0: vamos a tener las imágenes de una resonancia magnética que nos dicen en qué parte exacta de la próstata está la sospecha de tumor, y eso se fusiona con una imagen de una ecografía en tiempo real que nos hacen de guía y nos permiten biopsiar la zona de la próstata que nos indica la resonancia magnética que ahí hay una sospecha de càncer de próstata.
1: Per tant, doctor, la diferència entre la tradicional i la que es fa ara per fusió és bàsicament per la gran tecnologia, aquesta ecografia que es pot fer i combinar amb l'altra imatge?
0: Sí. Claro, antes nosotros cuando teníamos una sospecha de un cáncer de próstata en un paciente, lo que se hacía era una biopsia generalizada de toda la próstata, cogiendo varias muestras y enviándolas a analizar. Ahora, con la biopsia por fusión, pues podemos ser más específicos y biopsiar exactamente la zona sospechosa. Uh-huh. Es como decir que antes íbamos a ciegas y biopsiábamos todo y ahora lo que hacemos es ir dirigidos hacia la zona donde nos tenemos la sospecha de que hay un cáncer y ahí biopsiamos y vamos a por ello.
1: I doctor, a quant de pacients de les PTUs es beneficiarà? Perquè imagino que serà combinable o complementària. Uns pacients seran més adequats per la tradicional i uns altres per la fusió, no?
0: Sí. Hacer una biopsia u otra depende fundamentalmente del tipo de paciente que tengas y de sus enfermedades. Bueno, saber un número exacto es difícil, pero lo que sabemos a día de hoy es que las guías de buena práctica clínica recomiendan hacer una biopsia por fusión en todos los pacientes que se puedan, pero no en todos los pacientes se puede hacer una biopsia por fusión, porque, por ejemplo, hay pacientes en los que no se puede hacer una resonancia magnética, y si no puedes hacer una resonancia magnética, no puedes hacer una biopsia por fusión. Entonces, hemos hecho una estimación aproximada y creemos que aproximadamente el 60% de todos los pacientes que hacemos biopsia de próstata pues podríamos hacer por fusión. ¿Cuántos son? Pues teniendo en cuenta que hacemos unas 120 biopsias anuales en el Servicio de Urología de Camises, pues unos 70-80 pacientes se pueden hacer por biopsia fusión.
1: Uh-huh. Doctor Alonso, la biopsia, sigui per fusió o tradicional, imaginem que és la següent passa quan la PSA, que jo que els oients que ja tenim a prop de la cinquantena la PSA en sona, quan tens 20-30 anys, la PSA no sap què és. Però quan la PSA ha sospitat d'un càncer, quan ve la biopsia, doctor?
0: Sí. A ver, el resto de pruebas que hay que no son la biopsia, es decir, el PSA, nuestro famoso tacto rectal, la resonancia, etcétera, lo que te indica es que hay una sospecha de que pudiera haber un tumor en la próstata. Uh-huh. Pero la única forma de diagnosticarlo, ciertamente, es hacer una biopsia de próstata. Con la biopsia hacemos dos cosas. Por un lado, vamos a ver si hay o no hay un tumor. Y además también nos da más información, porque cuando miramos esas biopsias en el microscopio, nos dicen la información de cuánto de grave es el tumor que tenemos y nos sirve para planificar mejor el tratamiento a los pacientes.
1: ¿Es real que la biopsia por fusió millora les molèsties dels pacients? ¿Són menors les molèsties i que més a vostès, els professionals, es donen millors resultats?
0: Sí, mejora, porque mira, la biopsia que había anteriormente, que era una biopsia, la biopsia tradicional, pues nosotros teníamos que hacer múltiples muestras, coger múltiples muestras. Y entonces, claro, ahora vamos más dirigido a la zona donde está la sospecha de tumor y hay que hacer menos biopsias, con lo cual hay menos riesgo de sangrado, menos dolor, menos molestia, menos inflamación, etcétera. Uh-huh. Y también es que antes la biopsia tradicional se hacía por vía transrectal, es decir, a través del recto lo que hacíamos era unos pinchazos que eran microperforaciones en el recto para coger muestras en la próstata. Ahora la biopsia por fusión se hace por vía transperineal. ¿Eso qué quiere decir? Que se hace a través del perineo, que es la zona que está entre los testículos y el ano, que es la piel. Entonces lo que hacemos es que biopsiamos a través de la piel, con lo cual el riesgo de infecciones es mucho menor y los resultados son mucho mejores.
1: Doctor, crec que és el mes de juny que se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata. A les Balears es diagnostiquen cada any prop de 2.000 nous casos. Quines prevencions podria donar? Quins consells per prevenir aquesta malaltia? Encara que ja se diu que és molt silenciosa, a vegades és hereditària. Podem fer res en el nostre estil de vida saludable, doctor, per prevenir-ho?
0: A ver, para prevenir lo fundamental es hacerse revisiones. Lo que hay que hacer son revisiones para ver si tenemos o no tenemos tumor de próstata y localizarlo lo antes posible. Y vida saludable, que es lo fundamental, pero tanto para el cáncer de próstata como para cualquier otro tipo de cáncer.
1: Molt bé, doctor Diego Alonso, li agraïm molt haver participat a IBT Ràdio perquè sabem que avui, aquesta setmana, és un dia important perquè presenta a nivell social i institucional aquesta nova tècnica que confiem que vagi molt bé. Doctor Diego Alonso, coordinador del Servei d'Urologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, gràcies i fins una altra.
0: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Anem d'Eivissa a Manacor, passant de Can Misses a l'Hospital Públic de la Comarca de Llevant per parlar d'uns altres professionals, no d'uròlegs, en aquest cas són els TCAE, els tècnics en cures auxiliars d'infermeria. També ells, com les 7.800 infermeres de les Illes, han celebrat aquesta setmana, concretament dimarts passat, el seu Dia Mundial de la Professió. A les Balears, entre el Servei de Salut Públic, Sanitat Privada, l'IMAS, el Consell de Mallorca i Dependència del Sector Públic Instrumental del Govern són prop de 6.500 professionals TCAE. I boixaran d'un en concret perquè volen compartir amb els nostres oients que Mònica Gallardo, TCAE de l'Hospital de Manacor, ha estat triada la millor professional del centre sanitari. I li volen donar l'enhorabona. Bon dia, Mònica, gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, gràcies.
1: A veure, ara que no ens escolta ningú, què significa aquest reconeixement per a vostè?
2: Bé, més que res és que les votacions són fetes pels companys de feina i jo m'agafo com un gest d'agraïment i carinyo dels meus companys cap a jo i estic molt agraïda a tots els companys i bé, això més un gest d'agraïment.
1: I la votació, per tant, ha estat dels companys, has pogut donar-li les gràcies en petit comitè, han valorat la seva feina i suposo un moment d'orgull, no?
2: Sí, sí, ha sigut una sorpresa. Però sí, estic molt agraïda i per les mostres de carinyo també rebudes per tot.
1: Avui que volem posar en valor la figura del TCAE a la Ràdio Pública de les Illes Balears, a veure, què és el que més li agrada de la seva professió?
2: I el que més m'agrada és ajudar i acompanyar en el pacient, tant si està ingressat o si ve un parell d'hores a fer un tractament, fer-li saber que som aquí i que estem aquí tot el personal sanitari per ajudar-lo.
1: A veure, Mònica, ningú millor que vostè, millor TCAE de l'Hospital de Manacor d'enguany, per explicar als nostres oients que no sabien exactament què és un TCAE, que antigament se deia auxiliar d'infermeria, què és un TCAE, quines són les funcions, com ho podem explicar? Què fan en el dia a dia? Molt.
2: En tenim moltes funcions. Totes relacionades amb la cura i el confort del pacient. Des d'encarregar-nos de l'higiene del pacient, l'alimentació, pressa de constants vitals, tenir cura del material sanitari, tenir cura del material per fer una cura i assistir al company infermer a fer una cura. També ens encarreguem de l'entorn directe del pacient, que estigui net, que també és molt important. I segons a quin servei estàs, tens unes funcions o altres.
1: De fet, quan estan vostres hospitalització, fan rondes constant, caminen molt, van d'habitació en habitació, perquè a veure si al pacient li falta qualque cosa i necessita res, no? Que és una cosa que quan estàs ingressat ho agraeixes molt.
2: Jo crec que sí, que una de les funcions és aquesta, que el que necessiti que li puguis donar.
1: Mònica, la feina en equip és clau per un TCAE, com igualment l'altra professió que sigui de l'àmbit sanitari, siguin metges, psicòlegs, fisioterapeutes o infermeres, és a dir, la feina en equip, saber fer feina en equip és clau?
2: Jo crec que sí, personalment sí, crec que sí. És una professió amb molta càrrega assistencial i emocional. I si ho dur repartir, si ho pots repartir amb un company i apoyar-vos, jo crec que se fa feina molt millor.
1: Ara que vostè ha estat premiada i per tant és referent en el seu hospital, per aquelles estudiants que estiguin acabant de formar-se com a TCAE, quins consells li donarien aquest inici de camí professional?
2: Que no deixin de formar-se, això és superimportant, o el manco jo ho considero superimportant, no deixar de formar-se cada dia i sobretot tractar els pacients i els companys amb respecte i com volguessin ser tratat ells o qualcú de la seva família si estigués en la situació del malalt. T'has de posar a l'altra banda, també.
1: Empatitzar, no?
2: Això mateix.
1: La darrera qüestió, què li agradaria que els seus pacients recordin de la seva atenció quan marxin?
2: Bé, m'estim més que no s'hagin de recordar
1: d'això. Positivament, clar.
2: Clar, però bé, si en qualque moment que han estat atès per jo, o per qualque company, que hagin somriu, hagin tret un somriure o hagin rigut i s'hagin evadit del que està passant, jo me quedo amb això. En que en treure-lis una rialla, ja, jo crec que ja han fet bastant.
1: Ens queda millor amb aquest interessant missatge. I de moltes gràcies i enhorabona, Mònica Gallardo, TCAE de l'Hospital de Manacor, la millor de l'any com a professional al seu centre. Gràcies i fins una altra.
2: Gràcies, adéu.
1: Seguim amb més temes i necessàriament volen xerrar el nostre programa de la notícia, podríem dir, mundial, ara mateix en clau sanitària. Ens referim a l'antivirus. Recordem que l'antivirus és un grup de virus transmesos principalment per rosegadors, com ara el ratolí de cua llarga, que poden causar malalties greus i potencialment mortals en humans, com el síndrome pulmonar per antivirus. Ja saben vostès que diumenge passat un vaixell va fondejar a Tenerife amb malalts contagiats i se n'està xerrant bastantment, bàsicament, a tots els informatius aquests dies. Per això, avui volem conversar amb tot un expert en aquest tipus de crisi. Passa, recordin, un dels portaveus habituals durant la famosa pandèmia fa ara 6 anys i cada dia era un clàssic que feia entrevistes i donava llum i rigor. Ara recorren novament a ell, ja que aquesta setmana, com a acadèmic de la RAMIB, ha publicat una píndola explicativa sobre l'antivirus que volen replicar una mica en format ràdio. Ens estan referint al prestigiós doctor Jordi Reina, adjunt del Servei de Microbiologia de Sona Espases i cap de l'Unitat de Virologia del citat Hospital de Referència. Bon dia, doctor, gràcies per estar amb nosaltres.
3: Què tal? Bon dia, Carles. Com anem?
1: A veure, doctor, què entenem per antivirus, per a la població en general que ho pugui explicar així d'una forma planera?
3: Bé, tu ja ho has adelantat una mica, vull dir, el hantavirus, en el fons, és una família de molts virus, 20 o 30 virus diferents, que els caracteritza perquè, bàsicament, infecten els rosegadors que viuen de forma salvatge, o sigui, que, per tant, és el que es diu una zoonosis, és una malaltia que afecta a una població animal determinada, en aquest cas són els rosegadors salvatges i silvestres. Amb ells els infecta, però no tenen malaltia, ni es moren, ni tenen febre, ni tenen res, senzillament conviuen amb el virus, s'ha adaptat amb ells perquè evolutivament fa molts anys que es van infectar i tenen la mala sort, o la bona sort per ells, de que aquest virus que se replica dintre del seu cos, doncs el van eliminant. El van eliminant per la femta, per l'orina, per la saliva, i el van eliminant a l'exterior, per terra, per les fulles, per el que troben, i queden una mica totes aquestes partícules de femta o de saliva infectades o contaminades per aquests virus, i després aquests virus queden aquí, són molt resistents a les condicions ambientals, i pues, si passa una persona i fa aire o el sol deshidrata aquestes partícules, pues, se queden uns aerosols, una mica de pols, i si una persona passa per allà, pues, té la mala sort d'inhalar-se, pues, llavors infecta el seu humà. Però això és molt poc freqüent, vull dir, és poc habitual que les persones s'infectin d'una forma així directa amb aquests rosegadors, perquè també els rosegadors tenen bastanta por, vull dir, és difícil acostar-se amb ells, no? Però, bueno, és el que van deixant pel camí i per la zona on estan ells.
1: Uh-huh. Hi ha diferents graus o tipus d'infeccions o seran d'un únic tipus d'antivirus?
3: No, es coneixen... hi ha dos grans grups de hantavirus, els que són del que es diu del vell món o d'Europa i Àsia, que aquests tenen un component una mica més específic, perquè aquests donen quadres hemorràgics i quadres d'insuficiència renal. Tots, en canvi, els que són del nou món, vull dir, de les Amèriques, bàsicament tenen un component d'afectació més respiratòria i cardíaca, no? Llavors, cada un d'ells produeix un tipus, no un tipus especial, però dintre del grup dels que són cardiorrespiratoris, que tenen preferentment una afectació cardíaca i respiratòria, hi ha uns que afecten més al pulmó, un altre afecta més al ronyó, però en general no tenen una gran capacitat d'infecció o de fer mal, per si es dir-ho. Pensa que són uns virus que no estan dissenyats per infectar l'ésser humà. Aquests virus han anat evolucionant i han infectat el seu nitx ecològic, que són aquests animals, aquests rosegadors, i ells viuen allà, i se perpetuen, i se mantenen fa milers i milers d'anys. L'ésser humà és un hoste inoportú, vull dir, és una persona que amb ells no els interessa. No els interessa infectar-lo, perquè en la majoria de casos el virus o no li farà res, o morirà amb aquesta persona. Per tant, no és una forma eficient de seguir transmetent dintre de la població. Per tant, jo dic que, en el fons, és coses espontànies, casos esporàdics que se produeixen, i de tant en tant, evidentment, quan hi ha una població de rosegadors molt important, que això passa a diferents èpoques de l'any. Per exemple, ara sabem que a la zona de final de Xile i Argentina, a la part de la Patagònia, hi ha hagut una, segons diuen els epidemiòlegs, un sobrecreixement de la població de ratolins d'aquests, probablement. Uh-huh. En les condicions ambientals fa que la densitat sigui més alta, per tant la quantitat de restes d'aquests animals és més alta, i això ha fet, ho ha produït aquesta incident amb aquestes persones que han infectat prèviament abans de pujar al barco.
1: Doctor, la OMS ha felicitat Espanya en aquesta crisi del vaixell a Tenerife. Des de fora, com a expert en virologia, no ha estat in situ, evidentment, però vostè té molt de criteri. Li ha paregut adequat quan s'ha fet tot? La OMS ha felicitat, de fet, al país.
3: Jo crec que s'ha fet molt ben fet, seguint totes les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, i s'ha fet amb un nivell de màxims. És cert que després hem vist que uns altres països que han desembarcat les seves persones ho han fet d'una forma pràcticament, vull dir, sense aquestes mesures de seguretat, doncs els veiem pràcticament sense cap tipus de traje ni res. Jo crec que s'ha volgut i s'ha fet molt bé, s'ha fet com se tenia que fer en tots els sistemes de protecció, tant per ells com per la població i per les persones que teòricament estaven en contacte amb ells i que s'encarregaven de conduir-se pues, des del vaixell fins a l'avió. Jo crec que s'ha fet molt bé i que, per tant, hem de felicitar a les organitzacions sanitàries espanyoles perquè han seguit els protocols d'una forma rigorosa i, evidentment, això és molt important, saber que estan aquestes normes, s'han de complir i, quan s'acompleixen, les coses funcionen perfectament.
1: Quines recomanacions oferiria a la població balear que l'està escoltant ara? El primer de tot, com a expert en rigor que té vostè, que no entrem en un estat de fòbia, no?
3: Jo crec que no fa falta, vull dir, amb el sol, no dic que sigui impossible, perquè en aquest món no hi ha res impossible, però la possibilitat de que nosaltres contactem amb algun d'aquests virus és pràcticament mínima o res. Vull dir, els rosegadors que corren per els nostres camps d'aquí, perquè també en tenim, doncs no són portadors de cap tipus de hantavirus en aquest moment. Vull dir, per tant, teòricament, les espècies que sabem que porten, les tenim, ja se saben quines són bàsicament sud-americanes o americanes, i aquestes d'aquests hantavirus que hi ha a nivell de Xina o de Corea o de Rússia, doncs, evidentment no circulen per aquí. Cada zona de geogràfica té els seus propis rosegadors, els seus propis rosegadors que corren i que, per tant, no hi ha cap possibilitat de que nosaltres, quan anem al camp, tinguem la possibilitat de contactar, d'infectar-nos a través del que aquests rosegadors fan. Tots els hem vist, ells són petits, rosegadors petits, marrons, de cua, i que estan pel camp i que fan la seva feina, són mengen fruit o mengen el que sigui, i, per tant, jo crec que tampoc s'ha d'agafar cap tipus d'alarmisme perquè no circula el que és el reservori i la possibilitat de que nosaltres contactéssim amb una persona infectada, doncs en aquest moment és pràcticament zero, no? Perquè les úniques persones que han estat en contacte les tenim aïllades a Madrid, és quasi impensable que nosaltres tinguem un contacte directe amb una persona. I si no tenim amb l'hoste, que és el rosegador, i no tenim una persona que estigui infectada a la vora nostra, per tant, la possibilitat que tenim és pràcticament zero. Per tant, hi ha tranquil·litat absoluta i, sobretot, no fer falsos alarmismes. Com va sortir un diari que se tenia que evacuar a la presó perquè hi havia rates i hi havia un risc de hantavirus. I això no se pot fer servir. Això és fer una mala, això és un terrorisme periodístic. Les rates, s'ha de dir ben clar, les rates clàssiques de Calabaguera, les rates urbanes, són d'una altra espècie completament diferent. I aquestes, evidentment, no s'infecten per hantavirus. S'infectaran per unes altres coses, però no mai per hantavirus. Per tant, jo crec, tranquil·litat i seguir les recomanacions que s'adonguin en cas que hi hagués alguna novetat. Per principi, no hi ha cap problema a balear, se pot anar al camp, se pot anar a passejar i se pot fer el que vulgui sense cap problema.
1: I sobretot, com ha dit vostè, els oients tenen dret, la població balear, a recórrer informació, però sempre en rigor, en prestigi, mitjans o professionals de prestigi com la Real Acadèmia de Medicina, l'Hospital de Son Espàs, és a dir, aprofitar, evitar els bulos i les desinformacions que només intoxiquen, no?
3: Sí, això és fonamental. Avui en dia fem en una etapa de les fake news i que tothom diu el que vol i vol fer les coses, jo crec que a l'hora d'informar-se has d'anar als canals que te donin una rigorositat i l'evidència basada en les dades que tenim. I, per tant, jo crec que la gent ha de començar a fer cas a les persones o a les institucions que realment tenen un pes científic o específic i que tenen, evidentment, una trajectòria que els avala. Per tant, jo recomanaria, si tenen informació, que se'n va a internet, però internet no val tot el que hi ha, sinó que s'ha de córrer, evidentment, a aquelles pàgines en les quals tenen un aval científic, professional, de responsables, i aquests són els que realment donen la informació rigorosa. És cert que si en algun moment determinat encara no tenim una informació del tot, evidentment no la donarem del tot, però almenys que tenim ja una informació clara de la situació i com va el procés, evidentment s'ha de fer cas a les persones que tenen una certa, no anava a dir prestigi, un cert un cent tarannà, vull dir que tenen una responsabilitat enfront de la societat i enfront del món científic i del món mèdic.
1: Sí, i una trajectòria com és el seu cas i per això l'hem telefonat. Moltes gràcies, doctor Jordi Reina, adjunt del Servei de Microbiologia de Son Espases i cap de l'Unitat de Virologia del citat Hospital de Referència. Com sempre, és un gust sentir-lo i gràcies i fins una altra.
3: A tu, gràcies, fins una altra. Adéu.
1: Fins aquí l'informatiu sanitari de la setmana. Hauran notat vostès que les Balears ara mateix, si miren el termòmetre, estem entre 20-25 graus. Queda poc més d'un mes perquè arribi l'estiu i això vol dir que ja començam no a canviar els armaris, sinó les sabates. Ja han deixat les botes i començam a tenir el calçat més lleuger. I és l'estació més preocupant per la salut podològica i per això Conxi Salom, podòloga, ens donarà un consell de com arribar bé a l'estiu amb els nostres peus. Fins ara mateix.
4: Vida saludable. IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és memòria.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida saludable, Carlos Hernández.
1: Avui, Vida saludable vol xerrar de la salut dels peus. Sí, perquè sabien vostès que la salut comença pels peus, són els nostres ciments, la base de tot. I d'així és perquè, tal com tindrem ocasió d'abordar al llarg de la segona part del programa de salut i benestar de la ràdio pública, que ara comença, sense una bona salut podològica resulta molt difícil gaudir d'un òptim nivell de benestar i qualitat de vida. Ens ho explica la podòloga Conxi Salom, responsable del Centre Podoactiva a Mallorca. Hem de recordar que la nostra convidada d'avui va obtenir la Diplomatura Universitària en Podologia a la Fundació Universitària del Vallès, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. Igualment, és diplomada universitària en infermeria per la UIP i compta amb un màster universitari en cirurgia de la Bampeu. A més, treballa dintre l'àmbit esportiu com a podòloga d'equips punters de la nostra comunitat, com ara el Real Mallorca, que ens té una miqueta preocupats, no sigui cosa que haguem de patir fins a darrere, sembla, i el Mallorca Palma Futsal. És la nostra experta de capçalera en salut dels peus i el manco dos pics a l'any ens agrada consultar-li tant quan ve el fred com quan ve el bon temps perquè és quan començam a canviar de calçat. De fet, d'aquí poc, una mica més d'un mes, els peus tindran una mica més de llibertat perquè arribarà l'estiu i el calçat, com dèiem, és una mica més lleuger en les xancles. Començam amb ella ara mateix. Com està, Conxi?
10: Molt bé, bon dia.
1: Benvinguda a Vida Saludable.
10: Gràcies.
1: A veure, quin calçat du? Que ja estem a la segona quinzena de maig.
10: Bueno, jo encara vaig en calçat esportiu casual.
1: Però com a professional ja comença a fixar-se que en el carrer començam a canviar, no, ja?
10: Sí, aquí és difícil tenir un entretens i passant quasi de les botes a la sandàlia.
1: És correcte si dient que en l'arribada de la calor, que ja el termòmetre està entre el 20 i 25 graus, els peus pateixen més?
10: Sí, pateixen sobretot perquè la pell no està acostumada a una fricció, per exemple, en tires de sandàlies o amb altres estructures que no són deportives, que és el que duim en civet.
1: Quins serien els problemes més habituals, Conxi, quan ve aquesta època de l'any, que estan ja a punt d'arribar a l'estiu en un mes?
10: Sobretot bòfigues i problemes de pell, més que altre tipus de problemes.
1: Això passa molt. Ens canviem de calçat i ja ens frega més, no? Tenim problemes, no?
10: Sí, sí. La pell no està acostumada, l'hem de protegir, l'hem d'hidratar, li hem de posar vaselina a vegades...
1: No és només el calçat que canviem, també els calçatins, darrerament dels darrers anys, ja són calçatins d'estiu, més finets, més baixet, no?
10: Sí, són com invisibles, que li diuen, a fi de protegir totes aquestes pells. Ara inclús en sabata molt destapada, tipus bailarina, se pot dur un calçatí que no se vegi i queda molt protegit els dits.
1: És que avui en dia ja te poses un calçatí a l'estiu i te diuen maquillasson, no?
10: Sí, total.
1: A veure, per tant, deixam a l'armari les botes, el calcetí engruixats i començam a anar més frescos i lleugers. La sandàlia i la xancla és recomanable, si no, depèn de cada cas.
10: La xancla és recomanable perquè hi ha moment que l'hem de dur i hem d'anar a l'aigua i ha de ser una sabata que sigui d'aquestes característiques que se pugui banyar. Però l'ideal és que tingui les tires com a molt amunt. Doble tira, que agafi bé perquè nosaltres no facem el xancleteo. Quan una xancla s'escapa dits fan com intentar agarrar-se i això és el xancleteo que li deim que promou que hi hagi més dits en garra, que és un problema.
1: Millor la xancla normal i corrent o la darrera més moderna que és a mig del dit gros i el segon dit, és a dir, sa quina dic, no?
10: Sí.
1: De dit, que se diuen.
10: Se, això da igual, cada persona pot ser que li sigui més còmode.
1: Però aquí li fa mal, que digui, ah, és que m'afrega.
10: Exacte, hi ha gent que té molt poc espai entre primer i segon dit, llavors aquesta xancla no li va bé, li va millor de doble tira o de tira ample.
1: Que no sé què han fet, han canviat els costums i aquí ja no és que dugui la xancla per anar a la platja, és que du la xancla tot el dia. Se posa uns texans curts i se posa xancla.
10: Bueno, han vengut
1: d'una marca molt concreta brasilera.
10: Exacte.
1: Que no direm.
10: Exacte.
1: Perquè se posen de carrer.
10: Han vengut modes, hi ha aquesta marca més hawaiana i n'hi ha una altra més alemana que és bastant anatòmica. Llavors són aquestes les més recomanables, que tingui un poquet de forma de pont.
1: Ha dit només començar. A les Balears, com que el termòmetre ja estem 6 mesos a l'any de bon temps i 6 en pitjor temps, no hi ha una progressió. Recomanaria una progressió en el canvi de calçat? No passar d'una bota a una sandàlia?
10: L'ideal seria passar de sa bota a una deportiva d'aquestes més primaverals,
1: més fineta,
10: d'una pell. Més, normalment solen ser més clares de color. Les fosques són més d'hivern i les més claretes són més d'entretens. La transició seria aquesta, ampliar aquesta sabata i després ja passar a sa sandàlia.
1: Per què tenen tanta mala fama per espòlegs les xancles? Perquè són fines, perquè el taló no ajuda?
10: És un problema perquè són d'una qualitat baixa en sa que quan duim un mes amb elles el taló se deprimeix i anem molt plans. Llavors és quasi pitjor que anar descalç perquè no hi ha una bona amortiguació per sa fàscia, per sa tendó d'Aquiles, que és un problema propi de l'estiu.
1: I el fet de dur aquesta xancla al cos ens fa, no sé si... Si emprar com si fos un termostat, però si duim els peus a l'aire lliure, com que patim manco calor, no? Encara que duguem roba més llarga, és a dir, anar amb els peus al descobert ens relaxa molt la temperatura corporal.
10: Sí, és una sensació perquè estrepitjar damunt superfície freda relaxa, però això en el carrer ja no se produeix. Els carrers estan a una temperatura molt alta, llavors és més bé una impressió, una necessitat d'anar més destapats en l'estiu, perquè la realitat és que els peus, si anàs una miqueta més allà a l'asfalt o en el ciment, aniria més protegit que si va amb una sandàlia destapada.
1: Quin és el calçat idíl·lic o que recomanaria un expert en podologia quan arriba l'estiu?
10: Jo recomano un calçat que tingui una miqueta d'altària en el taló com a handicap, com a lo més important.
1: Una miqueta que és? Un parell de centímetres?
10: No, mil·límetres.
1: Mil·límetres.
10: Xerrant de mil·límetres, igual que el calçat de running, de córrer, els mil·límetres de dro, que és la diferència d'altària entre el taló i el van peu, és important és la xancla. Llavors, és una xancla més tipus surf, més tipus piscina, són més tècniques, un poc més altetes, tenen aquesta forma més abovedada. I si s'empleen sandàlies, que estiguin ben agafades. Aquelles que se mos escapen, pues, són inestables, nosaltres podem tombar un peu amb molta facilitat, llavors l'estabilitat, la sandàlia i el tacó és important.
1: I durant l'estiu, per aquests runners que, clar, l'asfalt o la muntanya, ho ha dit vostè, està més calent i, evidentment, la temperatura és pitjor. Ara s'han posat molt de moda unes sabates, conxi, que la sola és com una mitja lluna, és a dir, s'apunta i la part de darrere, diguem, d'on està el tendó d'Aquiles, és com a curva.
10: Aquestes sabates, en principi, pues, s'ha de fer com una transició. O sigui, no totes les sabates són per tothom. Hi ha gent que a vegades se posa una sabata molt minimalista, molt natural, molt barefoot, però no està indicat per ell. Llavors, si té un acurçament, si té un problema mecànic, la seva postura, quan nosaltres anem plans, el centre de gravetat se retrassa, la pelvis baixa i l'isquio s'acurça. Llavors, tot això repercuteix a les lumbars. Llavors, no tothom està preparat per adaptar-se segons quines sabates.
1: Quins serien els errors més comuns que cometen tots amb el calçat d'estiu o durant l'estiu? Perquè a vegades te posen les xancles que no són teves a la platja, t'equivoques, te les comparteixes, en Insta l'agafen a casa teva i si tens qualque malaltia pues, és una infecció que es pot transmetre. Quins són els errors més comuns?
10: Lo més comú és que hi hagi problemes per contacte. Per exemple, les infeccions víriques, el que és el papiloma comú, la verruga plantar, és molt contagiosa i és molt fàcil que en edats d'un sistema immunitari més carent, més inestable, com els nens i adolescents, amb molta suor, siguin propensos a tenir-ho. I és fàcil que nosaltres ens contagi els pares. Llavors, s'han de tenir molt de cura amb aquestes contactes i ficar les xancles de tant en tant de la rentadora.
1: Després li demanaré per entrenar descalç, que aquí cor per serena, però també aquí té com una mania durant l'estiu, és que du les xancles i s'asseu a un restaurant i directament, és que no és que vagi descalç, és que treu els peus de les xancles o camina tot per casa seva sense xancles i això és dolent.
10: En principi és una necessitat lo d'alliberar el peu, igual que ens podríem alliberar el cinturó. Vull dir que sí. A la pell que no té contacte pues està més còmode. Llavors, a casa no és un problema anar descalç. El problema és quan el cos no està adaptat per anar descalç. Llavors, han de tenir com una miqueta d'observació, valoració contínua de he anat descalça, he tingut una barbacoa, que és molt típic, i anant descalços perquè tenim piscina.

0: Bueno, és un algo que pot relajar molt a la persona que ho faci. És com si te dic, vés a la platja, es tanca els ulls i escolta la mà, te relajarà. Pues es contacta, perquè te toca la brisa, es contacta despeu amb la gespa, amb una superfície així agradable, fresca, és molt agradós. I hi ha gent que li molesta molt que li toquin els peus, però hi ha gent que disfruta que li facin un massatge. Llavors aquesta superfície fa com aquest massatge, te relaja i fas consciència que cada passa. És com un punt de final d'entreno.
1: Si hem caminat molt, si hem fet molt d'esforç, molt d'esport, running, això de ficar els peus també a la platja freda, relaxa o no és bo?
0: Sí, és bo. La vasoconstricció després d'una activitat intensa està molt recomanada pel múscul.
1: A veure, seguint amb el calçat, aquí a les Balears tenim les espardenyes, que a més s'han posat molt de moda els darrers anys de dones, aquestes que se formen com amb una tela i que a més tenen un tacó gegant, que dius, ostres, que se romprà el taló, això és perillós.
0: Bueno, s'ha d'anar alerta, perquè és d'aquestes sabates que per saltar-hi que hi ha entre el taló i el bon peu ja va més de 4 centímetres, el taló, una de les propietats que té és que s'afina. Si nosaltres ens posem una sandàlia que el punt de pollo sigui més estret que el meu taló, és molt fàcil que jo tingui una inestabilitat. De fet, hi ha hagut molt de casos de fractures, esguinces greus per una espardenya d'aquestes, perquè no dona la base que tocaria. S'ha de dur un moment molt puntual i fer una marxa molt limitada. L'altra espardenya, que és totalment plana, té un problema si no va ben forrada, que moltes vegades crema. Llavors se produeixen bòfigues a nivell plantar, igual que si ara on anem a la platja serena crema i nosaltres caminant per allà, perquè té molt de casos de deportistes, a més d'élite, que hem hagut de tenir problemes en aquesta temporada perquè el diumenge van anar a la platja i se van escalfar els peus.
1: Clar, és perillós. I què opina de les famoses i magnífiques barques menorquines, que crec que la sol a vegades és com un pneumàtic, és com un plàstic rugós, és a dir, què opina d'aquest tipus de calçat que ja dic que és molt nostre i l'hem de defensar una miqueta, però què opina vostè com a experta?
0: Bueno, poquet a poquet li han anat fent una transició. És vera que venia d'aprofitament de cuero i de roda, de caucho,
1: exactament.
0: I ara el que han fet, li han afegit una miqueta de taló, amb això ja milloram aquesta tendència de que era molt plana, se tira, subjecta molt bé, la pell s'ha d'adaptar, s'ha d'hidratar molt bé, perquè és fàcil que ens faci bòfigues per la geometria que té, i després hi ha altres models que el que han fet és posar-li com una espuma de dins anatòmica. I aquesta pues, és com a ser més confortable i jo crec que ara les marques menorquines són les que més venen.
1: S'han actualitzat, no?
0: Sí.
1: Ahir vostè lo de la tira per darrere del peu, però aquí l'ho du per davant.
0: Sí, com a xoquins. Bueno, aquí feien xancleteo i és fàcil que hi hagi un roce a nivell dels dits perquè damunt la pala de la menorquina toca, frega els dits.
1: Han xerrat abans de les famoses sandàlies, però i les crocs, que tant usen vostès els sanitaris però també la gent al carrer?
0: Crocs és té una propietat que el material que està fet i deuen tenir la seva patent és com a viscoelàstic, o sigui, recull molt bé el peu. També s'adergasta quan perd el seu taquito en terra, és fàcil que patini. Llavors s'ha de dur per moments molt concrets. És vera que l'hospital s'emplea per aquest tema, perquè són confortables, no són rígides com les que solen tenir a nivell sanitari.
1: Augmenten el fons quan arriba la calor i està a punt d'arribar l'estiu, Conxi?
0: S'entretens és el moment més crític, ja sigui ara o sigui després per l'octubre, per un tema de que no sabem massa bé quina sabata posen mos, els peus sua, hi ha més transpiració. A vegades s'associa que a nivell d'adolescents és una etapa d'exàmens, de molta pressió, i tot això altera el pH, que és el que en el final és més propenso pels bitxos que puguen tenir, ja siguin fongs o virus.
1: Què és el peu d'atleta i com el poden prevenir, Conxi?
0: El peu d'atleta és una infecció bacteriana que se produeix normalment entre quart i cinquè dit per humitat. És un espai que nosaltres no separam mai, costa molt obrir el peu i que el cinquè dit se separi, i en el moment que hi ha humitat se fa un plec i aquell plec s'infecta per una bactèria pròpia de la pell.
1: Té tractament?
0: Sí, s'aprova un tractament antimicòtic i en aquest moment ja tractant la bactèria que ha entrat a la grieta i els fongs que és propi de la sudoració.
1: Conxi, en aquest programa a nivell televisiu hem fet el que és la hiperhidrosi de les mans, que fins i tot s'opera. Però i la suor excessiva en els peus? Què tractament se pot fer res? Antigament se posava en pols de talco, no? Però no sé què se fa ara.
0: Se tracta normalment simptomàticament. Si hi ha un cas així molt excessiu, a vegades se posa els botox, igual que se fa a les mans. Però en si, normalment,

0: se fan tractaments amb fórmules magistrals que tenen talco i alumbre que són molt absorbents de humitat.
1: Mm-hmm. Va lligat la sudoració dels peus en la mala olor dels peus o no té per què?
0: No sempre, no sempre. La mala olor ve més bé per una alteració del pH. Una acidesa augmentada fa que hi hagi més condensació de bactèries que són les causants de la mala olor.
1: Diu vostè el pH. Per tant, poden rompre un mite del típic que se lleva les sabates en públic i algú li diu, ostres, i diu, no, és que és aquesta sabata, concretament d'aquesta, que me fa mal olor. No té per què.
0: Fa mal olor perquè en el final el material també se com a prodeix, però en si se causa és la meva sudoració.
1: Uh-huh. Ho ha dit abans, les ampolles, les bullofes, no? Aquestes durícies també durant l'estiu n'hi ha més? Han de fer res? Han de fer qualque ITV abans de posar-nos les sandàlies? Han d'anar a curar-nos els peus i, no diré bellesa, però que tinguin més salut, almenys visualment, no?
0: L'ideal és preparar les ungles. Les ungles en l'estiu no van igual que en l'hivern. En l'hivern van molt curtetes, van dins una sabata, hi ha més fricció. En l'estiu van un poc més llargues, també se posen laques, que no hi ha problema si se fan les coses ben fetes i amb una higiene i se canvia aquesta laca sovint. Però el que és la pell, sobretot, han de controlar si me poso una sandàlia, on me contactarà la sandàlia i si he de caminar molt, perquè és probable que en els dorsos se facin bòfigues, li pegui el sol i se quedin taques negres per culpa d'una cremada, una ferida que no s'ha cicatritzat bé i que fa molta melanina, se posen de color negre.
1: Si tenim aquesta famosa bòfiga, si vostè després sempre diu no la rebenteu, però si no ho han pogut evitar o directament fregant-se molt a romput, què han de fer? Betadina, tirita, què han de fer? Primer de tot, no rompre-la.
0: Jo recomano foradar-les.
1: Sí, directament.
0: Directament.
1: I surt com un líquid.
0: Exacte.
1: És
0: què un,
1: és?
0: És un líquid que és aigua, sí, que tenim entre l'epidermis i l'epidermis per la fricció, i aquesta aigua a 36 graus s'infectarà. És un caldo de cultiu. L'hem de treure perquè té el clima adequat quan nosaltres no la punxam per infectar-se. Hem de fer molt net amb aigua sabó, posar una miqueta d'antisèptic, ja sigui cloricidina o iodo, uh-huh, i després foradar-ho amb algo, amb una agulloneta, amb una, si no la cremam una miqueta, li posam esperit. I el que no hem de fer és retear la pell. No hem de deixar exposta la pell de baix perquè no està preparada, no està seca. La que tenim a damunt se secarà i ella tota sola ja se canviarà. El que s'ha de fer és protegir del sol. O sigui, és molt important que mos posen crema protectora de solar en el dorso del peu perquè se cremen amb molta facilitat.
1: Mm-hmm. És perillós anar descalç a les piscines i a les dutxes públiques o li puc demanar per l'estiu, però aquells que van al gimnàs tot l'any alerta també les dutxes, no?
0: Sí, és un puesto que sempre hi ha una miqueta d'aigua condensada i la xancla el que fa mos aïlla d'aquesta aigua que es propensa a tenir fongs.
1: I com evitant les berrugues plantars i com es tracten? S'eliminen amb bisturí? Com es fa?
0: Les hem d'evitar, sobretot perquè són contagioses i qualcú de la família les té, doncs millor que ells se dutxi en xancles, uh-huh, o, si no, passar la dutxa amb lleixivet, que és el que elimina totalment aquest virus. Si ja la tenim, doncs hi ha diferents tractaments. Se tracten amb àcids, se tracten amb congelació, o a vegades hem d'acabar fent una petita intervenció que se fa ara molt poc invasiva, en el que nosaltres punxam aquesta berruga i rompem la proteïna, l'enllaç proteica que té, uh-huh, i així acaba morint. Ho feien molt a deportistes, a triatletes que tenen molt de freqüència, tenistes, perquè això
1: fa són molestes.
0: Són molestes i segons quin tractament se fa no els deixa jugar o entrenar. Llavors es han de fer coses que siguin poc invasives i resolutives.
1: Han xerrat de banys públics, o, per exemple, a piscines, també a gimnasos, però quan arribi a la platja, que ja comencem amb les balees a veure gent a la platja, sempre ens poden trobar un vidre, tallar-nos, llosques que gent és molt incívica, no? Hem d'anar alerta amb els peus a la platja. Ja ho he dit vostè, alerta en cremar-nos, perquè hi ha vegades que veus la gent el mes d'agost que entra descalç i el veus corrent perquè o te mou ràpid o te cremes els peus, literalment, no?
0: Sí, serena agafa molta temperatura, crema i és una cremada igual que l'aigua és vapor, l'aigua calenta. Hem d'anar molt alerta i és vera que a vegades sí que hi ha vidres que són difícils de controlar i de veure. El que s'ha de fer és inspeccionar els peus. Si mos han clavat alguna cosa, intentar acudir a qualque lloc que mos ho tractin perquè, si no, el cos el que farà és enquistar-ho i això serà un problema en el futur.
1: Uh-huh. No són molt estètiques, Però recomana els famosos escarpins que ara molt de nins duen, perquè jo crec que si vas per les roques, que t'agrada agafar qualque cranc, qualque peixet i tal, és que és una meravella. Fins i tot per nedar, quan estàs allà que no saps si pots trepitjar el famós peix aranya, que és perillós, o qualsevol cosa, els escarpins són una seguretat per a una persona de platja, no?
0: Sí, jo crec que antigament hi havia ses que li dèiem esqueletos, que eren,
1: Sí.
0: empleaven molt,
1: Quan
0: estaven
1: eren
0: en,
1: nins.
0: sí, estaven en tots els colors, però ara et substitutes aquesta i és molt recomanable perquè evitant que un eriçó, una conxa, algo prominent que se clavi, faci una ferida a la planta del peu, tarda molt en cicatritzar i fa molt de mal.
1: Si me'l fa molt de mal, anar al socorrista, és a dir, no esperar, no?
0: Exacte.
1: És a dir, recomana vostè anar a posar-se en mans
0: Sí.
1: de qualque socorrista en un primer moment si li fa mal, no?
0: Exacte.
1: Ho he dit abans, les ungles són una part del cos molt important quan arriba l'estiu. Pintades sí, pintades no, què n'opina?
0: No hi ha problema en
1: I el
0: pintar-les.
1: sol?
0: I el sol, tampoc, no hi ha problema. Les ungles s'han de pintar, l'únic que hi ha aquests esmalts que són semipermanentes o permanentes, el que no s'ha de fer és allargar-ho molt i deixar entre esmaltat i esmaltat un parell de dies perquè les ungles se recuperi. Perquè perd una capa superficial quan se lleva i això la debilita.
1: Per tant, estar tot l'any en les ungles pintades no és dolent. No és com els cabells amb un tinte que dius, a vegades has de deixar el teu color, respirar el cabell. No, no, no, no fa falta.
0: En principi, jo recomanaria deixar en hivern, que les
1: Tanmateix no
0: veuen...
1: s'abouen tant.
0: Claro, perquè no deixa de ser... És una doble capa que té pressió en altres ungles com una protecció de sos que hi ha davall. Si xoca contra el sostre de la sabata, jo estic fent un impacte. Si a damunt hi ha una capa que poc gruixada que sigui tindrà 1 o 2 mil·límetres, en això és més pressió. Jo en hivern recomanaria deixar descansar l'ungla i recuperar-la.
1: Aquestes motetes blanques que s'abonen a les ungles de les mans que te diuen antigament, no, te falta calci, s'abonen també els peus o no?
0: Se veuen menys, són més freqüents a les mans. No hi ha una teoria clara de per què se produeix, a vegades per un copet, però no se sap massa bé quin és el motiu.
1: Que bé que podem desmentir els mites, no? I perquè sempre s'ha dit, no, te falta calci, i no, si mos ho diu una podòloga és que així no ho és. A veure, les pedicures, perquè quan anem a les zones turístiques ja comencem a veure llocs que estan regentant normalment per persones asiàtiques i que tenen a més aquests peixets, aquestes peixateries on piques els peus, on t'estan tractant durant uns 20 minuts i te van menjant o te van fent mossegadetes. I qualque notícia s'ha fet arreu del món d'infeccions que s'han complicat per ficar els peus aquí. Què hi ha de veritat en tot això?
0: En realitat, ficar amb els peus una aigua que no sabem exactament quines propietats té, perquè no està analitzada, tothom és una piscina ja i té 1.000 controls, i a més tenim un animal que tampoc té cap tipus de control. Tots tenim els nostres canets o moixets molt controlats. Aquí són animalets que s'encarreguen de mossegar-mos
1: A
0: i
1: una
0: que...
1: peixera.
0: Una peixera, amb una aigua, un caldo que no sabem quina propietat.
1: Fa
0: Jo
1: quan que no se canvi, no?
0: no ho recomano. Per res, totalment contraindicat. I a part, crec que la pedicura, que és un gest en el que s'emplearà una eina de tall, s'ha de controlar molt bé qui la fa. Sobretot perquè falta asèpsia i no hi ha l'instrumental en les mesures que tocaria.
1: Recordin, nostres oients, que estem conversant amb Conxi Salom, experta podòloga, amb molt de prestigi i molt d'any d'escola, també en l'àmbit esportiu al màxim nivell. Fem una petita aturada i tornem ara mateix amb ella aquí, a Vida Saludable.
2: Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
3: Notícies d'última hora.
4: No venim amb manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
14: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
15: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
16: Brumels i bessons a mon pare.
17: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
2: 646-93-45-01.
18: La vull dedicar a mon mare.
19: En el Coni.
20: En els meus pares.
21: La meva padrina, Daddy Cool, desbonim.
14: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
17: Ràdio Tradicional, sí senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
17: A qui li dediques aquesta cançó?
14: A tu, Xavi, a tu.
17: Ai.
3: Això, que t'estim molt.
2: A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
1: Darrers 6 minuts de programa, estem conversant amb Conxi Salom, experta en podologia, i ara el que volen fer és xerrar de galindons, que no és que passin només l'estiu, de fet és un problema de tot l'any. Per què passa això als nostres peus, Conxi?
0: Té molta càrrega a nivell genètic, o sigui, és hereditari, qui té pares o mares amb galindons és fàcil que ho tengui, i després de la geometria, la llargària del nostre metatarsià i la dinàmica que nosaltres fem. Si nosaltres li donem molta feina en aquesta articulació, se derbia. És com un pont que té cada os imaginant que és una pedra, doncs si una d'elles se mou en el final aquell pont, acaba desviant-se i la seva base, que seria ja on se produeix el galindó, es fa una deformitat i una inflamació.
1: Per ampliar un poc més aquesta temàtica sobre galindons, conversam ara amb una pacient que es va operar d'això. Molt bon dia, Verònica, com està? Gràcies per participar a Vida Saludable i Beta Ràdio.
6: Què tal? Bon dia, com va?
1: Primer de tot, com es troba ara mateix? Conti'ns un poquet del seu cas.
6: Doncs pues beníssim, la veritat que molt bé. Jo, com diu una Conxi, era algo hereditari, jo, la meva predina i mon pare tenen aquesta malaltia, i jo ja feia molt d'anys que tenia molt de mal. No era molt gros, però sí tenia molt de mal. I bé, no, Conxi me va aconsellar que el millor era l'operació, me vaig operar dia 24 de juny de l'any passat, i superbé.
1: Un peu o tot dos?
6: No, per ara un peu.
1: Ah, perquè no se fan de cop normalment, no, Conxi?
0: Sí. Sí, a vegades sí, els afeim a tots dos a vegades, perquè així en 5-6 setmanes el pacient ja està arreglat.
1: I ara, Verònica, camina bé, es troba bé, m'han dit que fa bots.
6: Bueno, encara no faig bots, però no ho veu. Però no, molt bé, molt bé. De fet, surts caminant de la cirurgia, algo que me va sorprendre molt. L'únic que te limita és conduir, que no pots conduir, però pots fer vida normal des del minut zero, pràcticament. Algo que antigament això no era possible. I vamos, ho tornaria a fer, ens ho he tancat. La veritat que sí, que estic molt contenta.
1: Per tant, és una intervenció que els nostres oients que l'estiguin escoltant, que pateixin galindons, recomanaria.
6: Perdona, no t'has sentit?
1: Que és una intervenció que recomanaria a les persones que ho patesquin.
6: Sí, i de fet és algo que no deixaria passar, perquè tu, la gent se pensa que és una operació molt complicada, perquè antigament se feien unes tècniques a lo millor més agressives, però ara no. I jo recomanaria a tothom que no patesqui aquest mal, perquè és un doi. Saps el que t'has de posar en mans de bons cirurgians i en Conxi és un deu. O sigui, com a persona que dona tranquil·litat durant tota la cirurgia, estàs desperta, pots xerrar amb ella, o sigui que sí, no s'ho pensin.
1: Queda clar, idò. Moltíssimes gràcies, Verònica, pel seu testimoni i estem encantats de que ja hagi dit adeu als galindons i que estigui còmode que camini habitualment bé. Gràcies i fins una altra.
6: Moltes gràcies. Adeu.
1: Qui és més susceptible? Ho ha dit factor genètic, però en l'edat dels galindons, evidentment, és un factor de risc, no?
0: Sí, però te diria que tenc més pacients joves amb problemes de dolor que no gent gran. Si gent gran una vegada s'ha desviat tant el galindó, ja és un problema de calçat, però no tenen ja el dolor. El dolor se produeix quan se comença a moure.
1: Mm-hmm. La hidratació, tornant en aquesta època de l'any que estem a punt d'arribar a l'estiu d'aquí poc més d'un mes, la hidratació en els peus, han de posar molta crema només l'estiu, tot l'any?
0: Ens han de posar crema a diari, però cremes que duguin urea. Un 20% d'urea seria l'adequada perquè té la propietat d'eliminar pell morta i hidratar la pell que surt nova.
1: Vostè sap perfectament que a diari poca gent se la posa, no?
0: Jo recomano, per tenir un bon protocol, deixar la crema de vora la mesita de noche i, abans de ficar-nos en el llit, posar la crema. S'absorbeixen molt bé, no un brut energia en sol, o sigui, i fer-ho rutinàriament cada dia.
1: Les persones amb diabetis s'han de cuidar més els peus durant l'estiu?
0: S'han de cuidar més durant l'estiu i tot l'any. Sobretot han de tenir una bona prevenció. Han de saber que la diabetes és algo que poquet a poc cada vegada està més deteriorat, llavors s'ha de fer un bon cribatge. S'ha de localitzar si els nervis tenen problema, si hi ha la sensibilitat alterada, si se fan una ferida s'han d'inspeccionar perquè no sempre noten el dolor. O sigui, s'ha de tenir molt catalogat el pacient diabètic.
1: Diuen els dentistes i els oftalmòlegs que el manco s'han de revisar un pic a l'any. I els peus, Conxi, cada quant han d'anar al podòleg? Què recomanaria?
0: mínim dos pits a l'any.
1: Dos, cada sis mesos, quan fred i hivern, o sigui, hivern i estiu.
0: Exacte, prepararò per l'estiu i prepararò per si ven, com a mínim.
1: Quin tipus de revisions fan de vosaltres? Supos que de l'alta baix fins i tot fan estudis de trepitjada a nivell biomecànic.
0: Sí, fan des de lo que és la podologia que nosaltres tenim quiropòdia, que és preparar les ungles i les pells, fins a lo que és la biomecànica, que és analitzar en el pacient en camilla, caminant, corrents, depèn de l'activitat física, i amb això treure el motiu de per què em fa mal el peu, el genoll, la cadera, l'esquena.
1: Perfecte, idò, ha quedat molt clar els consells bàsics per a aquesta arribada d'estiu a nivell de la salut dels peus. Conxi Salom, podòloga experta en la salut dels peus. Gràcies per conversar, com sempre, amb nosaltres a Vida Saludable, i és un gust que sempre ens visiti.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon cap de setmana, gràcies. I als nostres oients també els desitjam un bon cap de setmana, queda encara mig, i que tinguin una gran setmana. Dissabte que ve torna aquí Vida Saludable a IB3 Ràdio.

0: 21 anys amb tu.
1: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: Les praderies de Posidònia protegeixen les platges, capturen carboni, són l'hàbitat de centenars d'espècies i, que ningú oblidi, són la base del principal atractiu turístic de les illes. No estic dient res que no sapigueu, però any rere any, en perdent superfície, les praderies retrocedeixen per mort de les brutals pressions que pateixen. I ho sabem gràcies als seguiments científics que ens permeten entendre, posar xifres, el que està passant. Ja sabem què està passant baix la mà. Potser la pregunta ara és què farem amb aquesta informació. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Comencem el Nautilus. Avui tenim seguiment de la Posidònia, microorganismes que capturen metà al fons de la mà i pomes enverinades. I tenim en Pablo Morgantis a Sala de Màquines i en Dani Manau aquí al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Bé, anem a fer un sumari rapidet. El coordinador de l'àrea marina del grup d'estudis de la naturalesa, el GENGOP, el biòleg Xisco Sobrado us explicarà els resultats de la campanya de seguiment de la Posidònia que es fa a Eivissa. I ja us dic que aquesta illa és la que té pitjors resultats.
1: Després parlarem amb l'investigador del Museu Nacional de Ciències Naturals, Rafael Lasso Pérez. Us explicarà una recerca que mostra que les comunitats de microorganismes que capturen gas metà són més importants del que pensàvem per evitar que aquest gas metà contribueixi al canvi climàtic.
0: I també us volem parlar d'un informe que, així en resum, us diu que la majoria de les pomes analitzades a Europa, un 85%, tenen residus de pesticides. Us ho explicarem. I acabarem amb el periscopi que tenim avui, Dani.
1: Avui xerrarem de la nova regulació sobre mascotes que detallarà una llista limitada d'espècies considerades domèstiques i que exclourà la resta per considerar-les exòtiques.
0: Bé, jo crec que aquest és un tema molt important. En parlarem després i anem ja a parlar de la Posidònia.

0: La darrera campanya del seguiment que es realitza a Eivissa a diverses praderies de Posidònia dibuixa un panorama preocupant, encara que jo diria que mica sorprenent. Els resultats confirmen la tendència a la degradació. Han convidat als estudis i Vetres Ràdio a Sant Rafel, a Eivissa, el coordinador de l'àrea marina del GENGOP, el grup d'estudis de la natura, perquè mos expliqui els detalls. És en Xisco Sobrado. Molt bona nit, Xisco. Un plaer, com sempre, tenir-te aquí.
1: Hola, molt bona nit i moltes gràcies per la convidació.
0: Bé, la primera conclusió impactant és que 17 de les 18 estacions que teniu estan en mal estat. Explica'm-nos quines zones teniu estacions i què hem d'interpretar quan deis que estan en situació desfavorable.
1: Pues tenim estacions situades a Talamanca, a Calabadella, a Purroig, a la Xanga, a Cala Llentrisca, a Sa Conillera i també a Cala Roja, no? I bàsicament el que ens referim quan estem en una situació dolenta o no estan en un bon estat ambiental és que tenen un percentatge de praderia morta molt elevat que no es podria explicar només solament per causes naturals, no? Diguem, és per impactes antròpics derivats sobretot de la pressió del fondeig, però també de tema de la mala qualitat de les aigües o també abocaments de salmorra.
0: Sí, són diverses pressions, està clar. Dins aquest panorama hi ha zones més crítiques, com Talamanca. Què està passant a aquesta badia?
1: Pues la badia de Talamanca és el puesto que tenim indicat que té una pressió molt elevada, amb un percentatge de praderia morta molt elevat. Hi ha que remarcar que aquestes dades són del 2025,
0: sí,
1: però fa un mes ja vàrem estar per recollir les dades de 2026 i som semblants encara una miqueta pitjor, encara les tenim que analitzar, però podem dir que és una mica pitjor. I sobretot el que tenim a Talamanca és un fondeig descontrolat d'embarcacions, no? Fondeig d'embarcacions amb àncora i cadena, però el que ens preocupa també és el fondeig d'embarcacions amb les estructures fixes de fondeig o els morts il·legals que cada any, pues, diguem, s'instal·len de nou i provoquen la degradació de les praderies i fins i tot de les nostres pròpies estacions de seguiment.
0: Precisament fa pocs dies s'ha anunciat que el camp de boies, que ja fa anys que s'ha d'instal·lar aquesta badia, no estarà preparada tampoc aquest any. Mala notícia per la Posidònia, no?
1: Sí, ja portem ja 3 o 4 anys en la mateixa notícia. És mala perquè cada any perdem metres quadrats de praderia i ja sabem que un metre quadrat triga molt de temps a regenerar-se i bueno, és un que el GENGOP està treballant, però sí que és veritat que a nivell administratiu pues, hi ha unes traves que no entenen com es poden dilatar tant en el temps quan en principi ja els projectes ja estan pensats, ja estan ideats i bàsicament és executar-los, no? Però és veritat de que cada any que passa pues, Talamanca és un puesto on té una pressió de fondeig molt elevat i és veritat de que es fan, diguem, actuacions de vigilància que poden ser útils un dia o dos dies, però el problema és que és persistent durant el temps a Talamanca, no? O sigui que diguem que és una zona prioritària per actuar.
0: Hi ha punts concrets on puguem pensar que arribem a un punt de no retorn, que no es recuperarà?
1: Òbviament, a escala humana no es recuperarà, perquè estem parlant de zones on zones molt extenses que s'ha perdut la praderia de Posidònia oceànica, però és veritat que hi ha zones que encara tenim praderia de Posidònia oceànica i amb una densitat i una cobertura que són òptimes, no? O sigui que jo crec que el prioritari és mantenir aquestes zones, no? I les zones que hem perdut, pues, amb el pas del temps, pues, esperem que es puguin recuperar, òbviament tenint en compte que a escala humana és difícil que puguem veure una Talamanca com era fa 100 anys, per exemple, no?
0: Fa 100 i pot ser menys, 50, 40
1: 50,
0: anys, ja no ho veurem.
1: Quan va començar el fondeig incontrolat i massiu i també, òbviament, quan la depuradora de Vila funcionava incorrectament, pues això ha provocat una pèrdua molt extensa d'hectàrees de Posidònia, sobretot a la part més profunda.
0: I quines estacions estan encara prou bé i quines característiques tenen aquestes que encara es salven?
1: Pues Cala Roja, que és una platja, una cala molt al costat de la badia de Talamanca, que té menys pressions antròpiques, i hem trobat pues, un percentatge de praderia morta menys menys elevat que les altres zones, no? Estem parlant per davall de entre el 15 i el 20%, mentre que a Talamanca tenim pues, el 50-60%, depèn, hi ha puestos que fins i tot el 90%, no? La varen triar perquè teníem la hipòtesi de que era una zona menys impactada i jo crec que les dades ho remarquen, no? De que aquesta zona, pues, la praderia està molt ben conservada comparat amb Talamanca.
0: Però no detectant que estigui cresquent?
1: A Calarroja no hem detectat que estigui cresquent. És veritat de que per notar canvis necessites una sèrie temporal més llarga, no?
0: Clar.
1: I a nivell de percentatge de praderia morta, més o manco es manté estable, o sigui, és un nivell òptim, però és veritat que l'any passat, per exemple, varen trobar una embarcació enfonsada, no? Era un tipus bote, no? Que això sí que pot portar algun impacte. Aquest any hem tornat al puesto i bueno, estem encara analitzant les dades, però més o manco el percentatge de praderia de Posidònia morta es manté. O sigui que podem dir que la praderia està en un equilibri natural, no? També tenim en compte que un altre tema que ens importa i ens preocupa és el tema del canvi climàtic, que és una cosa que estem monitoritzant també amb sensors de temperatura. I bueno, són pressions a afegir a les que ja tenen la pròpia praderia.
0: Mm-hmm. De sensors de temperatura et volia parlar, que a més l'altra vegada que vares venir varen parlar de que n'havien instal·lat. Algunes estacions ja tenen també aquests termòmetres, aquests sensors, com dèiem, i que mos pots explicar en aquest aspecte, perquè també tenim males notícies, no?
1: Pues sí, varen recollir les dades del 2025, ja les tenim, les dades aquestes de l'estiu del 2025, i són uns valors de temperatura molt semblants a l'estiu 2024. Pot ser pues, una miqueta menys de temperatura, però bueno, valors de 27 i 28 graus sostinguts durant els mesos de juliol, que són valors molt, molt alts, no?
0: I les onades de calor els detecta?
1: Sí, a veure, ja quan estem per damunt de, jo crec que de 27-28 graus ja estem en onada de calor marina, no? I és veritat que la Posidònia hi ha estudis que indiquen 28-29 graus de llindar, però...
0: Ja pateix a partir d'aquesta temperatura,
1: pateix molt, però clar, una temperatura elevada de 27-28 graus durant tot l'estiu és molt elevat. I també recordar que, bueno, que és veritat que hi ha cicles, no? Cicles naturals de que la temperatura canvia, però el que s'està veient és que, diguem, els valors llindars de temperatura van augmentant progressivament, no? Si quan tinguem la pròxima cicle de temperatures elevades, segurament estarem per damunt de 29-30 graus perfectament, no? O sigui que és una cosa que ens preocupa també bastant.
0: I notem alguna diferència entre praderies que estan més someres, més a la costa, o sigui, més no tan profundes com les altres, perquè clar, no totes les que teniu a les estacions tenen la mateixa profunditat, no?
1: Tenim estacions situades a 5 metres, a 10 metres i a 18 metres.
0: I entre 5 i 18 metres hi ha diferència?
1: A nivell ecològic, òbviament, hi ha molta diferència, no? Les praderies més profundes tenen menys cobertura, tenen menys densitat, és sobretot per la disponibilitat de llum, no?
0: Clar.
1: A nivell d'impacte d'onatge, pues, òbviament, si està la praderia més profunda, està més resguardada, però també les praderies més profundes pateixen més pel tema de la qualitat d'aigua, no? Si tenim una qualitat d'aigua pitjor, reben més quantitat de llum i sobretot aquí a Balears tenim la sort de que tenim praderies a una fondària molt, molt elevada o molt profunda, entre 30 a 40 metres de profunditat, cosa que no tenim a la península, i si perdem aquesta qualitat d'aigua, pues perdent una gran quantitat d'hectàrees de praderia de Posidònia oceànica.
0: Clar. Ho deia també per la temperatura, perquè suposo que les que estan a 30-40 metres pateixen menys la calor que no les que estan a superfície.
1: Òbviament sí. Per lo que tenim, òbviament tenim que mesurar-la amb sensors de temperatura, però sí que els sensors que hem posat a 10-15 metres enregistren una temperatura inferior que les praderies que estan a poca profunditat, no? També és veritat que a l'estiu a la zona de Talamanca són aigües encalmades i això agafa temperatura molt, molt, molt ràpid, no?
0: Clar. Bé, aquest seguiment de les praderies va començar a 2019?
1: Va començar 2019 a Talamanca i Calavadella i el 2021 se varen incorporar les altres estacions de Sant Josep.
0: Exacte, així que són 7 anys, encara que el número d'estacions, com dius, ha anat augmentant amb els anys. Bé, no són molts d'anys, però sí per una sèrie temporal, per segons què, però encara així sembla que tenim una tendència negativa molt, molt clara.
1: Sí, sobretot a Talamanca, sobretot a Calavadella, sí que hem detectat una tendència negativa, significativa, amb la reducció tant de la cobertura com el percentatge de praderia morta, no? I són tendències que hem detectat a altres estacions, encara que no són significatives a nivell estadístic, però això no vol dir que no se tingui que actuar.
0: Home,
1: no?
0: Clar, està clar. Calavadella també té moltes pressions, igual que Talamanca, més o menys, no sé si per l'estil, no?
1: Calavadella estem parlant d'una problemàtica similar. Tenim fundets d'embarcacions durant l'estiu, tant a àncora com a cadena. També tenim l'instal·lació de fundetjos dels morts, no? Il·legals, no? I també tenim el tema de la mala qualitat de les aigües durant la temporada estival, no? Yeah. El bloom de fitoplàncton. També tenim moltes problemàtiques a Calavadella, no? Al final totes les cales que són zones que funcionen com ports naturals, no?
0: Sí.
1: Perquè són aigües encalmades, són zones someres, pues reben aquesta pressió humana, tant de costa com d'embarcacions, i la praderia de Posidònia pateix.
0: Ho
1: però
0: pateix, clar.
1: Però la bona notícia és que encara tenim praderies, no? Encara tenim
0: sí.
1: opció de mantenir-la i el que queda és recuperar-la.
0: Està clar, que el missatge és important. Bé, aquest estudi s'integra dins la xarxa Posidònia, és a dir, hi ha punts de seguiment, estacions per totes les illes, i sembla que els pitjors resultats són els d'Eivissa.
1: Òbviament sí, són els pitjors resultats, perquè nosaltres en el seu moment ja vam triar aquestes zones que estaven sotmeses a pressions antròpiques,
0: sí.
1: perquè era una de les carències que tenia la xarxa de seguiment de les praderies de Posidònia Oceànica de Balears, i amb les nostres dades podem constatar de que, òbviament, si a una zona llevem la pressió antròpica, pues la praderia de Posidònia Oceànica avui en dia pues, pot estar en una situació òptima a nivell ambiental, no? O sigui que són dades per contrastar la situació actual i per actuar.
0: I mos has dit que aquest any ja heu començat la campanya, ja estàu veient com va, i tampoc tindrem noves notícies quan, bones notícies, quan analitzeu les dades, no?
1: Estem analitzant les dades i, òbviament, no són bones notícies, i sobretot a l'abadia de Talamanca, que teníem parcel·les fixes, no?, per mesurar densitat. Són com unes estructures que estan depositades al fons marí, no?, i cada any pues, mesurem la densitat en la mateixa zona.
0: Sí.
1: Estem parlant de... Bueno, són uns quadrats d'uns 50 per 50 centímetres, més o manco. I ara estic parlant de memòria, però a 3 zones de Talamanca les hem perdut totes.
0: Vaya.
1: I hi ha zones, òbviament, del fundeix d'embarcacions, perquè hem pogut constatar de que una d'aquestes parcel·les estava tot embolicada en la cadena d'un mort de fundets.
0: Vaya.
1: I això és com ha sigut bastant negatiu pel nostre seguiment, perquè clar, hem detectat que hem perdut dades que són importants a nivell estadístic, però també són dades que aporten que a Talamanca tenim molta pressió de fundets, no? Perquè si en una zona tan petita del fons marí aquestes estructures, vol dir que hi ha molt impacte.
0: Està clar. Bé, aquests estudis, aquest seguiment que feix, altres estudis que s'estan fent sobre la Posidònia de Balears, mos dibuixen un panorama bastant catastròfic, però no veiem que s'estiga fent res per aturar aquesta catàstrofe. Que li demanaries tu en els que poden fer alguns gestors polítics?
1: Bueno, se pot abordar de diverses maneres, no? A nivell local i puntual, Talamanca, per exemple,
0: sí.
1: se podria abordar amb una regulació de fundets, amb estructures de fundets de baix impacte, no? Les denominades boies ecològiques, però que no ho són perquè també tenen impacte, no?
0: Sí.
1: Però clar, aquí el que estaríem veient és com un desplaçament de la problemàtica, no? Les embarcacions que ara no podrien anar a Talamanca pues es desplaçarien a altres indrets que no tindrien regulació, Entonces, el que veiem necessari ja abordar la problemàtica de la saturació turística a l'estiu, no? I intentar pues regular d'aquesta manera, posant límits i anar cap a un decreixement turístic, no? Que des del Gengo veuríem com la mesura que sí que podria, diguem, aturar aquesta degradació a nivell d'illa, no?
0: Clar, al final haurem de triar o salvar els ecosistemes o seguir augmentant el número de turistes. Al final seria un poc això, hi ha que decidir.
1: Se pot veure des d'una forma a curt termini, sí, però també veure que les activitats econòmiques no poden continuar si no tenim un ecosistema en bon estat ambiental. Entonces, en realitat no es tria una cosa a l'altra, sinó veure que no podem seguir de la mateixa manera i, per tant, si volem mantenir activitat econòmica, tenim que tenir un ecosistema en bon estat ambiental.
0: Efectivament, tot això també està connectat. Bé, Ido, anem acabant. No sé si ens han deixat alguna cosa. Hi ha alguna cosa que vulguis destacar?
1: Pues que continuem l'estudi. A l'octubre anirem a les estacions que tenim a Sant Josep a veure com està la situació. I si tot va bé, pues cap a final d'any ja tindrem l'informe per presentar els resultats.
0: Fantàstic, Ido, si no parlàvem abans, en octubre parlarem. Xisco Sobrado, coordinador de l'àrea marina del Gengo, mil gràcies per venir a veure-nos a l'estudi de Sant Rafael un dia més. I bé, encara que siga per portar-nos males notícies.
1: Sí, moltes gràcies, Kat, per invitar-nos i esperem que puguem portar de tant en quant alguna bona notícia.
0: Fantàstic, gràcies.

0: El Nautilus, amb Cristina Manda Tour.
1: IB3 Ràdio és Dial.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Amb una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.

0: Aquest tema fantàstic que estava escoltant és Good Things Grow, de la banda sonora de Blancaneus, la versió de 2025. I per què us estan posant a Blancaneus?
1: Idò perquè volem parlar de pomes enverinades.
0: La xarxa d'acció contra els plaguicides a Europa ha presentat un informe que assenyala que el 85% de les pomes de 13 països analitzades tenen restes de pesticides. I en realitat aquestes xifres dels casos en els que les pomes tenien més d'una substància, perquè el percentatge puja al 93% si parlem de pomes amb un sol producte.
1: Entre ells figuren alguns pesticides neurotòxics que apareixen en el 36% de les pomes i també substàncies PFAS, el que coneixem com a químics eterns perquè són altament persistents i que han trobat en el 64% dels casos. En realitat, no és una dada gaire sorprenent tenint en compte que els cultius de pomes i de les pomeres poden arribar a ser ruixades amb aquest tipus de substància fins a 30 vegades a l'any, segons afirmen en el mateix document, que afegeix que el 71% de les pomes contaminades ho estan per pesticides que la Unió Europea classifica com a molt tòxics i que són productes que haurien d'haver-se eliminat.
0: L'informe recorda que la normativa de Brussel·les estableix des de fa més de 20 anys que l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària hauria d'haver desenvolupat un mètode que permeti avaluar el risc d'aquestes exposicions múltiples, conegudes com a efecte còctel, però encara no ho ha fet.
1: I si veiem les dades per països, a Espanya el 80% de les pomes de producció espanyola tenen aquest còctel de pesticides, el mateix percentatge que França i també a Itàlia. En total, s'han analitzat pomes de 13 països, com dèiem a l'inici, i els que els disfruten de pomes menys contaminades són Dinamarca, amb només un 20% de pomes amb diversos pesticides, i Bèlgica ja amb un 50%.
0: Ja sabeu que l'ús de pesticides no només és un risc per la salut humana, sinó que és la principal causa de la desaparició d'insectes com les baies. És necessari anar cap a una agricultura que sigui ecològica i regenerativa per la salut del món. I hem de dir, per acabar, que aquesta xarxa d'acció contra els plaguicides d'Europa, el Pesticides Action Network Europe, per si no ho coneixeu, és una xarxa d'organitzacions no governamentals d'Europa que promouen alternatives a l'ús de plaguicides o pesticides.

0: estimat Andreu. Fa 40 anys que estan casats.
1: Brumels i bessons a mon pare.
2: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
3: 646-93-45-01.
4: La vull dedicar a mon mare.
5: En el coni.
6: En el meu pare.
7: La meva padrina. Daddy cool, desbonim.
8: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
2: Ràdio Tradicional, sí senyor.
3: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
2: A qui li dediques aquesta cançó?
8: A tu, Xavi, a tu.
2: Ai.
4: Això, que t'estim molt.
9: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
10: Amb espais d'educació i criança.
11: Per pares i mares.
12: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
13: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
14: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
13: Som una ràdio.
14: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
15: Aquest programa de ràdio legendari.
16: És un facto.
3: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Manda Tur.

0: És hora de treure el periscopi i avui volem abordar una pràctica prou estesa, com és la tinença de mascotes exòtiques i, sobretot, una normativa que ho vol regular. Veritat, Dani?
1: Sí, perquè el govern espanyol vol acabar amb el comerç i la tinença d'espècies exòtiques a la llar i preparar un decret amb la prohibició general. La situació és problemàtica per diversos motius. Evidentment, perjudica els animals, que són extrets dels seus entorns naturals habituals, però, a més, generen un comerç sovint il·lícit, al qual manca sempre l'ètica i, com deien, sovint la legalitat en els països d'origen i també ara en el de destí. En l'entorn també ocasiona diversos problemes i les espècies locals es poden veure també afectades. Fins i tot podrien transmetre malalties a altres animals o a les persones, on abans no n'hi havia.
0: I es converteixen en espècies invasores. Bé, recordem el cas de l'ós rentador a Mallorca.
1: Exacte, l'ós rentador a Mallorca és un cas conegut. Es diu així l'ós rentador per la gestualitat que caracteritza...
0: Mapatge, no? Per qui no m'ho entengui.
1: Mapatge, però és aquell mamífer petitoi, de color gris, amb aquelles mans negres, que sempre es fa com si s'estigués rentant les mans o estigués fregant gel hidroalcohòlic o alguna cosa així, no?
0: No crec, però bé.
1: No és el cas, però bé. És, de fet, un animal que té cara de simpàtic i quan encara és una cria és molt juganer, molt bufó, però clar, quan es fa adult es pot tornar una mica agressiu. Sobretot...
0: És un animal salvatge.
1: Exacte, és un animal salvatge, es pot tornar agressiu quan es veu amenaçat i clar, això fa que la gent que l'ha tingut com a mascota l'acabi alliberant a l'entorn, perquè evidentment quan es posen agressius poden ser autèntics dimonis. A Mallorca se'n va observar un primer exemplar l'any 2001, han progressat a àmplies zones de la Serra de Tramuntana, inicialment es trobaven a Puigponent i al Gaida, però ara ja s'han estès per zones més àmplies de la Serra de Tramuntana, sobretot, com dèiem. De fet, hi ha xifres de les captures d'or rentador, són més de 1.200 exemplars només entre l'any 2018 i 2022, estan comptabilitzades, i hem de dir que l'any 2006 es va incloure al llistat d'espècies invasores, però darrerament ja s'ha considerat naturalitzat. Llavors, tenen una població, hem de dir, força estable i una alta capacitat reproductiva i creen molts de problemes a espècies locals, com per exemple el ferreret o també a la geneta, i són transmissors de malalties, com deien, són agressius quan es veuen amenaçats i causen danys en entorns rurals, però també en zones urbanes. És un clar exemple de com es pot degenerar el que comença per tenir una mascota simpàtica i original.
0: Bé, el coordinador del COFIP el van tenir aquí parlant d'aquest tema i us va dir que això havia estat un poc que es va posar de moda per culpa de Pocahontas. Clar, la gent d'entendre que aquest animal ve de l'altre costat de l'Atlàntic i que no tenen que estar aquí. També ha que dir que aquestes xifres que mos has dat, les captures de 1.200 exemplars, estan parlant d'exemplars que es maten. És a dir, es maten decenes o centenars, milers d'animals per culpa que la gent ha pensat que eren jugarois, els ha volgut de mascotes, després s'escapen, es converteixen en espècies invasores i passa el que passa. Això hi ha que remarcar-ho, que els estan matant. Bé, i dit això, hi ha altres casos molt cridaners, com ara el dels hipopòtams de Colòmbia, que també havíem parlat aquí fa un temps ja.
1: Exacte, succeeix el mateix que amb l'ós rentador, però a Colòmbia fa temps que tenen un problema, perquè tot va començar amb un caprici del senyor Pablo Escobar, el narcotraficant que tenia 4 hipopòtams al seu zoo particular, però després de la seva mort aquest zoològic va quedar abandonat.
0: Llavors, estan parlant dels 90, vull dir, ja...
1: Escobar va morir l'any 93, sí. Doncs estem parlant de que fa camí de 40 anys. Es van anar reproduint fins a punt de que fa un parell d'anys ja se'n comptaven 200 exemplars que estan dominant una zona concreta del riu Magdalena. És una barbaritat que provoca molts danys i que a més amenaça els pescadors, els pagesos de la zona, ja que els hipopòtams són molt territorials i quan veuen algun humà a la vora es poden posar molt agressius.
0: De fet, no hi ha animal més agressiu al món que un hipopòtam, encara que sigui herbívor. És el que més morts provoca a Àfrica.
1: Encara que sembli molt gras i molt poc àgil, a l'aigua és un animal que és molt
0: perillós. No, i quan surt de l'aigua, jo els he vist correguent i cuidant. Sí.
1: També. Jo no m'hi apropiaria per si de cas.
0: No, mai del món.
1: Doncs, com dèiem, aquest és el cas de, bastant peculiar del caprici d'un narcotraficant que volia mascotes en el seu ús privat, que ha acabat malament, que fa anys que les autoritats colombianes li donen voltes a com acabar o mitigar aquest problema, i la inacció de molts anys ha fet que s'hagi anat degenerant aquest problema. Ara parlàvem de que fa un temps ja s'havien comptabilitzat 200 exemplars. Ara la situació que planteja el govern colombià és de practicar l'eutanàsia a 80 exemplars, i així començar a reduir una població que, partint només de 4 exemplars, els 4 inicials, ara ja presenta a la població que ja ara, actualment, d'hipopòtams, ja en aquesta zona de Colòmbia, presenta molts problemes genètics d'endogàmia, perquè tots venen d'aquests primers 4 exemplars.
0: Veges el que passa quan no agafes els problemes des del principi, que ara el que eren 4 han passat a ser 200. Bé, i una decisió que no ha estat sent polèmica, per suposat, perquè implica la mort d'animals innocents.
1: Exacte, sí, ja bé, s'havia plantejat abans traslladar bona part d'aquesta població que habita, com dèiem, a la vora del riu Magdalena, i traslladar-la a altres països, com ara Mèxic, a Perú, a Filipines o la Índia. A la Índia sembla ser que s'està reactivant una mica,
0: sí,
1: aquesta opció,
0: sí, sí.
1: Però fins ara no ha prosperat cap d'aquests acords, segurament, perquè el que comentaven, que són exemplars que ja presenten problemes genètics.
0: Clar, ho haguéssim fet al principi, insisteixo, però és que, clar, quan hi havia 4 o fins i tot 10, encara els problemes podria haver solucionat traslladant-los, però ara és més complicat. Bé, ho fent tot malament. També volem parlar del polp. L'acceptem finalment com animal de companyia?
1: No de companyia, però sí que el Regne Unit s'ha declarat com un ésser intel·ligent,
0: sí,
1: que sent emocions i que cal protegir jurídicament amb els seus drets legals. L'origen d'aquest canvi de percepció el trobam amb el documental El polp que em va ensenyar.
0: Fantàstic documental que hem recomanat aquí i seguirem recomanant.
1: Sí, My Octopus Teacher, de Pippa Ehrlich i James Reed, que va guanyar l'Òscar 2021 el millor llargmetratge documental. És una peça que explica la vida d'un cineasta que practica submarinisme a Sud-àfrica i la relació que estableix amb un polp durant un any. Aquest documental va inspirar llavors el científic britànic Jonathan Birch, una eminència en benestar animal, que va ser l'encarregat de fer un estudi per al govern britànic que va motivar que s'acceptessin el polp i també les llagostes,
0: sí,
1: i els crancs com a éssers amb una alta intel·ligència, una alta sensibilitat i que, per tant, mereixen una protecció legal.
0: I tots els altres països hi haurien d'anar darrere. I com els protegiran?
1: Idò, la manera més directa és prohibir una de les pràctiques gastronòmiques més esteses, que és bullir-los quan encara són vius, que és una mort extremadament dolorosa.
0: Aquí obrirem un meló, perquè aquí a Balears aquest tema encara,
1: sí, és delicat,
0: però n'hi ha, ha que parlar-ne.
1: És, en aquest cas, Regne Unit, on s'ha fet aquest avenç,
0: sí,
1: legal, i és un avenç, tot i que és difícil també definir la línia que separa els animals que senten dels que no tenen aquesta capacitat, o si senten més o si senten menys, o si són més intel·ligents o menys. Obre aquest debat de si la protecció ha d'acabar aquí o on s'ha de posar el límit, més abans o més després. De fet, Birch va fer un informe on revisava més de 300 estudis preexistents en els quals ja s'apuntava que no només els polps, les llagostes o els crancs tenen sentiments, sinó també altres cefalòpodes, com per exemple els calamars i les sípies. I aquí ja el debat aquí seria encara més encès.
0: Bé, el debat és, jo crec que en aquests moments ho tenim que tenir claríssim, que els animals senten. I els animals senten tots, que nosaltres no puguem entendre com ho fan ni quines són les seves capacitats no vol dir que no. Bé, aquí jo sí que faria un debat, sí. Tornant a la regulació espanyola, quins són els principals canvis que es plantegen ara?
1: Fins ara on podia tenir qualsevol mascota que no estigués prohibida, però era complicat. Havies d'informar-te sobre una llista que, a més, anava canviant en el temps. Havies de confirmar si era una espècie prohibida o no. I ara serà la inversa. Hi haurà una llista reduïda de possibles mascotes i totes les espècies que no estiguin autoritzades en aquella petita llista estaran automàticament vetades.
0: I saben ja quins animals podem tenir com animals de companyia?
1: El llistat no està detallat encara, no està especificat, però sí que es troba un text general en exposició pública, no cita espècies concretes, però podem avançar, per exemple, que aquest marc general ja contempla que les serps, els camaleons, les iguanes, els suricates, amfibis, tortugues i altres espècies com ocells exòtics o altres animals que no són domesticats no podran estar en captivitat a la llar. En general, els exemplars silvestres no tindran tindran la consideració d'animal de companyia.
0: Efectivament, aquest és camí. Hi ha que dir que, parlant de suricates, l'altre dia els companys d'IB3 varen presentar un al·loc que té una suricata, i això em planteja què passarà si algú ja té una espècie no autoritzada com a mascota.
1: Exacte, perquè hi ha gent que ja les té. En principi, la normativa no tindrà efectes retroactius,
0: com sol succeir,
1: i no afectarà la immensa majoria dels animals que ja es troben a la llar d'una família, sempre que s'informi. Això sí, s'haurà d'informar les autoritats per evitar noves incorporacions. No podrem dir ara tenim una suricata, però ja la teníem de fa un parell d'anys, s'haurà de justificar.
0: Ja.
1: Parlem de...
0: amb papers, a més.
1: Exacte,
0: aquests animals tenen que tenir papers.
1: Exacte. Parlem de peixos tropicals, de canaris, de conills, cobaies, hàmsters, que es podran mantenir amb normalitat sempre que es pugui justificar, i en altres casos s'haurà de veure encara com es desenvolupa, com s'acaba desenvolupant aquesta normativa.
0: En qualsevol cas, una iniciativa que ens ha d'equiparar a altres països del nostre entorn on ja tenen lleis de benestar animal similars o bé...
1: Sí, com les que s'estan desenvolupant aquí a Espanya, per exemple, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Xipre o Croàcia, també Noruega, Lituània o Malta ja compten amb una regulació semblant a la que s'està fent aquí, però no tothom té la feina feta, i també hi ha altres països com França, com Finlàndia o Eslovènia, que es troben en la mateixa situació que Espanya, estan desenvolupant la normativa.
0: Moltes gràcies, Dani, ho deixem aquí, val?
1: Molt bé,
0: fins la setmana
1: nit.
0: Que ve. Idò, recordeu que tots els programes queden penjats a IB3 a la carta, i si voleu fer-nos qualsevol sugerència, també tenim un mail molt fàcil, nautilus@ib3radio.com. I avui m'ho anàvem amb una cançó que mos estimem molt perquè és com l'esperit d'aquest programa. Aquesta setmana han donat a Joan Manuel Serrat el primer Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. I naltros, en Pablo Morgantis, a la de màquines, en Dani Manau i jo, m'ho anàvem amb Mediterrani. Molt bona nit, tornant la setmana que ve, i cuideu el planeta.

0: 21 anys amb tu.
1: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
2: La nostra felicitat depèn més d'allò que tenim al cap que d'allò que tenim a la butxaca. Aquesta frase té com a autor el filòsof alemany Arthur Schopenhauer. D'alguna manera pot ser equivalent a aquell altre que diu que els dobbers no donen la felicitat. Nosaltres no sabem el compte corrent dels gestors dels petits establiments comercials de casa nostra, ni ho pretenem tampoc, és clar. Però allò que sí sabem cert és que, en la immensa majoria de casos, estan plenament satisfets i feliços amb la feina que fan diàriament. Benvinguts a una nova edició, ja la número 89 d'Emblemàtics, aquí en aquesta casa, IB3 Ràdio. De quins dos establiments parlem en el programa d'avui, Xavi?
3: Hola, Toni, com anem? Nosaltres sempre sortim a caçar o a pescar els emblemàtics més significatius i rellevants. I per això avui començarem amb Canción de Palma.
4: El meu fill m'ha sortit molt bo, també és un gran comerciant. També s'ha dedicat ell un poc més que jo, això no ho he tocat, a l'electrònica i té un èxit molt gran. A més, també fa, ara s'ha posat molt de moda a les redes socials i ell està molt ficat a les redes socials. Fa un TikToks que de presentar productes i té un èxit arrollador, la veritat és que té un arrollador, i entonces, què és això? Pues això és l'evolució de Canción, o sigui, no ens hem quedat estancats a les canyes de bambú, sinó que hem anat evolucionant així com evolucionava el món.
3: Diuen que tota feina dona els seus fruits. I d'on deuen fer molta? A Fruiteria Gelabert del Mercat de l'Olivar de Palma, que serà objecte del segon reportatge del dia.
5: Requereix molta professionalitat. A vegades, quan parlant de fruita, la gent pot pensar, és que no ho coneix, que és una feina fàcil. Però no, és una feina que necessita una experiència i és com tot, com vendre peix o com vendre carn o com qualsevol ofici. Tot necessita un interès, tenir interès per part de la persona que ho fa i, de més, un coneixement.
3: La nostra feina de la setmana dona com a fruit, com a resultat, el programa d'avui, Toni.
2: Que ben lligat, Xavi. Un programa fet i pensat exclusivament per a vosaltres, els oients. Gràcies per ser-hi una setmana més. Emblemàtics, benvinguts. Començam. Sempre curiós i informat, en Xavi en retrata Canción per iniciar la travessia radiofònica del dia.
3: Hi ha botigues que no només venen productes, sinó que formen part d'un món. Canción és una d'aquestes. Un espai on la mà no és només horitzó, sinó una manera de viure i on cada article, una canya, un ham, un volantí, una potera, un fil, té darrere una història d'ofici i experiència. Durant anys, la pesca no ha estat només una activitat, sinó també un saber transvers, una relació directa amb la natura i amb el temps. A Palma, al voltant de la plaça del Banc de l'Oli, aquest vincle continua viu gràcies a un negoci que ha crescut amb la ciutat. Canción.

La història d'aquest establiment comença l'any 1878, quan Melcior López va fundar una botiga dedicada a la pesca en un moment en què gairebé tots els materials eren artesanals. Aquells anys, Europa vivia en plena revolució industrial amb grans canvis tecnològics, mentre que a Espanya es desenvolupava la restauració borbònica. A Mallorca, però, molts oficis continuaven lligats a la tradició i al treball manual, i la pesca era una activitat essencial per a moltes famílies. Amb el pas del temps, el negoci va anar evolucionant. El fill del fundador, Andreu López, va continuar amb l'ofici mantenint l'elaboració pròpia de canyes i altres estris i ormejos, fins que va introduir nous materials com la fibra, fet que va obrir el camí cap a la modernització. Més endavant, el seu net, Andrés López, vinculat també al món de la pesca esportiva, va donar un nou impuls al negoci i el va orientar cap a la distribució especialitzada. Avui és Andrés López, quarta generació, qui està al capdavant de Cancion, mantenint l'essència del negoci, però adaptant-lo als nous temps. En presència també a internet i nous locals a Palma. Una botiga que, a més enllà dels seus productes, continua sent un punt de referència per a tots aquells que entenen la pesca com alguna cosa més que una activitat, com a una forma de vida.

0: La vida no ha estat fàcil per a ell els darrers anys, però Andreu López, propietari de Can Sion, manté amb 80 anys la passió per la feina que sempre l'ha caracteritzat. Ferm defensor de la frase «renovar-se o morir», n'Andreu ens ajuda a fer un repàs exhaustiu de la història del negoci familiar, començant, com sempre, pels inicis.
1: Bueno, això fa moltíssims anys i, efectivament, el negoci de Can Sion el va posar el meu abuelo, que nomia Melchor López, o Sion López. I, a conseqüència d'això, pues, va obrir una tenda, diguin-li, d'algo de pesca, perquè tampoc no era de pesca, sinó que hi havia un centre de colombicultura, i, a més, anaven a fer tapetes i xupitos, diguem, els d'allà. I un poc els barbers de la zona, que normalment llibrauen els dilluns, li varen dir, és històric que a mi m'han contat, eh? Li varen dir, André, Sion, per què no poses un qualque cosa de pesca, perquè nosaltres els dilluns els lliuram i podríem anar a pescar i tu... Bueno, un poquet aquí va ser l'inici de lo que era una tenda de pesca, que en aquell temps no podrien dir que fos una tenda de pesca, sinó era una tenda de moltes coses i de res.
0: I quin any era, en tot cas?
1: Perdó?
0: Quin any era, aproximadament?
1: No? Bueno, sí, l'any. Nosaltres vàrem cercar documentació, evidentment no trobàrem cap documentació del tema, però teníem unes ties que feien feina aquí a la tenda, eren fies, i li varen començar a indagar a veure fins on podíem arribar per trobar-li l'any exacte. I entonces una sèrie de qüestions d'altres familiars que varen... Pues, normalment això se va inaugurar 1878.
0: Caram, és a dir que té més d'un segle.
1: Sí, efectivament.
0: I en aquest sentit, clar, el nom Can Sion, tenint el nom que tenia el seu padrí, era inevitable que fos Can Sion, no? D'aquí ve el nom, no?
1: Sí, el nom ve d'aquí, o sigui, i moltes vegades me demanen, i per què posaren aquest nom? Pues, pot ser traducció, seria es casa d'en Sion, o sigui, no era un nom específic, però bueno, així ha continuat i nosaltres ho continuem amb el mateix nom. Sí.
0: I el primer negoci, el primer establiment, va ser aquí mateix?
1: No, exactament, no. Va ser a la mateixa plaça, però això és el número 7, i ell ho va inaugurar en el número 12, que era un local molt més petit, i entonces jo tenia un germà que feia feina a partir de bueno, la segona generació va ser mon pare, que mon pare ja era una altra història, no? Entonces, mon pare era un artesà de ses canyes. Era una persona que se dedicava a anar en els horts, a recollir ses canyes de bambú, i entonces aquestes canyes el que feien era un procés molt llarg i molt costós. Lo que era, entre ells era anar en el camp, tallar-ho, dur-lo a Palma amb un carro i un cavall. Després aquestes canyes tenen un altre li dèiem uns ulls, que aquests ulls s'han de tallar, després s'han de dur a secar un terrat, una vegada que s'han secat en aquest terrat han de baixar, els han d'acabar de tallar els ulls amb esquena d'asa, que dèiem un pare.
0: Què són els ulls de les
1: canyes? Els ulls són uns brots que surten en el lateral de les canyes, i entonces tot això per pescar, evidentment, s'havia de tallar. I mon pare sempre deia que després, la segona tanda d'aquests brots, s'havien de tallar amb unes estidores de podar especials i els havien de fer esquena d'asa, deia ell, que era com dir redonetes, no podien quedar cantos, perquè si no és quan pescaves, evidentment, te podries enginxar. I la seva feina, bàsicament, tota la vida va ser una artesà de les canyes i després d'elaboració de productes de pesca. Que com te pots imaginar, en aquell temps no existia niló, no existia teòricament res. I com a anècdota, hi havia un fil que se deia pèl de cuca. I aquest pèl de cuca els havien d'anar ajuntant un amb un fins a aconseguir la llargària de la canya. Les canyes no se comptaven per metres. No, les canyes se comptaven per pams. 30 pans, 40 pans... Clar, com te pots imaginar, fer una línia per 30 o 40 pans de fils, que aproximadament tenien 40 centímetres, a més, vin d'estar en remull, amb aigua calenta, perquè si no no hi havia aquí els anuars, un en els altres, era una elaboració completament diferent. Per tant, mon pare, diguem, va ser un treballador nato d'aquest tipus d'elaboració. I, bueno, en aquell temps tot era tan diferent, o sigui, no hi havia fibra, no hi havia carretes, no hi havia tot això, se pescava a mà. Sempre, mon pare sempre me contava que quan anaven a pescar havien de posar un sac en terra, la corda que tiraven era de canyom, no hi havia niló, no hi havia tal, i les anelles de les canyes de bambú eren de vidre, perquè no hi havia res més. A partir d'aquí, les coses després van anar passant, evidentment, anys. Mon pare feia feina al mig de la plaça del Bany de Soli amb un fagó i una tia meva que li contava les canyes per adreçar aquestes canyes, perquè no bastava fer tot el que t'he dit antes, sinó que després els havien d'adreçar. No podien estar tortes, les canyes.
2: Clar, havien d'estar ben fetes.
1: Exacte, havien d'estar ben fetes. I ell va fer feina moltíssim d'anys al mig de la plaça i mai li va dir ningú res, mai va venir cap guàrdia, mai va venir des de l'Ajuntament a dir tu no pots fer feina aquí. L'estent va anar evolucionant i ell mateix se'n va donar compte de que començaria ja a haver-hi cotxes i haver-hi molt de tràfic, i, bueno, molt de tràfic, entrades de cotxes, i va canviar la ubicació i va anar en el carrer de Casa Espanya, que també està ferradet aquí a la plaça de Bany de Soli, uh-huh. I, bueno, i allà també va seguir fent feina moltíssim d'anys sense que ningú li digués res.
2: Caram, o sigui, son pare, no sé si tot això ho va aprendre de manera autodidacta o com es va formar, perquè era un procés artesanal i d'un mestratge increïble.
1: Bueno, ell, jo crec que ell ho va aprendre ell tot sol, no crec que li ensenyés ningú, perquè no hi havia massa gent per ensenyar d'aquest tema. I a raïs d'això, pues, després mos van ensenyant a nosaltres, perquè nosaltres, malament, jo ara ja he complit els 80, i quan tenia 20 i pico d'anys, que mon pare estava actiu, el meu germà Ernesto, que també estava fent feina nostra i per desgràcia en el 57 va morir, tots dos adreçaven també canyes per ajudar mon pare, i va anar evolucionant un poc, i mon pare va trobar, ell deia un paleta era un picapreder, sí, sí, sí. I el va trobar a la província de Girona, a Bàsquera, i aquest senyor li se'n cuidava de cercar-li les canyes, però aquestes canyes ja eren per una altra cosa en aquell moment. Eren canyes molt llargues, que aquí a Mallorca no se feien, uh-huh. I aquestes canyes pues, tenien dues vertents. O sigui, una, si eren molt gruixades, eren per tomar motles.
2: Ah, sí?
1: I
2: no
1: si,
2: per pescar.
1: No per pescar. I si eren més primes, i tenien la medida que correspongués, que aproximadament eren 30 pans, 32 pans, fins a 35 pans, pues després aquestes canyes el que servien era per caçar enfilats, que això és un art que avui també encara se continua. D'una altra manera, però també se continua. I bueno, i mon pare va anar evolucionant de dins tot això, fins que en un dels viatges que va fer ell, que anava a Bàsquera, que era de la província aquesta de Girona, i entonces va anar, o sigui, aquest senyor que hi havia allà, aquest paleta, el va dur un dia a Andorra. I Andorra, allà va aconseguir una canya de fibra. Aquesta canya de fibra, que la va dur aquí a Palma, bueno, la va vendre en dos dies, perquè va ser un boom, o sigui, això no hi havia res, no coneixien res. A continuació de tot això, pues, mon pare va dir, bueno, hauríem de mirar a veure si en duim qualcunament, no? I bueno, ja a poc a poc, jo, en els 16 anys, pues, vaig entrar en el negoci. Jo i el meu germà Ernesto, els dos entrarem en el negoci. El meu germà Ernesto era més també com un pare de feina, o sigui, era un no acabava mai sa feina, sempre feia feina, sempre. I jo era més, ja tenia una visió més que no se tractava de fer feina, sinó que se tractava de comprar i vendre. O sigui, que el negoci podria ser més fructífer fent això, perquè mon pare pensava, com a net tot pensava, que si és un dia, no sé exactament en aquelles fetges ja com els pagava, però si ell pagava una canya de bambú origen o una passeta, posem, sí. I els venia dues, per ell era un gran negoci, però no comptava ni la feina que havia anat, ni el cavall que s'havia dut, ni les hores que feia en el terrat el negoci no era tan redó com ell se pensava, però era la mentalitat que tenien en un temps, o sigui, això era... No comptaven les hores. Avui sí que compten les hores, però en aquell temps no comptaven les hores. Jo sempre vaig pensar que el meu puesto era aquí, o sigui, i un pot també, mon pare sempre va dir que voldria que li continués el mateix que dugués el maternom, i jo era el maternom que mon pare. Però el meu germà Ernesto pues tenia una enfermedad d'epilèpsia i, bueno, i va tenir moltes dificultats, i ja sap, moltes vegades les mamàs també o les mares influeixen, i li va dir a mon pare que convendria que ell també fes feina a la tenda per, o en el negoci, perquè en les etats que tenia no era per anar a un altre puesto. I, bueno, i a conseqüència d'això, els dos anàrem fent, vàrem evolucionar-se, i a raïs de la feina que feren tots dos, aconseguirem pues, comprar aquest local que estem en aquest moment ara.
2: Justament aquí, a la plaça del Banc de Soli.
1: Sí, no mos canviaren en absolut, o sigui, vàrem pensar que era el puesto ideal per continuar. També les circumstàncies en aquell moment eren d'una manera i avui ha canviat per complet.
0: Li demanam a en Andreu pels consells que va rebre de son pare i per aquells altres que ell mateix ha traslladat al seu fill. Per cert, les tres darreres generacions del negoci nomen igual, Andreu o Andrés.
1: Bueno, jo amb un pare, com t'he dit en principi, que era un treballador nato, una de les vegades que jo me va posar ja a fer un pot de feina i organitzar un pot lo de els papers, la paperassa, que diuen, no? I una vegada li vaig dir a mon pare, necessit aquest paper. Em va dir, bueno, pues a partir d'ara, si necessites un paper, et tu que l'has d'haver organitzat. Si no, no, jo no el te puc donar, et tu que l'has. I efectivament, no me'n va quedar més remei que jo, pues posa-me. I en el meu fill, bàsicament, ell sempre me diu que jo som el seu referent i ell ha anat absorbint tot el que jo més o menys sé. I jo li he donat manxes perquè ell anat fent el que trobat millor. I la veritat és que molt bé, no. Estic ben content.
0: En Andreu en respon sobre els productes i la clientela de Cancion, elements que, segons ell, van íntimament lligats.
1: És molt important saber el que vol el client. O sigui, jo sempre, la meva teoria ha estat, o sigui, que ho hem aconseguit equipar-me per metres que tenim, ha estat obrir un negoci que fos tipus supermercat, però que el client, quan entri, nosaltres li hem de demanar què és el que vol, què és el que vol fer, quina idea té, quin tipus de pesca vol fer, si barca, perquè moltes vegades entren i te diuen, no, jo quiero comprar una canya i un carrete. Bueno, però expliqui'm, perquè nosaltres li hem de dir què és el que necessita. No li podem vendre una cosa que sigui ni massa cara ni massa barata, sinó que hem de saber què és el que vol el client. I si el client ve a entrar per una cosa, pues, se n'ha d'anar ben assessorat. Jo crec que avui també, així com t'he comentat antes, que tot havia evolucionat. Avui la clientela és molt diversa. Avui en dia també pescadors ja de la meva edat, que també alguns ja s'estan retirant i tal, i sistemes de pesca que hi havia que han anat desapareixent i, sin embargo, s'han anat incorporant nova modalitat de pesca, pesques que han tingut una evolució molt ràpida per amunt i, sin embargo, n'hi ha tipus de pesca que han anat decaient. O sigui, avui, antigament, la majoria de gent té una pesca que era molt clàssica a Mallorca i a les Isles, que era pescar roquer, que són esparrai, vaques, tot això. Avui no ho pesca ningú, això. Avui pesca tothom, tots aquests lots joves pesquen spinning, que és tirar i cobrar. Per i això és el que està de moda. I després també han evolucionat a caiats, han evolucionat en embarcacions. Mallorca té molt de tipus de pesca i a la gent li agrada molt la mà. I com que li agrada molt la mà, qui demana les seves possibilitats, un compra una barqueta petita, pues més endavant, si pot, la compra un poc més grossa. El gran problema que tenim a Mallorca, sobretot, no són les embarcacions, sinó són els amarres. Els amarres és impossible avui tenir un amarre per els preus que estan, i a més, tot ha canviat un poc. Aquí nosaltres, per exemple, tenim tres tendes i se pot dir que, en general, cap de les tendes té una clientela exacta. O sigui, per exemple, aquí nosaltres a Palma, pues en la temporada tenim molt d'estrangers, molt de gent que viu, ja que viuen aquí i que venen també, o turistes que venen en els creuers. I com que aquí a Espanya els preus són més barats que segons quin país pues venen i a vegades s'enduen coses per dur-se'n en el seu país. I bueno, és la veritat. I després, per exemple, tenim una tenda en el Portitxol que està enfocada molt a les esques vives, o sigui, tenim des de cuts d'arròs, quiatites, bueno, infinitat, una infinitat de coses. I bueno, i la tenda de la Ciutat Jardín també s'ha especialitzat molt en el que és electrònica, que te comentava antes, a més de tot lo de més, o sigui, només són variacions de dins lo general que tenim.
2: Explica'm això de l'electrònica aplicada al món de la pesca.
1: Bueno, però això ja fa molt d'any que està en marxa, o sigui, avui en dia tu no pots anar amb una embarcació i pretens pues, pescar un poc, has de tenir una sonda per veure el que hi ha a baix i després aquesta sonda va acompanyada d'un GPS o un plotter, que és per localitzar pues, aquests punts que tu o t'han donat o tu els has trobat. I després, si vas damunt d'aquests punts, evidentment, sempre s'agafa més pes que si no hi vas. I també avui, antigament, la gent pues, fondejava molt amb ferretons, corda i ferretó i totes aquestes coses, i tot això avui va també és una de les coses que van desapareixent. Per què? Pues perquè avui ha entrat la deixona dels motors electrònics de posicionament i entonces tu tens un amic que el té a de vora tu i veu que agafa més que tu, pues tu també el vols posar. I també és una de les coses que la tenda de la Ciutat Jardín s'ha incrementat i la tenim més especificada allà. O sigui, aquí, en general, tenim molt més turistes que els altres i en el Portitxol són el rei dels cebos vius i a la Ciutat Jardín, a més de també tenir cebos vius i tot això, pues, també ha incrementat molt la venda en l'electrònica.
2: Com ens deies d'alguna manera, Andreu, vosaltres a cada vostra canció n'aplicau la màxima renovar-se o morir.
1: Evidentment, avui has d'estar al pie del canyón, com diuen, perquè si no estàs ben mort. O sigui, tu te quedes obsoleto en el que penses tu que fa 10 anys que funcionava, avui tot això no funciona. Moltes vegades de les altres tendes me diuen no, però este producte l'hem exterminat, l'hem repetit. Bueno, a vegades sí, però la majoria de vegades el que has de cercar és un altre producte que pugui fer una innovació damunt del mateix.
0: L'evolució de Can Sion l'ha duit a tenir l'actualitat tres locals diferents. Sigui com sigui, n'Andreu continua passant gust i molt de fer feina.
1: Aquí el gran problema que tenia Can Sion del bany de Soli és quan varen començar a posar els zaciris. Els zaciris varen ser una restricció per complet de la gent estava basada en cotxe i anant cotxe per tot. Entonces nosaltres automàticament quan vàrem venir a Zaciris, que fèrem tot el possible d'una manera dins el consistori, amb burs, amb sal, per veure menys si podrien donar-nos almenys un aparcament d'aquests ràpids que pogués entrar la gent, estàs un quart d'hora i anar-se'n. No, això no va ser possible i, bueno, no me'n va quedar més remei perquè les ventes varen baixar una barbaritat. I no me'n va quedar més remei que posar una altra tenda, que la posàrem en el carrer de Cardenal Rossell, que és una tenda que està molt bé, que a més té un avantatge que està ferrada a un líder que té 100 i escaig d'aparcaments, i a conseqüència d'això, pues, vàrem posar aquesta segona tenda, que efectivament va molt bé, i tenc un fill meu que també és Andreu López, i que també continua en seu negoci, i, bueno, i jo també estic content perquè continuem en seu mateix nom.
2: Clar, és a dir, que avui Can Sion es pot trobar aquí mateix on som, i a quins dos altres establiments? Crec que en el Portitxol?
1: Bueno, després, un poc de rebot, varen agafar lo del Portitxol, perquè va ser una cosa que normalment nosaltres no l'haguessin agafada, però bueno, a vegades les circumstàncies venen d'una manera o de l'altra, pues, ho varen agafar i bueno, també la veritat és que funciona molt bé. Hi tenc un matrimoni que eren els que ho regentaven antes i també funciona molt bé. Bueno, jo en la meva trajectòria de cancions sempre he estat positiu, a pesar de que he tingut efectivament baixades importants de ventes, perquè els hem anat cobrint un poc, fent variacions de productes i moguem molt dins el sector d'importadors i hem arribat a aconseguir, pues, antigament, potser només teníem dos proveïdors a dins el començament, i avui possiblement tinguem més de 40 proveïdors diferents i a dins a nivell europeu. O sigui, avui ja teòricament quasi totes les compres se fan a nivell europeu perquè les multinacionals s'han anat absorbint la gran majoria de proveïdors que teníem d'un calibre més menys fort i aquests van comprant i se van quedant quasi tot. El meu gran hobby és aquí, a la tenda. O sigui, jo, bueno, tenc dos hobbies importants, que és la pesca deportiva, que, bueno, que he estat algunes vegades, bueno, he estat dues vegades campió del món i una vegada subcampió del món, també de dues vegades d'embarcació, una vegada de surcàsting. He estat a Àfrica pescant, va fer una medalla de bronze. Bueno, tinc un palmarès bastant important. Però quan va complir 50 anys, va fer com els toreros. Va dir, havia acabat de ganar darrer campionat del món i va dir, ara és el moment de retirar-se. I me va retirar i, bueno, jo crec que ho he acertat, perquè després... a tots aquests atlets joves que comencen, que, clar, físicament estan molt més forts que tu i ho has d'assumir, és una cosa que està clara, no?
2: Perquè, mai millor dit, ho vas deixar a la cresta de l'onada.
1: Exactament, no vaig esperar que m'anés malament o que tal, vaig dir, ara és el moment de retirar-se.
2: És a dir, que l'esport, la pesca, és una de les teves grans passions i l'altra, com ens dius, la feina.
1: I l'altra era la feina i el negoci i estar sempre estant, mirant lo que hi ha, lo que no hi ha, lo que hem de fer, lo que no hem de fer. Però bueno, també hi ha que dir que el meu fill m'ha sortit molt bo, també és un gran comerciant. També s'ha dedicat un poc, ell un poc més que jo, això no ho he tocat, a l'electrònic i té un èxit molt gran. A més, també fa... ara s'ha posat molt de moda a les redes socials i ell està molt ficat a les redes socials, fa un TikToks que de presentant productes i té un èxit arrollador, la veritat és que té un arrollador, i entonces, què és això? Pues això és l'evolució de Canción, o sigui, no m'ho han quedat estancats a les canyes de bambú, sinó que m'ha anat evolucionant així com evolucionava el món.
2: És a dir, que hem passat del teu padrí fent feina aquí a la plaça Iverns...
1: No, no era el meu padrí que feia feina a la plaça, era mon pare.
2: Ah, el pare, perdó.
1: Sí, era mon pare.
2: De ton pare fent feina aquí a la plaça, sí. A l'exterior, ara el teu fill fent TikTok...
1: Exacte, social, això mateix, això mateix. Perquè el meu padrí no el va conèixer. No puc donar molt de comentaris d'ell perquè el que sé és d'altres i tampoc no me varen dir massa coses. Sé que era un personatge, tenia un bigots d'aquell temps retorcits aquí i era tot això mateix, era tot un personatge, però d'aquí no puc donar massa dades.
0: N'Andreu està especialment satisfet amb la incorporació al negoci familiar del seu fill.
1: És una satisfacció molt gran, perquè jo el que vull és que continuï, o sigui, jo no vull en cap de les maneres que això se tanqui. Però, bueno, les circumstàncies a vegades no queda més remei, o sigui, Palma, que és un local de 360 metres, perquè en un moment determinat incorporàrem un altre local que està ferrat en la mateixa tenda per magatzem, i, bueno, jo no sé el que pot passar en aquesta vida. Però, bueno, en principi, mentre jo aguanti, aguantarem. Després veurem a veure el que passa. Jo he tingut col·laboradors molt bons, inclús he tingut una lota que l'he tingut de 36 anys en jo de col·laboradora. I, bueno, la veritat és que hi havia un moment que ja sabia més ella que jo. Però, bueno, ha arribat el moment de retiro i ella també s'ha retirat. I, bueno, pues ara tenim altre personal, que ens costa molta pena avui trobar personal. O sigui, tothom... volen fer feina, volen guanyar molt i fer poca feina. O sigui, i això avui en nosaltres és un negoci que han de fer feines dissabtes, no és allò de dir, bueno, pues, de librar dos dies a setmana, és impossible. O sigui, la gent, quan vol comprar una cosa, vol que estiguis i vol venir. El meu fill m'ha sortit molt bo, també és un gran comerciant. També s'ha dedicat un poc, ell un poc més que jo, això no ho he tocat, a l'electrònic i té un èxit molt gran. A més, també fa... ara s'ha posat molt de moda a les redes socials i ell està molt ficat a les redes socials, fa un TikToks que de presentant productes i té un èxit arrollador, la veritat és que té un arrollador, i entonces, què és això? Pues això és l'evolució de Canción, o sigui, no m'ho han quedat estancats a les canyes de bambú, sinó que m'ha anat evolucionant així com evolucionava el món.
0: La treballadora a qui s'ha referit n'Andreu és n'Antònia, que avui ha passat per la botiga del Banc de Soli.
3: Empecé con 28 años a estar aquí con ellos, pero conocí a su mujer desde que tenía 10-11 años. Entonces, es una empresa familiar y me he sentido pues muy a gusto trabajando con ellos. No solamente con el padre, también con el hijo, porque ahora la empresa la lleva el hijo. Entonces, no puedo hablar más que bien de los dos.
2: Perquè Canción, clar, Canción és una referència en el món de la pesca a Palma i a tot Mallorca.
3: Yo creo que es una de las empresas de pesca mejor llevadas, no de Mallorca, sino también fuera de aquí de la isla, porque he estado en otros comercios y yo creo que se nota el cariño, la manera de que él entiende la pesca, que es el disfrutar. Y eso pues lo nota el cliente, yo creo, y también lo notamos los empleados. No solamente yo, sino todos los que trabajan con él, porque es una empresa que se quiere. Porque él lo trabaja con cariño y yo creo que eso lo notamos los empleados.
0: Què suposa per a Canción haver rebut el distintiu emblemàtic?
1: Per nosaltres és verament important, molt important, perquè és un reconeixement a lo que hem estat fent tota la vida. Per ser emblemàtics, no basta que obris un comerç i en 15 dies te venguin i te diguin bueno, pues te donem un sello de negoci emblemàtic. No, per ser emblemàtic tu has d'haver currat.
0: Finalment, n'Andreu relata una anècdota que ell mateix defineix com a curiosa, no de la botiga, sinó d'un campionat internacional de pesca en què ell mateix va participar.
1: Tinc una anècdota un poc curiosa, perquè jo he pescat 25 anys de campionat de pesca i la meva dona, teòricament, a tots els viatges m'acompanyava. I a Portugal una vegada, ja saps, les dones volen demanar a veure què passa, què no passa, i jo estava pescant, no? I l'organització va i li demana bueno, a veure si sabien a veure jo si anava bé, si no anava bé. Diu, no te preocupes, ara el que va delante és Smith, és estrangero. I era jo, perquè a dins el món de la pesca mai me varen dir López ni Andreu, sempre me deien Smith. I entonces és un poc una anècdota i claro, ella va dir no, aquest és el meu amo.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Treveria. IV3 Ràdio és diversió.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram.
6: Aquí, a IV3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Treveria.
0: El segon retrat del dia, previ al reportatge, és el de Fruiteria Gelabert. L'ha preparat, és clar, en Xavi Oliver.
7: Hi ha parades de mercat que canvien amb les estacions. Els colors, les olors i els sabors varien al llarg de l'any, però hi ha una cosa que es manté: la relació amb el client. Les fruiteries són espais vius on el producte marca el ritme i on cada dia és diferent. Darrere cada peça de fruita hi ha un procés, un origen i una selecció acurada. Als mercats, aquestes parades no només venen, també expliquen el pas del temps a través del que hi ha damunt el mostrador. Al mercat de l'Oliva de Palma, aquesta història es pot veure a

de la ciutat. Europa es posava les bases de la futura Unió Europea amb el Tractat de París, mentre que Espanya començava una lenta recuperació econòmica després de la postguerra. En aquest context, les fruiteries es convertiren en un punt essencial per a l'alimentació diària. I amb el pas del temps, el negoci es va anar transformant. Després de la reforma del mercat del 2003, la família va dividir l'activitat en dues branques, una centrada en la fruita fresca i una altra en els fruits secs. Avui és la tercera generació, amb Miquel Gelabert al capdavant, juntament amb Maria José, que hi continua fent feina. A la parada s'hi pot trobar una gran varietat de fruites i hortalisses de temporada, amb una aposta clara per la qualitat i el tracte proper. A més, mantenen una relació estreta amb la clientela i col·laboren amb entitats socials, reforçant el paper del mercat com a espai de vida i comunitat. Un negoci que, com la fruita que ven, segueix el ritme del temps sense perdre les seves arrels.

0: Miquel Gelabert encarna la tercera generació familiar al capdavant de Fruiteria Gelabert, un establiment al qual s'ha dedicat en cos i ànima al llarg de tota la seva vida professional. La passió que té per la feina i per la fruiteria la manifesta clarament quan atén el micròfon d'Emblemàtics. En primer terme, ens parla de l'origen del padrí i del pare.
1: Comença l'any 51, quan el meu padrí va comprar un puesto en aquest mercat.
2: I com era el mercat d'aleshores?
1: Bueno, molt distint, com has de suposar. Els negocis en els anys han anat fent moltes transformacions, i però la base sempre que nosaltres hem intentat continuar i és que a mi ha estat atendre el més bé possible en el client. Per nosaltres el client és el més important. Hem de ser el més seriós possible i atendre el millor possible. El meu predí venia en el bany de sol i un temps venia melons amb altres venedors que també varen estar dins el mercat en aquell moment, també varen comprar qualque puesto aquí i venia amb un carretó per el carrer. Venia melons i fruita per el carrer. I un dia li va sortir l'oportunitat de comprar un puesto dins el mercat, que va ser l'any que varen inaugurar el mercat l'any 51, i va acertar, perquè això ha estat la nostra professió durant tots aquests anys, 75 anys de negoci. El meu predí era un home molt faner, després ho va transmetre en el meu pare, que també va ser un home molt faner i responsable, i la tercera generació crec que jo també vaig prendre exemple d'ells dos i vaig continuar amb això. A més, jo duia la gran sort que això, aquest tipus de negoci m'ha agradat molt.
0: Admet en Miquel que s'ha esforçat molt per la feina, però que també n'ha gaudit molt.
1: Jo vaig començar en els 12 anys, perquè en els 12 anys jo ja acompanyava en el meu predí, diríem, a repartir, que un temps despatxàvem o repartíem hotels, i curiosament, i pensions, que en aquell temps hi havia pensions. De fet, aquí tenim un quadre que ho diu reparto a hoteles i pensiones. No? Aquí ho tenim reflejat.
2: Per tant, tu vas estar en contacte amb la primera, la segona...
1: Bueno, exactament. Jo vaig estar ajudant en el meu predí i en mon pare des de molt petit, com he dit, en els 12 anys, que ja m'agradava molt això de la fruita, i els dissabtes venia a ajudar, perquè en altres moments, lògicament, anava a escola, que... com que m'agradava molt més vendre fruita ja i prestava poca atenció a l'escola, en fi, que era el que més m'agradava. I encara ara puc dir que me segueix agradant aquesta professió. Per això l'he feta de gust. Per jo ha estat un privilegi fer feina de fruiter i en el mercat de l'olivar. Ha estat una sort, perquè he estat 50 anys feliç de la feina que està fent. I això... des dels 12 fins als 62 i pico, no ho pot dir tothom, i he duit una sortada, he disfrutat. Significa tota una vida d'esforç i sacrifici, perquè han sorgit molt de contratemps, i així tot els han superat, perquè jo som partidari de que la constància pues, té la seva recompensa i la lluita.
2: Quin contratemps recordes que puguem explicar? Quins contratemps recordeu que puguem explicar?
1: Bueno, hi ha hagut una sèrie de reformes complicades. Una de les més complicades va ser quan varen passar, quan el mercat se va reformar i varen passar una carpa just davant del peix. I va ser un any complicat.

0: sempre ho recordaré, estàvem en un puesto de 2 metres quadrats i jo tenia 3 empleats en aquell moment i els vaig seguir mantenguent i han estat uns empleats formidables perquè la més antiga que tinc té 30 i pico d'any d'antiguitat. Després n'hi ha una altra lota que en té 20 i pico també i després una altra que ara és la més nova però en té 6 o 7 anys d'antiguitat. Requereix molta professionalitat. A vegades, quan parlem de fruita, la gent pot pensar, és que no ho coneix, que és una feina fàcil, però no. És una feina que necessita una experiència i és com tot, com vendre peix o com vendre carn, o com qualsevol ofici. Tot necessita un interès, tenir interès per part de la persona que ho fa i, a més, un coneixement.
1: Fas compte de jubilar-te?
0: Bueno, jo, si m'he jubil, haurà de ser perquè, o per edat, com és lògic, o perquè ja el cos no funciona com funcionava. Perquè quan un li ha donat tanta matadura, pues, té cert problemes, sobretot a les articulacions. I això, tantes hores d'estar dret, ara feim una feina còmoda, feim una feina, dirien, senyora, perquè avui en dia no té res que veure amb la feina que fèiem antes. Antes pujàvem el gènere del sòtano del mercat amb una carretilla, i tot era a base de força física, i inclús anàvem a Merca Palma amb la furgoneta, la carregàvem cada dia. Jo me'n record que, com que jo tenia força, tenir 12 o 14 anys, ja ajudàvem un pare els dissabtes a carregar la furgoneta. No tenien repartidors, i avui en dia tens la gran sort, que també ho tenc que dir, que tenc uns proveïdors fantàstics, que crec que també, a part de que són molt bons professionals, tenen un reconeixement a la meva trajectòria de persona que no els hi ha fallat mai. També és molt important, perquè els negocis sempre són de dos. Quan només vol guanyar un, els negocis s'acaben.
1: Jo me'n dono compte, en les seves paraules, que ets una persona, un home de paraula. Li dones molt de valor.
0: Li dono molt de valor. I jo te podria dir que voluntàriament no he enganyat a ningú client mai. M'he equivocat moltíssimes vegades, sense voler he pogut posar una fruita en un cop, una fruita tarada. He dit moltes vegades, però crec que hauran estat no tantes. Però voluntàriament n'hi ha un estranger. De fet, ara, desgraciadament, o per el que sigui, hi ha menys volumen de clients estrangers, però he tingut clients que han vengut un dia, s'han sentit ben atesos i han seguit venguent a comprar. I aquests clients han estat fidels, després a lo millor han llogat una casa per aquí i cada any tenen clients estrangers de fa 30 anys.
2: El propietari de Fruiteria Gelabert li agrada tenir alguns records ben a la vista.
0: Desposat tenc aquí un retall de diari, del diari de Mallorca, de mon pare, que li van fer una entrevista l'any 2001 i va resumir tota la seva experiència dins el negoci. I, a més, va fer un comentari que està en lletres majúscules i diu que un mercat en el centre de Palma no pot fracassar mai. Hi havien d'haver afegit, a lo millor, si ho duen amb molt d'interès i ganes i constància, clar està. Però sí, nosaltres hem duit aquesta sort, que hem estat fidels en l'escrit que tenim aquí en primera plana.
1: I després també teniu un diploma.
0: Sí, bueno, és un diploma que en aquell moment se tractava d'exposició de fruites i verdures, concurs en una de les vitrines més ben muntades, i varen dur la sort que va ser per nosaltres l'any 89. Però bueno, són coses que són tonteries, però que un estima, i aquí pues, estan guardades.
2: En un moment de l'entrevista, en Miquel rep la visita d'un familiar molt proper.
0: Aquell senyor d'allà, pues sí, també, és un client de tota la vida. Bueno, aquell senyor d'allà, justament, és el meu consagre.
1: Ah, i
0: però, si li vol fer una pregunta, el millor te val contestar.
1: Fa que no m'escapi.
0: No.
1: Mira, cap aquí.
0: Casualment m'espera perquè...
1: També, que ha estat.
0: És l'únic moment que jo abandono el meu negoci.
1: Quan?
0: És que el meu consagre. O sigui que no ho abandono mai.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Que nom heu?
3: Gabriel.
1: Gabriel, mem, això és un negoci tota la vida.
3: De tota la vida.
1: Quant d'any fa que anàveu a fer escafetet amb en Miquel?
3: Pues des de que se va casar sa filla i el meu fill.
1: Cada dia?
3: Bueno, no, un pit per setmana, però jo també tenc coses, perquè els abuelos o els padrins no havien fet tanta feina mai com ara.
1: Com, i què vol dir?
3: Home, quan te telefona un fill, me faràs aquí a favor, o telefona un net i te lo distan en marxa. Avui per cert he d'anar amb en Víctor a les dues i pica un puesto, o sigui que...
1: I com el veiem negoci? Jo li dic que ho tenim impolut tot.
3: Però jo té un gran avantatge, que dona molta quantitat. I avui en dia el que s'ha de mirar és la quantitat, més que la quantitat. I hi ha molta gent que m'aprecia. I jo crec que ha duit una rama molt important, que és aquesta.
1: I d'aquest cafetà fa que el feix pot ser una vintena d'anys?
0: Algo menos, però exactament des de que mos coneixem, des de que el meu genre va conèixer la meva filla, pues el meu consagre ha estat la persona que ha vingut aquí a veure-me cada 8 o 15 dies i jo, per ell, encantat, me n'he anat a prendre un cafè. No molt en fora del negoci, a part de que els he pogut deixar molt tranquil·lament a elles ja. I de fet, ara darrerament els hi deixo un poc més, perquè com he dit antes, qualque vegada me toca ja anar al metge, clar, perquè durant molts anys no he anat al metge, però ara ja me toca. I el dia que ve, me n'anem a fer a un cafè o un aigó, i mira si m'aprecia que m'esperes que acabis l'entrevista.
1: Feia molta vida de mercat?
3: Bueno, m'agrada. Jo m'agrada molt. O sigui, jo trobo que el mercat té un ambient... Quan anem de viatge amb els amics sempre mos trobem un mercat, perquè és un ambientasso. A més, veus la gent, diguem-ne, de pallesa i la gent que aprecia el que fa. Per aquest motiu.
2: També ben propera a Sant Miquel són les treballadores de la fruiteria. Una d'elles és na Teresa.
1: L'amo me diu que sou unes empleades formidables totes tres.
4: Sí, jo també n'hem molt bon jefe.
1: Sí, quant de temps fa que per aquí, Teresa?
4: Pues fa 23 anys.
1: 23 anys?
4: Sí.
1: Així mateix, ja n'hi ha.
4: Amb en Miquel, sí.
1: Aquí en el mercat de l'Oliva?
4: En el mercat 27.
1: 27?
4: Sí, vaig estar a un altre lloc primer i després pues, anar de 9 anys i ara tenc 43.
1: Com ets el dia a dia aquí en el mercat i la fruiteria?
4: Bueno, és una feina pues, molt rutinària, no? I cada una tenim la nostra feina molt marcada. Cada una té la seva secció i entonces pues, trem el gènere cada dia, cada una munta la seva part i ho miram tot bé perquè tot el gènere estigui perfecte per als clients.
1: El que sí veig, Tere i Miquel, també que ho teniu tot super curiós, ho teniu super ben col·locat tot.
4: Sí, perquè la vista és el primer que crida l'atenció en els clients. Si està ben col·locat i el gènere fa bon aspecte, pues és algo que enganxa. Són un parell d'hores de muntatge cada dia, però bueno, molt grada.
1: I es tracta amb els clients, Teresa? Com es tracta amb els clients? Com, és a dir, Miquel ho ha dit, es tracta el més important, que tothom se senti bé. Com és això? Com ho feia en realitat, tot això?
4: Bueno, primer, siguem educats, tenir un bon tracte, no tractar la gent com si fossin animals, i després pues, donar un tracte triant el gènere, si li agrada més una cosa o li agrada més altra, donar-li consells al client de lo que se pot dur, de lo que és de temporada, i ja està. La gent, la veritat és que és molt amable, els nostres clients són molt bons clients.
2: Com és la clientela actual de Fruiteria Gelabert, segons en Miquel?
0: La clientela és gran, si ara mateix guaites, veuràs que molt de clients són gent d'edat. La gent jove està més ocupada, té menys temps, per això qualque dia seria una bona opció, o lo millor fer un servici de reparto i d'internet a través d'internet i mil coses que se poden fer en so temps.
2: En el seu moment, l'any 2003, el que era una sola parada es va dividir en dues, fruiteria d'una banda i fruits secs de l'altra. Totes dues, això sí, en tot cas, al mercat de l'Olivar.
0: Mon pare mos ho va cedir a nosaltres i el meu germà, junt amb la seva dona, que avui en dia l'actual propietari és la meva cunyada, duen els frutos secos. La fruita seca, que en aquell moment ho duia més mo mare. Mo mare duia la fruita seca, va ensenyar a la meva cunyada a vendre fruita seca i ella ha seguit la professió. De fet, crec que també ho ha fet molt bé perquè tenen un puesto molt guapo i molt ben duit. Ha canviat molt. De grans quantitats que se venien un temps a dins el mercat, pues l'assumpte ha anat reduint perquè en un principi ja les grans superfícies ens van fer moltíssima competència i han tingut una competència astronòmica que inclús va venir aquí, com vosaltres sabeu, el Mercadona, que de fet ja perjudicar-nos no ens ha perjudicat. El que sí, ha estat un competidor i ens ha hagut d'espavilar encara més. Així com el Mercadona és una gran empresa i duen les coses molt bé, pues ens han ajudat a millorar. Jo sempre he pensat que la competència no és un problema, al contrari, pot ser una sort si tu millores. I això és una forma de millorar a dins els negocis.
2: Fa uns mesos que Fruiteria Gelabert llueix el distintiu emblemàtic per a gran goig d'en Miquel.
0: Jo me vaig sentir molt feliç, però sobretot perquè vaig pensar, i des d'aquell moment sobretot, que em varen donar el distintiu junt amb altres persones, que havia complit en la meva obligació, diríem, perquè per jo, jo tenia una forma, mon pare va dur un negoci molt bé, el meu predí també el va dur molt bé, però jo, com que tenc un caràcter molt personal o particular, ja tenia unes idees totalment diferents de la feina de mon pare i del meu predí, i estava preocupat. Però quan vaig veure que l'assumpte m'anava bé i que me rendia, pues vaig ser molt feliç, i ho he estat cada dia.
2: A pesar del segell emblemàtic, el futur de l'establiment dins de la mateixa família pareix, com a mínim, difícil.
0: És difícil, però jo penso que si vengués una persona jove, amb il·lusió i ganes de fer feina, podria sobreviure 20 i 40 anys, com aquest mercat. Si en aquest mercat les parades que se venen o se traspassen per edat, que és normal, venen bons professionals amb moltes ganes de fer feina, aquest mercat té vida per molts anys més. Però, claro, això requereix un esforç, a vegades, un poquet sobrehumà, que avui en dia no se pot comprendre molt, això, perquè jo he de dir que una de les coses que crec, si he de ser honest, que no vaig fer bé, és que el dia que la meva filla se va casar vaig fer feina. I això, la meva filla, que m'estima molt, me va dir, papà, després, des de luego, vaig a ser puntual en tot, però aquest dia jo no havia de fer feina, a lo millor, m'entens? Ja són extrems, i la meva dona, duc 40 anys en la meva dona, i està en joc perquè m'estima molt, perquè durant molts anys jo només vaig pensar en fer feina, i feien feina tots els dies a hores baixes. Antes el mercat estava obert a hora baixa. Començàvem a les 5 del matí i acabàvem a les 8 del vespre, de dilluns a dissabte. I això comprenc que per qualsevol persona humana no li interessa a cap preu. Tinc només una filla que va veure que son pare feia molta feina i va ser molt intel·ligenta i va dir, jo estudiaré molt. I, de fet, ella fa una professió que li agrada. Ella és filòloga anglesa i li encanta la professió. I el meu genre, el fill d'aquest senyor que m'ha estat parlant amb ell, és una persona encantadora, molt fanera, i té una altra professió, que és economista, que no té res a veure amb la meva. I el meu netet, que té, ara farà 7 anys en el mes d'abril, vull que estudiï molt i que mengi la meva fruita.
2: Per acabar el reportatge, en Miquel ens aboca una anècdota viscuda amb la clientela.
0: Nosaltres tenim costum de mos preocupar de com li van els clients a compra i li demanant què tal li ha anat el gènere, perquè són clients habituals. I tenia un client encantador estrangers, com referia antes que els vaig fer fa molt d'any de clients, un dia varen venir, me varen comprar quatre coses, varen quedar contents i venen cada any aquí, tenen una casa i venen cada any a comprar. I un dia, fa un parell d'any, li vaig demanar què tal ha ido el género, i la senyora me va dir, ha habido una cebolla un poquito fea. I jo vaig dir, vaig pensar, ah, no se preocupe, ni vaig regalar una altra, però vaig dir, el meu nivell està bastant elevat. Perquè si en 10 anys o 12 de venir he hagut una cebolla un poquito fea, va bien, va bien.
5: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Arriba l'hora de dir-vos adeu, o millor dit, d'emplaçar-vos a un nou capítol d'Emblemàtics. Un programa d'aquesta casa i IB3 Ràdio que fan possible en primer lloc els establiments seleccionats, en aquest cas Can Sion i Fruiteria Gelabert de Palma, i també un grup de professionals de l'emissora. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes. Níquer Hernández, al control de so. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Napoloni Huguet, a documentació. També hem d'agrair l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Us deixem per acabar amb la cançó titulada Vegetables and Fruits de Steve Monnard.

0: 21 anys amb tu.
1: La intel·ligència artificial en robarà la feina? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: En el programa d'avui ens endinsam en l'informe Tendències d'Empleabilitat 2026, un document dirigit pel professor i secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, que defensa que els rols tradicionals de feina s'han fragmentat en microtasques que poden ser automatitzades, externalitzades i gestionades per agents d'intel·ligència artificial o fins i tot robotitzades. A més, aquest informe preveu que la IA genètica, aquella que és capaç de decidir i actuar de manera autònoma i aconseguir el compliment d'objectius, provocarà, per una banda, la desaparició de 92 milions de llocs de feina al món per al 2030, però també la creació de 170 milions de llocs de feina nous. De tot plegat en parlarem amb el director del document. A més, però, avui comentarem la programació de teixits vius, perquè investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria han demostrat per primera vegada que és possible programar la forma final d'un teixit viu simplement controlant com s'orienten les seves cèl·lules. Aquest descobriment pot tenir implicacions fascinants en la recerca biomèdica, l'enginyeria de teixits, la medicina regenerativa, la robòtica biohíbrida o fins i tot el disseny de materials vius intel·ligents capaços de respondre i adaptar-se al seu entorn. Avui volem entendre com funciona aquest procés, què significa exactament programar un teixit viu i fins a quin punt això pot arribar a canviar el futur de la bioenginyeria. Parlarem amb Pau Guillemat, primer autor de l'estudi. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, ja sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de Panel Syndicate, un editor de còmics digitals en línia.
1: És que seguiu aquesta secció de cultura geek, ja sabeu que això m'encanta, el món del còmic, m'encanta el món del dibuix, de les il·lustracions, de les animacions, de tot el que té a veure amb el cinema. Així que avui venc amb una recomanació molt interessant, perquè és una pàgina web que ha aparegut l'any 2013 per trencar, per espenyar aquest paradigma que havia en el món editorial dels còmics, pues, amb la nascuda d'internet i el tràfic il·legal de pàgines i còmics sense escanejats i un poc la lluita del món editorial de paper amb el món digital, no? Pues, havia un precedent de tot això que era l'any 2007 els músics Radiohead, el grup de música Radiohead, va publicar el seu CD In Rainbows de manera gratuïta per les xarxes perquè pues, els fans poguéssim descarregar el disc, escoltar-lo tranquil·lament i sense pagar o fent una petita aportació o el que nosaltres pensàvem que era lo més just per a aquest àlbum, pues, comprar-lo digitalment, no? I un parell d'anys més tard, que deia abans, 2013, va aparèixer una pàgina molt parecuda, però en el món del còmic, que es diu Panel Syndicate. Panel Syndicate és una pàgina, pues, amb el mateix concepte. Tenim un parell d'històries de còmics que quan entram les podem descarregar i posar el preu que nosaltres vulguem, no? És una iniciativa del guionista Brian Bogan, el dibuixant Marcos Martín i la colorista Muntsa Vicente, dos espanyols i un nord-americà, no? Aquests creadors de còmic que ja feien feina a la indústria, a Marvel i DC sobretot, i Brian Bogan té un còmic molt, molt famós que es diu Saga, que pertenece a la companyia Image, si no m'equivoc, pues estaven un poc cansats d'aquesta voràgine d'entregar, de dates d'entrega, de fer còmics d'una manera molt, molt industrial, ràpida i amb molt d'estrès, que és de lo que se queixa la majoria de creadors que estan en la indústria, i varen decidir pues, que volien llibertat total de creació i de distribució de la seva feina, no?
0: Però com sorgeix? Quins són els primers còmics que apareixen i els més populars? Ens ho conta Pato Conde.
1: La primera història que varen publicar se diu The Private Eye, que és un còmic bastant distòpic i barroc amb tota aquesta construcció de personatges i d'escenaris, que va guanyar el Premi Eisner i el Harvey, que són dos premis molt, molt importants als Estats Units en aquest món. I és veritat que ells pensen a la pàgina no com una empresa, sinó com una distribuïdora que, en principi, diuen que és bastant rentable. Deixen que la gent potser agafi una primera presa de contacte amb la història i si els agrada, pues, el mateix lector posa el preu, no? Jo som bastant lector d'aquestes històries. La veritat és que m'agrada molt el sistema. Té un plantejament bastant interessant perquè també qüestionen la manera de com s'ha de llegir en digital, no? Que no és una cosa habitual perquè els còmics normalment tenen una distribució vertical i aquests pues, fan una distribució més horitzontal de la pàgina, no? Així que és interessant. Després també tenim un especial del còmic de Walking Dead, que pues, el seu creador Kirkman va deixar que faci una història que comença i acaba en un mateix número i està centrada a Barcelona. I també tenim el creador, bé, el dibuixant, mític dibuixant ja de còmic espanyol, català, Albert Monteys, que té una història que es diu Universo, que és l'univers també, està en català i és interessant perquè podem agafar-lo en un parell d'idiomes. Una història super, super interessant, històries curtetes. I un guionista que també està ara molt, molt, molt en voga en el món de les històries del còmic, que es diu Ed Brubaker i té la història Friday amb Marcos Martín i Munsa. Bé, si no teniu contacte amb el món del còmic, això és una oportunitat perfecta per començar a investigar. Si quan baixeu una edició voleu fer-lo de forma gratuïta, només heu de posar 0 euros i deixarà baixar-lo igual. Jo el que faig és això, el primer número veig si m'agrada o no, el baix a 0 euros i després, que normalment tots m'agraden, pues ja li pos un preu segons la història, segons la quantitat de pàgines i si m'ha agradat més o manco. No? Així que tots convidats a investigar Panel Syndicate perquè és una opció perfecta per disfrutar dels dibuixos.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Els rols tradicionals de feina s'han fragmentat en microtasques que poden ser automatitzades, externalitzades, gestionades per agents d'IA o robotitzades. En tasques d'oficina, per exemple, aquest model híbrid s'ha consolidat i les empreses cerquen models laborals més àgils. Aquestes són algunes de les dades que recull l'informe Tendències d'Empleabilitat 2026, un document dirigit pel professor i secretari general de PIMEC, Josep Ginesta. L'informe parla de l'escassetat de talent, de l'apogeu de la IA genètica, que és aquella que és capaç de decidir i actuar de manera autònoma i aconseguir el compliment d'objectius, i aquest informe preveu que provoqui la desaparició de 92 milions de llocs de treball al món per al 2030, però també alhora la creació de 170 milions de llocs de feina nous. Amb aquest informe es vol orientar sobre els focus d'empleabilitat i les competències més demandades, així com també analitzar les quatre transicions que s'estan produint actualment: la verda, la social, la geoeconòmica i la digital. De tot plegat, avui en parlam amb Josep Ginesta, a qui ja podem donar la benvinguda. Benvingut a Codi Beta, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Josep, segons l'informe, aquests sistemes d'intel·ligència artificial ja superen els humans en certes tasques cognitives. Josep, primera pregunta, la intel·ligència artificial ens robarà la feina?
1: Ens robarà molta de la feina que coneixem en aquests moments, però ens robarà molta de la feina que és una feina que és la que aporta sovint menys valor afegit. Feines molt automatitzables, feines, també diré moltes vegades, molt monòtones i feines, en definitiva, sovint de poc valor afegit, no? Resumir un document, resumir, buscar dades, fer cerca de dades i anar-les agregant. Aquelles feines més mecàniques i de menys valor afegit, aquestes ja, en molts casos, de fet, podríem dir que han desaparegut i és molt més eficient fer-les amb l'ús de la tecnologia.
0: Per tant, segurament ens farà més productius, això sí que ho poden dir?
1: Aquí és on està el repte. Aquí és on està el repte de, primer, saber governar aquesta onada de disrupció tecnològica que ens canvia moltíssim el nostre dia a dia i com també ens relacionem les persones en els llocs de feina, amb les nostres empreses, i saber governar-ho, però sobretot tenir la intel·ligència suficient com per utilitzar-ho i orquestrar tot aquest gran exèrcit d'agents que la intel·ligència artificial ens posa a la nostra disposició, no? I la capacitat dels professionals del futur justament serà saber governar de forma intel·ligent les eines, la tecnologia, que de fet, fixa't, és una cosa que ha passat al llarg de la història, no? Uh-huh. En tots els sectors d'activitat, en totes les feines, sempre hi ha hagut alguna innovació tecnològica que ens ha portat una eina, no? Un instrument per poder fer millor la nostra feina, no? Des de la taladradora, no? A qualsevol tipus de feina que ens fa que sigui més fàcil treballar. El repte estarà en la intel·ligència de saber orquestrar tot això i fer-la servir doncs, adequadament per ser més productius.
0: Mm-hmm. Adaptar aquestes eines en el nostre món laboral, i parlàvem d'aquesta IA genètica. Ara tenim molt en ment la intel·ligència artificial generativa, s'ha expandit en els darrers anys el seu ús, podem dir, a tots els àmbits i també, evidentment, a l'àmbit laboral. Què implica aquest canvi, o què implicaria aquest canvi des del punt de vista tecnològic, el pas de la generativa a la genètica, que recordem, la genètica, ho dèiem a la introducció, és capaç de decidir i actuar de manera autònoma per complir una sèrie d'objectius.
1: Doncs la diferència és que la generativa que hem conegut, la de segona generació, el que feia era actuar a partir de dels nostres pressupòsits, no? Dels nostres prompts, no? d'aquelles comandes que de manera recurrent li fèiem, no? Resumeix-me aquest document, o fes-me una cerca d'informació qualitativa, etc. No? És a dir, i actuava molt a demanda. La genètica el que fa és introduir processos automatitzats i introduir-se ja en tots els fluxes de treball dins de les empreses, de forma que pren decisions autònomes a partir de l'aprenentatge previ i ja no cal que li demanem de forma sistemàtica les coses que ha de fer, sinó que ja les fa i les automatitza directament, no? Cosa que fa que part d'aquella activitat que fèiem de donar ordres, no? A la intel·ligència artificial, ja no caldrà que ho fem perquè es pot automatitzar internament en els fluxos de treball de les empreses, no? Lògicament això, òbviament, és una nova fase, no? I és una nova fase no només en les tasques més administratives i més d'activitats que podem pensar que són menys físiques, sinó que quan sumem aquesta intel·ligència artificial agèntica, la sumem a la robotització, a la robòtica humanoide, ja tenim en aquests moments fins i tot robots humanoides que poden substituir en part les tasques que fan les persones, no?
0: Hi ha agèntica que ja arriba, està a tocar, ja hem vist alguns models, sobretot en aquests grans congressos, recentment el Mobile World Congress, per exemple, en veiem algun d'aquests. Veurem com va evolucionant tot això, com s'integra tot això també en el nostre món laboral. I parlàvem d'aquesta dada de la pèrdua de 92 milions de llocs de treball, això de cara al 2030, però també alhora la creació de 170 milions nous llocs de feina. Per tant, el balanç quedam en positiu, no? Quines seran o haurien de ser les feines del futur, Josep?
1: Fixa, aquestes dades provenen de les prospeccions fetes a final d'any pels organismes internacionals més reputats, no? L'OCDE, el World Economic Forum, l'Índex de Desenvolupament d'Intel·ligència Artificial d'Stanford, és a dir, molts organismes i institucions que estudien a nivell global què està passant en aquests moments ho expliquen, no? I és cert que en el curt termini hi ha una pèrdua de llocs de treball, sobretot en aquelles tasques més automatitzables, per exemple, una de molt evident és la codificació de les empreses tecnològiques, que era una tasca molt mecànica i molt recurrent, que ara ja es fa a través de la intel·ligència artificial, i això produeix la pèrdua a curt termini de molts llocs de treball, però també genera productivitat i noves dinàmiques i noves activitats econòmiques en altres àmbits, no? Que fa que hi hagi la productivitat addicional que tenim, fruit de l'eficiència, ens genera més llocs de treball, no? La qüestió més rellevant, però, que tothom diagnostica és que aquesta pèrdua i aquest guany de llocs de treball generarà un desplaçament molt ràpid. Vol dir que hi hauran activitats de persones que perdran molt ràpidament la seva feina i que s'hauran de preparar molt ràpidament perquè trobaran feina amb coses molt diferents i, per tant, necessitarem un trànsit accelerat de persones cap a altres activitats molt diferents, no? Cosa diferent al que ha passat fins ara amb les innovacions tecnològiques que generaven pèrdues progressives de lloc, molt pausades en el temps i que generaven guanys en altres àmbits, però que hi havia una capacitat raonable de temps per poder-ho fer. En aquests moments el desplaçament serà molt ràpid, serà molt accelerat, i això ens obligarà a que es prenguin decisions amb polítiques públiques, amb mesures d'orientació perquè de la manera més ràpida possible les persones puguin tornar a trobar feina, no? En els eixos de creació d'activitat econòmica que hi ha, n'hi ha de molts, n'hi ha de diferents perspectives, però sobretot hi han eixos claríssims, per exemple, un, i ho expliquem, vinculat a la transició social, vinculat també a la crisi demogràfica, i és aquest progressiu envelliment de la nostra societat. L'envelliment de la nostra societat, l'envelliment de les societats avançades, per dir-ho d'alguna manera, del primer món, fa que cada vegada hi hagi més demanda i més necessitats a cobrir una societat més envellida i que, per tant, té necessitats diferents, no? És a dir, no és el mateix que la mitjana d'edat sigui una o una altra, i sobretot les necessitats que té la població de més de 75 anys, lògicament són diferents, no? A mesura que això s'incrementa, que hi ha més persones de 75 anys i més persones de més edat, tot el que té a veure amb atenció a les persones, cura a les persones, però també productes d'alimentació específics, però també mesures de domòtica o productes de domòtica per a aquestes persones de més edat van guanyant terreny, i de fet en aquests moments a Europa ja hi ha un bon gruix de persones que estan treballant específicament en aquest àmbit, no? En el que en diem l'economia silver, no? L'economia de la gent de més edat, no? Que, això, tenen noves necessitats i noves demandes, no? Però també tot el que té a veure amb la sostenibilitat. De fet, la sostenibilitat, la, en diem la transició verda, en alguns moments i en algunes èpoques ha passat per ser doncs, un valor, no? Un compromís, no? Un compromís social, un compromís ètic, etc etc. En aquests moments, la transició verda ja és una regulació legal. La transició verda ja és una qüestió de compliment normatiu, de compliance, que en diem a les empreses, no? I moltes empreses ja tenen obligacions àmplies en matèria de sostenibilitat, de circularitat, etc etc. Tot això, afegit a que els recursos del planeta són limitats i que, per tant, cal un aprofitament dels nostres recursos naturals, quan agafem tot això, doncs totes les activitats que tenen a veure amb recuperació, reciclatge, compliment normatiu i tot el que en diem competències verdes, tot això també serà un focus d'ocupabilitat en el curt termini perquè ens generarà necessitats, no? A més, amb totes les activitats, des de les activitats de restauració, d'hoteleria, no només en les activitats que poden semblar més contaminants i que poden estar més regulades, no? Sinó que en tots els àmbits, no? Des del plàstic, etcètera, etcètera, tot això genera molta activitat. I especialment, pensant en Balears també, hi ha un eix vinculat a quan diem la transició verda, que és la vessant blava, que és tot el que té a veure amb la bioeconomia marina i tot el que té a veure amb la generació d'energia, amb l'ús de les possibilitats que ofereix l'entorn marítim, tot això també serà un eix important de creació i generació d'ocupació en els propers anys, no?
0: S'obren noves portes, nous camins i parlàvem d'un canvi que serà aviat. La previsió és el 2030. Està preparat el sistema educatiu per aquest canvi? Perquè, clar, Josep, mencionaves els serveis d'orientació, reorientar les nostres carreres laborals, però alhora ens haurem de formar per aquestes noves professions, no?
1: Efectivament, hi ha una qüestió que a més l'abordo en l'informe, l'abordem en l'informe d'una manera clara, i és que les persones hauran de formar-se al llarg de la vida més que mai, no? I el formar-se ja no és una qüestió que un fa a l'edat més jove quan vol transitar cap al mercat de treball i que després, un cop format, ja seguirà treballant per la resta de la seva vida. No, la formació i la capacitat de formar-se i d'aprendre i en una situació de desplaçament de les feines com la que tenim ara, fins i tot desaprendre i tornar a aprendre, serà gairebé una actitud vital de tot aquell que vulgui ser ocupable en el futur del treball, no? I això significa que, a més, haurem de formar-nos amb totes les opcions que tinguem, però sobretot prèviament prendre decisions en el curt termini, no? I és veritat que els sistemes públics d'educació, tant els serveis públics d'ocupació com el sistema d'educació en el seu conjunt, la formació professional, però també la formació universitària, no sempre té la capacitat d'adaptar el seu contingut curricular a la velocitat amb la que canvia el món del treball, amb la que canvien les necessitats empresarials. Això és una realitat i sempre va al darrere, no? De fet, una mostra d'això, una dada objectiva que explica això d'una manera evident, és que aquelles persones que estudien en universitats privades i estudien formació de tercer nivell, postgraus, formació continuada, etc etc, en institucions universitàries privades, és més fàcil que tinguin un contracte indefinit, i és més fàcil que trobin feina més ràpidament, i és més, la prima retributiva és més alta sempre, el salari mitjà és més alt. Perquè, i podríem preguntar-nos, això és així perquè les institucions privades tenen millors professors que les públiques? No, ja li dic jo que sovint els millors docents, els millors pedagogs, els millors investigadors estan en institucions públiques perquè és molt vocacional, no? Això és així perquè les universitats privades i l'entorn privat sempre és més ràpid a l'hora d'adaptar el seu contingut curricular a l'evolució del mercat i tenen més flexibilitat organitzativa, no? I aquí justament és on està aquest repte, no? En el cas dels serveis públics d'ocupació, en el cas de tota la connexió amb la informació, amb la formació de primers nivells, serà imprescindible el poder accelerar l'adaptació de tots els continguts curriculars, de fer una bona lectura del mercat i, sobretot, i molt important, i això també li puc dir com a secretari general de Pimec i també Pime Mallorca sempre ho expliquen, aquesta necessitat de que el sistema formatiu estigui molt connectat amb el món de les empreses, no? I que siguin part activa de l'inici i el fi de la formació al món de l'empresa, no? Perquè al final les persones es formen per poder treballar en una empresa, no? I en la mesura en què tot el sistema s'adapti justament a les necessitats de canviants i evolucionants i dinàmiques al món de les empreses, doncs lògicament és més possible que les persones siguin ocupables i que donem resposta a aquest repte, no?
0: Una altra de les dades que recull aquest informe és el creixement de la robotització, també l'hem mencionat a l'inici de l'entrevista, a ritmes d'un 43% anual. Això, si ho comparam amb aquesta pèrdua i creació de llocs de treball que tenen cap al 2013, no sé si se pot fer un horitzó temporal real per a aquesta automatització massiva del treball, parlant més o manco de les mateixes dates.
1: Sí, però, i aquí li dic sí, però, perquè les noves solucions tecnològiques amb intel·ligència artificial que s'apliquen ja en la robòtica estan accelerant moltíssim, moltíssim aquesta robòtica humanoide, no? Per exemple, hi ha una dada rellevant en termes de la robòtica humanoide i que és una dada important perquè significa que hi haurà canvis segur, és que, doncs, per exemple, doncs Elon Musk hagi decidit traslladar bona part de la seva inversió en potenciar la vessant de Tesla que es dedica a la robòtica humanoide, no? Aquesta decisió significa que doncs, Estats Units, el senyor Musk, etcètera, etcètera, i tot l'entorn de la persona més rica del món en aquests moments ha decidit competir amb la Xina amb la cursa per a la robòtica humanoide, no? I tenir instruments o sigui, eines de fabricació a partir del robot, no? Que vagin més enllà del que podien anar fins ara, sabent que el límit que en aquests moments té la robòtica humanoide és doncs, d'un nombre d'hores determinades i una càrrega de pes molt determinat, però el fet que hagi decidit invertir pot fer canviar moltíssim tot això, no? Més el fet aquest d'afegir-hi la intel·ligència artificial a l'hora de prendre decisions, no? En l'horitzó, en el curt termini, no serà estrany per exemple, veure en la restauració robots humanoides que serveixen a taula. Ja veiem, ara ja hi ha aquests robots que semblen els Rumbes, que reparteixen, que sobretot en molts casos estan pensats per evitar la càrrega de pes i tots els riscos musculoesquelètics que té la càrrega de pes en el sector de la restauració, però no serà estrany veure robòtica humanoide a les sales dels menjadors, en llocs on l'espai sigui més estable, no serà estrany veure-ho, no? Perquè si es decideix si els grans recursos, si la gent que té molts recursos en el món per invertir inverteix en aquest àmbit, vol dir que això pot produir un efecte accelerador més enllà del que ja coneixem, perquè la robòtica en aquests moments ja hi ha moltes coses amb les que supera a les persones, no? Amb pensament matemàtic, amb capacitat de raonament matemàtic ja ens superen fa temps, no? Estan per sobre dels humans, no? Però sí que és cert que amb la bipedestació, amb càrrega i amb aquestes coses i també amb la capacitat de poder superar determinats obstacles, doncs li costava, però amb la intel·ligència artificial tot això s'accelerarà també.
0: Un futur que està a punt d'arribar i plantejau en aquest informe també diversos escenaris de futur. Un parla de progrés accelerat, un altre de desplaçament, un altre d'estancament. Quin considerau més probable i per què?
1: Jo crec que, és a dir, anirà per fases. O sigui, això sorgeix dels diferents informes i els escenaris que es plantegen a nivell global, no? Cap on anirà els escenaris de progrés que tindrem i certament l'entorn d'aquest progrés accelerat ja hi som, perquè no hi ha

0: amb resultats per a les empreses, no? Una de les coses que hem recollit en l'informe és que molts, en l'informe que fa Randstad a nivell global a més de 1.500 directius d'empreses multinacionals arreu del món, una de les coses que identifica és que s'està utilitzant de manera generalitzada i s'ha incrementat molt l'ús de la intel·ligència artificial a les empreses, però que això no ha fet suprimir sempre molts llocs de treball, sinó que probablement ha fet que se'n contractessin menys, no? I una de les raons que expliquen és perquè sovint encara no s'ha traslladat a resultats de negoci, eficiència i a productivitat a les empreses, vale? I per tant, haurem de veure en quina mesura les empreses són capaces de fer evolucionar l'ús de la intel·ligència artificial cap a resultats efectius que puguin fer suprimir força del treball, no? Però en aquesta part de més accelerada i del desplaçament, el tercer escenari, que és la capacitat de copilotar entre tots plegats això, penso que no vindrà en el curt, però que a llarg termini serà l'escenari més plausible, no? De fet, una mica Europa ja l'estem plantejant, perquè Europa ja ha avançat amb regulació legal, amb limitacions a l'ús de la intel·ligència artificial, amb limitacions no només ètiques, sinó jurídiques de tot això, i aquest escenari en què siguem capaços de governar el potencial de tot això i d'establir límits, no?, i establir ponderacions en tot això, i siguem capaços d'aprofitar amb la seva màxima expressió les oportunitats que ens ofereix sense doncs acabar caient en riscos de que no hi hagi la supervisió humana al capdamunt, no hi hagi la supervisió de persones al capdamunt, penso que en el mig termini és on tan més probable podem arribar, no? A on ja penso que no és probable que arribem més en l'escenari estancat en què s'aturi aquesta innovació tecnològica i que es vagin trobant noves aplicacions pràctiques en el dia a dia de la feina i de l'economia en tots els països, no?
1: Veurem quins escenaris ens depara el futur de tots aquests possibles que plantegen en aquest informe Tendències d'empleabilitat, canvis en els rols tradicionals de feina, la IA agèntica, la robotització, l'automatització, són algunes de les claus d'aquest informe. N'hem parlat amb el director del document, Josep Ginesta, professor i secretari general de PIMEC. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres avui.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres i bon vespre.
1: Fins una altra. Adéu.
2: Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Xarxa experta.

Imaginem per un moment un material viu capaç de canviar de forma tot sol, de doblegar-se, de contraure's, de transformar-se de manera precisa i controlada, gairebé com si seguís un plànol invisible. Això que podria semblar ciència-ficció, investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre Internacional de Mètodes Numèriques ho han fet realitat. La recerca publicada a la prestigiosa revista Science demostra per primera vegada que és possible programar la forma final d'un teixit viu simplement controlant com s'orienten les seves cèl·lules. És a dir, no cal construir estructures

0: Les externes complexes són les mateixes cèl·lules, amb les forces que generen elles mateixes, les que poden donar forma en aquest teixit. Aquest avenç obre noves possibilitats en camps com l'enginyeria de teixits, la medicina regenerativa, la robòtica biohíbrida o fins i tot el disseny de materials vius intel·ligents capaços de respondre i adaptar-se al seu entorn. Avui volem entendre com funciona aquest procés, què significa exactament programar un teixit viu i fins a quin punt això pot canviar el futur de la bioenginyeria. I en parlem amb Pau Guillamat, primer autor de l'estudi. Benvingut a Codi Beta, Pau. Moltes gràcies per atendre avui la nostra Hola. Telefonada.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Ara ho hem aterrat una miqueta, però en el vostre estudi parlau de teixits vius programables, una expressió que dèiem a l'inici, no? Pot semblar de qualsevol manera ciència-ficció. Explica'ns una miqueta, de manera senzilla, què és el que heu aconseguit exactament.
1: Sí, no, ho explicaves molt bé tu, de fet. Una part que suposava un repte, no? Fins ara per la bioenginyeria, és controlar les cèl·lules que poden generar un teixit, no? Controlar les forces que generen per tal de controlar les formes que un teixit pot generar. Llavors, controlar aquestes forces a in vitro és molt complicat. La biologia ho fa molt bé i ha tingut milions d'anys d'evolució per aprendre'n. Nosaltres ho tenim més complicat, no? La cèl·lula és un element molt complex i controlar-lo és complicat. El que hem fet nosaltres és generar teixits que són molt, molt, molt senzills, en el sentit de que estan compostos per una sola línia cel·lular i aquesta simplicitat ens permet, doncs, controlar millor el teixit. És a dir, al nostre grup es generen teixits molt diversos. Com més complex és un teixit, menys control pots exercir sobre aquest teixit. Llavors, el que hem fet nosaltres és generar un teixit molt senzill, el qual podem controlar molt bé, i la programació en aquest sentit és programar com s'orientaran les cèl·lules dins d'aquest teixit perquè generin forces de la manera que nosaltres volem. És a dir, sí, nosaltres en diem com fer una mica origami amb teixits cel·lulars. És a dir, quan, si volguessis doblegar un paper, doncs tu sabries molt bé les forces que hauries d'aplicar damunt d'aquest paper per generar una forma concreta. És una mica fer el mateix, no? Guiar les cèl·lules perquè generin unes forces que ens donaran una forma tridimensional concreta.
0: Per tant, canviau aquesta forma de manera programada. I parlaves d'origami, no sé si hi ha algun altre exemple quotidià per visualitzar aquesta programació.
1: Jo crec que l'origami és la més
0: la més visual,
1: la que tots tenim
0: no?
1: al cap, no? Sí, és a dir, podem generar formes molt complexes. Com més complexa és la forma, més complexa serà la programació que hem de fer, no? Hem de pensar, doncs, on fer els plecs, com fer-los, en quina direcció, com exercir les forces damunt d'aquest paper, per exemple, per aconseguir una forma concreta. Jo crec que l'origami és la imatge perfecta, no? que tots tenim al cap per programar la forma d'una cosa que ha sigut bidimensional i ara passa a ser tridimensional.
0: De fet,
1: els teixits del nostre... Sí, perdona.
0: Digues.
1: No, els teixits del nostre cos, clar, el teixit que nosaltres tenim al cap i que veiem és la pell, no? Que és... sembla, doncs, que sigui plana i no tingui massa complexitat, però dins del nostre cos, a cada un dels òrgans, doncs, tenim teixits que formen estructures molt, molt complicades. I en aquest sentit, la bioenginyeria, doncs, ha treballat molts anys i està treballant molt per aconseguir teixits que s'assemblin als dels nostres òrgans. Això fins ara, com tu molt bé has dit abans, es feia amb motlles, no? I amb bastides artificials, que passa que això suposen, doncs, posar un artefacte, no? Un objecte que el nostre cos no hi és. Llavors, el repte important era poder generar aquestes formes sense tenir aquestes bastides artificials o aquests motlles. I això, la manera de fer-ho és intentant replicar el que fa la biologia, que és controlar les forces de les cèl·lules.
0: Controlar aquesta força de les cèl·lules, i una de les claus, si no anem malament amb el que hem llegit, és l'orientació d'aquestes cèl·lules, no? Per què és tan important cap on miren o com estan alineades?
1: Sí, això no passa en tots els teixits. Hi ha teixits com, per exemple, el teixit muscular, el teixit endotelial, que és el de dins dels vasos sanguinis, per exemple, on les cèl·lules tenen unes formes més aviat allargades. Llavors, si, per exemple, imaginem, tenim un grapat de macarrons, no? I els volem posar damunt d'una superfície plana, de la manera més eficient possible, la manera de fer-ho és orientar-los en la mateixa direcció. Les cèl·lules que tenen aquestes formes allargades fan el mateix, generen teixits que generen de manera espontània dominis que tenen la mateixa orientació. I això és molt important perquè les forces que emergiran d'aquests teixits depenen d'aquesta orientació cel·lular. Llavors,
0: Fins ara, poden dir, la natura generava aquests patrons de manera espontània, tu ens ho has dit, no? Però de qualque manera desordenada. La gran novetat és que ara vosaltres podeu decidir on i com passaran aquestes coses, o sigui, fins a quin punt podeu predir vosaltres abans de fer un experiment quina forma final tindrà aquest teixit.
1: Exacte. La biologia, de fet, això ho té molt controlat. És a dir, ha tingut molts i molts anys per entendre com controlar les cèl·lules, i aquesta orientació la biologia la controla molt bé. Nosaltres fent-ho artificialment o in vitro, això és una miqueta més complex. Però, com tu molt bé deies, hem après la manera d'orientar aquestes cèl·lules en els teixits, generant uns substrats que el que fan és no només fer que les cèl·lules se sentin molt còmodes, perquè els generem doncs, amb una duresa concreta que les cèl·lules doncs, agraeixen, sinó que, a més, aquests substrats, que són elàstics i tous, presenten unes línies, com uns patrons d'orientació d'una proteïna que a les cèl·lules els agrada molt, una proteïna on les cèl·lules es poden enganxar molt bé, i aquests patrons de línies fan que les cèl·lules s'orientin en la direcció que nosaltres volem. I, per tant, podem generar no només patrons d'orientació concrets, sinó que, com sabem quines són les forces que fan aquests patrons diferents, podem generar un teixit fet de cèl·lules, que cada una d'elles està generant forces, però com controlem aquests patrons d'orientació, podem controlar exactament quines són les forces que emergiran en aquests teixits. I, per tant, seran aquestes forces les que deformaran després el teixit.
0: Dibuixar una miqueta aquest futur teixit, el comportament que tindrà aquest teixit, i això, no sé, vol dir que en el futur es podria dissenyar un teixit, com ara tenim això que deies, no? Un motlle o qualsevol peça d'enginyeria, qualsevol peça d'un motor, per dir qualsevol cosa?
1: Sí, exacte. Aquest estudi, clar, té la part més fonamental, no? Que ens ensenya una mica com la biologia aprofita l'orientació celular per controlar doncs, les formes i les forces dins del nostre cos. Aquesta seria la part més fonamental. La part més aplicada, com tu deies, és generar teixits programats in vitro, és a dir, amb formes concretes, que ens permetran doncs, dissenyar de manera... dissenyar sobre paper com serà el nostre teixit artificial, no? No només podem complexificar-lo una miqueta, podem posar-li diferents tipus de cèl·lules i podem, a més, controlar la forma. És a dir, tenim les eines, comencem a tenir totes les eines per generar un teixit artificial que s'assembli molt al teixit que ens trobem al cos, en un òrgan específic, per exemple. I llavors, sí, el que et referies abans, no?, de generar teixits que puguin generar forces i formes concretes, també té la component aquesta que és interessant per la robòtica biohíbrida, que ho comentaves abans.
0: Sí, en això anava. Quines aplicacions pot arribar a tenir, no?, aquest descobriment?
1: Exacte, jo crec que això obre la porta a generar materials que estan constituïts per cèl·lules, és a dir, la cèl·lula potser és l'element més complex que existeix a l'univers, i ara potser molta gent se'n tirarà a sobre, però clar, és un saquet molt petit que conté milions de reaccions químiques totalment controlades, i conté una maquinària, no?, que pot generar forces d'una manera supereficient. Llavors, poder utilitzar aquest element que és tan sofisticat per generar un material a una escala que a nosaltres ens pot semblar interessant, escala de mil·límetres, de centímetres, és molt emocionant, no?, perquè podem generar ara una superfície constituïda per elements que tenen propietats infinites, no?, i propietats supercomplexes, com podria ser no només generar formes en tres dimensions, però també, per exemple, materials que es puguin autoregenerar, com ho fan els nostres teixits, o materials que puguin sentir i respondre a estímuls externs, per exemple.
0: I això aplicat a medicina regenerativa, per exemple, jo que tenc un menisc operat, Pau, un futur, creus que podria aquest menisc meu, en aquest cas, regenerar-se?
1: Sí, totalment. És a dir, ara ja es comença a utilitzar molt la bioenginyeria per reemplaçar teixits vius per teixits artificials que podrien provenir de les teves mateixes cèl·lules. És a dir, se't podrien extreure cèl·lules mare i diferenciar-les, o es diu de diferenciació, a canviar-les a un tipus de cèl·lula concreta, com podrien ser les del teu menisc, i fer créixer el tros de menisc que tens afectat i reemplaçar-lo, no? Clar, això per un teixit simple, clar, no requereix doncs, de generar formes, per exemple. Però si pensem en substituir un òrgan sencer o una part d'un òrgan sencer, ens hem d'assegurar doncs, de no només utilitzar les cèl·lules del pacient, sinó que puguem generar un teixit artificialment que té les cèl·lules del pacient concretes, diferenciades a les cèl·lules d'aquell òrgan, però també amb les formes necessàries, no?, per dur a terme les funcions fisiològiques que té l'òrgan concret. Per tant, estem parlant ja d'un pas més, que és generar teixits no només que permeten reemplaçar una part senzilla d'un òrgan, sinó reemplaçar parts d'òrgans senceres.
0: De fet, més enllà de possibles aplicacions tecnològiques, ara que parlàvem de medicina regenerativa, aquesta metodologia també ens ajuda a entendre processos biològics reals, com es forma un òrgan o fins i tot com es forma un tumor, i això crec que pot tenir un impacte molt gran, no?, en la recerca biomèdica.
1: Sí, exacte. Hem vist, en els últims anys, s'està veient que això, l'orientació celular té un paper molt rellevant en com es desenvolupen els teixits, no només durant el nostre desenvolupament, és a dir, que nosaltres partim de ser una boleta de cèl·lules a un organisme molt complex, no?, amb moltes formes diferents, amb moltes tipus de cèl·lules diferents, i tot això està perfectament organitzat. Normalment, no?, aquests teixits es van restaurant de manera correcta i es manté tota aquesta complexitat, i entendre com conservar-la i com l'orientació, en el nostre cas, té un paper rellevant, doncs és molt important. Quan aquestes restauracions fallen, doncs és quan ens anem doncs, als creixements de tumors o a malalties diverses, no?, que poden tenir a veure amb fenòmens molt, molt diversos, però on veiem també que les forces que generen sistemes de teixits que tenen unes orientacions concretes també són rellevants. Per tant, sí, com molt bé deies, crec que ens serveix per entendre processos biològics que fins ara potser no en teníem tan bé.
0: Quines passes vos queden ara per davant? Perquè parlaves d'unes primeres proves amb unes estructures senzilles. No sé si continuareu fent feina damunt d'aquesta línia, si ja heu obert un període nou d'investigació.
1: Sí, fins ara això ha sigut, l'estudi fins ara ha sigut més una prova de concepte que ha funcionat molt bé. Jo crec que el següent pas és fer que aquests teixits passin a ser una miqueta més complexos, més segurament més similars als teixits que podem trobar en el nostre cos. I clar, com et deia abans, no?, cada vegada que afegim un grau de complexitat, el control que podem exercir sobre aquest teixit queda afectat. Per tant, hem de veure com hem d'anar a poquet complexificant aquests teixits, però generant teixits cada cop més complexos i cada cop més útils pels camps, com molt bé deies, de medicina regenerativa o robòtica.
0: Programar la forma final d'un teixit viu controlant l'orientació de les seves cèl·lules és aquesta, la base d'aquest estudi publicat a la revista Science, un estudi tirat endavant per investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria. Han parlat amb un dels investigadors principals, primer autor de l'estudi publicat recentment, Pau Guillemat. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres i que vagin molt bé totes aquestes passes que queden per endavant.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Fins una altra.
1: Gràcies. El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui parlam del virus de la verola, que va ser durant segles una de les malalties més temudes del món, provocada pel virus variola. Era altament contagiosa i causava febre alta, erupcions cutànies greus i, en molts casos, també la mort. Les persones que sobrevivien sovint quedaven amb cicatrius permanents i la malaltia va provocar milions de víctimes al llarg de la història, afectant fins i tot poblacions senceres. Un gran punt d'inflexió va arribar amb el desenvolupament de la vacuna per part d'Edward Jenner a finals del segle XVIII. Aquest descobriment va obrir el camí a les campanyes de vacunació massiva que ja en el segle XX es van convertir en una prioritat internacional. De fet, l'Organització Mundial de la Salut va impulsar un programa intensiu de vigilància i vacunació que va permetre localitzar i contenir els darrers brots d'aquesta malaltia. El darrer cas natural de verola es va registrar el 1977 a Somàlia, però la darrera mort relacionada amb el virus va ser la de Janet Parker, un any després, el 78, al Regne Unit. De fet, Parker feia feina a prop d'un laboratori on s'investigava el virus i va contraure la infecció de manera accidental. Finalment, el 8 de maig de 1980, ara fa 46 anys, l'OMS va declarar oficialment la verola erradicada. Va ser la primera i fins avui l'única malaltia humana completament eliminada gràcies a la vacunació. Aquesta és una fita històrica, representa un dels majors èxits de la medicina i de la cooperació internacional en la lluita contra les malalties infeccioses. Avui en dia, hem de dir, només es conserven mostres d'aquest virus en laboratoris d'alta seguretat autoritzats i l'OMS manté protocols estrictes perquè el principal risc actual no és una circulació natural, sinó un possible accident de laboratori o un ús deliberat com a arma biològica. És important no confondre la verola amb la Mpox, abans coneguda com la verola del mico, que sí que continua present en alguns països, tot i que són malalties de la mateixa família de virus, no són la mateixa infecció. Amb aquest punt històric, tancam el codi beta d'avui. Facundo Tenac li ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: 21 anys amb tu.
1: Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No venim a manual, el programa per nins, joves i famílies d'IVETA Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació, salut i criança. Arrencarem parlant del quart certamen de conte infantil sobre salut mental i benestar emocional, impulsat per la Direcció General de Salut Mental del Govern de les Illes Balears, i seguirem amb la secció de l'especialista, on avui descobrirem com està funcionant en la pràctica la iniciativa impulsada per FAPA Mallorca perquè les famílies es posin d'acord per establir criteris compartits sobre l'ús de mòbil i de pantalles. També tindran secció juvenil. Quan les pròximes setmanes se celebra el Dia Mundial del Joc, adaptarem jocs en el format radiofònic amb l'ajuda, això sí, de pares i d'adolescents. Amem què passarà. Com sempre, també parlarem de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives i familiars. Esteu preparats? Idò arrenca la primera hora de No venim amb manual.

0: avui no venim amb manual, volem parlar d'una iniciativa que vol apropar la salut mental en els infants i joves d'una manera molt especial, a través dels contes. Parlant del quart certamen de conte infantil sobre salut mental i benestar emocional, impulsat per la Direcció General de Salut Mental del Govern de les Illes Balears, que vol acostar la salut mental a la societat i promoure el benestar emocional ja des de la infància. En aquesta edició, el jurat ha escollit els relats guanyadors entre més d'un centenar de propostes i avui s'han entregat els premis a Sofia Amaya, la categoria adulta per Sol i Luna, mentre que la categoria infantil han estat premiades Jade Mitchell i Sara Costa per El secreto de Sharky i a la categoria juvenil Nairene Marir amb La gran fiesta de los talentos. Per parlar-ne, avui ens acompanyen en els estudis la directora general de Salut Mental, na Carme Bosch, i també la guanyadora de la categoria juvenil, Nairene Marín. Benvingudes, com estàu?
1: Moltes gràcies, molt bon dia, què tal? Molt bé.
2: Bé, moltes gràcies.
0: Hem de dir que també tenim via telefònica des d'Eivissa na Jade Mitchell i na Sara Costa, que tenen 11 anys i són aquestes autores de la categoria infantil. Bon dia, Jade, com estàs?
3: Bon dia.
0: Hola, bon dia. I bon dia, Sara.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Bé, ja hi són tots. Anem a començar a parlar una miqueta. Carme, hem avançat els objectius ja d'aquest certamen, però per què és tan important impulsar iniciatives com aquesta entre infants i joves?
1: Bé, nosaltres des de la Direcció General de Salut Mental, una de les nostres, un dels nostres objectius, no, és precisament la sensibilització i la promoció de la salut mental i el benestar emocional. Pensem que una de la població diana, sens dubte, allà on hem de fer més feina, no, doncs perquè és molt efectiu i perquè està demostrat que s'ha de fer d'aquesta manera, és la població infantojuvenil. Aquest certamen de contes és una manera de que els infants s'animin, doncs, no, a pensar i a tractar amb temes que tenen a veure amb la salut mental des d'un entorn, doncs, lúdic, des d'un entorn artístic, creatiu, i que faci que d'alguna manera es parli de la salut mental d'una manera normalitzada com qualsevol altra de les dimensions de la nostra persona, no? I la veritat és que dona molt bons resultats i la veritat és que la canalla participen i ho entenen perfectament, no?
0: Certament, de fet, ha arribat ja a la quarta edició.
1: Sí.
0: Com ha anat evolucionant en aquests anys, tant pel que fa a la participació com també sobre els temes que han abordat infants i adolescents?
1: Doncs la veritat és que la participació cada any és millor, no? Avui, enguany, ja pensàvem que la cosa, doncs, està en un punt en què no sé fins a quin punt també, doncs, el jurat ja s'haurà de professionalitzar, és broma, no? Però em refereixo que, bueno, això va començar amb una participació, amb una difusió una miqueta més humil, no? Més senzilla. Per exemple, l'any passat crec que van participar al voltant d'unes 80 persones i enguany hem arribat a més de 130, entre 130 i 150, no sé exactament el número, 150 crec que encara no, però bueno, la veritat és que cada any hi ha més participació i el més bonic de tot és que ara ja, a través de la difusió que fem a través de la Conselleria d'Educació, doncs ens arriba, doncs, que ja hi ha molts professors que fan una feina, no?, amb una aula determinada, amb la canalla, doncs precisament per treballar tot aquest tema dins de l'aula, no? I a nosaltres això ens sembla una iniciativa preciosa que fa que es pugui treballar in situ tot aquest tema d'una manera molt més activa, molt més dinàmica, i bueno, i al final, doncs, dins del que és una assignatura o una classe curricular, no?, que és molt interessant.
0: Molt bé. I dona'm a saber com han viscut una miqueta aquesta experiència els seus participants. Hem començat parlant amb na Sara i na Jade, que són guanyadores d'aquesta categoria infantil. Començam amb tu, Jade. Conta'ns com vos vareu animar a participar en aquest certamen.
3: Bueno, un dia la nostra tutora Neus ens va parlar un poc d'aquest programa i aquest, i pues, ens va animar a fer-ho.
0: Molt bé. Sara, el vostre conte és El secreto de Sharky. Què ens pots contar d'aquesta història?
4: Va haver un nen que va a l'escola del mar que es diu Sharky, és un tauró. Va a la classe amb els seus amics. I hi ha un altre nen de la seva escola que es diu el pez pallasso. I ell li molestava cada dia. I un dia els amics en Sharky van parlar amb el pez pallasso per solucionar les coses. I al final ja no ho puc contar.
0: Clar.
4: I haurà que llegir-lo.
0: Molt bé, no hem de fer spoiler. Jade, quin missatge volíeu transmetre amb aquest conte?
3: Volíem transmetre en diure no al bullying i saber expressar-se sense barallar-se i també que hi ha gent que li costa unes coses i altres altres.
0: Molt bé. Anem a parlar un poc del procés de crear aquest conte. Sara, com ha estat escriure el conte Plegades? Que vos ha resultat més fàcil i que vos ha costat una miqueta més?
4: Ha estat molt bé escriure el conte juntes i el més fàcil ha estat pensar en els personatges i les seves característiques. I el que ens ha costat una mica més ha estat pensar en el principi de la història.
0: Clar, quan tens aquell full en blanc, a vegades costa una miqueta. Anem a seguir ara en Irene, com han dit el teu conte, La gran fiesta de los talentos. Què ens pots contar tu d'aquesta història i de què volies mostrar amb aquest conte?
2: Bé, de la meva història us puc contar un poc de què tracta, perquè, com diu el nom, és una festa de talentos, és a la selva i la protagonista, que és una girafa, vol presentar-se però no troba el seu talent. I amb els seus amics se n'adonen que no fa falta que sigui un talent més material, sinó que també pot ser d'algo de la personalitat. I amb això vull demostrar que cada un de nosaltres té algo dins la seva personalitat que li fa més especial, ja sigui escoltar la gent o treure un somriure.
0: Molt bé. Són contes dirigits a infants, creats per infants aproximadament entre 6 i 8 anys. T'ha resultat complicat pensar un tema sobre salut mental dirigit a infants d'aquestes edats?
2: Bé, no tant, perquè jo som monitora de nens de 10 anys, un
0: ja
2: club
0: d'esplai. Ja estaves preparada, jo.
2: I quan estàs rodejada de tant de nens, te n'adones d'un pot dels seus problemes o d'aquestes coses. I jo crec que un tema que xerra molt, però no se té tanta informació, són les inseguretats, i per això vaig triar aquest tema, perquè així quan arriben a ser grans tinguin un poc més d'informació, per dir-ho així.
0: D'acord. Ara, una pregunta per les tres. Han comentat que aquests contes serveixen per apropar la salut mental a la societat. Per què penseu que és important parlar d'emocions, de sentiments i de benestar mental ja des de la infància? Sara, tu què penses?
4: Jo penso que serveix per ens ajudar a compensar, sentir i actuar.
0: Molt bé. I tu, Jade?
3: Jo crec que és molt important perquè al final un té que expressar-se com es sent i...
0: D'acord.
2: Jo crec que, com he dit abans, és un tema que hi ha que tractar més des de petits, perquè així quan arriben als 12, 13 anys no es topen amb un món que no han vist mai de problemes i aquestes coses, i crec que si tenen més informació des de quan són petits li serà més fàcil quan siguin més grans.
0: Molt bé, Carme. Aquests contes després també s'editaran i se distribuiran a biblioteques, a centres educatius...
1: Efectivament, aquesta és la idea, no? Enguany, l'any passat va ser el primer any que un cop vam tenir els contes, li vam donar una volta més i vam pensar que seria molt interessant. Va sortir l'oportunitat de poder fer una col·laboració amb l'Escola d'Art i Disseny Superior d'aquí de Palma i va tenir una acollida tan bonica per part d'ells que i va sortir un projecte molt maco, no? Perquè d'una manera com a molt informal va sortir aquesta idea de col·laboració i al final els alumnes van fer com també una feina de propostes d'il·lustració pels premis guanyadors. Aleshores, un cop vam tenir també els guanyadors de la il·lustració, el que vam fer va ser editar els contes i, efectivament, doncs, repartir-los, no? Perquè el propòsit és que sigui una eina que es pugui fer servir pues, per la canalla, en general, a la comunitat i allà on arribin, no? Aleshores, la idea enguany seria una altra vegada poder presentar-ho a l'escola una altra vegada, a l'Escola d'Art i Disseny Superior, una altra vegada perquè els alumnis puguin tornar a fer feina damunt d'això, però des de la versió més de l'art, el dibuix i el disseny, no? I la veritat és que al final està sortint un projecte molt bonic de col·laboració i quan veus el resultat final, la veritat és que a nosaltres ens emociona molt, no? Perquè surten obres molt boniques.
0: Perquè, clar, a més de fer reflexionar en els creadors de ses històries, com contribueix el conte com a eina per parlar de salut mental amb els més petits i com suma també el fet que els creadors d'aquestes històries siguin altres infants i joves?
1: Clar, jo crec que el més important que siguin altres infants és molt important perquè el relat en primera persona sempre arriba molt més, no? És a dir, i a més des d'una visió i des d'una concepció del que és la salut mental molt entre iguals, el qual fa que en un moment donat doncs, les paraules que es fan servir, les metàfores, doncs, siguin potser molt més entendibles, no? També per la gent especialment per les criatures que ho reben, no? I després és molt interessant fer servir el tema dels contes i el relat, perquè al parlar de temes que no són tan tangibles, les emocions, un les sent però no els hi posa forma, no es poden tocar, no es poden ensenyar, no?, d'alguna manera, com un objecte, fan que es facin servir molt les metàfores, que es posin moltes imatges, no? Els colors, per exemple, que es fan servir molt, o aquestes metàfores de les illes, o sigui, diferents imatges que fan que en un moment donat aquesta emoció agafi com una forma, agafi com un sentit, no? I això ajuda molt a la canalla, poder visualitzar les coses per poder-les integrar millor, no?
0: I ja per acabar, pels infants, joves i també adults que ens escolten i que ara tenen ganes de participar a la propera edició, com ho podran fer per participar?
1: Bueno, nosaltres el que fem normalment és que quan tenim ja preparat una miqueta el certamen, publiquem la convocatòria. Normalment ho fem per xarxes, no? A través del nostre Instagram o a través del nostre microsite, no? Salut Mental. I allà surt la convocatòria amb totes les, bueno, amb totes les normatives que han de seguir, etc, etc. Donem un plaç de presentació i després tenim un jurat que fa les avaluacions, un jurat molt objectiu i format per gent, doncs, que tenen evidentment una trajectòria i una experiència amb el tema de l'escriptura i dels relats. I així ho fem. Nosaltres esperem poder treure la convocatòria, veurem a veure si es pot treure ja cap a final d'any, doncs, per anar-ho preparant de cara a l'any que ve, no?
0: Molt bé, idò, moltes gràcies, estarem pendents d'aquesta pròxima convocatòria i enhorabona, Sara, Jade i Irene.
2: Gràcies.
1: Enhorabona a tots.
3: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Fa unes setmanes varen parlar d'una iniciativa impulsada per FAPA Mallorca, conjuntament amb la plataforma Fèria, que plantejava que les famílies se posessin d'acord per establir criteris comuns sobre l'ús del mòbil i de les pantalles. A partir d'aquestes trobades, alguns centres ja han començat a fer feina i fins i tot han arribat ja a acords concrets entre famílies. Per saber com està funcionant aquesta iniciativa, avui ens acompanya Javier Ferriol, que a més de pare i professor, és president de FAPA Mallorca. Hola Javier, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Avui hem de passar de la teoria a la pràctica, no? Ens has de contar una miqueta. En aquests centres on ja s'ha començat a fer feina, primer de tot, te volen demanar com s'ha organitzat aquest procés, és a dir, com s'ha començat?
1: Bé, el programa Fèria és un programa internacional que té distintes seus, d'una trajectòria que ha anat a millor, en tot el que es relaciona en tema d'addiccions. I ara s'han especialitzat en la part de tema de mòbils i xarxes socials, etcètera, etcètera. Aquí, lo realment important que és que aconseguim que les famílies mosseguem, en parlem, puguem dir la nostra i, el que tu deies abans, passar a l'acció. O sigui, no se queda en una xerrada allà on ve una persona i mos diu lo complicat que és tot aquest món, sinó que a partir d'aquí se prenen decisions per passar la pràctica d'una manera eficient i eficaç.
0: I com comentàvem, com se comença? Hi ha primer una fase prèvia, pot ser de reflexió de les famílies sobre l'ús que se fa a casa de les pantalles i el mòbil?
1: Se fa un... Primer, les AFAs que estan interessades, el que fan és contactar amb nosaltres, se fa com una primera xerrada, i se marca què és el que se vol... S'implica l'equip directiu del centre, s'implica en els responsables de Fèria i també la part de FAPA. A partir d'aquí se marca una línia, se marquen una sèrie de sessions i se marca ja una dinàmica de promoció. No? No és un cartell allà on apunta't si vols, sinó que ja deim quina és la dificultat, què és el que pot passar si no controlam el fet de que un adolescent... un nen de 12 anys ja tingui mòbil i què és el que passa amb això en dades concretes, no?
0: És a dir, que tenir també una part de formació un poc a les famílies.
1: Exacte. A partir d'aquí, després ja se posa una data, ja se fa una primera reunió amb tothom i se fan una sèrie de dinàmiques allà on se clau la participació de les famílies. Realment, molt de pits, els acords que surten no surten perquè nosaltres ja els tenim preparats i arribam aquí. No, els acords sortiran de les dinàmiques fetes en les famílies.
0: De les necessitats que sorgeixen.
1: Efectivament, perquè a més, ens passa que un centre són unes i un altre centre són unes altres.
0: Clar.
1: A nivell de primària és una, a nivell de secundària és una altra, i després no és el mateix un barri, a lo millor dins Palma, que a les afores, no és el mateix a un poble, i no és el mateix un centre que és TIP i ESO, allà on hi ha la continuïtat, o... I clar, tot això enriqueix.
0: D'acord. És a dir, que hi ha una part de, com recapitulant, no? Hi ha una part de formació per a aquestes famílies, una part de reflexió, no? De reflexionar sobre l'ús que fan i les necessitats que tenen sorgeixen d'aquestes primeres xerrades.
1: Exacte. Sí, no, anava a dir que aquesta part de formació no és com una formació de seure... No, és dinàmica constantment. Sí.
0: I a partir d'aquí, com se passa a fer un poc ses propostes? A partir d'aquestes primeres necessitats detectades?
1: Molt bé. Un pic que se fa aquesta dinàmica, s'aconsegueix què és el que realment preocupa, què és el que podem fer, com ho podem fer. I aquí sí que intervé una miqueta tant en Miquel Ángel Guerrero, que és el director de l'oficina tècnica de FAPA, és que marca, diríem, la línia per tal d'arribar a conclusions i de posar en marxa aquests acords que les mateixes famílies han dit, no? Sempre posam el mateix exemple, que és que hi ha molta diferència quan els nens estan en el parc i un diu, m'on anam? I clar, tots els altres, no, jo m'ho vull quedar perquè el meu amic se queda, no? Pues quan mos posam d'acord i ja són les 7 o les 8, ara ja és moment de partir, m'ho anem tots junts, i tothom s'aixeca i tothom se'n va, doncs aconseguim el que realment és un poquet una metàfora, però crec que explica molt bé en quina situació mos trobam, no?
0: Per a límits compartits,
1: exacte,
0: perquè sigui més senzill, no?
1: Exacte.
0: Clar, i ja que parlàvem de pràctica, ja heu començat, no?
1: Sí.
0: A arribar a acords en alguns centres. Quin tipus de compromisos, per exemple, estan començant a assumir les famílies?
1: Doncs pues mira, és curiós perquè sorgeixen a cada centre sorgeix uns determinats compromisos, no? Però normalment és fins quina hora poden tenir els dispositius. Ah, perquè un pare diu, pues jo me diu que els seus amics li deixen fins a les 10. I una mare diu, no, jo me diu que sou vosaltres que li deixeu fins a les 10. Per això quan se posen tot d'acord, pues que vos sembla que a partir de les 8 pues ja no hi ha dispositius. Perfecte. En els 12 anys li comprem el mòbil, perquè li hem de comprar el mòbil. Pues no. I clar, sempre hi ha qualcú que diu, no, però és que el meu fill va caminant i jo vull que estigui segur, i un altre pare o mare li diu, i deia, compra-li un telèfon que no tingui internet, sinó que sigui simplement per telefonar, si realment és això el que te preocupa. I clar, molta de gent diu, ah, pues mira, no ho havia pensat. I a partir d'aquí, pues tot tipus de propostes, des d'un control parental o marcar l'època, diríem, en què s'ha d'introduir el mòbil, o fins i tot a determinats centres ha sorgit la necessitat de fer formacions a famílies, perquè hi ha gent que, bueno, que a lo millor no li troba tanta importància, li lleva importància el fet de tenir o no un mòbil en 12 anys.
0: I en aquest procés, ara per la vostra experiència, què és el que està costant més? On hi ha més dificultat d'arribar a cos? Ara parlaves, per exemple, del moment en què s'entrega el mòbil, dels tipus de prestacions, fins i tot que pot tenir aquest mòbil, els horaris, si posam o no un control parental. Què és que sol costar més?
1: Jo crec que utilitzar les pantalles d'espais comuns aquí és on costa. Perquè, clar, ens hem de posar d'acord i hi ha gent que no ho veu, hi ha gent que sí que ho veu, i aquí costa una miqueta, no? Però hem de dir que aquesta línia en el que va, diríem, la normativa general també està ajudant, no? Es veure que determinats espais públics ja te recomanen que, no, que siguin lliure de mòbils, és un parc, un espai d'aquests, pues això ajuda i a poc va conscienciant a les famílies i en els mateixos fills.
0: I en quins aspectes trobeu que és més fàcil arribar a un consens pel que estàu veient?
1: Clar, moltes famílies el que diuen és que necessiten activitats d'oci, sobretot a espais més urbans, no? Perquè potser no hi ha un espai allà on puguin jugar a futbol, allà on puguin córrer, puguin anar en bicicleta, i clar, els mateixos nins no surten a jugar.
0: Alternatives, no?
1: I el que necessiten és alternatives a les pantalles. En aquest sentit, per exemple, també sabem que hi ha centres educatius que estan obrint els seus espais, els patis, per fer-los patis actius.
0: A zona baixa, no?
1: A zona baixes. I també inclús durant el temps d'espati ofereixen alternatives a altres jocs que poden ajudar que els alumnes li agafin el gust a jugar a escacs, a llegir, a jugar a futbol o jugar a determinat joc de taula, etcètera, etcètera, que després és probable que això se pugui reproduir a un espai, diríem, fora de l'escola. I això també ajuda molt.
0: I ara una pregunta important. Una vegada s'arriben en aquests acords, no? Se marquen unes línies de feina. Clar, com se manté això en el dia a dia? Perquè aquí ve la part ja més complicada. No sé si anau supervisant o com funciona
1: això. Sí, se crea un grup de WhatsApp en la gent que vol participar. S'explica molt bé l'objectiu d'aquest grup de WhatsApp, que no és un grup de WhatsApp per compartir, per xerrar i per donar opinions, sinó que se centra en uns objectius clars, no? D'aquesta manera també se fa una alfabetització mediàtica a les famílies i s'utilitza de forma correcta, no? I a partir d'aquí pues, se va dinamitzant la mateixa oficina tècnica de FAPA en diferents professionals passat un temps, elaboren un formulari per fer-ho arribar, per tenir dades objectives de si s'està complint, de si no s'està complint, de si s'estan arribant en els objectius que s'havien marcat.
0: És un acord entre famílies, però se fa en el centre educatiu.
1: Exacte.
0: I participa la direcció d'aquest centre
1: Exacte.
0: Educatiu. Com influeix això en el fet de que aquests acords potser puguin arribar a ser més sòlids?
1: O... De forma definitiva i jo diria que magnífica, perquè sabem que quan anem tots de la mà funciona millor, no? I per què funciona? Pues perquè potser se'n van de viatge d'estudis i torna a sorgir el problema del mòbil. El poden dur, no el poden dur, tenen temps lliure, no, jo sí, tu no.
0: Així se val a una, també.
1: El centre també val a una. O no només és el tema del mòbil, és el tema d'un dispositiu electrònic que quan surt del centre, si va o no a casa. Pues aquesta discussió, aquest conflicte, doncs és molt bo poder parlar-ho amb l'equip directiu, que al cap i a la fi és el que tria el projecte educatiu i és que poden fer arribar que si tu obligues a comprar un dispositiu i les famílies ho tenen a casa, qui és el responsable quan el dispositiu és a casa, no? I te diu, no, ets la família, molt bé, ets la família, però tu li estàs posant un deures i és la família que ho ha de supervisar. I a lo millor, jo som el primer que a lo millor no puc supervisar el meu fill o ho està fent amb intel·ligència artificial, quin tipus d'activitat? Doncs pues això ens està duent a altres
0: esferes, no?
1: Exacte, que tard o d'hora ens estan arribant ja, no?
0: Molt interessant. Sabem que és una iniciativa que tot just comença, però quina valoració en feis fins ara? És a dir, com està funcionant? Què tal la participació de les famílies?
1: És molt positiva, perquè la gent que hi participa i pot dir la seva realment se sent a ple, per dir-ho de qualque manera, perquè és capaç de poder dir el que no li funciona a casa. És veure que a la casa de vora també passa el mateix i aquesta impotència de no poder fer res se transforma en començar a fer petites coses, per exemple un horari, simplement, pues mira, un horari de les 4 a les 8 no pot utilitzar el dispositiu, no? O d'aquesta hora en aquesta hora sí que pot utilitzar el dispositiu i se posen en comú totes les famílies, no? I potser és mitja horeta, acaba aquesta mitja hora i com que saben que tots han acabat, pues, no hi ha una discussió i facilita la tasca a les famílies. Molt positiva, és vera que mordu molta feina perquè s'han de preparar les dinàmiques, recollida de dades, etc etc. Però estem veient que això ara mateix és el que realment funciona.
0: I com s'aproveu seguir treballant en els centres que ja han iniciat aquest procés? És a dir, com se revisaran? A més d'aquest grup de WhatsApp que comentaves, no? S'aniran ajustant aquests acords?
1: Totalment. Darrere d'aquest projecte, lògicament està FAPA, però també hi ha Fèria, i Fèria disposa d'una sèrie de persones preparades, professionals, expertes, les quals van evolucionant amb aquest projecte. I m'atreves a dir que han trobat la solució, no sé si un poc tard, tal vegada sigui un poquet tard, però per les generacions que ara venen jo crec que sí que hem arribat a temps. En les altres haurem de fer altres coses, per això és tan important que arribi també en els instituts.
0: Idò, molt important, si hi ha centres o famílies que ens escolten i potser ho volen proposar en el seu centre, per iniciar aquest camí per fer aquest tipus d'acords, per on han de començar? És a dir, com ho poden gestionar, què han de fer?
1: Simplement entrar a la pàgina web de FAPA, fer-ho arribar també a SAMIPA, a SAFA del seu centre, i amb una telefonada a FAPA automàticament mos posem en marxa. I tant de bo poguéssim ampliar aquesta xarxa, no? Perquè és superimportant veure com hi ha compromisos per part de les famílies i que també hi ha unes normes pels fills i per les filles que tothom assumeix i se poden en marxa.
0: I de moltes gràcies, Javier. Un tema molt interessant i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte a Nou Ànima Manual.
1: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
4: Amb una mica més mala bava,
5: sí.
4: Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Avui a la nostra secció juvenil tenim joves...
9: Ué!
8: I pares!
9: Ué!
8: Que són més que joves.
10: Sí.
8: Són el triple de pares.
10: Sí, no?
8: I què farem avui? Idò, com aquest mes se celebra el Dia Mundial del Joc, es posarem a tots a jugar.
9: Guai!
8: I com? Idò, avui intentarem adaptar jocs en el format radiofònic. Perquè, clar, molts jocs són visuals i aquí tot passa en sa veu, amb els sons i en sa imaginació. Així que avui hem pensat convertir alguns jocs en versions radiofòniques i ho farem de dues maneres. Primer farem com una espècie de masterclass de videojocs.
10: Pares.
8: I després agafarem jocs tradicionals de tota la vida i també els adaptarem a la ràdio. Sortirà bé.
9: Sí.
8: Vinga, i en aquesta primera part els pares seran els concursants.
10: Preparats.
8: I els joves han preparat les proves. Com començam?
11: I doncs començarem amb videojocs. No jugarem. Bàsicament, provarem a prova, posarem a prova en els pares.
8: Molt bé, què fareu, amem?
11: I doncs donarem pistes d'un videojoc. I si els pares, o sigui, els pares s'hauran d'endevinar de quines. Si l'encerten, és la primera, i doncs ja està. Si no, els hi donarem fins a 4 pistes per joc. Estem molt generosos avui.
8: Vinga, molt bé. I doncs vinga, primer videojoc.
12: Primera pista, diamants.
8: Si algú sap, pot anar contestant.
13: Sonic.
8: No, seguim.
12: Segona pista, blocs.
14: Minecraft.
8: Correcte. Anem al següent.
15: Primera pista, plàtan.
16: Donkey Kong.
15: No. Segona pista, Turbo.
8: Seguim.
15: Tercera pista, carrera.
17: Mario Kart.
8: Correcte. Molt bé. Vinga, una altra, va.
15: Ambient és la primera pista.
17: Ambient.
15: La segona pista, estadi.
16: Estadi. No sé, FIFA, futbol, no sé què.
8: Sí, sí.
16: FIFA de nou.
8: Vinga, seguim.
12: Primera pista, punts.
8: Sí,
16: punts.
8: Vale, seguim.
12: Segona pista, comandament.
8: Important. Tercera pista,
12: coreografia.
8: Ah, Just Dance. Correcte. Ai. Na Noelia, tot d'una. Molt bé, eh? Això ho heu fet molt bé, eh? Vinga, i ara quina és la següent prova, Margarita?
18: Ara els pares mos heu de dir personatges de videojocs.
8: Vinga, molt bé.
18: Quants en sabeu?
8: Idò, vinga, començam.
18: Primer heu de dir personatges de Super Mario.
8: Vinga,
18: preparats,
8: ràpidament.
18: Llesto, ja.
8: Ja.
19: Luigi.
16: Mario, Lluï.
8: Luigi, vinga, més.
16: Mario.
8: Mario i Luigi.
16: Suceta.
8: Vinga, la princesa, bé, més. El dinosaure aquell...
19: Un Warfario.
8: Un Wario. Un Malfario. Qui més? En Yoshi. Sí?
19: Yoshi.
8: Molt bé. Bou.
17: Bowser.
8: Venga, bé,
16: Donkey Kong.
8: Donkey Kong, no. Donkey Kong. Molt bé, eh? Venga. Anem a seguir. Què més? Altres personatges que han d'encertar.
15: Ara han de dir personatges de Pokémon.
8: Venga, mem. A més, si passant de Pikachu.
9: Charmander.
8: Venga.
16: Bulbasaur.
8: Venga. Ja te l'han llevat. Qui més?
17: Charizard.
8: Molt bé.
9: Charmeleon.
8: Molt bé, evolució.
16: Meowth.
8: Venga. Noelia, està copiant, no va. Què més?
13: Jo no veo.
8: Algun més?
9: Squirtle.
8: Ja està, està bé, és molt bé, molt bé. De totes maneres, els pares no veuen de prom ni d'enfora. No.
16: Sí, ja m'ho pot mostrar.
8: Vinga, i sa darrera...
11: Personatges de Sonic.
8: Sonic, vinga,

0: Els efectes sonors també són molt importants. Així que nosaltres direm un sabi lloc i els pares l'han de fer, a veure si realment estem posats.
1: Ui, podeu fer-ho junts, eh? Vinga, molt bé.
2: Bé, acabant de xerrar d'un eriçó blau, no? I de, heu de fer el Ronald en Sonic corrent molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid.
1: Vinga. Aquest no ha anat massa bé, anem a seguir.
3: Salut. Ara s'ha tirat un parell de xerrar.
4: Ara en so de Pac-Man menjant boletes.
1: Bé, seguim.
3: Ara heu de fer una derrapada a una corba de Mario Kart.
1: Fiu! Bé, aquesta encara un poc més, vinga.
0: Heu de fer el so d'entrar dins un tub a Super Mario.
1: El glu, glu, glu. Ni idea. Fé com se fica l'aigua, pot ser. Vinga, més.
2: Va, seguim amb en Mario quan agafa una moneda.
1: Molt bé.
4: Ara heu de fer el so d'una explosió d'una nau especial.
1: Millor, molt bé.
3: Ara et so de guanyar una partida a un videojoc.
0: Tirorin, tirorin, tirorin, tonting.
1: Això que era Atari, no?
4: Atari.
1: Mínim.
0: I ara el song de perdre una partida a un videojoc.
5: Uau, uau, uau, uau.
6: Se nota que hem perdut molt, eh?
1: I acabam
2: cantant la música de Tetris.
1: Vinga.
7: És que era molt viciosilla.
1: Molt bé, molt bé. Ja hem acabat amb el bloc de videojocs, no?
3: Bé, sí, però encara ens falta una prova.
1: Sí? A quina prova?
3: Idò, sí, és una prova d'aquestes que ara estan de moda, com un petit repte viral. Però tranquils, no és cap repte perillós, avui.
1: Amem, quin és aquest repte viral? És el joc?
3: Idò... Els pares s'han de comptar fins a 10.
1: És el joc des 10, no?
3: Exacte, joc des 10.
1: No sé si l'heu vist a xarxes.
8: No.
1: No, no mem. I dos pares han de comptar fins a 10, però què més?
3: Cada vegada han de canviar un número per una paraula de menjar.
1: Posa'ns un exemple, Eduard, també.
3: Per exemple, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'acord? Ara canviem els 3 per una paraula de menjar. Per exemple, hamburguesa. Quedaria així. 1, 2, hamburguesa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I després ho complicam més. Per exemple, també canviem su. I direm patata. Per tant, serà patata, 2, hamburguesa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
1: Cadascú va proposant, és perquè exerciseu la memòria.
5: Sí, però a part de la vista, la memòria ja.
1: Vinga, estan preparats?
0: Vinga, va.
1: Vinga, cadascú anireu triant un número aleatori i direu tal número, tal paraula. I ui. Vosaltres joves, recordeu... Passeu-me el boli, que jo necessito també repuntar-ho, que ja estic així, un poc sí. Més gran. Vinga, començam. Primer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vinga.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Malen, quin número canviem?
7: Els 3.
1: Per número de menjar.
7: Plàtan.
1: Plàtan, vinga, repetim.
9: 1, 2, plàtan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Salvador, quin canviem?
5: 8, de menjar.
1: Sí. Vinga, de fer més via.
5: Coca-roi.
1: Coca-roi. Vinga, tots junts.
9: 1, 2, plàtan, 4, 5, 6, 7, coca-roi, 9, 10.
1: Javier.
10: Els 2.
1: Els 2 per...
10: Pizza.
1: Dos pizza, vinga, va.
9: Un pizza, plàtan, 4, 5, 6, 7, coca-roi, 9, 10.
1: Vicky.
6: El 9.
1: Per?
6: Hamburguesa.
1: Vinga, molt bé, vinga tots.
9: Un pizza, plàtan, 4, 5, 6, 7, coca-roi, hamburguesa, 10.
1: Vinga.
11: Vinga, 7 per kiwi.
1: Vinga.
9: Un pizza, plàtan, 4, 5, 6,
1: kiwi,
9: coca-roi, hamburguesa, 10.
0: Es 10.
1: Per?
0: I posarem macarrons.
1: Vinga, ja tenim tot el menú.
9: Un pizza, plàtan, 4, 5, 6, kiwi, coca-roi, hamburguesa,
1: macarrons.
12: Sí. Que envia es 4 per ensalada.
1: Vinga, un pot fer falta, un pot de verdura.
9: Un pizza, plàtan, ensalada, 5, 6, qui, kiwi, coca-roi, hamburguesa, macarrons.
1: Jo crec que així ja va bé, no?

0: Ja estic plou, ja estic plou. Molt bé. Joves, què trobeu? Ho han fet bé?
1: Sí, bastant acceptable.
0: Idò, acceptable. Idò, ara vos toca vosaltres.
2: Ai, no!
1: També.
3: No fa falta.
4: Jo crec que podeu fer un aplaudiment de 10 minuts.
0: Molt bé. Pares, teniu vosaltres els vostres guions preparats?
1: Sí.
0: Molt bé. Idò, després del bloc de videojocs, ara canviem els papers. Com han dit els joves, sou els concursants. I els pares...
1: Què?
0: Han preparat els jocs. Amem, pares, què favoreu ara, Vicky?
1: Nosaltres hem preparat una versió radiofònica de El Precio Justo. Era un concurs on havia d'endevinar quant costaven les coses. Però nosaltres ho farem amb pessetes.
0: Amb pessetes?
1: Amb pessetes, sí. Per no embolicar-nos, parlarem de lo que costaven les pessetes l'any 90.
0: 90, està bé. No?
1: A veure si sabeu...
5: M'assonen,
0: que no vagin tan a fora.
4: Ho tenia estudiat pel 95.
1: A veure si sabeu quan costaven les coses abans.
0: Vinga, molt bé. Posa'm musiqueta per entonar-nos, El Precio Justo. Vinga, Neus.
6: Primera pregunta. Quan costava una entrada de cinema als anys 90?
0: Vinga, què diríeu que costava? En pessetes?
4: 100 pessetes.
0: 100 pessetes, no.
7: 25.
4: 500.
3: Menys. 600.
0: Què diríeu que costava, pares, més o menys, vosaltres? Que recordeu?
8: 350, 400.
0: Sí, més o menys.
1: Sí, 300.
9: Doncs era més barat, eh?
0: 300 sí. Pessetes, quantes en euros en l'os, 300 pessetes?
4: No arriba a dos.
0: Molt bé, Eduard, 80. Molt bé. Vinga, Salvador.
10: Quant costava una barra de pa als anys 90?
3: 30 pessetes.
11: Més.
0: Un poc en més, diuen per aquí.
3: 60.
0: I això quants cèntims són?
3: Ni idea.
0: 36. 0,36. Vinga, bé, 0,36 euros, en realitat. Pedro.
11: Anem a veure aquesta. Quant costava un casset verge per gravar música en els anys 90?
1: Sabeu què és un casset verge?
10: Saben què és un casset?
1: Saben què és un casset?
0: Casset ho saben.
3: Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuánto vale es otro mundo?
0: Què diríeu?
7: 2.000.
0: Ui, 2.000 pessetes, no.
7: Com els cinemes de lluny. Sí.
0: Jo crec que costava entre 200 i 300 pessetes,
1: sí,
0: una cosa així.
1: Sí, era
4: barat això? Sí. Em compraré un parell?
0: Vinga, i això darrere, Javier.
9: I això darrere, va. Quant costava un còmic als anys 90?
3: 60...
0: No, això ja és als anys 60. No, en els anys 90 ja costava més.
1: 120 pessetes.
0: Més.
1: Un poc més.
0: Menys.
3: 150.
0: Entre 200 i 300 pessetes, sí. No? Moltes vegades...
1: I sabeu quant és això en euros?
0: 225 pessetes, quan serien euros?
9: 225 pessetes?
0: Sí.
3: Un euro.
0: Un euro...
1: Un euro 75.
4: Un 90, un 80...
3: Un 50.
1: Un 25.
0: Un 35. Molt bé, un aplaudiment. Bé, ara jugarem a un joc. Haureu de venir aquí en jo, joves, aquí darrere, perquè jo tinc una llista de personatges per ajudar-vos. A què jugarem, Noelia?
12: Vinga, ara jugarem a Quién es quién. Era un joc on tenies molt de personatges davant i havies d'anar fent preguntes per anar descartant fins a descobrir qui era. Per exemple... Si és un home o una dona, si porta ulleres, si és ros...
0: Lleva gafas, usa sombrero, eh? Recordeu l'anunci? Vinga, Noelia.
12: Nosaltres hem pensat un personatge. Vosaltres joves heu d'anar fent preguntes i nosaltres només podrem respondre sí o no. Entre tots els pares anirem contestant.
0: Molt bé, nosaltres tenim aquí una llista de personatges. Des de casa, si els voleu apuntar també, apuntau. Haureu d'escoltar dues vegades. Luigi... Wally, Indiana Jones, Inspector Gadget, Tintin, Clark Kent, Mary Poppins, Dora l'Exploradora, Pipi Calzas Largas, Daniel el Travieso i Peter Pan. Eh? Ara, podeu començar a fer preguntes i anirem ratllant, com si fos un quién es quién.
1: Val.
0: Vinga.
1: És una nina?
13: No.
7: No.
1: Oh, idò, ni Mary Poppins...
3: Ni Dora...
0: Ni Dora, ni Pipi.
1: No.
0: Vinga, seguim.
3: Era un explorador.
7: Sí.
1: I de Luigi no.
0: El Luigi no.
3: El Wally.
1: No sé.
3: Indiana Jones no.
4: Què feia en Wally en el seu tenyiure? No?
3: Daniel fuera.
1: Daniel fuera.
0: Daniel fuera.
3: Peter Pan.
0: Peter Pan, no era un explorador. I... Tintín, Clark Kent tampoc era un explorador, era Superman. Vos queda Inspector Gadget, Tintín, Wally, Indiana Jones. Que són més o menys exploradors. Vinga, qui més?
1: Vos toca, vosaltres.
0: Vinga.
2: És humà?
11: Sí.
0: Sí.
2: I de Tintín fora?
5: Tintín és humà?
0: Bueno,
4: és un dibuix. És,
0: no, és un periodista.
2: No, però jo
0: els periodistes som humans.
2: Si era un dibuix animat, encara que no.
0: És que tot això té dibuixos i no dibuixos, és difícil. Cercau una altra pregunta. Vinga.
4: Era fàcil de trobar si necessitaves?
0: No.
2: Crec que no.
0: No ho sabem molt bé. Canvieu de pregunta.
9: Fais unes preguntes.
0: Sí, més rares. M'agafes, usar sombrero.
2: Té moltes eines.
11: No.
2: I d'Inspector Gadget fora.
0: Vinga, queden tres. Tintín, Wally o Indiana Jones?
2: Li fan por a les aranyes?
11: Sí.
2: Sí. I dos, Indiana Jones.
11: Sí.
0: Molt bé! Exacte! Molt bé, ja han jugat el Precio Justo, també el Quién es Quién, encara ens queda un darrer joc. Vinga, Malen, què fareu ara?
8: I ara farem un joc molt típic, quan estem junts així amb amics, el joc de s'endevinar i de les pel·lícules.
0: El joc d'endevinar pel·lícula, molt bé. I com el farem a la ràdio?
8: Vale, normalment aquest joc es fa en mímica, però com a la ràdio no podem veure. Nosaltres ho farem amb els sons i efectes.
0: Els pares faran els sons, no val cantar ni dir frases, eh? I els joves heu d'endevinar quina pel·lícula és. Vinga, amem, la primera, pares, feis coses. Perquè l'endevinin.
10: No es pot cantar.
0: No.
8: Era un rapó.
10: Si faig així.
5: Un tiburó.
0: Molt bé. La següent. Podeu fer sons.
2: Jurassic Park.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Vinga.
11: No.
2: Ghostbusters.
0: Molt bé. La següent. Aquesta ja no és tan fàcil.
2: No.
0: Ja no cançó, ja no cançó. Ja era cançó d'aquesta pel·lícula.
2: Lollipop.
0: No. En realitat estan botant pilotes, eh?
5: Space Jam.
0: Sí. Molt bé. Anava a dir I believe I can fly. Aquesta. Vinga, un altre.
2: Però no poden cantar, no?
11: No.
0: Vos podeu moure i fer renous.
2: Ta ta ta ta.
9: We get you.
0: Is.
10: I s'ha dit ketchup, no?
9: We get you, baby.
0: Estava fent un pat de trampes. Vinga, i s'ha darrere... Els pares obrin els braços.
5: Titanic.
0: Un aplaudiment per tots. Molt bé. Que vos ha agradat aquesta conversió de jocs coneguts en versions radiofòniques?
2: Sí!
0: A la propera vos tocaran pares videojocs recreats aquí.
2: Per fer. Déu meu.
10: Aquesta no vinc.
0: Continuarà, eh?
10: Continuarà.
0: No serà Game Over. Molt bé, idò, vinga, adéu!
2: Adéu!

0: I després d'aquesta secció juvenil en què hem adaptat tot tipus de jocs al format radiofònic, anem acabant ja aquesta primera hora de programa amb el nostre recull d'iniciatives sobre educació i criança i també sobre propostes divulgatives dirigides a famílies. Començant parlant sobre una sessió informativa pels estudiants que estan acabant una formació professional. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
1: ¿Has terminado tu formación profesional o estás a punto de hacerlo? Desde el CUC te ayudamos a trazar tu ruta. No lo dejes al azar. Únete a nuestra sesión informativa que tendrá lugar el 20 de mayo a las 5 de manera presencial y descubre todas las puertas que se abren para ti. Veremos cómo pasar de grado medio a grado superior o cómo pasar de manera directa a la universidad, conocer también la especialización, es decir, másters en la formación profesional, también la opción dual, es decir, aprender en la empresa con formación remunerada, y por último hablaremos de las habilidades, cómo mejorar la marca personal y potenciar el currículum vitae.
0: Seguim amb una trobada online per parlar de la participació de les famílies amb infants de 0 a 3 a les escoletes dels seus fills. Ens informen des de FAPA Mallorca.
2: Des de FAPA Mallorca vos volem convidar a una trobada online sobre la participació de les famílies al cicle de 0 a 3. Parlarem dels espais de participació, de com dinamitzar les AFAS i de la continuïtat després de l'etapa 0 a 3. Una oportunitat per compartir experiències i conèixer altres famílies i associacions. Això serà dia 20 de maig a les 5:30 i ho farem en format online. Les inscripcions són a través de la web de FAPA Mallorca. Us esperam.
0: I ara continuem amb propostes divulgatives dirigides a famílies. Començam amb una ruta per Palma. Ens ho conta Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
3: Bon dia. Voleu conèixer alguns secrets que amaguen els monuments més emblemàtics de Palma? Idò, apuntau-vos a la ruta guiada que hem organitzat a l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, juntament amb Peques Mallorca. Serà el proper dimecres 20 de maig a les 6. Ho podeu fer enviant-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Veniu a gaudir d'una hora baixa en família.
0: I els pròxims dies també hi haurà una jornada per celebrar el Dia Internacional del Joc amb propostes per tota la família. Ens ho ha explicat na Llucia de Dinoludens.
4: Hola! Com que sé que vos agraden els jocs de taula, vos duc una notícia que vos encantarà. Dissabte, dia 23 de maig, l'Institut d'Estudis Baleàrics està organitzant una jornada per celebrar el Dia Internacional del Joc. Serà als Jardins de la Misericòrdia de 10 a 2 i hi podreu trobar jocs de tot tipus i també tallers per tota la família. Us convidem especialment a venir a provar les novetats editorials de Dinoludens, que són Cucarell, Captura Criatura i Quatre Illes. Així que ja ho sabeu, dissabte, dia 23, de 10 a 2, als Jardins de la Misericòrdia. No us ho perdeu, eh?
0: I acabam el llistat de propostes amb un mercadet friqui sostenible, que formarà part de la diada del medi ambient. Escoltau.
5: Molt bona, soc en Xisco de Locos Cultura. Us convido aquesta vegada en el mercadet friqui sostenible que farem el dissabte 6 de juny de 17 a 21 hores. Hi haurà DJs, hi haurà circ, animació per tothom. Formarà part de la diada del medi ambient en el carrer Blanquerna, de l'Associació de Veïnes de Santa Pallesa. Elles faran activitats durant el matí. Nosaltres estirem per sobre baixa i tindrem més de 40 preconets en cosetes friquis de segona mà, reutilització, materials artesans que utilitzin reciclatge i productes ecosostenibles. Vos esperam a tots. 6 de juny.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. En una estoneta arrencarà ja la segona hora de No venim amb manual, amb continguts lúdics, participació infantil i que avui serà, més, molt musical. Ens prepararem escoltant una cançó i tornant després d'escoltar els nostres companys d'informatiu.

0: 21 anys amb tu.
1: Continuem en la segona hora de No venim amb manual. Avui tindrem molta participació infantil i uns continguts molt musicals. Començarem parlant de Raps contra el canvi climàtic, un projecte interdisciplinari en el que han treballat els alumnes de primer d'ESO de l'IES Inca des de les matèries de música, llengües, matemàtiques, biologia i geografia i història. Escoltarem també moltes propostes d'oci familiar i un reportatge fet per una de les nostres petites reporteres i acabarem amb una entrevista que ens fa moltes ganes i que també serà molt musical. Avui, nins i nines faran una entrevista a Capela. Preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: No venim amb manual, ens agrada donar difusió a diferents propostes educatives i iniciatives en les que participen infants i adolescents. Per això avui volem parlar d'un projecte interdisciplinari en el que han treballat els alumnes de primer d'ESO, de l'IES INCA, des de les matèries de música, llengua, matemàtiques, biologia i geografia i història. Concretament, nins i nines han investigat sobre diferents tipus de contaminacions en el planeta, fent referència a les que afecten a Mallorca, i després han fet un rap com a producte final. Per parlar d'aquest projecte i de la seva experiència, avui tenim aquí molts nins i nines de primer d'ESO i també una professora, una de les tutores de primer d'ESO, que és na Joana Margalida. Mateu, bon dia, Joana, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Segons quants, ha vingut una bona tropa, representant. Anem a saludar a tots aquests nins i nines que venen aquí. Tenim en Guillem, hola.
2: Hola.
0: En Miquel.
3: Hola.
0: En Aram.
4: Hola.
0: En Marc.
5: Hola.
0: En Fàtima.
6: Hola.
0: En Aina.
7: Hola.
0: En Margua.
8: Hola.
0: En Ariana.
9: Hola.
0: I en Irina.
10: Bon dia.
0: Bon dia. Bé, anem a xerrar una miqueta, començant amb la vostra professora, na Joana. Vosaltres ja ens vàreu visitar en una edició anterior d'aquest projecte. Ens pots recordar un poc com va sorgir la idea i quantes edicions duis ja?
1: Sí, bé, fa 4 anys que estem fent aquest projecte. Uh-huh. Abans en fèiem un de semblant, també de Jané Dam, que és el nom que té, però hi va haver un canvi de currículum, plàstica ja no se fa primer d'ESO, i això me'l va obligar a utilitzar música, van canviar plàstica per música, i aquí ens vam haver d'adaptar una altra vegada el projecte que teníem, i va sorgir la idea de que va fent
0: un rap.
1: Projecte de Jané Dam fent un rap.
0: Molt bé. I, clar, són moltes assignatures. Què treballen o aprenen els alumnes de cada una d'aquestes assignatures a través d'aquest projecte?
1: I en aquest projecte treballem totes les assignatures que has dit abans. Català, per exemple, perquè fem el rap en català, fem el rap, evidentment, i fem música, i aprenem les rimes, les pulsacions, de geografia, història i biologia, també fem tota la part del contingut dels diferents tipus de contaminació, sigui contaminació acústica, lumínica, pluja àcida, capa d'ozó, sobretot efecte hivernacle, de matemàtiques també, treballant sobre els diferents aspectes matemàtiques que ens donen l'evidència de que hi ha aquest problema amb el canvi climàtic. I castellà també el feim, perquè feim una presentació, en aquest cas oral, en castellà.
0: Tocau tot, eh? Sí, no sí. Deixeu res, eh? Molt bé. Clar, però treballant en un projecte interdisciplinari també implica compartir idees i maneres de fer feina entre professors de diferents assignatures, que això no deu ser senzill. Què vos aporta aquesta experiència com a docents?
1: És una experiència molt enriquidora, però també és un repte cada dia, perquè cadascú té la seva especialitat, és veritat que tothom aporta sobre la seva especialitat, però després tu te trobes davant del grup i has de fer música, matemàtiques, biologia...
0: Has de fer un poc de tot.
1: I és un poc de tot, però és veritat que també tenim els nostres companys, tenim qualque suport, per exemple, en Antònia Maria de Música, que no és tutora, que sí que ho han fet més rap, sempre estan nosaltres i ens va entrant a les diferents aules.
0: Molt bé, vos va fer d'assessora, no?, una miqueta.
1: Sí.
0: I, clar, després de diverses edicions, i ara que teniu més experiència per altres escoles que ens estiguin escoltant, quins podries dir que són els punts clau per coordinar-se entre tantes assignatures a l'hora de fer un projecte? No sé si teniu ja un truquet.
1: Idò, és bastant complicat. Sobretot és complicat perquè de vegades ens falten hores de coordinació. També és cert que ja duim anys fent aquesta feina, que el grup de tutors normalment se conserva, i això també ho facilita. Però sí, som un grup cohesionat, que ens duim bé, que fem feina bé junts, i això ho facilita bastant.
0: Molt bé, això és important, Ida, sí. No? Molt bé. I d'anem a parlar amb els participants, que estan aquí tots expectants, a veure què els demanarem. Contau-nos un poc, perquè la vostra feina va començar en s'investigació. Com vos vareu organitzar? Qui m'ho conta? Vinga, per aquí, com vos vareu organitzar?
6: Vam començar en la tasca que era estudiar un poc les maneres de contaminació que afectaven a Mallorca. I vam fer després la presentació de castellà i després ja vam acabar finalment en la tasca de rap.
0: D'acord, i què vau descobrir? Qui m'ho conta? Que vau descobrir amb aquesta investigació? Vinga, per allà.
2: Varen descobrir que hi ha diferents tipus de contaminació, algunes que afecten a Mallorca i altres no, i algunes que també afecten mundialment a totes les puestes del món.
0: I vos va sorprendre o no tant perquè teniu informació dels anys anteriors?
6: No, a l'escola ja m'ho havien dit, m'ho havien conscienciat un poc, però aquí a l'institut va ser quan m'ho varen explicar més coses.
0: I pensau que els infants i joves estan conscienciats, ara que ho comentaves, de la importància de cuidar el medi ambient i que tenen suficient informació?
3: Pens que molts infants i joves estan conscienciats, però això no vol dir que signifiqui que tenen tota la informació, perquè a vegades se poden confondre entre causes i conseqüències. Molta informació sobre les xarxes socials que és molt exagerat i li es confonen.
0: Clar, hi ha tanta informació que de vegades costa distingir entre el que és real i el que no, no? Entre la informació correcta. Men, vosaltres heu fet, pues jo he escoltat aquests raps i heu fet molta recerca, veig, no? I després de participar en aquests projectes, quins canvis penseu que poden fer tots, que molts els mencionau en els raps, infants i adults, en el nostre dia a dia per cuidar el planeta? Men, quines idees teniu?
6: Canvis que podríem fer tots, tant infants i adults, seria apagar llum quan no els necessitem per estalviar l'eficiència energètica. Després, classificar els fems, així no s'acremen tant de combustibles fòssils. Després, a l'escola, sobretot, emplear papers de per davant i per darrere. Sempre que puguis anar amb bicicleta, cotxe, transport públic i coses així. I després també molt important que no necessitem poques persones fent-ho perfecte, sinó moltes fent petits canvis cada dia.
0: Molt bé, bon missatge, eh? No s'ha deixat res pràcticament. Molt bé, molt bé. Bé, ara hem parlat de la investigació, de la cura del medi ambient, però com dèieu, treballem moltes coses i heu treballat, entre d'altres, la música i l'expressió a través del rap. Ja coneixíeu el rap?
6: Sí.
0: L'heu escoltat alguna vegada o no?
6: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: I què ens podeu contar sobre com se fa un rap?
4: Pues, tenim que fer la lletra.
0: Sí.
4: Després cercam la música i mires si va bé les pulsacions i després vas fent-la.
0: D'acord. I era difícil crear la lletra de la cançó? Vos va costar o no?
4: No.
0: Sí, sí. Sí? Amem. No, és que diuen que sí, que vos va costar més, amem. Contau.
3: Perquè moltes solucions les volíem posar totes, però un vers podria ser més llarg, la rima no coincidia amb altres versos.
0: Clar, això és el que més costava. I és que no vos va costar gaire? Va fluir o com va ser?
5: No, perquè primer vàrem fer una, com una pluja d'idees de totes les coses que havien d'entrar en el rap sobre l'efecte hivernacle. I aquí ja vaig anar, bé, vàrem anar triant les paraules que rimessin entre si i així vàrem anar fent.
0: I com vos vareu repartir la feina a l'hora de crear rap? Uns composaven, els altres cantaven, tothom feia de tot, com va ser?
2: Vàrem fer tots un poquet de tots. A lo millor una persona anava cercant una música i les altres dues anaven fent una pluja d'idees i fent el rap. I així ens anàvem coordinant i ens anàvem tornant els dies.
0: M'heu dit un poc el que costava més de fer el rap. Jo vos vull demanar també què és el que més vos ha agradat. Aquí hi ha de xerrar tothom, amem, vinga.
4: Bueno, jo el que més m'ho va agradar va ser fer el videoclip, perquè en el final mos varen ajudar uns amics a gravar i qualcuns que també varen col·laborar en el videoclip, i va ser molt guai i molt divertit, varen riure molt. I també tenir tot el projecte acabat i que t'hagi sortit bé és una satisfacció personal que també és molt guai.
0: Molt bé, i anem per aquí, a tu què te va agradar?
2: Me va agradar molt gravar el rap amb les meves companyes, perquè mos varen riure molt, ho varen tornar a repetir moltíssimes vegades perquè no m'ho superàvem de riure. I sí.
0: Allà. Molt bé. I anem per aquí. Què te va agradar a tu?
7: Allò m'ha agradat més pues, poder anar a fer el videoclip, poder quedar i poder gravar amb les meves amigues i anar practicant tot el que anàvem a fer els videoclips i la lletra.
0: Molt bé. I de què vos sembla si escoltam un trosset dels vostres raps? I així també els oients poden veure un poquet aquest projecte final que heu fet. Vos sembla bé?
8: Sí.
0: Preparats?
8: Sí.
0: Sí. Idò, vinga.

0: Per això es pot arribar a solucionar si entre tots els humans posem la mà. Hi ha moltíssimes solucions possibles. Només hem d'animar a tots a començar.
1: Hem de tornar a anar en bicicleta. Hem de poder cuidar del nostre planeta. També pots anar amb el monopatí per a la naturalesa poder obrir camí.
0: Comprar productes locals perquè els creuers no contaminin tant. No sap ni d'on és el cas demanar i sense voler, però puf, has contaminat.
2: Des de l'espai públic, a peu.

0: mentre podem estar via amb la nostra llum solar.
1: Vos vull advertir, això no pot seguir, aquest camí no el podem consentir.

0: Molt bé, un aplaudiment, no? Que m'ha agradat escoltar-vos.
1: Sí.
0: A nosaltres ens ha agradat molt. El nostre tècnic Ivan estava dient que en sap molt del rap. Estava fent que sí amb el cap. Joana, què tal? M'ha sonat molt bé.
2: Sí, sí, han fet una feinada i els ha quedat molt bé.
0: Vinga, idò, ara que hem pogut escoltar aquest projecte que heu fet, aquest producte final, per què recomanau fer activitats com aquesta a altres nins i nines? Vinga, què heu après amb això i per què ho recomanau?
3: Jo ho recomanaria perquè és una activitat molt divertida, treus la teva part creativa i és molt guai fer-ho. També ho pots fer amb companys i crees bons moments també a classe.
0: Molt bé.
4: I fer aquesta activitat te dona més ganes de treballar i te diverteixes molt i això fa que facis més bona feina.
5: Jo trobo que és una manera com d'aprendre coses i també disfrutar fent una cosa que t'agradi. És com una activitat més interactiva, no és tant de copiar, estudiar, sinó crear un rap que l'has fet tu i després és molt guai.
0: Algun truquet teniu, ja per acabar, pels nins o nines que vulguin aprendre a compondre raps? Vinga, algun truquet per aquí?
6: Pues, t'has de currar bastant les rimes, has d'anar molt alerta en la mètrica i que coincideixin bé les pulsacions.
0: Molt bé. I de moltes gràcies a tots per explicar-nos aquesta iniciativa. Esperam que també, si algun de vosaltres després s'anima a crear un grup, crec que, de fet, vosaltres sou de la Cromàtic Band, no?, que és de l'escola. Idò, si aneu incorporant melodies i temes, i Irina també, ja sabeu, veniu aquí i vos escoltam, d'acord? Moltes gràcies a tots.
7: Adéu.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: I després de l'entrevista amb els alumnes de CIES Inca, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. Aquest mes de maig hi haurà moltes activitats per als amants de manga, anime i cosplay. Ens ho explica na Irene de Shinigamis de Mallorca.
5: Hola, hola. Voy al grano porque se vienen muchas cositas. Es el mes del orgullo friki y Shinigamis de Mallorca lo celebra con 3 colaboraciones de concurso de cosplay. Os cuento. Hoy mismo, sábado 16, de 4 a 10 de la tarde en noche, estaremos en el generador de Calviá. El concurso es a las 5 y aún puedes apuntarte. El fin de que viene empezamos en el centro comercial Fan desde las 4 hasta las 8 más o menos con el concurso de cosplay sobre las 6. Y el domingo, por la mañana, en la Plaza de Esfigeral, desde las 10 hasta las 3, siendo el concurso a las 12 y media. Toda la info la tienes en nuestras redes sociales. Todos los eventos habrá puestecitos de venta, actividades y talleres. Así que haz un hueco en la agenda y nos vemos allí. ¡Hasta pronto!
4: I ara seguim amb propostes que ens expliquen directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
6: Hola a tots! Som en Rubén i avui vos faig un recull d'activitats ben diferents a biblioteques. Apuntau! Dia 21 de maig hi haurà un contacontes amb Cris Peripeci a la biblioteca de la Indioteria. El mateix dia hi haurà una activitat per a nadons a la biblioteca Encarnació Vinyes. Colors i llums màgics amb música per infants. I per nins a partir de 12 anys a la biblioteca de Can Sales, taller d'escriptura creativa dia 29 i d'origami dia 30. I acabam ja dia 10 de juny amb un taller d'enquadernació per nins a la biblioteca pública del Castell. I fins aquí es recull de plans. Adeu!
4: Gràcies, Rubén. I ara, com les darreres setmanes i en el marc de la celebració del Dia Internacional del Joc, escoltam una recomanació sobre jocs que ens han fet arribar uns germans.
7: Hola, jo soc la Bruna i tinc 10 anys.
8: Jo soc l'Aleix i tinc 12 anys.
7: Ens agrada jugar molt en esquí-esquí.
8: Que és un esquí-esquí sobre dones importants que han fet algo per la història.
7: És molt divertit i, a més, aprenem moltes coses.
4: Moltes gràcies, Bruna i Aleix. I també tenim una altra recomanació de caràcter esportiu. Escoltau.
9: Jo soc Naram.
10: Jo soc en Marc.
9: I els dos tenim 12 anys i avui vos volíem explicar un poquet sobre el skate. Bàsicament és un esport que, per exemple, jo em fa sentir molt lliure. Hi ha molt de trucos tècnics i te fa pensar molt ràpid i tenir molt de reflexos.
10: I jo em fa sentir lliure quan fas un nou truc. Tens una sensació de satisfacció que m'agrada molt.
4: Gràcies, Naram i Marc. I acabam amb festival. Perquè na Marina ens ha preparat un reportatge sobre el Festival de Música per Famílies Tribu Fest, que se celebrarà el 29 i el 30 de maig. Escoltem el seu reportatge.
11: Hola, Regina. Sí, avui faig de reportera investigadora, però no venim amb manual. He parlat amb alguns dels grups que participaran en el Tribu Fest. Primer he parlat amb n'Artur de la Fúmiga.
12: Hola, hola, hola. Así Artur de la Fúmiga des del País Valencià i este és un missatge per als menuts i menudes de la casa. Totes i tots que esteu en Mallorca, no sé si sabeu que estarem al Tribu Fest i que vos necessitem perquè vosaltres sou les úniques personetes que sereu capaços d'aguantar tot el concert cantant i ballant, així que heu de donar l'exemple perquè vos necessitem, tots i totes vos necessitem ahir al Tribu Fest de fer la nit, així que vos esperem amb moltes ganes per a fer-nos un últim abraç a casa vostra. Adeu, adeu, família!
11: També he parlat amb el Magí d'en Bauca perquè ens expliqui com serà la seva participació en el festival i quins temes tocaran.
13: El concert del Tribu Fest serà molt especial per en Bauca perquè és la primera vegada que toquem a les Balears, ens fa moltíssima il·lusió i farem l'espectacle de Traca Final, que el vam estrenar fa molt poquet i que és com l'espectacle que ara mateix recull les cançons que el públic més ha gaudit, que més ens demana, que més escolten. Ho podem sentir des de grans èxits d'en Bauca com Bon Profit o Contents o El Patufet i les Verdures de l'Hortet, com alguna novetat inclús del proper disc que hem publicat, com El Gegant del Pi i El Gegant de la Ciutat. Nosaltres venim amb moltíssimes ganes de petar-ho molt fort amb el públic de Mallorca i amb totes les famílies que vinguin a gaudir d'aquest concert i d'aquest Tribu Fest. I em descuidava una cosa molt important, que és que no hi faltarà tampoc la nostra mascota, el Drac Cui, que també visitarà Mallorca per primera vegada i que en té moltíssimes ganes. El tenim molt nerviós per fer aquest concert.
11: I per acabar, he parlat amb en Francesc, d'un grup infantil molt conegut per pares i fills, Cucorba! També t'ha explicat quines cançons tocaran al Tribu Fest.
14: Bon dia! En aquesta actuació de comiat de Cucorba cantarem algunes de les cançons populars més estimades, com La Lluna a la Pruna, en Joan Patí, l'Elefant, barrejades amb altres de creació pròpia. La Mestra em fa quedar, l'acordeó, el Trenet Pepet, poc. Tot plegat, una festassa que no vos podeu perdre. Vos esperam en el Tribu Fest, dia 29 a les 17:30. Una abraçada.
11: Moltes gràcies a tots. Fins aquí el meu reportatge, Regina. Adeu!
4: Molt bé, moltes gràcies, Marina. Trobareu més informació sobre el festival a les seves xarxes i estau també atents a les xarxes del programa perquè en els pròxims dies tindrem algunes novetats sobre aquest tema. Com heu escoltat, hi ha moltes propostes interessants pels pròxims dies i ara en tenim una altra que també és molt musical i també està relacionada amb el Festival Musical per Famílies. Segur que ja sabeu quin és. Seguir escoltant No Venim en Manual perquè després d'una pausa continuarem amb l'entrevista a Capella.
0: Tres ràdios. Participació.
15: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
16: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
15: Una mica més mala bava,
16: sí.
15: Podríem dir.
0: Font de misteris.
17: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
18: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.

0: Avui a Nou Ànima en Manual estem molt emocionats perquè tenim una entrevista que ens fa moltes ganes. Avui tenim un grup capaç de convertir les seves veus en instruments, ritmes, efectes, cançons, només cantant a capella. Segur que molts aquí ja heu reconegut de qui parlam amb aquesta informació, va que sí?
1: Sí!
0: Avui tenim en el grup Capella, concretament dues de les seves integrants, que són n'Esther Barceló, cantant mestra i directora de coral, i na Sofia Domènech, cantant lírica, violinista i professora de música en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Bon dia, com estàu?
2: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: I quina il·lusió tenir-vos aquí, hem de dir que més n'Esther, la coneixem de fa molt d'anys també, on venim en Manual. Eh?
2: Sí, vaig venir de tertuliana una temporada amb les meves filles i ens vàrem passar molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
2: Bons records.
0: I d'avui en farem nous de records, eh? Perquè més parlant de records, les tenim aquí perquè Capella celebra 30 anys damunt l'escenari i a més presenta nou disc.
1: Wow!
0: Morgan, que avui sabrem més coses sobre aquest disc i celebrarem una miqueta també amb ells aquests 30 anys que han fet que els coneguem tots. Aquí hi havia una mare ara que duia un disc de fa un quant d'anys?
2: De fa 28 anys.
0: De fa 28 anys. Ha plogut una mica. El coneixen infants, el coneixen adolescents, el coneixen també pares. De fet, avui, l'entrevista, vos la faran nins i nines, adolescents, i també una mare, na Dori Fan. Hola, Dori.
3: Oh, bon dia, com estàu?
0: Que també volia fer entrevista.
2: Eh? Super, super.
0: Molt bé, estàu preparades vosaltres dues per l'entrevista
4: sí,
0: ja?
4: Sí, sí. Estava cercant l'any de disc, anem,
0: aquest. Quan era això? Ara després ho mirarem tots.
4: Ha plogut.
0: Vinga, i dona'm a fer les preguntes. La primera pregunta la farà n'Amanda. Vinga, Amanda, conta'm què vols demanar.
5: Com va néixer Capella i per què li vareu posar aquest nom al grup?
0: Amén, conta'ns un
4: com
0: poc
4: la
0: història.
4: Com va néixer Capella, Esther? Amén.
2: Tu, mateixa.
4: I de la majoria de nosaltres estàvem estudiant magisteri musical, que és per ser mestre d'escola, i molts de música, i hi havia un cor allà molt divertit, hi havia molt bon ambient, i un grupet els hi va fer ganes com fer una cosa un poquet diferent d'escoro. Molt parescut en escoro, perquè sense es veus, però afegint, pues, això, percussions, sons així un poquet imitant instruments, fent cançons més modernes, diguem, no? Que escoltàvem a la ràdio i la típica cançó pop-rock o de jazz o d'aquests estils que te fa ganes fer-la, cantant. I coneixíem grups que ho feien. A Espanya n'hi havia poquets, però a Amèrica, pues allà sabeu que això se feia bastant. I a nosaltres ens va fer ganes copiar-los. No?
2: Sí, sí. Vam veure un documental entre tots que se deia Duit a Capella, d'en Spike Lee, on sortien pues, tots aquests grups americans des que xerraven a Sophie i feia molta gola, no? Que per aquí pogués haver un grup prescut o bueno, o mínimament potable, no?, per poder fer i gaudir d'aquest tipus de música, també.
0: I d'aquí ve el nom? O sí. Ve d'alguna cosa més, el nom?
2: No, no, sí. Que en aquell moment nosaltres érem... Bueno, sí, nosaltres érem estudiants en aquell moment i no teníem ni una pela, i clar, pues, cap pela, perquè no tenim cap pela.
4: I perquè a capella significa justament això, que és només veus.
2: Cantar sense instruments.
0: Cantar a capella. Dos per un, si fos nom. Molt bé. Vinga, Rubén, tu què els hi vols demanar?
6: I com vareu tenir la idea de fer-ho tot amb la veu, sense instruments?
2: Tot idò, en sa veu. Però no teníem cap pela.
4: No teníem instruments.
2: Era més barat anar a un concert i dir, clar, tothom du aquest instrument incorporat, que no costa dos més. I, bueno, pues, no, també a tots ens agradava molt cantar, com explicant.
4: Tots veníem bastant del món coral. Sí. Per tant, com que ens agradava molt cantar, ens vam dir, vinga, anem a cantar d'una altra manera.
0: Molt bé. Vinga, Mercè.
7: Com se fa perquè un grup de música duri 30 anys? És molt complicat?
0: Super, molta paciència.
4: No, bueno...
2: Bueno, mos coneixem... Clar, després de tant d'anys, els primers anys veiem que la cosa anava funcionant. Claro, la relació que hem establert durant assajar dos i tres pic cada setmana... que a vegades veus més jo i ella la veig més que les meves germanes, perquè clar, és que molt veiem...
4: Som una petita família.
2: Exacte, és com una família petita.
0: Éreu adolescents, pràcticament, sí, no? Sí. Quan vareu començar...
2: I bueno, i sempre hi ha els mateixos, mateixos conflictes que te pugui sortir una família, una discussió, una discussió que s'arreglen sempre xerrant, no? O, no sé, respectar les opinions dels altres. Vull dir, escoltar-nos molt és una petita família.
4: Clar, hi ha molt d'ingredients. Estàs ingredient de tenir il·lusió, de que t'agrada molt el que estàs fent, el projecte, no? Que és com el foco, cap on volem anar. I després estàs ingredient de la disciplina, el compromís, perquè, clar, ens hem de trobar tots per poder assajar, dur molta feina, i després també estàs ingredient del públic, de que agradi, de que ens surtin concerts. Què passa? Que així va començar Capela, amb un concert, o sigui, amb aquesta idea, però, clar, amb un objectiu que era durar el concert. Això que va passar? Que va ser super gratificant, van tenir molt d'èxit, va agradar molt, i d'aquí van sortir altres. I així mos anava passant un poc. Que de cada concert sortien altres perquè agradava.
0: Vinga, tenim més preguntes. Vinga per allà, Mem.
1: Heu canviat molt des de que vareu començar?
0: S'han mirat entre elles, han canviat.
4: Bueno, físicament...
2: Segur.
4: Està clar. I després, clar, com a persones també, no?
2: Home, jo crec que tothom té una evolució en aquesta vida, ja sigui mental, física i
4: I com a grup, el que hem guanyat és que, pues, clar, ens coneixem més, sabem més el que ens funciona, com que tenim més recursos. Que quan ets jove, pues això, hi ha les ganes, il·lusió, tot, i vas provant coses, i en els anys, pues, l'experiència t'ajuda a saber triar millor tot.
0: Clar. Vinga, Joel.
8: Jo vull saber com preparar una cançó. Com us poseu d'acord? Hi ha discussions creatives?
2: Home, alguna.
4: Sí, bueno. A veure, a partir d'una base que normalment du en Joaquim, que és el que fa els arranjaments, ell s'ocorre a nivell musical d'això de l'harmonia, no sé si sabeu què és, però és com poses les veus una damunt l'altra, que hi ha una estructura musical. Després aquí, quan nosaltres ho cantam, ell veu també si sona bé, si no sona bé, si ha de canviar coses. També nosaltres podem aportar, pues, quin so queda millor. Vinga, ara provam això, ara provam l'altre. Fem proves en els assajos. No està tot tancat, no és una partitura tancada i feta des del minut 1. Va progressant, no? En els assajos.
2: Se va construint, o acabant de construir, molt o acabant bé de definir en els assajos.
0: Més preguntes, va.
9: És molt difícil fer els instruments de les cançons amb la vostra veu, o ja no tant que tens pràctica?
0: Si teniu pràctica ja és fàcil.
2: Home, per exemple, nosaltres hem agafat pràctica sobretot en xeremies i,
0: no?
2: I trompetes, ara en aquest darrer disc, pues, també en harmònica. Segons quin so, jo no sé si seria capaç de treure'l-lo, no? Però...
0: Pues com són unes xeremies que no... T'he de demanar.
10: Has de fer molt de nas.
4: Una trompeta fas... Així els llavis. No sé.
0: Això ens ha agradat.
4: Aquests renaus són molt divertits, la veritat, no?
2: Sí.
0: Després podem fer un pot de pràctica. Sí. Vinga, Dori.
10: Vinga, jo som una mare fan, ja? I tinc una pregunta per vosaltres dues.
2: Vinga.
10: De tots els sons que heu fet amb la veu, quines és que més vos agrada fer? N'hi ha algun que se vos resisteixi?
0: Vinga.
4: A veure, jo...
10: O aneu bé?
4: Se'n reien de jo perquè... Me'n recordo al principi que tots fèiem un poquet arranjaments així com podíem, no? Vaig d'un i vaig posar... Trompetilla vacilona. I l'havia de fer jo, bé, la vacilona. I cada vegada que venia que em posi era com... Ja, ja, vinga, Sofi. I, bueno, és veritat que la trompeta m'agrada.
10: Sí, sí. I com és aquesta trompeta?
4: Has de fer així, ben, tothom. Els llavis. A veure.
0: No mos queda vacilona.
10: No, no, nosaltres mos queda returadet.
0: Sí, sí, sí. A mi, tu, Esther, quin t'agrada fer?
2: Sí, jo també m'agrada molt fer la trompeta.
0: Has de dir una altra, no val repetir, vinga.
2: La harmònica també m'agrada molt.
4: La harmònica en este la fa el col·lo,
2: no? Sí. Però sí, no sé, l'he fet.
0: Vinga, tot no l'he fet.
4: Jo faig el dit tot així.
2: Jo ho faig amb el dit, n'hi ha que ho fa així, no?
4: Sí.

0: aplaudiment. Que va. Vinga, seguim amb preguntes, això ja se va animant. Eh? Sí. Amb a mi, mil fem.
1: En tots aquests anys heu fet molts concerts. Segur que vos han passat moltes anècdotes.
2: Sí, moltes, moltes. Sí.
0: Vinga, alguna tipus que se pugui contar així en públic,
3: bueno,
0: infantil.
3: Jo una vegada me va passar que sortia tota sola a l'escenari, darrere jo hi havia com una espècie de... Era... Bueno, no tots són escenaris superxulos, eh? Això és la vida d'artista. Hi ha escenaris increïbles que hem disfrutat moltíssim i n'hi ha d'aquest de picar pedra. Això mos va passar en els inicis. I de, jo tenia darrere una tela, que era com una cortina, amb bolles penjant. I de repente estava jo allà cantant i me veig una bolla que passa per un costat, una altra per una altra. I eren aquests, que mentre jo cantava pegava un cop perquè jo...
0: Bueno, per desconcentrar-te.
3: I clar, i la gent reia i jo pensava, ostres, quin ridícul, que ho estic fent malament. I després me vaig veure la bolla. Bueno, això és una...
0: Segur que va ser
4: la primera que m'ha vingut en els capes, aquesta, també. Clar, era un Nadal i cantàvem, hi havia un concert, això, era una sala d'un hotel, i era una cortina aquestes que pesen... I per decoració havíem penjat bolles de Nadal i clar, nosaltres darrere de la cortina pegant copets a les bolles perquè la Sofi començava la cançó tota sola. Bueno,
3: això de rialles, això també sí. N'hi ha de rialles moltes.
4: Sí, o de quedar-nos en callats, blanc. No, callats amb una tat de rialles.
0: A mi de fent, sí, fent uns instruments.
3: A un concert que era, havien d'anar a l'escenari Costa per Vall, el meu germà també, justament l'havien operat els dos genolls, con la qual pareixia un Robocop. Anava caminant així, pop, pop. I com que era la Costa per Vall, va començar, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Bueno, després hi havia una cançó que mos havien d'acotar i ell va quedar dret. Perquè clar, no podia arrufar les cames. Bueno, això són coses gracioses. Després també tenim anècdotes molt especials de... Conèixer, per exemple, en B.B. King, que va ser una passada. Li varen fer de teloneros a la plaça de toros. Sí, i bueno...
4: Ah, yes. Per exemple, els Max, els Premis Max, varen ser la banda sonora d'una gala en directe a TV2. L'any 2000, crec que era així mateix, però era tota la gala. Era entre premi i premi, aquells 10 segons de música érem nosaltres que sortíem i tornàvem a entrar.

0: No sé de quina de les dues disfruto més. M'agraden molt les dues.
1: Les dues estan guais.
0: Sí.
1: Molt bé.
2: Sofia, tu ets violinista i també cantes òpera. Has dirigit una coral i ets professora del conservatori. Què és el que més t'ha agradat fer?
1: En què te quedes?
3: En què va aquest? Bueno, anem. Ara mateix, bueno, continuo en Capella, que he disfrutat molt, feim molt de projectes interessants. Després tenc una coral de dones que a Bunyola també duim una grapada d'anys i també ho disfruto molt. I després estic de profe de cant, que també ho disfruto moltíssim, amb alumnes ja a partir d'una edat, els 15 o 16, que ja t'ha canviat la veu, és l'edat bona per començar a fer cant líric, que és el que se fa en el conservatori. Que vol dir que no pot cantar abans? Claro que sí que pot cantar abans. Pots anar a corals, pots... També hi ha altres formacions. Pot fer cant modern, no importa que sigui cant líric. El que passa és que en el conservatori pues, és líric i és la formació que vam tenir nosaltres quan érem petits. Ara hi ha moltes més opcions. És una passada musicalment com ha crescut l'oferta avui en dia. Bueno, no sé si t'he contestat.
1: Te quedes en tot.
3: Me quedo en tot perquè me costa molt triar també. Decidida. Bueno, no, m'agraden moltes coses.
0: Ho disfrutes tot.
1: Molt bé.
3: Sí. Vinga.
1: Amanda.
4: Ens han dit que les dues heu contat la Sibil·la, la seu. Mm. Què tal l'experiència?
0: Hombre, molt impactant.
3: Molt.
1: Cantar la Sibil·la a la seu ha de ser tota una experiència.
0: Sí, a mi l'he cantat. Bé, jo el passo Nadal del 2023 i ell el 2024.
1: Una darrere
0: una darrere l'altra. Sí. Jo recordo el moment això de sortir i desfilar tota la seu per pujar en la càmera de la televisió davant, tu darrere. Vull dir, la seu plena de gom a gom. Sí, impactant. Impactant.
3: A veure, jo la Sibil·la l'havia cantat en els 11 anys, el primer pic, i me va impactar molt, no? Perquè, ostres, quina responsabilitat, quin nervis, que guapo. Era una cosa molt especial. I és vera que aquell dia el record clarament. Després l'he cantada molts anys, després també en Capella la cant, i això de la seu va ser... Bueno, una passada, perquè és el que diu Esther, és la seu. La seu és un escenari impressionant, preciós, enorme, que passa per allà moltíssima de gent. A més, hi havia molta repercussió mediàtica. Bueno, estava retransmesa en directe per IB3, precisament.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí.
1: Tota una experiència.
3: Sí, molt. Sí.
1: Amem. Dori, tu també tens pregunta, més, sí, una altra.
5: Sí, una curiositat, a més, perquè a més de celebrar els 30 anys, aquest dia es presenta un nou disc, que mos ho han xivat per aquí, i com serà? I quan el presentau?
3: Mira...
5: Més que res per anar...
3: Jo no sé si...
5: Queden...
3: Tu creus que queden entrades, Esther? Han de fer via a comprar-les o no?
0: Crec que podeu entrar a la web de l'Auditori de Palma.
3: Sí. Dia 23 de maig, que és un dissabte.
0: Dissabte a les 8.
3: I a l'Auditori, que és, això és una sala majúscules, eh? Sí. És molt... Bueno, sona beníssim. Allà vàrem presentar els nostres primers discos, no? Vàrem anar allà, és com en un retorn, no?
1: I què us contau d'aquest nou disc?
0: Ara... Bé, aquest majoritàriament està fet en català. Hi ha cançons pròpies, hi ha alguna versió. Hi ha una versió que han fet molt especial de la Belenguera. Sí, que enguany és any, no? És any el que ve.
3: De fet, no sé si vosaltres sabeu cantar... La sabeu, la Belenguera?
2: Sí, sí.
3: Sí, no?
0: Sí, no? Dia 29 hi ha un acte també de totes les escoles. O no?
3: La podreu cantar nosaltres també, si veniu.
1: Que molt bé, molt bé. Vinga, tenim una pregunta més ja, i Milce, per acabar.
6: També participareu al Festival de Música per Famílies Tribu Fest. Quan serà i quins temes tocareu?
1: Vinga, també ho apuntarem.
0: Mira, cantam aquest dia 23, hi ha la presentació del disc a l'Auditorium, i el següent dissabte, que és dia 30, és el Tribu... Bueno, nosaltres cantam en el Tribu Fest de Felanitx. L'actuació nosaltres la tenim a les 2:30 del migdia. Sé que és una hora un poc, a lo millor la gent... Bueno, dinau abans o dinau després, no?
1: Clar.
0: I veniu a veure molt, perquè... El repertori encara no l'han triat del tot, però supos que serà una mescla de sobretot del disc nou i de cançons d'aquests 30 anys que mos han estat més representatives.
1: Molt bé. Dori, ho has apuntat tot. Allà.
5: Sí, així de cap.
1: A ja que vols dir una
2: mercè. Quants de discs teniu i més o menys quantes cançons i quantes...
3: Ui, moltes.

0: Deu per fer un disc.
1: Han de comptar-ho, per mi.
2: Ara ho comptaria, però no sé si són només 10 discs.
3: Sí,
2: ah, no sé.
3: Perquè, wow. Clar, ja... De Nadales en tenim un parell,
2: De Nadales crec que n'hi ha 3.
3: Sí. Després...
2: Després aquest, que va ser el primer.
3: També va haver una edició que se va fer a Corea, era.
2: Ah, sí, aquest. Sí, de què se va fer una edició
3: després
2: a Corea?
3: També han col·laborat altres discos, no? De... No va ser a l'universitària també que varen fer una cançó, després Esplany el Mac el varen fer també.
2: El disco d'homenatge d'en Serrat.
3: Serrat.
1: Haureu de fer recerca per contestar la pregunta d'en Mercè.
2: Sí, que recercarem i li farem arribar a Anna Regina.
1: Molt bé, jo t'ho contaré, Mercè. I ens hem apuntat tot, Dori, has apuntat a l'agenda. Molt bé. Però jo he de dir una cosa, aprofitant que vos tenim aquí, què vos sembla si aprenem un poquet més amb elles amb un petit concurs musical?
4: Sí!
1: Públic, vos animau també?
4: Sí!
1: Ui, ja ha sonat un sí.
4: Ui, aquest públic no s'ha pres el cafetat, no?
2: Bon dia!
1: Aquest públic... Vinga, idò, música de concurs, va. Amem, vinga, Esther i Sofia, què poden fer en aquest breu concurs per posar a prova els nostres coneixements musicals?
2: Bé, com sabem que vos agraden molt els tortells, hem pensat que en farem un de coneixements musicals variats.
1: Ui!
2: A veure si els encertau.
1: Amem, vinga, estàu preparats, el públic, amem, allà tenim unes mares amb els micros sense fils. Mares, amem, que vos escoltem, amem, d'isolar.
5: Preparadíssimes.
1: Molt bé. Heu de demanar també entre els nins, que també contestin. Vinga. Heu de contestar tots junts en el micro que tenen ses mares.
6: A coro.
1: I voltes per aquí també, Tot preparats?
4: Vinga.
1: I de començar, va.
2: Vinga, un grup suec que canta Mamma Mia.
1: Comença per A.
4: Ava.
1: Correcte. Bé. Seguim. Vinga.
3: Comença per B. Nom de la veu masculina més greu.
0: Baix.
4: Baríton.
0: Ah, no.
2: Baix. Quasi, quasi.
1: Però demostres coneixements.
2: Sí, sí, sí. Vinga, comença per C. Conjunt de persones que canten juntes.
4: Coro.
2: Ole.
3: Seguim. Un altre per C. Figura musical que dura la meitat d'una negra.
4: Corxera.
3: Molt bé.
2: I aquesta, a veure, Festival Musical Europeu, que és molt famós.
1: Comença per E.
2: Per E.
1: Eurovisió.
4: Sí.
1: Aquí ses mares,
3: Comença per F. Nota musical que va després de mi.
4: Fa.
2: Bien. Aquesta no sé si els més petits ho sabran o no. A veure, comença per una G. Pel·lícula musical protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John.
1: Gris.
4: Gris.
1: Ah, wow. La Dori aquí ha votat,
3: Aquestes per ser mamis.
2: Claro.
3: A veure, comença per M. Obra teatral on els personatges canten.
0: Musical.
4: Musical.
2: Molt bé. Bravo. Comença per N. Cançó tradicional per fer dormir un infant.
4: Nana.
2: Sí.
1: No en fallen cap. Posa-ho només difícil, vinga, per acabar amb aquesta.
3: Comença per S. Alteració musical que puja un semitó.
1: Sostingut.
2: Oh! Aquí hi ha violinista.
3: Aquí tenim.
2: Tenim un violinista també. Sí, part de clar.
1: Un aplaudiment, molt bé. Bé, i ens heu preparat una altra prova també, no?
3: Sí, us hem preparat una selecció de temes molt coneguts que hem interpretat al llarg d'aquests anys. Heu d'intentar primer endevinar el nom i després cantar-los.
1: Molt bé, estareu preparats. Ara escoltarem cançons de capella, les posarem, escoltarem un bocinat i després heu de dir la cançó, si la sabeu, i intentar cantar-la. D'acord?
2: Complicat, ja.
1: Hem pujat
2: el nivell. Pujant els nivells,
1: Estau tot preparats?
4: Sí.
1: I de vinga.

0: saps això?
1: La pel·li de Los Niños del Coro.
0: Los chicos de
2: Sierra. Molt bé. Això no ho cantam, no?
0: Això no ho cantam, no? Algú no vol cantar?
1: No, ara hem fet coro, però...
0: Vosaltres dues podeu estar.

0: Els Oas,
1: Singing in the Rain.
0: Molt bé. La voleu cantar, mem?
1: Singing in the Rain.
2: Aquesta és la mami.
0: Vinga, va, anem a una altra.

0: Vinga, la de 3, 1, 2, 3...
1: La bandera rosa!
0: Molt bé, molt bé. Vinga, ara anem a un així, un poc més, més moderno.

0: All-Star. All-Star.
1: Molt bé, de Smash Mouth, molt bé, molt bé. Aquesta de la pel·lícula la busco... És re, que molt bé. Vinga, va, un altre. Wow, I feel good. Wow, wow, wow, wow. You knew that I would. Wow, wow, wow, wow. I feel good. Wow, wow, wow, wow. You knew that. Quina cançó és?
0: I'm feeling good.
1: Sí, I got you, però està bé, good, molt bé. Com se fa això de wow, wow, wow? Ho hem de fer, nosaltres.
2: Vinga.
1: Wow, wow, wow. Vinga, tots.

0: Molt bé. Molt bé, aplaudiments. En queden dues, anant bé, no? Que tant ho estan fent.
1: Molt bé,
0: sí?
1: Aprovadíssims.
0: En posem una així molt rítmica. Sí? I de vinga.

0: aquestes?
1: No, no me'n record.
0: Walking...
1: Walking on Sunshine.
0: Molt bé! Ses mares, eh? Vinga, i sa darrera, que se va fer popular, anem a donar una pista, entre ses noves generacions, gràcies a sa pel·lícula Sister Act. Ah, amem. No m'ha fet palmes perquè cantar-la crec que no.

0: Ja està. Molt bé, fort aplaudiment. La cançó Esther és...
1: Aixal.
0: Molt bé.
1: Que val dir Pirida.
0: Ai, com us han passat bé?
2: Sí, sí, molt bé.
0: A que vos fa ganes que cantin alguna cosa ara?
2: Sí, sí, sí.
3: Bueno,
2: que
3: però heu de cantar nosaltres.
4: Sí, vale,
3: no,
4: vale.
0: Vinga, nosaltres, però ara jo crec que podem fer una cosa, perquè ara se'ns està acabant l'entrevista, nosaltres estem amb emoció de fer més coses, jo crec que els hem de demanar dues coses avui.
4: Vinga.
0: Una, que ens cantin una mini cançó elles, i una altra, que és que tornin un altre dia a fer-nos un taller per fer-nos cantar tots. Els hi demanam.
2: Sí. Sí.
0: Que ens cantau una mini cançó i tornareu un altre dia per fer-nos un taller.
3: Ah, sí, sí, claro.
0: Vos animau.
3: Sí, claro.
0: Ara les hem agafat un poc així, eh?
3: Sí. Ara mos costarà triar, no?
1: Claro.
0: Sí, mem, ara una per voltros, així per escoltar-vos una curta, també. Que ens cantau.
1: Ah, vinga.
0: Vinga, vam.
3: Heu de fer ritme així. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.

I sempre sol acabar amb sa sora sa pastera, amb sa sora sa pastera.

0: Molt bé! Ara ens ho heu dit, però ja sabeu, us esperam un altre dia per un taller musical.
1: Sí, sí, sí.
0: Vendreu tots?
2: Sí!
0: Molt important, però. Hem de recordar quan serà la presentació d'aquest nou disc, pròxim concerts, amem... Recordeu-nos...
1: La presentació d'aquí res, dia,
0: no 20, apuntat.
1: Dissabte, dia 23, la setmana que ve.
3: Sí, estan preparant un concertarro. És que, claro, aquesta sala és, si no, la millor...
1: Una de les millors de Palma, sí, ai, de Mallorca.
0: Dia 23.
3: I tenim tot un muntatge de focos, d'imatges...
1: Escenografia...
3: De... Sí,
1: bueno, o sigui, ja
3: l'estan preparant molt, molt, amb molt de carinyo.
0: Molt bé.
1: Dia 30 és Tribufest, i ja de cara a l'estiu, pues, ara mateix no...
0: Bueno, continuarem.
1: Te passaré la agenda perquè ho tenc en el mòbil. No, de memòria no. Ara tenim en ment aquests dos i...
0: Recordeu-vos, ens heu passat l'agenda per Nadori i després el número de disc per Na Mercè.
1: Molt bé.
3: De totes maneres, mos podeu seguir per Instagram, ara que s'ha dut tant, no és vera? Allà sí. Sempre estàvem penjant les coses, vale? Sí, sí.
0: Molt bé. I de moltes gràcies, Sofia i Esther, i enhorabona per aquests 30 anys, que
3: gràcies.
0: Són uns quants.
3: Som bastants, sí.
0: Sí. I nosaltres acabam així el programa d'avui. Anem a dia 10 tots junts. Vinga, a la una, a les dues i a les tres...
2: Adéu! Adéu.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Les dades de l'Agència Tributària mostren com a les Balears cada vegada hi ha més persones riques i, a més, amb el pas dels anys ho són encara més. Les darreres dades són de 2023 i mostren com a les illes hi ha 9.200 persones amb una riquesa superior als 700.000 euros. Una de les dades curioses és que aquestes fortunes no deriven tant d'immobles, sinó que més de dues terceres parts d'aquest capital és financer, és a dir, productes com fons d'inversió o dipòsits bancaris. Això explica l'interès de la banca privada en aterrar les illes, com ha fet recentment el Grupant Bank. Mentrestant, l'altra cara de la moneda, però, la trobam al mercat, on els aliments continuen encarint-se. Per exemple, el mes d'abril ho han fet un 2,6%. Els clients, els escoltarem, reconeixen que comparen preus més que abans, redueixen el consum de peix i, això sí, adapten el menú setmanal al producte de temporada per intentar abaratir el compte. Titulars: mor un motorista de 19 anys en un accident a l'autopista d'Incabassa ahir vespre, passades les 8, a l'alçada de Santa Maria en sentit Palma. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. En el mateix punt, un altre jove va resultar ferit després de perdre també el control del vehicle. El sinistre va provocar importants retencions.
0: Aumenten a Balears els casos de deepfakes sexuals en menors.
2: Són fotografies manipulades, generalment amb intel·ligència artificial, per despullar algú amb un cos que no és el seu. La policia urgeix els familiars a denunciar aquest tipus de delicte.
0: Hotelers i empresaris de Formentera mostren la seva preocupació per la reducció del servei de gandules i parasols a les platges de l'illa.
2: El govern balear ha denegat 16 dels 36 lots de gandules i parasols perquè no compleixen amb els requisits d'instal·lació.
0: Al barri de Sarrial, a Eivissa, més de 150 veïns s'han manifestat en contra de l'aparcament de 700 places que vol fer l'Ajuntament a zones ajardinades. Denuncien que això suposarà la destrucció d'un espai verd.
2: Protesta veïnal també a Palma, en aquest cas al barri de Ses Veles, contra el projecte d'urbanitzar els solars de devora l'antic edifici de Gesa. El projecte es troba actualment en procés de resolució del concurs d'idees.
0: I a les 9 obriran els col·legis electorals a Andalusia per donar el SUS a una jornada electoral.
2: Tancaran a les 8 i s'espera que el recompte de vots sigui àgil. Les enquestes situen el PP a prop de la majoria absoluta i resten vots al PSOE.
0: I en els esports, Gavi Forteza, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Mallorca se juga avui la permanència a primera divisió. L'equip mallorquinista s'enfrontarà a partir de les 7 al Llevant, un partit clau pels dos equips en lluita directa per la salvació. Amb dos equips tenen 39 punts i només quedaria la darrera jornada per davant. Si el Mallorca guanya i no guanyen Elx o Girona, estarà salvat. Pel contrari, un empat o una derrota deixaria tot per la darrera jornada i fins i tot podria descendir. Les diferents combinacions poden deixar avui el Mallorca salvat, descendit o pendent de la darrera jornada.
0: Anem ara amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, avui tenim una jornada de diumenge marcada per aquesta variabilitat. Tindrem estones de sol, això sí, acompanyades d'algunes pinzellades de núvol prims i també baixos. De fet, la presència d'aire fred amb altura no descarta la possibilitat de que pugui créixer qualque núvol d'evolució que vengui acompanyat de qualque ruixat feble i pugui afectar a punt de l'interior de Mallorca i també en el cas de Menorca. El vent continuarà bufant fluix de component sud i pel que fa a la mà predominaran els redols de marjol en qualque resta de maró cap al nord de Mallorca i també de Menorca. Les temperatures continuaran amb un ascens lleuger i la màxima avui novament podria quedar entre aquests 20 i 24 graus.
0: Gràcies, Margalida, i atenció avui també a les carreteres, perquè per mort de la 50a volta a Mallorca en moto hi ha restriccions a la circulació des de primera hora del matí. La concentració de motos ha començat a les 6, l'avinguda Adolfo Suárez, i el recorregut s'iniciarà en sentit Andratx. Els participants aniran per avinguda d'Antoni Maura, avinguda de l'Argentina, Monsenyor Palmés, Aigua Dolça i avinguda de Joan Miró. Una vegada hagin passat totes les motos, s'aniran reobrint els carrers.
2: Així mateix se celebra durant el matí un altre esdeveniment esportiu, el desafiament Forces Armades 2026, que implicarà restriccions temporals de la circulació fins a les 3 del capvespre, amb sortides del corter de Jaume II i arribada al castell de Sant Carles A Palma, els participants transitaran pel Bosc de Bellva, Gènova, Cala Major i Porto Pi. Les dues cites esportives impliquen també canvis en les línies del bus de l'EMT amb parada en els carrers afectats.
0: Són les 8:05, Ivan López, al control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Ho comentàvem a la portada, les Balears cada vegada hi ha més rics, segons les dades de l'Agència Tributària. L'any 2012, quan va tornar l'impost de patrimoni, 6.400 persones declaraven una riquesa de més de 700.000 euros. El 2023, darrer any, del qual hi ha dades, ja eren més de 9.200. I no només, n'hi ha més. Els rics de les Balears també són més rics. El patrimoni total que declaren s'ha duplicat en poc més d'una dècada, de 16.800 milions d'euros el 2012, ha passat a 33.400 milions el 2023. En conjunt, una riquesa equivalent a tres quartes parts de tot el producte interior brut anual de les illes.
2: Només una quarta part d'aquesta fortuna són immobles, el gruix, més de dues terceres partes, capital financer, és a dir, elements com ara accions, fons d'inversió, dipòsits bancaris. Cada persona que declara l'impost de patrimoni a les Balears té de mitjana 3,6 milions d'euros. És precisament per perfils com aquests que la banca privada té les illes en el punt de mira. Aquesta mateixa setmana, un banc d'Andorra, amb presència a 11 països, Antbank, ha inaugurat una oficina a Palma. Carlos Asso és el director general del grup bancari.
5: No hi ha tantes entitats de banca privada i pensem que hi ha un clar potencial per la nostra feina. Pues és una regió amb molt potencial, és un pol de generació de riquesa. Teníem l'aposta d'obrir aquí a Palma.
2: La banca privada s'adreça a persones amb un patrimoni normalment a partir dels 500.000 euros. Per Antbank, el perfil típic del client té de 50 a 60 anys i entre 1 i 2 milions d'euros. L'entitat vol marcar la diferència en la diversificació, que no tot sigui riquesa immobiliària. Catalina Gelabert, directora del banc a les Balears.
6: Private Equity està agafant molt de protagonisme darrerament, perquè la gent vol aconseguir millors rentabilitats. Ja sap que els immobles estan ara mateix a un preu molt excessiu.
2: Un segment d'inversors que creix amb força és el dels residents europeus a les illes. Compren casa a Mallorca i necessiten gestionar el patrimoni des d'aquí, però el client local té més força encara.
5: Hi ha molt resident europeu que està vivint aquí i que té necessitats de finançament, de que hi ha una oportunitat de donar-li aquí servei local, de fer hipoteques i de fer aquí negoci també local atractiu.
6: Actualment encara més perfil local, molt, bastant més, sí. El client internacional té un procés de maduració més llarg perquè ha de veure com funciona la illa.
2: L'objectiu d'aquest grup bancari andorrà és aconseguir 500 milions d'euros en actius gestionats a les Balears en un termini de 5 anys.
0: Cada vegada hi ha més rics i al mateix temps els preus continuen la seva escalada, afectant sobretot a les persones amb un poder adquisitiu mitjà o baix. En el mes d'abril, per exemple, els aliments s'han encarit un 2,6%, sobretot el producte fresc.
2: Els clients habituals gasten entre 25 i 30 euros cada setmana. Per estalviar, la recomanació és cercar producte de temporada.
7: Pues he comprat fruita i verdura com cada setmana, 24 euros. Sempre procuro comprar-lo de temporada. Lo que veig que no és temporada i és molt car, pues no ho com.
8: Tomàtiques, ara que comences tens, en com més que en hivern.
9: I lo que más o menos vea que está bien de precio.
10: Jo he notat més a supermercats grossos. Aquí, ja t'he dit, que m'ho surt més a compte comprar aquí, en qualitat i preu, que no comprar un supermercat aquest grossos.
2: Pel que fa al peix, el compte és bastant més elevat. Eva Bonnin, peixatera del mercat de Pere Grau, explica que sobretot s'ha encarit el que ve de piscifactoria. Els clients moderen el consum en funció del preu.
11: El preu de piscifactoria sí que ha pujat molt, és degut a la pujada del combustible, és a dir, l'electricitat, i la pujada dels pinsos. Llavors, el peix de piscifactoria ha pujat un 10-15%. El peix de mallorquí depèn sobretot de l'estat dels temps. Hi ha molta gent que demana menys que tens d'oferta avui o que és de temporada, sí que ho demanen.
12: No mengi peix, si no pot menjar aquests rojos que mengi gerret.
13: Si mires, sempre trobes un puesto o l'altre, el gilloig és més barat un lloig a l'altre.
12: 50 euros, dos carrojos, un pot de boquerón, i 50 euros, més o menys.
2: I de la sardina, el lluç, l'aladroc o el mollet, que n'hi ha molt, són els peixos més econòmics ara mateix.
0: Els clients ho noten, però també els venedors, que es veuen obligats a diversificar les seves línies de vendes. A Menorca, el model que funciona especialment bé és el de la venda directa. El 40% de les 650 explotacions agrícoles amb llicència per fer-ho es troben a Menorca. Pere Givert.
14: Menorca és l'illa on està més consolidat aquest model de venda que permet als pagesos evitar intermediaris. Al lloc de Santa Catalina, unes banderes ben visibles que hi ha a l'entrada capten l'atenció dels conductors que hi passen. La venda directa a la botiga d'aquesta finca representa un 65% de la seva producció. Josué Martí, amo de Santa Catalina.
15: Quan lleves intermediaris, el consumidor final és el qui es beneficia, no? Pues la gent que ve aquí pues mos pot trobar pues un preu un poc més econòmic.
14: El perfil de comprador és molt variat, com explica en Esther Camps, madona de Santa Catalina.
16: El client local d'aquí de Menorca, el qui ve tot l'any. Després tenim el qui ve de vacacions, però és fixo, ve any darrere any, i després tenim el de pas. Nosaltres aquí el que tenim més és espanyol i francès, molt de francès.
14: El comerç en línia o l'organització d'activitats i experiències al camp menorquí són altres estratègies de venda directa. Laura Pellicer és madona de Vin i Llobet.
17: Tallers per formatjar, visites, degustacions, tats... S'ha de cercar altres alternatives perquè en celler no, tota sola no es pot viure.
14: 243 explotacions agrícoles de Menorca tenen la llicència per vendre els seus productes de forma directa amb una implantació que quadriplica la de Mallorca.
0: En un entorn de preus en augment, els partidaris de la sobirania alimentària defensen que, tot i que el producte local va més car, a la llarga comporta uns beneficis a les comunitats que el fan possible. Així ho exposen Aina Calafat i Esteve Godé, responsable de projectes internacionals i coordinadora de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica i Agroecològica, respectivament.
18: A la llarga mos surt més beneficiós consumir d'aquí perquè tenim aquesta reserva en cas de que per lo que sigui no pugui arribar aliment de fora.
19: Per fer-ho aquí, sigui en condicions que creen riquesa local, creen seguretat local, a més cuidant molt millor el paisatge.
0: Vuit i 12 minuts en clau de successos. Un jove motorista de 19 anys ha mort després d'haver patit un accident a l'autopista d'Inca. Va ser ahir vespre sobre les 8 a l'alçada de Santa Maria en direcció Palma, segons informa el 061. En el mateix punt, un altre motorista de la mateixa edat ha resultat ferit després de perdre també el control del vehicle.
2: L'accident va provocar importants retencions i quan els serveis d'emergència varen arribar al lloc, un dels joves ja havia mort. El segon va ser assistit per una ambulància d'unitat suport vital avançat i després traslladat a la Clínica Roger de Palma amb pronòstic manco greu.
0: L'associació SOS Desapareguts ha fet pública la desaparició a Mallorca d'una ciutadana polonesa de nom Anna, de 33 anys, fa 1,75 m d'estatura, té el cabell fosc amb reflexos clars i els ulls blaus. La darrera informació que se'n té és de fa un mes.
2: Manté igualment l'alerta per l'home de nom Gustavo, desaparegut fa una setmana a Sant Ferrer. Calvià té 51 anys, fa 70 d'estatura, du ulleres i vestia pantaló, jaqueta, gorra i bandolera negres la darrera vegada que el varen veure. Qualsevol persona que tingui informació sobre on es pot trobar, on es poden trobar, pot contactar amb els serveis d'emergència o amb les autoritats competents.
0: Detinguts tres agents canadencs per una presumpta agressió sexual a una dona en un taxi a Barcelona. Un d'ells va fugir a Palma i ha estat localitzat.
2: Aquest està acusat de colpejar la víctima a la cara perquè s'hi va resistir mentre el company l'agredia. La dona va denunciar l'agressió i les lesions i va haver de rebre assistència mèdica.
0: Desarticulada, una banda organitzada que actuava a les Balears i en altres indrets d'Europa estaven especialitzats a robar rellotges d'alta gamma i en una operació conjunta de la Policia Nacional, la Policia d'Estat italiana i l'Europol s'ha aconseguit detenir una dotzena de persones.
2: L'operatiu s'ha desenvolupat a la ciutat de Nàpols i entre els arrestats n'hi ha tres que haurien comès delictes a Mallorca i cinc a Eivissa. Pertanyen a grups criminals napolitans, coneguts com a paranzas, que es dediquen a robar rellotges d'alta gamma a zones turístiques. Operaven en grups de 3 a 5 persones, seleccionaven les víctimes a hotels, platges i àrees comercials de luxe i després fugint en moto.
0: També detingut un matrimoni a Palma per presumptament maltractar els seus fills menors d'edat. Va ser la més major qui va, la major, la que va alertar en un centre sanitari que el seu pare l'agredia, tant ella com el seu germà.
2: La Nina va donar compte de la violència familiar física i verbal amb agressions a la Nina a un hospital, on varen descobrir, a més, que tenia marques d'haver estat ferida amb una corretja. Els infants han passat al Servei de Protecció de Menors i la investigació, per cert, va començar el mes passat.
0: I augmenten els casos de deepfakes sexuals amb menors. Són fotografies manipulades, generalment amb intel·ligència artificial, per despullar algú amb un cos que no és el seu. Després, aquestes imatges se solen compartir entre els companys de classe. En tot cas, es tracta tot plegat d'un fet delictiu.
2: La policia urgeix els pares, que són coneixedors d'aquests tipus de casos, a posar-se en contacte amb ells per denunciar-ho. Francisco Javier Fernández és el cap del grup de delictes tecnològics de la Policia Nacional.
20: Siempre hay que denunciar. Poner en conocimiento de la policía un presunto hecho delictivo para su análisis y valoración, y todo lo que es información es poder tratar con prevención o procediendo a una manera más represiva.
2: Encara que l'autor de la falsificació dels sigui menor de 14 anys, si ha fet la foto, l'ha modificada i l'ha distribuïda, el cas és greu i es deriva a la Fiscalia de Menors.
20: Si tiene la responsabilidad penal del menor, que es a partir de 14 hasta 17, pues ya valoraría el fiscal qué tipo de medida necesitará este menor y encuadrar si el hecho ha sido un posible desconocimiento del mismo, es un menor, se está educando, se está creando como persona, él valorará con todos los elementos de juicio cuál es la mejor medida a tomar por parte.
2: Als pares els preocupa l'ús que es fa de la intel·ligència artificial i demanen la implicació dels centres educatius, que de fet ja compten amb els seus protocols.
21: S'hauria d'emplear pues, per en altres coses, per fer bé i per fer coses importants i donar un suport, no sé, a la ciència, a la cultura.
22: A més, és un tema també educatiu molt fort, o sigui, perquè encara te diguin, bueno, tema de masclisme no existeix, doncs pues, vale, tenim els lots despullant de companyes, m'apareix una cosa, vamos, és increïble.
23: L'únic que demana és que se pugui allargar més l'entrega del mòbil, no? I que dintre del col·legi que se prohibesqui.
2: Els agents de la policia recomanen evitar les xarxes socials abans dels 16 anys, que siguin privades, si es tenen, i que es controlin els telèfons mòbils per part dels pares. És de nou el cap del grup de delictes tecnològics de la policia, Francisco Javier Fernández.
20: Pero es una edad, lo que hay que ver cada persona, y eso va implícito con lo que son los padres, una educación, un asesoramiento y un control, porque hay que transmitirle a los menores que el móvil no es suyo.
2: Si el menor ha estat víctima d'un hipertrucatge o deepfake sexual, és convenient contactar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè elimini de les xarxes aquests tipus d'arxius.
1: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Vuit i 17 minuts, hotelers i empresaris de Formentera mostren la seva preocupació per la reducció del servei de gandules i parasols a les platges de l'illa. Gent per Formentera també critica que encara no s'hagin senyalitzat amb balises les zones de bany. Elena Trinidad.
24: El govern ha denegat 16 dels 36 lots de gandules i parasols perquè la distància per instal·lar-los s'ha endurit i ara és de 10 metres de la vorera de la platja i de 6 de les dunes, un fet que ha generat opinions diferents entre turistes i residents.
25: Sé bien porque al final va a haber más espacio para los residentes o otro tipo de turistas que no utilicen las hamacas normalmente.
26: No acostumo a utilizar, a hacer servir las gandules y los parasols porque prefereixo estar, o sigui, no tinc com aquesta necessitat, pero sí que creo que para la gent més gran.
27: Pero sí que veo importante que una playa haya sombrillas y servicios para todos los turistas que vengan, que vienen y que vivimos de ellos al final.
24: Els 20 lots que sí han obtingut autorització i que sumen 1.169 gandules i 339 parasols encara no saben quan podran oferir el servei, que normalment s'inicia a principi de maig. Des de la petita i mitjana empresa han mostrat la seva preocupació per aquesta situació que l'associació hotelera diu que va en contra de l'economia de l'illa i destrueix la imatge turística. Edmar Rizzi és restauradora de Formentera.
26: Un cliente ayer me dijo que
3: habían reducido y me había dicho que ya había poco en los últimos años. Entonces me parece que va a ser todavía más complicado.
24: Des de Gent per Formentera també han criticat la manca d'aquest servei, així com que les platges encara estiguin sense abalissament per delimitar la zona de bany. El servei s'hauria de donar des de l'1 de maig, però el procediment ha quedat paralitzat per un recurs contra l'adjudicació i no hi ha cap data clara per a la seva instal·lació.
0: I el govern ha rebut la primera de les 6 noves embarcacions pneumàtiques semirrígides adquirides per reforçar les tasques de vigilància, control i conservació de la biodiversitat marina a les Illes Balears. 4 d'aquestes embarcacions, finançades amb fons europeus, es destinaran als agents de medi ambient. Aquest reforç s'emmarca, val a dir, dins el Pla de Conservació Marina.
2: Les noves barques equipades amb tecnologia avançada i sistemes d'infrarojos reforçaran la vigilància dels espais marins protegits i altres zones d'alt valor ecològic. Concretament, 4 es destinaran als ports de Sóller i a la colònia de Sant Pere, a Mallorca, de Fornells, a Menorca i de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Les dues embarcacions restants es destinaran al Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, a Menorca, i al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
0: Més coses. Més de 150 veïnats del barri de Sarreal, a Eivissa, han sortit aquest dissabte al carrer per protestar contra l'aparcament de 700 places que vol fer l'Ajuntament a les zones ajardinades del barri. Un projecte que diuen que omplirà de cotxes i de fum un espai fins ara molt tranquil de la ciutat. Ens ho conta Alberto Ferrer.
4: En aquesta primera mobilització han acusat l'equip de govern de Vila d'haver fet d'amagat un projecte que no ha demanat ningú i a una zona totalment inadequada perquè hi ha dues escoles i un dels dos únics parcs de la ciutat. L'aparcament costarà un mínim de 27 milions d'euros que explotarà l'empresa constructora durant 50 anys i fer-lo implicarà arrencar més d'un centenar d'arbres.
5: Hoy hay una movilización y la seguirán repitiendo, la seguiremos repitiendo hasta que el alcalde lo entienda que este no es el sitio.
6: Que es una explotación que hará otra empresa externa durante 50 años y no tenemos ninguna ventaja.
7: Se van a cargar la vida verde de nuestro barrio.
8: Es un pulmón, basta de cemento y de especulación.
9: Bueno, cuando nosotros empezamos a recoger firmas fue cuando él hizo una reunión en el ayuntamiento para informarnos del proyecto. Viene, tiene su hijo aquí, no ve cómo está esto, esto tiene vida.
4: La darrera veu que escoltàvem és la de Rita Gutiérrez, que és una de les organitzadores de la mobilització i lamenta que fins que no varen començar a recollir firmes, ningú de l'Ajuntament es va acostar als veïns per explicar-los les intencions de l'equip de govern. Per això anuncia més protestes i li recorda al batle Rafa Triguero la promesa que li va fer al darrer ple de presentar als veïns una alternativa que eviti la destrucció de la zona verda de Sarreal.
0: La protesta ciutadana per preservar un espai verd en el seu estat actual s'ha repetit a Palma, on els veïnats del barri de Ses Veles, situat entre el Palau de Congressos i la Costa del Gas, s'ha tornat a concentrar en contra del projecte municipal d'urbanitzar els solars de devora l'antic edifici de Gesa.
2: Recordem que es tracta d'una superfície de més de 3.000 metres quadrats que actualment són dos descampats amb herba que empren els veïnats per activitat d'esbarjo. El projecte, que té com a nucli principal la rehabilitació per diferents usos de les antigues oficines de Gesa, preveu també la construcció de dos edificis de l'administració pública municipal parcialment soterrats, diuen, a la vista dels que mirin cap a la mà en aquest espai verd. També un aparcament soterrani per centenars de vehicles, fins a 700. Actualment està en procés de resolució el concurs d'idees d'aquest projecte. Els veïnats han recollit 1.500 signatures en contra i esperen que siguin més perquè han obert un compte per recollir-ne a internet.
10: No entiendo mucho qué sentido tiene teniendo un pedazo de edificio ahí detrás sin usar, que quieren todavía construir más. Lo normal sería buscar una utilidad a este edificio y después, si necesitan, hay todavía más necesidades, buscar un sitio, pero no es quitar un parque que además está súper utilizado por toda la gente que vivimos aquí y además te da una vista al mar preciosa.
28: Yo creo que así como está perfecto. Si tienes un poquito más cuidado, ya es mejor. Ya está bien de ciments y cosas de gestes. Anem a veure si fem espais verds. Així això és l'entrada de Palma i ja de processió, si hi ha un parc.
29: Per nosaltres és una sortida d'un respirar, venim aquí jo mateix que vaig en crosses, aquí m'ha trobat divinament venir, i si fan això l'únic que van és a treure del pes.
0: Vuit i 24 o oberta la convocatòria de subvenció de programes d'atenció a persones i famílies en risc d'exclusió, així com de projectes per a la seva inclusió social. Hi ha 9 milions d'euros a repartir a càrrec del 0,7% que pagam de l'impost sobre la renda de les persones físiques i també de l'impost de societats. L'ajut el tramita la Conselleria de Benestar Social.
2: D'altra banda, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que depèn del Consell de Mallorca, ha informat que ha començat a tramitar el mig miler de sol·licituds d'ajut al reforç del benestar de les persones amb discapacitat i també dels seus familiars que les cuiden.
0: Mentrestant, el Ministeri de l'Interior deu a les Balears 7.200.000 euros que corresponen a l'assistència sanitària als reclusos penitenciaris des del 2018. És la tercera comunitat autònoma que acumula un major deute. La superen Madrid i Andalusia.
2: Paral·lelament, el Ministeri recorda que per a l'administració penitenciària és un objectiu estratègic avançant el traspàs de competències en matèria de sanitat dins l'àmbit penitenciari. De moment, però, només s'ha complert aquesta transferència al País Basc, Navarra i Catalunya.
1: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
11: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana bolsa 1,39 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y la empanada de atún bandeja de 2 unidades a 2,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
12: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología, Alena Fleló, en Marrachín. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca, Alena Fleló, óptico y audiólogo.

0: I de les notícies de fora de les illes, destacam que avui hi ha eleccions autonòmiques a Andalusia. Com ha passat en les tres anteriors, Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, es preveu la victòria del Partit Popular i l'incògnita si tindrà majoria absoluta. I aquí la mirada està posada en el resultat de vots.
1: Els candidats, recordem, són el fins ara president de la comunitat, Juan Manuel Moreno Bonilla, pel Partit Popular, i pel Partit Socialista, l'ex número 2 de Pedro Sánchez del govern central, María Jesús Montero. Per Vox, el candidat és el gadità Manuel Gavira, mentre que per la coalició d'Esquerra Unida, Sumar i Podem, Por Andalucía, ho és el líder del primer dels tres partits, Izquierda Unida, Antonio Maillo. Hi ha una alternativa més a l'esquerra del PSOE, que és el partit que es defineix com andalusista, feminista i ecologista, Adelante Andalucía, encapçalada pel també gadità José Ignacio García.
0: L'Ajuntament de la ciutat de Dolorosa Alacant ha decretat tres dies de dol per la mort de tres veïnats en circumstàncies que ara s'investiguen com un possible cas de violència de gènere, tot i que no es descarta cap opció en les causes dels fets.
1: Els cossos s'han trobat en un pis de la caserna de la Guàrdia Civil i són d'un agent de 55 anys, la seva dona i el seu fill, tots morts amb ferida d'arma de foc. Pilar Bernabé, delegada del govern a València, reitera que de moment no es descarta cap opció en les causes de l'incident.
2: Se ha hecho una primera inspección y el lunes se realizará la autopsia de las tres personas que se han encontrado sin vida, y todas las investigaciones están abiertas y por lo tanto también está abierta la investigación en la línea de una posible asesinato por violencia de género. No estaban dentro del sistema Biogen, no había denuncias previas.
1: El 907-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. També existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores i estan atesos per professionals.
0: Els passatgers del creuer Ambition, afectat per un brot de gastroenteritis, han desembarcat en el port de La Corunya. Una desena de passatgers estan afectats i també part de la tripulació. A més, un home de 90 anys ha mort.
1: Una vegada a port, s'ha realitzat una inspecció i la revisió de les condicions de seguretat i salut pública. S'ha rebut l'autorització de sanitat exterior i tothom ha pogut baixar a terra.
3: The situation is improving now.
1: La situació està millorant, diu una de les passatgeres, que explica que la gran tasca realitzada pels efectius sanitaris evita nous contagis al vaixell. La delegació del govern espanyol ha reiterat el missatge de tranquil·litat, anuncia que seguirà monitorant la situació.
0: Darrers apunts, l'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional davant del brot d'èbola a la República Democràtica del Congo.
1: I ha posat en risc els països veïnats després que aquest dissabte s'hagin declarat 80 morts sospitoses de la infecció. 8 casos s'han confirmat al laboratori i més de 200 altres persones estan malaltes, sospitosos també de tenir èbola.
0: I un darrer punt, centenars de ciutats de tot el món han acollit concentracions i manifestacions multitudinàries per commemorar els 78 anys de la Nakba, l'expulsió del poble palestí del seu territori per part d'Israel. Ciutats com Londres, Barcelona i també Palma han sortit als carrers per mostrar el seu suport al poble palestí.

0: Han tocat les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Creix el nombre de persones riques a les Balears, segons les dades de l'Agència Tributària. El 2023 hi havia 9.200 persones amb una riquesa superior als 700.000 euros.
1: El patrimoni total que declaren s'ha duplicat en poc més d'una dècada, de 16.800 milions d'euros el 2012 a 33.400 el 2023. La major part és capital financer, com fons d'inversió o dipòsits als bancs.
0: Mor un motorista de 19 anys en un accident a l'autopista d'Inca. Va ser ahir vespre, passades les 8, a l'alçada de Santa Maria, en sentit Palma.
1: En el mateix lloc va resultar ferit un altre jove que va perdre el control de la seva motocicleta. El sinistre va provocar importants retencions.
0: Augmenten a Balears els casos de deepfakes sexuals en menors.
1: Són fotografies manipulades, generalment amb intel·ligència artificial, per despullar algú amb un cos que no és el seu. La policia urgeix els familiars a denunciar aquest tipus de delicte.
0: Hotelers i empresaris de Formentera mostren la seva preocupació per la reducció del servei de gandules i parasols a les platges de l'illa.
1: El govern ha denegat 16 dels 36 lots de gandules i parasols perquè no compleixen, diu, amb els requisits d'instal·lació.
0: Al barri de Sarreal, a Eivissa, més de 150 veïns s'han manifestat en contra de l'aparcament de 700 places que vol fer l'Ajuntament a zones ajardinades. Denuncien que suposarà la destrucció d'un espai verd.
1: Protesta veïnal també a Palma, en aquest cas al barri de Cerveles, contra el projecte d'urbanitzar els solars de devora l'antic edifici de Gès. El projecte es troba actualment en procés de resolució del concurs d'idees.
0: I en mitja hora, a les 9, obren els col·legis electorals d'Andalusia per donar el sus a una jornada electoral.
1: I tancaran a les 8 i s'espera que el recompte de vots sigui àgil. Recordem que les enquestes situen el Partit Popular a prop de la majoria absoluta i resten vots del PSOE.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: és hora de repassar també les portades dels diaris. El Menorca titula: la construcció amb mòduls creix per reduir costos i terminis. L'escassetat de mà d'obra, els preus alts i les demores són les causes de l'auge de l'habitatge prefabricat. En petit, llegim que l'illa va perdre 10.000 turistes i 16 milions d'euros entre el gener i el març, fet que s'atribueix a la reducció dels vols a Madrid, Barcelona i París durant l'hivern.
1: També que la multinacional encarregada del varador de Ciutadella no ha invertit en 3 anys el que s'havia d'haver invertit en 7 mesos, i que una família ha denunciat una possible mala praxi imposar la sonda a un familiar, al Mateu Orfila. Foto de portada al Menorca d'un magnífic exemplar de cavall menorquí. Fira el Galop, la Menorca Horse Week, la setmana del cavall de Menorca, dona un gran impuls al cavall de raça, s'exposa.
0: A Mallorca, el Diari de Mallorca diu que Educació proposa sancionar la cúpula del centre de tecnificació pel Centre Públic de Formació Esportiva i que la conselleria ha expedientat la directora, 2 caps d'estudis i la secretària per falta de rendiment, absentisme i deficiències en el control de fons.
1: Fotografia en aquest diari d'un home apuntant amb el dit un nínxol de la tomba familiar al cementiri de Lloseta. Un desconegut a la nostra tomba, diu el titular, perquè ha denunciat aquest home que han enterrat un desconegut davant la passivitat, diu, de l'Ajuntament Llosatí. Més notícies secundàries del Diario de Mallorca. Investiguen per què la regidora de Llucmajor no va paralitzar les obres del polígon. Es refereix a la responsable d'urbanisme llucmajorera i a unes actuacions que no tindrien llicència al polígon de Sant Noguera.
0: Per l'última hora, la notícia del dia és que els segrestaments d'habitatges de Lutze per exigir un rescat es disparen a Mallorca. Concreta, diu, més de 200 mansions han estat ocupades des de l'estiu pels que denomina inquiocupes.
1: La foto és de la partida de l'autobús del Reial Mallorca i cap vespre de Son Moix per viatjar a València. Si es pot, s'exclamen titular, centenars d'aficionats fan costat a l'equip que avui juga una final per la salvació davant el Llevant. Destaca també l'abans d'entrevista en aquest diari el president de l'Associació d'Empresaris de l'Oci Nocturn, que deixa dit que no poden pujar preus perquè el client arriba just a dobles.
0: I finalment, a les Pitiuses, el periòdico d'Eivissa Formentera diu: la Mesa de l'Aigua aposta per limitar el creixement a Eivissa. Entitats ecologistes, sector econòmic, associacions i administracions consensuen restringir el creixement turístic i urbanístic a l'illa per frenar la sobreexplotació dels aqüífers.
1: Igualment, trobem en la primera pàgina d'aquest diari la notícia que el conill a Eivissa, que es troba en perill d'extinció, només en queden 130 exemplats, apunta. I la foto d'obertura de la manifestació de veïnat de Sarreal aquest dissabte contra el projecte d'aparcament projectat per l'equip municipal de Vila, oposició veïnal al parc del Boulevard, diu el titular.
0: Miram ara els diaris editats fora de les Balears. El Mundo obre amb la prèvia de les eleccions d'Andalusia d'avui. Diu: Sánchez, pel president del govern Sánchez, es prepara per ignorar, diu, un càstig insòlid a la seva candidatura. Moncloa assegura que una trompada del PSOE andalús no canviarà el seu full de ruta.
1: Les autonòmiques andaluses també obren El País, que titula: l'ala més moderada del PP mesura l'empenta de Vox. Els sondatges preveuen una victòria i abastament de Moreno Bonilla amb el dubte de la majoria absoluta.
0: El diari ABC parla de Cuba i cita qui diu que és el líder de l'oposició cubana, José Daniel Ferrer. Diu: els Estats Units hauran d'intervenir militarment a l'illa.
1: Finalment, La Vanguardia: Ucraïna pren la iniciativa i dona un gir a la guerra amb Rússia. L'ús massiu de drons i el bloqueig. Dels satèl·lits de Starlink, d'Elon Musk, que pateix l'exèrcit rus, permeten Kiev recuperar terreny perdut.
0: Això és el que diuen els diaris, tant de l'àmbit balear com de l'àmbit nacional. 8:36, arriba ja Gavi Forteza amb l'actualitat esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio. Informatiu matí, esports. Gabriel Forteza.
3: Bon dia. Llevant i Reial Mallorca se juguen avui molt més que 3 punts. Des de les 5 es viurà a la

0: El domingo en casa.
1: A tercera, també avui, amb horari unificat, a les 12 del migdia, tenim l'anada de les semifinals de la fase balear per l'ascens a segona federació amb els partits Llosetense Manacor i Constància d'Inca Penya Esportiva. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va tancar ahir la fase regular de la competició amb triomf per 7-2 davant Valdepeñas. Aquest marcador deixa els d'Antonio Vadillo tercers a la classificació general i guanyant el factor pista de cara als play-offs pel títol, un play-off que l'enfrontarà als quarts de final contra el Manzanares. L'entrenador Antonio Vadillo, sense veu, valora la victòria i el play-off.
2: Realmente un marcador abultado por la primera parte que se ha visto, por nuestra parte, pero el acierto que hemos tenido de cara a portería, pues ha marcado la diferencia. Y ya la segunda parte, pues bueno, por un marcador tan abultado, creo que hemos sabido controlarla bastante bien. Nos choca Manzanares. A partir de ahí sabemos la dificultad que tiene este rival. Ya nos hemos enfrentado con ellos en Liga y en Copa de España. Y somos conscientes que tenemos que hacer muchas cosas bien para superarlo.
1: El pivot brasiler Charuto, autor de dos gols, va parlar als micròfons d'IB3 Ràdio.
3: Importante terminar la fase regular así, con un gran partido de nuestro equipo. Todos jugando muy bien. Quedamos en la tercera plaza, ahora creo que Manzanares en la próxima fase. Y bueno, ahora nos prepararon lo máximo posible para avanzar a las semifinales.
1: Els quarts de final del play-off pel títol queden així: Barça-Valdepeñas, Cartagena-Intermovistar, El Pozo-Murcia-Jaén i Palma-Manzanares. Baixen a segona divisió Rivera-Navarra i Alzira. En bàsquet, l'Estia Menorca torna a jugar avui a les 8 del vespre al Coliseum Corunya davant l'Eima, el segon partit de la ronda de quarts per l'ascens a la Lliga ACB. Recordar que el primer partit el triomf va ser pels gallecs per 93-71. Avui, a partir de les 8 del vespre, tractaran de sorprendre els gallecs màxim favorits amb el Palència pel retorn a la màxima categoria del bàsquet espanyol. I a Sant Antoni ja somien amb la primera federació. Ahir, triomf de l'equip de Josep Maria Barrocal per 75-68 davant el Morón. L'equip eivissenc lluitarà per l'ascens a la ronda final. En ciclisme, ahir es va disputar la 8a etapa del Giro d'Itàlia i Enric Mas va arribar amb el grup de favorits, recuperant així les sensacions perdudes a la pujada al Blockhaus. La victòria d'etapa va ser per l'equatorià Jonathan Narváez, que va arribar tot sol a Siena. És la seva segona victòria parcial en aquest Giro. El portuguès Eulàlio continua líder un dia més, amb Vingegaard com a gran amenaça. Enric Mas acaba la jornada 27a a 9 minuts i avui nova jornada de muntanya. Parlem ara de motociclisme. Pel que fa al Gran Premi de Catalunya, avui se disputa la carrera MotoGP, on ahir, a la carrera a l'esprint, Joan Mir va ser desè i Augusto Fernández 21è. I a Moto2, Izan Guevara sortirà 11è a la graella de sortida. Recordem que el mallorquí és segon a la general de Moto2. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Brea jugaran la final de Buenos Aires contra la parella González-José María després de superar semifinals Fernández i Araujo en 3 sets per 3-6, 7-6 i 6-4. I acabam amb trot, perquè avui arriba el dia més important de l'any pels amants d'aquesta disciplina. A partir de les 6 i en directe per IB3, a l'Hipòdrom de Son Pardo, es viurà la 93a edició del Gran Premi Nacional. Ahir es va disputar la jornada prèvia a la gran cita, en què destacà el memorial Joan Verger amb 14 exemplars de la generació N. Nica de Cor, manada per Jaume Fortes de Riera, es va imposar amb un temps mitjà d'un minut 17 segons. I 8 centèsimes al podi el van completar Núvol Quinton i Namek. Amb trot, tancam avui la informació esportiva.
4: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
5: Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimas.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Actual de les 9.
6: No, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
5: En Joan Mimas i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3,
0: Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: 8 i 48 minuts, seguim a l'informatiu Matí amb més notícies. En el marc de la Setmana de les Famílies, el govern reitera el seu compromís amb l'impuls d'un ampli conjunt de projectes estratègics orientats a reforçar la protecció social, la conciliació, l'atenció a la infància i la millora dels serveis públics. Mesures que no satisfan, però, a tots els models familiars i creen discriminacions. És una crònica de Laura Benrey.
1: Ampliar recursos assistencials a totes les illes i situar les famílies com a eix central de l'acció de govern. Aquest és el missatge de la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, durant la Festa de les Famílies, que ha tingut lloc aquest dissabte al Parc de la Mà de Palma.
2: Una ley pionera como es la ley de conciliación personal y familiar, ¿no? Que es de las pocas comunidades autónomas que la tienen, como se han podido implantar, por ejemplo, el cheque canguro, diferentes medidas también de apoyo fiscal para las familias, o como hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, que era algo que nos pedían las familias, especialmente las personas mayores, la gratuidad 03.
1: La llei de famílies autonòmiques reconeix la monoparental com un model de major vulnerabilitat econòmica, però no s'ha desenvolupat i, per tant, no es poden beneficiar de subvencions. Ho explica Susana De Honorato, la presidenta de l'associació que les aglutina a les illes.
3: Ens reconeix aquesta major protecció, però no està associada a res encara. I això és el que demanam, ens duir algun tipus d'ajuda o de bonificacions que necessitam, ja que som només un progenitor o progenitora en la cura del nostre fill. Perquè també ens falta el reconeixement estatal. S'està demanant des de fa molts anys en el Congrés. No arriba. Quan som un model familiar que augmenta la natalitat i que ha crescut més a Espanya.
1: I em posa un exemple, el xec cangur, una línia d'ajuts de fins a 4.000 euros mensuals per la contractació de personal de la llar per la cura de menors. Tot i que es prioritza en famílies monoparentals, nombroses o en persones amb discapacitat, l'associació assegura que no els beneficia.
3: Hi ha un ordre d'arribada de sol·licituds d'aquest xec cangur. Si podem tenir una persona contractada en un dia concret o uns dies que tinguis el teu fill o filla malalta. Però era per tenir contractada una persona de forma continuada només per a les cures, no és una ajuda real.
1: Unes demandes que l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears traslladarà a la Conselleria la setmana que ve en una reunió programada per conèixer les seves necessitats. Una de les més urgents, que l'etapa de 0 a 2 anys també s'inclogui a les escoletes d'estiu, una època especialment complicada per conciliar família i feina. De fet, l'associació celebra avui a migdia un pícnic al Parc de Son Perera, a Ciutat Jardí de Palma, precisament per crear vincles i acompanyar-se.
0: A tot això cal afegir que el govern ha finançat per primera vegada el lleure adaptat i, a més, n'incrementarà el pressupost fins a un 47,6%, arribant als 2,7 milions d'euros. El nou model amplia la cobertura fins als 21 anys i reforça el finançament de les places per garantir que l'ajuda arribi a totes les famílies amb menors dependents de grau 2 i 3.
2: Ese apoyo y soporte a las familias más vulnerables financiando el ocio adaptado por primera vez en la historia, que era una reclamación que tenían las familias de niños y niñas con discapacidad, como estamos haciendo también una apuesta por mejorar el sistema de dependencia, crear más recursos, reducir las listas de espera, porque también es muy importante para las familias.
0: Les paraules de nou de la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández. I canviant de tema, la plaça de toros d'Inca inaugura avui la temporada taurina a Mallorca després que el mes passat s'anul·lés la primera cita del calendari d'enguany més ampli, amb gairebé una correguda mensual. També és la presentació al públic de l'illa de Guillermo Hermoso de Mendoza, jove picador especialitzat i descendent d'una altra important figura del toreig a cavall. La correguda és a les 6:30 del capvespre a la plaça de toros d'Inca i una vegada més, com cada dia que hi ha espectacle taurí, les associacions animalistes han convocat una manifestació en contra i per demanar que s'acabi amb aquesta pràctica.
4: És una mobilització que neix de les entitats Sàtia Animal i compta amb la col·laboració de diverses organitzacions en defensa dels drets dels animals, com PETA, la Fundació Franz Weber i Progrés en Verd. Enrique Jimeno és el portaveu de Sàtia Animal.
5: Este triste espectáculo en el que se masacra, se tortura hasta la muerte a 6 animales, que además son herbívoros rumiantes y que su primera estrategia defensiva es huir, cosa que no se les permite por el espacio y por los ataques continuos que recibe de una tropa de personas que hieren y mutilan al animal continuamente hasta su muerte.
4: Reitera el portaveu de Satia Animal que convertir la tortura i mort dels bous en un espectacle suposa normalitzar la violència. Especialment greu denuncia quan es permet l'entrada de menors a les places de toros.
5: Esto pasa en una ciudad que es Inca, que se hace llamar amiga de la infancia y que desde luego, a la vista de los hechos, queda muy en duda que de verdad se estén preocupando por el correcto desarrollo y los derechos más básicos de la infancia y de todos los niños y adolescentes que van a entrar a la plaza.
4: Amb aquest esperit de denúncia, animen les entitats animalistes a protestar contra la tauromàquia avui cap vespre a partir de les 5:30 a Inca, coincidint amb l'entrada a la plaça de toros d'aquesta ciutat.
6: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: perquè vaig. Gran èxit de l'espectacle nocturn de la Menorca Horse Week, que es va representar ahir vespre davant més d'un miler de persones. Amb història de Menorca com a fil conductor, hi van participar 7 clubs i escoles equestres amb 80 cavalls per donar a conèixer el potencial del cavall menorquí a Balears, però també en l'àmbit nacional i internacional.
1: L'espectacle es va poder veure per IB3 Televisió amb els comentaris de la periodista i delegada de la cadena Menorca, Vanessa Ortí, i els comentaris de Miquel Company, que és el tresorer de la Junta de l'Associació de Cavalls de Raça Menorquina. Així ho descriu.
2: És molt especial perquè és una de les poques vegades que tots els clubs s'han organitzat d'una manera concreta, no?, per representar un tema. I enguany representàvem la història de Menorca, des dels prehistòrics fins a l'actualitat pràcticament, passant per les diverses dominacions, etc. I cada club representarà una època distinta.
1: L'espectacle equestre va comptar amb nombroses diferents disciplines de doma clàssica, menorquina, també natural. Va permetre veure la bellesa i la força del cavall menorquí. Escoltam algun dels assistents al recinte final del Mercadal.
3: Bueno, para dar visibilidad a esto, a nuestra cultura y al caballo menorquín.
4: Sí, hi ha molta gent que s'hi dedica, jove. Jo no me dedico a tipus d'espectacle i coses d'aquestes, però el cavall entenc i sempre n'he tingut.
1: La Setmana del Cavall de Menorca ha comptat amb creadors de contingut internacionals i espectacles de figures reconegudes a nivell mundial dins el món del cavall, com el de la doma natural de l'argentí Fabrizio Bonet. Avui, darrera jornada, hi podreu veure demostracions, un concurs morfològic, a més gaudir d'activitats infantils i d'una zona gastronòmica.

0: museus, unint un món dividit, és el lema escollit enguany pel Dia Internacional dels Museus, una oportunitat per obrir els espais expositius a tothom i fomentar el diàleg respectuós sense esborrar les diferències. Vos n'oferim algunes propostes.
1: I la primera es mostra d'aquest esperit de maridatge cultural. El seu nom és Serena, és la nova proposta del Circ Bové. És un espectacle que fusiona el circ contemporani i la dansa en una posada en escena inspirada, diuen, en la mà, l'art de navegar i la tradició de la vela llatina. Ses voltes, just davant el Museu Marítim de Mallorca, a Palma, és l'espai escollit per aquesta escenificació i no pot ser més idònia. Exposa Tià Jordà, el creador del Circ Bové.
2: Reproduïm el que seria una estructura de lo que és un vaixell de vela llatina, amb el seu màstil i la seva antena, que el que intentem és donar a pensar sobre les cultures minoritàries, sobretot de la França del sud, no? Allà que encara hi ha cultura catalana, encara se xerra l'idioma a lo que són aquestes cultures minoritàries que a poc a poc se van perdent de tota la Mediterrània.
1: D'una visita als estudiants de mestres d'Aixa sorgeix la inspiració d'aquest homenatge del circ Bové als vaixells mediterranis i també a les històries que han solcat les seves aigües.
2: Nosaltres vam agafar inspiració de l'espectacle Navegant en la Balear, que és un barco que també pertany al Consell, que se va reconstruir en aquest taller. I aquests mateixos mariners, que són els que ens han ajudat a nosaltres a fer la creació de l'espectacle, ens van dir, vés en el Museu Marítim, ens ajudaven en coses pràctiques, en material de nàutica i aquestes coses, i al final ho van fer, contactem amb l'espectacle.
1: L'espectacle Serena del Circ Bové es representarà també aquest estiu a l'Arçó, per després fer un recorregut per Catalunya i Portugal.
0: Oberts i accessibles per a tots, els museus fomenten la diversitat i la cohesió social. De fet, durant tot el cap de setmana podeu visitar el Baluart, Museu d'Art Contemporani de Palma, de forma gratuïta.
1: La jornada de portes obertes avui és de les 10 del matí fins a les 8 de l'hora baixa i demà diumenge fins a migdia, fins a les 3 del capvespre. També s'ha programat una activitat oberta a tots els públics per avui, especialment adreçada a famílies i nins menors de 14 anys. Ho explica Eva Cifra, cap d'Educació del Baluart.
3: Tenim dues jornades de portes obertes, dissabte i diumenge, i una activitat de celebració dissabte, on hi haurà molt d'ambient. En el pati del museu muntarem un gran laberint que enllaçarà amb l'exposició de Janis Cuneris Laberints Creuats, i és una activitat pensada per a totes les famílies. També tindrem un poc de música en el pati amb en Julià Penedès.
0: Recordeu, portes obertes avui a Baluart fins a les 3.

0: Les 9, bon dia. Repassam les notícies més destacades. El nombre de rics a les Balears havia crescut en gairebé 3.000 persones el 2023 respecte de 10 anys enrere.
1: Són dades de l'Agència Tributària que assenyala també que cadascú tenia més de 700.000 euros, sobretot en fons d'inversió i dipòsits bancaris, un mercat que es manté a l'alça, com demostra el desembarcament aquesta setmana d'un banc andorrà a Mallorca. Carlos Asson és director general.
2: No hi ha tantes entitats de banca privada i pensem que hi ha un clar potencial per a la nostra feina. Pues és una regió amb molt potencial, és un pol de generació de riquesa. Teníem l'aposta d'obrir aquí a Palma.
0: Un motorista de 19 anys va morir ahir vespre en un accident que va obligar a tallar l'autopista d'Inca en sentit Palma a l'altura de Santa Maria.
1: I un altre jove va resultar ferit manco greu després de perdre també el control del seu vehicle en la mateixa zona.
0: Igualment, en successos, augmenten a Balears els casos de deepfakes sexuals a menors.
1: Que són fotografies manipulades, generalment amb intel·ligència artificial per despullar algú amb un cos que no és el seu. La policia urgeix els familiars a denunciar Francisco Javier Fernández, cap del grup de delictes tecnològics de la Policia Nacional.
3: Siempre hay que denunciar. Poner en conocimiento de la policía un presunto hecho delictivo para su análisis y valoración, y todo lo que es información es poder tratar con prevención o procediendo a una manera más represiva.
0: Hotelers i empresaris de Formentera mostren la seva preocupació per la reducció del servei de gandules i parasols a les platges de l'illa.
1: El govern ha denegat 16 dels 36 lots perquè no compleixen amb els requisits, un fet que ha generat opinions diverses.
4: Sé bien porque al final va a haber más espacio para los residentes o otro tipo de turistas que no utilicen las hamacas normalmente.
5: No acostumo a utilitzar, a fer servir les gandules i els parasols perquè prefereixo estar, o sigui, no tinc com aquesta necessitat, però sí que crec que per la gent més gran.
6: Però sí que veo importante que en una playa haya sombrillas y servicios para todos los turistas que vengan, que vienen y que vivimos de ellos al final.
0: Més coses. Al barri de Sarreal, a Eivissa, més de 150 veïns s'han manifestat en contra de l'aparcament de 700 places que vol fer l'Ajuntament a zones ajardinades. Denuncien que suposarà la destrucció d'un espai verd.
1: Protesta de veïnats també a Palma, en aquest cas al barri de Ses Veles, contra el projecte urbanitzador dels solars de devora l'antic edifici de Gés. El projecte es troba en procés de resolució del concurs d'idees.
7: No entiendo mucho qué sentido tiene teniendo un pedazo de edificio ahí detrás sin usar, que quieren todavía construir más. Lo normal sería buscar una utilidad a este edificio y después, si necesitan, hay todavía más necesidades, buscar un sitio, pero no es quitar un parque que además está súper utilizado por toda la gente que vivimos aquí y además te da una vista al mar preciosa.
0: En clau estatal, eleccions autonòmiques, Andalusia, com ha passat a les tres anteriors, Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, es preveu la victòria del Partit Popular i l'incògnita, si tindrà majoria absoluta o no. I aquí la mirada està posada en el resultat de vots.
1: Els candidats són el fins ara president Juanma Moreno Bonilla del PP i María Jesús Montero pel PSOE, pel vots candidat Manuel Gavira. I per la coalició d'Esquerra Unida, Sumar i Podem, Por Andalucía West, Antonio Maillo. Hi ha una alternativa més a l'esquerra del PSOE, que és el partit andalusista encapçalat per José Ignacio García.
0: Els col·legis electorals obren en aquesta hora a les 9. Hem arribat a les 9, 9 i 4 minuts. Comença la gran vida.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.

0: Què tal, com estàu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, programa número 73, 9 i 5 minuts, això és ràdio en directe amb en Raül Vall, sempre aquí acompanyadíssim.
1: Així és, així és. Bon dia a tots i totes, benvingudes, benvinguts a la ràdio pública de les Illes Balears, en aquest magazín que vos acompanyarà fins a les 12 amb actualitat, entreteniment, entrevistes, fires, festes, un poc de tot.
0: Un pot de tot, vos hem de dir que avui el manco aquí a Mallorca, a part de quatre nígols baixos, he passat per el passeig marítim, i fa un diarro, Raül, la mà és una bassa d'oli, eh? Una tranquil·litat.
1: Ahir, a la previsió meteorològica, mos varen dir que fins dimarts vius.
0: Sí, que podria haver ruixats a
1: però
0: diferents punts.
1: Però tot apunta que farà una bona
0: diarro,
1: calor.
0: Sí, calor. Un diarro. I doncs sí, la gent que passeja, que surt a córrer, i he vist que havien, a la part de quan entra a Palma, per la part del Palau de Congressos, i doncs hi ha restriccions de trànsit perquè fan la 50 volta a Mallorca en moto. No sé si tu ets moto o no.
1: Jo no, mon pare ho és per tot dos.
0: Massa, sí.
1: Sí. Així que, sí, només ve camisetes de motos, és a dir, així, és a dir, ell és així.
0: T'he de dir que jo mai he estat de moto, sempre he estat molt...
1: Sí, jo
0: me fa un poc,
1: tenia moto als 14 anys, sí. Als 14 anys, que ara ho pens i dic, mare de Déu.
0: Mare de Déu, quin moment.
1: Sí, però tenia moto als 14 anys, però llavors ja en el 18, quan vaig poder tenir el cotxe, sí. Ja la moto se'm va quedar un racó.
0: Sí.
1: I llavors sí. Llogarets, que feia en aquesta santa casa, amb un mobiler que no arrencava a la de tres. Això és la meva experiència.
0: Sí. Tots en qualsevol moment han demanat moto. De fet, la meva filla me va demanar moto i té un casco. Per si pujo una moto, però una moto no.
1: Pues és, crec que és millor quasi que vagi ell en sa moto, perquè de paquet...
0: No, la veritat que això va ser una mica que tenia. Ara ja està.
1: L'altre amic té cotxe, no?
0: No, ara ja podem vendre el casco.
1: Perfecte.
0: Correcte, és que estem passant volant. Sí, bé, però tots tenim el moment de moto.
1: Sí, anem a lo que anàvem. Avui començarem amb desastres. Desastres perquè en aquestes illes
0: sí.
1: No pensant que tot sí. És l'Illa de la Calma, mentida.
0: Avui,
1: passa de tot.
0: Avui començarem amb en Julio, amb en Julio sí, Bastida, sí, que sí, ja el sí. Tenim a l'estudi, ara el saludarem, i és que vull avançar això un poquet, perquè per això deia el tema de les motos, perquè amb motiu d'aquesta 50 volta a Mallorca, ell haurà de ser en el passeig marítim, en Julio Bastida, i per això parlarem de tot el que passi dels successos dels darrers dies aquí a les Balears amb en Julio Bastida, però després també tindrem temps per l'entreteniment.
1: Sí, perquè aquest proper dimarts celebra la primera edició dels Premis Joves Talents que impulsa la direcció insular del Consell de Joventut del Consell de Mallorca. En parlarem de quines són les categories, de qui s'ha presentat, de com serà aquesta festa... Bé, un poquet de tot això.
0: Sí. I ja que xerram d'accident de trànsit, també de circulació de motos, també volem parlar avui amb en Toni Cànovas en el final d'aquesta primera horeta, perquè ell és expert en seguretat vial, i avui parlarem d'un tema concret, i és que sabeu quan heu de canviar les rodes del cotxe o d'un vehicle, de les motos? Sabeu quan s'ha de fer? En quin moment, en temes de seguretat? També sabeu quan s'ha de passar si té bé? Això també demanarem. I també, en el Còmodus, en aquesta primera hora, plantejarem una pregunta que m'han fet una senyora en el carrer, sí, que m'ha demanat a veure si els turistes residents a Mallorca paguen el segur o no. Ella té aquesta corolla,
1: va saber... Bueno, cotxe?
0: Sí, si han però de pagar, si no ho paguen...
1: Si no lloguer, ja té seguro?
0: Ja, no, però són la gent que viu aquí a Mallorca. Se suposa que són residents, un alemany, no? Viu aquí.
1: No, resident. Bé, està una temporada. O també li donem el carnet de resident.
0: No sé, que ella ho demana i jo vull saber...
1: Molta polèmica, però...
0: Sí. Bé, ja ho veurem. Això segur. I després, a la segona hora, farem una entrevista a na Sandra Sallés. Ella és una mallorquina que s'ha anat a viure a Granada amb la seva parella, amb el seu homo. Serà mamà en el mes de novembre. Resulta que s'ha anat allà perquè aquí a Mallorca és impossible viure, no poden pagar lloguers, i mos explicarà la seva experiència, la comparativa, no?, del que era viure a Mallorca i perquè se n'ha anat a viure a Granada. Això és un exemple de molts que darrerament
1: tenim. Sí, perquè de fet, els Balears estem conquerint Astúries, pareix, que estem comprant mig Astúries.
0: Sí, també a Huelva.
1: En xerrarem. Bé, de tot això, després farem una passejada per Mallorca, en aquest cas en la Fira del Caragol,
0: sí.
1: Que se celebra avui mateix en el poble de Sant Jordi, aquí a ciutat. Així que...
0: I també farem una volta per al Museu del Calçat d'Inca, perquè fan una exposició cultural per unir llaços entre Senegal i les Balears.
1: Ah, molt bé. Sí. I, com sempre, tindrem una recepta d'aquestes de bones de... Ui, quina boca m'ha sortit ara. De bones d'aquestes de diumenge.
0: Poc Gloria Fuertes, un globo, dos globos.
1: I d'això, perquè hi ha Manés Partesolla, Anna Maribel Quirós, que mos farà peix a la mallorquina.
0: Ah, que bo, que bo. I acabarem amb una entrevista d'11-12 amb una primera pista, cantant mallorquina però adoptada a Barcelona. Au.
1: Ja està, pam, ja ho hem mullat.
0: Pam, ja ho
1: Vinga,
0: hem mullat.
1: Vinga, començam.
0: Començam perquè està flipant en Julio Bastida en aquest moment. Vinga. Vinga, començam.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: I doncs sí, en Julio Bastida, d'Hockey Diario, responsable d'Hockey Diario Balears. Molt bon dia, com estàs?
3: Què tal? Bon dia a tots. Com
0: Així
3: sou?
0: Començam el programa sempre, nosaltres.
3: Començau bé, eh?
0: Començam bé, pam, pam, pam, pam.
3: Fent de Gloria Fuertes, xerrant de receptes...
0: I tu tens una d'aquí poc una cita en el passeig marítim, d'aquí 10 minutets més o manco, un quart d'hora hauràs de partir, però abans, clar, hem avançat aquesta secció perquè ve calenteta també, eh?
3: Sí, me'n vaig a les motos, que hi ha 8.000 motos a la 50a volta internacional de motos, sí. I han de ser per allà.
0: Idò, vinga, per on començam? Perquè ha hagut
3: Jo crec que començaria en l'accident de trànsit. En l'accident de trànsit, que hem de dir que és una autèntica desgràcia el que va passar, va ser ahir vespre, a les 20:10 de vespre, autopista, hem de situar en els oients, autopista d'Inca, però sentit Palma, estem xerrant 3 km 13.500 aproximadament, on hi havia, sembla, segons les primeres hipòtesis de la Guàrdia Civil, hi havia dues motocicletes de gran cilindrada que anaven circulant. S'està investigant, s'està esbrinant què és el que va passar. Hi ha qualque testimoni que diu que tenien una conducció temerari, hi ha altres que no. Bueno, això s'ha d'esbrinar. El que sí que sabem, i són fets ja constatables, és que una d'aquestes motocicletes va caure, va topar contra el guardarrail de l'autopista i va morir exacte. De fet, hem pogut veure un vídeo que vos he mostrat, que és impublicable, en el que, bé, sabeu com està molt, bueno, mort, estàs en terra, damunt l'asfalt, aquest jove que té 20 anys, i que va morir exacte.
0: Va morir l'acte i bé, és un desastre, les
1: una
0: imatges
1: desgràcia,
0: escarrufen.
1: Evidentment, però
3: bé, hem de dir que l'altre conductor també està molt greu, està molt, molt greu, i també se tem per la seva vida.
0: Ah, i les motos, caus, i clar, nosaltres som la carrosseria. Eh? Això passa. Més coses. Detinguda una parella de colombians per copetjar i donar amb una corretja en el seu fill, petit.
3: Sí, correcte. Això és una investigació de SOFAM, de la Policia Nacional. Han de dir que això se va produir ja fa un mes. Són dos nins petits, un nin i una nina. La nina té 13 anys, el nin és més petit, té 7-8 anys. I el que va passar és que tenien ferides, cops, els van endur a l'hospital, bueno, van endur a un PAC. El PAC va veure coses rares i ho va enviar cap a l'hospital. Són els pares, va activar el protocol establert, va dir aquí hi ha coses que no quadren. Varen entrevistar-se només en la nina i la nina va reconèixer que era, en aquest cas, els pares, que inclús amb una corretja els hi donaven cops, eren compatibles amb el que deien els metges. Després varen agafar el nin, amb el que ja sabien de la nina, li van demanar i el nin també va corroborar punt per punt tot el que deia la germana. Automàticament se va detenir aquesta parella. El que va passar és que un és el padrastro, l'altre és la mare. El padrastro va venir, bueno, el nòvio de la mare va venir de Colòmbia a viure també amb aquesta dona, que també és colombiana, i aquí va començar tot el sarau. Però els qui copetjaven eren tots dos, o sigui, tots dos agredien en els fills i en els fillastres. I què va passar? Que automàticament, i això és el més rellevant de tot, perquè això t'indica la gravetat, i és que automàticament el Consell de Mallorca va agafar la tutela dels dos nins. Això què significa? Que no són quatre cops i te criden l'atenció, que això no s'ho pot fer i tal. No, no, no. Aquí, quan ja veuen que realment hi ha una agressió i prolongada en el temps, perquè també perquè hi ha violència de gènere i tot aquest tema, la policia va detenir tots dos i el jutge va ordenar que retireu la custòdia als pares, s'encarrega el Consell de Mallorca i ells tenen un ordre d'allunyament dels pares i ara veurem, dels nins, i ara veurem què passa.
0: Normalment passa, no? Quan són tant son pare com sa mare que peguen a un infant, en el 90% dels casos també hi ha violència domèstica entre ells.
3: Correcte, i el que és lo habitual és que els hi solen donar els nins a un familiar, o del pare o de sa mare, solen donar a un familiar i posen un allunyament. Però quan realment el consell automàticament te lleva els nins i se'ls queda ell i un jutge l'autoritza, és perquè realment ja ha passat i està molt prolongat en els temps.
0: També hi ha un altre cas bastant dur, que és la condemna de com titulau a OK Diario, un depredador que violava, que bueno, feia de tot amb una nina de 7 anys.
3: Sí, i de Senegal. Era una... Bé, aquesta història nosaltres li dèiem el monstruo del Gaida, perquè és un tipo que, i ara ja sí que ho poden dir, perquè està condemnat a 34 anys de presó. Se diu aviat, eh? Crec que és una de les condemnes més fortes que he vist jo aquí a les Balears. 34 anys de presó. I tot això ve, i és un senyor mallorquí, eh? Un senyor mallorquí que coneix a una dona de Senegal i li diu que vingui cap aquí i que dugui la seva filla. Quan és aquí, a partir d'aquí comença la pesadilla d'aquesta nina. Tenia 7-8 anys quan va arribar. La va tancar a una finca del Gaida, no la deixava sortir, la violava quan volia, no li donava de menjar, la tenia d'esclava sexual i també laboral, li havia de fer totes les feines, i va anar cresquet aquesta nina fins que tenia 16-17 anys, i la tenia tan sotmesa que quan anava a escola, quan anava a l'institut, tal, és que li tenia autèntic por i la tenia gravada, o sigui, li va posar càmeres a sa casa per tot, i això està passant a Mallorca, això al Gaida, o sigui, no estem xerrant de l'estranger, xerrant del Gaida. La tenia gravada fent totes aquestes barbaritats i la violava dia sí, dia també.
1: Això fa uns anys ja, no?
3: Sí. Bueno, se va prolongar des de que tenia 7 anys fins a nina 16, o sigui, mira els anys que tal. En el final, gràcies a que els instituts, els col·legis, tenen els psicòlegs, tenen els professors, van començar a detectar coses rares d'aquesta nina i van alertar. I la policia va començar, la Guàrdia Civil en aquest cas, va començar a esbrinar què passava, fins al moment que ho van detenir aquest home. No li va quedar més remei que reconèixer els fets, perquè a més també està tot gravat, o sigui, és que va gravar les seves barbaritats, i en el final ho van detenir, i ara l'han condemnat a 34 anys de presó.
0: Sense assenyalar absolutament a ningú, però és una pregunta que crec que tothom se fa. Si la varen violar durant 11 anys, quan deim que l'escola va detectar, se tarda tant en detectar? No ho sé.
3: És que a vegades és complicat. A vegades és complicat. Sí, sobretot perquè no se tarda tant, i amb això no és un tema de racisme, simplement és un tema d'idioma. Clar, ve una persona de fora que no domina l'idioma d'espanyol, i clar, fins que comença a fer amics, comença a dominar l'idioma, clar, els professors ho tenen molt més complicat de poder xerrar amb aquesta...
0: I treure informació a una persona que no s'està obrint perquè té un problema d'idioma,
3: de comunicació. I tot dic, és igual si fos alemany, ucranià o el que sigui, l'idioma és una barrera.
0: Han detingut en aquest senyor que no se li va ocórrer res més que, a part de robar un altre home, una persona gran de 93 anys a Campos, a una de les places d'allà de Campos, i l'han detingut.
3: Sí, l'han detingut i han de dir que és un home. L'agressor és un home de ja mitjana edat, de 40 i pico per amunt, i ojo, mallorquí, del poble, que ara resideix a Palma. Però era del poble, o sigui, un tipus conegut del poble, que ara resideix a Palma. Mallorquí, amb 8 llinatges mallorquins, i què ha passat? Que, segons la família de l'agressor, que està, bueno, imagina't, un fiteu o un germà, Campos és un poble petit, i tothom se coneix. Què passa? Que sabre que el teu germà o el teu fill ara és que ha fet això a un altre veïnat del poble que ho coneixes...
1: Això és el senyor major que va
3: sí,
1: tomar...
3: Sí, sí, aquest és. Sí.
1: Pues
3: resulta que és del poble i què diu sa família? Que els sap molt de greu el que ha passat, però està totalment enganxat a les drogues, aquest home, i que per 10 euros mataria inclús a sa mare.
1: Bueno, això és el que han dit. Un cas molt molt perescut en el sentit de que l'origen és el mateix, que va passar a sa pobla, que el germà va matar a l'altre germà perquè el germà va entrar i va robar sa mare i tot era perquè estava enganxat a sa...
3: Sí,
1: a
3: i és una pena perquè són famílies, ja dic, mallorquines de tota la vida, que se coneixen entre ells. O sigui, víctima i agressor se coneixen. Uh-huh. O sigui, és un desastre. I que per robar-li 10 euros... Però és que el que va dir sa família, i a més és cert, és igual si hagués estat un nin, aquest home de 92 anys, o inclús sa mare, o sigui, l'hagués robat. Està tan enganxat a ses drogues que faria qualsevol cosa per... De fet, ja no viu a Campos, viu a Palma, per això.
0: Bon. És un desastre, mem, i un altre desastre avui.
1: Jo t'he dit que començàvem amb desastres.
0: Sí, no, no, i una... Bé, què ha passat a Eivissa, un hospital?
3: Buf, això no m'atreves ni... Això és una altra. Tenim, sabeu que a Can Misses, davant Can Misses hi ha el que és el poblat xabolista aquest que tan polèmic, sí. I caravanes i tal, bueno, un desastre que tenen allà a Eivissa, espectacular. Un d'aquests, que està allà, no se li va córrer una altra cosa, que és vespre, de matinada, entrar dins l'hospital, va forçar una porta, perquè està tancat, l'hospital de no es consola pare i tal, ja està tancat, i només pot, hi ha una porta per accedir, hi ha un vigilant. Per tant, està tancat. Va forçar una porta, se va ficar dins una habitació d'una dona de quasi 70 anys, que té càncer, està en cures paliatives, i va abusar sexualment d'ella. Això en quasi 70 anys.
1: Mare meva. Mare meva.
3: La dona, així com va poder, va activar el botó d'alarma, van anar i va començar a córrer i va fugir. Ara la Policia Nacional l'ha detingut, ja està a presó, el jutge l'ha ficat a presó i li acusa, evidentment, d'un delicte d'agressió sexual.
0: Vull acabar d'una manera més simpàtica, perquè jo me... saps què vull dir? No, és el que hi ha. Però a Son Goleu preparen el Mundial de Futbol.
3: A Son Banya.
0: A Son Banya, això, perdoneu. A Son Banya.
3: Han porat tot el que són les xaboles, aquelles...
0: Han vestit,
3: les barraques de Son Banya. Ja està, en camisetes, tot d'Espanya. I, a més, escolta, totes, totes les barraques, tu passes per davant...
1: Quina feinada.
3: I... Sí, també. Tot està pintat d'Espanya...
1: Ja que tenen poques feines.
3: En camisetes d'Espanya... S'han gastat tot bé, no?
0: Vull dir que ja duen uns mesos a Fira d'Abril...
3: Sí, han fet un màrqueting i tal.
0: I ara toca Mundial, però s'han currat. Ara, jo he vist la foto, la imatge...
3: Sí. Ara és tot Espanya, tots amb Espanya. Sí,
1: se'n riuen de Sant i de la festa, això ho dic.
3: Jo crec que se pensen que així sí. Pues, tindran un pot de bo en la policia i dir, sí. Ja, ara durant el Mundial tindràs una... Però no, la policia actuarà igual.
0: Molt bé, Julio, idò, te deixant que
3: te'n vagis
0: a ses motos.
1: Vinga.
0: I alerta i res.
3: Fins la setmana que ve.
0: Bon diumenge.
3: Adéu.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és informació.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veien les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
11: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
12: Brumels i bessons a mon pare.
13: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
14: La vull dedicar a mon mare.
15: A la Coni.
16: A el meu pare.
17: A la meva padrina. D'Adicul, desbonim.
10: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
13: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
13: A qui dediques aquesta cançó?
10: A tu, Xavi, a tu.
13: Ai.
18: Això, que t'estim molt.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
19: Pràcticament ja a les 9 i mitja del matí, avui és dia 16 de 7 de maig, com passa el temps, de 7 de maig, i aquest és el programa número 73. Si vos incorporeu ara mateix, heu de saber que tenim moltes coses per endavant i aprofitant que avui és la 50 volta a Mallorca, Raül, hem pensat també que podíem parlar de seguretat vial.
10: Ha
19: hagut accidents de trànsit darrerament, que no ens agradaria no parlar d'aquests temes, però n'hem parlat avui amb en Julio Bastida, ja de bon dematí, i ara sí que volem aprofitar aquesta 50 volta a Mallorca per parlar de seguretat vial. No parlarem tant de motos, sinó d'un fet que a vegades tenim dubtes. A vegades no sabem quan hem de canviar les rodes del cotxe i en quins casos també ens poden sancionar. Quan se canvien? Se canvia una roda, se canvien les dues, han de passar les dues a darrere, quan xerram en aquest cas de cotxes, no? de turismes, si és el dibuix, si és el gruix. Anem a escoltar un senyor primer que feia aquest comentari, jo li demanava fa un parell de dies a veure si ho sabia, quan s'havia de canviar la roda del cotxe, i aquest senyor mos deia això. Tu saps cada quan s'han de canviar les rodes d'un cotxe?
14: A ver, cada cuánto no, sé que cuando se desgastan las líneas para que sea seguro conducir con ellas, pero no tengo ni idea.
19: Sí, per tu és quan se'n va el que seria el dibuix.
14: La adherència, sí, però no tengo ni idea de cuándo se desgastan.
19: Aquest senyor era una senyorita o senyora, però és igual. El cas és que això és una mica el que la gent diu, no?, quan ho demanes. I de vinga, anem a posar una mica fil a l'agulla amb aquest tema i parlem amb en Toni Cànovas. Toni és expert en seguretat vial. Molt bon dia, Toni. Com estàs?
15: Bon dia, Joanmi, de primera.
19: Beníssim. De primera esperen que sigui el Mallorca, també, avui, per cert.
15: Això
19: és,
15: sí.
19: Això ja és cosa
16: ja
19: meva.
16: Ja començant.
15: Ja que hi som, anem a tocar fusta.
19: Però encara queden hores per això. A veure, el tema de les rodes és un tema que bastant recurrent. Sabem, realment, en general, penses que sabem que no canviar una roda, això és una altra història, però quan les han de canviar?
15: Sí, concretament aquestes preguntes, com te pots imaginar, són preguntes d'examen en les que s'examinen de cotxe, perquè el tema pneumàtic no és un tema menor, jo amb mi. I, com a mínim, cada 5 anys és recomanable canviar. Se considera malament, no treguis molt el vehicle, en els 5 anys és recomanable canviar una roda per la teva seguretat. L'altra cosa és, quan està degradada, com ve de queixa el lota, quan el dibuix del pneumàtic, ara en parlarem, no és correcte, o que hi hagi boins, tal, en aquest cas has de canviar. Això has d'invertir en seguretat i és canviar pneumàtics.
19: Perquè la gent a vegades no ho té clar, jo que sé, per exemple, no, jo és que agafa poques cotxes, l'altre dia n'hi havia un que me deia, el meu cotxe té 10 anys i només té 40.000 quilòmetres, això vol dir que pràcticament no l'ha tocat. Me va dir que havia canviat la roda només un pic. Clar, si tu tens un cotxe que l'utilitzem poc, no?, que hi han passat 10 anys, que pot ser que hi ha gent que toca poques cotxes, s'han de canviar aquestes rodes o només quan estiguin desgastades? No és tan important el temps que hagi passat?
15: No, la pregunta d'examen recomana 5 anys, perquè 5 anys, escolta, la qualitat de la que és la goma de pneumàtic ja no té la seguretat que tindria. I 10 anys ja seria un excés, però no és que te posin multa pels anys que té la roda, sinó que és una qüestió... Tu penses una cosa, Joanmi. El 5% dels accidents, sí. El 5%, perquè la majoria és per factor humà, el conductor, o per mal estat de la via. Però el vehicle mal estat també és el 5% de causa d'accidents. I una de les causes principals és el pneumàtic en mal estat. Tenen en compte que el pneumàtic és l'únic contacte del vehicle amb el terra. Per tant, és una qüestió de sentit comú que en vez d'invertir en tonterietes en el cotxe, inverteixis en rodes. Cada 5 o 6 anys canvies les rodes i inclús abans quan el dibuix està malament. Perquè també tenen en compte una cosa, el dibuix. Sí. Per què serveix el dibuix? Per tenir adherència, és a dir, quan vols frenar que se pugui aturar, i també per drenatge, que quan plou l'aigua no patini el vehicle. Per tant, tot això ha d'estar en bones condicions. És molt important, per tant, que els pneumàtics siguin molt segurs i en bones condicions.
19: Quan tenim una roda desgastada, no?, per exemple, la davant a la dreta, bueno, normalment se desgasten per igual, entenc, però per què feim el canvi, que és per ell bastant obvi, però per què feim el canvi de les rodes de davant a la de darrere? Això se fa molt o no se recomana, és millor canviar-les i ja està?
15: Bueno, com quasi tot en la vida, tot té la seva avantatge i desavantatge. Per una banda, les rodes de davant se diuen rodes directriu, no és vera? Sí. Que són les que se giren a la davant. Per tant, és molt important que a l'hora de girar, sobretot a velocitats altes, les rodes de davant estiguin molt bé en aquest sentit. Per altra banda, les rodes de darrere també van molt bé perquè encara de frenada brusca, sí. Si tens una roda de darrere que frena bé, també anirà bé. Per tant, el que sí que és important és que cada eix, hi ha dos eixos, una davant i una eixa darrere, que les dues rodes de cada eix siguin exactament igual i que estiguin en les mateixes condicions d'inflado, de la pressió, dels pneumàtics i de l'estat de les rodes. No sé si t'he liat més o t'he aclarit.
19: No, m'has aclarit. De fet, per això parlen d'equilibrado, no?, quan te posen les rodes.
15: Bueno, la paraula desequilibrado és una cosa que te passa quan tu, per exemple, imagina que vas a 80 per una autopista i sense mínim manco la cosa comença a vibrar, això és perquè la llanta de la roda davantera ha pegat un cop. I el giro no se fa bé perquè si dones un poc més de gas on lleves, se lleva el desequilibrat. Per això se lleva, se causa segueix existent.
19: Sí.
15: En canvi, el que és perillós és que la de la dreta estigui en bones condicions i la de l'esquerra no. O que la de la dreta tingui una pressió i la de l'esquerra... Per això a cada eix sempre han de ser això. I també te diria una cosa, eh? Avui els pneumàtics són molt, molt més segurs que fa 30 anys. Sap per què, Joan Mí? Són molt més segurs.
19: Per què?
15: Perquè abans, en els 600, 700, les rodes, jo me vaig examinar amb uns 600, eren pneumàtics en càmera. Tu anaves a 80 i feies parxe a una carretera,
19: exacte,
15: a la roda davant, sí, i rebentaven. Sí. Ara no. Ara se diuen pneumàtics tubelers, que són sense càmera, però que tenen unes tècniques que, malament una de tatxa se te fiquin en pneumàtic, l'aire se'n va a poc. Això ha evitat moltes morts a les carreteres. Molt important.
19: Superimportant, de fet. Clar... Si se te clava una tatxa, ara que parlem d'això, de foradar la roda...
16: No la treguis.
19: No la treguis.
16: No la treguis, bueno, perquè no treguis. Sortirà l'aire.
19: No, clar, però ara el que hi ha és que te posen com una... No sé si ho explicaré bé,
15: com
19: però
15: kit,
19: és com un...
15: Un kit.
16: Sí,
19: no, és un kit que se fica com un...
16: Això ja te fots la llanta o no?
15: No, és a dir, que és una altra pregunta d'examen, Joan Mí, que sí, i la companya que també xerri, així tindreu la informació. És a dir, des de fa anys, tu havies d'anar les quatre rodes i havies de dur una roda de recanvi, eh? o un kit, perquè ja també des de fa anys hi ha un kit, que és el que acabes d'explicar, que si tu veus que se t'ha baixat molt la pressió,
19: sí,
15: això ho poses i te pot aguantar fins on es

0: fa uns anys tenia una d'aquestes rodes, i també és vera que ara ja se fa molt menys parxes que un temps. Un temps amb això en càmera era un desastre. Però quan vas amb aquest vehicle, si vas a 80, vas molt segur. El que no pots és anar a 120, perquè, cas de frenada, en part de drenatge, aquesta roda no està igual de condició que les altres, però va molt bé per sortir del cas fins a arribar a les perites, fins a arribar a un taller, i sí, que t'arreglin la roda, eh? Però sí que és vera.
1: I ara, quan tens un clau, també te posen com una espècie d'altra clau en forma de cautxo, en material per escut a la roda, per substituir, que, i així no, no t'has de posar es parche, no sé... No, és sí, com un substitut, mira, com un clau que és de goma.
0: Mira, sí, sí, és que quan xerrem del pneumàtic, que repetim, que és una de les peces més importants del vehicle, igual que els frenos, són les dues coses que si té UV miren molt, si té UV que miren sobretot, l'estat dels pneumàtics i l'estat desfrenat, per veure més si tu tindràs accidents. Aleshores, les noves tecnologies, és increïble, en 20 anys, tot el que ha millorat, perquè hi ha gent que diu, és que les noves tecnologies fa que hi hagi més accidents. Home, no, el balanç és superpositiu, perquè t'avisen si no te poses el cinturó, inclús en el carril d'ara, passar autopista un cotxe modern, ja se corregeix tot sol, etc. Però en quant a pneumàtic, el mateix. Hi ha molt més modernismes en els temes tecnològics i ha millorat en tots els sentits. Eh? En els kits, en el que és la goma, que en el dibuix, en les cadenes quan hi ha neu, tot això també ha pneumàtic de neu, etc etc. I també en claus, en el que acabes d'explicar. Per tant, el vehicle és important i el pneumàtic molt important dins el vehicle, sense dubte.
1: I la darrera pregunta damunt el tema de les rodes, les sancions. En quin cas ens poden sancionar?
0: Sí, me'l poden sancionar, per exemple, ja començàvem a si té UV. Si tu dus unes rodes que no estan homologades en el tipus de vehicle, és a dir, si té UV té tot un llistat reglamentat que, segons el vehicle, tu has de dur un tipus de roda. Tu no pots posar una roda de mig metro, com un tractor, a un cotxe. Sí. És una exageració. El que estic dient és que està tot molt detallat. I tot això, el que és la part lateral del vehicle, hi ha tota una sèrie de lletres i números. Supos que no ho dic qualque vegada, no és vera. Bueno, aquí ja podríem estar una hora xerrant de què volen dir tot això. I aquí la policia, que té molt clar la legalitat quina és, si veu que un pneumàtic ja allò ja és sospitós de que no va bé, pot mirar i segons el vehicle li pot sancionar per tota una sèrie de coses. L'amplada, el perímetre, si segons el dibuix o no, i han de tenir mínim, que inclús tenen unes galgues, que és una eina que tenen a la moto de tràfic, fins i tot, que com a mínim ha de fer 2 mil·límetres, perquè si no ni tiraràs aigua pels costats ni tindrà adherència. Per tant, en aquest cas són... I després hi ha una pregunta d'examen que és molt interessant, i és cada quant has de comprovar la pressió dels pneumàtics,
1: molt
0: i
1: important.
0: Que això, la veritat, sí, però quasi ningú ho fa molt poca gent. Sí. I és una vegada cada 15 dies o cada mes. De fet, quan tu vas a posar benzina, hauries de donar una volta en el vehicle per veure si allò canta. Això hauries de fer, i ho feim poc, perquè li donem, en general, poca importància en el pneumàtic, i és molt, molt important el pneumàtic.
1: Idò, Toni, anem a escoltar una sintonia del Comodús. El Comodús és quan jo surto al carrer a fer preguntes, i només posarem una pregunta. És una senyora que té una pregunta. No té res a veure amb les rodes, però bueno, jo volia saber a veure si tu mos podràs respondre. Aguanta un minutet i tot d'una te feim aquesta pregunta.
2: Comodús, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
1: Idò, demanant, em vaig trobar una senyora estrangera que xerrava mallorquí i me va fer aquesta pregunta. Jo dic, idò, li demanarem a en Toni. Vull que l'escoltis a veure si mos pot respondre.
3: No crec si és veritat o no que els cotxes que venen de fora, els alemans o turistes en general, no paguen gaire d'aquest impost. I
1: pensa que els turistes, quan venen aquí, no paguen l'impost de circulació. Turistes residents, estem parlant?
3: Sí, sí. Sí, me'n refereixo a persones que tenen una casa.
1: Un alemany que potser viu aquí, que té casa seva, que està empadronat a Palma, per exemple, pensa que no paga impost de circulació en el cotxe?
3: Sí, jo crec que sí. No sé si tinc la raó, si aquesta notícia és vera o és només...

0: És un rumorologia.
1: No sé si t'he ficat a un vaciot ara, però no sé si has entès la pregunta, Toni, però me vaig quedar loco i dic, ho demanarem. Jo entenc que si tu ets resident aquí i estàs empadronat, pagues igual.
2: Sí, és a dir, és una pregunta tècnica molt bona de respondre. Mallorca és una zona turística i no només venen gent d'Europa, també venen gent de la península, i anem a veure, aclariré molt clar. Un vehicle paga l'impost municipal a l'Ajuntament en el domicili d'aquell vehicle. Si jo tinc el cotxe domiciliat a Son Cervera, pagaré els imposts a Son Cervera. Si un que viu a França o que viu a la Corunya ve en vaixell i se passeja per Mallorca un mes o dos, com que té la residència i l'empadronament del vehicle a la Corunya o a París,
1: sí,
2: lògicament no pagaran impost. Per això és tan important, perquè vos entenguem, hi ha molt més de 70.000 vehicles que venen de la península. Si tenen el domicili a Madrid, paguen l'impost municipal a Madrid i desgasten i contaminen Mallorca. Per tant, sí, tot no pot ser en sa vida, però manco que quedi clar una cosa. Se paga l'impost allà on el vehicle està domiciliat, clar, que també és un altre. Ajuntaments que potser ho posen un poc més barat perquè és una font d'ingressos, és un poc injust, perquè potser això... per posar un exemple, si neu, potser si hi ha més barat que Son Cervera, i hi ha empreses de lloguer que posen els vehicles si neu, estic posant un exemple,
1: sí,
2: i després, mentrestant, contaminen més, lògicament, a la zona de Cala Millor, que és allà on estan habitualment. I això passa igual amb un que ven sobre vaixell. Lògicament, els estrangers, quan venen en vehicle, no paguen l'impost municipal aquí. Només faltaria tot això, a més, crear una infraestructura perquè pagassin una part aquí no seria rentable.
1: Clar. Idò, Toni Cànovas, expert en seguretat vial, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui de matí, en diumenge, 9:45, t'agraïm aquests minuts, i sobretot, aneu alerta, canvieu les rodes quan toca. Moltes gràcies.
2: Tommy, gràcies a vosaltres, perquè tu i jo, si xerrem, està bé, però quan mil de persones aprenen, és una cosa que estàs fent molt bé també, perquè la seguretat vial també salva vides.
1: El servei públic, així és. Moltes gràcies, Toni. Una ferrada. Bon diumenge.
2: Igualment.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.

0: Vinga, continuem. Són les 9 i 46 minuts d'aquest matí, de bon diumenge, i ara és moment de parlar-vos dels Premis Joves Talents que impulsa la Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca. Uns premis que cerquen, en primer lloc, una iniciativa per reforçar el reconeixement en els joves talents de l'illa en diverses modalitats.
1: I de nosaltres tenim una cita, no? Dimarts tenim una cita amb aquesta gala i amb la festa Hora Bauxa Tardeo, que també s'ha organitzat.
0: Sí, perquè aquests premis tenen com a eix central la salut mental mitjançant l'expressió artística. Pintura, disseny gràfic, fotografia, audiovisual, disseny de moda, relat breu, són algunes de les modalitats que se premiaran. Per això anem a xerrar amb el conseller de Presidència, Toni Fuster, del Consell de Mallorca. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Toni. Bé, ara ho dèiem, aquests premis cerquen això, no? A reforçar i fer un reconeixement en aquests joves talents de l'illa que, bueno, milloren la seva salut mental mitjançant una expressió artística.
2: Pues així és. Des del Consell de Mallorca, concretament des de la Direcció Insular de Joventut, estem preparant aquests darrers mesos amb molta il·lusió, i vull dir amb molta il·lusió, els primers premis talent jove que se faran a l'illa de Mallorca.
0: Ha tingut una aturada. Toni, me't sents bé, tu?
2: Sí, jo perfectament.
0: Ara, ja està, perquè crec, vas camí a Lluc, m'apareix, no?
2: Sí, però encara estic per l'autopista, encara no he fet la pujada.
0: Bueno, deies?
2: Pues vos deia que és la primera vegada que celebrem aquest premi i els hem preparat amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i el que volem és donar-li a els nostres joves, a els joves de l'illa de Mallorca, una finestra perquè puguin expressar les seves habilitats i les seves actituds en diferents àrees, en diferents entorns. Tu ho has comentat molt bé, els has dit tot, menys el que és creació audiovisual i relat breu, que també estan dins aquest Premis Talent Jove, i el que volem és que també tinguin una possibilitat de donar-se a conèixer. Jo crec que és una responsabilitat també de la Direcció Insular i concretament des del Consell de Mallorca donar aquesta oportunitat en els joves. M'agradaria destacar que tenim sis premis, tenim una dotació total de 9.500 euros. Cada primer classificat o premiat tindrà 1.000 euros, i entenem que és la primera vegada, per ser la primera vegada, jo crec que està molt, molt... Bueno, crec que serà una gala amb un cert èxit, i el que volem és convidar aquesta gala, el que és part pues, més solemne, més d'entrega de premis, de reconeixement, com molt bé ha dit tu, i després, pues sí, una mica de festa per passar-ho bé. M'agradaria destacar també l'actuació de Josep Cabot, que té una cançó molt guapa, que és Jaüt, que precisament tracta aquest tema del problema de salut mental i com se pot anar solucionant, i també de na Maria Antònia Roser i de Jaume Colombàs, que després s'animaran a la festa.
0: És a dir, no només, Joami, dimarts tens res a fer, tu.
1: Dimarts, encara no.
0: Encara no. Idò ja està. Idò és cap vespre, ja ho saps, a partir de les 7, en el pati de les Dones de la Misericòrdia, a Palma, aquesta gala dels Premis Joves Talents de l'Consell de Mallorca.
1: Molt pot anar beníssim.
0: I després, atenció, perquè després de la gala, just després, Hora Bauxa, perquè mos entenguem tardeo.
1: Sí, jo anava per aquí. Jo, quan t'he escoltat de Hora Bauxa, dic, ara aquest és el meu moment.
0: Bé, idò, està bé. Ja ho sabeu, dimarts, idò, Toni, aquesta cita amb tots aquests joves que, per lo que sé, encara no saben els premiats, és a dir, se sabrà la mateixa gala.
2: Exactament, no ho saben ells, i
0: que
2: li dic de veres, no ho sé ni jo.
0: Millor.
2: Hi ha un jurat, el jurat és el que selecciona, el que puntua, i el que diu qui són els que tenen pues, el premi, en aquest cas.
0: Molt bé. Idò, moltes gràcies, Toni, per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres i que disfruteu de la gran vida.
0: Gràcies. Que vagi bé. Gràcies. Adéu. Bé, Joami, jo t'he de dir que, ara ho comentava en Toni, aquest dimarts, dia de nou, hi haurà, com ha dit, Cabot, de Maria Antònia Roses i en Jaume Colombàs.
1: En Jaume Colombàs, que està ficat per tot el
0: brols. Per tot.
1: Ara resulta que també farà companya a la selecció espanyola en el Mundial, com a speaker i com a...
0: Sí.
1: Que va estar a la final de la Copa del Rei. És per tot.
0: Sí, sí, sí. Jo avui volia que estigués amb nosaltres, però què passa? Que ahir tenia un run fest, no sé què punyetes.
1: Això també. No ha deixat de fer...
0: No anava a córrer ell ahir. No. Que... Anava a pinxar.
1: A posar música, exacte.
0: A posar música.
1: Sí.
0: I després, una revolta grossa que hi havia a Palma ahir.
1: Natura.
0: Clar, avui de matí, en aquesta hora, encara dorm.
1: T'he de dir que m'ha sap greu que no estigui, a Son Moix, el darrer partit ja no era ell.
0: No.
1: Ja sabeu, jo tenia aquesta connexió...
0: Avui ja hi serà, tu creus? Sí, s'haurà recuperat.
1: No, però avui no, perquè el Mallorca juga fora, juga a llevant.
0: Bé, però a millor hi va, perquè l'aeroport està ple.
1: Hi ha 500 mallorquinistes que hi van a veure el partit.
0: I l'aeroport de Palma està ple de mallorquinistes.
1: Sí.
0: Bé, el que dèiem, dimarts, dia de nou, a partir de les 7, podeu venir, podeu gaudir d'aquests premis joves talents a la Misericòrdia, a Palma, hi ha menjar i beure, hi ha hora baixa, música,
1: sí.
0: Gala, que vol més?
1: Sí, música,
0: bon dimarts.
1: I una mica de tot.
0: I t'he de dir una cosa, Joanmi, jo ara mateix he de fer una escapadeta.
1: On?
0: Me'n vaig a fer la nit.
1: Que toca.
0: Toca.
1: Que te toca.
0: Que toca. Per cert, encara no sé com em va anar ahir, però vaja, suposo que
1: no
0: molt bé.
1: Ah, no t'han donat els
0: encara
1: números
0: d'audient. Encara no m'han arribat els números.
1: No. Hauran anat molt bé perquè teniu una mitjana que fa por.
0: Això és vera. Ara basta que ahir fos un desastre.
1: Sí, ara ahir serà comú.
0: No. Hauran anat beníssim. No. Però...
1: Ja teniu gent fidel que espera el programa. Això és molt bo.
0: No, és que tenim gent que mos escriu per participar, per concursar.
1: Ah, perquè volen saber a quin poble anireu per anar allà per allà a col·legiar, a veure si li toca.
0: Aposta, jo vull aprofitar, quan encara m'he d'anar un segon, una horeta,
1: sí.
0: A fer la nit, després tornaré,
1: sí. No?
0: Perquè no me puc perdre aquesta entre tu i jo.
1: Sí.
0: Jo vull aprofitar per si qualcú que m'ho està escoltant, que diu ara no sé on he d'anar a col·legiar, a voltar amb bon diumenge. Veniu fins a fer la nit, en el mercat de fer la nit, estarem allà fent es toca. Per tant, podeu passar i podeu participar.
1: Molt bé.
0: Que poten 200 euros.
1: Sí. Perquè, clar, la gent endevina la primera o els hi costa molt?
0: Depèn, però hi ha gent que sí que és molt bona palpadora.
1: Sí.
0: I gent que no. Perquè coses que penses tu que seran... O jo, quan ho veig, dic, serà fàcil. Però no, perquè, clar, jo no sé què hi ha dins la casa fins que no obren.
1: Sí.
0: Però quan ho veig, dic, serà fàcil. O no, serà complicat. Però resulta que, potser, el que creus que és fàcil, no hi ha manera i és al revés.
1: Què diries que és el més estrany que la gent... que heu ficat dins la catxeta? Perquè teniu molt mala llet, també, a vegades. Però és una cosa, però és una altra...
0: Clar, és que hi ha coses que són de la nova temporada que no puc dir.
1: No, que hagi sortit. Alguna
0: però
1: cosa
0: que hagi sortit... te diria que... una serp que varen ficar, però no era viva.
1: Ni
0: morta. Vull dir que era de mentida.
1: Però apareixia.
0: Sí, apareixia d'aquesta d'Eivissa que... Bé, quan jo el que també n'hi ha, han d'anar a viure amb aquest tema.
1: Ah, això, tipus culebra.
0: De ferradura, que maten les sargantanes i tot això.
1: Exacte.
0: Idò, un bon bitxo. Va haver un bon susto. I llavors hi ha altres coses que són tonteries, que res, que no passa res. Bé, el que t'he dit, que jo me n'he d'anar ara, res, una horeta. Després torn i no m'has dit més coses d'aquesta artista, perquè m'has dit que és una dona
1: mallorquina. Mm-hmm. Que pràcticament l'han adoptada a Barcelona perquè d'ençà que va sortir, això és una altra pista, que va sortir a un programa molt conegut de Catalunya,
0: de TV3
1: tipus Operació Triunfo, encara no direm el nom del programa,
0: val.
1: Però va
0: un
1: triomfar,
0: talent,
1: va quedar semifinalista, va quedar de les primeres,
0: val.
1: I ho va petar, i va ser coneguda fins i tot a Catalunya, i aquesta Lota ara té uns dies per estar aquí a Mallorca i aprofitam i l'entrevistam.
0: Perfecte, vinga, doncs fem això. Jo me'n vaig una estoneta i després a les 11...
1: Molt
0: menys
1: bé.
0: Quarts jo seré per aquí, perquè a les 11 comença ja l'entrevista.
1: I de vinga, nosaltres farem un poquet de música, publi, i ja tornem pràcticament perquè a les 10 continuem amb moltes coses i hem d'anar amb una Lota que viu a Granada, que mos conti la seva vida com és allà.
0: Més barata que aquí, segur.
1: Més barata, segur. Vinga.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
4: O Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
3: El dia, per saber què passa i per què.
7: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
3: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
7: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
3: per escoltar els protagonistes de la notícia.
7: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
3: El dia, amb Marta Grau.
7: El 22% de la plantilla actual
3: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Començam amb informació de servei de carreteres, perquè en aquesta hora hi ha talls intermitents per la celebració d'una cursa esportiva que afecta els municipis de Palma i Calvià. Quant a les carreteres, es tracta de la del Coll de Sa Creu, entre el municipi palmesà i el calvianer, la de Calvià Establiments i la del Camí dels Reis, entre Son Dureta i Gènova. Els talls intermitents, recordem, seran vigents fins a les 10:30. D'altra banda, també en marxa una prova esportiva a Sa Ràpita, al migjorn mallorquí, que pot provocar també talls en la circulació en aquesta àrea. Igualment, en marxa la Volta a Mallorca de mototurisme en sentit dels d'Andratx cap al nord de l'illa, que pot suposar una afectació encara que no es preveu el tancament de les vies circulatòries. I la Guàrdia Civil investiga o mira d'aclarir les causes de l'accident de trànsit que aquest dissabte ha deixat un motorista de 19 anys mort a l'autopista d'Inca, que ha hagut de ser tallada, per cert, al trànsit. D'acord amb el mitjà especialitzat en succeïts, Crònica Balear, el conductor ha perdut el control de la seva motocicleta després d'haver estat circulant a elevada velocitat i esquivant altres vehicles juntament amb altres dos motoristes. De fet, un d'aquests altres dos conductors també ha resultat ferit manco greu en l'accident. La retenció del trànsit que s'ha generat ha fet que hi hagués una altra topada i amb tot plegat s'ha decidit tallar la via en sentit Palma i desviar el trànsit per la carretera vella d'Inca. I el nombre de rics a les Balears havia crescut en gairebé 3.000 persones l'any 2023 respecte de 10 anys enrere. Segons l'agència tributària, cadascú tenia més de 700.000 euros, sobretot en fons d'inversió i dipòsits bancaris. Un mercat que es manté a l'alça, com demostra el desembarcament aquesta setmana d'un banc andorrà a Mallorca. Carlos Sasso n'és el director general.
2: No hi ha tantes entitats de banca privada i pensem que hi ha un clar potencial per al nostre la nostra feina. Pues és una regió amb molt potencial, és un pol de generació de riquesa. Teníem l'aposta d'obrir aquí a Palma.
1: En clau estatal, recordem que ja hi ha en marxa les eleccions autonòmiques a Andalusia, que, com ha passat en les tres anteriors, Extremadura, Aragó i Castell i Lleó els darrers mesos, preveu la victòria del Partit Popular i té com a incògnita principal si tindrà majoria absoluta i què farà Vox i quin paper podrà tenir després. Tot això són, evidentment, hipòtesis. I en clau cultural, l'autor palmesà de 26 anys, Pere Carbonell Vidal, ha guanyat el Premi Vila d'Escó a Tarragona amb la novel·la Les bombolles de xampany, que li valdrà la publicació del llibre en l'editorial barcelonina Grup 9 Editorial. Per acabar, fem un repàs de les temperatures mínimes principals d'aquesta passada matinada. Segons les estacions meteorològiques de l'Agència Estatal de Meteorologia, i que han estat de 3 graus positius a Son Torrella, 6 a Lluc i 6 a Campos pel que fa a Mallorca, 7 graus centígrads a l'aeroport de Menorca i 7 graus centígrads també de mínima a les Pitiuses, registrats a Sant Joan de Labritja. Amb aquesta informació del temps, tancam aquest butlletí de notícies. La informació a l'emissora pública i Betes Ràdio tornarà quan siguin les 11. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Estàs aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig, torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és diversitat.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Amb en Lluís Menéndez al control tècnic, benvinguts si vos incorporeu ara mateix aquí a La Gran Vida, quan són les 10 i 6 minuts a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. Això és IB3 Ràdio, vos acompanyam encara fins a les 12. Tenim moltes coses per mostrar-vos. També tindrem, ja sabeu, una recepta especial. Avui farem un peix a la mallorquina amb Maribel Quirós, la nostra sollerica, que mos explicarà quins són els trucs per fer un bon peix a la mallorquina. He de dir que és una recepta que jo m'encanta perquè se fa en el forn, se fa tota sola i pràcticament la podem menjar durant tot l'any. A part d'això, nosaltres farem una passejada, en aquest cas, per Sant Jordi, perquè avui és la Fira del Caragol. Si voleu menjar bons caragols, en podem menjar també tot l'any, però Sant Jordi és típic anar a menjar caragols i en aquesta fira podeu trobar diferents paradetes i totes dedicades a la Fira del Caragol. A més, els restaurants avui estan previstos que se puguin omplir. Hi ha reserves des de fa molt de temps perquè si voleu menjar una bona caragolada podeu anar fins a Sant Jordi. I avui parlarem amb un dels seus organitzadors. I també hem de dir que volem fer una visita, en aquest cas en el Museu del Calçat d'Inca, perquè hi ha una exposició que podreu veure fins al mes d'octubre, que se va estrenar aquesta setmana, i és una exposició cultural per unir llaços amb Senegal. Ja vos explicarem com és aquesta història, però en qualsevol cas podeu anar ja al Museu del Calçat d'Inca per veure aquesta exposició i vos explicarem d'aquí uns minuts. Però abans també començarem aquesta segona hora fins a Granada. Anirem fins a Granada perquè volem parlar amb la Sandra. Sandra és una mallorquina que fa un any pràcticament va pegar el bot fins allà amb el seu home, amb la seva parella, serà mamà d'aquí poc, aquest mateix any. I el que ha passat? Pues, idò, el que passa a molta gent de Mallorca, que finalment decideixen anar a viure a fora perquè aquí a Palma tots s'han carit molt. Perdoneu. I vos explicarem aquesta història, la seva història, i també ella coneix més gent que està pensant, no?, si ha de decidir, si ha de seguir a Mallorca, a les Balears, o si finalment se n'ha d'anar fora per viure. És una cosa que està passant i avui volen posar cara i ulls, en aquest cas, amb una telefonada fins a Granada. Idò, venga, jo vaig a tossir una mica tranquil·lament, perquè si no, no me quedaré bé, i un poquet d'aigua. Començam aquesta segona hora fins a les 11, però avui recordeu que també tenim una entrevista amb una cantant mallorquina que ara mateix viu a Barcelona. Tot això aquí a La Gran Vida.
0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: I doncs sí, ja hem tossit un poc, ja està, ja m'ha aclarit la veu i ara ja estic molt millor. Sandra Sellers, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, pues molt bé, aquí estoy.
1: Beníssim, has vist en el directe que a vegades un li pega la tossina, eh? I ha de fer cucabeles. Sí. He contat com he pogut, però després ja he dit, ja, venga, un poquet de musiqueta perquè si no... Sandra, abans de res, mallorquina de Palma?
2: Sí, mallorquina de Palma.
1: Molt bé. Vius a Granada des de fa gairebé un any?
2: Sí, des d'abril de l'any passat.
1: Idò, tu vares decidir deixar Mallorca, vares començar una nova vida al costat de la teva parella, que ell sí que és de Granada, en aquest cas.
2: Sí, ell sí.
1: Molt bé. Vull que m'ho contis la teva història. Tenim minuts per endavant, o sigui que mos ho pots contar des del principi una mica a què te dedicaves a Mallorca, quina era la teva vida i per què vares decidir marxar a viure a Granada. Quina és la teva història?
2: Jo a Mallorca feia feina a una tenda, era dependenta i vivia amb els meus tios. Vaig conèixer la meva parella, que se'n va anar allà per feina, a fer feina allà, i quan el vaig conèixer, pues, va alquilar un pis per 800 euros, i res, vam estar allà un temps, i varen decidir que en el final que ja no podíem viure, per el tema van estar mirant pis per comprar, per mirar de fer pues, una vida un poc més enllà, després per tenir una família i tot això, i era un poc impossible. Per el meu sou d'allà, que era un sou normal, i el seu sou que fa feina a restauració, és camarer, bueno, sou
1: Sí,
2: un metro,
1: sí.
2: i claro, juntant tots dos era com és una via impossible. I com ell és d'aquí, té família aquí, pues varen decidir, varen dir, pues bueno, anant cap allà, varen estar mirant pis i ni punt de comparació amb sa illa, i varen dir, pues ja està, jo vaig deixar tot, perquè ja tenc tota la meva família allà, i mos varen venir cap aquí, i varen comprar una casa, i després, pues, siren papàs a l'octubre. Així que hem avançat bastant ràpid.
1: Heu avançat, d'aquí a poc ampliareu família. Quan Sandra diu cap aquí, cap allà, heu de pensar que cap aquí és Granada i cap allà és Palma. O sigui, perquè tu vivies a Mallorca
2: Sí.
1: i vares conèixer la teva parella que havia vengut a Mallorca per fer feina i pagàveu en aquell moment, vareu començar pagant un lloguer de 800 euros?
2: A un cinquè pis que no tenia ascensor i era un estudi, una habitació i cuina i lo que és la sala tot junt. I després tenia una terrassa.
1: Quan compares el preu d'un lloguer a Mallorca amb el que pagues ara a Granada, quina és la diferència real que notau a les butxaques?
2: Pues molta diferència, perquè ara, per exemple, tinc la hipoteca, que ja és una casa meva,
1: Sí.
2: i estem pagant 700 euros. O sigui que són aquests 100 euros que apareix que no és res, però és molt, perquè arriba fin de mes i dius, jolín, puc viure. Allà anaves com més justet a fer tot, però claro, dius, estic pagant una casa que no serà meva.
1: Clar.
2: I no puc dur un nen aquí perquè és una habitació, aquí on estic és un adossat, té tres plantes, té tres habitacions, o sigui que és una gran diferència i la manera de viure també.
1: És a dir, que la gran diferència és que més metres quadrats, més habitacions, en aquest cas també paga 100 euros manco del que pagaves abans, però abans era per un lloguer i ara per una hipoteca, per tant, un ca teva. I tot això són molts avantatges. Tens la sensació de que molts joves mallorquins viuen en frustració perquè no poden fer plans de futur, sobretot a ca vostra, a ca nostra, que és Mallorca, les Illes Balears?
2: Sí, no te queda un altre que pues, o viure, en el meu cas, amb els meus tios, que he estat tota la vida, perquè no pot mirar més enllà i dius, jolín, és que com puc fer la meva vida si és que no puc, no m'ho puc permetre, saps?
1: Sí.
2: I és un pot de dir, jolín, és que jo tinc encara 31 i he començat ara, però si arribo a estar un poc més, te trobes amb 35 anys, 36, que dius, què faig? Ja és massa tard, no? I és un poc pues, que te quedes sense res, que dius, jolín, i sí que és un poc frustrant, la
1: Quines
2: veritat.
1: coses te resultaven impossibles o més difícils de fer econòmicament? Clar, teniu dos sous, tu feies feina a una empresa de telèfons, o bueno, una casa de telèfons, no? Una casa de
2: Aquí a
1: material
2: Granada,
1: telefònic.
2: aquí a Granada sí, allà estava una tenda de roba.
1: Ah, d'acord, d'acord. I la teva parella, que és cambrer, també fa feina de cambrer ara, a Granada?
2: Sí.
1: Per tant, ell sempre ha fet feina a l'hostaleria, que també hi ha bastant de turisme a Granada, així mateix. Granada és una ciutat preciosa, però Mallorca també ho és. Tu, en quin moment decideixes o penseu que havíeu de partir? Perquè per ell potser ha estat més fàcil. Ell torna a casa seva. No sé quins plans de futur teníeu, però en quin moment decideixes i has d'assumir que te n'has d'anar fora a viure?
2: He de dir que quasi tothom pensa que és com, no, com esteu homes d'allà, pues, t'ha fet l'impuls en anar i que va, tot el contrari. Vaig ser jo que va ser un dia pues, d'aquests que vaig sortir de fer feina i vaig dir,
1: Sí.
2: mira, vaig a cercar pisos, que ja hem de mirar cap endavant. Me vaig posar en l'ordenador tranquil·lament a mirar i tot era negatiu, allà era tot negatiu, perquè després de xerrar amb el banc, tot el que me donava de possibilitats, i després de posar-lo tot sobre la taula, vaig dir, és que m'és impossible, jo. El banc me diu que només me puc comprar una casa de 200.000 euros i tot el que vaig és que se me'n va, no hi ha cap casa per aquest import. Entonces va ser algo com dins meu que va dir, és que no, me vaig com molt negativament i vaig dir, mira, ja està, s'acabó. Me'n vaig cap allà, va arribar el meu lloc de fer feina i li vaig dir, mira, com on anam. I clar, ell se va quedar frenat com si me va dir, Sandra, però que ho deixes tot, o sigui, pensa-ho bé perquè no podem estar ara cap a Granada, mos tornant cap a Mallorca, no. I li vaig dir que no, que ho tenen ben clar, me va fer el canvi de xip, jo ja estava que ja no podia més i vaig dir, me'n vaig.
1: Com va ser, I com va ser la teva arribada a Granada, les primeres setmanes, primers dies? Què és el que te va sorprendre més, a part d'aquesta part econòmica, quan tu arribes a Granada, quina sensació tens, sabent que estàs embarassada, evidentment, i que per octubre, novembre tindreu un infant? En aquell moment, els primers dies de Granada, com van ser?
2: Pues jo, és veritat que ja havia estat aquí, ja havia vist la ciutat, m'agradava molt, i quan vaig arribar, el primer que vaig notar és la tranquil·litat, que, i mira que hi ha gent, perquè hi ha turisme, però la tranquil·litat que hi ha aquí, de, no sé, és que és algo que dius, ho has de viure per poder entendre-ho bé, però dius, és algo de dir, no vaig per el carrer, estic agobiada, no, estàs tranquil, a part també, després de deixar enrere la part econòmica i tot. Sí. Però aquesta tranquil·litat que te dona estar a una ciutat, i mira que Mallorca és la meva ciutat, ho diré sempre, de dir, puc estar tranquil·la, no estic rodejada de, pues, de tot el turisme, que vivim d'això, però ja jo crec que Mallorca s'ha sobrepassat els límits.
1: Ets més conscient ara que vius a Granada?
2: Molt més, sí. Després hi vaig estar fa poc de vacances, vaig poder anar poquet, 4 dies, i li vaig dir al meu lot, estic agobiada. O sigui, a la meva pròpia illa d'estar allà tota la vida, de dir, estic agobiada.
1: Ja. T'has sentit ben acollida? És a dir, clar, tu arribes allà i està... Bé, ara jo diré una cosa que és un sentiment que tenim tots els balears. Un mallorquí, per exemple, se'n va a Granada i dius, això està ple de forasters, perquè els forasters són els altres. Tu te sents com a forastera dins Granada o no? O t'has sentit ben acollida?
2: No, m'han acollit superbé. Jo li tenia un poc de por al tema del treball, que va, o sigui, superbé, amb els companys, amb tot, amb la gent d'aquí, tot, els amics del meu lot també, gent que no coneixes de res també, o sigui, amb això he notat molta diferència. Així com allà són un poc més tancats, aquí és que són superoberts tots. Per això no he notat tampoc una enyorança molt gran, perquè com tothom t'acolli també aquí...
1: A l'octubre seràs mamà, seràs primer fill?
2: Sí.
1: Creus que aquesta nova etapa hauria estat més complicada a Mallorca?
2: Sí. No m'ho hagués plantejat, sa mamà, ja.
1: Te sap greu que un fill teu nesqui a Granada?
2: No t'ho creuràs, però m'ho pregunta tothom. Aquesta pregunta me la fa tothom. Me dirà que serà mallorquina o granaïna. Me sap molt de greu, però serà granaïna. O sigui, i no tens res de dir que no sigui d'aquí. O sigui, no és... No, i no te fa que no sigui mallorquina. No. Estic supercontenta de que la meva filla sigui d'aquí, perquè he pogut fer la meva vida, l'he pogut dur en el món perquè m'he vengut aquí. Si no, allà no existeix.
1: Xerrarà mallorquí? Te preocuparàs de que xerri mallorquí? Ara m'estic ficant aquí dins un... Però te fa ganes que pugui xerrar mallorquí?
2: Jo ho intentaré...
1: Serà complicat, eh? Perquè si només té la referència d'allà, alerta.
2: No, perquè tinc una cunyada que també és mallorquina...
1: I de la cunyada cada dissabte a dinar.
2: No, i de per si és que el meu home diu, pues jo li xerraré... Mira que és de Granada, diu, pues jo li xerraré mallorquí. I diu, bueno... Pues si son pare que és d'aquí, li xerro mallorquí.
1: Ara sí. T'agradaria tornar algun dia o ja ho veus inviable?
2: Men, allò m'encantaria poder tenir allà i poder tornar, i la vida que tinc aquí m'encantaria poder fer-la allà i tenir una casa allà, en la meva nina i tot, però crec que està un poc inviable. Ara mateix, no sé si això acabarà qualque dia, però ara mateix és inviable i crec que serà impossible.
1: Aquesta és una realitat que és, que darrerament cada vegada en Raül Valls mos ho comentava, ara és de camí a Felanitx, recordeu que ha de gravar programa del Toca Toca i té una cita imprescindible, però tornarà per ser l'entrevista de la tercera hora a l'Entre tu i jo. Clar, això que parlam en Sandra no és un cas aïllat, n'hi ha molts, i mos deia en Raül que molta gent a Astúries s'ha comprat una caseta per allà també, no? També ho han fet a la part d'Andalusia, no només a Granada, com la Sandra, sinó també a la part de Huelva, també a Almeria. Tu coneixes més gent com tu que està pensant o ja ha decidit partir de Mallorca o de les Illes Balears per anar a viure a la península?
2: Sí. Una companya meva que feien jo feina, sí, ho està pensant, i molta gent que conec i li explica el meu cas, gent que ha vengut aquí a veure familiars meus de vores a la meva casa i diu, jolín, és que quina comparació. I aquesta lota, pues sí, perquè ja també li és inviable i diu, pues ja estic pensant que tot me surti bé i me'n vaig cap allà, perquè aquí no se pot viure. I també du un munter d'anys a la illa.
1: Ja, i de, el que volem sobretot és que siguis molt feliç, que tinguis una criatura... És nina o nina?
2: És nina.
1: Nina, i de, molt bé, i d'una nina mallorquina a Granada, no t'oblidis d'això.
2: I de per si, de moment, el nom és ben mallorquí, perquè de moment és Ona.
1: Ona, sí?
2: Sí.
1: Molt bé, eh? I de aquí, Nona, i de tindrà... Tema de la mà, com ho dus, per cert?
2: De
1: les platges, enyora les platges o no?
2: No, perquè la veritat que en 40 minuts estàs a una playa, com si anessis a... Allà, com s'ha demanat?
1: A la Colònia de Sant Jordi, no ho sé.
2: Per exemple.
1: Per fer la distància de Palma a la Colònia, més o menys 3 quarts d'hora.
2: També, sí, per anar al tren tardes 40 minuts.
1: Ja. I de
2: no... Sí.
1: I de, mira, tens també... Bé, Granada és una ciutat molt guapa. No t'oblidis de visitar-nos i tant de bo poguessis tornar, perquè Mallorca és casa teva.
2: No, que si no vaig, els meus tios me maten.
1: Sandra, una ferrada. Moltes gràcies per obrir-nos les portes a la finestra de la teva vida, que siguis molt feliç allà on siguis.
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu, Sandra. Adéu.
2: Adéu, bon dia.

Vinga, que hem d'anar a Sant Jordi, quedarem a prop de Granada, on anirem a Sant Jordi perquè és la Fira d'Escaragol, però abans un poquet de música amb Michael Jackson i després tornem aquí a la Gran Vida. Fins les 12 avui.

0: Idò, seguim i anem fins a Sant Jordi per parlar d'una de les fires més estimades i també saboroses, gustoses de Mallorca, i és aquesta nova edició de la Fira del Caragol. Vos he de confessar que el meu plat preferit són els caragols, o sigui que s'han de fer molt bons perquè jo m'agradin. La meva madrina fa els millors caragols del món, però possiblement a Sant Jordi després és on els fan més bons. Tot això perquè hi ha aquesta Fira del Caragol que sempre ompleix el poble de Sant Jordi de gastronomia, música, dic poble, perquè funcionen com un poble, tot que sigui Palma, però m'encanta poder dir que a Sant Jordi, que el tenim tan a prop, hi ha aquesta cultura popular d'activitats per totes les edats i sobretot tot enrevoltat per la Fira del Caragol. És una cita que cada any reuneix milers de persones i que s'ha convertit ja en un símbol, no? És un símbol del Pla de Sant Jordi, i avui ens acompanyarà una de les persones i que poden dir que és una de les ànimes d'aquesta fira. Ella és en Bernat Lendínez, és el president de l'Associació de Veïnats del Pla de Sant Jordi i és un dels grans organitzadors d'aquest esdeveniment que combina, com dèiem, tradició, poble i molta estima per la cultura popular mallorquina. Jo ja tenc fam, que vos he de dir. Vinga, Bernat, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, què tal? Aquí estem ja entroiats al 100%.
0: A veure, són 24 edicions, ja n'hi ha, són molt d'anys.
1: Són molt d'anys, en fa 26, el que passa és que, clar, 24 edicions perquè el Covid no me'l va permetre dur a terme durant 2 anys.
0: Supos que se varen menjar caragols el dia del Covid, encara que fos així d'amagat, no? Tothom en va menjar, també.
1: Sí, primer s'havien de llevar la mascareta i llavors torna-se'l a pujar.
0: Ai, sí, de cada caragol, quin cristó. A veure, ja mos hem oblidat de tot això, però n'hem vist...
1: Sí,
0: de...
1: sí.
0: Sí. Està molt bé, sí, sí. Bernat, què té el caragol que mou a tanta gent i tanta passió a Mallorca?
1: Bueno, el caragol en el final el que té és que és un producte que des de sempre, tota la seva vida, n'hi ha hagut per tot, pel camp, per fora vila, i en el final forma part de la gastronomia mallorquina. Sí. I bé, fa 26 anys, mon pare i un grup d'amics se li va córrer pues, a fer una fira, diguéssim, monogràfica dedicada en aquest mol·lusc que en el final no agrada a tothom perquè hi ha gent que és com a reticent, no?, a provar un caragol, suposo, sí, perquè la popularitat i demés, però bé, en el final llavors quan t'agraden els caragols la gent disfruta, i a part que se cuinen de moltes formes diferents. Hi ha aquí receptes que són diferents unes de les altres amb el denominador comú del caragol.
0: Abans de parlar de la fira, perquè mos posis un poc d'ulls de que se pot trobar la gent que passegi avui per Sant Jordi, crec que mon pare i ma mare hi volien anar, per cert, i m'esperen, no sé si podré anar, però bé, tant de bo hi pugui anar. Què representa avui dia, per vosaltres, tu dus a la sang, com es comentaves per ton pare, què representa per una persona que viu a Sant Jordi aquesta fira?
1: Pues en el final representa, primer de tot, la culminació d'un esforç, sobretot no tant físic, que en el final acaben cansats, perquè nosaltres també, com a associació Fira del Caragol, també cuinam caragols, i precisament mon mare, en Antònia Vives, fa fideuà en caragols, que quan bo. Al final pel poble representa un cap de setmana... que ja sol passar en aquest poble, les entitats estem unides, col·laborant, fem feina junts, i en el final tot el poble està esperant que arribi el cap de setmana de la fira amb ànsia, sobretot els infants, per les carreres de caragols, que és una cosa que és agressiva i és bona de veure. Has de tenir paciència, això sí, perquè ja se sap que els caragols precisament ràpids no són.
0: No són, bueno. Hi ha qualque caragol que queda ja a la sortida que no se remena i després s'ha d'esprintar, clar.
1: Sí, però bé, representa això, unes jornades d'unió, de poble, de sentiment de Sant Jordier, i bueno, estem tots molt contents, la veritat.
0: Supos que els dies abans hi ha una feinada i també és cuquet, no? Això que tens a la panxa de dir ara ve la fira,
1: sí,
0: i arriba amb il·lusió.
1: Moltíssima feina, moltíssima il·lusió, També comptem amb l'ajuda de les administracions, perquè nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i la veritat que sense línia d'ajudes, per exemple, del Consell de Mallorca, mos seria pràcticament impossible i inviable dur a terme la Fira del Caragol. L'Ajuntament de Palma mos proporciona tot el que té a veure amb serveis i infraestructura i també pues, superagraïts de la col·laboració de la entitat.
0: Mos comentaves que això és un cap de setmana, no? Tot dedicada en el caragol, en aquest producte. Hi ha divendres amb el vi pel caragol. Què és això?
1: Correcte. Això és, una idea que varen tenir de fer un tast de vi. Venen dues bodegues que enguany han estat, igual que l'any passat, el Camp Majoral del Gaire i el petit celler 7103. Llavors, ells posen el vi, nosaltres posem els pinxos.
0: Ah, molt bé.
1: I en el final, pues, mira, la gent va poder degustar vins i, a part, pues, acompanyar-los amb els pinxos que ens va fer el nostre xef i vicepresident, en Pere Salvà.
0: També teniu actuacions musicals, no? I en gent de la casa, a més, no? És important
1: sí,
0: donar protagonisme
1: gent,
0: també a artistes locals.
1: En gent de la casa, sí. Correcte. Sí que és vera que per divendres hi havia previsió de que actuessin un grup, que per cert són amics meus íntims, que un se dedica a la música professionalment, l'altra persona, Ana Maria, que canta per vocació i per gust. Però per un inconvenient en el final no varen poder fer l'actuació i varen haver de tirar d'altaveu i playlist. I ja, bueno, a grandes males, grandes solucions, no ho diuen.
0: Exacte, no, tot és solució. I
1: tot
0: dissabte
1: solució.
0: I també vareu tenir la nit gastronòmica caragolera.
1: Efectivament.
0: A un vespre així, on tots són caragols, un dirà, bueno, però els caragols no dona per més, és un caragol. No, ho has dit en els principis, els caragols se poden cuinar de maneres molt diferents.
1: De moltíssimes maneres. Hi ha les receptes, hi ha caragols en romaní, els típics caragols en herbes de tota la vida, caragols amb pilotes i caragols amb pica-pica de xipi, que dius, ostres, quina mescla, no? Però
0: sí,
1: la veritat que molt, molt gustosos i molt sabrosos.
0: Que bé. També hi ha aquests que són com a fregits, que tenen la closca que a vegades tenen
1: sí.
0: com una mica... que se pot xupar, no? Bé, fins i tot, i té aquest gustet i queden molt bons. De la carrera dels caragols, en què consisteix? Que és una cosa molt curiosa, ens podem imaginar més o menys com pot ser una cursa de caragols, però com ho feis perquè els nins puguin gaudir i que l'animaló abans de ser menjat no pateixi cap mal?
1: Bueno, comptam, com o no, en la col·laboració de persones veïnes del poble que no formen part, diguéssim, de la nostra associació, perquè no formen part ni de la junta directiva, i a part nosaltres tampoc tenim encara campanya de socis, però gent que se desviu pel poble i per col·laborar. Llavors, hi havia dues persones encarregades de fer les llistes dels participants de cada categoria, segons l'edat de la criatura, i llavors al final pues, tenim des de fa 20 i 24 anys els raïls, diguéssim, de fusta, una estructura de fusta amb uns raïls que me deixen un metre
0: sí.
1: i és per aquí on corren els caragols.
0: Molt bé. I fan via, o sigui, estan allà...
1: En dins el manco els hi criden i els animen i els esquitxen amb aigua i paren lletuga i intenten fer lo impossible per guanyar la cursa, això sí.
0: I ja centrats en avui, diumenge, encara són les 10:36. Quin és l'ambient a Sant Jordi ara mateix, que pot veure tu?
1: Per ara mateix hem d'agrair que hi ha un parell de núvols que ens estan tapant un poc el sol, perquè si no, la veritat que pega i que fa calor. Però s'està començant a animar la cosa, ja hi ha ambient en els carrers adjacents a la plaça, ja a la plaça ja comença a fer l'horeta a caragols, perquè ja els estan començant a encalentir per poder servir en els visitants que en vulguin.
0: Molt bé, és a dir, des de les 9:30, si no vaig errat, ja començava la venda i la degustació de caragols.
1: Bueno, començaven
0: a preparar,
1: sí. Ara, després, per menjar caragol,
0: també,
1: des del matí.
0: Sí.
1: Ara s'està començant a animar, la veritat.
0: I molt important, també col·laboren entitats molt diverses del poble, també ho comentaves, però és important incidir que això és la clau de l'èxit d'aquesta fira, perquè se pugui renovar i se pugui repetir cada any.
1: Sí, sí, comptem amb això, ja ho he comentat abans, la col·laboració de les entitats i dels membres d'aquestes entitats en quant a en el muntatge d'estandards que tenim a la plaça, qüestions logístiques, ara, per exemple, enguany, una altra vegada, l'Associació de Veïnats del Pla de Sant Jordi també mos col·labora activament en la part més, diguéssim, lúdica o festiva del programa. Hi ha jocs infantils, a la ludoteca d'en David, hi ha Circo Stromboli amb un taller de circ, l'actuació musical d'ahir vespre també la va organitzar l'Associació de Veïns, i llavors, per culminar el cap de setmana, a la plaça Monteros hi haurà un poquet d'ambient, amb un DJ i un poc de música,
0: que
1: per
0: bé.
1: acabar

0: gent, però no sé si tens clar el tema d'aparcament, tot això, l'arribada de Sant Jordi, si jo ara hi vull anar, com he de fer per intentar que la meva arribada no sigui un Cristo, perquè suposo que s'hauran format, no?, places per poder aparcar, no sé com vos organitzeu.
1: Correcte. Sí, mira, nosaltres tenim a l'entrada del poble de Sant Jordi
0: Sí.
1: una finca que s'hi diu Can Reviu, és una finca que és propietat d'Aena, i també des de fa molts anys ens cedeixen aquest terreny, aquesta finca, per nosaltres poder fer l'aparcament pels visitants
0: Molt bé.
1: que vulguin venir, perquè Sant Jordi, com bé sabeu, és un poble petitet, i ja entre setmana, un dia normal, costa trobar puesto per aparcar segons quina hora. Ara no m'ho vull imaginar un dia de fira com avui. Per lo que jo animo la gent a venir, hi ha facilitat d'aparcament, llavors veure que s'ha de caminar 5 minutets pentura per arribar al centre del poble, però bé, de mentre es poden observar els avions, com arriben, o
0: Sí.
1: s'enlairen o aterren, depenent de la direcció del vent, i bueno, llavors ja arribarien a la plaça de Monteros, la plaça de l'Iglesi, i ja, bueno, al final és una fira que és petiteta, no està aglomerat de firans, se respecta aquest, diguéssim, format que fa tants anys que duim a terme, i trobaran varietat de coses, des d'artesania, roba, moda, complements, juguetes, pepes també fetes a mà, hi ha escultures de caragols, jo crec que és guapo de veure, la
0: Molt
1: veritat.
0: completa. I una cosa que no falta mai a Sant Jordi són els avions, això sí, però amb un preball, i els caragols,
1: Sí,
0: i els
1: correcte,
0: caragols. I
1: correcte.
0: do, Bernat Lendinez, president de l'Associació de Veïnats del Pla de Sant Jordi, moltes gràcies.
1: Disculpa, disculpa, president de l'associació Fira del Caragol
0: Fira
1: de
0: del
1: Sant
0: Caragol,
1: Jordi.
0: Fira del Caragol, Fira del Caragol.
1: Disculpa que t'hai...
0: No, no, no, no, no, no, no, i així mos queda clar, president de la Fira
1: Correcte.
0: del Caragol. Moltíssimes gràcies.
1: Efectivament.
0: Moltes gràcies per
1: Gràcies a
0: estar amb
1: vosaltres.
0: nosaltres. I bona fira.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies igualment. Adéu.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
7: I ara sí, ja poden saludar a Maribel Quirós, que sé que està enfeinada amb bon diumenge. Com sempre, tenim 6 o 7 minutets per fer una recepta que jo deia que m'agrada molt, que és el peix a la mallorquina. Maribel, molt bon dia, com estàs?
8: Molt bé, aquí, per Solla, en esport.
7: Per Solla. Què tal va anar, Esfiró?
8: Val, beníssim,
7: com sempre. T'ho vas passar bé,
8: com sempre. Guanyar. Una altra vegada.
7: Per guanyar, ho veus, és que sí. Nosaltres no tenim a qualsevol aquí, tenim guanyadors només.
8: Sí.
7: Idò, vinga, no tenim massa temps, però un peix a la mallorquina. Anem a veure quins ingredients necessitem.
8: Vale, mem, el peix és qui, bé, normalment aquí jo el faig en gall, en filet de carall, o sigui, sense espines i tal, però, per exemple, una vegada el vaig fer amb enfós i me va encantar.
7: Vale.
8: Saps el que vull dir? O sigui, cada vegada que fas peix, que més li agradi. O sigui, si el vol fer en filet, queda boníssim i te'l menja directament, si el poses amb espina, has de fer espina. Val?
7: D'acord.
8: Bé, i necessitam, per exemple, així, per 4 persones, necessitam espinacs, una bossa d'aquestes d'espinacs, o sigui, jo m'agrada més de la tenda i fer-los net, però bé, una bossa d'espinacs, una bossa de bledes, dos manats de cebes tendres, alls, porros, un parell de porros, domàtiga, així grosses, domàtiga, així que siguin grossetes, bones,
7: sí.
8: I després el peix, o sigui, qui vulgueu, lluç, gall, ja ho han dit, qui vulgueu gradi, sí, o sigui, patates grosses, pinyons, oli d'oliva, prebabor, dolç i un poquet de coent, sal i ja està.
7: Això serien els ingredients més enllà de decidir finalment quin peix mos agrada més. Ara, sí. En quant a l'elaboració, aquí, perquè això se farà en el forn, aquí sí. Se trata de la gràcia que li donem i les capes. Quin seria l'ordre?
8: Mira, agafes un bol ben gros, vale? Perquè clar, els espinacs i les bledes ocupen bastant d'espai, o sigui, ha de ser un bol gros, un ribell, val? I ho té en petitó, o sigui, ho has comprat en bosses, ho poses allà a dins, i fica't, les cebes tendres, tretes així, saps, petitoneta, així, a rodar, saps? Després hi fiques els porros, hi fiques un pot d'all, així, segons el que t'agradi o no, i si no t'agrada no n'hi posis. Després, i ho trempar bé, val? Tot això ho trempar bé.
7: Ben trempat, sí.
8: Oli d'oliva, sal, prebabor, un pot de prebabor picantet, si t'agrada un poc escuentet.
7: Se pot mesclar?
8: Tot mesclat, sí.
7: Val,
8: mesclat,
7: d'acord.
8: I tot, i després dins d'aquest ribell, que estigui ben trempat, així gustós, eh?
7: Molt bé.
8: O ho mescles tot, en sermans, i fiques sermans, si les te les fan netes
7: altres. Manetes, no, no cap problema. No hem de tenir manies amb això.
8: No. I després de fan les patates, les pelam i les team en rotllos, en rodajas, val? Les patates.
7: D'acord.
8: No sé com s'ha dit, mallorquí, rodajas, no sé. I què fan?
7: A lo ample, una... dic jo. Així, a lo ample, una patata a lo... No com a fregides, sí. Sinó en pletes.
8: Sí, redones.
7: Redonetes, sí. Redonetes.
8: Sí. I després què fan? Una font d'aquestes de forn, val? Que mos capiguen el forn, i ficam les patates davall. Val?
7: Li poses paper de forn? Li poses un paper de forn a sa bandeja del forn? O directe?
8: No.
7: Amb un poquet d'oli?
8: Agafam l'omplim sencera, val? Com us quedi sencera de patates. Damunt cada patata hi ficam un poquet de sal. Un poquet, val? Perquè, clar, no la tenim trempada, la patata. Val. I un poquet de prova bo.
7: Sí.
8: Vale. Després, agafam i hi posam el peix damunt, la patata. Què passa? Que pot posar el peix, que el tinguis controlat, saps el que te vull dir? Si fiques quatre peixos, però jo faig per les ganes grosses, i el sol posar que se toquin els peixos. I així, quan t'agafes, te queda una reacció, saps? I vas agafant, saps que te quedi peix per tot.
7: Clar, és la manera de saber on tens el peix.
8: I si no, l'has de fer amb un tot. Has de fer, ho has de ficar separat. Però si ho fiques així, fiques el peix tot junt, també el poses un poquet de sal, un pot de prevó, i després omplim damunt amb molta de la mescla que hem fet dins el ribell. Els espinats, les bledes, i omplim damunt. Val? Després, agafam i damunt hi posam una teada d'omàtiga. Si és damunt cada pell, damunt el peix que hem posat, i si no, després saps si borda d'omàtiga, que he dit tot tapat de d'omàtiga per la ració que vulguem fer. I damunt la d'omàtiga també hi posam un pot de sal. Llavors, agafam un tassonet d'aigua i ho posant i ho tiram de dins l'aigua, saps? Perquè no som us a ferri, comenci a treure, saps, el brobot.
7: Ah, d'acord.
8: I ho posam, sí. I després ho posam a dins el forn, a d'haver 180 graus, d'haver, segons el forn que tinguis, 3 quarts d'hora, 35, 40 minuts, si anem mirant. Vale,
7: també depèn del peix, o més o manco serà igual, de cocció.
8: Ho tenim tapat. Més de manco depèn del forn. Perquè no hi ha cap forn que sigui igual.
7: Okay,
8: no
7: s'ha tampoc. Sí.
8: Agafam i ho posam. I començam i ho miram. Bé, quan començam a veure, perquè clar, ho posam a dalt i a baix.
7: Sí.
8: Quan començam a veure que si ens comença a dorar molt, agafam, ho traiem un poc i posam un paper de plata i ho deixam un foradet.
7: Ah, d'acord. Sí. Com si fos un bracer.
8: Sí. On al principi ho tapam amb paper de plata, deixam un forat a mi perquè sortís vapor, i en el final ho dorem, quan vulguem, val? Però que no som us cremi, que no quedi cremat a dalt.
7: D'acord. I doncs, si mos falten un parell de minuts, aquest paper de plata per damunt amb un forat perquè se pugui sortir la caloreta i no se cremi.
8: Sí.
7: Molt bé.
8: I després ja tenim el peix en el fons, boníssim.
7: Mel, Maribel, mel. M'encanta, sí. És un plat que m'agrada molt, que feia la meva predina, que encara fa mo mare. I un truc per... hi ha gent que li posa pinyonets, no?
8: Ah, sí, els pinyons, clar. Oh, és que aquest és pinyon, que les tenim...
7: És que aquest plat el tenc controlat i ara me faltava alguna cosa.
8: A dins, quan tenim a dins el ribell totes les espinats i tot, hem de tirar els pinyons, tot mesclat, ho entens? O per damunt, quan ja ho tens dins el fons, clar.
7: Sí. Ara t'has donat compte que tenia, que el tenia controlat, aquest plat, amb això dels pinyons.
8: Si aquest en Raül, dic que t'has deixat un ingredient, ho veus?
7: Exacte. I doncs Raül està amb el toca-toca, que està gravant a Falanits, i nosaltres ara, res, ja en tu acabam aquesta segona hora de programa, un poquet de música, i en tornar tenim un entre tu i jo amb una mallorquina cantant que ha tret un EP, que és una cançó, que no és un disc, que és una cançó, que va participar a un programa, ja direm el nom del programa, va participar a Eufòria fa 3 o 4 anys. Eufòria seria com una Operación Triunfo d'aquests així, però de TV3, ho va petar, ho va fer molt bé, i l'entrevistam, i en Raül s'incorpora en aquesta entrevista en jo per fer aquesta entrevista en aquesta lota mallorquina. Maribel, que moltes gràcies, que és un plaer sempre tenir-te en diferents receptes i a més...
8: Fem mallorquina sempre.
7: Sí, i a més ho fas d'una manera que fa ganes escoltar-te.
8: Vinga, moltes gràcies.
7: Gràcies, una ferrada, Maribel.
8: Adéu.
7: Au, idò, un poquet de música, serveis informatius i tornem a les 11:04.

0: Bon dia, començant donant un cop d'ull a les carreteres perquè en aquest moment hi ha trànsit lent a l'autopista de Ponent, a la de Palma-Andratx, en sentit al municipi d'Andritxol, a l'altura del cementeri de Gènova. A més, recordeu que a marxa la Volta a Mallorca de mototurisme, justament fa uns minuts veiem a les càmeres de la Direcció General de Trànsit que els motoristes passaven per aquesta mateixa zona on hi ha retenció, però en sentit contrari per entrar al passeig marítim pel Masà. En un altre ordre de coses, avui que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, el govern, a través de la Conselleria de Benestar Social, ha fet pública una nota en què crida la tolerància zero davant els delictes d'odi i reitera que no hi ha espai per a l'odi ni l'agressió a les Balears per motius d'orientació sexual. A més de que no hi ha espai, a més recorda que és important denunciar-ne els casos. Aprofita per assenyalar que entre l'any passat i enguany ha atorgat 500.000 euros en subvencions públiques per a projectes justament relacionats amb la diversitat sexual i de gènere i per erradicar l'LGTBI-fòbia. I la Guàrdia Civil mira d'aclarir les causes concretes de l'accident de trànsit que aquest dissabte vespre ha deixat un motorista de 19 anys mort a l'autopista d'Inca, que ha hagut de ser tallada al trànsit per aquest fet. En el mateix accident ha resultat ferit un altre motorista, en aquest cas de caràcter manco greu. Per cert que aquest no ha estat l'únic accident mortal d'un motorista a Espanya aquest dissabte, perquè a Gran Canària un altre conductor d'una motocicleta també ha perdut la vida en topar contra un cotxe. I el nombre de rics a les Balears havia crescut en gairebé 3.000 persones l'any 2023 respecte de 10 anys enrere. Segons l'agència tributària, cadascun tenia més de 700.000 euros, sobretot en fons d'inversió i dipòsits bancaris i accions. Un mercat que es manté a l'alça, com demostra el desembarcament aquesta setmana d'un banc andorrà a Mallorca per operar-hi. Carlos Asson és el director general.
1: No hi ha tantes entitats de banca privada i pensem que hi ha un clar potencial per al nostre... La nostra feina, pues és una regió amb molt potencial, és un pol de generació de riquesa. Teníem l'aposta d'obrir aquí a Palma.
0: Eleccions autonòmiques a Andalusia s'han constituït sense incidències rellevants les 10.400 meses, tot i que n'hi ha hagut 6 de la Constitució de les quals s'ha resistit una mica. A hores d'ara l'únic, ja hi ha diversos, candidats principals que han exercit el seu dret a vot, per exemple l'actual, el fins ara president de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, per al Partit Popular, també ho ha fet el candidat del partit Adelante Andalucía, partit autodenominat Partit Andalusista, Feminista i Ecologista, així com el candidat de la coalició de Podemos Sumar i Izquierda Unida, Antonio Maillo, que fue a estas declaraciones.
2: Queremos pues la defensa de lo que siempre hemos dicho, la defensa de lo común, la defensa de las gentes que tengan seguridad y certidumbre y tranquilidad en la vida y mejor felicidad, que es a lo que aspiramos todos y todas.
0: Antonio Maillo, candidat de Por Andalucía. Per cert que l'Agència Estatal de Meteorologia pronostica l'arribada d'un temps estiuenc a partir de dijous amb hores de temperatures entre 2 i 5 graus per damunt de l'habitual a diferents zones de l'arxipèlag i fins per damunt dels 5 puntualment a l'interior de Mallorca el diumenge que ve. Fins aquí les notícies de les 11 a Divendres Ràdio. La informació a l'emissora pública tornarà en el temps del descans dels partits de futbol que vos oferiran a partir de les 12 els companys d'Esports 3 en Joc. Fins després.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: La música ressona.
2: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I que fèieu unes tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diàleg.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
1: Au, idò, Raül, tercera hora de programa. Vinga. Bon diumenge, dia de set, i nosaltres encara tenim una horeta més. Mira que han fet coses, aquest cap de setmana, però...
2: No, aquesta jo sé que he traginat cap aquí, vera. Cap allà, cap a Falenich. Vinga, ara torna
1: sí, anades i tornades.
2: Ja és que tenim un servei en aquesta casa, sí. que flipes.
1: Fem miracles, miracles. I t'he dit bé, també, o sigui, amb es toca-toca i tot.
2: Es toca-toca, és que grosa.
1: Anau a tope.
2: No puc contar tot.
1: No, m'agrada perquè mai saps que te trobaràs, no? Sempre se fa un poc de... Spoiler, no, però aquests anuncis, no? Des toca a toca.
2: Per cert, moltes gràcies per l'audiència d'ahir, una bonada.
1: Sí, com sempre, Sempre.
2: Cada dissabte, arrasando con la vida.
1: Exacte. Sí. No, tenim unes audiències que flipes.
2: Bé, jo no vull cantar més.
1: Idò, mira, i això que duim avui, duim des de que han començat el programa, dient que anirà per aquí, no? O sigui, ja han donat un parell de pistes, que han dit que era cantant. Han dit que és artista, sobretot.
2: La fan catalana, actriu. Però no ho és.
1: Aquí. No. Quan, això, o sigui, no és catalana, no, és nostra. Però sí que és vera que ha hagut de triomfar a Catalunya perquè això és així.
2: Això va així.
1: No? Diu, mama, quiero ser artista, però on?
2: Això va com va.
1: On m'estimin, on vulguin.
2: Sí, això va com va. Bé, però jo sempre dic que a la roqueta sempre ja tens de tornar.
1: Sí, sempre ja
2: tens de tornar. Està bé d'anar pel món, ja tornarem.
1: És vera. I tu, per cert, quan tu has estat per Sevilla i tal, tenies ganes... Perquè, clar, la Fira d'Abril, en tots els respectes, aquí a Mallorca, igual que qualsevol altra comunitat autònoma, no Sevilla. Però l'ambient de Sevilla és un altre món, eh?
2: És diferent, eh? He de dir que un guany que he anat a Sevilla i després a Jerez per una comiat de Fredí, a punt de comparació, la de Sevilla en la de Jerez. Un beso a Jerez.
1: No, però
2: no a punt de comparació. Clar, llavors compares amb Palma, que no he anat, perquè no era la de Sevilla, però vaja, m'ho puc imaginar.
1: No hi vagis, perquè això és com...
2: M'ho puc imaginar i és una monada, segur, però...
1: És una fira de ram, però...
2: Però clar...
1: Estentissa.
2: Bueno, marca blanca.
1: Exacte,
2: ja està, no passa res.
1: No passa res. No,
2: el primer pic comencen.
1: Heu d'anar, i heu de firar aquí també.
2: I després de tant d'any de no fer-ho...
1: M'arrenyaran.
2: Vull dir, ja està bé, massa bé que ho faig. Jo sempre, si hi ha truimes, igual que sigui, d'abril, d'aquí, d'allà, de Sevilla, una fira balear, no ho sé, catalana o d'Euskadi. La qüestió és que hi hagi truï.
1: Estrui molt va bé.
2: Clar.
1: I com que mos agrada Estrui, ara és hora de fer una entrevista tranquil·la, pràcticament més de 50 minuts d'entrevista intensa, amb una persona intensa. Mirau, després del seu pas per... Perquè ja no donen pistes, no passa res. Del seu pas per Eufòria, fa un parell d'anys a Mallorquins, a TV3, i coincidint en l'estrena de la tercera edició d'aquell programa, en Elena, artísticament coneguda com l'Escòrcia, va presentar un EP, un treball format per 4 cançons que reflectien la seva transformació personal i després d'això ha continuat fent feina, sobretot a Barcelona, que és on resideix. Ella és jove, és un artista, com ha dit en Raül, mallorquina, que va conquistar el públic en versions com Edith Piaf, Nati Peluso, Liza Minnelli, també va cantar cançons del nostre estimat Tomeu Penya. I ella, sobretot, és una persona que jo he arribat a estimar molt, que m'agrada i que té molt de talent. Avui, aquí, a l'Entre tu i jo, Elena Escòrcia.
0: Entre tu i jo.
1: Elena, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
1: Benvinguda a La Gran Vida.
2: Primer de tot,
1: vinga,
2: hem d'aclarir les coses.
1: Sí.
2: Tu dius Elena Escòrcia.
1: Sí.
2: Jo he sentit a TV3 Elena Escòrcia.
1: Exacte.
3: Sí, jo ja estic acostumada.
2: Què t'estima més?
3: A mi m'és bastant igual. O sigui, jo originalment jo te diria que sóc Escòrcia, perquè
2: clar,
3: tothom me diu l'Escòrcia, de fet,
2: clar,
3: a Instagram
2: ton pare,
3: i tot això.
2: Ton pare de bones...
3: Mon pare, o sigui, mon pare ha nascut aquí, però...
2: Sí,
3: de,
2: però de, és un,
3: jo tinc uns llinatges, a segon també, que no, diuen que és italià i a segon que és francès, però jo no sé on estan
2: passats. Bueno, Escòrcia, en italià podria ser, sí.
3: Escòrcia, sí, clar, sí, sí.
1: Escòrcia. Sí,
3: sí. Però el que més t'agradi, tu, el que millor te soni.
1: He estat escoltant entrevistes, repassant coses, bé, no, no totes, però bocinets, no? Perquè sempre s'inici d'una entrevista amb l'Escòrcia, sempre és com a intens perquè ella és així, no? Molt...
3: Sí.
1: I t'han dit de tot, és a dir, fins i tot l'Escòria...
3: Sí, m'han dit això també, sí. A més, això ve d'una anècdota dels meus pares molt, molt divertida, que anaven en un avió i van dir Escòria per dos, sí, els dos pobres així aixecant-se mà amb una vergonya, i a mi m'ho han dit de vegades, dic que aprenen a llegir, que ja tenim una edat, no?
2: Però això segons quin llinatge, segons on, és que és complicat.
1: Jugar, mos agrada jugar.
2: Jo sempre ball vals, saps què t'ho vull dir?
1: Ah, com?
2: Vals.
1: Raúl Valls, per tot.
2: Raúl Valls, per tot.
1: Ja, saps?
2: El gros. Tu dius, ho saps xerrar amb anglès i no saps dir valls.
1: Ja. De fet, jo quan me telefonen de companyies, normalment són de companyies telefòniques i te telefona gent que no...
2: Sí, que són tan simpàtiques, te telefonen
1: a les dues o les tres, normalment te telefonen de...
2: Per cert, ja no se pot fer, ho podeu deixar de fer, per favor, que ja no se pot, que és il·legal.
1: Sí, i te telefonen de països en 6 hores menys i, per tant, per ells són les 10 de matí, però no, per jo, jo estic fent horeta, o migdiada, no en vosou, i clar, i te diuen don Juan Miguel más capo, i jo som más capó, clar, i qualque moment així d'emprenyadura dic, si jo fos capo, vostè no m'estaria llamando, saps? I és com que quan te diuen malament el llinatge, no? Dius, no, no.
2: Te'n sents. Bé, això és així, però totes havien dit en Tipicol i Recoll, vull dir que això va així.
1: I Mateu Alemany, bé, tot això.
2: Aquestes coses.
1: Helena, tu has vengut a posta de Barcelona, ja te'n tornes aviat, però has vengut de Barcelona perquè vius a Barcelona, resideixes a Barcelona.
3: Visc a Barcelona, el que passa que ara sí que m'estava prenent un temps per venir aquí a Mallorca i quedar-me una estoneta més llarga, perquè sí, per diverses raons. Vinga, vamos a abrir el melón ja, no? Clar, vinga, anem a començar amb força.
1: Sí, perquè jo vull saber...
3: Sí, però sí, la cosa és que, bueno, m'acaben de dir un no a una feina, perquè la meva professió, els nos, formen una part molt essencial de...
2: Correcte, pues, ets artista i torera també, no?
3: Exactament. I m'acaben de donar un no a una feina molt injustament, perquè a més va ser una feina on m'havien, o sigui... Jo estava dins i per algo molt injust que no puc explicar, que me sap molt greu, no puc acabar d'explicar el tot, puc donar pistes, però que estava dins i després no.
2: Val.
3: De tornar-me més a cridar, m'han tornat a cridar per tornar-me a dir que no, vull dir que he perdut una cosa molt, molt gran i se m'ha quedat la vida molt desdibuixada, perquè jo contava molt que aniria a fer aquesta cosa més amb un altre canvi de ciutat ja fora de Barcelona, vull dir, era una cosa molt...
2: Era gros,
3: era bastant gros, i molt de lo que a mi m'agrada. I d'on ha pogut ser? I jo ara, com també soc molt creativa, jo no sé no crear, i d'on pues he dit, vine aquí a Palma un poc i posa't a crear i també fes una pausa, perquè també dedicant-me a això, jo des dels 13 no he parat i és la primera pausa, primer cop que deman el paro, saps? Que hi ha un punt que dir primer cop a la vida sent artista en els 25, doncs pues no està mal, tia, no s'ha aguantat.
2: Exacte.
3: Enhorabona, un aplauso, saps?
2: Però, sí.
3: Però que igualment la vida ara la tinc desdibuixada per això i ha sigut també un procés de... Ha sigut un dol acceptar que no me voy parar. Bueno, no, és que clar, no puc dir, perquè l'empresa, si no me torna...
2: No me contractaran
3: una altra vegada.
2: Ni això de sí, E.P.
3: Vos puc dir que estic de primera reserva, que això és un musical, era per un musical, vale, de gran format, però que estic de primera reserva, que això vol dir que a la mínima que algú se tuerza un pie, jo soc la primera que me la cridarien. Això,
2: entenem que no era Barcelona, sinó era Madrid, la Gran Via de Madrid, que sempre està molt ben a la Gran Via, han sortit de fas un bocadillet de calamars, que sempre és bo.
1: Han quedat a la Gran Via, on? Quilòmetre, perquè és enorme.
2: Està molt bé. No, bueno, escolta, altres coses vendran. Jo t'anava a dir, vés a son a mà, però no, perquè varen tancar. Però, clar, és que les coses de ser artistes així. Però bé, si vius a Barcelona, tots aquests anys que estàs a Barcelona, dius de tots aquests anys fent feina, que té Barcelona que t'ha enganxat per estar-hi, a part de sa feina?
3: Sí, bueno, també no te creguis que jo era la meva opció principal. El que passa que jo, o sigui, jo ja venia com... Jo era molt bona cantant i havia fet molta dansa, encara no era molt bona ballarina, feina, però era el que més havia fet i a mi me faltava com interpretació, sense cantar ni ballar, perquè jo estic llicenciada a teatre musical, no de text. I jo sé que a Barcelona són molt bons amb els texts. I era, clar, la meva carrera de teatre musical és o Madrid o Barcelona, no me puedo ir a Bilbao o a Cáceres, saps?
2: Sí, sí, no, ni a Palma.
3: Ni a Palma.
2: Per desgràcia, però... Deixa.
3: Ni a Palma. O sigui que jo ho vaig fer molt de... Què te falta, tia? Text, no? Doncs pues vés-te'n a Barcelona. Vull dir, no va ser tan un... M'avui anant a la ciutat. De fet, a mi com a ciutat i a nivell més personal i d'amics, tampoc te creus que he tingut tanta sort ni que he sigut molt feliç. El que passa que professionalment ho he muntat molt bé.
2: Molt bé.
3: I allà me coneixen bastant. O sigui, ara no hi ha càsting o reunió o premier o cerimònia, que el que tu vulguis dir, que no conegui a pràcticament tota la sala. Vull dir que... Que m'he instal·lat allà bastant bé.
2: Clar, perquè és que a Barcelona, jo sempre, quan he viscut a Barcelona, ho comparo com a Palma en gros. No?
1: Sí, sí, perquè Madrid final, ja és un altre món, però a Barcelona
2: és
1: sí.
2: És bastant similar, no?
1: Estic d'acord, jo he viscut 2 anys i estic d'acord.
2: I és com a Palma en gros, diria. Les zones entre, les Rambles, que aquí seria Esborn i les Rambles.
1: Sí, sí,
2: no ho sé,
1: sí.
2: Esport, al final ve ser un poquet això, no? I després l'Eixample, que ja aquí vendria ser, jo què sé, la plaça de Toros.
1: Sí.
2: però bé, vull dir, que és una vida bastant similar a la de Mallorca, en aquest cas. Clar, Madrid ja és un món completament diferent.
1: Ja molt bé, sí, Madrid, de fet, jo és una ciutat que m'agrada visitar-la de tant en tant, un parell de vegades en l'any, així com una altra ciutat de Kansas, Madrid no, i és per això, perquè és un altre món, si tingués la mà seria Mallorca, però els hi falta això. A tu te passa això en la mà o tot això te dona igual?
3: No.
1: Si és hora de viure...
3: No, jo de fet, quan estava a la carrera a Barcelona, l'escola estava just davant de la mà. O sigui que això per mi va ser com guai, no? De tenir això a prop, com de sentir-me un poc més que no havia marxat de casa. Però sí, jo crec que si m'anés a Madrid lo de la mà sí que ho notaria molt. I no és que Barcelona balli molt, De fet, sempre me llep i dic, hauria d'anar a la mà de cabeza i mai ho faig. I ara que he arribat aquí, dic que jo més visc també molt a prop d'aquí, d'aquestes instal·lacions, que està a la mar molt a prop. O sigui que a mi m'agrada molt, però sí, a Madrid jo crec que això no duria molt bé, lo de no tenir la mà així a propet.
2: Clar, és que això llavors... Tot i que jo, per exemple, som de camp, no som tant de la mà, però sempre saps que la veus, no? El manco passes i la veus i és com que te falta aquell punt de referència. Però bé, estant a Barcelona tots aquests anys, com tu dius, no t'ha anat gent malament, però jo vull saber d'on te ve aquest tema, és a dir... Tu, des de ben petita, allò de mamà, quiero ser artista, era així ja?
3: No, de ben petita no. O sigui, jo va ser, quan va començar això, jo devia tenir... Va ser... Mira, ja està, ja ho tinc. Perdó, he tingut un procés...
1: No passa res, perquè com que no t'hores de xerrar, que se trata d'això,
3: sí, no?
1: Te venen les idees
3: va,
1: i...
3: Va bé que també surtin els directes els meus processos de viatge, Journey to the Past. Vale. Pues, idò, jo tenia això, 12 anys i la meva mare va venir aquí la gira de Los Miserables, a l'Auditorium, i la meva mare me va regalar pel meu cumple dels 13 anar a veure-ho, que jo encara pues, no em fascinaven els musicals, m'agradaven, però jo encara no cantava, vull dir, jo vaig començar a cantar bastant tard. I jo després del primer acte, que en cultura de musicals la darrera cançó del primer acte sempre és la més espectacular, jo me vaig anar al hall de l'Auditorium, li vaig dir a la meva mare que anava a pixar, però en realitat vaig anar a replantejar-me la meva existència, de dir que acaba de passar, que acaba de veure, no havia vist mai un conjunt de gent cantant també explicar una història, perquè n'era una òpera, teatre musical no és una òpera, i ja pues, jo pues, vaig començar, bueno, me va passar algo amb Los Miserables, molt gros, i després ja va un altre musical que no és gens conegut, que se diu Finding Neverland, que aquest per l'actriu principal tenia una veu que me va fascinar, i ja per això va entrar tot el conjunt que seria teatre musical, no només cantar. I dale, que te pego, i formant-me. Clar, jo estava en el cor del teatre principal, que has de fer càsting i tot això, i clar, pues, vaig millorar molt ràpid, molt tal, i en els 14 la meva mare, clar, vaig millorar moltíssim, i me va dir, vull que vagis a classes de cant particular, que jo no volia anar, o sigui...
1: Ella t'havia escoltat cantar?
3: Clar, un dia me va escoltar, a més, per qui
1: sense
3: no...
1: Sense voler, vull dir, tu estaves
3: jo
1: a casa
3: teva,
1: i ella te va escoltar.
3: Sí, jo juraria que sí, a més, per qui no sàpiga, Los Miserables és un musical un poc clàssic, vull dir que no és cantar Katy Perry, sabes? I jo era Katy Cachorri, o sigui, era com bastant... líric. I clar, la meva mare de cop va entrar i jo... I dijo, oh, coño, que la niña canta, no? Què hem de fer? I ella me va arrossegar fins a classe de cant. Jo estava en blanc, que no vull cantar. Mira d'on estamos, no?
1: Clar, però feia vergonya, jo no volia. No, en aquell moment,
3: No, però jo mateixa pensava que aquest món és molt complicat, jo no vull ser això, que no trobaré feina mai. Hola, primera vez que vi el pare, encantada, saps? Vull dir, però bueno, sempre hi ha una primera vegada.
2: Efectivament. Bé, podràs aprofitar per estar aquí, per estar amb sa família, sí, amb els amics de Mallorca...
3: Sí, perquè estan tots fora.
2: Està bé,
1: sí, sí. Que venguin.
3: Clar, que venguin, que s'estiu
1: vindran. Si ve tothom, ells també.
2: Clar, sí,
3: perquè molts faran fora ja.
2: Fires, mercats, truis, remenats, sempre tenim poca cosa a fer a les Balears. Bé, tu dius, de petita no ho tenies claríssim, però quina va ser la teva primera feina remunerada per cantar? Te'n recordes?
3: Sí, va ser per una família alemanya d'aquí de Silla. Mm-hmm.
2: Que raro.
1: Sí, que raro. És que havien de ser ells.
3: Sí, però que sa fia era alumna a la mateixa escola que on jo feia, ara no sé si piano o cant, perquè me va enxufar la meva profe, i me'n record que tenien una església en el jardí, o sigui, allò era... No
2: supernormal.
3: Sé quin, supernormal.
2: Bé, per ells, sí, clar.
3: Sí, sí, superprecari, vamos, una cosa... I va ser allò que més... Me'n record que estava fatal de sabó, que vaig descobrir els meus caramelitos que me salven. Saps que tots els cantants tenim com un caramelo que mos salva si estàvem fatal.
2: I quin és el teu?
3: El nom és complicadet, però pastilles de clorbro potàssico marca o raban. Estan escaroses, però a mi me salven sa vida perquè t'ajuden a salivar.
1: Cada 8 hores, no?
2: Són d'aquest caramelet de nata. Que són bons.
1: Ah, vale, sí.
2: Són tan bons. Ara, no serveixen per res passar la gargamella, però
1: no,
2: són bons.
1: Ja sé quins diuen. No, m'empalaguen
2: un poc. Són boníssims.
3: No, aquests sí que me van ajudar, perquè jo me vaig... A més, no estava perfectament de sabó. No sé què me va passar i me'n recorda perquè a més eren cançons així, aquestes Nadales clàssiques que requereixen lir. I jo tenia 14 anys o així, però va anar molt bé i vaig cobrar molt bé.
2: Molt bé. El manco ben remunerat.
1: Ben remunerat.
2: Així m'agrada.
1: Això va ser una cosa puntual o a partir d'aquí va arrencar la teva carrera com a artista? O si ja tenies clar que volies ser artista i vas dir, no, idò sí que m'ho vull dedicar?
3: Sí, jo, mi època dorada, que li dic jo, va ser bastant amb els 14 me vaig consolidar. Va ser l'any que vaig començar en classes de cant, que ja va ser com, vale, tia, pues crec que ets bastant bona, que això podria anar bé. I com amb 15-16 va ser com la meva, això... Amor total de dir, jo vull fer això, jo, sí, de mama, quiero ser artista, per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquí te vas enamorar d'aquest món?
3: Sí, no arrel del concert amb els alemanys, però jo de les primeres coses que me va sorprendre era que tu podies, o sigui, que cantar algo tan lúdic, perquè clar, els artistes sempre mos venen com algo lúdic etiquetat absolutament, i jo me'n record que el primer que vaig pensar és, què cobren? Que és una feina.
1: Que paguen.
3: Jo puc fer això. I me record que en el principi no era... Perquè jo ara faig la conya que no sóc una persona, que sóc una empresa, que és en el que m'he hagut de convertir per anar fent, no? Però que hi ha aquesta cosa que jo en el principi no era tan passió per cantar, sinó que vaig dir... Cantar és algo que se t'està donant de cop, o sigui, molt, molt, molt bé. D'això pot fer una feina, però no era tant de me gusta mucho cantar i vaig a fer-ho perquè m'agrada. Va ser com de, pues si d'esto cobra la gente i jo faig tan bé, pues això m'ho pot anar molt bé. Vull dir que jo ja d'entrada va ser com una empresa i després ja va entrar tota la passió a través dels musicals, que és un món que me va fascinar per moltes raons.
1: Quan xerrant de musical, xerrant de teatre musical. I en el teatre musical, realment, és on tu te trobes còmode?
3: Sí, perquè són... A part que Broadway, sobretot, és una comunitat on... vull dir, a Hollywood, que hi ha de tot, no? Però a Hollywood sempre te trobes que les actrius són superprimes, superguapes, totes, la majoria, no sé què. A Broadway no passa això. A Broadway, vull dir, Legally Blonde, no? Que vol dir una rubia molt legal. A Farres hi havia una actriu negra, grassa, i que li van posar una perruca rossa. O sigui, allà realment... busquen que ho facin bé. Les da igual que esto sea un pase de modelos, que és el que aquí, per molt que anem, perquè aquí estem dient que somos la tercera potència. Sí, bueno, después de Londres ja. I jo soy heterosexual, saps? Vull dir, aquí... aquí, exacte. Vull dir que és una comunitat que jo, que sempre he sigut molt especialita, a més, físicament, pues, ara perquè estic, perquè clar, igual no m'ho vas veure, però Eufòria jo estava rapada, vull dir, sí, que jo era un perfil de
1: dona. Ara parlarem d'Eufòria, també.
3: Que ara estic moníssima de la muerte, però que jo sempre he sigut una comunitat tan de gent que no... que era només mirava pel talent, no per ser guapo, no, jo és algo que per això jo a mi mai m'ha da igual tenir uns quilos de més o no ser una dona perfecta estereotípicament per sortir davant de la gran pantalla i a mi això Broadway i tot els musicals, a part de que me sent còmode perquè jo com a artista sóc molt versàtil i per tant és un triatlon, és cantar, ballar i actuar. Hi ha gent que només pot fer boles amb una guitarra a un bar o només fer cares de dansa, jo puc fer de tot. I això és el que te dona el teatre musical, que és un abanico muy amplio a nivell de versatilitat artística i aquí jo me trob molt còmode.
1: Abans d'arribar a Eufòria, en quin moment estaves?
3: Estava...
1: Eufòria va ser l'any...
3: Clar, ja fa 3 anys.
1: Clar, és que estem passant volant, però...
3: 2023.
1: Perquè tu ets molt jove, quina edat tens ara?
3: No, jo tinc 25.
1: 25, una nina, per
3: sí,
1: això
3: sí,
1: t'ho
3: sí,
1: dic.
3: Sí, sí, sí, total.
1: I Eufòria va ser 2023.
3: Sí, la segona gala va ser el meu cumple, jo vaig fer 22.
1: Clar,
3: sí,
1: tenies
3: sí,
1: 21, 22 anyets en
3: sí,
1: aquell moment.
3: Vaig fer 22 la gala 2. Sí,
1: abans d'Eufòria, idò, de 8, de 9, 20 anyets, ja estàs consolidada cantant, fent històries? O...
3: Estava a la carrera i a la carrera me van sortir coses de col·laboracions, de concerts, perquè clar, és una escola que a més tots els professors estan en actiu.
2: Clar.
3: Vull dir que i una lo que vaig fer primer va ser que van fer uns concerts tots els professors, però que per mi eren professors, però era gent del mundillo sí. Absolutament, no? És com Meryl Streep se ponia a cantar, no? Perquè clar, en Catalunya hi ha un sector. I me van convidar a mi de col·laboració, no feia aquestes coses, però estava a la carrera i durant Eufòria, de fet, me van haver de convalidar part de l'últim any de carrera perquè jo vaig entrar en el programa i no vaig acabar, me pillo sí. Un quarto.
2: Clar.
3: Entonces, clar, pues estava estudiant i bueno, també la carrera tela és otro tema, però sí, estava quart any de carrera. I anava fent cosetes, poc a poc.
1: Eufòria, per qui no ho sàpiga, no ha mirat TV3 mai a la seva vida, és com una operació en triunfo de Catalunya amb molt bon èxit d'audiència.
3: Sí,
1: d'audiència,
3: sí.
1: O sigui, una cosa brutal, ja s'atura el món. De fet, Helena, l'Escòrcia, durant aquell programa no podia pràcticament anar pel carrer a Barcelona perquè la reconeixien i vull recordar aquesta etapa on tu entres en aquest programa i quan t'arribes a l'oportunitat d'aquest programa?
3: Sí, jo estava un poc decebuda amb l'últim any de carrera i estava un poc que jo ja volia sentir que havia de sortir un poc del tema acadèmic i realment fer-me un màster d'últim any de carrera, no? Una pràctica professional. Van penjar, teníem com un, no sé com se llama ara, un foro on se penjaven pues, càstings a l'escola i tal, i va sortir l'Eufòria, que a més veníem, jo era de la segona edició, veníem d'una primera edició que allò ningú sabia el que anava a ser. Clar, jo he fet dos Palau Sant Jordi, aquí on me ves, saps? Igual que la Rosalía acaba de fer dos Palau Sant Jordi, pues els d'Eufòria hem fet dos Palau Sant Jordi, vull dir que ja és... una locura.
1: Sí, sí, sí, sí, que no vols pensar que això és una cosa desconeguda. No,
3: no,
1: que... allà és tot el món.
3: I a més, la meva edició va ser la que va tenir més audiència. El càsting va ser, jo me'n record, que d'anar feia, o sigui, hi havia una cua que...
2: Clar, és com, aquest concurs es passa moltes vegades, això, no? Que la primera edició és com el top, després la segona, ja la tercera ja baixa un poc i com que s'ha de fer una aturada perquè després torni a reprendre.
3: Ara
2: no?
3: S'ha fet un any de pausa i ara acaben de terminar de la quarta edició que ara faran el Palau Sant Jordi, sí. Però no, jo va ser de... A més, és molt gràcies, que a mi em fa molta gràcia, perquè jo mai he sigut de mirar la tele. I jo ara tinc Viquipèdia, que sóc coneguda per haver sortit a la tele.
2: Bueno,
1: es posa l'Escòrcia i surts a...
3: Sí, surts. No, jo un dia me vaig buscar per trobar una cosa sí. D'una foto i de repente digo, que tengo Viquipèdia, nen. O sigui, què és esto, no? Però sí, jo me vaig presentar...
1: Diu mentida, la Viquipèdia, perquè la Viquipèdia a vegades diu... fa que tu fos.
3: No, de fet, me va fer molta por, perquè com saben que he estudiat en Joan Alcover? Perquè jo vaig anar a 3 escoles aquí, ¿sabes? Però bueno, Joan Alcover, Sainz... Bueno, a mi me dio mucho miedo. Digo, jo això no ho he explicat, ¿no? Es que he d'explicar jo a Catalunya, estudiant en Joan Alcover. Bueno, pues muy bien, cariño. Bueno, la pregunta era que com me salió, ¿no? Pues que sí. Vaig veure l'anunci aquest en el foro de l'escola... I jo volia ja canya i digo, mira, pues estàs com una cabra, prova-ho, no? En plan, no perdràs res. I clar, són quatre fases de càsting, és que parece, o sigui, és molt...
1: Quatre rondes.
3: Quatre rondes, que és una criba absoluta. La primera va anar molt bé, que va per separat, i si passes aquesta, te vas a la gincana dels tres dies, que a més, això, després fan un programa d'aquests tres dies. I estos fueron tremendos, perquè a mi me va venir una grip. Jo sempre dic que quan estic sempre m'agafen quan estic malalta. Perquè també he fet un musical que se diu Germans de Sang, que també vaig fer el càsting mig malalta.
1: Sí, quan, tu quan te sents malament, dius, ara anirà bé. Ara, ara
3: sí, no, i, ja, i que me cago en tot, com, perdó, però sempre és com... bueno, igual va bé, no? Perquè estic malalta i sempre me passa això. Però jo, o sigui, vaig passar pena en aquests càstings. Però, clar, jo acostumava a fer càstings de teatre musical... Jo, que soy muy observadora, vaig dir... Clar, és que això és molt diferent. Aquí, que jo vaig anar el primer dia i jo vaig dir, pues segon que estaré pitjor de sabó, vés-te'n ara mateix a comprar-te un abric verd de pelos i fes-te encara més graciosa de lo que tu ets i veuràs com anirà bé. Segon dia, m'he cantat pitjor la meva vida. Oye, passé, vamos, por goleada, clar, i vaig entrar. Vull dir, però jo, això vaig ser molt observadora. Clar, és que sense teatre de musical és com... La cagues un poco de fora. Vas,
1: o sigui, vares tirar
3: i crec que me va jugar molt a favor, perquè jo me'n record que tothom me mirava en plan, va, aquesta l'han agafat perquè és el perfil de la graciosa. Clar, primer dia a plató me van escoltar cantar, a més me va tocar una cançó de Cher, que jo pues, tinc una veu així com un poc, no vull dir que m'apareixi en el Cher, però bueno, que por ahí van los tiros, i me'n record que tothom va fer com, o sigui, va mirar, mirada fija de, i esta...
2: Que fa aquest aquí, no?
3: Clar, merda, té carisma i ara més canta bé, això, o sigui, li anirà bé, merda, saps? Perquè al final és un competitiu tot,
1: clar.
3: Vull dir, i la meva edició, déu-n'hi-do, o sigui, jo crec que érem els que anàvem més ben formats, no? Perquè va ser el càsting més complicat, era moltíssima gent i mos van agafar la gent, doncs, eren molt potents els 16 que vam agafar.
1: I a tu t'agrada, aquest punt de provocar, de sentir aquesta pressió externa, a tu t'agrada també.
3: Bueno, forma part de la professió. Si no estàs disposat a sentir aquesta adrenalina, no te dediques a això.
1: Te vens a dalt.
3: Sí,
1: t'agrades a tu mateix en aquell moment. És que és important, també. És que si
3: sí,
1: no...
3: que no és... O
1: no,
3: sea...
1: no xerres de prepotència, això és una altra cosa.
3: No, no, jo ja sé que no xerres de prepotència. Però sí que a la larga no és gens sa estar així tot el dia, però sí que és una adrenalina que et desperta, et té com, no en alerta, però et fa estar amb mil ulls per tot arreu. No sé, ui, que català ha sido esto.
1: Tot arreu.
3: Tot arreu. Sí,
2: els hi passa molt en això, en els Balears, eh?
3: Sí, mos fui.
2: Que anau a vivir a Catalunya, se posa ferra, s'accent...
3: M'ha fuit,
2: català.
1: I d'ahir maco.
2: Clar, no, i en canvi, els catalans venen aquí i no hi ha manera d'imitar-nos. Ho intenten, però no hi ha manera.
1: I salen quan no han de salar. Clar, i coses d'aquestes coses.
2: Segurament nosaltres els imitem malament també.
3: Sí, bueno, sí.
2: Però bé, jo volia demanar-te, clar, quan un passa per una experiència d'aquestes, que en el teu cas, una primera edició, o sea, brutal, d'audiència, a més allà TV3 té molta repercussió, què passa quan surts?
3: Jo sempre dic que, o sigui, som 16 concursants, jo crec que hi ha 16 històries diferents de com va, vull dir, quan surts, com o du cadascú, perquè no és, tampoc és el mateix un que s'ha pirat la gala 11, com va ser el meu cas, hi ha 13 en total, que algú que s'ha anat la gala 2, o segur, imagina't, no? Jo, en el meu cas, l'any següent va ser bastant terrible, també perquè se me va ajuntar amb més temes personals. Però és molt raro, perquè tot i que a mi encara me criden per fer coses, sóc d'aquestes poques de sedició que 3 anys més tard encara faig col·laboracions a la ràdio, he treballat per aquesta edició, Eufòria, de fet, he treballat per ells, per fer una secció nova. Però... és estrany, perquè tu imagina't, o sigui, passes de ser un mindundi a fer dos Palau Sant Jordi i estar xerrant d'actuar davant de 30.000 persones en un dia.
1: Una barbaritat.
3: És una barbaritat.
1: És com un estadi de Son Moix, li ficau 5.000 persones.
2: No, perdona, l'estadi de Son Moix només s'ha omplit una vegada.
1: Sí, no, però jo dic per la capacitat. Per la capacitat.
2: 25.000 persones, Operació Triunfo. El senyor Fajeda va fer canviar césped con tal de que vengués Operació Triunfo. En això no, sí, nostre.
1: Hem de dir que césped va patir, massa. Va patir molt, van estar mitjany que no surava.
2: Tornen a posar nou i ja està.
1: No surava.
2: de fer.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
2: Sí. No han tornat a repetir.
3: No, no, no, bueno, haurem de venir des d'Eufòria. No, sí. Bueno, que és molt surrealista, perquè passes de... A mi, vull dir que a mi encara te paren pel carrer, no? Supos que alguns me'ls passa més que altres, però això és igual, però és molt estrany, perquè és com sortir d'una bombolla, que diuen ells, que els encanta dir aquesta paraula, i cobren, cada vegada que la diuen, les deben dar un euro, perquè... Sí,
1: no?
3: Sí, sí,
1: sí. Bombolla.
3: La bombolla, on... Sí, sí, sí, me fa molta gràcia. Bueno, que és que és molt raro d'explicar, també. Jo crec que és algo que, per molt que jo sempre ho penso, que se pregunti entrevistes a los Operación Triunfo nosaltres, tal, només ho entendrem nosaltres, la resposta. És molt estrany. És com sortir d'una secta, un
1: sí.
3: poc.
1: De fet, tu ara tens una anècdota, no? D'un dia que sí. te van reconèixer i quan te vas donar compte tu anaves en pijama, no sé què.
3: Ah, perquè sí, lo volies... del supermercat, quina vergonya.
1: Exacte. Vull que mos contis una anècdota quan tu estaves immersa dins aquesta bimbolla, clinc,
3: sí.
1: On resulta que tu ja te reconeixen molt, estàs tot el dia a la tele TV3, cantant, amb èxit, passant rondes, a punt de guanyar el programa, tenies moltes opcions en aquell moment, i què passa?
3: Que no sigui la supermercat, o sigui, vols una altra de
1: no,
3: nova.
1: Aquesta i una, i la que
3: aquesta
1: vulgui, sí.
3: Aquesta i una altra.
1: La de supermercat, no, és que jo la sé, vull que la compartessis, per favor.
3: És que és, bueno, icònicament terrorífica, però vull dir que jo visc a sobre d'un supermercat i vaig baixar d'això que dius, mira, només vull un vinet i un milka. I vaig baixar.
1: I un milka.
2: Un vinet i un milka?
3: Sí, està. Veus com l'any següent dels programes molt dur?
2: Totalment,
3: vinet i milka.
2: És
3: de fines de pressió, no? Els americans agafen el pote este de lado.
1: Un vinet i un milka.
2: És que no me ve bé aquesta combinació.
3: No, és igual a gastroenteritis, però bueno, jo vaig dir, o sigui, igual que els americans agafen un pote de gelat de Ben & Jerry's,
1: no, has de fer unes gàrgares de vi i milka. T'imagines?
3: Sí, sí. El repte de, no?, la següent entrevista. I jo vaig baixar, doncs, amb unes pintes que més jo... No és que... Sí, no, no tengo un pijama de Snoopy, sempre agaf com roba que no té res a veure, és com el son d'un daltònic, vull dir, no, unes pintes, horrores. I me va... Clar, una senyora me va veure i que volia una foto. I jo estava amb el Viña del Mar i el Milka, i jo li vaig dir, senyora... Vostè té clar que vol una foto amb mi amb aquestes pintes ara mateix? Sí. Vull dir, és que... Perquè visualment, clar, no us ho podeu ni imaginar, però era molt forta aquesta imatge.
2: Per favor, volem veure aquesta foto.
3: No, jo no, jo li vaig dir, mira, tu, jo me la fas, però a mi no me l'ensenyis, li vaig dir.
2: Per favor, aquesta senyora, si calculi arriba,
3: que se manifesti.
2: Que se manifesti.
3: No, no, no ho facis, carinyo.
2: Volem aquesta foto.
3: No, no, això... Aquesta...
1: Anaves en pijama?
3: Bueno, sí, pijama, això, sí. amb una camisa així d'un color de taronja i uns pantalons rosa fosforita, vull dir, un horror, com un turista de Magaluf, però en pijama.
1: Sí.
3: I després l'altre, és que me'n record que vam anar per Rambla a Catalunya, que també... Anda, com se nos ocorre, amb la meva mare, perquè és com, vull dir, això, hi ha molt de trànsit aquí, no? I jo volia, m'estava a punt de comprar unes sabates i no vaig poder. Vull dir, faltava mitja hora perquè tanquessin la tenda. I claro, pues entré i semblava el epicentro d'encuentro con eufóricos, perquè, bueno, me van... O sigui,

0: vaig anar el dia següent i se les havien enduit. I no me vaig poder comprar mai aquestes sabates, que a més era un capritxo meu, que me cobraven bastant bé a la tele. O sea, que jo queria unes d'estes i me quedessin mis zapatos.
1: Quan te passa això i ets conscient de que estàs dins aquesta bimbolla, que t'ho passes tan bé, que tothom te fa cas, que tens tant d'èxit, i vens aquí a Mallorca, la bimbolla fa puf.
0: Sí, bueno, clar, aquí, jo me'n recordo que aquí vaig cantar amb en Tomeu Penya, vaig a les festes de Sant Sebastià fa un parell d'anys. I clar, era molt graciós perquè va haver dues persones que me van reconèixer, però clar, que a mi me reconeguin aquí, jo aquí venia i eren com les meves vacances d'ai, que aviam, te podràs comprar unes sabates tranquil·lament. I per mi era molt estrany, vull dir, no sé si que vols dir amb trencar-se amb un bolle exactament, però si vols dir a nivell de reconeixement, me passava
1: a nivell de
0: això.
1: Reconeixement, sí.
2: És que a vegades, bé, també, clar, és diferent perquè potser hi ha menys catalans aquí que mallorquins allà, o balears allà. Però és vera que ara és l'altre dia, per exemple, que jo vaig estar a Jerez, sí. Saps? Que tu dius, venim aquí de despedida perquè ningú mos conegui.
1: Te van conèixer.
2: No,
1: dius,
2: bueno,
1: forasteros, senyores.
2: No, és a dir, sí, me van conèixer en Sotoca Toqui tot aquest remenat. Però no, ja no ho dic per això. Ho dic perquè vàrem anar i l'hotel on vàrem estar estava ple de mallorquins. Vull dir, som com una plaga. Sí. Allà on hi ha remenat hi ha mallorquins, saps? Tu te'n vas a Itàlia, jo què sé, en el Coliseu, i els turistes que hi ha de fora, hi ha mallorquins, si, no, balears.
1: Si tu crides i dius, hi ha balears, hi ha mallorquins, hi ha
2: surt, cocun.
1: Sortirà.
0: Sí,
1: sortirà.
0: Sí, de fet, sí, tenim un espai Mallorca, per això centre, l'espai Mallorca.
2: Jo
0: sí,
2: he de dir que quan vivia allà a Barcelona hi havia, no sé si existirà encara, una pastisseria que se deia Idò Balear. Que era una fantasia, perquè ara que te venia un poquet de gola d'una panada, un cocorroi, un rubiol...
0: T'anaves allà.
2: Clar, t'anaves allà i tenies un lacau. Oh. Ara ja que no és balear, és igual.
1: No en volem.
2: Però, no, sí, jo em vull igual. Sí. Me sap greu.
0: Me sap greu. Què ha passat?
2: No, fan com tu, a Catalunya.
1: Fan a Tarragona.
0: Ai, que
1: l'àstima.
2: Ja no ho fan de llet balear, ho fan de llet, no sé quan de bon.
0: Però bé, molt malament.
1: Molt malament.
2: Escolta'm.
1: Jo no em vaig.
2: La recepta és la mateixa. La llet no, és vera.
1: Fa anys que la feia.
2: Però què he de fer ara?
1: Vivíem molt enganyades.
2: Jo estic enganxat. Això, ara què faig?
1: No, l'has d'aprendre.
2: Clar,
1: me
2: sap greu. El que passa és que no és balear. Bé, la qüestió, que és el que deia, que clar, a lo millor aquí a Mallorca sí que mos serveix un poc més de refugi, però jo crec que és sobretot per caràcter balear. Perquè mos és igual que sigui en Rafa Nadal, que sigui en Beckham o sa mare que la va fer. A vos i dius, em fa molt bé. I?
1: Sí.
2: M'entens? En canvi, a fora és com que la gent, mira, i van i emprenyen i aquestes coses.
1: Sí, això passa.
2: No, jo crec que els famosos venen per això aquí, perquè no els hi deien res.
1: No els hi deien res. De fet, en Rafa Nadal no pot anar per l'aeroport a cap punt del món.
2: Però aquí sí.
1: I aquí a un restaurant la gent, vamos, espera que acabi de sopar si li vol demanar un autògraf.
2: Sí,
1: jo
2: he vist en Rafa Nadal de Rebel·les, Artà, i ben tranquil, fent cubates a la barra.
1: Això és impossible. Això te'n vas a Nova York i no ho pots fer.
2: Sí, és així. Bé, i jo deman. Clar, aquí a la casa han fet es la de la. En el seu temps va el camí de l'èxit. Però trobes que hi ha talent balear com per fer un eufòria balear?
0: Sí, jo crec que sí. Igual seria diferent, perquè... Com estàvem ara dient, com a illencs tenim un caràcter diferent i característic. Jo, de fet, jo estic segura que, a part de que cant bé, però bueno, els càstings ho vaig fer molt alt, o sigui que jo també has fet que fos mallorquina.
2: Agrada,
0: era un perfil molt interessant.
2: Ah, això agrada.
0: Sí. I jo ja vaig xerrar allà amb un mallorquí un poc catalanitzat, però perquè no volia ser la quota de l'exòtica. Era com jo he vingut aquí a cantar.
2: És vera, això d'exòtica.
0: És vera, no? És com, ai, la turista, jo turista, els que venís aquí.
2: De les illes, no?
0: Sí.
2: I jo sempre dic, quines? Perquè, clar, les illes, quines?
0: Sí.
2: No? Balears, gràcies.
0: Jo crec que sí, de fet, és la Lala, no? Va ser l'últim que se va fer. Sí. A mi m'agradaria, o sigui, que mira, això, que m'haguessin conegut més per ser jurat. Jo, un dels meus somnis, m'encantaria ser jurat.
2: Direcció d'aquesta casa.
1: És que ja l'hauries de ser.
0: Perquè, a més, jo donaria molt de joc, jo ja sé com va esto, i jo, o sigui, la cosa és donar... Sí, fer algo com... Clar, bueno, és que nosaltres, de fet, una de les raons per les quals m'he de dir... la meva, perdón, la meva edició va ser de les més conegudes perquè mos va denunciar per plagio de Operació Triunfo.
2: Ah, en Tinet? Sí, bueno, en Tinet es va amb Operació
0: no,
2: Triunfo.
0: No sé, no sé qui va ser, però... Ah, no, no
2: en Tinet Rovira, en Tinet Rovira.
1: Ah, va, en Rovira, sí.
0: Sí, però Rovira, sí. Al final vam guanyar perquè nosaltres, o sigui, mos van gravant durant la setmana, però no és això com que dormim allà, pues, ja, ja. Mos falta que mos posin això, els matalars, però...

0: Estam allà...
1: Hombre,
0: no
1: és feo,
0: com allà.
1: És feo, a més, allà a Barcelona, tot allà mateix. Però, clar,
0: ja,
1: és que tot està inventat, vull dir.
0: Ja, però
1: final...
0: a més és molt diferent, és com és per famílies, a Eufòria. Hi ha molts fans que són famílies, a mi em feia molta gràcia perquè tots els nins anàvem amb la resta de concursants i a mi me venien els pares, i era
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: divertido, era como claro. Sí, sí. Però sí, algo que, no sé, igual no, però algo més real, que doni joc, no? Aprofites caràcter i donar-li algo, pues tipo, com se llama? El casta, no? Pues algo así como más divertidillo,
1: bueno,
0: però en plan reality, te'l digo el casta perquè agafes
1: sí, no,
0: caràcter
1: no, en Agustina,
0: mallorquí.
1: En Agustina i triomfa cada diumenge en aquesta casa.
0: Això, i ho ha convertit en algo viral i que agrada internacional i ja m'entens.
1: Totalment, totalment. Bé, idò, per favor, direcció d'aquesta casa, preneu nota.
2: Sí, Elena Escorcia, jurat de la Lala.
1: Sí, per què no? Escolta,
0: sí,
1: ho veig, ja, ho veig.
0: Sí.
2: L'Escorcia jurat de
1: bueno,
2: la Lala.
1: Bueno, hi ha que dir que en Jaume Mas, que va anar, va participar i va quedar des darrers allà a La Voz,
0: sí,
1: va quedar...
0: Sí,
1: sí,
2: en Jaume
1: de
2: Mas de Rastas.
1: Sí, sí, sí, sí. A la versió anterior de... No, mentida.
0: Petits.
1: Petits, que presentava aquí un servidor. Sí. I ja no me recordava ni en altres programes.
2: No, no passa res, si va fer tantes coses,
1: la
2: normal.
1: Bé, és igual. En Petits va ser jurat. I venia d'això, de La Voz. Doncs
0: pues això.
1: I de, mira, d'Eufòria en és la la i Petres.
2: I de, si vos pareix, perquè també hem de parlar d'una mica de CP que vas treure després de sortir d'Eufòria, parlarem d'aquesta etapa i el que farem és escoltar una de les cançons d'aquest EP, l'escoltarem sencera, recollirem perquè volem sabrem més coses d'aquesta trajectòria musical d'ençà que vas sortir d'Eufòria i fins a l'actualitat, perquè hi ha un recorregut que han passat 2-3 anys i el temps passa volant, passa volant. Idò, vinga, hi ha una cançó que m'agrada molt, que se diu Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, acte primer, escena tercera, amor.
0: Sí,
2: noms,
0: molt conceptual. Jo no
2: molt conceptual, però la cançó molt xula. Comença com a per baix,
0: sí.
2: I després té...
0: A mi és la que més m'agrada.
2: I s'aferra, vinga, escolteu-la.

0: quina meravella, Helena. Quin bon rotllo i el que jo te deia, lo que te deia fora micro, no? Abans de tornar aquí ja amb els oients, que la veritat és que tens moltes coses a una cançó. Aquest EP ha estat una cosa així concreta? Com va ser aquesta idea?
1: O sigui, jo vaig aprofitar molt el boom del programa, perquè jo sempre dic que el programa em va ensenyar el que volia i podia fer, però també el que no volia fer. I jo vaig aprofitar, jo sóc un artista molt versàtil, que moltes vegades és el meu problema, a l'hora que és la meva virtut, no? I jo vaig fer un EP molt independent, o sigui, me vaig ajudar jo a mi mateixa, no me va ajudar així un gran segell ni res d'això. Però, o sigui, vaig fer algo molt, molt meu absolutament, vaig fer literalment el que me va donar la gana, però també jo sabia que jo necessitava un component més teatral, que a mi al final és el que he estudiat i el que realment m'agrada, els musicals que xerràvem abans, però estic molt orgullosa de la música i aquesta que ha sonat és la meva preferida, a més, perquè és la més versàtil absolutament, perquè té de toc, sí. Té aquest tecno al final, però després té l'instrumental aquesta amb trompetes de reggae i jo estic cantant coses més clàssiques dintre que és un registre modern. Vull dir que a vegades quan fas el que te dones absoluta gana, pots tenir molta audiència o poca. I jo vaig dir, estic molt orgullosa de lo que he fet. Però tu, a més, el que t'agrada més, necessites un component teatral. De fet, està la Emma Maquiros, l'artista, que és una versió de Concha de Velasco actualitzada. Vull dir que jo ja lo meto ahí con calzador com puc. Però també el que va anar venint després, pues ja era un poc on jo, no que me sentís més còmode, però sí que era més mi pecera, no?
0: Tu has escoltat el darrer disc de na Rosalía?
1: Sí.
0: Quan t'escoltes na Rosalía, veus reflexada cosetes aquí? I jo sé que molta gent dirà, ai, ara estàs comparant en aquesta lota en la Rosalía, perdoneu, però moltes vegades hi ha un component de màrqueting darrere de les coses, que a part de que en la Rosalía té un talentarro brutal...
1: Sí, però això, l'equip, el màrqueting, ella més té el màrqueting més poderoso del mundo, que és Dios, ella tiene, claro, amb Déu tu pots enganxar qui tu vulguis, és molt intel·ligent aquesta tia, i a més de l'equip que té, i que ella és molt bona creant, vull dir, si ajuntes tots aquests complements, sí. És molt...
2: Mem, en el final, el màrqueting és importantíssim, no, és te diria que el primer de tot, sí. Tant si tenen talent com si no, perquè això és així de trist.
0: Sí, ara però... estava pensant en la de Nadal, que nom, aquella.
2: La de Nadal?
0: Sí, no, la friqui de Nadal, que surt cada...
1: Què cares?
2: Qui és la de Nadal?
0: No, sí, és que no m'ha regalat el seu nom.
2: Però
0: sí.
2: Amiga, és la meva amiga.
0: No, t'ho juro que no m'havés nom, som així.
2: No, Letícia Sabater. Nadalina,
0: sí.
1: Hombre, la col·lega.
0: Sí, volia que m'ajudassis. Volia que m'ajudassis.
2: Tanta sí, mira Marratxí, sí. Quanta mira Ecuador, saps què t'ho
0: diria? Sí, exacte, amb un ull mirant a cuenta. Però
2: és que ella s'ha fet de tot. S'ha fet de tot, s'ha fet a nova. S'ha fet a nova, però no s'ha arreglat.
0: Però per això del màrqueting, que ella també té el seu espai de màrqueting.
2: Polvorron, aquesta. Això no és cantar, saps? Vull dir, però, vam, vull dir, ell, en sa tonteria, sí, té bolos cada cap de setmana. Sí. Saps què te vull dir? En sa tonteria, sí, ella té bolos cada setmana. A fer el quadro. Bé, el que tu vulgues, però ella...
0: Quadros és que té sa panxa.
2: Sí, però...
1: Bueno, no, però, sí.
2: Fas
1: jo,
2: quadre.
1: Jo estic amb tu, Raül.
2: Fas quadre. Però cobra per fer el quadro. Vull dir, vius, ella jo crec que és superconscient, sí, de que fas quadro. Vull dir...
1: Però que a mi sa decadència m'encanta. Vull dir que jo veure un quadro en directe a vegades és una autèntica delícia.
2: Però en Rosalía no fa dos dies que havia tret el disc i ja sortia totes les notícies. Ja. Això no és gratis, carinyos. Ja. Ho dic per si m'escoltau, ho de saber, no és gratis. Això s'apaga. I surts, és informatiu, i ja està, m'entens? I això va així.
0: Tenim 5 minuts per xerrar a partir de CP. Amb quines feines has estat, perquè la gent vegi que tu ets una artista molt completa i sobretot cabaretera, que sempre t'ha agradat tot això.
1: Sí, bueno, de fet això va sorgir un espectacle que vaig bueno, tot dirigir, escriure, coreografiat, tot improvisat, perquè tenia molta part d'improvisació, de cabaret que me vaig fer jo, que de fet és molt graciós, perquè tu quan guanyes Eufòria, clar, tu entres a una discogràfica i tens com així, no sé si és el manager o és que va amb tu en tots els concerts, sí, no? I jo a aquest li vaig caure molt bé i jo no vaig guanyar el programa, i aquest un dia me va dir per presentar el Festival Dona de Sitges, per presentar-ho només, sí, i després pues les caig bien, perquè és així graciosilla, lo cuente, jo que sé, artista, i vaig xerrar en algun moment d'aquest projecte. I me van dir, ah, pues t'ho programam amb això. I això va anar molt bé. Me'n record que el procés creatiu va ser molt dur perquè era un espectacle de quasi dues hores. Jo sola, només, a l'escenari, fent absolutament tot i passava, vull dir, bastant ràpid. Quedaven com una espècie de galardón en un festival que a més estava també Silvia Abril, vull dir, havia gent... I me lo llevé jo. Vull dir que algo bé, algo bé vaig fer. I clar, i això ja me va fer més feliç perquè era com que la música està molt bé i vaig fer molts bolos, jo, a més, los prides i totes aquestes coses, a mi, vamos, me cridaven d'una. Però aquí vaig dir, és que tu has de fer, tu ets teatral, tia. Vull dir, la popstar està molt bé, ho pot fer, però tu el que t'omple més és això. I després d'això, més coses també de docent, que a mi donar classes m'agrada moltíssim. Me van cridar per una escola de nins que quan eren més petits eren que estaven en musicals fent els personatges de nins petits, però que el tema de la dansa els hi faltava i a mi me coneixen més per cantar que per ballar. Clar. Però a mi m'agrada molt ballar i tampoc bailo mal.
0: Jo t'he vist ballar i ballar, sí.
1: Sí,
0: i que segueix per xarxes també, que fas qualque...
1: Sí, vaig fer un laboratori amb aquests nins que eren alumnes meus i d'això va sorgir que vaig fer una coreografia meva, que vam fer un rodatge, o sigui que també me vaig estrenar de coreògrafa i després va arribar el Germans de Sang, que és un musical que a Catalunya un Germans de Sang és, no sé, és que clar, aquí no, perquè no hi ha cultures de musicals, no sé amb què comparar-ho, però que és una cosa molt gran, vull dir que omplíem el teatre cada nit. A Espanya, a Catalunya, vull dir que això, la gent no anàvem ara en el teatre, no? Que és molt complicat omplir. Vull dir que fue un... ens hem enduit un munt de premis, vull dir que ha anat molt bé. I clar, això ja era un musical i era com, claro, tia, jo me'n recordo tenir molts de moments d'amor, perquè clar, més a l'elenc, que som el cor del musical, estaven els que som cantants actors i els ballarins que han de fer tot. I jo era d'aquestes poques que estava còmode en tots els registres. I que aquí vas dir...
2: I jo me demano, perquè clar, ara tens una altra realitat, en el sentit de que un projecte que havia de sortir no ha sortit, tornes a Mallorca esperant a veure què passa i tens com aquests relats entre cometes, no? Per veure cap a on tires. Te veus fent gira per Balears, no sé?
1: A mi m'agradaria molt, jo és el que més ràbia me donava.
2: Sí. Per què no?
1: Totalment, a mi el que més ràbia me va donar el programa, de collons, no m'estan cridant gens de la meva illa, que a mi és el que més m'agradaria. I és, sí, d'instal·lar-me un poc més aquí, que també és intenció d'ara venir. Que
0: i tinc... doncs acaba sí, el programa sí. I volem això, que puguis vendre aquesta part, que no és qüestió de vendre, és qüestió d'escoltar una entrevista i saber que tenim l'Helena, que sí, ha tornat a les Illes Balears,
1: estic,
0: que estaràs bona part de l'estiu per aquí i que hi ha moltes coses a fer on
1: a més,
0: Helena...
1: jo faig de tot.
2: Que bé. Jo ja t'he dit que te puc convidar a la festa de Sant Bartomeu de Consell.
1: Idò. No?
2: Dia 15 d'agost va venir a la festa de Consell.
1: Jo m'ho apunt.
2: Bé, realment me falta ara la manager. Cantar i la manager. Bueno,
0: idò, arribem al final del programa.
2: Ja.
0: I ja m'ho han d'anar.
2: Que fort.
0: Ja m'ho han d'anar.
2: Cada setmana més.
0: La setmana que ve més i no sé si millor, però tornarem dissabte que ve a partir de les 9 del matí, com sempre, dissabte 2 hores, diumenge de 9 a 12.
2: Au, idò, una monada, Helena, encantat de conèixer-te.
1: No, igualment, Raül, i bueno, Juanmi, que ja mos coneixem, que moltes gràcies per convidar-me.
0: Que t'estim molt, que te té molt de carinyo.
1: Jo tu també, estimat meu.
0: Te té molt de carinyo.
2: Au, idò, ja està.
0: Idò, vos deixam amb Mama Quiero Ser Artista, una cançó que li agrada molt a Helena, i ja que xerram d'artistes, idò, Mama Quiero Ser Artista, de Ana Concha Velasco.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.
2: Salutacions, bon dia, benvinguts a Esports 3. En joc amb els partits de tornada de les semifinals per l'ascens a Primera Federació. Des de les 12, a Jugues a Poble, un apassionant poblense numanci. A la renda del 0-1 del partit jugat a Los Pajaritos, favorable als d'Òscar Troya. Màxima il·lusió i ambient espectacular pel que ha de ser tot un partidàs que mos conta des de ja Xisco Ribas, amb el suport, els comentaris tècnics d'un històric del poblense, del primer equip que va jugar ja fa 43 anys a segona divisió. Bé, mos referim, com no, a Tomàs Gibert. Companys, bon dia a tots des de Poble, Xisco Ribas, Tomàs Gibert.
3: Bon dia, Toni. Com anem des del municipal de Sa Pobla? Tot a punt per començar ja aquest partit de tornada de les semifinals de play-off a la Primera Federació. Els dos equips, el poblense i el numanci, es troben ja sobre el terreny de lloc aquí al municipal de Sa Pobla. I com tu ho has dit, per comentar aquest partit tenim amb nosaltres un històric del poblense com és Tomàs Gibert. Bon dia, Tomàs.
4: Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: I de Toni, ja està tot a punt per començar. L'àrbitre que prepara els darrers preparatius per aquest partit en què el poblense intentarà aguantar l'avantatge per 0-1 aconseguida el partit d'anada de Los Pajaritos gràcies al gol de Marco Alarcón. L'àrbitre xiula l'inici d'aquest partit, tindrà la pilota el Numancia, minut 0, comença el partit de tornada entre poblense i Numancia.
2: I on ja està rodant la pilota de fa gairebé 2 minuts és a l'estadi Balear. L'Atlètic Balears que tractarà de complir l'expedient que li deixa el 0-3 de l'anada Obao davant d'un Corujo que sembla que té molt clar que l'eliminatòria la té pràcticament impossible, però alerta que el partit s'ha de jugar. Per això, mos anem cap a l'Estadi Balear, en Gavi Fortesa, per un partit que, com d'ell, ja està en marxa. Gavi, molt bon dia.
5: Bon dia, Toni Tenerife, oients d'Esports 3 en joc des de l'Estadi Balear. 2 minuts i mig ja de partit, encara amb l'empat a 0 i un partit que, evidentment, sembla que podria ser de tràmit després del 0-3 de l'anada de l'equip balearico. Un Balears que ha sortit amb un ambientàs a l'estadi. S'ha de dir que jo aquesta temporada he fet un grapat de partits aquí a l'Estadi Balear i mai a cap havia vist l'ambient que hi ha avui. Color, so, càntics i molta de gent a la graderia principal pràcticament plena i molt bon ambient darrere de la porteria del fons sud que ara mateix defensa el Corujo. Tot ha començat amb molt bon ambient, amb molta d'alegria. Anem a veure si es compleix el tràmit. L'Atlètic té un avantatge de 0-3 en el marcador quan duim 3 minuts de partit i empat a 0 a l'Estadi Balear.
2: I també farem seguiment dels partits Josetense Manacor i Constància i Penya Esportiva corresponents a l'anada de les semifinals de la fase Balear per l'accés a segona federació. Dit això, mos posant ja en marxa unes postes en joc que tindrà continuïtat a partir de les 5 en la prèvia i el partit que sembla en principi definitiu per la permanència que es jugarà a partir de les 7 entre la Llevant Unió Esportiva i Real Mallorca. Tornant ja al directe, anant cap a Sa Pobla. Primers instants de partit del poblense Numanci, Xisco.
3: Primer minut de partit, ha tingut la primera el Numancia, això sí, sense gaire perill. Primer xut molt llunyant de la porteria de Vicenç Sabater ha estat Alex Hill, dorsal número 14, que intentava des de la frontal de l'àrea sorprendre la porteria del conjunt local. No ha estat encertat. La primera li apuntam al Numancia, com dèiem, i anam ràpidament en les alineacions, sobretot per part del conjunt d'Òscar Troya, en porteria el de sempre Vicenç Sabater, en defensa Marc García, Martí Palleres i Pep Palleres, per als carrilers a l'esquerra Nofre Riera i a la dreta Marco Alarcón, l'autor del gol, de l'únic gol al partit d'anada, a mig Giaquinto, Francesc Fullana i Miquel Soler, i a dalt per fer els gols, per atacar la porteria rival Joan Proens i Toni Penyafort, i a l'alineació del Numancia en porteria Ivan Martínez, en defensa Alain, Carlos Gutiérrez, el capità Jan Olivera i Fermín, en mig Mustafa i Janik Buila, en bandes Héctor Peña i Alex Gil, i a dalt Joni i Juancho. Tot això quan és ja el minut 3 aquí al municipal de Sa Pobla, traurà de banda el Numancia i Tomàs Ibert, no sé com has vist, com ha sortit el conjunt d'Òscar Troià aquest partit de tornada.
0: Bueno, tranquil, amb el sentit que té un avantatge. No se'l pot confiar perquè el Numancia segur, de fet, crec que durarà més espert el partit el Numancia que no el Poblense, però això no li ha d'anar malament tampoc en el Poblense, degut a que li pot fer molt de mal a les contres. En quant a les alineacions, el Poblense fa un sol canvi respecte a la setmana passada. Entra en Alacón, l'autor del gol a Numancia per Naitor Pons, i el Numancia treu el mateix equip que va treure la setmana passada.
3: Si és alerta perquè té ara la pilota Héctor Peña, de vora el corna, Héctor Peña que toca enrere per Alain que pot portar la centrada, Alain que toca en Jani Buila, rebutja la defensa del Poblense, Miquel Soler que intenta connectar amb Francesc Fullana, torna a recuperar el Numancia, posa la centrada Alain, alerta però pot arribar a l'Egil, rebutja Pep Palleres, sense problemes per a Vicenç Sabater, el conjunt de Sa Pobla amb aquest ambientàs que us sentiu, que anima els seus, que hi ha un bon ambient aquí al municipal de Sa Pobla i també hi ha bon ambient per part de la grada visitant, per part del conjunt Soria. Hi ha un centenar d'aficionats que s'han desplaçat aquí a Mallorca, a Sa Pobla, per animar els seus. Alerta perquè roba la pilota Joan Provenç. Falta en el camp del Numancia, el dorsal número 9 que demana la targeta groga per a Mustafa, el migcampista del Numancia. L'àrbitre diu que no hi ha res. Minut 4, Poblense 0, Numancia 0.
5: I a l'Estadi Balear, falta perillosa a favor de l'Atlètic, encara que el partit ha començat amb el domini del Coruixo, que pràcticament s'ha fet l'amo de la pilota, però en un contracop ha agafat aquesta falta l'Atlètic per banda esquerra. Anem a veure aquesta pilota penjada a l'interior de l'àrea, allà espitjades, allà agafades de la camiseta, n'hi ha de tot a la frontal de l'àrea del Coruixo. Anem a veure si l'àrbitre dona el sus perquè es tregui aquesta falta. Xiula l'àrbitre, pilota penjada al punt de penal. Havien agafat per la camiseta de manera molt, molt, molt clara. Ivan López, que ha caigut dintre de l'àrea. L'àrbitre diu que no hi ha res, crida els futbolistes. Hi ha tensió entre uns i altres. L'àrbitre que ha cridat un jugador de cada equip i ara els donarà un sermó i que pau i després glòria. I corna a favor de l'Atlètic. Ara tot d'una donarem les alineacions dels equips, anant primer en la jugada de perill de la falta al corna. Pilota que anirà penjada des de la banda esquerra de l'atac, blanc i blau, pilota al punt de penal, la rematada, Pol, fora. No val, no val, no val, no val. Diu l'àrbitre que se traurà el corna quan té el xiuli. S'ha avançat en aquesta acció el futbolista de l'Atlètic Balears, s'haurà de repetir el corna i m'imagino que no se repetirà la jugada d'estratègia. Efectivament, Jaume Pol ara cerca el segon pal i no el primer. L'estan agafant per la camiseta. Alerta, pilota penjada a l'interior de l'àrea, rebutja la defensa, aprofitant per part de l'Atlètic. Pablo García en porteria, Lache, Ivan López, Alejandro Pérez i Jaume Pol en defensa, al mig del camp, Gerardo Bonet, Rubén Bové, Jofre Xerta, Ivan Serrano i en punta d'atac els dos golejadors, Jaume Tovar i Moja Keita. Per part del Coruixo que entrena Javier Pereira, Alberto està a la porteria, línia de 4 darrere amb Roque, Carlos Alonso, Borja Marchante i Xavi Sidra, al mig del camp Guille Pinín, Álvaro i Nacho Fariña, Mateo Gandarillas a la banda dreta, David Añón per l'esquerra i Xavier Sola en punta d'atac.
3: Protagonista en aquest partit entre Poblense i Numancia, gol de Marco Alarcón que aprofita la dormida de la defensa soriana. Minut 7 de partit, bones notícies per al conjunt d'Òscar Troya. Poblense 1, Marco Alarcón, Numancia 0.
1: Esports 3, en joc.
2: Magnífica notícia, Sa Pobla, el gol d'un home que sembla que està casat. L'element del gol en aquest moment tan important de la temporada com és en Marco Alarcón. Dels seus gols pot depenir, qui sap, si un hipotètic et sents, però anem per pas, anem a veure l'acció, la repetició del gol. Una refusada molt dolenta per part de la defensa, el joc aeri per part del Numancia i Marco Alarcón, Tomàs Gibé, el més viu de la classe, que no perdona.
0: Sí, no podria començar de millor manera el partit que ara de Poblense, un Alarcón que ara està... està encerrat, està de dolç perquè va marcar el gol de la setmana passada i avui pràcticament ja ha fet el primer en minut 6 de la primera part. No se li poden parar millor les coses al Poblense, jo crec que ara sí que ha de tenir tranquil·litat, sobretot en el que comentàvem. Pareixia d'inici que el Numancia ja tenia més la pilota, com ha de ser, perquè al final és que està obligat a intentar empatar l'eliminatori antes d'aquest gol és el Numancia, però que comentàvem, els contres del Poblense li pot fer molt de mal i Alarcón ha aprofitat un rebuig dins àrea petita, pràcticament ha engaltat una rematada que potser no ha pogut fer res.
2: I tal vegada Tomàs, la responsabilitat que podia tenir de sortir dels jugadors del Poblense, malgrat el 0-1 de l'anada, doncs ara estaran molt més tranquils amb aquest gol de Marco.
0: Sí, evidentment. Així, ja te comentava que en un principi el Numancia pareixia que havia que seria el dominador, com ho era en la pilota, però aquest gol li ha fet moltíssim mal. És a dir, com insulta que no esperava aquesta reacció del Poblense.
3: Alerta de la jugada del Numancia, rematada de cap del capità del conjunt visitant, Carlos Gutiérrez, molt fluixeta, no l'ha tocada gaire bé, sense problemes per a Vicent Sabater, que ara treu en llarg, Toni Penyafort que lluita aquesta pilota, rebutja el central del Numancia, Pep Palleres de cap, amb qui baixa aquesta pilota, serà Mustafà, tampoc ho fa perquè li torna a donar de cap, i finalment Francesc Fullana es queda aquest esfèric, intenta sortir jugant el Poblense, però torna a robar el conjunt sorià, serà treta de banda per el Numancia, minut 9, el Poblense que s'avança al marcador 1-0, i amb aquest resultat, junt al de l'anada també d'1-0, el Numancia ara necessita 3 gols per intentar remuntar aquesta eliminatòria. Per tant, tot de cara per el conjunt d'Òscar Troia, minut 9, pràcticament 10 minuts de partit al municipal de Sa Pobla, Poblense 1, Marco Alarcón, Numancia 0.
5: A l'estadi Balear, alerta, aquesta pilota està fregant l'àrea d'atac el conjunt blanc i blau. Ataca per banda esquerra l'Atlètic, pilota que deixa cap a Jaume Pol, cap endarrere, pressiona el Coruixo, que ha tingut dues aproximacions consecutives des del corna. Està cercant i espitjant el conjunt gallec, escurçar diferències en l'eliminatòria. De moment no ha aconseguit, dues bones intervencions per dalt del porter Pablo García, i de moment es manté l'empat a 0 en el marcador, 12 minuts de joc. Continua jugant, sortint des de darrere el conjunt balearico. Ha estat Alejandro Pérez obrint cap a l'esquerra. Pilota per Jaume Pol, s'arratura i aguanta una desmarcada que no arriba de Moja Keita. Pilota al mig del camp, la perd Gerardo Bonet. Alerta al contracop del conjunt gallec per banda dreta. Alerta amb aquesta acció. Ha tallat en primera instància la defensa. Pilota penjada a l'interior de l'àlea. Alejandro que la treu fora de banda. Pilota per el Coruixo, que està més o manco dominant la possessió de pilota. Arriba a la frontal de l'àrea de l'Atlètic Balears, encara no troba cap rematada clara. Han protestat, han reclamat un penal que evidentment no hi era. El jugador del Balears s'havia donat l'esquena a la jugada i la pilota li ha rebotat a l'esquena i ha anat a corna. No sé què reclamen a vegades els futbolistes. Mira ara quina pilota ha robat Ivan López, el central del Balears, que se'n va a l'atac. Alerta Ivan López, sembla Beckenbauer. Alerta que se'n va, pilota a l'espai per Moja Keita. Moja Keita entra dintre de l'àrea, escorat a la banda esquerra, fa un retall, fa un segon retall, se'n va de dos homes, finalment ha perdut la pilota, pressiona per recuperar-la, li han llevat i torna a jugar el Coruixo des de la banda dreta. Ara el conjunt de la Coruixo mitjançant Mateo Gandarillas, que ha perdut la pilota en banda, afavorint una altra vegada l'Atlètic. Jaume Pol, que juga cap endarrere. Hi ha un ambientàs a l'estadi Balear, hi ha molta d'il·lusió. Evidentment, el 0-3 de l'anada col·labora i molt en aquest ambient. No hi ha por, de principi no hi ha por. Juga Rubén Bové, pilota per Tovar. Tovar cercava la desmarcada a l'espai de Jofre Xerta. No ha arribat la pilota. Torna a treure el conjunt gallec, insisteix el Balears en defensa, molt bé Ivan López, pilota per Tovar. Tovar anava a entrar dintre de l'àrea, el tenien agafat per la camiseta, però la pilota ha sortit a corna. Rubén Bové, que traurà des de la cantonada, ha indicat jugada assajada amb els dos braços creuats per damunt del cap. Anem a veure què vol dir això, si primer pal, si segon pal, si punt de penal, si frontal de l'àrea. Corna a favor de l'Atlètic, 14 minuts, empat a 0 en el marcador. I mira, la que no havia dit, treta a la curta, tornada de pilota per a Rubén Bové. Rubén Bové que cerca l'interior, fa la centrada, punt de penal, pilota perllongada de cap per part d'Alejandro. recupera en defensa el Corujo, que surt en pilotada llarga cercant el dorsal número 7, Mateo. Redueix en defensa l'Atlètic, que recupera la pilota, no passa res, al fil del minut 15, empat a 0 a l'Estadi Balear.
2: I quan són les 12 i quart, anem a fer la primera ronda informativa. Arrencam a Sa Pobla, minut i marcador, Xisco Ribas.
3: Minut 13 de partit, continua al davant del marcador i a l'eliminatòria el conjunt poblè. Hi ha falta 3 quarts de camp favorable al conjunt local. Minut 13, Poblense 1, Numancia 0.
5: A l'Estadi Balear, de moment, no hi ha ocasions de gol. Se manté l'empat a 0, minut 15 i mig, Atlètic 0, Corujo 0.
2: En quant a la primera eliminatòria d'ascens a segona federació, Fassa Balear, minut 11 en Esputs, Jose Tense 0, Manacor 0, mateix marcador en el nou Can d'Inca, Constanci 0, Penya Esportiva Sant Eulali 0.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
1: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
2: Tornem al poliesportiu de Sa Pobla amb l'únic partit on hi ha gol i ha estat, afortunadament, pel Poblense, d'un Poblense que globalment guanya per 2-0 aquesta eliminatòria. El Numancia, Xisco.
3: Té el Numancia la pilota, alerta per Juancho, vol filtrar la pilota, rebutja la defensa del conjunt d'Òscar Trollas. Hi ha Quinto que toca enrere per Nofre Riera, el carriler esquerrà, Nofre Riera, que té davant Héctor Peña, intenta connectar, serà pilota de treta de banda per al conjunt local. I Tomàs, el Poblense, un partit un poc similar, no?, el partit d'anada, i ho té bastant controlat, sembla.
0: Ja va tenir a Numancia un partit molt seriós per part del Poblense, té controlat el partit, és vera que per moments domina, no veure aquesta jugada, no, fora.
3: No arriba.
0: Moments pareix que domina més el Numancia, però sense arribar a la porteria en cert perill, i el Poblense està controlant molt còmode, sobretot arrel d'aquest gol, no? Aquest gol li dona moltíssima de tranquil·litat, ja són 0-2, quan tu ve Ardi t'hauria de remuntar 3 gols per intentar passar aquesta limitada al Numancia, i hem de pensar que és un històric, que no és un equip qualsevol, que és un equip que ha proposat molt i que se veu en aquest moment contra les cordes amb un eliminatori, no diria definitiva perquè no se pot dir, però sí amb moltíssim avantatge pel Poblense.
3: Sí, i un Poblense que sobretot ja no és que estigui còmode, sinó que està molt encertat en el xut de porteria, no falla.
0: No ha fallat, la primera que ha tingut en Alarcón l'ha enxufada, per lo tant se li està posant molt de cara, i ja t'he dit que el partit està molt controlat per part del Poblense, i molt malament s'haurien de parar les coses perquè li ha donat l'eliminatori en aquests moments, perquè tant a Numancia com aquí el Poblense ha fet un partit molt serio allà, i aquí ho està fent.
3: Un partit en què segurament serà el Numancia el que tingui la possessió, el complet domini de l'esfèric de la pilota. Ja ho estem veient ara, que traurà de falta al centre del camp el migcampista Jani Puyla. Jani Puyla, que demana als seus companys que se'n vagin cap a dalt. Pilotada llarga per a Juancho, que no arriba de cap manera. Treta de porteria per Vicenç Sabater. La graderia del municipal de Sa Pobla, que aplaudeix aquesta acció. Pilota per al conjunt local. Minut 16 de partit. Poblense 1, Numancia 0.
5: Quina ocasió ha tingut ara Moja Keita. Perdona, Xisco, ocasió i bronca del públic, perquè Moja Keita s'ha recorregut 25 metres, agafat per la camiseta, pels calçons, només faltava que li agafessin pels cabells, encara ha insistit, ha corregut, ha acabat rematant a l'exterior de la xarxa de la porteria del Corujo, però la gent està molt enfadada perquè aquesta acció era de falta i targeta contra l'equip, contra el jugador del Corujo. L'àrbitre ha decidit no xiular res. El català Sergi Carrero torna a jugar amb atac l'Atlètic per mitjançat una altra vegada Keita. Bové ha perdut la pilota. Finalment arriba a les mans del porter Alberto. Pilota per al Corujo, no passa res. Ja l'està liant Moja Keita, que ha tingut la primera oportunitat clara de partit. Continua l'empat a 0 a l'Estadi Balear.
6: A Sa Pobla recupera la pilota el Numancia, toca enrere amb Ian Olivera, el dorsal número 4 del conjunt visitant, que avança uns metres, pot tocar a banda amb el seu company Fermín, Fermín que té davant Marco Alarcón, l'autor dels únics dos gols d'aquesta eliminatòria, l'únic gol d'aquest partit de tornada, toca enrere per Mustafà, Mustafà que conecta en Joni, alerta per aquesta és perillosa, Héctor Peña que continua, la toca a banda per el seu company Alain, el lateral dret, Alain que pot porar la centrada, alerta que arriba Joni, fora!
0: Ocasió més clara.
6: Quina ocasió que ha gaudit el Numancia, Joni, la rematada de cap de rebia la centrada de l'Ain i Joni que la treu de fora, molt a prop del pal esquerre, defensat per Vicent Sabater, minut 18 de partit i ocasió més clara del conjunt visitant.
0: Sí, jo te diria que més clara que inclús que el gol del Poblense, perquè sí, és una rematada, un rebuig aquí. A més, m'estranya perquè en Jonathan és un jugador 14 gols aquesta temporada, és un jugador que no perdona i si primera que ha tingut li ha sortit per mil·límetres. Aquí sí que no hagués pogut fer res absolutament en Sabater, però bé, ha estat la primera aproximació. Qualque cosa ha de fer el Numancia, és a dir, en el sentit que és un equip contrastat, és un equip que se troba en l'eliminatori mitja perduda, per tant, es veurà que ha d'arriscar molt i això li pot anar bé en el Poblense per coir una contra i que va sentenciar el partit.
6: Així és, el Numancia sense dubte ha d'agafar ara el pes de joc, el pes del partit, si vol.
0: Sí, però això al Poblense no li ha de preocupar molt, perquè en l'avantatge que du
6: li
0: pot anar bé per el que t'hi per les contres.
6: Sí. Traurà de banda el conjunt Poblé, el camp del Numancia, Joni, que li dona la pilota al capità del Poblense, Pep Palleres demana tranquil·litat, toca Marco Alarcón, no arriba la pilota, recupera Miquel Soler, ara sí amb Alarcón en Jaquinto, alerta perquè pot obrir la banda, i així ho fa Nofre Riera que retalla, Nofre Riera que pot xutar a la frontal, toca la banda amb el seu company Penyafort enrere, per Fullana que xuta, no. Dalt. Segon xut del Poblense, molt a dalt, el xut llunyà de Francesc Fullana. Traurà de porteria Ben Martínez, minut de nou de partit. Continua guanyant el Poblense amb un gol a 0. Continua sent vàlid el gol de Marco Alarcón, el municipal de Sa Pobla.
5: A l'estadi Balear, a l'atac una altra vegada, el conjunt balearico, pilota que es perd per la línia de banda, no pot arribar Ivan Serrano, traurà de banda el conjunt del Coruixo, 22 minuts ja de partit, continua l'empat a 0, domini alternatiu, sembla que té moments de pilota el Coruixo, que arriba fins a línia de tres quarts de camp, pilotes penjades, sense problemes per Pablo García, mentre que l'Atlètic, quan la té, surt amb velocitat i cercant ràpidament a l'espai, Moja Keita i Jaume Tovar. De moment, sense encert, ha hagut una aproximació per al segon pal, una possible rematada de l'Atleti, però l'àrbitre havia assenyalat abans fora de joc, juga el Coruixo mitjançant el seu home per banda esquerra, toca la pilota Nacho Fariña que es refà d'una falta, que ha xiulat l'àrbitre, posa la pilota en joc ràpidament, no val aquesta treta de Nacho Fariña que cercava el seu company David Añón, torna a treure Fariña, li torna la pilota al central Borja Marchante, Fariña pel costat esquerre, interior, obrint cap a la banda, línia de fons, farà la centrada, Xavi Sidra, pilota que deixa cap endarrere, aguanta la possessió de pilota al conjunt gallec, la té ara Álvaro que envia d'esquerra cap a la dreta, juga ara el lateral dret, Guille Pinin aguanta aquesta pilota, pressionat pels jugadors de l'Atlètic, que no deixen atracar-se els del Coruixo, ho intenta una altra vegada, Álvaro cap a l'esquerra, Sidra, pilota que es perd per la línia de fons, la passada no ha estat bona, traurà de porteria un Atlètic Balears que de moment està còmode en el partit. Jo vull imaginar que el pla del Coruixo és marcar un gol a la primera part, de sortir de la segona, fer un segon i després cercar el miracle, però clar, tot això ho ha de fer tenint en compte que l'Atlètic no torni a marcar. I alerta que si deixa espais a darrere perquè Tovar i Keita són mortals. Així que de moment es manté l'empat a 0, no acaba de donar la darrera passa al Coruixo, es defensa molt bé l'Atleti Balears, que ara surt jugant per banda dreta. Ivan López ha perdut la pilota davant Fariña, xiula falta l'àrbitre del partit, tornarà a ser pilota per l'Atleti Balears, primera falta del partit que no ha protestat ningú, i això és notícia. Ja s'aixeca Ivan López, tornarà a jugar l'Atlètic des de la banda dreta. Totes les pilotes aturades són per Rubén Bové, que llança cap a dalt, no arriba aquesta pilota. Moja Keita ha rebutjat la defensa, Fariña al mig del camp, ha quedat Estàs, el jugador de l'Atlètic. Es falta a favor del conjunt de Luis Blanco, ha quedat en terra. Me sembla que és Gerardo Bonet, sí, Gerardo Bonet, que ja s'aixeca. Pilota aturada a favor de l'Atlètic, pilota aturada que vol dir Rubén Bové, que juga cap a darrere, Alejandro. Alejandro Pérez té a l'esquerra Jaume Pol, a la dreta Ivan López, juga pan davant per Moja Keita, que toca, falta damunt Keita i targeta. Primera targeta del partit per al dorsal número 20 del conjunt gallec, Alonso, Carlos Alonso. Primer amonestat, falta claríssima de Moja Keita, damunt Moja Keita quan intentava fer la parat amb el seu company Lache, i pilota aturada a favor de l'Atlètic. Carlos Alonso, el primer amonestat del partit. Primera targeta que veu un jugador del Corusho. Pilota aturada que té Rubén Bové. Està anotant encara la targeta l'àrbitre del partit, Sergi Carrero, del Comitè Català. Bové, camp esquerra, aixeca els dos braços. Anem a veure on va aquesta pilota. Està molt obert en banda el lateral Lache. Ara se'n va cap endins. Hi ha overbooking més enllà de la frontal de l'àrea del Corusho. Molt en fora, 10 metres aproximadament, línia de tres quarts de camp. Penja la pilota Bové, al segon pol, bon control de Pol, no li ha fugit per la línia a fons, continua el control de pilota, massa llarga la falta de Rubén Bové, recupera en defensa el Corusho, Fariña que intenta sortir en pilota controlada, el pressiona Jaume Pol, l'obliga a cercar la banda, ha sortit en pilota controlada, però ja recupera l'Atlètic, que està tombant costa per avall, cercant porteria del Corusho. Alerta ara la rada, alerta la rada, que són 3 contra 3. No ha arribat al control del dorsal número 10, Añón. La perd finalment. Aplaudiments per al desplegament defensiu de l'equip de Luis Blanco. La pilota arriba al seu porter, Pablo García, que surt jugant en camp esquerra cap a Jaume Pol. Jaume Pol que deixa la pilota per Jofre Xerta. Jofre Xerta que inicia la jugada d'atac l'Atlètic. Pilota per Rubén Bové. Bové per Xerta. Xerta una altra vegada. Pilota controlada ara al mig del camp per part de l'equip blanquiblau. Ja són 26 minuts i mig de partit amb l'empat a 0. Continua l'ampli avantatge a l'eliminatòria de 3 a 0 a favor de l'equip mallorquí, que juga al mig del camp. Gerardo Bonet cap endarrere. Jaume Pol obrint. Jaume Pol cap a la banda esquerra. Ivan Serrano. Toca i toca l'Atlètic fins que arriba la pilota Moja Keita. Se'n va Moja Keita. S'ha llançat Moja Keita frontal de l'àrea. Ha perdut la pilota entre tres contraris. Està massa individualista avui el futbolista referent de l'atac de l'Atlètic, que intenta recuperar la pilota.
3: Alerta Sant Poble, perquè sí, havia robat la pilota. Perdona, Gavi,
5: alerta,
3: havia robat la pilota.
5: Tobar, Tobar, Tobar, Tobar, fora! Perdona, Xisco! Jaume Tobar tot sol, mà amb el porter, l'ha creuada massa i ha sortit fregant el palrat de la porteria d'Alberto. L'ha tinguda l'Atlètic Balears, ha fallat el Pichichi Tobar, es manté l'empat a 0.
3: A Sa Pobla, ho comentàvem, havia robat la pilota Miquel Soler, finalment no ha acabat en res aquest atac, tindrà pilota aturada el Numancia, que treu Carlos Gutiérrez darrere amb el porter Ivan Martínez. Minut 25, continua guanyant el Poblense per 1-0 gràcies al gol de Marco Alarcón, i deixa així momentàniament l'eliminatòria favorable en 2-0 al conjunt Poblé. I hem vist feia uns minuts la primera amonestació del partit. Fermín, amb una falta sobre precisament Miquel Soler, ha vist la primera targeta groga d'aquest partit. Tot això quan al minut 26 traurà de banda Pep Palleres, en l'animació de tota l'afició del conjunt de Sa Pobla. Pilota en l'aire del Numancia, veurem qui la baixa. Juancho que ho intenta, ho aconsegueix, toca en Joni, però Martí Palleres la fa fora. El Poblense que aguanta molt bé en defensa. El Numancia és qui té la pilota, però sense gens ocasió de parir, Tomàs.
0: Sí, però fixa que...
5: Targeta, perdona, Tomàs, perdona, Tomàs. Targeta groga per Moja Keita en una acció molt discutida, perquè Moja Keita, per jo, havia tocat pilota, però s'ha llançat amb els tacs per davant, i això ha fet que l'àrbitre amonestés el futbolista de l'Atlètic. Minut 28, targeta groga per Moja Keita per una falta damunt Álvaro. Problemes en aquest sentit, perquè Moja Keita és molt impulsiu.
0: Comentava que fitxa Kerber, que duspes més el Numancia sense cert perill, llevat d'aquesta derrematada d'en Jonathan, que està claríssima i aquí sí que hagués pogut empatar, però cada pic que roba ser pilota paulense en el centre d'escamp li crea perill. És a dir, com que està tombant un poc més escamp el Numancia, qualsevol robo surten molt ràpid el paulense i en qualsevol moment pot venir el tercer gol.
6: Sí, sí, sense dubte, alerta perquè Toni Penyafort que pentina la pilota, la defensa del Numancia rebutja, Johnny que la baixa de pit, no pot connectar amb cap company, la pilota que no la baixa ningú, torna a anar dalt Mustafà, alerta perquè pareix que li ha donat amb el peu al pit, intenta continuar Toni Penyafort, l'àrbitre que no ha xiulat res, serà pilota per Alex Gil, l'afició que demanava la falta de Mustafà, que havia anat molt a dalt amb la cama dreta, pilota a la banda dreta per Alain, Alain que toca amb Héctor Peña davant Nofre Riera, que intenta tapar aquesta avançada del conjunt sorià, Héctor Peña que no pot posar la centrada, toca amb Mustafà, Mustafà per Fermín, Fermín que està, és l'únic jugador amb on ha estat, continua en la pilota, tornarà a tocar enrere el Numancia, que continua en l'operació de l'esfèric, minut 28 de partit, continua guanyant el poblense per un gol a 0 en un partit bastant tancat, en poques ocasions de moment, i un poblense molt encertat i sobretot molt, molt sòlid en defensa.
0: En defensa està molt sòlid i està molt seriós amb aquesta línia de 4 i el centre d'esquerra sobretot que està ajudant moltíssim també en defensa. Per lo tant, és un partit que té molt controlat. Tan sols jo crec que un gol per part de Numancia podria canviar a lo millor un poquet aquesta dinàmica, però en un principi jo crec que el poblense està treballant molt bé.
6: Alerta perquè va a l'atac el conjunt sorià, Alex Gil, que retalla davant ells, Jaquinto, Alex Gil en Juancho, Juancho que toca en Jani Buila, Jani Buila que prova la xutada, quina aturada de Vicenç Sabater.
0: Quina rematada.
6: Primer xut a porteria del conjunt visitant, ha estat el migcampista Jani Buila i Vicenç Sabater cau a l'aire per aturar aquesta primera ocasió del Numancia. Continua Joni, alerta perquè continua el perill. Molt bé, Miquel Soler, recupera la pilota i cerca en llarg per Toni Penyafort. Primera ocasió de perill, primera porta del Numancia.
5: Quan sí, són... L'ha tornat a tenir, perdoneu, que l'ha tornat a tenir Rubén, Jaume Tovar, en una acció entre dos contraris, corria cap al porter de la Coruixo, mà a mà, i ha dubtat entre controlar o picar per damunt de la sortida del porter i ha perdut el control de la pilota. L'ha tornada a tenir Tovar, que du 0-2, alerta a la tercera perquè està dominant l'Atlètic ara. Pilota a l'interior de l'àrea, Jofre Xerta, controla Xerta al pal, Moja Keita, rebutja la defensa, serà corna al pal Jofre Xerta, el rebot del pal li ha caigut a Moja Keita, que la seva rematada s'ha estavellat a l'esquena del defensor del Coruixo i ha acabat en corna. Està tancant l'Atlètic ara a l'interior de l'àrea. L'equip gallec està molt a prop d'arribar al primer gol del partit. De moment falla la punteria i falla les ocasions de gol, tant Tovar com Jofre Xerta com Moja Keita. Anem a veure el corna. Minut 32 de partit. Pilota que anirà penjada a l'àrea. Alerta amb aquesta acció. Punt de penal. Rebutja la defensa. Torna a controlar la pilota Jofre Xerta. Pilota oberta en banda per Ivan. Ivan cerca Jaume Pol. Jaume Pol no estava en fora del joc. Ha romput molt bé l'escana de la defensa del Coruixo, que surt amb pilota llarga. Aquí mor l'ocasió de gol una altra vegada de l'Atlètic Balears. Ara el Coruixo controla el mig del camp. Com, quina manera de desperdiciar ocasions de gol per sentenciar aquesta eliminatòria, si no és que està sentenciada ja amb el 0-3 de l'anada. Juga el Coruixo, alerta amb aquesta acció a l'interior de l'àrea del seu davanter, pilotada que rebutja la defensa, futbol control de l'Atlètic des de la defensa al mig del camp i després cercant l'espai per Tovar o per Keita, que de moment no estan fins de cara a porteria. Treta de banda a favor de l'equip de Luis Blanco, 33 de partit, Atlètic 0, Coruixo 0.
2: 12 i 33 minuts, ara sí, per el directe mana, evidentment. Anem a fer la segona ronda informativa del dia. Anant cap a Sa Pobla, minut i marcador, Xisco Ribas.
6: En el municipal de Sa Pobla, 31 minuts d'aquesta primera part, continua guanyant el poblense, Poblense 1, Numancia 0.
5: 34 ja de la primera part a l'estadi Balear, continuem sense gols, Atlètic 0, Coruixo 0.
2: En quatre eliminatòries d'accés a Segona Federació, fase Balear, anada de semifinals, minut 28 en els Puig, Josetense 0, Mónaco 0, i en Nou Can d'Inca, mitja hora de partit, minut 30, Constància 0, Penya Esportiva Santa Eulàlia 0.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Joc, joc, joc, tu. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
2: Tornem a Sa Pobla amb una pregunta que volia fer Tomàs Gibert. Si el Poblet que està veient li agrada, i el dic per què. Perquè el Poblet de la primera volta va ser un Poblet espectacular, molt sèrio, pràcticament imbatible. El seu estadi, a la segona volta n'hi havia més dubtes, i sembla, Tomàs, perquè està veient que ha arribat en el play-off perfecte de forma d'engranatge i que està sent el Poblet de la primera volta.
0: Sí, la veritat que està molt bé el Poblense, sobretot davant un rival de categoria com és el Numancia, no li està donant opció, en el sentit de que té el partit molt controlat, és veritat que ha tingut dues oportunitats molt clares el Numancia, no veure aquesta jugada fora, però és veritat que en Vicenç està molt bé, però jo crec que se troba molt tranquil, sobretot en el centre del camp, té jugadors molt importants, en Fullana, en Miquel Soler, estan controlant molt bé aquest centre del camp, i després quan arriben a dalt creen perill, sobretot en el que han comentat en les contres. És un partit que jo crec que el Poblense està jugant de la mateixa manera que ho va fer en el camp del Numancia i que de moment li està donant molt bon resultat.
3: Corner pel Numancia, alerta en la pilota, queda un poc curta, Juancho que l'intenta pentinar, Jacinto que la treu fora, la recupera Alex Gil que tocarà enrere per cercar més espais amb Alain que posa la centrada, intentava arribar a Joni, no aconsegueix connectar el remat de cap, sí que ho havia aconseguit feia uns minuts, però no havia estat encertat, sortirà des de darrere el Poblense i justament feia uns minuts també Martí Palleres ha estat el primer amonestat amb targeta groga al conjunt local. Francesc Fullana, que té la pilota, toca amb el seu company alerta Jacinto té davant Jani Buila, toca endarrere per Soler amb Pep Palleres, el capità del conjunt d'Òscar Troya, Marco Alarcón, l'autor del gol, de l'únic gol d'aquest partit. Toca ara Soler, que ve el tacó per Joan Proens que posa la passada per Toni Penyafort, la pilota que se'n va de fora, el cos que li havia quedat un poc enrere i per això Tomàs sí. No ha pogut connectar amb el xut de porteria.
0: Sí, ha quedat enrere, una bona jugada ben entrenada per part del Poblense, quan passa al centre d'escans i que veure que li crea problemes en el Numancia. Bé, un partit molt igualat, ja diria molt igualat, és veritat que ha tingut les oportunitats més clares el Numancia, però el Poblense ha respost molt bé i aquest gol li ha donat moltíssima tranquil·litat.
3: Així és, i és que sembla que el té molt, molt controlat aquest partit, no està arribant en gaire perill el conjunt sorià, té pràcticament un 80% de possessió, un poc manco, però el conjunt poble està molt sòlid en defensa, com comentar. Minut 35 de partit, continua amb la pilota el Numancia, és Alain que intenta connectar amb Héctor Peñas, Jacinto que recupera la pilota, la toca en Soler enrere, per Marc García en llarg.
0: Se contra.
3: Era Nofre, alerta, el contraatac continua. El conjunt Poblet, alerta, perquè pot connectar Marco Alarcón, arriba Fermín, que toca la pilota, treta de banda per al Poblense.
0: Està clar que deixarà espais el Numancia, i sobretot la segona part, llavors jo crec que pot acabar de sentenciar el partit, perquè no li quedarà d'altre que intentar anar a l'atac d'una manera total. I aquí serà, llavors el Poblense li pot fer moltíssim de mal.
3: Sí, sí, sembla que és el típic partit, que si el Numancia no fa gol, ho farà el Poblense.
0: Sí, sí.
3: Alerta, la falta
0: i targeta.
3: Perillosa targeta. Ara sí, per al capità del Numancia,
0: sí.
3: Targeta per Carlos Gutiérrez i una falta que a un metre de l'àrea.
0: Sí, sí.
3: Hauria pogut
0: perillosa.
3: Estar penal, perfectament.
0: No, més falta molt perillosa.
3: Serà falta perillosa per al Poblense, tercera amonestació del partit i segona per al conjunt visitant.
2: Menys si pot arribar al segon. i mos posem més tranquils.
5: Més alerta a l'Atleti, perdona, alerta a l'Atleti, l'arribada de Gerard, passada dolenta a la frontal de l'àrea, una altra ocasió claríssima de l'Atleti, i vaig a dir el que he de dir perquè me deixi malament. Avui no és el dia de Jaume Tovar, ja ho he dit.
2: Vinga,
5: alerta ara el Corujo, pilota a banda esquerra, pilota que anirà penjada a la frontal de l'àrea petita, alerta, s'ha donat la volta, pilota a la frontal, ho intentarà una altra vegada el Corujo, el xut, la rematada, molt fluixeta a les mans del

0: no, perquè l'àrbitre de Linier ha assenyalat fora de joc. Serà pilota finalment pel conjunt visitant. L'afició del poble que es queixa, però traurà Ivan Martínez des de darrere. La falta, com hem comentat, de Francesc Fullana rebutjava la barrera. Tendrà la pilota el conjunt sorià. Fermín. Continua Fermín. Davant el davanter del poblense, rebutja Pep Palleres. Francesc Fullana, que cercava connectar Antoni Penyafort, però continua el conjunt sorià. Fermín, que es fica per de dins, toca en Juancho, s'equivoca. Fermín, que genega, recupera la pilota. Molt bé Joan Provenç, toca enrere per Soler. Soler, que volia tocar ràpidament Antoni Penyafort, i ara el que té la pilota és el conjunt d'Àngel Rodríguez. Toca en banda per Alain. Alain, que intenta posa la centrada, toca amb Héctor, Héctor amb Juancho, Juancho amb Alain de nou. Aquest és Mustafa, el dorsal número 8. Obri aquí a la banda esquerra per Ale Gil. Ale Gil, que torna tocant Jani Buila. El poblense molt ficat darrere, molt seriós. Les dues línies que té darrere, molt ben situades. No deixa cap espai per al conjunt visitant. Minut 39, continua guanyant el poblense 1-0. Alain, que posa la centrada, pot arribar Joni. No arriba, arriba Marc García, pilota en fora, tornarà a tocar des de darrere el conjunt sorià.
1: Sí, si no mou molta més velocitat el Numancia, no li està fent gens de mal. És que no, de fet, li ha donat la pilota, perquè no, a més li ha donat la pilota, és que ja li va bé, el Poblense dona-li la pilota, sortix a contra com està fent. Per tant, de moment, el partit controlat, perquè que en qualsevol moment pot arribar una jugada clara per part del Numancia i empatar el partit.
0: Així és, alerta, perquè aquesta
2: falta perillosa,
0: que...
2: perdoneu, falta perillosa a favor de l'Atlètic. Anirà finalment centrada perquè és una mica lluny per a un dretà. Està situant la barrera al porter del Coruixo, Alberto. Anem a veure on posa la pilota. Crec que és Jofre Xerta, l'home que penjarà aquesta pilota al punt de penal, on esperen ja Jaume Pol, també Ivan López, també Jaume Tovar, Gerardo Bonet, Keita i Alejandro, tot això a la rematada. Anem a veure on posa la pilota Xerta. Cama dreta, penjada al punt de penal, alerta a la rematada. Ha rebutjat un defensor amb el cap, treu la pilota al Coruixo. No ha passat res, 42 i mig. Continua l'empat a 0.
0: El municipal de Sa Pobla, minut 40, alerta perquè podia sortir el contraatac al conjunt d'Òscar Troia. Tocarà enrere Nofre Riera per Marc García. Marc García, que la dona l'aire, i alerta perquè ha falta.
1: Sí, però antes ha xiulat fora de joc.
0: Ha xiulat fora de joc, sí,
1: sí. Era falta, sí. La colzada era, el que passa que estàvem fora de joc.
0: Sí,
1: ja ha xiulat primer, està molt clar.
0: No arribes a fora de joc i li pot donar
1: la targeta, totalment.
0: Seria la tercera per al Numancia, seria la tercera per a la defensa.
1: Correcte.
0: Toni Penyafort, que continua en terra, sembla que té mal d'aquesta colzada a la cara, el clotell.
1: Però fixa't en la línia de 4 centres camp, en la defensa hi ha pràcticament 8 metres, no hi ha espais. Això està dificultant molt el que pugui el Numancia crear ara. No
0: I alerta, perquè en aquestes pilotes pot crear perill. Continua Ale Gil per Juancho. Juancho, que intentava filtrar la pilota, però és que a la mínima que el Numancia filtra una pilota i dona la segona passa, el Poblense ja fica dos jugadors damunt i no el deixa tocar.
1: Així és. Així és. Sí, li falta poca de claretat en aquests darrers metres en el Numancia per fer-li mal.
0: I velocitat. Sí. Sense velocitat no trobarà espais a la defensa del conjunt d'Òscar Troia. Juancho, que vol baixar la pilota, ho aconsegueix en Jani Buila. Torna Juancho, Juancho, que es fica, alerta. Marc García, que surt sense encert. Juancho, que intentava xutar. Falta i targeta per al defensa del Poblense.
1: Jo crec que ha estat en Jaquinto.
0: Crec que ha estat en Jaquinto, sí. El dorsal 5, el migcampista, que ha xutat Juancho i just li ha ficat la cama i ha caigut Juancho. Falta perillosa.
1: Molt perillosa.
0: Per al Numancia.
1: Sí.
0: Molt semblant a la que ha tingut abans en Francesc Fullana.
1: Correcte.
0: I ho comentaven, segona targeta groga per al Poblense. L'ha vista primer Martí Palleres, l'ha vista ara Jaquinto, que ha teat aquest intent de xut de Juancho, el dorsal número 10 del Numancia. I dues targetes per home per cada equip. Sí. Martí Palleres i Jaquinto, el Poblense, i Fermín, el lateral esquerrà, i Carlos Gutiérrez, el capità del Numancia.
1: Veurem. Bueno, hauria d'anar bé aquesta falta, que no me'l marqui el Numancia, perquè pràcticament estem en les acaballes de la primera
2: Estadi
1: part.
2: Balear.
3: Endavant.
2: Alerta, que ha quedat ferit

0: Pablo García, el porter de l'Atlètic Balears, està ajegut en terra pràcticament dintre de l'àrea petita. L'àrbitre que ha anat a demanar-li si hi ha qualque problema, s'ha duit les mans al turmell dret, s'ha aixecat, de moment cosseja una mica, però sembla que continuarà sense problemes. Temps afegit a l'estadi, 2 minuts més en aquesta primera part que manté l'empat a 0 en el marcador.
1: Alerta, anem amb la falta del Numancia. A la pilota es troba Jani Buila, també Fermín que ara fan fora, sembla que serà Jani Buila, fa el retall, alerta perquè és l'altre, rebutja la barrera, podia arribar la pilota, Joni rebutja la defensa del Poblense, treta de banda i fora de perill.
2: Importantíssima de que no hagués fet aquest gol, perquè sí que li hagués pegat, li hagués fet mal en el Poblense. Falta pràcticament de 2 minuts més que pugui afegir l'àrbitre.
1: Típic gol psicològic que no convé gens.
2: No, però, d'absolut.
1: Ni a ses acaballes ni a s'inici de la segona part. Cap de les dues opcions és bona. Continua la pilota el Numancia. Toca enrere per Ivan Martínez. Ivan Martínez la torna a tocar en llarg, que menys Joni si la baixa, ho fa molt bé de pit. Joni juga molt bé d'esquenes aquest davanter. Sí. Toca Juancho. Juancho amb Héctor Peña. Héctor Peña amb Juancho, el dorsal número 10 és el més actiu del conjunt visitant. Ale Gil recupera Miquel Soler, la torna a perdre. Jani Buila alerta perquè pot provar el xut. Torna a rebutjar la pilota, torna a guanyar-la. I Pep Palleres, que la fan fora, evita també el corna en Marco Alarcón i traurà de banda el Poblense. Ha tret O d'aquesta jugada, sí, perquè semblava que no podia recuperar la pilota i treta de banda.
2: Així és, però bé, té 2 jugadors en el centre d'escamp, el Numancia molt importants, tant el dorsal número 8 en Mustafa com en Jani Buila estan fent molt bon partit.
1: Sí, dos ossos.
2: Sí, dos ossos.
1: Traurà Pep Palleres de banda. Minut 45, 2 minuts de fallit que ha assenyalat el tercer àrbitre, el quart. Continua Jaquinto que perd la pilota, és Mustafa que intenta connectar amb Joni i continua defensant el Poblense.
0: Descansa l'estadi Balear, ha indicat el final de la primera part l'àrbitre català Sergi Carrero, sense gols, amb moltes oportunitats, sobretot de l'Atlètic, i darreres aproximacions sense massa perill del Corujo. Arribam al descans amb empat a 0 i amb l'avantatge del 0-3 de l'anada a favor de l'equip mallorquí. Camí dels vestidors, Atlètic Balears 0, Corujo 0.
3: I tornem a Sa Pobla, 2 minuts de temps afegit, Xico.
1: 2 minuts de temps afegit i ja en resta un, perquè treia de porteria Vicenç Sabater. Alerta perquè pot arribar Joan Proent, recupera Toni Penyafort, davant té Mustafa, continua el Numancia, l'agafa Marc Garcia, que intenta tocar en Nofre Rieres, Jaquinto que no arriba, i recupera Mustafa, que toca amb el seu company amic de camp, Jani Buila. Alerta el contratat, perquè serà una de les darreres de la primera part. Continua el Numancia, Alain, li doble Héctor Peña, així ho fa i toca amb el seu company Héctor Peña, que es frena, davant té Nofre Riera, Héctor Peña vol posar la centrada, alerta perillosa, rebutja Martí Palleres, continua aguantant el Poblense, treta de banda per el conjunt sorià.
2: Sa darrera.
1: I et sa darrera, 20 segons, ha d'aguantar el conjunt d'Òscar Troyà, seria molt dolent rebre un gol ara. Traurà de banda el Numancia, Juancho vol posar la centrada, rebutja Miquel Soler, continua Juancho que amaga la pilota, pot treure un corna, no ho fa, Joni que lluita, Marc Garcia i pilota per a Vicenç Sabater. Final de la primera part, Poblense 1, sense gaire problemes, Numancia 0.
3: Doncs final de la primera part, quin resum podríem fer, Tomàs Gibert, d'aquests primers 47 minuts d'aquest partit de tornada de semifinals per una plaça a la primera federació? Somiano a Costa Rans, molts agraden molt el Poblense que estem veient. I repeteix, Tomàs, bona primera part, triomf parcial, i recordar que en cas de que capgirés el marcador del Numanci, que posàs jugadors i tingués que jugar un temps extra, aquí no hi ha penals. Aquí passa el millor classificat a la ronda, a la fase regular, que en aquest cas seria el Poblense.
2: Sí, ho té tot de cara el Poblense, ha fet una primera part molt seriosa, crec que és jugador guanyador aquests primers 45 minuts. Han de reconèixer que també el Numancia ha tingut dues oportunitats molt clares amb una molt bona intervenció de Vicenç Sabater i la primera rematada que ha anat en espal, però sí que la contra li ha sabut jugar molt bé el Poblense, li està donant un poquet la pilota, no li està preocupant i crec que ha merescut aquest eliminatori en aquest moment.
1: Sí, sembla que s'està jugant el conjunt d'Òscar Troia vol.
2: Sí, totalment, totalment. És a dir, no, es queda arriscar i jo crec que la segona part arriscarà molt més el Numancia i el això pot facilitar que tingui més oportunitats el Poblense.
1: Idò, Toni,
3: el
1: resultat
3: aquí
1: de descans 1-0, continua valent el gol de Marco Alarcón al minut 6, continua guanyant el Poblense al descans. Veurem com continua aquest partit de tornada entre Poblense 1, Numancia 0.
3: Doncs ho deixem aquí, afegiria no el gol, els gols de Marco Alarcón, perquè recordem que l'anada a Los Pajaritos també va marcar el que ja seria definitiu 0-1 del partit jugat fa 7 dies en Sòria davant el Numancia. En quant a la tercera federació, promoció d'ascens a segona federació, la fase balear, on ha de quedar només un equip que lluitarà contra un equip de la península per aquesta plaça que queda pendent a segona federació. Temps de descans, encara no, s'està jugant, minut 46, i el 70-0, Manacor 0. Mateix marcador, no cal dir que minut 47, 2 de 3 afegit, Constància 0, Penya Esportiva, Celta Eulàlia 0. Ho deixem aquí de moment, el que és la part esportiva, mos anant amb els serveis informatius d'aquesta casa, amb el nostre company Joan Josep Sunyer. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, avui que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. El govern, a través de la Conselleria de Benestar Social, ha fet pública una nota en què crida la tolerància zero davant els delictes d'odi i reitera que no hi ha espai per aquest odi ni l'agressió a les balears per motius d'orientació sexual. A més, aprofita per assenyalar que entre l'any passat i enguany ha atorgat 500.000 euros en subvencions públiques per a projectes justament relacionats amb la diversitat sexual, en la promoció o en la defensa de la diversitat sexual i dels drets de les persones i de gènere i per erradicar l'LGTBI-fòbia. En els seus comptes particulars a xarxes socials, tant la presidenta del govern autonòmic, Margalida Provenç, com el president del govern estatal, Pedro Sánchez, han expressat igualment el seu compromís per aquesta diversitat i contra l'odi i la LGTBI-fòbia. D'altra banda, continuen les investigacions sobre les causes concretes de l'accident de trànsit ahir vespre que va suposar la mort d'un motorista de 19 anys a l'autopista d'Inca en sentit a Palma. En patia un accident que va obligar a tallar durant una bona estona la circulació en aquesta via a l'altura de Santa Maria. Un altre motorista que anava en el grup de la mort també va patir, va resultar ferit, en aquest cas amb ferides manco greus. Per cert que no ha estat l'única mort d'un motorista que cap de setmana a Espanya, a Gran Canària, també aquest dissabte en va morir un altre per una topada amb un vehicle. En un altre ordre de coses, el nombre de rics, de persones riques a les Balears, havia crescut en gairebé 3.000 persones l'any 2023 respecte de 10 anys enrere. Segons l'agència tributària, cadascun tenia més de 700.000 euros, sobretot en fons d'inversió, accions i dipòsits bancaris, entre d'altres. Un mercat aquest de la inversió financera que es manté a l'alça, com demostra el desembarcament aquesta setmana d'un banc a Andorra, a Mallorca. Carlos Asson és el director general.
5: No hi ha tantes entitats de banca privada i pensem que hi ha un clar potencial per la nostra feina. Pues és una regió amb molt potencial, és un pol de generació de riquesa. Teníem l'aposta d'obrir aquí a Palma.
4: I augmenten a Balears els casos de deepfakes sexuals en menors. Són fotografies manipulades, generalment amb intel·ligència artificial, per despullar algú amb un cos que no és el seu. La policia urge això als familiars a denunciar aquest tipus de delicte. Francisco Javier Fernández és el cap del grup de delictes tecnològics de la Policia Nacional.
6: Siempre hay que denunciar. Poner en conocimiento de la policía un presunto hecho delictivo para su análisis y valoración, y todo lo que es información es poder tratar con prevención o procediendo a una manera más repressiva.
4: I de l'actualitat de fora de les illes, en marxa les eleccions autonòmiques a Andalusia, que les 12 del migdia han presentat una participació gairebé igual que en l'anterior convocatori del 2022. Tots els candidats principals en aquestes eleccions andaluses s'han exercit ja el seu dret a vot. I finalment, fer-nos ressò del pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia per aquesta pròxima setmana, en què es pronostica l'arribada d'un temps estiuenc a partir de dijous, amb temperatures que s'assenyala podrien estar entre els 2 i 5 graus per damunt del que és habitual en aquesta època.
3: Doncs ho deixem aquí, amb bona notícia referent al temps, pel que els agradi, bon temps. Ja sempre diuen que mai plou a gust de tots. Gràcies, Joan Josep Sunyer. Mos anant ràpidament, tornem a la vessant esportiva, mos anant ràpidament cap a la capital d'Altúria, concreta de València, a l'Hotel Melià València. La veritat és que bon lloc on està concentrat el Real Mallorca i on estan els nostres enviats especials pel partit d'avui, Toni Fuster i Miqui Berger. Salutacions, molt bon dia a tots dos.
7: Hola, molt bon dia, Toni Tenerife. Sí, Melià, Palau de Congressos aquí de València, on es troba l'autocar ja de l'equip mallorquinista, sempre amunt, Real Club Deportiu Mallorca, preparat per a partir de les 5 del capvespre aproximadament sortir cap a la immediació de l'estadi Ciutat de València. El Mallorca avui se juga tant, se juga ni més ni manco que 3 punts per donar una passa, no sé si definitiva, però sí una passa molt important en vista en aquesta permanència. Total tranquil·litat, de moment aquí no hi ha aficionats, hi ha un silenci total i absolut, i m'imagino que en aquesta hora els futbolistes deuen estar en el menjador a punt d'acabar de dinar ja, perquè avui sí que es veurà que s'ha de descansar bé per el partit que començarà a les 7 de l'hora baixa llevant Real Mallorca.
3: I ho has dit, de moment silenci, el que diu la calma que precede la tormenta. La realitat és que d'avui és un partit del tipus pinyol vermell, un partit decisiu.
7: Sí, sí, és un partit que si el Mallorca perd pràcticament tindrà ja els dos peus de segona divisió. És a dir, no serà definitiu perquè s'hauran d'esperar veurement que passen amb altres resultats, però sí, i també al revés. Si el Mallorca guanya, també és veritat que el Mallorca se passa serà de gegant en vista en aquesta permanència. Recordant la principal novetat per part del Real Mallorca, que tornen Raillo, Samu Costa i el porter Lucar Beristrom, el baixa per targetes Omar Mascarell, a més dels lesionats Calumbà, Llançales, Cumbula i Mateo Joseph, i del filial ha convocat a 3 jugadors, Luis Orejuela, Miguel Calatayud i Javi Olaizola, dos del qual recordant que ja han debutat a primera divisió, com són Orejuela i Calatayud. I l'àrbitre serà en Álvaro Larrojas, serà de nou un àrbitre que ja m'ha arbitrat en 3 ocasions, malament, perquè han perdut tot 3, una casa i 2 fora. Esperen que avui m'ho acompanyi un poc amb més sort d'aquest col·legiat castellà manxec de 34 anys. Miquel Berger, bon dia.
8: Bon dia, sí, i el Llevant segurament de la part de baix, segurament és l'equip que arriba amb millor dinàmica, ve de guanyar els dos darrers partits, els dos remuntant d'un resultat advers, a més a casa aquí a Oriols és un conjunt molt fiable darrerament, amb 4 victòries consecutives, i amb Luis Castro, un equip que pràcticament semblava condemnat al descens, arriba a aquesta recta final de temporada en opcions també òptimes, segons ells, per poder assolir la permanència que, com dèiem, fa uns mesos semblava impossible.
7: Dos avions plens d'aficionats mallorquinistes que han sortit avui de matí, un a les 8:45, l'altre 2 hores més tard, en el que hem arribat nosaltres, com dic, amb moltíssima il·lusió, però també amb una mica, no vull dir, no sé si por, però sí moltíssima de prudència. A València bufa vent, és vera, fa bastant de vent, però la temperatura és bona, entre 18 i 21 graus. I en el Llevant, ja per anar acabant, destacaríem, jo diria, Carlos Espino, el seu màxim golejador, 9 dianes, 9 gols, i avui s'haurà d'anar molt pendent d'aquest jugador.
8: Sí, és un dels equips que més rentabilitza les centrades laterals, també qui més pateix aquestes centrades laterals, i Espí és el davanter que més aprofita aquestes centrades, un jugador que pràcticament estava descartat, estava cercant una sessió a segona divisió al mercat d'hivern, i aquesta segona volta ha estat impressionant, i de fet està dins la llista de Luis de la Fuente, la llista de 55 mundialistes que poden anar al Mundial. Segurament no ho farà, però ja jo crec que el fet de que ja hi sigui ja mostra un poquet la rellevància que té aquest davanter.
7: Doncs això és la darrera hora, tornant a migdia si t'apareix, Toni,
3: sí,
7: Tenerife.
3: Sí, només un petit apunt ja per acabar. Ja saben que allà a València, evidentment, l'equip que comanda tota l'atenció mediàtica en principi és el València. però m'agradaria saber si mediàticament també avui el Llevant també té el seu espai, perquè és una final, és vida o mort.
7: Home, el Llevant tindrà també, lògicament, el seu espai. És un equip com, diguem, l'Espanyol del Barcelona, l'Atlètic de Madrid del Real Madrid, o l'Atlètic Balear del Real Mallorca, però primera divisió, no m'ho hem d'equivocar amb això. Per tant, el Llevant, l'equip granota, avui posarà més de 20.000 persones al seu estadi. Són 20.000 aficionats de la barriada d'Oriols, Alboraia, tota aquesta zona de per allà, que ben segur cercaran com a locos la permanència i estar a primera divisió. Per això també és vera que varen canviar d'entrenador i també els hi ha anat bé. La dinàmica que duen és una dinàmica molt alta, una dinàmica guanyadora, i sobretot a casa. Recorda que aquests darrers partits a casa els ha guanyat. Per tant, han d'anar molt vius, han d'aprendre de les errades que se va cometre, sobretot a Getafe, que avui no tornin a passar, perquè el d'avui sí que era una autèntica final.
3: Sí, sí, una autèntica final. I ara aquesta sí que és la darrera. Parlant de guanyar, de no perdre, i si empaten?
7: I si empaten quedarà tot encara per la setmana que ve, tot obert, no, quedarà tot obert, lògicament, per la setmana que ve. Que si guanyen i si perden també podria quedar tot obert per la setmana que ve, però sí que és veritat que les possibilitats són unes altres. En cas d'empat, jo no crec que seria un mal resultat pel Mallorca, perquè s'ha de pensar que el darrer partit rep l'Oviedo, es coe classificat a l'estadi de Sant Moix, i una victòria sí que ens donaria moltíssimes possibilitats de salvació.
3: No t'escolti, Toni, perquè em farà falta estampetes i més coses, i sobretot que els jugadors se posin les piles i juguin bé, juguin com els partits que han mostrat, que poden jugar bé, amb concentració, amb ganes, i amb futbol, evidentment, i amb gols, perquè se pugui assolir la permanència ja per la via ràpida i molta gent tot de patiments. Toni Fuster, Miqui Berger, mos tornem a sentir més tard. Moltes gràcies.
7: Vinga, moltes gràcies, Toni.
3: Adéu, els nostres viatges especials cap a la capital del Túria, cap a València, per un partit, un Llevant Unió Esportiva Real Mallorca totalment terminal. De moment la segona federació ens està donant un bon inici de diumenge. Anem a dir-ho d'aquesta manera, perquè de moment l'Atlètic Balears empata 0, però té una renda de 3 gols del partit jugat a Obao 7 dies abans. I el Poblense, que és l'equip que tal vegada, més que complicat, havia l'incògnita, l'interrogant de vora com respondria a casa seva davant una història del futbol espanyol, com és l'Humansi, que ha estat a primera divisió, que ha jugat la Copa del Rei, ha estat un dels equips, anem a dir, simpàtics de la dècada del 90 i del 2000, doncs no és un rival ni molt manco fàcil, de capital de província, de Sòria, i de moment està guanyant 1-0, 12 en el global, i com han dit abans, en cas de que girés el marcador, doncs es posaria... passaria endavant el Poblense, precisament per millor classificació a la competició regular. Mos anem ara mateix a l'estadi Balear.
0: Comença la segona part.
3: Exacte. Arranca la segona part, Gavi.
0: Acaba de començar la segona part a l'estadi Balear, sense canvis en el conjunt de Luis Blanco, i vull afegir un detall important de cara a demà. El sorteig a la ciutat del futbol de les Rozas, a la sala Luis Aragonés, se durà a terme a la 1 del migdia, sí. I entre els condicionants del sorteig està evitar encreuaments amb equips del mateix grup. És a dir, no hi hauria un Poblense Atlètic Balears, Balears-Poblense,
3: que
0: ho evitarà la federació.
3: O el que és el mateix, poden tenir dos equips a primera federació.
0: Clar, després han de superar la propera eliminatòria, i de moment aquesta, que tot no, això no ha acabat avui. Però vull dir que no hi hauria un enfrontament entre els dos equips balears, i això a jo me sembla una molt bona notícia, que ningú d'ells deixi fora l'altre.
3: Sí, seria fantàstic. Bé, somiar molt costa res, que ja tenir Uda Eivissa, Atlètic Balears i Poblense a la mateixa categoria primera federació seria una feinada per una banda, pel que ens toquen altres, però per altra una satisfacció plena pel futbol balear d'haver s'ha representat a la tercera categoria del futbol espanyol. Doncs de moment, supos que de moment res de res a l'estadi Balear, a part que ja duri pràcticament un minut i busques d'aquesta segona
0: minut
3: part.
0: Minut i mig d'aquesta segona part, hi ha futbolistes que fan escalfament, però de moment no hi ha canvis ni a l'Atlètic ni, me sembla, que tampoc al Corusho.
3: I a Sant Poble com està el tema, Xisco?
1: I acaben de sortir els jugadors ja al terreny de joc, tampoc ha canvis ni el conjunt poble ni el conjunt sorià, i ara això que comentàveu de que podia ser, no?, que pujessin directament dos equips balears, el poble i l'Atlètic Balears, volia comentar que en aquest cas seria curiós perquè tots els equips balears que han jugat en guany a segona red, l'any que ve ja no hi seria cap, uns per descens i l'altre per descens.
3: Curiós, sí, sí, sí, sí, senyor.
2: És curiós.
1: Seria un cas curiós. Res, continua aquí els jugadors al terreny de joc, l'àrbitre Alejandro Noguera, que xiula l'inici d'aquesta segona part. Tendrà la pilota el conjunt local amb el marcador d'un gol a zero gràcies a la diana de Marco Alarcón. I continua el poblense en la pilota, recupera Mustafa, en Jani Buila, que se'n va, Jani Buila, que toca en Juancho. Juancho que rep la pressió. Quina fretada que fa aquí, Tomàs. Quina fretada.
2: Sí, sí.
1: Continua l'Ain, banda dreta, toca enrere, Juancho. Juancho amb l'Ain, la deixa passar per Héctor Peña. Héctor Peña, torna en Juancho, alerta per porar la centrada, la cercava Johnny, Miquel Soler que la rebutja sense problemes per a Vicenç Sabater que l'agafen les mans, pilota per al poblense, primer minut d'aquesta segona part, continua guanyant el conjunt d'Òscar Troya, poblense 1, Numancia 0. Pilota en l'aire, la intenta agafar Provenç que no arriba, la torna a robar, recuperar el conjunt sorià, Àlex Gil, que cerca la paret en Johnny, alerta perquè és perillosa.
2: Molt bé
1: que ho fa.
2: Sí. És important que els primers 15 minuts
1: aguanti.
2: Sí, si el poble ens aguanta aquests 15 minuts, pràcticament sí que ja diria que estaria sentenciada, perquè serà quan cremarà ses naus el Numancia i és allà on el poble ens estic convençut que li pot arribar a estar ser.
1: Sí, sí, quan el Numancia li tingui sí. pressa, el poble ens sí. podrà fer mal així el contraatac. Pilotada de llarga, Marc García, que la guanya, Miquel Soler. Toca en Marc García, cercarà en llarg, menys si arriba Toni Penyafort, sembla que sí que arriba Joan Proens, alerta perquè la rebutjada li podia ser favorable, però finalment queda la pilota enrere per Miquel Soler. Alerta perquè aquesta és bona, segueix Toni Penyafort dins l'àrea, davant el defensa, segueix Toni Penyafort, dins l'àrea, es fan fora ja, a la frontal, toca en Soler, molt bé el poblense aguantant la pilota, Nofre Riera en la centrada, alerta perquè arribava en segona línia, Gia Quinto, i no arriba cap jugador local, tendrà la pilota Jani Buila i el Numancia que es torna a fer l'esfèric.
2: Millor jugador seu, Jani Buila està fent una feinada en el centre del camp.
1: Els tres de centre camp,
2: crec que
1: Buila, Mustafa i en Juancho, un pas més avançat, però molt actius, tots tres. Vicenç Sabater, pilotada llarga, no pot arribar Joan Provenç perquè venia fora de lloc, rebutja Mustafa i la recupera Jaquinto que es frena, toca a la banda amb Fullana que avança unes passes, toca a la banda amb Alarcón en Jaquinto que es va de Buila, el manco ho intenta.
2: Bon partit d'en Jaquinto.
1: Molt bé, Jaquinto enrere per el seu company Francesc Fullana, que intentava de nou connectar en Jaquinto. Fermín, que aguanta la pilota perquè l'agafi en les mans Joan Martínez, el porter del Numancia, i torna a sortir a la contra el conjunt sorià. Héctor, amb Juancho mig del camp, alerta perquè hi ha més espais ara.
2: Sí.
1: Continua Juancho de nou amb Héctor Peña, en Jani Buila prova el xut, fora, sense
2: problemes. El partit s'ha de rompre, a qualsevol moment s'ha de rompre.
1: Sí, i li convé això en el Numancia, més que el poblense, pilota per Vicenç Sabater, però sense problema aquest xut de Jani Buila.
2: Bueno, però si se rompe el partit, es queda a tenir pauses el poblense en aquests moments. No pot permetre. Aquest intercanvi no li convé.
1: Li convé estar sòlid enrere, sí, com correcte. Ha estat a la primera part, com passa a los pajaritos tot el partit.
2: Així és.
1: I que no passin coses. Pilotada llarga, Vicenç Sabater, Nofre Riera que vota amb Alain. Sembla que l'ha tocat Alain, pilota de banda per el conjunt blaugrana, traurà Nofre Riera. Minut 48, continua guanyant el poblense 1-0 i continua guanyant l'eliminatòria per 2-0 en dos gols de Marco Alarcón. Recordant que el Numancia, per passar, necessita 3 gols.
2: Sí, de moment 2.
1: De moment 2 per forçar-se pròrroga. Però llavors necessitaria un altre perquè
2: correcte.
1: No hi ha penals.
2: Sí.
1: Alerta Johnny, perquè li ha guanyat la carrera Marc García. Johnny, baixa la pilota, molt ben ajuda Soler, el dorsal 8. I Marc García, que no es complica, pilotada llarga i sembla que li dona la pilota el conjunt d'Òscar Troya, sí, Numancia, sí. Li regala. Quineo Juancho. Juancho que continua en Jaquinto.
3: Xisco, Tomàs, aquest partit que estem veient, jo crec que és un calc, una fotocòpia del que es va jugar a Los Pajaritos. Només canvia l'estadi, sí. Però el joc és pràcticament idèntic. Ja li va bé el Poblense.
2: Sí, correcte. És així, el Poblense és dominador sense tenir tant la pilota.
3: Correcte.
2: Vale?
1: Sí.
2: Però no té cap tipus de problema.
1: I és idèntic al golejador, també.
2: Correcte.
3: També, ja.
1: Només ha canviat el minut. Pilota d'alta. La pot guanyar Penyafort.
2: Fora de joc.
1: Fora de joc de Penyafort. Pilota en terra, la posa ja en joc Mustafà, que no vol perdre gens de temps en aquesta segona part del municipal de Sa Pobla. La té Alain en banda dreta, toca enrere per Jani Puyla. Jani Puyla amb Héctor Peña, dorsal 11 del Numancia. Héctor Peña amb Puyla de nou. Puyla amb el seu company al mig del camp, Mustafà. Molt ben plantejat les dues línies del Poblense enrere. Continua Héctor Peña, té davant dos jugadors poblers. Alain que agafa el rebuig, Alain que vol porar la centrada, però és que Nofre Riera no deixa cap espai.
2: No, a més li fa jugar la pilota cap enrere, cada pic.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Corujo. Errada monumental en defensa de Marc Lache, troc que ha estat Marc Lache, no estic segur. Ha entregat la pilota directament al jugador del Corujo i Mateo, que s'han anat cap a porteria, i ha establert en el minut 8 d'aquesta segona part el primer gol del partit. Marca Mateo, Atlètic 0, Corujo 1.
9: Esports 3, en joc.
3: Doncs abans el marcador, el Corujo, la veritat és que una bona acció en el remat del dorsal número 7 del conjunt del Corujo, Mateo. I l'errada important de la defensa de l'Atleti Balears, perquè ha entrat ben per mig, sense pràcticament oposició, amb un bon passadís pràcticament del punt de penal. I el gol del Corujo, que poc se... Gavi, una mica d'emoció en aquesta eliminatòria, que sí. Recordem, té 3 gols de Matalàs, ara només 2, per part de l'Atleti Balears del partit d'Obao, i tornem al mateix que he dit de Sa Pobla. Si encara que el Corujo ha marcat 2 gols més, es posat 0-3... i et jugats un temps d'estre.
0: Alerta, alerta que torna Mateo, alerta que torna Mateo Gandarilla, l'autor del gol, frontal de l'àrea, el xut, ha rebutjat Alejandro, li cau a Sidra la pilota, frontal de l'àrea, pilota a l'interior, s'ha crescut el Corujo.
3: Normal.
0: De moment diríem que no passa res, de moment no passa res amb aquest 0-1, però alerta, alerta que poden arribar els nervis, el gol del Corujo ha deixat en silenci l'estadi Balear, surt de la seva banqueta Luis Blanco i sembla que ja demana canvis en el preparador físic, que se dirigeix cap al grup de futbolistes que està escalfant. Alerta que torna el Corujo per banda dreta. Alerta que posarà la centrada. Pilota a la frontal de l'àrea. Continua la possessió de l'equip gallec. Obrint cap a la dreta, no. Se dona volta, juga cap endarrere. Guille Pinín. Guille Pinín la deixa a peus del central Borja Marchante. Pilota a la frontal de l'àrea que recupera l'Atlètic. Se'n va Gerardo Bonet. 3 contra 3. Gerardo Bonet té a l'esquerra. Moja Keita. Toca per Moja. A la banda Moja Keita. Falta. Falta i targeta. Targeta pel dorsal número 4, Borja Marchante, per aquesta falta de Monqueita. S'ha desfet una mica el Balears d'aquesta pressió del Corujo després del 0-1 i torna a tenir pilota, ara aturada, l'equip balearico. Anem a veure aquesta falta, on pot acabar, perquè estem en el minut 55. Ja dic, de moment no passa res, però no hauria de donar peu l'Atlètic a Cal Corujo tornés a avançar-se en el marcador. Anem a veure aquesta falta de Rubén Bové. Això, amb un golet de l'Atlètic, s'acabaria tot. Rubén Bové, camp esquerre, banda esquerra de l'atac de l'Atlètic. Penjarà la pilota a la frontal de l'àrea, que sembla el metro a Madrid. Està tothom en aquesta frontal de l'àrea. Només falten els espectadors. Alerta Bové, punt de penal, no remata ningú. La pilota que es perd per línia de fons traurà de porteria el Corujo. Minut 56, 11 d'aquesta segona part. Atlètic 0, Corujo 1.
1: El municipal de Sa Pobla té la pilota, el conjunt local, el conjunt d'Òscar Troya. Minut 54 i continua guanyant el conjunt local per un gol a 0. Gol de Marco Alarcón al minut 6. És Nofre Riera que toca enrere amb el seu company en Jaquinto. Jacinto, que aguanta la pilota al centre del camp, toca en Penyafort, Penyafort per Soler, Soler que vol tornar a tocar en Jacinto, alerta perquè hi ha espais a la defensa del Numancia, és Nofre Riera a la banda, Nofre Riera que posa la centrada.
2: Fora de joc.
1: Fora de joc. Torna a xiular fora de joc. L'àrbitre li dona l'hoquei al linier del costat dret, que ha assenyalat aquesta situació no legal del lateral esquerrà. Nofre Riera, el lateral
2: molt justet,
1: del
2: Poblense.
0: Expulsió a l'estadi Balear. Expulsió a l'estadi Balear. Segona groga per al futbolista Creques Borja Marchante per una falta damunt Jaume Tovar, que corria a la banda. Li estava fugint, l'ha hagut d'aturar. Segona targeta groga, expulsió al Coruixo. Es queda l'equip gallec amb un home menys per expulsió. Crec que és el dorsal número 4, Borja Marchante.
3: Així és Borja Marchante el que ha estat expulsat i crec que no ha cap discussió.
0: Borja Marchante ha vist dues targetes grogues en dos minuts. Minut 55, minut 57 i se'n va al carrer.
3: I la falta és clara. És que no sé què protesta.
0: Sí. No sé què protesta, Borja. La falta és claríssima.
3: En tot cas, torpesa per part del futbolista del Coruixó, sapien que té una targeta groga, arriscar-se a fer aquesta entrada. Per darrere, sense tocar pilota, anant clarament
0: acaba en estorbell. Acaba de sentenciar el Coruixó les seves possibilitats. Ara, amb un home menys, ho tindrà molt, molt complicat, encara que està guanyant 0-1, però anem a veure com acaba aquesta jugada. Falta lateral a favor de l'Atlètic, banda dreta, pilota que anirà penjada cap endins, traurà un esquerrà, i anem a veure com acaba aquesta acció de Borja Marchante. A més de l'expulsió, pilota penjada, atura el porter Álvaro sense problemes, jugarà el Coruixó, minut 58 i mig, amb un home menys el Coruixó, Atlètic 0, Coruixó 1.
1: A Sa Pobla, minut 56, hi ha falta també lateral, però al costat esquerre, Francesc Fullana serà el responsable de treure aquesta falta, aquesta pilota aturada. Nofre Riera que s'obri a la banda esquerra, i mare meva, quin oratge.
2: Sí.
1: I alerta perquè crec que va en direcció a porteria del Numancia, li passa favorable. Va Francesc Fullana, posa les entrades, bona, pot arribar, hi ha una empenta de Jani Buila.
2: No
1: xiula res l'àrbitre. També hi ha un jugador en terra del Numancia, les mans a la cara, sí. Va d'un costat a l'altre, en terra. En
2: qualsevol cas no era suficient per xiular penal.
1: I l'àrbitre que demana les assistències mèdiques del conjunt sorià que entrin al terreny de joc del municipal de Sa Pobla, tot això quan ara surt el sol, i veurem si té res a l'any.
2: Bueno, l'important és que està passant els temps,
1: sí.
2: Que com comentàvem, el primer quart d'hora era molt important per part de Poblense, en el sentit que no li marcassin o no li empatassin el partit. Bueno, està complicant, segueix tenint molt controlat, a veure que està forçant un poc més la màquina ja al Numancia, si no li queda d'altre, i jo crec que això en el final li pot perjudicar en el sentit que si no està encertat de cara a porteria, el Poblense pot sentenciar.
1: Així és, i ara el Numancia ja veiem que comença a preparar els primers canvis, o vol una reacció Ángel Rodríguez.
0: Canvis a l'Atlètic Balears. A l'Atlètic Balears, se'n va avui sense fer gol per aplaudir com sempre Moja Keita. Se retira del terreny de joc el davanter substituït per Miguelito i entra també Sheriff Tafershofer substituint Marc Lache. Doble canvi a l'Atlètic Balears quan l'àrbitre ha perdonat una segona expulsió al jugador Carlos Alonso del Coruixó. Una falta claríssima de targeta al mig del camp. Se n'ha adonat que ja tenia una, la primera del partit, i no s'ha atrevit a deixar el Coruixó amb nou jugadors. Doble canvi a l'Atlètic, es manté el 0-1 i li perdona la vida l'àrbitre a Carlos Alonso.
3: Doncs quan són la 1 i de 8 minuts, ara sí, aprofitem el moment per fer una nova ronda informativa. Poliesportiu Municipal de Sa Pobla, Xisco Ribas, minut i resultat, Poblense Numancia.
1: Minut 58, continua guanyant el Poblense, farà els primers canvis al Numancia, Poblense 1, Numancia 0.
0: A l'estadi Balear, 61 de partit, arriben els primers canvis a l'Atlètic, Xerif i Miguelito per Lache i Keita, tot continua com estava, Atlètic 0, Coruixó 1.
3: I en quant a la tercera federació, promoció d'accés en el grup Balear per tenir un...
1: Penal a Sa Pobla.
3: Endavant, Xisco.
1: Penal a Sa Pobla, penal favorable al Numancia. que Mustafà i l'àrbitre no ha dubtat gens, Tomàs, no. d'aquest penal, no sé què t'apareix.
2: M'ha parescut penal.
1: Sí,
3: i és penal. És penal.
2: Una jugada que pot dur molt de perill, però sí. M'ha parescut penal.
3: Absurd, Tomàs.
2: Una pena, era que dèiem, el primer quart d'hora intentada que el Numancia no marcàs, i mira, però bona tercera oportunitat. Mira, tenim aquí l'oportunitat de Borós, penal.
1: Sí, un penyafort, no?
2: Sí.
3: Sí, Toni i Penyafort.
2: Sí.
1: I estava molt escorat, Mustafà, no tenia perill
2: no de xut ni res. No tenia perill de xut ni molt
1: maco. Centrada, sí. Però...
3: Innecessari.
1: Sí, tal vegada li topes.
3: Innecessari.
1: S'ha apressurat. Són jugades molt típiques, no?, de quan es davanter es tropitja en sària teva.
2: Bueno, anem a veure. Si un màxim gol de jugador, Jonathan és que intentarà empatar.
1: Intentarà batir en Vicenç Sabater. Minut 60, una hora de partit aquí al Municipal de Sa Pobla. 15 minuts d'aquesta segona part. El Numancia que vol empatar el partit, però no l'eliminatòria, perquè recordem, està el Poblense per 2-0 en total. Va Joni, que vol empatar, va Joni, gol! Gol del Numancia. La pilota que va enmig de la porteria de Vicenç Sabater, que s'havia llançat al costat esquerre. Engana el davanter del conjunt sorià, gol de Joni de penal, minut 60, Poblense 1, Numancia 1.
9: Esports 3, Angel.
3: Una autèntica llàstima, Sa Pobla arriba d'empat des del punt de penal, gol de Joni, i veient l'acció una altra vegada de la pena màxima com és per Toni Penyafort. La realitat és que Toni arriba tard a l'ajuda, i clar, arriba tard, el davanter no està acostumat a defensar, doncs com a Givert. Arriba el que ha arribat.
2: Sí, una pena perquè ho comentàvem, era important no encaixar els primers 15 minuts i no m'ho veure perquè ara és un altre partit.
3: Sí, sí.
2: Ara sí que el Numancia té l'oportunitat, no m'ho veure.
1: Alerta perquè arriba el Penyafort, fora! Quina ocasió de Penyafort.
2: Sí.
1: I sembla que l'ha topada un defensa, no?
2: Sí, perquè dona corna.
1: Dona corna l'àrbitre.
2: Bueno, bona reacció bona per part de Poblense, però sí que és veritat que ara s'obre un altre partit totalment diferent. Ara és que, en el que no li ha tremolat les escames en el Poblense, perquè encara té l'avantatge i està passant-se eliminatori.
1: Sí,
2: que és veritat que és un cop perquè, no vull dir... Sí, era la primera oportunitat i a més una jugada que no tenia cert perill.
3: No tenia perill, sí. Home, no tenia perill.
2: Així és.
3: Directament, no
2: així
3: tenia perill.
1: Corna per el Poblense. Francesc Fullana que es prepara, l'àrbitre que va a xerrar amb el porter, amb els jugadors de tots dos aquí, no vol cap, demana sobretot cap. No vol que passi res allà dins l'àrea petita d'Ivan Martínez.
0: A punt de marcar el Corusho, mitjançant Ivan López en pròpia porteria, finalment ha cedit a corna. Sembla mentida que el Corusho estigui amb 10. Quina jugada, quin contracop, que ha acabat en corna, que traurà Sider. Ha hagut doble canvi al Corusho. Rares i Juan Rodríguez han substituït Fariño i Alonso. Alerta amb aquest corna. Minut 65, pilota penjada a la frontal de l'ara petita, la treu Tobar en tasques defensives, pilota al mig del camp, el xut, fora! El xut des de 30 metres. Ha anat fora.
1: Marco Alarcón està en terra, es toca la panxa, l'afició està molt cremada, la centrada sembla que es corna ara i està Marco Alarcón, l'autor del gol del partit, de l'autor del gol del Poblense, estàs en terra.
2: Sí, perquè ha pegat en el pal, l'han espitjat, l'han espitjat i ha pegat en el pal i s'ha pogut fer moltíssim de mal.
1: Els àrbitres se l'han menjat?
2: Sí,
1: li estan demanant
2: penal, anem a veure.
1: Veig la repetició, sí.
2: Hi ha un espitjat i peguen el pal.
1: Crec que és Mustafà, que espitja Marco Alarcón contra el pal.
2: Sí.
1: I té molt de mal a la panxa, al pit. Pep Palleres, com a bon capità, queixant-se a l'àrbitre. I l'àrbitre diu que res, que serà corna favorable al Poblense.
2: Sí.
3: Aquí no hi ha replay, ni repetició, ni res, clar. Però per les imatges que tenim d'Ivatres Televisió, qualque cosa ha passat. No crec que en Marco Alarcón s'hagi inventat un con, ni el mal, ni totes aquestes coses.
1: Alerta perquè continua el corna, Martí Palleres! Fora! La rematada de cap de Martí Palleres del corna tret per Francesc Fullana.
3: Companys,
1: se'n va fora per línia de fons. Perdona,
3: Xisco. Perdona, Xisco. Ara hem vist una repetició per darrere la porteria. I està claríssim, l'has empenjat, l'has tampat contra el poste, això és penal, i evidentment com que sí, no, sí, ha, que... no hi ha bar aquí, ni repetició, ni replay, doncs mos quedem així.
2: Bueno, la resposta és bona per part de Poblense, eh? Si hem de mirar la part positiva és que ha respost i no li està tremolant ara mateix les cames. Anem a veure què és el que passarà, perquè sí, el partit està molt obert. Sí, i el que no crec és que acabi amb aquest empat a 1.
3: Això és el problema, Tomàs, que al Poblense sí, no li convé que el partit estigui obert. No li convé.
2: Correcte. Sí. Correcte.
1: Pilota al centre del camp, pilota aturada, favorable al Poblense. La falta de Juancho, dorsal número 10 del Numancia. Minut 64. Continua l'empat a 1 al marcador entre Poblense i Numancia. I guanya l'eliminatòria el Poblense per un gol. Per tant, el Numancia, per forçar la pròrroga, necessita fer un altre.
2: Hi ha molt de partit encara aquí, eh?
1: Molt de partit, 25 minuts encara.
2: Sí.
1: Més extens afegit, que afegirà, que segur que n'haurà entre un penal del gol, sí, això. Mustafa, que connecta amb Johnny. Johnny, obri la banda per Ale Gil, Fermín, que el doble. Molt bé, Pep Palleres, el capità del Poblense, que recupera la pilota. Cerca en llarg a Toni Penyafort. Pilota per al Numancia. Jani Bull, l'alerta, perquè no és gens dolenta la
2: falta,
1: passada per Juancho.
2: Falta.
1: I Juancho ha com es falta sí, sobre Martí Palleres.
2: I dos canvis que farà el Numancia.
1: Dos canvis del Numancia. Entrarà dorsal número 24, Escardó, i el dorsal número 3, Tenerife, que crec que el coneixes, Bonilla.
2: Sí, se'n va... Se'n va Néctor, que tenia targeta.
1: I en Fermín.
2: Sí.
3: Encara lluga.
1: En Fermín, que tenia targeta.
3: Encara lluga.
2: Néctor Penya, Fermín, és que tenia
1: canvia,
2: targeta,
1: sí. Sí, sí, canvia lateral esquerre i lateral dret. I estrendre, perdó.
2: Sí.
3: En Javi Bonilla. Doncs alerta, perquè té un bon tret aquest, eh? No és mal jugador en atac, ni molt manco.
1: Se'n va allà al lateral esquerre, Javi Bonilla, és jugador mallorquinista.
3: El que t'anava a dir, pels que encara no els hi sona, en Javi Bonilla, d'aquell equip que va tornar a segona divisió després de jugar aquella temporada nefasta.
2: Correcte.
3: Per la història del Mallorca, segona divisió B.
1: El Poblense, Jaquinto davant Mustafa, que bé que se'n va Jaquinto, i falta de Mustafa. Demanaven targeta, l'àrbitre que no, la xiula.
2: No, la xiula. L'està avisant.
1: Ha avisat Jaquinto de que
2: no se tiri. De que no se tiri.
10: Falta per allò, fa favor de la
1: cara, no sé, semblava... Ens han ganat molt bé.
2: Jo crec que mos han ganat.
1: Jo crec que també, perquè no se queixa molt
2: perquè no, Jaquinto. Exactament.
1: No se queixa.
2: Exactament.
1: Mustafa també que li reclama.
2: Sí, sí.
1: Pilada per al Numancia, per tant, de porteria. Carlos Gutiérrez, el capità, que xerra amb el porter, li deixa finalment a Ivan Martínez, que traurà en jar, demana l'equip que junti a la banda dreta perquè ja caurà la pilota. Minut 67, continua l'empat al marcador, empat a 1, gol de Marco Alarcón i gol de Johnny per part del Numancia de penal.
0: L'ha tenguda ara l'Atleti Balears en aquesta jugada per banda esquerra de Rubén Bové. No ha trobat rematador en el segon pal. Doble canvi, una altra vegada el Corucho, Santos i Pelayo han substituït Mateo i Añón. El conjunt gallec, l'Atlètic, que està cercant el gol de l'empat per jugar ja amb tranquil·litat el que resta de partit, que són 20 minuts. Estem en el 70 de partit. Alerta frontal de l'àrea, Jofre Xerta. La passada per Gerardo Bonet dintre de l'àrea. La treu la defensa, estava lluitant per aquesta bolla. Jaume Tobar recupera Taferstoffer al mig del camp, pilota oberta a banda, recupera el conjunt balearico a la frontal de l'àrea, té la pilota Gerardo obri cap a la dreta, cerca l'Atlètic Balears aquest gol que doni tranquil·litat perquè el 0-1 no perilla res, però pot ser perillós.
3: Endavant, Xiscos.
1: En el 68, doble canvi d'Òscar Troia, entraran Aitor Pons i Joan Salvà i sortiran Tomàs Jaquinto i Toni Penyafort. Jaquinto, que era un dels jugadors amonestats, sembla que Òscar Troia sí, no vol perill.
2: No vol, sí, no vol problemes.
1: I més després d'aquell advertenci, no?, de l'àrbitre Jaquinto per tirar-se. Per tant, dos primers canvis del conjunt Poblè, minut 68, corna favorable al Poblense. Francesc Fullana, que posa la centrada, queda un poc curta, Marc Alarcón, que la volia pentinar, pilota endarrere per al Poblense, minut 68, Poblense 1, Numancia 1.
0: A l'estadi Balear continua el 0-1 a favor del Corusho. Minut 71 de partit. Ho intenta una altra vegada el conjunt gallec, que en cap moment sembla que estigui amb un home menys al terreny de joc. Pilota ara endarrere, toquen els centrals. Ha rebut una targeta groga Juan Rodríguez, només entrar al camp. Perd la pilota el Corusho, pilota per l'Atlètic. Tot el que sigui tenir pilota serà un avantatge per l'Atlètic. Continua en el 71 i mig de partit, l'avantatge mínima. Ara el resultat per part del Corusho, que no a l'eliminatòria, que estaria 3-1 a favor de l'Atlètic.
3: Quan són la una i mitja, anem a fer la darrera ronda informativa del dia. Sa Pobla, Xisco Ribas.
1: Municipal de Sa Pobla, minut 69, continua el poblense per davant de l'eliminatòria, però el marcador poblense 1, Numancia 1.
0: 72 de partit a l'estadi Balear, Atlètic 0, Corusho 1.
3: Bona moció d'accés a Segona Federació, fase Balear, minut 67 en el poliesportiu Espús, Josetense 1, Manacor 0. I el nou Can d'Inca, minut 66, Constanci 0, Penya Esportiva Sant Eulàlia 0.
9: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. El sol que no surti avui. No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura. A IB3 Ràdio... Esports 3. En joc.
3: Tornem a l'estadi Balear. Per l'Atleti Balears per 0-1 davant del Corusho. Per un Corusho que juga un futbolista manco. I un Corusho que sí, ho intenta Gavi, però crec que el control del partit
0: sí,
3: el té l'Atleti Balears.
0: És molt inofensiu. Amb atac és molt inofensiu. Ara ho intenten una altra vegada. Pilota a la frontal de l'àrea. Alerta que la jugada és pilota interior. No, res. Aquí mor la jugada. Cada vegada que arriben a l'interior de l'àrea, sembla que els hi tanquen les persianes i ja no veuen res i s'esvaeixen les oportunitats de l'equip gallec. Tornarà a treure de porteria. Pablo García era ja dues pilotes a l'interior de l'àrea, una ja la treta de fora. La defensa de l'Atlètic, que posarà la pilota en joc, 74 de partit. Només queden 16 per al final. L'Atlètic estaria classificat per la ronda final. Juga ara mitjançant Ivan Serrano per banda esquerra. Ivan Serrano en lluita directa amb Guille Pirín. L'àrbitre no ha xiulat falta, considerar que no hi havia res, havia caigut. Ivan Serrano recupera la pilota. El conjunt gallec juga el seu porter Alberto. Alberto pilota al mig del camp perquè jugui Rares. Rares obrint cap a l'esquerra. Se li perd la pilota al conjunt gallec. Sembla que no havia tocat ningú. Efectivament, serà treta de banda a favor de l'Atlètic. Minut 74 i mig de partit. Atlètic 0, Corusho 1.
1: Sa Pobla, minut 72. Continua l'empat al marcador. Empat a 1 entre Poblense i Numancia. I continua tenint la pilota el conjunt sorià, Jani Buila, que avança, toca en Juancho. Juancho s'intenta ficar per de dins, Marta. O aconsegueix alerta la jugada de Juancho, que cau amb Francesc Fullana. No hi ha res. Francesc Fullana, que li ha guanyat la pilota en aquesta bona jugada del dorsal número 10 del conjunt sorià, i treta de banda per el poblense. Sembla que hi ha hagut l'Espinillera.
2: Sí, espinillera. Bueno, després del gol només no ha passat absolutament res. Sí. Això és bo per poblense. Hi ha hagut aquella jugada dubtosa d'un possible penal a favor de poblense,
1: sí.
2: Però després no està passant res, això és el millor que va passar en aquest partit.
1: Tot això quan el Numancia fa dos minuts, doble canvi, s'han anat Carlos Gutiérrez i Ale Gil, Carlos Gutiérrez el capità, que estava en bon estat, i han entrat Dani García i De Frutos. Intenta reaccionar el Numancia perquè necessita un gol per forçar pròrroga aquí al municipal de Sa Pobla. Minut 73, traurà de banda Bonilla, que s'ha posat el braçalet de capità.
0: Canvia l'Atlètic.
1: Intenta arribar Marco Alarcón, sortirà el poblense la pilota.
0: Canvia l'Atlètic, es retira Rubén Bové, surt al camp Axel Bejarano. Canvi al conjunt de Luis Blanco.
1: Alerta perquè ha perill. Alerta perquè Escardó està dins l'àrea. Alerta Escardó que posa la centrada. Molt bé Vicenç Sabater. Ha estat molt viu. Ha agafat la pilota en les mans sense problemes. I alerta amb aquestes entrades, amb aquestes avançades del Numancia.
2: Sí, sí. A més ha entrat gent de refresc que li està donant aquest puntet més de velocitat. És que ha d'arriscar, no li queda d'altre en el Numancia. Anem a veure si Poblense amb una de les contres allà on pugui, que tampoc és dominador ara en aquest moment el Numancia, el partit està totalment xapat,
1: sí, sí,
2: tant per una part com per l'altra.
1: 16 minuts per arribar al 90. 1-1 al marcador. Joan Salvà que posa la centrada. Menci arriba i Torpó no arriba. Ho fa molt bé a l'any que toca en Jani Buila. Jani Buila per Joni. Joni, el control no era bo, però...
2: Sí, s'ha fet un autopasse.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Juancho a la banda esquerra. Davant té Marco Alarcón, l'autor de l'únic gol del Poblense. L'autor dels dos gols del Poblense en aquesta eliminatòria. Juancho amb Bonilla. Bonilla amb Juancho de nou. El Poblense ara sí que es situa bé darrere i això és el que més li convé al conjunt d'Òscar Troya.
2: Sí, perquè és veritat que té la pilota però està circulant. Veus, ara passa la pilota cap endarrere. No li està donant velocitat a la jugada i això va en benefici del Poblense.
1: Quan el Numancia té la pilota aturada i el Poblense té les dues línies de 4 i els dos a dalt...
2: No té res a fer.
1: No té res a fer, el Numancia. Està molt còmode el Poblense jugant així. Pilotada llarga. Aitor Pons alerta que Mustafa es pot dormir. No arriba Aitor. Pilota per Ivan Martínez.
2: El que passa és que una jugada aïllada te pot fer un gol per qualsevol dels dos equips.
1: Sí.
2: Pot tenir partit molt controlat, però una jugada aïllada, com ha hagut la jugada de penal...
1: No t'ho esperes.
2: No t'ho esperes i ja la tens.
1: I arriba, sí, sí. Pilotada llarga, la recupera Juancho, que toca amb Bonilla. Bonilla, la centrada alerta que és bona per Joni. Joni, que remata, ha rematat un poc amb el cos cap enrere. I Vicenç Sabater, que no té problemes per agafar les mans aquesta pilota. Minut 76, 14 per arribar al 90. Continua el Poblense 1, Numancia 1.
0: A l'estadi Balear, falta perillosa a favor de l'Atleti, banda esquerra de l'atac de l'equip de Luis Blanco, té la pilota als peus Gerardo Bonet, no, Jofre Xerta, Jofre Xerta finalment, Gerardo Bonet s'ha escorat a banda esquerra, serà Jofre qui posi la pilota en joc, 4-5 jugadors de l'Atleti a la frontal de l'àrea cercant la rematada, anem a veure on la posa el migcampista blanc i blau, juga en curt, cap a la frontal, el toc de Miguelito. Miguelito obri per a Jofre. Jofre no està en fora de joc, fa la penjada a l'interior de l'àrea. Rebutja la defensa, cau el segon pal. Controla l'Atlètic encara. La jugada embatada, pilota per Miguelito, fora de l'àrea. Miguelito toca en horitzontal per Gerardo Bonet. Gerardo Bonet es desfà del contrari. Obri cap a l'esquerra, Xerta. Xerta, bona acció per Ivan López. Ivan López a l'interior de l'àrea. Estava cercant aquesta possibilitat. Morillo no ha pogut. Pilota rebutjada per la defensa. Cap a la banda lateral, serà finalment pilota per l'Atlètic, entreta de banda. Pilota a favor de l'Atlètic, entreta de banda. Morillo que ha substituït Jaume Tovar fa uns instants. A un altre canvi per part de l'equip de Luis Blanco, traurà de banda Ivan Serrano. Ivan Serrano que penjarà aquesta pilota probablement a l'interior de l'àrea. Toca com pot l'Atlètic fins que l'ha perduda. Juan Rodríguez treu, pilotada llarga, recupera Jaume Pol. Podrós Jaume Pol, control, dona una volta sobre si mateix. Juga per Ulrich, l'alemany. Toca la pilota en curt cap a la banda esquerra. Una altra vegada Jaume Pol. Jaume Pol amb Ivan Serrano. Ivan Serrano, bona acció per Gerardo Bonet. Gerardo Bonet controla la pilota. Cerca un company, de moment no troba ningú. Ha d'obrir cap a la dreta. Ivan López cap endarrere. Alejandro Pérez. Alejandro, el central, que juga més endarrere. Cap a Pablo García, el porter de l'Atlètic. Minut 80. Queden 10 minuts perquè l'Atlètic jugui la ronda final per l'ascens a Primera Federació. Pilota oberta a banda dreta. La penjada, rebutja la defensa. Traurà de banda l'Atlètic, com dèiem, minut 80, tot continua igual, amb el 0-1 al marcador, amb aquest resultat, l'Atlètic Balears passarà de ronda.
1: I qui també passarà de ronda amb aquest resultat, amb aquest 1-1, és el Poblense, que continua empatat a 1 amb el Numancia, global de l'eliminatòria, favorable al conjunt mallorquí per 2-1. Té la pilota Mustafa. Quin regat que ha fet Mustafa al seu camp. Toca per Juancho. Juancho que pot obrir la pilota amb Bonilla. Bonilla, el capità del Numancia. Toca de nou amb Juancho. Dorsal número 10. Bonilla està estès al terra. Ha rebut un cop al peu. Jani Buila obri per Escardó. Li doble a Alain. Continua Escardó, que vol portar la centrada al segon pal. Nancy Riba Bonilla, alerta perquè és perillosa. La pilota que es quedava dins l'àrea
2: petita. Quedava morta, sí.
1: I la rebutja la defensa. Va Escardó, el xur, rebutja Miquel Soler. Corna per al Numancia i Tomàs comença a arribar cada vegada més al conjunt sòria.
2: Bueno, no li queda d'altre, Però bueno, jo crec que si el Polonès està seriós, el que passa és que qualsevol jugada, un rebuig dins l'àrea, com ha pogut passar ara mateix,
1: pues, un dels seus,
2: i morta.
1: I
2: però bé, anem a esperar i desitjar de que
1: no hi passi.
2: De que no passi.
1: Corna per al Numancia, la posa el jugador sòria, rebutja sense problemes.
2: És que estan tots a dins del camp de Polonès, eh?
1: Sí, sí. Llegat d'una o dos, però es queden darrere, per la contra, tots els jugadors dins l'àrea. Torna Bonilla, que vol tornar a posar la centrada. Bonilla, alerta, quines centrades que posa Bonilla. Arriba Escardó al segon pal. Continua Escardó, que deixa estes en terra. No fre Riera, Escardó, que es vol fer una més.
2: Gràcies.
0: La tanguda Gerardo, la tanguda Gerardo per l'Atlètic. Mitja volta de Gerardo a la frontal de l'àrea. El xut en cama esquerra l'ha aturat el porter Alberto. Ha estat a punt de marcar l'Atlètic, que ho torna a intentar per a banda braç.
1: Alerta que va Poblense.

0: faltes,
1: sí,
0: de recanvis.
1: Així
0: ha sortit Marco Alarcón.
1: Marco Alarcón i entra Lluís Montiel.
0: Ho sentiu, primer canvi, Marco Alarcón que surt, l'autor del gol d'aquest partit del Poblense i l'autor dels dos gols del Poblense a l'eliminatòria, va fer l'únic gol a Los Pajaritos, entre Montiel, dorsal 22, i el segon substituït és Joan Proens, el davanter, que ha dit ara Tomàs de la millor ocasió d'aquesta segona part del Poblense.
2: Per sentenciar l'eliminatòria i una contra, bueno, el que ha de viure ara mateix el Poblense, d'estar seriós a darrere i coi la contra, i ara més que mai, perquè hem vist que s'han presentat 3 contra 2, i és que ho tenia tot de cara per fer el segon gol.
0: Sí, sí, era... s'hagués hagut d'aprofitar millor aquesta cosa,
2: sí,
0: no?
2: Ho han fet tot bé, tot bé, menys la rematada.
0: Així és.
3: Darrer canvi a l'estadi Balear.
0: Era un penal.
3: Darrer canvi a l'estadi Balear. Ramis entrat substituint Jofre Xerta. És el darrer canvi dels homes de Luis Blanco. Minut 84, 6 per al final, 6 perquè l'Atlètic jugui la ronda final per l'ascens a Primera Federació. Alerta Miguelito, Miguelito, Miguelito, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Miguelito, que deixa en el camí qualsevol ensurt. Ara sí que s'ha acabat. Minut 84 i mig. 5 i mig per arribar al final del partit. Ha empatat l'Atlètic. Ho ha fet Miguelito. Atlètic Balears 1. Miguelito Coruixó 1.
4: Esports 3. Engel.
5: Espectacular el gol de Miguelito per tota l'escaire, pràcticament el remat de la frontal de l'àrea del futbolista Atlètic Balears. Eliminatòria, jo diria que més que tancada, ja ho estava amb el 0-1, malgrat el 0-1, però amb un home menys per part del Coruixó, i a l'estadi Balear, que sentencia l'eliminatòria a Sa Pobla, que encara estem pendents de que el Domarci no doni un altre surt, Xisco.
0: I així és, perquè ara ho intentava Miquel Soler, el contraatac al Poblense, però estem veient que aquest partit és de contraatacs ara mateix.
2: Sí, sí, totalment, totalment, perquè cada pic que perd la pilota el Numància li està creant una jugada, o manca una arribada per part del Poblense.
0: Així és, ho hem vist abans en l'ocasió de Joan Proens.
2: Sí.
0: Alerta, un jugador en terra, de Frutos, està en terra, no ha xiulat res l'àrbitre, traurà davant de l'any, que demana als seus que aprofitin aquests espais a mig del camp, l'àrbitre que xiula i li farà tornar a repetir. Ángel Rodríguez, l'entrenador del Numancia, veient com li senyalava, no, el rellotge,
2: sí,
0: l'àrbitre. No vol perdre ni gat segon. Alain, enrere. Per Ian Olivera. Ian Olivera, que rep la pressió d'Aitor Pons. Ian Olivera obrirà la banda, no ho fa, sí que ho fa finalment per Bonilla. Bonilla, que vol que torni a començar l'equip. Mustafa, en De Frutos. Minut 84, continua l'empat a 1 entre Poblense i Numancia. Un resultat que li va molt bé el Poblense. I Òscar Troya, que demana més,
2: va,
0: demana més a l'afició. Tan nerviós.
2: Sí, perquè són uns minuts ara claus, perillosos. Dir, molt perillosos. Queden 5 minuts més que pugui donar i ara sí que se l'està jugant tot amb atac. El Numancia està mantenint a dos homes a darrere tan sols i postes els contres poden ser mortals, però sí que veu que està acumulant moltíssima de gent en el camp contrari i això a qualsevol moment pot venir el gol de l'empat.
0: I més pólvora per el Numancia dalt. Entra segon un altre canvi, sí, entra Matos, dorsal 7, i surt Alain, lateral dret. Canvis ofensius.
2: No, s'estan cremant tot el xarnau, ara ja...
0: No queda més, són 5 minuts.
2: Tot o res.
0: Més afegit.
2: Sí.
0: I alerta aquesta falta lateral que la posarà en Joan Bonilla, que ja han vist quines centrades que posa, sí, ben perilloses. Bonilla, que aixeca la mà. La centrada, alerta, el segon pal, surt Vicenç Sabater. Mare meva, com si fos Superman.
2: Sí.
0: Molt bé, Vicenç Sabater, que rebutja la pilota fora, traurà de banda el Numancia. De Frutos vol posar la centrada, molt bé. Montiel, que ho evita, i torna a treure de banda. Mustafa, i ara ja sembla que totes les pilotes aniran dins l'àrea.
2: Totes, sí.
0: Per cercar algun rebuig, alguna
2: una segona jugada, sí.
0: Sí, sí. 5 minuts, continua el Poblense 1, Numancia 1. Alerta, perquè aquesta pot ser perillosa si arriba Aitor Pons. Molt bé, Mustafa, la fa fora, recupera la pilota.

0: Paulense, que traurà de banda 5 minuts i alerta perquè Miquel Soler es toca la cama i crec que està demanant el canvi a Òscar Troya.
1: Sí. Ha fet tots els canvis ja, Òscar Troya?
0: N'ha fet 4.
1: N'ha fet 4, sí.
0: Que sembla que el 5 seria en Soler, que no pot més. Joan Salvà, intentant connectar amb Aitor Pons i la torna a agafar Mustafà. Mustafà, que no vol saber res, la tira a l'aire. Escardó, que la toca amb el cap. Juancho no la pot agafar i torna a anar la pilota enrere. Sortirà des de darrere Ian Olivera, que la torna a fer llarg.
1: Gràcies, gràcies. No pot deixar passar tranquil·lament i treure de porta.
0: S'ha complicat.
1: S'ha complicat i tant.
0: Sí,
1: i tant.
0: 4 minuts, necessites un gol, més pròrroga.
1: Sí, sí, sí.
0: Mal de fer. Pilota per al Poblense. A por ellos, que crida l'afició poblera. 1-1 al marcador, 2-1 a l'eliminatòria, favorable al Poblense. Montiel, que toca la banda per Palleres. Fullana, en Salvà, Salvà en Palleres. De nou, en Salvà, la recupera el Numància i amb això és embalcada en alerta el Poblense. Molt bé ara la recuperació. Torna a tenir la pilota el conjunt d'Òscar Troya.
1: La contra ha de ser a favor de Poblense, eh? No en contra.
0: Així és.
1: L'alerta? L'alerta
0: perquè li ha caigut la pilota. Aitor Pons, Aitor Pons, que xuta! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! Gol! Del Poblense, quin golaç d'Aitor Pons, que aprofita la pilota morta als voltants de l'àrea. Quin golaç d'Aitor Pons, minut 87, esclat de la bogeria a les graderies del municipal de Sa Pobla. Poblense 2, Numància 1.
2: Esports 3, en joc.
3: Quina canonada en càmera de Aitor Pons per pràcticament sentenciar aquesta eliminatòria. Bon gol del veterà davanter menorquí, que la veritat, a part de la feinada que ha fet endavant, ha signat un gol espectacular, Tomàs.
1: Sí, el gol ha estat espectacular, una pèrdua de pilota per part de Numància, i Aitor Pons, que si té quatre coses, és gol, i aquí no, vamos, ha fet una rematada boníssima i acaba de sentenciar aquesta eliminatòria a favor del Poblense, i ja pensar pràcticament en la següent eliminatòria, que segur que no serà difícil, però jo crec que ha de gaudir, ha de disfrutar d'aquesta, i ho està afegint ara mateix l'afició. És una locura el que està passant ara mateix aquí en el municipal de Sa Pobla.
0: Ja es veu en aquesta final, a la següent ronda, a la final d'ascens a la primera federació. La pilota s'està veient l'àrbitre que xiula, Miquel Soler que cau en terra. Li convé això al Poblense ara, que passin passin coses.
1: Així és.
0: Perquè el Numància, perdent 2-1 el marcador, necessitaria ara fer dos gols per passar la pròrroga.
1: Ja, minut 89.
0: Bueno, minut 89.
1: Que anirem a 4-5 minuts. 5 minuts per demanar, ara ja és pràcticament impossible, hauria de ser un miracle que el Poblense no passara a la següent ronda. Jo crec que ha estat meritori, ha estat, crec que s'ha merescuda,
0: sí.
1: Sobretot a doble partit, ha estat superior, perquè ha tingut les seves oportunitats al Numància, però en qualsevol cas ha estat molt seriós en defensa i ha sabut aprofitar les ocasions que ha tingut, i aquest gol acaba de sentenciar l'eliminatori.
0: Ho dèiem abans, el canvi, que Miquel Soler es tocava la cama, no podia més, i ja ha produït aquest darrer canvi del Poblense. Surt Miquel Soler i entra el dorsal número 10, Diego.
4: Final a l'Estadi Balear. Final a l'Estadi Balear. S'ha acabat el partit a l'estadi amb aquest empat a 1. Va marcar primer el conjunt del Corusho, minut 53, mitjançant Mateo Ganderillas, i Miguelito va establir l'empat en el minut 85, a 5 del final. Com no podria ser d'altra manera, l'Atlètic Balears ha fet bo el 0-3 de l'anada, jugada a Galícia. L'Atlètic Balears jugarà la final per l'ascens a Primera Federació. Final a l'Estadi Balear, Atlètic 1, Corusho 1.
3: Gràcies, Gavi, per aquesta oportuna connexió, ja per donar el final i la classificació de l'Atlètic Balears per la ronda final per l'ascens. Tornem a Sa Pobla, a viure's de res minuts d'una altra classificació, la de la Unió Deportiva Poblense, Xisco.
0: 5 minuts afegit en aquesta segona part, 5 minuts més que es jugaran. quan ja resten 4.
1: Sí.
0: I l'afició que ja comença a celebrar amb molta alegria.
1: Sí, molta alegria.
0: Classificació a la final.
1: Molta alegria, la veritat que ja t'he dit que per jo merescuda que passe del Poblense en el còmput general de 180 minuts crec que ha estat superior i ha sabut jugar millor aquest eliminatori que en el Numancia.
0: I és que més damunt la taula, un rival com és el Numancia, fa por en el principi de l'eliminatori, te fa por. Però
1: sí, final... però vist el que hem vist, sense despreciar-lo, crec que imposava molt més el nom.
0: Sí.
1: Molt més el nom que el que realment han vist damunt el terreny de joc en aquests dos partits.
0: Aquesta imatge va donar los pajaritos, no? Que era més nom.
1: Sí, perquè jo crec que avui ha apuntat més cara.
0: Però tampoc tant.
1: No, tampoc tant. Ha tingut una sèrie d'oportunitats, però sí que és vera que crec que el Numancia feia més por el que és el nom que el que era realment l'equip. Sense llevar mèrit el que està afegint el Poblense.
3: Companys,
0: el Poblense ha dominat molt bé.
3: Companys, no només per afegir, a part de la classificació que donam per feta del Poblense, la ja confirmada l'Eti Balears, vos donem una sèrie de noms, qualcun d'ells a lo millor serà rivals de l'Atlètic o del Poblense. Equips ja classificats, Unió Deportiva Logroñés, Unió Deportiva Ourense, Oviedo Vetusta, que és el filial de l'Oviedo. Això són equips que ja estan classificats. Equips que estan jugant, de moment, estaria classificat el Sant Sebastià de los Reyes, que guanya 3-1 global a l'Alcoyano. El Club Deportivo Colla, que guanya per 0-1 al Minera. I estan empatats a 2 en l'eliminatòria Deportiva Alaves B i Real Jaén. El Jaén està guanyant per 0-1. I també queda pendent de veure si es classifiquen Àguiles o Utebo, que han de jugar avui a hora baixa, igual que Conquense Jerez. Així que n'hi ha noms propis que són molt respectables, eh?
1: I tant, sí. I tant.
0: O sigui, la targeta grava per Ian Olivera.
3: Curiosament, Xisco, un dels noms que més pot donava en principi per la història era precisament el Numanci. I el Poblense el deixarà fora.
0: I mireu, continua el Numancia, el contraatac, que vol creure. Quan resten 2 minuts d'aquest temps afegit, Bonilla que posa la centrada, Vicenç Sabater. Molt bon partit del porter del conjunt local.
1: Sí.
0: Molt segur.
1: Sí.
0: I alerta, Aitor Pons, autor del segon gol, que ha fet esclatar la bogeria, que toca amb Diego. Diego que vol posar la centrada. No ha estat bona.
1: No
0: ha estat bona, no ha tocat bé la pilota, no l'ha ferida bé. Sortirà el contraatac, que està molt ben col·locat el Poblense, no ha contraatac.
3: No, res.
0: Recupera Fullana, que bona. Ve la jugada de Fullana, no hi ha fora de joc, Aitor Pons, que pot xutar, continua Aitor Pons, cercava la passada, i per mi que ha pecat de generós.
1: Sí.
0: Hagués pogut xutar ell.
1: I tant.
0: Molt bé, ara Nofre Riera amb Diego, Diego que retalla, toca Nofre Riera, vol tornar a posar la centrada, Jani Puy la toquen de Frutos de cap i de Frutos que la fa fora. Sembla ara que és el Poblense que necessita el gol.
1: Sí la mort, eh?
0: Aquest
1: segon gol ha afonsat el Numancia.
0: Sobre la lona, l'ha deixat. Continua el Poblense en la pilota ara, que domina l'esfèric i ho fa amb molta qualitat. Que bé que ha tocat Montiel, en Nofre Riera, alerta que pot arribar al tercer. La rebutja Ian Olivera, la treu a corna, resten 40 segons d'aquest partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a la Primera Federació. Resten 30 segons per a que el Poblense celebri ara sí oficialment la passa de ronda a la final d'ascens a la Primera Federació. Continua guanyant el Poblense 2-1. L'afició que celebra aquest bon partit dels seus. L'àrbitre que diu que es facin més en fora els rivals, treu en curt Nofre Riera.
1: S'ha acabat.
0: I s'acaba el partit a Sa Pobla. El Poblense que ha guanyat 2-1 al Numancia, que li ha guanyat els dos partits d'aquesta eliminatòria dels play-offs, de les semifinals de play-off d'ascens a la Primera Federació, i tot un poble, Sa Pobla, amb el seu equip, el Poblense, que celebren passada ronda i que celebren que disputaran la final del play-off d'ascens a la Primera Federació.
1: Bueno, partit més que merescut i victòria més que merescuda i l'eliminatori sobretot no m'ho veure, perquè
0: alerta que el porter Ivan Martínez està boig.
1: Són tonteries ara,
0: no sé qui és que cerca, però...
1: No sé de què ve aquesta tonteria. Quan no ha passat absolutament res.
0: No ha passat res.
1: El partit està arrendejat.
3: És fer de Pere Mateu.
0: Assenyala l'àrbitre.
3: És fer de Pere Mateu.
1: És fer de Pere Mateu. Això és impotència.
0: Sí. Però s'obre, no. No ha passat res. El partit ha estat net. Ha estat un bon partit. Joc net.
3: És que no ha passat res.
0: S'ha calmat, sembla.
3: És que...
0: El treuen fora, ja.
3: Sí, bé. Bé, són circumstàncies que passen en un partit de futbol. Una classificació merescuda per part del Poblense. I Tomàs Gibert, somiar no costa res, ho he dit al principi. El torno a repetir. Somiar no costa res. Edre per somiar amb aquest Poblense?
1: No, és que somiar no costa res. I crec que ha de somiar ben despert el Poblense perquè ha passat una eliminatòria molt complicada, que en un principi el millor favorit era el Numancia. Ja t'he dit que més per nom que per el que hem vist en un testament de joc durant els 180 minuts.
3: Totalment d'acord.
1: Però crec que pot somiar amb intentar pujar, anem a veure quin rival, quin és el que li toca. I anem a veure, perquè jo crec que ha d'estar molt orgullós, tant el seu entrenador com l'equip, com l'afició, per tot el que ha fet el Poblense durant aquesta temporada.
3: Jugant d'aquesta forma, crec que ho tenim molt clar. Jugant d'aquesta forma. Crec que el Poblense és el típic equip que passa cada any en aquestes fases d'accés, que no té nom, que no fa renou, que ningú li dona 5 cèntims per ell i que potser, qui sap, pot fer història.
1: Sí, té molt de mèrit el que està fent en Òscar Trolla amb aquest equip. Jo tinc un especial carinyo al Poblense perquè la primera ascens el vaig viure jo aquí amb
3: el Serra Ferrer. Ho he dit abans.
1: Sí, passes i la veritat és que és un gust venir aquí a la Pobla, veure la gent que encara te reconeix, i jo crec que té moltíssim de mèrit aquest poble en tenir aquest equip que té, donar-se una hora bona en el club, repeteix que no és Can Trolla, tot l'equip, i ojalà tingui la sort i pugui tancar el tema amb un ascens a primera ref, que seria històric.
3: Doncs, ho repetim, no sabem a costa res. A partir de la 1 de demà, sabran qui li toca al Poblense com a rival, al igual que l'Atlètic Balears. I escolta, hi ha festa total per futbol balear si al final d'aquesta temporada tenim 3 equips a primera federació per la pròxima temporada. I esperem que el Mallorca continuï un any més a primera. Però això ho contarem ja a partir de les 5, en la prèvia del Llevant Unió Esportiva Real Mallorca decisiu, sobretot pel Real Mallorca. Tomàs Gibert, Xisco Ribas, moltíssima gràcies per la feina que fet avui. I mos tornem a sentir, a bon segur. El deixem aquí quan falta pràcticament un minut i mig perquè siguin les dues en punt. Això sí, cal apuntar marcadors, no mos oblidem de la tercera federació del partit de promoció d'ascens al grup Balear, o millor dir fase Balear. En Espulsió, Setense 1, Manacó 1, el partit s'està jugant encara minut 95, al igual que el nou Can Dinca, el Constanci Penya Esportiva, amb marcador favorable al Constanci 1. Penya Esportiva, Sant Olalí, recordem, el Poblense que ha guanyat 2-1, el Numanci Global 3-1, classificat per la Porta Gran per la ronda final, a l'igual que l'Atlètic Balears, que ha empatat a 1 davant el Corucho, amb un global de 4-1 en l'eliminatòria, i que deixa, evidentment, els de Luis Blanco a dues passes, a l'igual que el Poblense de per què no, la pròxima temporada jugar a primera federació. El deixem aquí de moment, per recordin, que tornem avui a hora baixa en el que fa l'esport, no només amb el futbol, sinó que abans tenim el trot amb el Gran Premi Nacional a les 6 en punt, abans a les 5, l'especial Llevant d'Unió Esportiva, el Real Mallorca, tota la prèvia del que ha de ser, sense cap dubte, tot un partidàs, i per què no, la permanència un any més de primera edició per part del Real Mallorca. Ho deixem aquí. D'aquí uns moments tenim el servei informatiu d'aquesta casa amb l'informatiu migdia.
5: Són les dues.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
5: Bon dia. Balears és la setena comunitat amb una major taxa de mortalitat per càncer, arribant a les 207 defuncions per cada 100.000 habitants, segons les dades de l'INE. El de pulmó i el de colon són, per aquest ordre, els més mortífers. Hi ha més casos, però també ha millorat i molt la taxa de supervivència, que és superior al 60%. L'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears lamenta, però, que la inversió en investigació és encara la gran assignatura pendent. Així com països com Alemanya hi destinen més del 3% del PIB, a Espanya aquesta xifra no arriba ni al 2%. I posa el focus també a les illes d'on molts de científics han de partir per falta d'oportunitats. Ho explica el president d'AEC Balears, el doctor José Reyes, que l'escoltarem tot d'una per abans, titulars. La Guàrdia Civil investiga l'accident d'ahir vespre que va suposar la mort d'un motorista de 19 anys a l'autopista d'Inca. Joan Josep Sunyer, bon dia.
6: Bon dia. Va ser a l'altura de Santa Maria, en sentit Palma, i un altre motorista de la mateixa edat també va perdre el control de la seva motocicleta i va resultar ferit.
5: Gran ensurt al centre de Ciutadella després que el despreniment d'una cornisa hagi causat 3 ferits.
6: Són 3 dones que es trobaven a la terrassa del bar on ha caigut part d'una peça decorativa de pedra de marès de la façana de l'edifici. Les ferides han estat traslladades a l'Hospital Juaneda.
5: La legalització extraordinària d'habitatges fora d'ordenació en sòl rústic continua generant un gran volum de feina als ajuntaments. Alguns, com el d'Algaida, tenen pendents més d'una trentena d'expedients acumulant retards de més d'un any.
6: El termini per acollir-se a aquesta legalització extraordinària en sòl rústic acaba el març de 2021.
5: El dic de Son Blanc a Ciutadella compleix 15 anys amb més de 6 milions de passatgers i pendents de la seva ampliació.
6: El govern ha demanat al Ministeri de Foment l'ampliació del mirall d'aigua que permetria acollir en el futur el fondeig de vaixells de línia regular o creuer.
5: Jornada electoral Andalusia. En aquesta hora la participació és del 36,85%, superior a la de 2022 en aquesta hora, quan era del 34,24%. Ara la participació en guany és del 36,8%.
6: Els col·legis tancaran a les 8. S'espera que el recompte sigui àgil i es tinguin resultats aviat. El Partit Popular, recordem, surt com a favorit a les enquestes amb la incògnita de si repetirà majoria absoluta.
5: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Gavant i Real Mallorca juguen a partir de les 7, bona part de les seves opcions de permanència primera per una jornada on els vermells poden certificar la salvació si sumen els 3 punts i l'expert al seu partit. I pel que fa a la segona federació, Poblès i Atlètic Balears es classifiquen per la ronda final per l'accés a primera federació. I recordar que l'accés al trot agafa protagonisme amb la carrera estrella per poltres de 3 anys al Gran Premi Nacional que es celebra a l'Hipòdrom de Son Pardo.
5: Previsió del temps, que es passa molt més estable. Margarida Ribas, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al temps d'avui, hem tingut una primera meitat d'aquest diumenge gairebé primaveral, amb moltes estones de sol, això sí, hores d'ara ja han intentat créixer aquests núvols baixos i no es descarta la possibilitat de creixement de núvols d'evolució que ens podrien deixar qualque ruixat puntual a punts de l'interior de Mallorca. El vent continuarà bufant de component sud, fluix i la situació marítima també va a la baixa, en qualque redol de maró cap al nord, tant de l'illa de Mallorca com també de Menorca. La temperatura màxima avui podria tornar a quedar entre aquests 22 i 24 graus i es preveu que els valors màxims es registrin a punts del nord de cada una de les illes. Recordem que el vent bufa de component sud. En definitiva, un ambient tranquil.
5: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez, el control tècnic. Començam.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: El càncer i les malalties cardiovasculars són, per aquest ordre, les dues principals causes de mortalitat. Segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, corresponents al 2024, les Illes són la setena comunitat amb una major taxa de defuncions per tumors. És de 217 casos per 100.000 habitants, quan la mitjana estatal se situa en 213. Els dos càncers que provoquen més morts són el de pulmó i el de colon.
1: La bona notícia és que cada any s'incrementa la taxa de supervivència, que ja és per damunt del 60% a 5 anys des del diagnòstic. Una dada molt positiva, sobretot tenint en compte que encara coetgen els retards en els diagnòstics derivats de la pandèmia de la Covid de fa 5 anys. El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, el doctor José Reyes, recorda que els científics varen calcular que fins passada una dècada no es recuperaria l'absoluta normalitat en aquest sentit. Encara falten 5 anys per això.
2: Por lo tanto, que durante este periodo de tiempo en el que nos encontramos todavía, puntualmente puede haber momentos puntuales de fluctuación en el dato puntual de tasa de mortalidad, no es, a nuestro modo de ver, tan importante como el hecho de que nosotros observemos que paulatinamente, año a año, vamos consiguiendo mejorar las tasas de supervivencia globales de los pacientes a partir del diagnóstico, ¿no?
0: El tabac és un dels grans factors de risc. De fet, la comunitat científica calcula que si ningú fumés, els casos de càncer es reduirien un 30%.
1: A més, el tabac està al darrere de molts de càncers, no només del de pulmó, que és el més mortífer, això sí. El segon és el de colon, que no és tan habitual en menors de 50 anys. Els antecedents a la família tenen un pes important, però, com explica el doctor Reyes, és determinant a prevenir mitjançant una vida saludable.
2: Evitar el sobrepeso i l'obesitat, hacer ejercicio físico de manera regular, limitar la ingesta de carnes rojas y carnes procesadas, incrementar la ingesta de frutas, verduras y legumbres, son factores que protegen de la aparición de cáncer de colon. Por otro lado, también hay que recordar siempre que el alcohol incrementa el riesgo de cáncer de colon y el tabaco también incrementa el riesgo de cáncer colorectal.
0: La gran assignatura pendent, i és el que més preocupa la comunitat científica, és la poca inversió que se fa en investigació respecte d'altres països.
1: Alemanya, per exemple, dedica més del 3% del seu PIB a la investigació, mentre que Espanya no arriba ni al 2%. L'Associació Espanyola contra el Càncer lamenta, a més, les males condicions laborals dels científics, els salaris baixos i la falta d'estabilitat que els obliga, en molts de casos, a canviar de projecte i fins i tot de lloc de residència cada pocs anys. Molts directament es veuen obligats a fer la seva carrera fora d'Espanya.
2: Una societat avançada com és la societat espanyola tiene que apostar por la investigación. Es un aspecto que te permite desarrollar, digámoslo así, un tejido de personas con alta formación, de científicos con alta capacidad de formación, que te permiten afrontar múltiples tipos de problemas, porque si tienes la infraestructura necesaria para investigar en la lucha contra el cáncer, también la tienes para investigar contra otras enfermedades.
1: L'any 2024, 2.447 persones van morir de càncer a les illes. D'aquests, 532, en aquest cas, 532 d'aquest càncer van ser de pulmó, tràquea o bronquitis i 221 de colon.
0: Més coses. La legalització extraordinària d'habitatges fora d'ordenacions al rústic ha generat un gran volum de feina als ajuntaments de les Illes aquest primer any. Alguns com el Gaida i Maria de la Salut han arribat a tenir fins a 30 expedients damunt la taula. El boom inicial, això sí, ha afluixat i qui s'hi afegeix ara ha de pagar més.
1: Qui ha aconseguit legalitzar casa en sòl rústic aquest primer any s'ha pogut beneficiar de la contraprestació més econòmica, un 10%. Ara, qui ho vulgui fer haurà d'abonar un 12,5%. I l'any que ve, un 15%. Això ha fet que l'allau inicial de persones interessades s'hagi reduït. Jaume Ferriol, president de la Felip i Balla de Maria de la Salut.
3: El boom de feina ja ha passat. Ara van entrant, però a Pontura així entraven de 50 cada mes, a nivell de totes les illes, ara poden entrar 5 o 6.
1: I en aquesta regularització, a diferents ajuntaments, no s'atura de fer feina. Maria actualment té 23 expedients de regularització extraordinària en sòl rústic pendents.
3: Estan quasi tots enviats a la gent per esmenes, perquè resolguin coses que estan malament, i n'entrem, me sembla que són 3. Però bé, si ara de la setmana que ve mos entren les esmenes de tots aquests 20 restants, en 15 dies traiem 20 de cap.
1: I el Gaida, que acumula un important retard, són més d'una trentena els expedients de regularització extraordinària pendents. Margalida Fullana n'és la batlessa.
4: El nombre d'expedients poden ser, per ara hi ha una trentena d'expedients aproximadament, i que per part dels serveis jurídics i tècnics se van revisant aquests expedients. Ara s'està fent un filtratge i sí que ja han anat expedients a juntes de govern que ja estan informats.
1: Per això l'Ajuntament d'Algaida ha hagut d'ampliar la plantilla per fer front a aquesta situació de saturació i no acumular encara més retards en altres temes relacionats també amb urbanisme.
4: Arrel d'haver-se posat ja un altre arquitecte dins el Departament d'Urbanisme, que ara en tenim dos d'arquitectes, aquest arquitecte que va entrar sí que ja s'ha posat a fer feina amb aquests expedients de legalització.
1: D'altra banda, des de la Felip es destaca els beneficis que la regularització reporta als municipis.
3: Pels ajuntaments ha estat una mesura recaudatòria molt bona, que no eres fi, però als ajuntaments mos va molt bé això.
4: És un manco per la tipologia d'expedients, sí que és un ingrés important.
1: El termini per acollir-se a la regularització extraordinària en sòl rústic acaba el març del 2028.
0: Dues i 11 minuts, la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit que aquest dissabte vespre ha deixat un motorista de 19 anys mort. Ha ocorregut a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria.
1: A la topada es va veure implicada una altra motocicleta, el conductor de la qual, també d'una vintena, va ser traslladat a una clínica de Palma amb pronòstic manco greu. Fins al lloc dels fets es varen traslladar unitats del SAMU 061 i efectius de la Guàrdia Civil. L'accident va provocar importants retencions en aquest punt viari de Mallorca.
0: I tres dones han resultat ferides pel despreniment d'una cornisa en la plaça Nova de Ciutadella. Ha caigut sobre la taula d'una terrassa del bar que hi ha a la planta baixa on estaven assegudes les ferides que han estat traslladades a l'Hospital Joaneda. El sinistre ha provocat una gran expectació.
1: Es tracta d'una peça decorativa de la façana feta de pedra de marès i que ha caigut des d'una alçada aproximada de 3 metres damunt la via pública. Les restes han ferit aquestes tres dones de 38, 39 i 65 anys, que han patit traumatismes al cap i diverses fractures pel fort impacte. Fins al lloc s'han desplaçat els sanitaris del SAMU 061 amb dues ambulàncies de suport vital avançat que han atès les víctimes de les ferides sagnants i ràpidament les han traslladades a l'hospital per ser ateses.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Més temes per la mare de mobilitat. El dit de Son Blanc a Ciutadella compleix 15 anys amb més de 6 milions de passatgers transportats des de la seva inauguració el 2011. Pere Gibert.
6: En aquests 15 anys, el tràfic de viatgers al dic de Son Blanc s'ha gairebé triplicat, amb rècord de 643.000 passatgers el 2025. Pel que fa al tràfic de vehicles, encara ha crescut més i s'ha multiplicat per 4, en superar els 200.000 cotxes l'any passat. La infraestructura consolida així el seu paper clau en la connexió amb Alcúdia i Barcelona. Rosa Maria Cardona és presidenta de l'Associació Professional d'Empresaris d'Activitats Marítimes.
7: La ruta és molt més directa des de Barcelona a Ciutadella, és més curta i clar, això també suposa un estalvi de combustible.
6: L'entrada en servei del dic també ha impulsat el transport de mercaderies amb més de 36.000 camions el 2025, xifra rècord. Entre els projectes immediats destaquen la connexió elèctrica dels vaixells i l'ampliació de l'estació marítima. Escoltam Quico Villalonga, gerent de ports de les Illes Balears.
8: Se va a hacer una ampliación de la zona logística y una ampliación también de la estación marítima. Separar definitivamente lo que son pasajeros de vehículos y también mayor eficiencia y mayor rapidez en el embarque y desembarque de los buques.
6: La necessitat de més espai a la zona exterior del port ha dut el govern a demanar al Ministeri l'ampliació del mirall d'aigua, que permetria acollir en el futur el fondeig de vaixells de línia regular o creuers. El disseny del dic, pensat per minimitzar l'impacte ambiental, ha estat un dels punts febles, amb tancaments en condicions de mala mà i vents de 20 nusos.
0: I a Formentera, a partir de demà i fins divendres, romandrà tallat l'accés a la carretera de Porto Saler per mort d'unes obres de millora en un dels punts negres de la xarxa viària de Formentera. Ens ho conta Elena Trinidad.
9: La intersecció de la PM820, que dona accés a tota la zona de Portusalé, romandrà tallada durant tota la pròxima setmana, de dilluns a divendres. Així es corregirà la rasant per millorar la visibilitat i facilitar les maniobres d'incorporació i es reordenarà el drenatge. També s'instal·laran dos radars pedagògics, no de sanció, per reforçar la seguretat viària en aquest tram que està considerat com un dels punts negres de la xarxa viària de Formentera, a causa del tall en el principal punt d'accés des de la carretera principal a la zona de Portusalé. S'ha fet un dispositiu especial de circulació per anar de Portusalé a Sant Francesc. Els vehicles hauran de circular pel camí de baix de Portusalé i per fer el camí contrari de Sant Francesc a Portusalé, els vehicles hauran d'anar pel camí de dalt de Portusalé. Durant la pròxima setmana, aquests dos camins seran de sentit únic per facilitar la fluïdesa del trànsit. Una vegada es finalitzi aquesta intervenció, en la PM820 es portarà a terme l'última fase del projecte amb l'asfaltatge del ferm al llarg de gairebé 4 quilòmetres.
5: Informatiu migdia.

0: 2:16 en clau estatal, molt pendents de les eleccions autonòmiques d'Andalusia. A les dues s'ha actualitzat la dada de participació en aquests comicis, és del 37,24%, 3 punts per damunt dels comicis anteriors del 2022.
1: Són les quartes eleccions autonòmiques en mitjany a Espanya, però a diferència de les anteriors a Extremadura, Aragó i Castell i Lleó, no és una convocatòria anticipada aquesta, sinó que compleix el termini de 4 anys. No debades, el Partit Popular ve de governar amb majoria absoluta a la comunitat després del desembarcament històric del PSOE del poder el 2022, i les votacions d'avui han de mesurar la fortalesa popular per continuar mantenint-la o no, sobretot en termes dels resultats que ja s'han vist en les altres comunitats esmentades per part de Vox. També, evidentment, serà el torn de copsar una vegada més la salut del Partit Socialista en un feu que és històricament seu i en sintonia amb la política estatal del govern de Pedro Sánchez, igualment per l'esquerra, a l'alternativa del socialisme, com funciona sobretot la coalició d'Esquerra Unida, Sumar i Podemos per Andalucía.
0: En qualsevol cas, el que està clar és qui són els candidats. El darrer que ha parlat és el filòleg i professor cordobès Antonio Maillo per la coalició per Andalucía.
2: La defensa de lo común, la defensa de las gentes que tengan seguridad, certidumbre y tranquilidad.
1: El fins ara president de la Junta, el malagueny expert en relacions públiques i protocol, Juanma Moreno Bonilla, és la base del PP.
3: Muchos restos que se van a jugar en el día de hoy, que se van a decidir en el día de hoy, y por tanto, ahora mismo todo está abierto, ¿no? Cualquier escenario está abierto.
1: I l'ex número 2 de Pedro Sánchez al govern central, María Jesús Montero, sevillana i metgessa de formació, la candidata del PSOE.
4: Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada, y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que, como siempre digo, se registra históricamente un porcentaje de participación inferior de otras convocatorias electorales. Por eso, en el día de hoy, lo más importante es animar a todo el mundo a votar.
1: Per Vox, el candidat nom Manuel Gavira, i és advocat i de Cádiz.
5: Un gobierno que debe de ser una figura decorativa que no afronte los problemas que tenemos los andaluces. Los andaluces nos merecemos ser más que los últimos o los penúltimos, que es lo que somos hoy en día.
1: I també de Cádiz és l'orientador en adequació secundària José Ignacio García, de l'altra alternativa destacada a l'esquerra del PSOE, l'autodenominat partit andalusista, feminista i ecologista Adelante Andalucía.
6: Es el único día que todos somos iguales e iguales. El resto del año están los bancos, están los poderes mediáticos, están los grandes empresarios, están los grandes rentistas, está la gente que maneja los hilos. Hoy todos tenemos el mismo poder y hay que aprovecharlo.
0: Els col·legis electorals tancaran a les 8.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: A Sant Josep de Sa Talaia i Eivissa celebren la Diada dels Agricultors, pendents dels conflictes internacionals que fan pujar els costos del sector i amb poc marge per repercutir-los als seus preus.
1: Sant Isidre marca l'inici d'una campanya que els productors eivissencs esperen que sigui bona, encara que s'han encarit tots els insums, els combustibles, els fertilitzants, els plàstics. A més, la competència de producte barat els deixa un poc marge per incrementar-ne els preus. Ho expliquen Javier Marí i Paco Clapés.
8: El combustible ha pujat bastant i, en general, tots els insums, el que són plàstics, el que són fertilitzants, tot ens puja, sí. Tenim la sort que el producte d'Eivissa s'ha apreciat i la gent encara el busca. Els preus, com és lògic, van augmentant, com tot. Tampoc no es pot pujar de més.
9: Tot està molt car. És normal que hem tingut un hivern que s'ha pogut plogador. S'ha plogut una miqueta. I esperem que l'estiu encara sigui molt millor. Però, de totes maneres, tenim molta paciència. El camp és molt delicat i ha que tenir molt de carinyo. I de moment no han pujat preus, però haurem d'acabar per pujar si la cosa no s'ha fet l'etiqueta.
1: Com des de fa 3 edicions, avui de matí la protagonista és la patata eivissenca, ha estat la patata eivissenca en una fira que està sent molt animada amb propostes al voltant d'aquest tubercle, com els tallers de tall de la patata de Magda Orell o la cuina d'aprofitament d'Esther Vila. L'escoltam.
10: Estem fent receptes que uneixen la patata, l'aprofitament, i a més del meu projecte, jo tinc un Instagram que es diu Puré de Palabres, llavors el que faig és intentar ensenyar-li a la gent a cuinar coses fàcils a casa sense haver de pensar que cuinar és molt complicat.
1: La diada dels llauradors a Sant Josep segueix aquest ara baixa amb la rua de carros engalanats i el ball pagès.

0: Darrera jornada del Festival Internacional de Teresetes de Mallorca, que ha duit a l'illa i també a Menorca multitud de propostes. L'edició d'enguany clourà amb La Maleta, de la companyia menorquina Minúcia Teatre, al Teatre Maruja Alfaro, Mar i Terra de Palma. Serà a les 6:30.
1: I durant l'hora baixa hi ha programats altres espectacles al Teatre Sants i l'Estudi General L'Olià, tots dos a Palma, però també s'ofereixen sessions a la part forana, Inca, Llucmajor, Sarracó i Manacor. Es pot consultar el programa complet a la pàgina web del festival, festivalteresetesmallorca.cat.
0: Parlem d'una cita destacada, ben consolidada ja, i que enguany incorpora un nou personatge, un intèrpret de llengua de signes, perquè la inclusió és també fonamental.
1: Els creadors de les teresetes donen vida a objectes inanimats i conten històries amb significat que fan pensar. Per tant, no hi manca la imaginació ni les sensacions.
0: En aquesta edició hi participen 20 companyies que des de dijous hauran completat una 60ena d'actuacions. Així arribarem gairebé a les 2:23, una petita pausa i tota l'actualitat esportiva.

0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
0: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
2: Salutacions. Bon dia a tots per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Llevat del Real Mallorca, ja ho saben tots vostès, juguen avui molt més que 3 punts. Des de les 5 es viurà la sintonia d'IB3 Ràdio tota una final per la permanència a primera divisió. El que guanyi tindrà el camí més que perfilat per quedar una temporada més a primera, i més si l'Elx perd el seu partit. El que no guanya avui pot fins i tot acabar, això sí, la jornada a segona divisió, que seria sense cap dubte el pitjor dels pronòstics. Però anem en el directe, amb els nostres enviats especials, amb en Toni Fuster, que es troba allà a València, de primera hora, i més en concret a la plaça Racó de l'Horta, a la capital del Túria, amb aficionats. Ja ho senten de fons. Toni Fuster, molt bon dia.
3: Aquest és l'ambient que se viu en aquesta hora. Molt bon dia, Toni Tenerife, oient de l'informatiu migdia. L'afició del Real Mallorca, aquest centenar que s'han reunit ja en aquesta plaça, com bé comentaves a la prèvia del partit entre la Unió Esportiva Llevant i el Real Mallorca, en joc, sens dubte, una permanència. Un Real Mallorca concentrat a l'Hotel Melià, Palau de Congressos de la ciutat de Túria, en tota la plantilla concentradíssima per intentar que avui els 3 punts viatgin cap a Palma. Recordem les baixes del Real Mallorca: Domar Mascarell, torna Raillo, Samu i Beristron, al manco dos d'aquests futbolistes importants. Samu, si no erra de nou, tot fa indicar que serà dins l'11 titular, i un Real Mallorca que podria presentar aquest 11 en Leo Román a la porteria, Mafeo i Mojica als laterals, Valient i David López a l'eix de la defensa, per davant al mig del camp, aquest rom ja conegut en Derdé, Samu, Morlanes i Torre, i davant en punta de Tatsi, Tolugumbo i el pirata Vedat Murici. Sens dubte, aquí a Llevant hi haurà en la ciutat de València més de 20.000 aficionats que donen suport, la gran majoria també al conjunt granota. Arbitrarà Alberola Rojas. No hi ha hagut sort aquesta temporada en l'àrbitre del col·legi castellà Manxat, perquè 3 partits, 3 derrotes de l'equip mallorquinista, esperant que la quarta avui pugui ser una victòria. Alguns d'aquests aficionats del Mallorca s'apropen. Com va la sensació? Bon dia.
4: Bon dia, com va?
3: Sensació d'avui.
4: Dia complicat, però avui és el dia, o sea, la final és com la cartuja, l'han per disfrutar, avui és la final de veritat.
3: Quines sensacions veus per avui, partit d'avui?
5: Difícil, molt difícil. Difícil, però han vengut tots per algo i a menys si ho traiem, ho traurem segur.
6: Guanyarem.
7: Passi el que passi, guanyarem avui.
8: Molt bones sensacions, aquest ambient és increïble i guanyarem avui, com sigui, com sigui.
9: Hoy ganaremos y nos vamos a salvar, pero hay que hacer una limpieza desde el fondo, todo el club entero.
3: I aquest és l'ambient, el crit de les penyes, penyes seccionar, penyes suporters, que són aquí la gran majoria. Els escoltam.

0: Bé, com veieu vosaltres el partit d'avui? Quines sensacions teniu?
1: Ganarem, guanyarem.
0: Quina sensació teniu per avui?
2: Optimistes, optimistes sempre.
3: Uau, partit que hi ha que ganar.
4: Hem de guanyar sí o sí, és el que toca.
0: I de com pot veure, Toni, t'anem a fer aquest és l'ambient, aquesta és l'afició del Real Mallorca a la prèvia d'aquest partit que començarà a partir de les 7 de l'hora baixa, des de les 5 tothom amb Esport 3 en joc i Betres Ràdio perquè ho contarem absolutament tot amb un gran desplegament que farà aquesta casa, la ràdio pública.
5: Així ho farem, Toni Fuster, moltes gràcies. Aquest és el directe, la màgia del directe, aficionats que responguen a les nostres preguntes d'en Toni Fuster. Home, a veure, no ho veieu, visualitzant, molt imaginant l'ambientat que hi ha ara mateix a València. Esperem que en Toni Fuster arribi al 100% de condicions per narrar un partit que serà sense cap dubte intens. Recordem que és de Martín de Michelis, et salvarien en cas, com han dit abans, de Gonya i que l'Els perdi contra el Getafe. I baixarien si parten el Ciutat de València i guanyen Elx, Alavés i Girona, a més que el partit entre Osasuna i Espanyol acabes en empat. Dit això, també hem de dir que a la Copa de la Reina el Futbol Club Barcelona de Catacoy i Pati Guijarro va guanyar la final davant l'Atlètic Madrid per 3-1 de la Copa de la Reina. Sentim a Pati Guijarro pensant ja en la final de Champions del pròxim cap de setmana.
6: Hoy celebrar ya y mañana ya descansar y luego, evidentemente, en todos los sentidos para intentar otra vez ganar el póker.
5: En quant a la segona federació, recorden que s'ha jugat aquest migdia aquests partits. Poblense 2, Numanciu, Atleti Balears, Gucoruxó, tots dos classificats per la ronda final. A tercera, el play-off per l'accés a la segona federació, ronda Balear, anada, semifinal, Josetense 1, Manacou 1 i Constància 1, Penya Esportiva 0. I entre els, recordar que avui es disputa la 93 edició del Gran Premi Nacional a l'Hipòdrom de Son Pardo. El vigent campió, Joan Antoni Riera Poveret, amb Nokia de Mar, vol sumar el cinquè triomf a aquesta prova. Sentim el vigent campió de l'edició del 2025 i que avui vol defensar el seu títol. Demà el rival està molt potents com Toni Valls i Xisco Benlàcer. Joan Antoni Riera, Bobarat.
7: Estic tranquil, la veritat. Estic molt tranquil en guany, perquè hi ha dos que veiem molt bons, que són... que tothom dirà que són els favoritos, i per jo també ho són. Estic tant de cosa, sí, sí. No m'havia pensat mai guanyar, i vam guanyar l'any passat, i, bueno, i que vagi bé tot, i que guanyin millor.
5: Ho contarem aquí a la sintonia d'Iveta Ràdio, igual que la finalíssima entre el Llevant Unió Esportiva i Real Mallorca. Des de les 5 aquí, esports 3, en lloc, i a les 7, el partidats. Fins aquí, els esports. Tornem més tard.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio en Tito Fuster.

L'experimentat grup vocal mallorquí Capella, celebrant 30 anys d'existència i versionant amb soltura aquest exitàs de l'etapa en solitari de qui va ser veu de Police, és a dir, el britànic Sting. La seva carrera com a solista ha signat molt bones cançons, una de les més destacades, aquesta Englishman in New York. Tema que encerta que obri aquest aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Començar a orbitar la galàxia musical pilotant aquesta nau radiofònica Tito Fuster davant el micròfon. Música feta a les illes aquests primers 30 minuts d'emissió. Pel que fa als mallorquins Capella, aquest proper dijous, dia 21, publiquen el seu nou disc que titulen Morgan, una feina ja disponible a les plataformes digitals com a avançament i el gruix de les cançons arribaran aquesta mateixa setmana. Capella presenten aquest nou treball a l'Auditorium de Ciutat el proper dissabte, dia 23, a partir de les 8 del capvespre. Morgan Blues és el tema principal d'aquest àlbum, que és una dedicatòria en el desaparegut Víctor Uris, una de les figures més entranyables de la música feta a les illes. Va ser membre fundador d'Harmònica Coixa Blues Band. Així sona aquesta nova cançó de Capella.

la identitat vocal, l'ADN dels mallorquins Capella, que estan a punt de presentar aquest, el seu nou àlbum, Morgan, que acabes d'escoltar, un aperitiu, un avançament a l'Òrbita 3. Un disc que arriba en el mercat musical aquest proper dijous i presenten dissabte, dia 23 d'aquest mateix mes de maig, a l'Auditorium de Palma, com abans apuntava, a partir de les 8 del capvespre. Pel que fa a la cançó que hem escoltat, Morgan Blues, tota una dedicatòria en el difunt Víctor Uris, una figura estretament vinculada a la història del grup. A més, incorpora un fragment d'àudio

0: al matí i fins al vespre, amb activitats, tallers, contacontes, circ per als més menuts de la casa i les actuacions destacades dels Pets, Ginestar, Embauca, Pel de Gall i també els Capella presentant aquest nou àlbum.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I si estàs en òrbita, que és un autèntic ple que siguis a l'altra banda del receptor, seguim en òrbita illenca. Aprofitant per recordar el primer grup de blues de les Illes, Víctor Uris i companyia, és a dir, Harmònica Coixa Blues Band.

0: Cançons amb ànima, a Òrbita 3.
1: Hola, som l'Ignasi Simó, cantante i harmonicista de Los Peligrosos Gentlemen, i vos recomano escoltar Òrbita 3 durant el cap de setmana si voleu sentir bon blues, a part d'escoltar-nos a nosaltres.

0: en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdios, música. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
10: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
11: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
12: I què fèieu amb les tortugues?
11: Menjar tortuga.
12: Estava bona, la tortuga.
11: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
13: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
13: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
13: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
13: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
13: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
14: Tema de contraportada per completar aquests primers 30 minuts d'Òrbita 3. I ho farem recordant una cançó molt romàntica. Te'n recordes de Boig per tu, de Sau, interpretada conjuntament en aquell famós directe a Barcelona... amb Luz Casal, idò l'artista gallega, actua aquest proper divendres, dia 22, a l'Auditorium de Palma. D'altra banda, Sau actuarà el proper mes de juliol, dia 7, en el Pollença Rock, en el nord de l'illa de Mallorca. Pollença Rock es durà a terme durant dos dies, 7 i 8 de juliol, en Fort de Sembrat, Sau, Pol de Gall i els Amics de les Arts. Donant pas en aquesta Boig per tu de Sau amb Luz Casal, vocalista que actua a Palma aquest proper divendres. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3. Recorda que seguirem punxant la banda sonora d'aquest diumenge dia de 7 fins arribant al punt horari de les 9.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 3. Bon dia, pendents de l'estat de 3 dones que han resultat ferides aquest matí pel despreniment d'una cornisa a la plaça Nova de Ciutadella, Menorca. Blai Barber, bon dia. Quina és la darrera hora d'aquest accident?
1: Bon dia, i això ha passat avui matí en una de les places més turístiques de la ciutat. Una cornisa d'un edifici, d'una botiga de complements, ha caigut a sobre de dues taules que tenia el bar del costat. En una de les taules hi havia una parella de persones grans i en una altra taula hi havia dues al·lotes. I a resultes de les ferides que han patit han hagut de ser traslladades a la Clínica Joaneda de Ciutadella, on des d'allà ens informen que ara mateix ja aquestes persones són dues dones gregues de 37 i 38 anys i una dona de parla britànica de 65 anys i que estan en policontusions, amb ferides, i ara mateix són a urgències, amb politraumatisme també, pendents de fer-li proves. Tot i així, les primeres informacions de l'hospital és que no estarien greus, però estarem pendents de com evolucionen.
0: Moltes gràcies, Blai Barber, en directe des del Ciutadella, amb aquesta darrera hora del sinistre. I més notícies del dia. La legalització extraordinària d'habitatges fora d'ordenació en sòl rústic ha causat un gran volum de feina als ajuntaments de les Illes aquest primer any. Tot i que l'embòs es va reduint, hi ha ajuntaments que acumulen una trentena d'expedients pendents de tramitar. Algaida és un d'aquests que acumula un important retard. De fet, l'Ajuntament ha hagut d'ampliar la plantilla per fer front a la situació i no acumular encara més retards en altres temes relacionats amb urbanisme. Ho explica la vetlessa Margalida Fullana.
2: Arrel d'haver-se posat ja un altre arquitecte dins el Departament d'Urbanisme, que ara en tenim dos d'arquitectes, aquest arquitecte que va entrar sí que ja s'ha posat a fer feina amb aquests expedients de legalització.
0: Els batles asseguren que la situació tendirà a reduir-se perquè ara la taxa per sol·licitar el procés ja no està bonificada. Suposa que qui s'hi afegeix ara ha de pagar més. Un total de 466 aspirants s'han presentat avui a l'examen del procés selectiu de conductors de l'EMT de Palma, que ofereix 250 places. La prova s'ha celebrat a l'edifici amb el Xou Gaspar de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears. Un centenar d'aquestes places es destinen a la creació d'un porcí de personal fix discontinu que s'activarà segons les necessitats organitzatives i productives de l'empresa. L'Ajuntament palmesà emmarca la convocatòria, segons apunta el comunicat, en la necessitat d'augmentar la plantilla per l'arribada de nous autobusos i el reforç de freqüències durant aquest 2026. Jornada de votacions a Andalusia. Avui, més de 6,8 milions d'andalusos estan cridats a les urnes per escollir el futur de la comunitat per als pròxims 4 anys. La participació fins a migdia ha superat el 37%, 3 punts més que en els comicis de 2022. Els principals candidats han votat a les seves demarcacions. Escoltava Antonio Maillo, de Por Andalucía, i la socialista María Jesús Montero.
3: Que la gente venga a votar, a que se decida lo que la sociedad andaluza quiere para los próximos 4 años y que esa querencia sea de una propuesta de cambio, de ilusión, de esperanza.
4: En el día de hoy lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y por tanto que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
0: La Junta Andalusa informa que no s'han registrat incidències durant la jornada de moment, tot i que 3 col·legis electorals han obert amb un pot de retard, per tant, tancaran també una mica més tard de les 8 del vespre. És tot, més notícies al butlletí de les 4. Ara, Òrbita 3.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

És el de Manhattan Bobby McFerrin, una autèntica llegenda com a home orquestra. Tot ho fa amb la seva veu i el cor de veus femenines que l'acompanyen, que enriqueixen les seves produccions. És la primera proposta que t'oferim en aquesta sessió de migdiada on el tempo musical és suau i càlid entre les 3 i les 4. Presentant les cançons i en selecció de continguts davant de micròfon, Tito Fuster. Disposats a seguir musicalitzant la primavera. Hem escoltat Sei Ladeo com a títol de portada, donant pas en aquesta Glory amb la col·laboració de la vocalista Esperanza Spalding, una peça que veu del gospel afroamericà.

happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.

my

0: Òrbita 3, el mosaic sonor del cap de setmana.
1: Hey,

0: És el jazz funk que ens arriba des de la ciutat de Nova York, el projecte nascut en la dècada dels anys 90, Brooklyn Funk Essentials. Moment de fer una pausa, una aturada, i tot d'una seguim en selecció de migdiada.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.

0: Cappella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
1: Oh, yeah. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito.

Seqüències musicals elegants que proposen aquests ritmes exquisits d'aquesta corrent musical nascuda a la dècada dels anys 80 anomenada Smooth Jazz, un subgènere del jazz fusió caracteritzat per aquest so envolvent, suau,

0: Aquests darrers minuts hem escoltat la suavitat dels de Londres, Seid, la banda que lidera l'artista d'origen nigerià Seid Adu. Un grup amb més de 40 anys de trajectòria debutaven a principis dels anys 80 amb aquesta mescla de smooth soul, la tendència de l'smooth jazz amb ànima més afroamericana i groove, el seu característic down-tempo que es mescla amb jazz i pop. Els britànics Seid, que acumulen més de 50 milions d'àlbums venuts a tot el món. Ho escoltes en aquesta sessió de migdiada del Òrbita 3. Fem una ràpida aturada i tot d'una arriben els serveis informatius de la ràdio pública. 4 minuts d'informació i tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: IB3 Ràdio és diversió.
3: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
1: Bon dia. Tres dones romanen ingressades a urgències de la Clínica Joaneda de Menorca en resultar ferides pel despreniment d'una cornisa a la plaça Nova de Ciutadella. Ha corregut aquest matí quan la peça de mármol ha caigut sobre les taules d'una terrassa de bar on estaven assegudes les ferides. Són una dona anglesa de 65 anys i dues d'origen grec de 38 i 39 anys. Pateixen traumatismes al cap, policontusions al cos i diverses fractures pel fort impacte, tot i que el seu estat no és greu, segons informa la clínica. El sinistre ha provocat una gran expectació entre els vianants del centre de Ciutadella. Els dos càncers que provoquen més morts a les Balears són el de pulmó i el de còlon. En aquest sentit, el tabac és un dels grans factors de risc. De fet, la comunitat científica calcula que si ningú fumés, els casos de càncer es reduirien un 30%. Amb tot, els antecedents a la família tenen un pes important, però també és determinant prevenir mitjançant una vida saludable. Ho exposa el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, el doctor José Reyes.
2: Evitar el sobrepeso i l'obesitat, hacer ejercicio físico de manera regular, evitar la ingesta de carnes rojas y carnes procesadas, e incrementar la ingesta de frutas, verduras y legumbres, son factores que protegen de la aparición de cáncer de colon. Por otro lado, también hay que recordar siempre que el alcohol incrementa el riesgo de cáncer de colon y el tabaco también incrementa el riesgo de cáncer colorrectal.
1: Encara una dada més sanitària, el Servei d'Oncologia Radiopediàtrica a l'Hospital Camises d'Eivissa va atendre a un miler de pacients en els últims 3 anys. Aquest servei, que comença el 2016, ha evitat més de 10.000 trasllats en l'última dècada a Mallorca per setosos. D'altra banda, el Servei de Salut de Balears ha iniciat els tràmits per la contractació del Servei de Radioteràpia per les illes a Menorca, Eivissa i Formentera per als pròxims anys. El nou contracte contempla la prestació de 8 tècniques radioteràpiques avançades. La plaça de toros d'Inca inaugura avui la temporada taurina a Mallorca després que el mes passat d'abril s'anul·lés la correguda per mal temps. I una vegada més, com cada dia que hi ha espectacle taurí, les associacions animalistes han convocat una manifestació en contra i per demanar que s'acabi amb aquesta pràctica. La mobilització neix de Sàtia Animal i compta amb la col·laboració de diverses organitzacions en defensa dels drets dels animals. El seu portaveu és Enrique Jimeno.
3: Este triste espectáculo en el que se masacra, se tortura hasta la muerte a 6 animales que además son herbívoros rumiantes y que su primera estrategia defensiva es huir, cosa que no se les permite por el espacio y por los ataques continuos que recibe de una tropa de personas que hieren y mutilan al animal continuamente hasta su muerte.
1: La protesta contra la tauromàquia està convocada a les 5:30 del capvespre coincidint amb l'entrada a la plaça de toros d'Inca dels aficionats. En internacional, al manco 4 persones han mort i una quinzena han resultat ferides en una nova ofensiva sobre Moscou per part d'Ucraïna. L'acció arriba després del bombardeig d'un edifici residencial a Kiev dut a terme aquesta setmana per l'exèrcit rus. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha defensat el dret del seu país a respondre a les agressions russes com a forma de pressió. Aquest intercanvi d'hostilitats arriba tot i la vigència d'una treva de 3 dies negociada entre les parts. Acabem recordant que el Mallorca es juga avui a la baixa gran part de les seves opcions de permanència primera. El conjunt vermell juga al camp de Llevant, que també es troba en posicions de descens. Un partit que podreu seguir en directe i Betres Televisió amb la narració dels companys d'Esports 3 en Joc que començaran amb la prèvia aquí a la ràdio a partir de les 5. Serà just després del pròxim butlletí per actualitzar les notícies. Fins llavors, més música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

la màgia del jazz sonant a les sessions de migdiada d'Òrbita 3, el còctel musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana, dissabte i diumenge capvespre. Tenc el gust de conduir i presentar aquest espai radiofònic des de fa 20 anys. Un autèntic ple 20 anys orbitant amb tu. Tito Fuster davant el micròfon en aquesta mostra de cançons de tempo musical més suau han començat amb el de Philadelphia, Stanley Clark, un músic que està a punt de fer 75 anys el proper mes de juny. Baixista i contrabaixista, les seves produccions sempre vinculades en el jazz de qualitat i un dels compositors més visibles de l'actualitat del conegut com a jazz fusió, estil que mescla amb el funk, el pop i altres tendències, com ara el rock i electrònica. Tot just acabam d'escoltar la seva adaptació d'un clàssicàs d'un estàndard del jazz del segle passat, Mac the Knife, un tema que va popularitzar Louis Armstrong, Frank Sinatra, entre d'altres. Donant pas a No Mystery, és Stanley Clark i la seva banda.

0: És el multiinstrumentista Starley Clark, el de Filadèlfia, tot i que al llarg de la seva trajectòria ha tocat diversos instruments, com ara el violí, cello, acordeó, i ha fet feina en bandes de rhythm and blues, de soul i de rock. És un experimentat baixista i contrabaixista, un dels referents del jazz fusió de l'actualitat, a més de compositor de bandes sonores i guitarrista de forma ocasional. El seu jazz contemporani mesclat amb rock, funk, rhythm and blues i altres tendències, aquestes que sonen al llarg del cap de setmana quan orbitam. Una pausa i a la tornada escoltarem a Muriel Grossman Quartet. Serà una de les protagonistes del Formentera Jazz Festival 2026, que es durà a terme a diferents indrets de la Pitiusa Menor, del 4 al proper 7 de juny.
1: Oh, yeah. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster.
2: No.
1: IP3 Ràdio. Música.
3: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

Seguim en òrbita 3 i hem entrat en l'òrbita musical del Formentera Jazz Festival 2026, que es durà a terme a la Pitiusa Menor del 4 a dia 7 de juny. Tot començarà dia 4 amb Elana Session Quartet en el Blue Bar i el divendres dia 5, a partir de les 22 hores, a la plaça de la Constitució de Sant Francesc, l'actuació de la saxofonista i compositora austriaca Muriel Grossman, actualment residint a Eivissa. Es presentarà en format quartet, la seva actuació prevista a les 22 hores. Després pujarà sobre l'escenari l'artista africà de Mali. De fet, l'esdeveniment enguany gira entorn la música africana. Serà el plat fort del divendres dia 5, Mumi Maiga. Escoltam en aquest compositor i cantant de Mali, Àfrica.

0: Els ritmes de l'africà, el músic de Mali, Mumi Maiga, actuarà dia 5 de juny en el Formentera Jazz Festival 2026. La seva actuació prevista a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Tota la informació a formenterajazzfestival.info.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Ho escoltes en aquest espai radiofònic, una finestra oberta al món musical. Un ventall de músiques possibles sonen durant el cap de setmana quan orbitam. Una breu pausa i en la tornada el camerunès Richard Bona, que també actuarà a la Formentera Jazz Festival d'enguany.
2: Azumala, azumala, yo.
1: Òrbita 3.
2: Azumala.
1: L'òrbita sonora.
2: Azumala, azumala, yo.
1: Vivetres Ràdio.
2: Azumala.
1: Amb Tito Fuster.
2: I babanambe firimang asisi.
1: Vetres Ràdio és cultura. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo. Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

les músiques del planeta Terra del món sonant a Òrbita 3. És el camerunès Richard Bona, considerat un dels millors baixistes de l'actualitat, cantant i compositor i, a més, multiinstrumentista de jazz, jazz fusió, especialitzat en el baix elèctric, un instrument que domina a la perfecció. El músic actualment té 58 anys i en actiu des de l'any 1990 mescla aquest jazz fusió amb els ritmes ètnics i africans. Al llarg de la seva trajectòria ha tocat amb els grans, com ara, considerat el millor baixista de la història, Jaco Pastorius, també amb Matthew Garrison, amb el llegendari productor Quincy Jones i el gran cantant a capella Bobby McFerrin. Per tant, el currículum de Richard Bona és extraordinari. Tindrem l'oportunitat de veure com sona el seu directe dia 6 de juny en el Formentera Jazz Festival. A les 11:30 del vespre, prevista la seva actuació a la plaça de la Constitució i, a més, amb accés gratuït, que es durà a terme del dia 4 a dia 7 de juny a la Pitiusa Menor i comptarà amb Muriel Grossman Quartet, que escoltàvem abans de la pausa, amb el de Mali, Momi Maiga, amb DJs com ara Flow Dalou, o també amb el mallorquí Garcias Fuster Baquer Quartet, el Formentera Jazz Festival d'enguany, que gira entorn la música africana. Per cert, Richard Bona també actua a Menorca aquest proper mes de juny. Si dia 6 ho fa a Formentera, dia 7 la cita en el claustre de Mahó, en el cicle de concerts de primavera-estiu Jazz al Claustre 2026. Diumenge, dia 7, podrem gaudir de l'actuació del camerunès també a Menorca. Amb aquesta African Cowboy arribàvem en el punt horari de les 5. Després del butlletí informatiu arriben els companys d'Esports 3 en futbol. Si vols seguir en òrbita, ho pots fer a través del segon canal de la ràdio pública, mitjançant la xarxa a través de la nostra aplicació per dispositius mòbils o en el web ib3radio.com. Recorda clicar a l'opció Ràdio 2. Seguiré punxant la banda sonora de la primavera fins arribant al punt horari de les 9. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fusters, l'africà Richard Bona.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5. Bon dia, encaram una nova setmana de vaga de metges i facultatius des de demà dilluns i fins dijous. És la quarta convocatòria d'enguany en rebuig a l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat i per reclamar un text propi que reconegui la singularitat de la professió mèdica i la seva formació i que defensi i protegeixi les seves condicions laborals, segons apunta el comunicat. Cada dia d'aturades faran concentracions a les 8:30 del matí en els diferents hospitals de Balears en suport als sanitaris que estan cobrint els serveis mínims decretats per Salut. A més, dijous estan convocades dues protestes. El matí serà a l'Hospital Camises d'Eivissa i l'hora baixa a Palma. I a Formentera, a partir de demà i fins divendres, romandrà tallat l'accés a la carretera de Porto Saler per mort d'unes obres de millora en un dels punts negres de la xarxa viària de l'illa. Es corregirà la rasant per millorar la visibilitat i facilitar les maniobres d'incorporació. També s'instal·laran dos radars pedagògics no de sanció per reforçar així la seguretat viària. Font d'Esteix inicia una nova etapa. L'empresari mallorquí Miquel Gual ha formalitzat aquesta setmana la compra del 75% de l'embotelladora de la Serra de Tramuntana. El 25% restant continua a mans dels propietaris de la finca. És la primera vegada que la històrica marca d'aigua és de propietat 100% mallorquina. I en Crònica Nacional, dos apoderats de Vox han denunciat una presumpta agressió en un col·legi electoral de la Oliva, a Sevilla. Aquests que sentíem són els moments de tensió viscuts entre els apoderats i tres votants que els haurien insultat i agredit físicament, segons la versió del partit. La Policia Nacional ha intervingut i les dues parts han anunciat que presentaran denúncia. És de moment l'únic incident notificat en la jornada de votació Andalusia, que fins a les 2 del migdia acumula una participació del 37% del cens. Suposa 3 punts més que en els anteriors comicis de 2022. Els centres de votació tancaran uns minuts més tard de les 8 perquè 3 d'ells s'han obert més tard per diverses incidències menors. Així, l'escrutini començarà a les 8:43 del vespre, informant la Junta Andalusa que serà en tancar la darrera taula. L'edició d'Eurovisió 2026, la més polèmica fins ara i amb l'absència de 5 països, entre ells Espanya, continua generant controvèrsia més enllà del resultat, recordant que Bulgària ha guanyat i Israel ha quedat en segona posició gràcies al vot telemàtic. A la manifestació que avui ha recorregut al centre de Madrid per l'aniversari de la Nakba, l'exil forçós del poble palestí, ara fa 78 anys s'ha fet una crida al boicot a Israel. Són declaracions d'Irene Montero, de Podem.
1: Les tres candidatures que han quedado en primera, segunda y tercera posición, Bulgaria, Israel y Rumanía, están financiadas con fondos israelíes. La organización de Eurovisión ha reconocido que hay irregularidades en el televoto, que Israel está haciendo trampas con el televoto. Y yo, de verdad, no sé qué otra opción cabe que el boicot a Israel.
0: Jornada important avui en els esports amb dues destacades cites. És el gran dia del Tropeleam, la celebració del Gran Premi Nacional a l'Hipòdrom de Sant Pardo. Quan faltin 10 minuts per les 6 de l'hora baixa, podreu seguir en directe per IB3 Televisió la prèvia, la cursa i els protagonistes d'aquesta cita. I a més, també avui hora baixa, el Mallorca es juga gran part de les seves opcions de permanència a primera al Camp de Llevant, que també es troba en posicions de descens. A continuació, la prèvia amb esports 3 en joc i actualitzarem les notícies en el descans del partit, que serà quan faltin uns minuts per les 8 del vespre. Com sempre, la programació habitual continua a Ràdio 2 a través de la pàgina web i l'aplicació per a mòbil de la Ràdio i Televisió Pública amb la música de Tito Fuster i Òrbita 3.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Ha arribat el moment. La batalla per la permanència està servida. Fa dies que els aficionats del Mallorca no xerren d'una altra cosa que del partit contra el Llevant d'avui a hora baixa. Un duel dramàtic, a cara o creu. Qui guanyi tocarà la salvació amb els dits. Qui perdi caurà a l'infern amb tota probabilitat. I atenció, en funció d'altres resultats, l'empat podria ser bo. Més de 500 seguidors han viatjat a València per donar suport a l'equip. Els que heu quedat a casa, prepareu-vos. A IB3 vos tenim preparades 5 hores de ràdio memorables. I a més, estan convençuts que avui serà un gran dia.

0: Inca Centre Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
1: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3 en joc. Endavant, Toni Terrades.
2: Hola, com estàu? Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts a la penúltima jornada de Lliga Primera Divisió, benvinguts a la gran final per la permanència. El Mallorca visitarà a les 7 de l'hora baixa el camp del Llevant. Dos equips empatats a punts en zona de descens. Al llarg dels darrers dies, molts han estat els càlculs i les variables per saber què passarà en funció del resultat. Ho simplificam. En el cas del Mallorca, una victòria avui vespre significarà abraçar la permanència ben fort. Un empat pot servir en vista la darrera jornada i una derrota condemnaria els de De Michelis a un descens irreversible. Nou equips encara estan implicats en la lluita per la permanència, però avui, Marta Sampas, a qui han de mirar amb especial interès?
3: A part, evidentment, del Llevant Mallorca, avui estarem molt pendents de dos camps, el Martínez Valero i el Metropolitano. Allà es disputaran l'Elx Getafe i l'Atlètic de Madrid Girona. Per als de De Michelis, l'escenari ideal seria que no guanyassin ni l'Elx ni el Girona.
2: El Mallorca arriba a la cita del Ciutat de València amb una convocatòria amb novetats i liderada Toni Fuster pel seu capità.
4: Antonio Raillo, el central cordobàs, entra en aquesta llista. Veurem si estarà l'on de titular o bé quedarà a la banqueta. També torna Samu Costa, el portugàs, i Beristrom, el porter, al baixa per targeta. Omar Mascarell, a més ja sabeu del lesionat Jan Saves, Calumbà, Cumbula i Mateo Josep.
2: Davant el Mallorca es trobarà un equip en ratxa i que també s'ho juga tota una carta, Miquel Verger.
5: Increïble remuntada la que ha experimentat aquest equip amb Luis Castro, ve de guanyar a Osasuna i el Celta de Vigo en ambdós casos remuntant. També s'ha guanyat els quatre darrers partits al Ciutat de València, té 39 punts i una confiança absoluta en la permanència.
2: Les 26.000 localitats del Ciutat de València estan esgotades. Serà un infern ambiental, però el Mallorca, Melissa Aliaga, no estarà tot sol.
6: No estarà tot sol, més de 500 mallorquinistes acompanyaran el Reial Mallorca, el Ciutat de València, en aquesta autèntica batalla per la permanència. Ara mateix estan concentrats a la plaça del Racó de l'Horta, aquí a València, escalfant motors per aquesta gran final.
2: La primera pujada de tensió per als aficionats del Mallorca ha estat causada per la designació arbitral. Qui ha estat? José Sellés, el col·legiat designat per al partit d'avui.
7: És el manxer Javier Alberola Rojas. El Mallorca és el quart equip que més ha xiulat en la seva carrera en 20 partits. I atenció, perquè el Mallorca mai ha guanyat com a visitant a la Lliga amb aquest col·legiat. Els tres precedents aquesta temporada amb Alberola Rojas han estat contra tres equips en la zona baixa a la vez. Elx i Girona, i el Mallorca va perdre els tres partits. El Llevant no té gaire més sort perquè fa 5 temporades que no guanya amb aquest col·legiat. El VAR hi serà per segona jornada consecutiva, Carlos del Cerro Grande.
2: I avui, a partir de les 6:30 de l'hora baixa, aquest programa també es veurà per IB3 Televisió, i per això, ja ho veus, en Joan Gabriel Bausà ha vengut com un pinzell.
8: Clar que sí, avui m'he posat la corbata perquè sortim per la tele, feim ràdio, i avui és un dia de nervis, de passió i de moltes ganes de viure un final feliç, i també moltes ganes que ens envieu els vostres missatges. Avui la nostra audiència, les vostres opinions són molt importants. Podeu enviar missatges al 646-93-45-01.
2: Són les 5:09 de l'hora baixa. Avui vos acompanyarem fins a les 10 del vespre amb els comentaris de Pep Lluís Martí i Pau Cendrós, l'anàlisi de Mario Ormaechea, la direcció tècnica de Lluís Fortesa, Miguel Soler, Toni Guiscafré, Joan Mangual i Jandro Rubio, i la direcció executiva de Dani Barjacoba. Amb tot això, comença un diumenge apassionant de futbol a YouTube, Esports IB3, a IB3 Televisió i, com no, aquí, a IB3 Ràdio.
1: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.

0: La nostra mami, ja ho sabeu, és na Marta Sampas, que avui ve tranquil·la, alegre, perquè sap que la cosa anirà bé.
1: Sí, com estàveu, companys?
0: Bon
1: dia.
0: Bé.
1: Sí, sempre intensa, positiva, i avui més que mai. Però, ostres, ai, ara sentint totes les connexions, ja en viu des d'allà, des de València, amb els companys allà, uf, que ja comença el programa i amb ganes de que comenci el partit. I aquest nervi s'hi sona, però són nervis bons, acabarem molt contents avui.
0: Clar que sí, clar que sí. Serà una hora baixa de tensió, de passió. Juanga, tu també preparat, no? El 100%.
2: Jo preparat. Avui és un dia de nervis i és un dia diferent, un dia important, i bona mostra d'això és que avui ha vingut el director de la ràdio, que normalment mai ve, per tant, avui en Dani Barjacoba,
1: avui
2: aquest estudi 1, el seu estudi, estarà impregnat per ell, i a més avui també, que no és habitual, mos han posat una tassa d'IV3.
0: Sí.
2: O sigui, això vol dir que avui, com se nota, que sortirem per la televisió, i hem de fer-ho bé, no?
0: Avui és un programa de gala,
2: Mira, aigua.
0: Que protagonitza, monopolitza, diria jo, Marta Sampas, la penúltima jornada de Lliga Primera Divisió, jornada 37.
1: Sí, penúltima. Ai, Déu meu, que ja acaba això. El Llevant Mallorca, evidentment, és el que ens interessa, però, ja ho hem dit abans, molt pendents del Martínez Valero amb l'Elx Getafe, amb el Metropolitano Atlètic de Madrid-Girona, també Real Oviedo a l'Abès, i a més partit, tots, menys un, que jugarà més tard, però tots en aquesta hora, a les 7, també hi ha el Rayo Vallecano-Vilareal, l'Atlètic Celta de Vigo, Sevilla-Real Madrid, Real Societat València, Osasuna Espanyol, i com deia després, a les 9:15 del vespre, el campió de Lliga, el Barça, que rebrà el Betis.
0: Qui ja han passat els nervis i ho estan celebrant són els equips balears de Segona Federació, que han fet avui.
1: Idò, han guanyat el partit de tornada, bé, en aquest cas l'Atlètic Balears l'ha empatat, però tenia un avantatge grossa del partit d'anada ja a Coruixo contra el conjunt gallec, que havia guanyat 3-0, avui 1-1, per tant, el global 4-1, són a la final del play-off d'ascens a primera ref, també el Poblen que ha fet els deures avui a Sa Pobla, 2-1 ha guanyat el Numància, deixant el global 3-1, i demà hi haurà sorteig a la 1, per tant, coincidirà amb Esports 3, el programa entre setmana, com sempre, amb en Miqui Tous, i se faran seguiment a veure quins equips els hi toquen en aquests dos representants balears, que els volem juntament amb l'UD Eivissa, que hi va anar bé també i quedarà a Primera Federació.
0: I avui també en aquest programa viurem i contarem què passa en el segon partit de l'eliminatòria del play-off d'ascens a la Lliga ACB entre l'Eima Corunya i l'Èstia. En quina hora
1: és? Sí, l'Èstia Menorca jugarà a les 8 del vespre, com bé deies, aquest segon partit allà, a veure si pot aconseguir la victòria. No ho va fer el primer partit, i després ja a Menorca, idò, per què no, poder agafar avantatge en aquest, recordem, aquesta fase que són en els millors 5 partits, i com dèiem, l'Eima Corunya va guanyar el primer, a les 8, com deies, estarem ben pendents.
0: Avui també és dia de motociclisme, s'ha disputat el Gran Premi de Catalunya, Marta.
1: I ha anat molt bé pels nostres, a Montmeló, perquè en Joan Mir ha fet segon. Això sí, actualment està encara sota revisió, a causa de la baixa pressió dels pneumàtics, està revisant si és correcte o no que pugui, bé, que no el desqualifiquin per això mateix, però ha quedat segon, ha fet una cursa bona, una cursa accidentadíssima. Bé, en Márquez, Nales Márquez, que ha causat un bon ensurt, però està bé, està conscient. L'ha guanyada Fabio Di Gian Antonio, i Moto2, Izan Guevara, que està que no atures, ha estat avui tercer i es manté segon a la general, així que superben Izan a Moto2.
0: També estaran pendents a les 7 de l'hora baixa del pàdel.
1: Gemma Triay del Fibre, a menys si se lleven ja de mig, en aquest cas, en José María i González, en Paula i Nevea, perquè ja és la sisena final seguida contra elles, han perdut les darreres 4, i avui el Premier Padel de Buenos Aires a l'Argentina, a veure si poden guanyar aquesta final Gemma Triay i la seva companya del Fibre.
0: I, evidentment, a les 6 de l'hora baixa i en directe per IB3 Televisió teniu una cita als amants del trot amb el Gran Premi Nacional. Nosaltres també ho seguirem per aquí, Marta, però a les 6, qui ho vulgui veure, connectat amb IB3 Televisió per seguir...
1: Edició 93, ja.
0: Edició 93 dels Caballitos, del Gran Premi Nacional de Trot. I, com sempre, quan es posa en marxa els postres en joc, també posem en marxa el concurs més esperat de la radiodifusió espanyola.

0: pa-pa-ra-pa! Clar que sí, el concurs d'esports del joc a IB3 Ràdio. Avui tenim una pregunta, nivell de dificultat mitja.
1: Jo l'he trobat difícil, eh?
0: Sí.
1: Sí, perquè pot dur a confusió, però està bé, és molt clara la pregunta.
0: Té trampa.
1: Però hi ha gent que pugui pensar, ai, jo crec que aquest jugador, aquest altre... Quina és la pregunta, Juan?
0: Aquesta és la pregunta. Atenció, pregunta, que deien els clàssics. Quins han estat els tres darrers futbolistes mallorquins que han jugat a primera divisió tant amb el Mallorca com amb el Llevant?
1: Uau. Ses pistes. Tres.
0: Ja començàvem amb pistes.
1: Tres darrers futbolistes mallorquins. No, la primera pista perquè tothom ho tingui clar. Que han jugat a primera.
0: A primera.
1: Amb el Llevant i el Mallorca.
0: A
1: no
0: primera.
1: A segona. A primera divisió. Primera. I cercam els tres darrers futbolistes mallorquins que ho han fet. I on han de contestar?
2: El 646-93-4501. Respostes del concurs. I també podeu dir el que vulgueu, si estàu nerviosos, si no, si confiau, si no, com estàu visquent aquesta jornada, aquesta espera que siguin les 7 i el Mallorca ja jugui. I com sempre, ja ens acompanyeu. El WhatsApp, Anna Maria Antònia, que ens envia una fotografia de la televisió. I diu, hola, amics, aneu molt guapos tots tres. Esperem que sigui un gran hora baixa pel Mallorca i que repiquin. No, Oscar, que diu força a Mallorca i que avui el Mallorca que ha de guanyar sí o sí i no esperar la resta de resultats. També recordam el YouTube, Esports i Vetres, en el xat també podeu escriure, i fan porra avui, en Antonio Jesús, diu Llevant 1, Mallorca 5. Beníssim.
0: Molt bé, Antonio Jesús, molt bé, Antonio Jesús.
1: Que repiquin.
0: Sí. El fuster se quedarà eufòric.
2: Va bé, és igual, ja el recuperaríem. Laure de la Cruz diu Llevant 1, Mallorca 2, que també
0: va bé.
2: I res, que podeu dir tot el que vulgueu al xat i el 646-93-4501.
1: Són les 5 i 17 minuts de l'hora baixa. És el moment de partir cap a València per contactar ja amb els nostres enviats especials a la ciutat de València. I allà, per contar-nos el que passarà en aquell Llevant Mallorca, avui hem ampliat l'equip d'enviats especials. Donem la benvinguda a Esports en Joc, a Melissa Aliaga, com sempre també hi serà en Miquel Verger, i ens ho contarà tot i ho cantarà en Toni Fuster. Toni, bon dia!
3: Hola, hola, hola, bon dia a tothom, benvinguts a Esports en Joc des d'aquest exterior de la ciutat de València, ja amb un ambient extraordinari. Allà rebuda a el Llevant, no així el Real Mallorca, que encara hi haurà qualque aficionat d'aquest, no que s'hagi perdut, sinó que tingui una il·lusió loca de veure l'arribada de l'autocar, perquè la resta es troben en la Melissa Aliaga. Doncs moltíssim també de fotògraf, de càmera, de premsa, tot està a punt i preparat per l'arribada del dos aquí, del Llevant i del Mallorca, l'equip vermell. Recordeu, amb Antonio Raillo, l'abanderat, el capità, el cordobès, que ha entrat a la llista dels convocats, també torna Samu Costa, després de complir el partit de sanció, i el porter Lucas Beristron. Són les tres principals novetats en aquesta llista, en el que també figuren el futbolista del filial d'Ordeis, que ja han entrat a la convocatòria i també, com no, han debutat a primera Luis Orejuela i Miquel Cabatallut, i també avui entrarà Javier Olaizola. Volem si jugarà o no. Omar Mascarell, la baixa més important per sanció, per acumulació de targetes. S'estan nigulant a València, s'estan nigulant a la ciutat. Anem a veure si a les 7 que donen un poquet d'aigua, si finalment plou o no plou. Però, en definitiva, el que han de ploure avui són gols del Real Mallorca. Avui el Mallorca ha d'aconseguir un bon resultat i aquest seria guanyar. I, si no, el mal menor, l'empat.
1: Miquel Verger, supos que hi ha majoria d'aficionats de Llevant esperant aquesta arribada dels autocars. Sensacions a les portes de la ciutat de València.
4: A les portes de la ciutat de València hi ha xiulets perquè arriba en aquests moments el Real Mallorca, encapçalat per Martín de Michelis en el seient principal, i també, com dèiem, dins aquest bus hi va el capità Antonio Raillo, veurem si juga o no. Hi ha també el Samu Costa, que torna després de la sanció. També jugarà Johan Mojica. Escoltem un poquet l'arribada, la xiulada dels aficionats granotes. Tampoc és una pressió ambiental descomunal, no. Però bé, sí, estan esperant més l'arribada del seu equip que la del rival. Veurem, perquè s'obrin les portes, però primer baixar el delegat Xando, el segon condem Martín de Michelis, el tècnic argentí, és el primer del cos tècnic baixa, el segon Raimondi, el segon entrenador del Reial Mallorca, Martín de Michelis, amb un semblant tranquil, concentració màxima, això sí, en ell i també en la resta del cos tècnic que veiem. Ara Pablo Ortells baixa també, seguit d'Alfonso Díaz, moltíssima serietat a la cara del tècnic, del director esportiu, del director de futbol del Mallorca, Andy Colbert també. Baixa Manu Morlanes, en Sassueras, és el primer jugador del Mallorca que baixa del bus, cares de final, de final i de tensió. Veiem Aritz Aduriz també amb una crossa, el bo de Nariz, que deu tenir qualque problema. Luis Orejuela, Javier Olaizola, són els següents jugadors que baixen del bus. I també ho fa David López amb auriculars, escoltant música. Mateu Jaume, el 2 de Petra. Leo Román, la porteria és seva avui. Aquí va debutar amb el Mallorca, Leo Román, amb una gran actuació, tot i la derrota. Martin Valiant baixa també, camisa curta, camiseta curta, sense auriculars, sense res. Javi Llabrés, Zito Lubumbo, sí, amb un microcascos i amb un necessari d'aquests de possibles de molt de diners. Calumbà, lesionat, que tampoc jugarà. Manu Esquelet, sancionat, també baixa. Pablo Maffeo, també acompanyat en Calumbà i Mascarell. I aquesta xiulada no entenem de moment per qui és, perquè va ser acumulat Jan Virgili, Johan Mojica, Vedat Moritxa. Jo crec que les xiulades seran pel Pirata. Fan por, molta por aquí a Riols, a les 22 dianes del golejador kosovà, que somriu en aquesta xiulada. Samu Costa, que torna després de no ser a Getafe. Antonio Raillo, jugarà? No jugarà, ja veurem. De moment és el que fa, és entrar dins el vestidor, com Antonio Sánchez, Toni Lato, Lucas Beristron o Abdon Prat, Sergi Dede. També amb auriculars, camina curta, la jiqueta del xandall agafada amb les mans. Pablo Torre també serà titular segurament avui, el jugador cantàbric. Molt content ahir per l'ascens del seu Racing de Santander, però segurament que el que vol aquest cap de setmana és la permanència del seu Mallorca. Així que els jugadors ja són tots dins el vestidor, dins l'estadi d'Orriols. Falta el Llevant, perquè sí que ha arribat molt abans el col·legiat Javier Arberola Rojas.
1: El Mallorca ja és al Ciutat de València. I on són els aficionats, Melissa Aliaga?
5: Com esteu, companys? I ara mateix els aficionats, els prop de 500 mallorquinistes que acompanyaran l'equip a l'estadi, al Ciutat de València, han començat el camí cap a l'estadi. Som amb algun d'ells que... Alguns vareu arribar ja ahir.
6: Ahir vàrem arribar. Duc tota la setmana sense dormir i des de dimecres en caca líquida.
5: I se n'hi havia d'avui com va?
7: No és necessari tant.
6: Fatal. Aquells sí que han dormit sesta, jo, però jo no.
7: Quaneda.
6: Jo estic fatal.
5: Però hi ha optimisme, no?
6: Mem, esperem que sí. No vull xerrar resultats perquè després són gafe, però esperem que vagi bé.
5: Moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé. Mem, com van els nivells per aquí?
8: Molt malament, Melissa, molt malament. No puc més.
5: Estàs malalt i fins i tot has vengut avui aquí a la Ciutat de València perquè això és una final.
8: Estic malalt, tinc febre, no aguant més, però avui havíem d'estar i aquí som. No sé, això és una locura, hi ha tanta gent que no podem perdre avui.
5: Tu sempre has acompanyat el Mallorca a moltes finals, a molts partits importants, t'han vist moltes vegades aquí. Què passarà avui?
8: No sé què passarà. Ho deixarem tot i que sigui el que sigui, nosaltres seguirem apoyant el Mallorca.
5: Un resultat?
8: No t'ho sé dir, però guanyar segur.
5: Guanyar i ja està, és el que s'ha de fer avui.
8: Guanyar i res més.
5: I aquí tenim un aficionat del Mallorca que viu aquí a València, no? Estudies, fas feina...
9: Sí, ja he estudiat aquí fa uns 4 anys i ja estic treballant i estic molt feliç aquí, és la veritat.
5: I has aprofitat avui per venir a veure aquesta final del Mallorca?
9: Home, claro, han venit ells i sempre que hi ha partits aquí a la comunitat venen i anem a animar tot el que puguem, a deixar-nos a pell i a veure què passa.
5: Hi ha optimisme, no?
9: Sí, n'hi ha, però sabem que hem de sofrir. Però...
5: Nervis també.
10: Cojones, con cojones.
9: Nervis n'hi ha i quan comenci a rodar la pilota ja serà un altre dia.
5: Un resultat?
9: 1-2, espero.
5: Gol de?
9: No vull
5: dir. És igual, qui sigui.
9: Sí, 1-2, m'és igual.
5: Colcú, que marqui colcú.
9: Com si sonen a la pròpia porta.
5: I ja està, molt bé. Idò, companys, aquestes són les sensacions del mallorquinisme que, com dèiem, han començat ja el camí cap a l'estadi, cap al Ciutat de València, bengales, crits, alegria, perquè hi ha optimisme al Mallorca, creu en aquesta salvació i, com dèiem, més de 500 mallorquinistes seran avui acompanyant els de Michelis, perquè el d'avui és un dels partits més importants del conjunt vermell, és una autèntica final.
1: Qui segueix qui es programa ara mateix per al YouTube d'Esports i Vetres pot veure les imatges d'aquesta prèvia amb els aficionats del Mallorca en l'arribada dels equips. En definitiva, en tot el que envolta en aquesta final per la permanència entre el Llevant i el Mallorca. Miquel Berger, ha arribat ja el Llevant al seu estadi?
4: No, no, no, encara no ha arribat el Llevant. El que s'hi han fet, vos faig una fotografia amb l'arribada del Mallorca, entraven per un passadís i després hi havia una esplanada i darrere aquesta esplanada estaven els aficionats del Llevant. Ara ja el que han fet, després de l'arribada del Mallorca, després de que el bus s'hagi anat, han obert les portes i ja són els aficionats del Llevant. No m'atreveria a dir quants aficionats granotes hi ha aquí, però ja són de vora d'on aparcarà el bus i veurem si els jugadors també s'aturen a saludar aquesta afició que creu i molt en la permanència després dels resultats del seu equip les darreres setmanes.
1: Miqui, no sé si en Toni ja ha pujat cap a la cabina de transmissió.
4: Ha pujat, sí.
1: Ha pujat, idò. En Toni pujat, ja està muntant la cabina de transmissió a l'estadi Ciutat de València d'IB3 Ràdio, però te deman qual capista respecte a l'11 titular, sobretot Raillo ha viatjat, però consideres que formarà parella de centrals amb Martin Valiant o encara és precipitat?
4: És precipitat quant a la meva informació. I en aquest moment, jo crec que som allà al bus del Llevant, perquè ja comença a escriure la gent, és precipitat quant a la meva informació. Òbviament, el club ja, en de Michelli ja ho sap. Jo no t'ho puc dir, Toni, m'agradaria ajudar-te moltíssim, no, i sobretot als nostres oients.
1: És per llevar una mica d'atenció als nostres oients, que aquí
4: no puc.
1: La gent està molt nerviosa.
4: No puc fer-ho, jo te puc donar la meva
1: opinió. Sí. Vinga, l'opinió de Miquel Berger.
0: Sí, editorial.
4: Que no juga.
2: Que no juga.
4: Que no juga. Que no juga.
2: Ho sabrem.
1: Val, mentre arriba el Llevant al Ciutat de València, continuem amb els aficionats del Mallorca. Melissa Aliaga.
5: Sí, continuem el camí cap a l'estadi, cap a la Ciutat de València. Els aficionats estaven a una plaça que està pràcticament a uns 10 minuts de l'estadi. Ens acompanya un altre mallorquinista que avui ha vengut especialment per viure aquesta final, no?
7: Exactament, duc ja des d'ahir aquí i amb moltes ganes i bé, amb sentiment d'emoció, sobretot.
5: Què passarà avui?
4: Toni.
7: Pues no ho sé, mentre no sigui decisiu, crec que seria el millor per tots.
4: Arriben els protagonistes.
7: Crec que sortirà bé.
1: Ara, tot d'una, tornem amb tu, Melissa, perquè arriba el Llevant al Ciutat de València.
4: Sí, ho fa caminant, aparcat fora de l'estadi, ja han vist, ja ha entrat el tècnic Luis Castro, en crits de si se puede, si estan rebent els seus jugadors, l'afició del Llevant, bé, ara mateix, Atolian, Pablo Martínez, un dels ídols de l'afició, també Iván Romero, els jugadors de Llevant, Unai Vencedor, Koundé, els jugadors que van arribant a poc, ho fan tot plegats, però caminant, el bus ha aparcat de fora, moltíssima gran ovació també per Arriaga, l'Hondureny, canta l'afició del Llevant. I encara arriben més jugadors del Llevant, menys si podem... Hola, Sagasti, Manu Sánchez, el lateral esquerrà, també que està arribant. Saluda Brugui, Roger Bruguer, un dels autors del gol a Vigo. Oriol Rey, un dels tres migcampistes que acostuma a emprar Luis Castro. Tria entre ell, Rajúbero Arriaga i el ídol, Carlos Espí, escolta. Aquesta és l'arribada de Carlos Espí, una segona volta espectacular la que festa aquest davanter que a l'hivern, estava cercant equip a segona divisió i ara és un dels actius més importants del Llevant. Canta l'afició quan ja els jugadors diria que quasi tots o tots ja són dins l'estadi.
1: Per tant, els protagonistes ja hi són, la tripleta arbitral, el Mallorca, el Llevant, tot a punt perquè d'aquí 1 hora i 31 minuts, Juanga, comenci la final per la permanència a IB3 Televisió i a IB3 Ràdio i al YouTube d'IB3 i no sé què tenim més, a Instagram, tot.
0: Però on faci falta.
1: Si
0: hem de piratejar alguna cosa, també ho farem. Han de ser per tot. Hem notat, quan Melissa Aliaga ha parlat amb els aficionats del Real Mallorca, que avui...
1: Hi ha molta qualitat.
0: Presentadora Champions d'IB3 Televisió, Melissa Aliaga, que ha tingut a bé venir en el dia d'avui.
2: Ha tingut a bé.
1: Ens costa la meitat meitat del pressupost.
0: Això a veure, eh? Això a veure. No, que hem notat que avui Juaneda a l'hospital tindrà...
2: Uf, és que aquell aficionat... Aquell aficionat m'ha fet passar pena.
0: Hauria d'haver passat abans d'anar a València per Juaneda a l'hospital, perquè tenia absolutament de tot.
2: No pot anar així d'escòs.
0: I avui Juaneda a l'hospital, senyores i senyors, hi haurà molta feina, però ja tenen preparats els desfibriladors, els tensiòmetres, la loperamida, que és per
2: frenar...
0: És per frenar el que li passava en aquell home, per si de cas. Ho tenen tot preparat, tots els medicaments i tot a Juaneda Hospital. Perquè avui és un dia de nervis i de tensions. I si t'ho trobes malament, el millor que pots fer és anar a Juaneda Hospitals, perquè ells treballen en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia, proximitat i un equip humà compromès. Porque curar empieza en cuidar Juaneda Hospitals.
11: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
12: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.

0: S'està fent llarga l'espera perquè comenci aquell Llevant Mallorca, una autèntica final per la permanència, a les 7, per tant, un poc menys d'hora i mitja perquè comenci, i ben acompanyada d'aficionats i aficionades mallorquinistes, i sobretot, jo diria que ells i elles, els mallorquinistes, estan molt ben acompanyats avui. Anna Melissa Aliaga, que avui estic feliç que siguin nosaltres a l'equip. Melissa, continua aquesta...
1: aquesta passeig, travessia cap a la glòria.
2: Sí. Aquesta peregrinació cap a la ciutat de València. Seguim acompanyant els aficionats fins a l'estadi i estem acompanyats d'una aficionada que és molt, molt fan també de Morici.
3: Exacte.
2: Marga, què farà avui el Mallorca?
3: Guanyarà, seguríssim, segur. O sigui, 100% confiant en ells i segur, guanyarem. Ara durem els 3 punts cap a Silla.
2: Sempre toca patir.
3: Sí, això sí. Jo duc 3 o 4 dies, que quasi no dong, que mos fan patir, però bueno, guanyarem.
2: Quin resultat? M'imagino que si marca en Morici millor, no? Mem, si s'apropen els Pichichi.
3: Hombre, sí, és la veritat, però si no marca ell, mentre marqui qualcú de l'equip i guanyem, és igual. Me faria molta il·lusió que el marqués ell, almenys, però bueno, els que sigui, estirem igual de contents.
2: Quina resposta, no, de l'afició, que el mallorquinisme, quan el Mallorca més ho necessita, sempre hi és.
3: Sí, sí, sí. Nosaltres som la millor afició de tota la lliga, està clar, i ho demostrant sempre cada partit.
2: Idò, moltíssimes gràcies i molta sort. Mem, si a la sortida podem sortir amb una alegria.
3: Exacte, gràcies a vosaltres. I amb un Mallorca.
2: Amb un Mallorca, moltíssimes gràcies. Idò, continuem acompanyant a l'afició. Què passarà avui?
4: Avui guanyem 1-4 avui.
2: Optimisme, no? 1-4.
4: Hati de Moriqui, gol del Don Prats.
2: Avui, tant de bo sigui un 1-4, però el Llevant també es juga molt, no? Això és un partit infart.
4: També es juga molt, Llevant, sí. Però bueno, nosaltres som a Mallorca i guanyarem segur.
2: Quan heu arribat?
5: A les 12, no? Más o menos. A les 12 más o menos hemos llegado. Para quitarnos 10 años de vida hoy. Bueno, ese es el partido de hoy, 10 años menos.
2: Jo crec que ser del Mallorca forma part de ser del Mallorca, no? Patir molt.
6: Un sentiment, un sofriment.
2: Però és un patiment, però després també ens dona bones alegries, perquè si avui guanyem, sortirem tots.
6: Hem de guanyar, avui sí o sí, sí o sí. I ja no mos hem de preocupar dels altres. Si guanyem,
5: avui guanyem.
4: I demà ningú a fer feina, demà ningú a fer feina.
2: Demà dia lliure. Dia lliure. Festa nacional.
4: Dia de les Balears demà.
2: Clar que sí. Idò, que vagi molt bé, eh? Sí. Vinga, molta sort. Idò, ja ho veus, l'afició és optimista. 1-4, gols de Morici, gol d'Abdon Prats, ja ho sabeu, l'afició del Mallorca sempre creu en el dimoni d'Artà que surti, no?, i faci aquest gol... Aquest gol definitiu és sempre, no? L'ofició sempre se'n recorda de l'Abdon Prats en dies com el d'avui, i com dèiem, continua aquest camí cap a l'estadi del Ciutat de València. Ja ho hem dit, més de 500 aficionats seran avui aquí a l'estadi. Hem de dir que avui de matí han omplert prop de 2 avions, no?, per arribar fins aquí, i vos hem de contar que tothom feia números, tothom mirava la classificació i quins resultats i què s'ha de fer per guanyar avui. Per tant, ja ho veus, autèntica nerviada aquí entre l'afició, però molt optimistes.
0: Sí, sí, no? Aquesta setmana la calculadora ha fet fum, eh? Tothom, sí. Tothom fent números.
1: I ara posarà...
0: Avui sí que... Avui posarem ordre.
1: Ara posarem ordre, sí, perquè la Melissa també i els aficionats ho entenguin.
0: Se quedaran més tranquils.
1: Abans, un mínim pas per al Ciutat de València. Hi ha qualque... Perquè la Melissa està en trànsit, en peregrinatge, com ha dit ella, cap al Ciutat de València amb aquests centenars d'aficionats mallorquinistes. Però, Miquel Verger, per allà, per la Ciutat de València, ja hi ha qualque camiseta vermella del Mallorca?
7: Sí, es comencen a deixar veure les camisetes vermelles. Caral, com estàs?
8: Hola, bona tarda.
7: Que no? Isco, com ho dius?
8: Bé, per ara, bé.
7: Tranquil?
8: Sí, venim a guanyar. Sí, a guanyar. No hi ha altra. Jo s'empat no com de Michelis. Empatar no, a guanyar.
7: Sí, s'empat no el firmes ara.
8: Jo no. Jo sé victòria. No vull arribar de repartir els homes i... I heu d'estar tota la setmana pensant que va.
7: Sí. Bé, però encara que sigui l'Oviedo, si aquí s'empata seria una setmana dura, no? Sense dormir. Has dormit aquesta setmana o no, des de dimecres?
8: Sí, no me llevo el son, a mi. Vaig tenir aquest malet de panxa i tal, però no, el son no me la llevo, sincerament. Però no vull arribar a Oviedo per me jugar a Oviedo. Que va.
7: El resultat per avui?
8: 1-2.
7: 1-2, qui farà els gols?
8: Pues no sabria dir-te, home, jo des... Muy... Valdés, Martín.
7: Molt bé, gràcies, Xisco, que vagi bé. Gaudiu del partit. Adéu, sí, comencen a veure, a arribar, perdó, a aficionats del Mallorca per aquí a l'estadi també de la ciutat de València. Encara són poquets, òbviament, la majoria estan amb Melissa, amb Melissa, i
1: sí,
7: res,
1: sí.
7: Aquí els esperam.
1: I d'on té més, no, Melissa, Melissa?
2: Idò, sí, tinc més aficionats, aficionats ben coneguts, d'esberros. Com estàu?
9: Oh, molt nerviosos, tenim el cagòmetro disparat.
2: Jo crec que tothom m'ha dit el mateix.
9: Quin patiment, quin patiment. Jo sé quan m'he posat molt nerviós. Quan anava en el avió, que anava a aterrissar, que el comandant per megafoni diu «Vamos a iniciar el descenso», dic «No prenguis, que partió». Era broma, era broma. Jo vaig
2: dir «Has començat a suar».
9: Em fa molta pena, això no és no viure. Però vaja. No,
2: ser, jo crec que ser del Mallorca és això, no? Patir sempre.
9: Sí, hauria de desgravar. Jo ara estic fent la declaració de renta i diu que tiene que desgravar. Jo soy de Mallorca. Dic, tu fas máximo descuento, me va dir. El gestor m'ha dit.
2: Avui és un d'aquests dies de patir, de fa dies que patim, però som optimistes, no?
9: Som optimistes, clar que sí, clar que sí. No? I inclús un punt podria ser bo, però quina setmaneta que passarem? Setmaneta fins que arribi l'Oviedo.
2: No.
9: Però tu, el món, perquè l'Oviedo ni volia arreglar res, no crec que tampoc se deixi, però vaja.
2: Avui s'ha de guanyar.
10: Sí, hem de guanyar, no queda més remei. Nosaltres ja hem fet el que havíem de fer, som aquí, ara ens queda ells.
9: Un exemple d'afició, ni un sol incident, aquí un ambientasso, i sigui com sigui, per lo bo, per lo dolent, si hem de morir, moriren junts. No és veritat, Miquel?
10: Hi ha un problema, hem estat tots junts, una meravella. El més orgullós és que tinc el meu fill allà davant, que ha inculcat el que més estic. Oh. I és que el Mallorca.
2: Avui... Avui tota família, totes les famílies juntes aquí per donar suport al Reial Mallorca, ja ho veus. Lo que tothom diu, lo que tothom repeteix, és que hi ha molt de nervis. Sí, hi ha optimisme, sí. Però hi ha molt de nervis.
1: Sí.
11: Bé, això s'ha dut per de dins, s'ha de Mallorca, s'ha dut per de dins. I els nervis broten, saps?
2: Has arribat avui?
11: Sí, avui de matí, però la veritat que duc una hora i mitja que jo li dic que per de dins ja me fa mal tot, saps? Ja me cau a saber si que perdrem o no perdrem, me fa mal.
2: Ja t'has aixecat. Com t'has aixecat avui?
11: Hombre, com he aixecat molt nerviós. La veritat que he dormit 2 hores i ja està. Perquè vam de camp i que fort i ja veu tu.
1: Epa.
2: Heu agafat es vol prest, no?
11: Sí, a les 7 i vinc de ser a les 7 allà, prest. El problema és que guanyem, ja està. Només mos val guanyar, guanyar i tornar a guanyar.
2: T'atreveixes amb un resultat?
11: Jo sí, 1-2.
2: Gols de?
11: De Múric i d'en Pablo.
2: Molt bé. Idò, aquesta és l'aposta d'aquesta aficionada del Reial Mallorca que avui...
11: 35 anys que som sòcia.
2: 35 anys que és seguidora del Reial Mallorca, sí, i avui no s'ha volgut perdre aquesta autèntica final del conjunt vermell aquí a la ciutat de València, perquè ja ho sabeu, això és, companys, una final.
1: Falten 80 minuts perquè comenci el partit al Ciutat de València, l'afició mallorquinista que va camí del camp, i el camp precisament, ja els futbolistes, ens ho ha contat en Miquel Verger, però què fan ara mateix els jugadors de Martín de Michelis, Miqui?
7: Ara mateix són damunt la gespa, xerrant entre ells, també ho han fet en qualque jugador. Tranquils, la posició relaxada, òbviament, qualque cafetet també s'està prenent un dels jugadors, i res, xerren en 3, de 3 en 3. Pues no són tots damunt la gespa, però sí que hi ha 3 o 4 grupets de jugadors, se'ls poden veure aquí per una finestreta, un poquet... Si fos càmera seria una gravació pirata aquesta.
1: Molt bé.
7: Però bé, es poden veure xerrant en 3 tranquil·lament. I, com deien, també abans ho feien amb jugadors del Llevant, així que, de moment, esportivitat màxima també. Òbviament no podia ser d'una altra manera, no? No podia passar el partit, però bé, continuen xerrant, tranquil·litat, i esperant ja l'arribada dels aficionats del Mallorca amb la Melissa, que jo crec que això ja són ben a prop del Ciutat de València.
1: Aprofitam abans que arribin, perquè també tenim molt d'aficionats que estan escoltant IB3 Ràdio des de les 5 de l'hora baixa. Què ens diuen, Marta Sampas?
12: I també un poc el mateix, no?, que tenim els testimonis des d'allà a València, i també mitjançant el nostre WhatsApp i el YouTube, un poc el mateix. Nefren, que mos saludava i diu, surt de sa feina i ja una fotografia en sa ràdio del seu cotxe, sintonitzant IB3 Ràdio, i hem de dir que ja ha encertat, per exemple, Nefren, sa pregunta del concurs, tot i que deia que era superdifícil, però ha encertat. En Joan, que mos escriu, bones, ara el Mallorca, ara mateix, ai, Joan, quin nervis, no mos diguis això, diu, té un 90% de possibilitat de baixar a segona. Jugar en un camp que no se li sol donar bé. A més, el Llevant ve en línia ascendent i el Mallorca necessita guanyar i esperar que perdin el rival. rivals directes. És fonamental jugar com si jugàssim contra el Sevilla. El Mallorca diu que li toca recuperar l'actitud que li ha faltat els darrers partits i prendre nota del darrer partit a Getafe. Diuen, jugam la vida. Més missatges. En Bernat, que diu, partit complicat i acabaran empat, crec, diu. I també ha encertat, en Bernat, la pregunta del concurs.
1: Sí? Molt bé.
12: Ja tenim dos encertants. I el YouTube, el chat de YouTube, també ens escriuen moltíssim. En Bruno Romero, que diu, vamos con todo. I Miquel Verger demana pas. Miqui, tot teu.
7: Això és el Ciutat de València. L'afició del Mallorca que ja està començant a entrar a l'estadi del Ciutat de València, aquests 500 aficionats que si no hem escoltat a tots amb el micro de na Melissa Liaga, ho hem fregat. Escoltant una altra vegada. Increïble aquesta marea vermella d'aficionats del Mallorca. Mem si clar, la policia no ens deixa acostar-nos, feim el gest amb la mà, mem si ve qualcú, però clar, és complicat ja.
12: Ja volen ser de dins.
7: No, ven a Melissa.
1: Entrevista-la, mem.

0: Sí.
1: Sí, está tranquilo y está pues con muchísimo ánimo.
0: ¿Y te ha dicho algo del equipo o está?
1: Confía bastante, la verdad, confía mucho y la verdad que con esto, como para no confiar.
0: Se han ido recuperando, ¿no? Del golpe de Getafe y hoy a por todas.
1: Hoy a por todas, sin duda.
0: Ah, ¿me dices un resultado tú hoy o qué?
1: Te lo voy a decir yo. Hoy van a quedar 1-2.
0: ¿Sí? 1-2, muy bien. ¿A quién va a marcar el gol? 1-3, claro.
1: Va a marcar un gol Samu.
0: ¿Sí?
1: Y otro se lo vamos a dejar a Muri.
0: A Murici. Y yo creo que el tercero, cuando estén volcados, a Pa' Antonio.
1: ¡Antonio!
0: Venga, gracias, Cochi, que va bien. Familiars, imagineu-vos, eh? Els familiars, sí, com deuen vivir també.
2: Clar, ho viuen de
0: casa Antonio també.
2: Màxim de prop, sí, sí.
3: Espectacular, companys. Melissa, sí, i Miqui, aquest acompanyament que heu fet de l'afició del Mallorca, de l'arribada del Mallorca en aquesta final per la permanència al Ciutat de València. El partit comença a les 7 de l'hora baixa. Falta, Juanga, 1 hora i 15.
2: Ai, per favor.
4: Queda no res, hem escoltat en directe des de la Ciutat de València les opinions, les sensacions dels aficionats del Real Mallorca, també mitjançant el nostre WhatsApp, el 646-93-45-01, i tots ells arriben gràcies a Iberret. Iberret, la fibra i mòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i amb passió. Iberret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, des d'aquí. Iberret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
5: Iberret! Iberret! Iberret!
2: Per això, home, aquests mallorquinistes que ja han arribat, que ja són a l'estadi, na Melissa els ha acompanyat tot el camí, i deia na Melissa, un peregrinatge, no? I home, imagina aquella gent que fa el camí de Santiago quan arriba ja, no?, a la catedral de Santiago i dir, ja som aquí. És això, no?, aquesta emoció un poc, Melissa.
6: Sí, sí, ara mateix ha arribat l'afició a la porta, fins ara estaven aquí animant i cantant, ara mateix la policia està posant un poc d'ordre, no perquè passi res, sinó per fer l'entrada a l'estadi d'una manera més ordenada. Uh-huh. Han d'entrar per la porta d'afició visitant, i no sé si ara escoltau l'afició del Real Mallorca que anima instants abans d'entrar a l'estadi quan queden 45 minuts perquè comenci aquesta final per la permanència.
3: Per al YouTube d'Esports i Vetres vos estan mostrant aquesta porta 31, que és per la qual entraran els 500 aficionats, una mica més de 500 aficionats del Mallorca que avui donaran suport a l'equip en aquest partidàs per la salvació entre el Llevant i el Mallorca. Miquel Verger, per allà, qualque cosa nova?
0: No, el que veig també és que part d'aquests aficionats no entren per aquí, és a dir, hi haurà més de 500 aficionats segurament, perquè ja he vist amb un Mallorca, em diuen, perquè clar, aficionats d'incògnit, no volen xerrar. Bé, però sí que veig això, t'estava comentant, molt de... Bé, molts, hi ha aficionats, he vist 15-20 que no van amb l'afició visitant, és a dir, que ocuparan els jocs de la graderia general del Llevant, així que, com dius, Toni, hi haurà més de 500 aficionats aquí a l'estadi Ciutat de València.
3: Idò, tot preparat per aquest partit. Veiem la gent com està esperant per entrar al camp, però crec, companys, que ara és el moment, Juanga, de tranquil·litzar-nos una mica. Ja tothom ha arribat a la Ciutat de València. Ara mos donarà un consell en Juanga i després traurem la calculadora. Què ens contes en aquesta hora, Juanga?
4: Idò, saps en què no has de treure la calculadora?
3: No.
4: Amb la permanència del Mallorca, això sí, perquè ha sortit molt de matemàtica aquesta setmana.
2: Sí, sí.
4: Però si te compres un cotxe d'Inca Centro Auto, no has de treure la calculadora perquè els comptes sempre t'ho sortiran. Perquè tenen grandíssimes ofertes, eh? I si cercau una bona oportunitat per estrenar cotxe, a Inca Centro Auto continuen amb ofertes que val la pena aprofitar. A Opel aquest mes podreu conduir un Opel Corsa des de només 99 euros al mes.
2: Mare
4: no te fa falta calculadora, no has de calcular res. Una de les opcions més atractives per moure's amb estil, tecnologia i eficiència. Inca Centro Auto, l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum brum, de confiança.
3: Són les 5:48 minuts i hi ha notícia al Ciutat de València. Miquel Verger, tenim 11 del Mallorca i també convocatòria.
0: Així és, començant per la primera notícia. No juga, no està convocat el capità Antonio Raillo. La resta i dos sense

0: Raillo és l'11 que tothom imagina. Amb Leo Román a la porteria, Pablo Maffeo, Johan Mujica laterals, Martin Valient, David López laterals, Rom amb Sergi Darder una punta, interior Samu Costa i Manu Morlanes, mitja punta Pablo Torre, a dalt Zito Lubumbo, Vedat, Pirata, Pichichi, Murici.
1: Aquesta és l'11 del Mallorca. Per tant, Raillo fora de la convocatòria. Ha viatjat per donar ànims a l'equip, per estar al costat de l'equip en un partit tan important, però els centrals seran Martin Valient i David López. Com de Miquel Basier, laterals, els que tots esperàvem, amb Maffeo i amb Mojica, el rombe de Martín de Michelis, Samu Costa, amb Morlanes, Sergi Darder i Pablo Torre, i en punta Vedat Murici acompanyat de Lubumbo, tot això amb la porteria coberta per Leo Román. Aquesta és l'11 del Mallorca per al partit d'avui. Hora baixa, a partir de les 7, arranca el Ciutat de València. Melissa Aliaga, qual que aficionat més en tu?
2: I doncs sí, continuen aquí els aficionats del Mallorca esperant per entrar a l'estadi. Com estàu? Com van els nervis?
3: I molt bé, sí, que bé. De moment, encara antes de començar el partit, encara bé. Una vegada començat, igual més nervis.
2: Heu arribat avui?
3: Sí, avui al matí. Avui al matí hem arribat i m'anem a vespre.
2: Hi ha optimisme, no?
3: Sí, sempre. Després ja veurem com va el partit, però d'entrada sí.
2: Perquè això és una final, el Llevant es juga la vida també, per tant avui s'ha de guanyar sí o sí.
3: 100%. Queden 6 punts, l'objectiu són 6 punts, i aunque siguin el minut 90 de penalti injust, bons són els 3 punts.
2: Com sigui.
3: Com sigui.
2: S'ha de guanyar.
3: 100%.
2: Un resultat?
4: 0-4.
2: 0-4.
4: Claríssim.
2: Claríssim.
4: Un bo 3, un Muriqui.
2: Molt bé. Murici, Pichichi, està a prop.
4: Sí, bueno, lo millor arriba, bueno, amb un gol li quedarien dos. Bueno, me'n queda una setmana més.
2: Bé, veus la visió que està animadíssima, no? Perquè això és una final avui.
1: Sí, està... Està molt animada, molt animada.
2: Que això és una final, que tothom està molt animat.
1: Sí.
5: Messi, després no plorarà.
1: Home, no.
5: Esperem.
6: 1-0 al millor 90, en segur.
5: 1-0.
6: 0-1.
5: 0-1.
2: Com sigui.
6: És igual, hem de guanyar avui, ja està.
2: Però que vagi molt bé. Vinga, gràcies. Són les paraules de l'afició del Reial Mallorca, que continua fent aquesta cua per intentar entrar a l'estadi en aquesta zona visitant. Ja ho sabeu, que han exhaurit totes les entrades de l'aficionat, de l'afició rival, de l'afició visitant, i per tant avui el Mallorca no estarà tot sol avui aquí a la Ciutat de València.
1: Clar que no. Juanga, què tens?
7: Mare meva, no.
1: La calculadora de la salvació.
7: Escolta'm, s'ha comprat la més grossa que hi havia.
8: Aquesta calculadora ja la tenim aquí preparada.
7: Increïble.
1: Quin percentatge té el Mallorca de salvar-se?
7: Tic-tic-tic.
8: A veure.
7: Molt bé.
8: 100%. 100%.
7: Mare meva, com se nota aquest de lletres.
8: Ho diu aquesta calculadora. Aquesta calculadora no és qualsevol. Amb aquesta calculadora s'han calculat molts pressupostos. No vull dir això. 100%. Aquí tenim la calculadora preparada.
1: Bé.
7: La calculadora de desesperança amb aquest 100, però no és cert.
1: La calculadora de Juanga.
7: Desesperança i de...
1: Clar, si fos així, tindríem un pressupost de 400 milions d'euros, que no és escàs. Per tant, anem a
7: posar ordre.
1: Una mica de seny. Sí. Lluís Fortesa, hi ha un matemàtic que ens espera. Sí. Idò, anem a donar-li pas.
8: Vinga.

0: Una solució, això, això ho volem, i no sé vosaltres companys, però jo matemàtiques, bueno, mare meva, no passava d'un 2, eh?
1: Jo, veure, no, jo ho feia un poc
0: més. Però això me vaig fer periodista, saps?
1: Entre,
0: si
1: entre 4 i 5.
0: Tu, i encara no, no, bé, 4
1: i mig.
0: Ostres, no, no. I clar, que t'ajuda a provar o a treure un poc en clar tot aquest, embolic que hi ha amb aquest final de temporada. I de, un bon matemàtic, un professional de la matèria, i han triat el millor. És que les forces en joc tenim els millors, i del millor matemàtic,
2: de les Balears,
0: mallorquinista patidor, o sigui que s'ha fet bé els càlculs. Saludam avui en directe a Esports de Sant Joc, en Gaspar Alemany. Gaspar, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, com va? Passant pena. Ja passant pena des d'aquí.
2: Gaspar, t'he de fer dues preguntes.
3: Vinga.
2: Quin percentatge de baixar a segona divisió té el Mallorca?
3: A dia d'avui, de baixar avui, matemàticament, té un 1,23.
2: Vamos!
0: Vamos,
2: molt bé. Gaspar, tinc una altra pregunta per tu.
3: Digues, digues.
2: Quines possibilitats, quin percentatge té el Mallorca de quedar un any més a primera divisió?
3: Només comptant el partit d'avui i matemàticament, la permanència té un 11,11%.
2: Uf. Tampoc és per ser molt optimistes.
0: 11,11 m'agrada.
2: Que... Gaspar, com estàs? Aquestes han estat dues preguntes per entrar. Un 1% de baixar avui i un 11% de permanència. Vale. Clar, sí. Jo supos que això és mirant només el que pot passar avui.
3: Correcte. Sí.
2: I la pregunta és, avui el Mallorca, segons els resultats que s'adonin, pot aconseguir la permanència matemàtica?
3: Sí, mira, jo he de demanar disculpes abans de tot a la Marta Sampas perquè li vaig dir que no era possible, però sí que ho és, perquè he revisat la normativa.
2: Sí.
3: I si el Mallorca guanya i l'Elx perd,
2: sí,
3: s'adona aquesta simple condició, el Mallorca estaria dins aquest 11,11% de quedar primera avui.
0: Idò, això, això.
3: Havia de passar això perquè hi hauria un triple empat.
2: Sí.
3: I per la primera norma del triple empat, el Mallorca, entre ells, Mallorca i Llevant, tindria més punts que els altres.
2: Sí.
3: Me refereix que si acabessin empatant a punts, sí, però sí, com sí, que el Mallorca sí, hauria guanyat a Llevant i hauria guanyat a ells, ja i tindríem bastant més punts que no se'n revés. Mm-hmm. I també és golaveratge particular d'ells, el tenim nosaltres.
0: Mm-hmm.
2: Aquest seria el millor escenari per avui, que el Mallorca guanyi,
3: avui,
2: que l'Elx perdi, i aquí podrien ja... en Juanca se'n podria anar de festa, perquè el Mallorca seguiria un any més a primera divisió.
0: Nosaltres amb ell.
2: Això passaria avui vespre. Avui vespre, quin és el pitjor escenari, Gaspar?
3: Home, el pitjor escenari és perdre nosaltres, i que ells, Alavés i Girona, guanyin.
0: Ja.
3: Si passa això, és aquell 1,23 que vos he dit.
0: No passarà, no passarà, no passarà.
2: Gaspar, tu ara ens parles com a matemàtic. Com a mallorquinista, què penses?
3: Com a mallorquinista, ja, la veritat, la part irracional del cap i del cor. I jo estic amb un 0-2 avui.
2: 0-2, està bé.
3: Jo estic amb un 0-2, amb el Moriqui i en Samu, que marquen, però també te diré que he estat tot el matí fent feines perquè nostra, per no pensar.
2: Clar. I Gaspar, clar, tenim una... Mira, el 99% d'aficionats del Mallorca, des que va perdre el Mallorca dimecres al camp del Getafe, varen agafar un paper i boli, varen començar a fer números, en Juanga, en Marta Sampa, un servidor, i clar, però què passa? Que nosaltres mos treus de la regla de 3 i quedam aturats. En el teu cas, això és impossible. És a dir, tu vols saber totes les opcions. Milions d'alternatives hi ha?
3: Vaig agafar un full d'Excel i vos diré que en total, diguéssim, penseu que hem de tenir present que segons el que passi, l'Atlètic Club, que va vuitè, pot baixar.
0: Sí.
3: Si perd dos partits, entens? I, mira, allà, ara t'ho diré, 38.742.489 opcions possibles.
2: Buf!
3: Entre Mallorca, Llevant, Elx, Alavés, Girona, Espanyol, Osasuna, Sevilla, València, Rayo i Atlètic Club. Són tots els equips que encara poden baixar.
2: Santa.
1: 38 milions, però això te va posar a fer-ho fa dues temporades.
2: No, no.
3: Mira, entre dijous i divendres ho vaig fer.
1: Dijous i divendres, 38, mare de Déu.
0: Però clar, no li dues.
2: Gaspar, seria fantàstic. Ara estava pensant, que seria fantàstic com a professor que ets posar un examen, no? Ara
0: sí,
2: que,
0: no?
2: Que és dia d'examen sí. I dir, vinga...
1: examen sorpresa.
2: Sí. Probabilitats que té l'Alavés de baixar a segona divisió i, que, i que els alumnes
0: ho
2: haguessin de fer...
0: Ho feia, de probabilitats clar. I estadístiques i
3: sí,
0: això,
3: no,
0: o
3: sigui, examen de probabilitat i tot això. El problema és que han de tenir presents moltes dades en 50 minuts i clar, no és possible. A més que no tothom és seguidor del futbol.
2: Sí,
3: clar.
2: Sí.
3: Clar, augmenta una mica la complexitat. Però bé, com un treball de final de curs.
2: Sí, sí, sí, sí. Està bé, està bé. Està bé. Sí. Clar, nosaltres, jo me'n recordo quan estudiava en Juanga, que era un tren surt de Bilbao a les 11 del matí i l'altre de Càceres a les 12 i mitja.
1: O de Logroño, caramba.
2: On se creuen, no?
1: On se creuen. Quin punt. Quina velocitat i quants quilòmetres sumaria.
0: Però clar, aquí... Llegies l'anunciat i ja ho deixava fer.
2: Sí, no, no, però t'han de dir que això era una cosa molt concreta, però és el que tu dius, clar, cada equip, a part de tenir dues jornades per davant, cada equip hi ha, clar, has de comptar les múltiples opcions de resultats que tenen els altres.
3: És a dir, jo els números que he fet ha estat la jornada 37 i la 38.
2: Clar, clar,
3: això són els 38 milions d'opcions.
2: Mare santa.
3: D'acord? Sí, si el Mallorca guanya avui i guanya... dissabte aquí ve, contra l'Oviedo.
2: Sí.
3: I no volen passar pena el que feien els altres, és impossible, però augmenten la probabilitat un 59,26.
0: Wow. Clar, abans ja havien dit que era un 11, que... no?
3: Sí, sí. És a dir, guanyant i guanyant.
2: Sí, sí, guanyant i guanyant. Sí.
3: Ara s'ha de veure que a vegades no guanyi un dels dos, a l'Alavés no guanyi un dels dos, el Girona no guanyi un dels dos.
2: Sí, sí,
3: és a dir, totes aquestes combinacions els he contemplat, i me donen aquests números.
2: Molt bé. I... Gaspar, tu avui, el partit comença a les 7, quan comenci el partit, tu estàs pendent del partit i a la vegada també vas fent càlculs de, mira, amb aquest resultat ara seria, o te centres en el partit dues hores i després ja vendran una altra vegada els números en el cap.
3: Te diré que mires números perquè m'heu telefonat. Però jo, d'ençà de les 5, ja procuro fer coses senzilletes i a les 7 totalment centrat. No sé si avui podré seure o no, o estaré fent voltes per menjador.
2: Ara arriben els nostres estudis, encara no estan nosaltres, però arriba en Pell Lluís Martí,
0: que també
2: duu
0: el
2: seu full, això sí, en paper i boli, en tots els resultats possibles. No té 38 milions de combinacions.
1: N'ha fet 10 i ja s'ha perdut.
2: Mal estudiant.
0: No, però diu que ho ha fet de forma més clàssica, boli, paper i boli. Molt bé, en Pep Lluís, que entra, serà un dels comentaristes, tot una saludarem. Però, Gaspar, bé, que he de dir que, clar, en Pere Joan Oliver, amic teu, que us va sentir que necessitaríem un matemàtic i ho va agafar tot d'una i va dir, i ho teniu aquí el millor en Gaspar i la veritat que bé, mos ha esclarit molt bé, no, Toni?
2: Sí, molt bé, molt bé.
0: Seguirem passant pena, però Gaspar, jo imaginistes no, també, però va bé.
2: Ens aferram en aquest 11%
0: d'opcions. En aquest 11,11.
3: Aquest 11,11 és molt graciós i
0: més,
3: si voleu...
0: Sí,
3: a més, si el fan més graciós, realment és 11,1 període d'aquell 1 infinit que té un capellet.
0: M'agrada.
3: No, si no recordeu, allò, si passa això... ja poden respirar millor tots.
0: Jo crec que
3: estigui molt bé.
2: Esperem que sí.
3: Per salut de tots nosaltres, com bé.
2: Esperem que sí. Gaspar, ja sabem que ets el nostre matemàtic de Castellera.
0: Sí.
2: A partir d'ara,
0: sí,
2: quan tinguem qualque dubte, la declaració de la renta la fas? Perquè en Juan està...
3: No, aquesta no.
1: No te preocupis, m'ha sortit a pagar.
0: Bé, com ha dit en Pep el Berro, que ha dit, hauríem de desgravar la mallorquinista.
1: En aquest tema estic en descens, total. Gaspar, una cosa, a darrere, quin percentatge de probabilitats hi ha que l'any que ve ens donin en aquest programa un premi Ondas?
0: Un premi, que sigui,
1: Quin percentatge matemàtic?
3: Jo ja vos donaria un 80-90.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies, Gaspar. Una ferrada
0: forta.
2: Sí, una
0: ferrada, moltes gràcies.
2: I res, que avui es compleixi aquest 0-2 que vaticina el nostre matemàtic. Gaspar, una ferrada forta. Adéu.
3: Una ferrada, gràcies.
0: Adéu.
1: Avui és un dia que la gent no sé si ha menjat molt. Jo crec que no. Avui
0: poquet,
1: és un dia d'aquest que
2: se
1: panxa...
2: De líquids.
0: Se tanca.
2: Avui és de suero.
1: Sí. Avui totalment. I de tila.
2: Sí,
1: si vol voleu una tila, una bona tila, o no heu d'anar a Collunda?
0: Les fan bones, home, també.
1: Hi ha un menú de líquids. Si voleu coses més fortes, també voleu anar a Collunda en el dia d'avui, eh? Però de ben segur que si ara la panxa està tancada per Pasnirvi, si el Mallorca aconsegueix la permanència, s'aconsegueix guanyar la ciutat de València, per favor, aquella panxa farà així.
0: Aniran cap allà, no?
1: I tothom serà una llau cap a Collunda.
0: Reserva, per si acaso.
1: Clar que sí, perquè després d'aquest gran partit hi haurà forces, hi haurà alegria, i a Collunda ho tenen clar, i tu també ho has de tenir clar. Plats casolans, frescos, abundants i a un preu que dona gust, eh? Menjar de qualitat sense deixar-te la butxaca. Collunda, i menja-lo gran! Come on!
0: Boníssim!
4: Lizzy, Parra.
5: Only Jaya.
4: DJ.
5: Menos es más.
6: A IB3 Radio, Esports 3. En joc.
7: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
6: A IB3 Radio... Esports 3. En joc.

0: Són les 6 i 4 minuts, falten 56 perquè comenci el Ciutat de València, el partit entre el Llevant i el Mallorca, aquesta final per la permanència, i el nostre capità, el nostre comentarista capçalera, ja ha arribat prest, ha arribat amb un somriure, que això m'agrada, perquè record el dia del Getafe, que se'n va anar d'aquí amb una cara, jo record el titular que va dir... Bé, heu de pensar que si perdem poden ser de segona. I jo dic, Pen Lluís, que m'estàs contant. Pen Lluís, com estàs? Hola, benvingut.
1: Què tal? Molt bé. Va. Molt bé, molt bé. Aquí expectant. La veritat és que ha estat un dematí llarg, eh? Ha estat un dematí llarg i crec que aquestes hores s'estan passant molt poc a poc.
0: Sí,
1: menys mal que amb això de l'alineació, amb això de números, estadístiques, que m'he passat també jo dos dies fent números i comprovant aquesta possibilitat de 11,11, no? Perquè sempre hi ha molt d'equips que tenen aquest 42, que després el golaveratge se posa... I fins i tot m'havia sortit una possibilitat d'acabar la temporada amb 9 equips en 43 punts. Triple empat i d'aquest baixarien dos. És a dir, són coses de locos. Però que en el final el que ens preocupa és verdaderament que el Mallorca avui doni el seu nivell de competició que ens ha oferit des que s'arribaven de Michelis. No volem veure el partit de segona part de l'AB, no volem el partit del Getafe, volem veure el Mallorca que hem vist amb en Martín de Michelis. I segurament tindrem més opcions de competir bé, de guanyar el partit, encara que tindrem un rival que, evidentment, que també està en un moment de creure que és possible, perquè pràcticament estava per perdut, i ara depèn d'ell mateix.
0: Mm-hmm. Pep Lluís, alineació, és la que tots imaginàvem. És cert que ahir l'entrada d'Antonio Raillo, que va fins i tot provar-se l'entrenament de divendres, feia dubtar, dir, bé, per ventura ho prova, però no, ni tan sols està convocat, ha viatjat en l'equip. Per tant, l'11 titular és el que esperàvem. En Leo Román a la porteria, Mafeo Mojica els laterals, David López i Bali en parella de centrals, després el Romba, al centre del camp, en Samu Costa, Morlanes, Darder i Pablo Torre, i per davant, Morici, acompanyat per Sito Lubumbo.
1: Bueno, és 11 que crec que tots esperàvem, és a dir, que no havia dubtes, crec que és 11 que li ha donat millor rendiment en... segurament amb en Mascaré com a central, que el tenim sancionat i que no pot competir, però és l'equip que jo crec que tothom hagués tret de lo millor, en Jan Virgili pot seria una altra opció, però hem de confiar en ells, hem de confiar en la possibilitat. Jo crec que amb el Sorromba el Mallorca se troba més còmode, els jugadors se troben més còmodes, però avui se tracta més que de sistemes i de saber manejar els nervis, de saber manejar les situacions, els cops que s'aniran produint durant els partits, perquè si el Mallorca s'ha escapat d'avançar-se o del tot el contrari, han de ser capaços de gestionar totes aquestes emocions i tots aquests moments que aniran passant. Però, torno a repetir, jo avui espero un Mallorca molt competitiu, que sigui capaç, per lo menos, de demostrar a tots que és de primera divisió.
0: Marta, com el veus, en Pep Lluís?
2: No, m'ha fet gràcia, perquè, clar, ja mos coneixem.
1: Ja mos miram, i ja ens ha mirat molt.
2: I, a més, és veritat que la ràdio ajuda a entendre molt, mos miram, sí. De vegades no podem dir-ho, perquè ja hi ha el micro obert, i ens miram, mos entenem, i ha entrat rient, perquè et somriure positiu, però jo li he fet així la mà, perquè està una mica nerviós, és normal.
1: Sí, jo crec que avui estan tots nerviosos, és veritat que no és un dia d'aquests. I és veritat que a vegades, quan jugues, quan estàs allà i estàs en el vestidor, estàs en el bus, a l'hotel, la veritat és que no tens un sentiment de nerviosisme molt gran. No, simplement de responsabilitat. Mm-hmm. És a dir, que segons la persona i segons el jugador, la responsabilitat l'assumeix d'una manera o d'una altra, i li afecta més o li afecta menys.
0: Clar.
1: I no, ja no depèn de gent en el sentit d'edat o no edat, de partits, menys partits o menys partits. No, van ser persona, no?
2: Sí,
1: I crec que tenguent avui també la importància d'en Samu Costa una altra vegada que torna a l'equip. Anem a veure en Mújica si és capaç de competir. Crec que en Pablo també m'ha fet molt d'una coses. I anem a veure si amb això. Però sí que és veure que nervis des de fora, per dir que els sentim millor. Més, vull dir.
0: Tornant, si t'apareix, Juanca, tot no vaig en tu, però tornem al Ciutat de València perquè tenim dos punts de connexió. El primer, cabina de transmissió d'IB3 Ràdio a l'estadi al Ciutat de València, perquè ja hi ha activitat damunt la gespa, Toni.
3: Hi han sortit els porter dels dos equips a escalfar. A l'esquerra el porter és del conjunt del Llevant, a la dreta ho fa el porter titular del Real Mallorca, Leo Román, en Lucas Beristrón, que recordam ha entrat a la llista de convocat després d'una lesió, i també en Nil, l'altre porter del Real Mallorca, crec que n'hi ha dos, m'aparell, no? Dos porters.
4: És el Pichu Cuellar.
3: Pichu Cuellar, correcte.
4: Sí, que també està convocat.
3: Sí. Mm-hmm.
4: De fet, Beristrón... mira, ara me passa una alineació. Sí que està convocat Raillo, perdoneu, eh?
0: Sí
4: que està convocat Raillo. Finalment, no està Beristrón.
0: Perfecte.
3: I doncs aquesta és la novetat. S'han quedat en dos porters.
0: Aquesta és la novetat. La convocatòria sí que a Raillo no juga a l'11 titular, juguen Martin Valiant i David López. Per cert, Toni, per la gent que s'incorpora ara mateix, ja en dona la del Mallorca, però repetim l'11 de Martín de Michelis i també l'11 del Llevant, que encara no l'hem avançat. Per tant, començam amb el del Mallorca, Toni.
3: El clàssic, en Leo Román a la porteria, Mafeo i Mojica laterals, Valiant i David López formaran la línia de centrals. Al mig del camp, aquest rom format per Sergi Darder, Samu Costa, Morlanes i Pablo Torre, i en punta d'atac Sito Lugumbo i el pirata Milan Bonici. Per part del conjunt del Llevant, Ryan a la porteria, defensa formada per Toljan al lateral dret, amb Manu Sánchez per l'esquerra, Matías Moreno i De La Fuente formaran la línia de defenses centrals. Al mig del camp, doble pivot amb Arriaga i Olasagasti, amb Iker Lozada, Ivan Romero als costats, Pablo Martínez mitja punta i davant el delanter, el dimoni del conjunt de la Unió Esportiva Llevant, Carlos Espí.
0: Aquí han de tenir por, Miqui Berger, en aquest darrer, suposo, no?
4: Sí, sobretot en aquest darrer, que està fent una segona volta espectacular. També Ivan Romero està en un bon moment de forma. Pablo Martínez és l'autèntic líder, jo crec, d'aquest equip. També Kevin Arriaga ja. Arriaga o Rajuber, un dels dos pivots. Avui Luis Castro aposta per Arriaga, però és un jugador molt físic, amb una gran potència, amb una gran també qualitat. I jo crec que aquesta és un poc la columna d'aquest equip. Pablo Martínez, Carlos Espí i Arriaga. I darrere és cert que l'altre dia va fer un golarro Dela amb un xut de fora de l'àrea, però bé, jo crec que darrere també les entrades laterals, el Llevant també, ara ho explicarà en Pep Lluís, també és un equip que pateix molt, és a dir, fabrica molt en atac, centrals laterals, molta potència ofensiva en atac per centrals laterals, però també les pateix moltíssim, així que jo crec que avui haurien de tenir un paper destacat els dos laterals del Mallorca, que darrerament, sobretot en Pablo Mafeu, els hi costa molt arribar i centrar.
2: Idò, 48 minuts perquè comenci aquell Llevant a Mallorca. Van entrant els mallorquinistes, més de 500 són a la ciutat de València, alguns encara als voltants, de ben segur també, bé, analitzant ells també un poc aquesta 11 titular del Mallorca. Amb ells, Melissa Aliaga, ja supos que amb moltes ganes cada un d'agafar el seu seient i de que comenci el partit.
5: I de si ja, com veus, queden pocs mallorquinistes perquè entrin aquí al Ciutat de València. Molts d'ells ja han entrat perquè han iniciat aquest peregrinatge fa ja una estona, però ja estan a punt d'entrar a l'estadi. Com van els nervis? Com van els nervis?
6: No, jo no.
5: Com van els nervis? Estem en directe per IB3 Ràdio. Com van els nervis?
6: Molt nerviós.
4: Surt el Mallorca.
6: Quan anirem?
0: Perdona, Melissa, anem al Ciutat de València, a l'interior de l'estadi, surt el Mallorca, Miqui.
4: Així es surt el Real Mallorca a escalfar, saluden la pràctica totalitat dels 500 aficionats que ja són a la graderia visitant, també s'han sentit, òbviament, els xulets de l'afició local cap als aficionats del Mallorca, però no sé si es pot escoltar un poquet encara que sigui els 500 aficionats del Mallorca. Molt de fons.
0: Se senten els aficionats del Mallorca que donen suport a l'equip quan ha sortit el conjunt de Michelis ja a escalfar. Falten, clar, avui surt tothom una mica abans perquè tot està per Lluís Martí,
2: clar,
0: tu ho has viscut com a professional,
2: no? tot
0: està mil·limètricament ordenat perquè a les 7 comenci tot.
1: Perquè a les 7 comenci tothom, inclús si hi hagués qualque problema, qualque camp, dona temps a avisar, s'esperen perquè comencin tots a la mateixa vegada.
2: Clar.
1: Bueno, simplement per el tema evidentment, perquè poden influir el resultat,
0: clar,
1: i més, per exemple, un Osasuna espanyol que se juga avui, el millor és empat, els de pot favorir a tots dos, és a dir que...
2: Sí, sí.
0: Una de les coses que importants que hi havia avui a Orbaix era l'hipòdrom de Son Pardo, el Gran Premi Nacional...
4: Hi ha un munt de gent que... No, perdona.
0: Vale, perdoneu. Idò, tancam un moment a Ciutat de València, Lluís, si t'apareix, perquè anem a l'hipòdrom de Son Pardo, on s'acaba de disputar, acaba de finalitzar el Gran Premi Nacional de Trot. Toni Tenerife, qui és el campió d'aquest Gran Premi?
7: Doncs enguany, company, no serà Joan Antoni Herrera Boboret, que va ser el guanyador de la passada edició, sinó que ho serà finalment el número 6, Nick de Font, de Toni Valls, que d'aquesta forma sumarà el seu segon Gran Premi Nacional. En una carrera super disputada, molt estreta des del principi, on, per exemple, ha pres la iniciativa del principi el cavall francès Nancy d'Atac, manat per Nicolas Enys, a la segona passa per corba. Tenim en Nike de Font, que ja ha agafat directament el mànec del que ha estat la prova i pràcticament no l'ha mullat fins al final, només la pressió de Nico de Font, en Xisco Bennasser, ha fet que hagi hagut emoció pràcticament fins a la línia d'arribada. Així que al final tenim guanyador d'aquesta 93 edició del Gran Premi Nacional i, repetim, ha estat, en aquest cas, Nike de Font, manat per Antoni Baix, el campaner, que suma a la d'avui la victòria número 631 a la seva trajectòria esportiva.
0: Enhorabona als guanyadors. Gràcies, Toni. Ja escoltarem les reaccions d'en Toni Valls als informatius d'aquesta casa, perquè ens centrem ja amb el que ha passat a la ciutat de València. Gràcies, Toni Tenerife, des de l'hipòdrom de Son Pardo. I enhorabona a la nostra companya Miquela Valls, perquè és germana d'en Toni Valls. Sí. La Miquela narrava... Deu estar curiosa, perquè narrava el Gran Premi Nacional per IB3 Televisió. I, clar, ha narrat la victòria del seu germà. Per tant, a la família Valls, enhorabona.
8: Toque de casa. Avui necessitem més que mai energia. I a IB3 Ràdio Esports en Joc tenim la millor energia. Energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb un tens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en...
0: I quan sona això, què passa, Marta Sampas?
2: Mira, aquesta sintonia mos relaxa un poquet, necessari avui aquest moment de baixar un poc tensions i a veure si es mostra positiu avui un dels nostres estimats col·laboradors, en Mario Ormaechea. Mario, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Com anem?
2: És que mira aquest to. Aquest to de veu.
0: Però no, avui de matí estava ben content.
2: Però m'agrada perquè... Mario Ormaechea, una altra vegada. Bon dia.
9: Bon dia, com anem?
2: Ara sí. Calma.
0: Sí.
2: Oh.
0: Sí, perquè jo crec que... Ha fet una migdiada, ha descansat una migdiada. S'ha preparat, ha fet un bon dinar.
2: Creus, Juan, que demanar-li.
0: Sí, has pogut dinar avui, Mario?
9: Sí. He comido bien.
8: Claro que sí, mister, como tiene que ser. Cogiendo fuerza.
9: Muy bien. Muy bien, muy expectante.
0: Sí.
9: Preocupado por la trascendencia del partido. Claro. Y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, veo mucho optimismo con la afición del Mallorca, como no puede ser tampoco de otra manera. Mm. Pero bueno, aparte de ser optimistas, también creo que es importante dar un toque de realismo,
2: sí.
9: ¿Vale? Entonces, bueno, pienso que también ahora, como ha dicho muy bien Pello y Martí, los futbolistas hoy tienen una responsabilidad muy grande, ¿vale? Sí que es cierto que siempre hay nervios antes de los partidos, siempre hay tensión, esas mariposas en el estómago, pero hoy sobre todo hay responsabilidad.
0: Mario, como jugador y como entrenador, ¿qué has sido? ¿Cómo se prepara un partido de esta magnitud? Una semana importante, sea la categoría que sea, pero ¿cómo se prepara un partido de tanta importancia?
9: Bueno, sobre todo viniendo de perder es más complicado, ¿no? Porque bueno, del partido del otro día pienso que es mejor ni hablar. Pues, sí. Yo como hablo de previas en previas también me parece mucho más complicado. Ya hablamos las previas de lo que pasó, no se hicieron las cosas cuando juegas contra un equipo de esas características y bueno, y se perdió el partido, ¿no? Pero bueno, a lo que tú me preguntabas, vamos por partes. Bueno, al final, pues, has de intentar, cuando no es lo mismo venir de ganar que de perder, cuando vienes de perder, pues intentar resetear, intentar corregir errores, y que sobre todo dentro de la responsabilidad quitarles un poco de presión a los futbolistas, ¿no? Y luego hacerles ver de que, como yo digo, desde el principio de liga, cada fin de semana estamos que si perdemos nos metemos en descenso, que si no salimos de ahí, no salimos de ahí, y ahora estamos a dos jornadas para el final y estamos en descenso. Entonces, bueno, hay que hacer ya, pues bueno, hincapié, aparte de todos los referentes tácticos, que evidentemente, y saber contrarrestar al Levante, los vídeos que han hecho, el estudio que han hecho la gente del club, el cuerpo técnico, pues bueno, también intentar, sobre todo que es un partido que si perdemos nos vamos para abajo. Mm-hmm. Esta es la realidad. Sí, o sea, sí, creo sí, que sí, lo tendremos sí, todos sí, claro. Sí. Entonces, bueno, hay que intentar meterse en la cabeza el tema, lo que yo hago siempre mucho hincapié, que eso no es un tema de tácticas, ni es un tema de nada, es un tema de los duelos, ¿no? De decir que cada balón hoy es el último, que cada carrera vamos al límite y que cuando las piernas fallen, pues tiene que hablar el corazón. Hoy es un partido de echar ahí la vida, porque como te he dicho muchas veces, lo peor que le puede pasar a un club es descender de categoría. Esto, porque si tú no llegas a una final de la Copa Rey y no la ganas, es un palo, evidentemente es un palo. Pero perder lo que tú ya tienes es un tema a nivel económico, a nivel social, es una depresión, en definitiva, importante.
0: Mario, el 11 titular del Mallorca, hay una baja significativa por sanción, la de Omar Mascarell, más allá de los lesionados que ya sabíamos, como es el caso de Antonio Raillo. Pero hay una novedad con respecto a Getafe, que es que vuelve Samu Costa también de cumplir sanción. Por tanto, una cosa por la otra, entiendo.
9: Sí, bueno, Samu, siempre te he dicho que para mí es el Muriqui y Leo son los pilares más. No quiere decir que los demás no lo sean, para mí los que más me gustan, ¿no? Sin desmerecer a nadie, por supuesto. Bueno, pienso que es el equipo que tiene que salir. También, sinceramente, pienso que la semana pasada en el once inicial era mejorable, ¿no? Aunque pasa, también es muy fácil hablar después de los partidos, ¿eh? Después de, como dice el refrán, después de las guerras, todos somos generales, ¿no? Es decir, pero se vieron una serie de carencias que, bueno, que nos costó el partido, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que hoy saca el equipo que tiene que sacar. Quizás la semana pasada sí que había ciertas lesiones, pero bueno, también puedes modificar tácticamente un poco el equipo para poder situar a otro perfil de jugadores y cambiar el sistema para darles entrada. Pero bueno, ahora esto ya es tarde, porque era muy importante la semana pasada no perder. Yo lo dije antes del partido, lo he dicho muchas veces, los partidos, todo el mundo quiere ganar, sí, 1-5, sí, sí. Lo importante es ganar y sobre todo no perder. Y el partido que, si nosotros hubiéramos, esto te lo dije la semana pasada antes de entrar, si nosotros hubiéramos empatado en todos los 30 y pico partidos que llevamos, 3 o 4 partidos más de los que hemos perdido, pues bueno, pues estaríamos en una situación muy diferente, estaríamos incluso que ganándole al Oviedo ya estaba.
0: Sí, sí, sí.
9: Pero bueno, el tema está así y hoy está en eso. Hoy hay que intentar ganar, pero sobre todo no perder.
0: Claro, coincides que el punto es bueno en este caso.
9: Hombre, el punto siempre es bueno. O sea, ganar es lo mejor. Y hoy, a ver, yo pienso que hoy, sinceramente, pero claro, estamos ya en unas alturas de temporada que estamos con los S y los esque, ¿no? Y sí o es que, y los sí, es que ya te dije una vez que son malos. Y si gana, y si gana el otro, y ya estamos con la calculadora. Yo pienso, sinceramente, que yo pienso que el Atlético de Madrid hoy, en su campo, con la despedida de Griezmann, aun faltándole 8 futbolistas, pienso que lo va a sacar. Pero bueno, yo pienso que lo va a sacar. Y si nosotros sacamos un punto, pues no sería malo, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros íbamos a intentar ir a por el partido y sabiendo que esto es la vida, que es lo que te he dicho al principio, que aquí cada duelo, cada eso tiene que ser nuestro. Y estos partidos también es muy importante, ¿eh? Por lo que se está jugando, por las cosas que hay en juego, tener la cabeza fría y el corazón caliente. Que nadie pierda los papeles en una expulsión tonta, en un penalti tonto. Hay que estar muy concentrado. Hay que ser muy agresivos, hay que estar, pero hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente, porque al final una jugada tonta se te va un partido y en este caso se te va una categoría.
4: Surt el Llevant.
0: Surt el Llevant, Miquel Verger.
4: Surt el Llevant a escalfar. No hi ha de moment una gran expectació dins de l'estadi, però sí, bufandes en l'aire i aplaudiments per l'equip local i per la part de la seva afició. Saluden també els jugadors. Contolia, saluden als aficionats, li retornen aquest aplaudiment. Així que ja tots els protagonistes escalfant damunt la gespa de la ciutat de València.
0: El Llevant que ha sortit, Mario, 10 minuts més tard que el Mallorca. El Mallorca ja feia 10 minuts que estava damunt la gespa.
9: Bueno, estos son... Eso nosotros, yo pienso que tenemos que fijarnos en nosotros, en hacer un gran partido. Supongo que al Levante lo habrán estudiado bien, sabrán contrarrestarle. Y sobre todo, pues que el equipo, desde que está De Micheli, sinceramente, yo pienso que el equipo está compitiendo bien, está jugando a un buen nivel, con las bajas que ha tenido problemáticas, porque quieras o no, nadie habla de Cumbula, que estaba en el Español pasado. Lleva este chico, ¿cuánto lleva sin jugar? Pues en estos momentos, aunque sea para un rato, por ejemplo, la semana pasada, pues nos hubiera hecho mucha falta. Tampoco está Raillo, es decir, Mateo Llosé, es decir, al final pienso que tenemos que fijarnos en nosotros y hacer sí. el partido que toque, ya está. Y sobre todo lo que hablamos, tácticamente, todo lo que quieras, pero al final el fútbol va de duelos y va de estas cosas que son muy importantes, ¿no? Y si no, pues lo pasaremos mal, porque la semana pasada yo vi un equipo que me decepcionó mucho, un equipo que te sabes que te enfrentas a un Getafe, que es eso, y de cada 10 duelos ganabas uno, y así no se puede, y sí, los sí. goles son dos saques del portero, a ver, porque te ganan el duelo y a partir de ahí ellos inician. Entonces, me parece que eso se tiene que borrar de la mente y bueno, y que los futbolistas hoy sepan lo que hay.
0: Sí, sí.
9: Las cosas negativas que tenemos nosotros, pues que el equipo a domicilio, sinceramente, desde el minuto uno de liga, pues no es un equipo. Sí, hemos ganado por Gerona, hemos ganado por Sevilla, y si no recuerdo mal.
0: Sí, ya está. ¿Sí?
9: Lo digo porque hay que ser un poco realista. Sí, sí, sí, no, sí, claro. 1-5, 1-4. Yo entiendo que la afición, la gente que no está ilusionada, y claro, no va a ir, no, vamos
0: claro,
9: a perder.
0: Claro.
2: No, y ha d'acompanyar també aquest optimisme.
0: És que avui és com posar un punt. Començar de zero, és a dir, de res val lo que has fet i avui t'ho jugues tot.
9: Hay que, a nivel psicológico, hay que meter a los futbolistas en la cabeza que aquí no hemos hecho, que hoy empieza todo y que ya está, y que hay que empezar de ahí.
0: Sí, ¿no? Sí.
9: También teniendo en cuenta que el Levante es un equipo que la capacidad anímica para competir que tienen me gusta mucho. De hecho, el otro día remontan el partido. Es que esto es muy significativo a estas alturas de liga. Es un equipo que está mentalmente muy fuerte. Han remontado los últimos dos partidos. Es un equipo que de los últimos cinco partidos ha ganado tres, ha empatado uno y ha perdido únicamente uno. Es decir, que bueno, también tiene cosas que tiene sus puntos débiles. Es un equipo que le han metido más goles que al Mallorca. Mira que es difícil.
0: Sí, sí, sí.
9: Porque han metido 59, a nosotros 55, ¿no? El hincapié que yo hago siempre, que siempre nos meten goles. De hecho, el Getafe, que es el segundo equipo de la liga que menos goles mete, nos metió tres goles el domingo pasado.
0: Sí.
9: Es que esto también hay que
0: ver. Anem a ser positius, Mario. Anem a ser positius. Mira, ja ho simplifico amb una cosa. El Mallorca, per salvar-se, ha de guanyar el penúltim i el darrer classificat. Si això t'ho diuen a principi de lliga, de dir, mira, dependràs de que has de guanyar en el penúltim i en el darrer, pues, ho firma tothom. Res més. Pep Lluís, tens en Mario per aquí. Vols res per ell?
1: No, Mario, encantado de escucharte. La verdad es que las cosas claras siempre son más fáciles de entender y más para todos los aficionados. Yo creo que como tú siempre has sido, más claro imposible. Y como se diría, gracias, hoy el partido se gana con un par de narices.
9: Claro, eso es a lo que voy. Al final tácticamente los equipos están hoy. Los duelos valen más que nunca, hoy no se puede ir un partido en un balón parado, hay que estar muy concentrado, hay que estar muy tal, y se puede sacar, claro que se puede sacar, de hecho sacamos un 11 bastante reconocible, bastante competitivo. Yo soy optimista, porque no puedes decir no, pero al mismo tiempo hay que ser realista, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que el míster de Michelis pues les habrá el lavado de cerebro correspondiente y el equipo tienes ahí con la responsabilidad que tú decías y esa motivación para sacar un equipo un partido de estas características.
0: Sí, sí. Mario Ormaechea, ¿qualque cosa? Juanga, Marta, para Mario.
10: Sí, vale. Mister, es que te admiro mucho, de verdad. Y mira, no son baladís estas palabras que te digo esta semana, porque esta semana he podido ver en persona a Martín de Michelis, que fui a la rueda de prensa previa, y... Es verdad que impresiona el míster, sobre todo el aquest tupé de Michelis ja...
2: T'ho va impressionar, t'ho va impressionar en persona.
10: Sí, és impressionant el tupé quan el veus en viu i en directe, que ja té una alçada d'un xalet de tres pisos. O sigui, però no ha eclipsat Martín de Michelis la meva admiració per el míster Mario Ormaechea.
0: Molt bé.
10: Te espero dia 6 con un buen tupé.
9: La admiración es mutua, ya lo sabes.
10: Cuídese mucho,
9: Tú también, bueno, usted también.
2: Sí, bueno, también. Mario, esperem
0: Mario,
2: que dissabte
0: sí,
2: puguem xerrar sí. més contents. Sí.
0: Podem xerrar amb tres punts a la butxaca.
2: Sí.
9: A ver, yo espero que sí, espero que el equipo de su buena versión, que también hemos tenido buenas versiones, día del Gerona, portería cero, sí. Y al final metemos la que tenemos y para casa.
2: Claro,
9: sí.
0: Pues para casa.
9: Sí, pero sí que es cierto que, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo estoy también muy yo soy de Ibiza porque yo no me jodo, pero todavía hoy estoy hasta nervioso y decir, hostia, claro. Tío, mira que, claro. A ver si eso se va, a ver si va bien, ¿no? Sí, tengo muchos deseos de que vaya bien, ¿vale? Así que, bueno, espero que entre todos empujando a ver si... si vamos para adelante y sacamos el partido.
0: Exacto. Segur que sí, segur
2: Mario,
0: que sí.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Mario. Adéu, una ferrada.
2: Adéu, adéu.
0: Juanga, ràpid que han d'entrar per la tele.
2: Ui, ui, ui.
10: Idò, ràpidament, han de xerrar d'Iberret, perquè, atenció, mallorquinistes, amb Iberret tens fibra, 600 megas, més línia mòbil, per només 34,90 al mes. En Pell Lluís ha duit la teva tablet, que la té amb Iberret. Iberret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, dels d'aquí, Iberret, la fibra i mòbil, de la gent de les Illes, Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol, Iberret, Iberret, Iberret.
0: Toni Fuster, si un... Uepa, sonat aquesta musiqueta ara aquí, en Lluís té ganes de ballar avui, eh?
10: Porta en caneo,
0: clar
10: Lluís.
0: Sí,
2: clar, rebaixar un poquet.
0: Sí, rebaixa la tensió, en Lluís rebaixa la tensió.
2: Me'n vaig seguir.
0: Sí, sí, sí, però anant cap a la cabina de transmissió d'IB3 Ràdio, al Ciutat de València. Toni Fuster, t'agrada com escalfa el Mallorca o no?
3: Estan escalfant, com és habitual, els 11 que juguen de titular per un costat i la resta, idò per l'altre, i ho fan amb el Fídico, el segon de porter, xutant a porteria, cercant passades, però sobretot mirant això, mirant a porteria, tant a Leo Román com també al Pichu Cuellar i a Lucas Beristron.
0: El nostre capità avui en aquesta cabina de transmissió és en Toni Fuster, però podem dir que comparteix capitania amb en Miquel Verger, perquè en Miquel Verger és com Antonio Raillo, que és viatge, sigui com sigui.
2: En dolor...
10: Sí. L'hem infiltrat
0: i ja està, a la cabina de transmissió, perquè clar, el veïm i el veïm pobre que se toca,
2: Mergi.
0: Però... Digui, Miqui, com estàs? Com estàs?
11: Ara m'estic intentant llevar la genollera.
2: Ho volem moure, això, mem.
3: Però és que comença a Juan i d'aquest dilluns són jo.
2: També.
3: Tres setmanes, eh? Tres setmanes per problemes d'esquena. Tres setmanes.
0: Tres setmanes de baixa, no? De tractament.
3: Demà comença, o sigui
0: que... Però el dia de l'Oviedo hi seràs, no, Toni?
3: Demà cap vespre, per què sí?
10: Sortiràs com
3: una hora. Vore'm com acaba avui, això.
2: Toni,
10: sí, el millor són... 5 setmanes o 6.
0: Escolta, que això ho hem de dir perquè, clar, és un orgull per nosaltres. Toni Fuster, avui m'han dit que has estat un dels més aclamats pels carrers de València.
2: És que té fans.
3: Sí. Suporters i l'excepcionà i tots els que s'havien... molt data, o a la plaça de l'Hort, no sé, plaça,
11: sí.
3: No sé què de l'Hort.
11: Sí.
0: Molt bé, Toni.
3: Allà hem estat, i hem fet l'informatiu migdia, l'hem fet des d'allà, també.
2: T'hem sentit.
3: Allà, com havia de ser, crec jo, un dia tan especial com aquest que el Mallorca s'està jugant la permanència.
11: Plaça Racó de l'Horta.
3: Racó de l'Horta, això mateix.
2: T'hem sentit l'ambient i en Toni, que té fans arreu. És que repiquin,
0: sí.
2: Tothom quan el bou li dius que repiquin. I clar.
0: En tres minuts arrencam a la tele, Juanga.
2: Ai, mem.
0: En tres minuts arrencam
2: a la tele.
0: Vaig
2: a pentinar, Juanga.
0: També li dic, en el nostre...
11: aconseguit, eh?
0: Sí.
11: Senyor Nollera ja està baixant.
0: Molt bé, Miqui. No, és que ara anava a dir precisament això, que en Miqui me demanava, però parla de Michelis, no parla de Michelis. Sí, està parlant del tècnic, però són com a clips de 20 segons que fan de cada... de cada entrenador, perquè avui la prèvia és general per tots els partits.
2: Sí, és una locura tot, perquè tots els partits de cop, entrenadors, tot.
11: I per línia interna sí que tenim el senyal del partit i sí que mos mostrava la sencera, però clar, no la poden pujar.
0: No.
2: Bé, de Michelis.
0: Sí, han estat 20 segons. Digues, Juanga.
10: No, que tinc una darrera hora que a Juan d'Hospital ja han preparat les sales VIPs perquè hi vagin en Toni Fuster i en Miqui Verger aquesta setmana.
3: En Miqui va més tard, jo no ho entenc, perquè jo veig que està més foto que jo.
10: Jo crec que Fuster, si lo teu...
3: I jo com a... I l'hem donat hora abans. Pentura va per edat, això, no ho sé.
11: El problema que tinc és que jo primer me vaig infiltrar d'un genoll i ara tinc malalts altres.
2: Mare meva, Bergi.
10: Ha forçat. No, si lo d'en Fuster... Són tres setmanes, el de Miqui Verger és mig any, mínim.
11: Són 20 sessions, 4 setmanes.
10: Serà més llarg.
11: A
10: Juaneda, clar que sí, a Juaneda Hospital. Si esteu malament, no passa res, anau a Juaneda Hospital, que vos deixaran com a nous, eh? Ja veureu, d'aquí 4 setmanes vos mostrarem l'evolució d'en Toni Fuster i en Miqui Verger.
2: Per exemple, fer gravots.
11: Faga, 4 sí. setmanes pel genoll que està bé ara mateix.
10: Clar, clar, clar. S'altre...
11: Després anirem per Sandres.
10: S'altre alerta, no?
2: Ànims.
10: S'altre alerta. I és que Juanet Hospitals, de la mateixa manera que en el futbol, la victòria comença tenint cura d'un mateix. Juanet Hospitals ho fan amb la tecnologia més moderna de les Balears i amb un equip que mai es rendeix oferint el millor tractament, perquè curar empieza en cuidar Juanet Hospitales.
0: A mi m'agrada veure que en Pellús Martí somriu. Això significa que bé, que anem per bon camí, que estan reduint els nervis.
1: No, perquè estic un poc riguent perquè en la meva edat i veig que els altres estan pitjors que jo. Per lo menos ara ho tinc.
10: I tan pitjor que en Chichi Soler.
2: Hola, vinga, ara està rebent.
3: Me van a mirar que per aquí 50 és que no tingui qualque cosa amb l'assumpte.
11: Clar, clar. El diagnòstic no aturava del genoll.
0: Estam a punt d'entrar per la tele. Marta Sampas, que diuen els nostres oients, perquè avui tenim
2: jo crec que
0: un capdal de missatges estratosfèric.
2: Sí, no, Turen, jo crec que des nervis també agafa el mòbil i vinga, escriurem i anem passant els temps. En Bernat, que mos diu, pirata, salva això, en Cuellar no es pot retirar a segona. Més missatges, en Joan Josep Joan Parc, que diu, quin dia, Andalusia, eleccions, i poden repetir, desastre, però l'important ara que el Mallorca faci un gran partit i a veure si acompanyen els resultats. Bona alineació i a per totes.
0: Han fet aquesta aturada perquè donen la benvinguda als espectadors d'IB3 Televisió que se connecten als postres en joc en aquesta final per la permanència en aquest partit entre el Llevant i el Mallorca, que comença en 25 minuts i que vos contarem aquí a IB3, esperant que cantem com a mínim un resultat positiu, perquè consideram molts en aquesta taula que un empat és bo, que podria ser bo si són altres resultats, però volem, evidentment, la victòria. Tenim amb nosaltres Marta Sampas. Hola a tothom.
2: Saludam els nostres espectadors també a IB3 Televisió.
0: I espectadors, mirau en Juanga. Mirau en Juanga.
2: Com un pinzell.
10: M'he posat la corbata per vosaltres, per als espectadors d'IB3 Televisió, en aquest dia tan important, i dia de nervis, de passió, de futbol, de ràdio, de televisió, d'espectacle.
0: Pell Lluís Martí també està en aquest estudi nosaltres. Pell Lluís, com estàs, estimat?
1: Bones tardes, molt bé, molt bé. Sí. Espera que comenci el partit. Jo crec que comenci el partit amb tots.
0: Se li està fent llarga, se prèvia en Pell Lluís Martí perquè vol que comenci bé. Ho hem escoltat per ràdio i per YouTube, però els espectadors d'IB3 Televisió. Pell Lluís, sensacions abans d'aquest partit?
1: Bueno, les sensacions jo crec que són les que hem viscut amb en Martín de Michelis. És veritat que el darrer partit no és el que nosaltres volem i no el que no hem vist del Mallorca amb en Martín de Michelis, amb un equip competitiu. Surt en l'alineació tipo que tots pensàvem que seria la que té disponible, perquè en Raillo i en Mascarell no poden jugar, i evidentment crec que nosaltres l'únic que volem és que el Mallorca sigui capaç de competir. Si el Mallorca és capaç de competir en el seu nivell i amb aquest rombo que està acostumat, segurament tindrà més opció de guanyar, i per què no confiar? És vera que resultar fora de camp no han estat els millors, però crec que avui per avui la final està aquí i el Mallorca ha de ser capaç d'intentar guanyar-la.
0: Cabina de transmissió d'IB3 al Ciutat de València. Toni Fuster, per als espectadors que s'incorporen ara mateix als postres en joc, en qui surt el Mallorca? Quina és l'onze titular de Martín de Michelis?
3: El Leo Román a la porteria, en defensa de 4, formada per Pablo Maffeo i Mojica en laterals, Martín Valiente i David López seran el defensa. Centrals per davant, al mig del camp, un rom format per Sergi Darder, Samu Costa, Manu Morlanes i Pablo Torre, i a la punta d'atac, Sito Lubumbo i Vedat Muriqi.
0: Miquel Verger, escalfa aquest 11 titular ja sobre la gespa de la Ciutat de València.
12: Sí, ja fa estona que està escalfat aquest equip. Ho fa amb pantalons blancs i la camiseta d'entrenament vermella, però jugarà totalment de blanca en el moment que el Mallorca, els 11 titulars del Mallorca, arriben, es fiquen al túnel de vestidors, xiulets per part de l'afició granota, per part de l'afició del Llevant. L'equip local continua escalfant damunt la gespa del Ciutat de València.
0: Falten 22 minuts perquè comenci el partit del Ciutat de València. Es retiren ja els futbolistes del Mallorca, continuen a les gespes del Llevant. En quin 11 titular surt el conjunt granota, Toni?
3: Amb el porter Ryan, en defensa també de 4, en Toljanti, Manu Sánchez com a laterals, Matías Moreno i De La Fuente com a central, mig del camp, amb un doble pivot format per Arriaga i Ola Sagasti, amb Ivan Romero, Eiker Lozada al costat, Pablo Martínez de la mitja punta i davant un autèntic dimoni, el màxim golejador del conjunt granota com és Carlo Lespí.
0: Ampliam la família, els estudis d'IV3 Televisió tenim l'altre comentarista del dia d'avui, el saludant Pau Cendrós. Com estàs? Benvingut, estimat.
13: Com estem? Bé. Content, però que posa un poc enrere, no?
2: M'enfoca't bé, Pau.
13: Sí, m'han posat aquí, és que una càmera estic bé, l'altra estic...
1: Està com per fer un podcast, tu.
2: Està, sí. No, iba a dir que volia,
0: un videocopes, vol fer en Pau Cendrós. Pau, exfutbolista del Mallorca, exfutbolista de Llevant, coneix bé aquella casa. Quin sentiment tens a 20 minuts que comenci el partit, Pau?
13: Pues, com tot, no? És veritat que és un partit que m'ho juguen tot i un està nerviós quan té aquest tipus de partits, però jo crec que és un partit on el Mallorca sortirà i veurem la versió que està fins ara, menys el partit del Getafe, no? Jo crec que el partit del Getafe justament ha vengut en el pitjor moment i va ser el darrer. I jo crec que el Mallorca pues, s'ha fent el cap i ara aquest partit, en principi, el que ha dit el míster, no? Responsabilitat. Això és el que s'ha de notar i el que hem de notar tots, que els jugadors, el que hem xerrat moltes vegades, que hi ha un tema que és el joc, el sistema, i hi ha una altra cosa que és el cor i la garra, no? I això és avui... És innegociable.
0: Sí, és innegociable això, la sang calenta en el dia d'avui, però Martín de Michelis ho deixa clar. Va dir l'altre dia que Pablo Torre li permetia jugar amb el seu sistema favorit, que era aquest de romba, i d'avui, ja ho hem dit abans, han conegut l'alineació, però avui al centre del camp aquests quatre homes que saben jugar molt bé la pilota. Samu Costa, Morlanes, Sergi Darré i Pablo Torre.
13: Sí, bueno, en principi és el sistema que està fent servir fins ara i els jugadors que jo crec que era el més normal del món, no? És el que hi ha confiat i són, jo crec, també són els que se l'han de jugar. Eh? Jo veure que l'altre dia Orejuela, en Calatayud, però jo crec que arriben moments que maldament tinguin molèsties o puguin tenir qualque mal. Hi ha moments on han de sortir els jugadors que tenen experiència i aquest partit són per això. Jo crec que és el seu 11 tipo, podríem dir, i content. La veritat que content, perquè veure que si avui en... el Bumbo està en nivells que ha estat altres dies, avui pot fer mal a la defensa del Levante.
0: Falten 18 minuts perquè comenci el partit. Tobà cronometrat el detall avui, perquè tots els partits han de començar a les 7 de l'hora baixa. Recordeu que també estarem molt pendents del que passi al Metropolitano en aquell Atlètic de Madrid-Girona i, lògicament, també el Martínez Valero, l'Elx contra el Getafe. Necessitam que no guanyin ni l'Elx ni el Girona perquè el Mallorca un puntet també li sigui vàlid, però tots esperam, confiam, que sigui una victòria. Juan Gal.
14: I aquí ho tenim tot preparat, la calculadora preparada per si fa falta.
2: Petita.
14: Petita, perquè se vagi bé, poder fer els números que se necessitaran.
0: La calculadora dels pressupostos d'IV3.
14: Sí, és la calculadora, la bona. Ja algun dia explicaran d'on l'entreta. Però, perquè dic això, aquesta calculadora no la necessitareu si voleu comprar-vos un cotxe d'Inca Centro Auto, perquè hi ha unes ofertes meravelloses. Si cercau una bona oportunitat per estrenar cotxe Inca Centro Auto, continuen amb ofertes que val la pena aprofitar a Citroën. Atenció, perquè són les darreres 5 unitats, quilòmetre zero, del Citroën Berlingo per 22.500 euros. Una oportunitat perfecta per als qui necessiten espai, comoditat i versatilitat per al dia a dia. Inca Centro Auto, a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum, brum, de confiança.
0: Marta Sampa, s'incorporen, a part dels oients de la ràdio, sí, de YouTube, s'incorporen també els espectadors d'IV3 Televisió, per tant, com poden enviar molts missatges, participar en aquest programa amb nosaltres, i què diuen els oients, què diuen els espectadors?
2: El que han de fer és guardar el nostre número de telèfon, que és el 646-93-45-01, IV3 Ràdio, mos guardeu així, i mos deis tot el que vulgueu, i no aturen d'enviar missatges. En Jan, com us diu, bones, avui dia important, esperem sigui un gran dia, però jo vos volia agrair que el Mallorca es juga a ser de primera, però vosaltres sereu sempre persones de primera. Gràcies per donar-nos el gust.
14: Molt bé.
2: Gràcies. Bé. diu que gràcies per donar-nos el gust de poder escoltar persones tan meravelloses, gràcies, i diu, hi ha Don Pau Tendrós, diu, això està guanyat, et semulet, diu. En Jaume, avui sí, li agrada que hi sigui, però diu que va bé, que sempre que hi ets guanya el Mallorca. Digues, Berger.
0: Se'n va llevant del Ciutat de València de la gespa cap al túnel de vestidors, Miqui.
12: S'aixeca l'afició, que ja sí que pràcticament omple aquesta Ciutat de València.

0: que n'hi hagi més perquè els premis venir aquí de públic.
1: I dona'm una pista, no és en Pau Cendrós. En Pau Cendrós no. Ha jugat en els dos equips.
0: L'han esmentat,
1: Però, Pau, a primera només vas jugar amb el Mallorca, no?
2: Sí, sí, a primera només amb el Mallorca. Mm. Amb el Levante vàrem ascendir a primera divisió, però era segona.
1: Me l'has deixat de votar, en Pau, per això estàs amb nosaltres, perquè és tan bo que baixam una miqueta, Lluís, al Ciutat de València, si t'apareix, perquè tenim connexió en directe amb una persona que ara fa 66 anys va ser clau en una fita històrica del Mallorca. I va ser precisament contra el Levant, i va ser precisament a València. En aquell moment el camp era Vallejo, i d'ahir vas fer l'autor d'un dels gols que varen donar el primer ascens del Mallorca a primera divisió. Julià Mir, com estàs?
3: Hola, bones tardes. Bé, estem bé.
1: Falta...
3: Per que vosaltres també.
1: Sí, molt bé, gràcies. Molt bé, doncs, Julià. Falten 15 minuts perquè comenci un partit importantíssim. Fa 66 anys, vostè va aconseguir un ascens amb el Mallorca a primera. Avui el Mallorca se juga no baixar a segona. Com està? Com ho veu?
3: Bueno, ho veig bé, perquè espero que l'equip el doni tot. La veritat que el camp de Levante regularment m'ho ha anat bé. L'any 1960, concretament el 17 d'abril, vàrem pujar amb un resultat de Levante 1, Mallorca 2. Uh-huh. I com que he pres un parell de notes, te diré que els gols, un va ser el primer, el vaig fer jo, i el segon, el Rodríguez segon. Uh-huh. I del Levante va fer el gol en el minut 75 en Joseito, que havia estat jugador del Madrid.
1: Sí, sí, sí.
3: I vàrem passar un final de partit, bueno, suant i suant.
1: Com així, don Julià. Va hombre, començar guanyant perquè... el Mallorca 0-2, no, Orbera?
3: Sí, sí, sí. I en el minut... aquí ho tenia notat, minut 75, m'ho marcaren. Mm. I entonces, bueno, van passar un minut...
1: Una nerviada.
0: Se va fer llarg.
3: Molt llarg. Però gràcies a Déu, van ascendir, van tornar en barco, com el va rebre la gent en esport, o sigui, con una monada.
1: Sí, sí. Avui ho firmaríem, don Julià?
3: No, home, jo ho firmo ara mateix.
1: I li agrada l'alineació de Michelis per al partit d'avui?
3: Primer, no, tot el gent, per favor, no me diguis de vostè.
1: Julià, t'agrada l'alineació d'en Demichelis?
3: Sí, bueno, el que passi és l'entrenador, que és que sap com estan els jugadors, jo sempre he respectat que l'entrenador és responsable de l'alineació, perquè és que se juga tot, tant per ell com per els companys, i bueno, que l'entrenador és que manda i punto.
1: Havíeu vist, Julià, tant d'equips implicats en la lluita per la permanència quan falten només dues jornades per al final?
3: No, la veritat és que no. La veritat és que està tot molt concentrat, que pot passar qualsevol cosa. Per tant, avui és una jornada de molt de nervis per molta de gent, moltes localitats, i Déu faci que nosaltres ens mantenguem.
1: Hi ha 500, una miqueta més de 500, aficionats del Mallorca que han acompanyat l'equip. També suposo que això és important, no? Quan surtin els jugadors, sabrà que no estan tots sols.
3: Hombre, és molt important. Per exemple, quan nosaltres vam ascendir, penso que se va fletar un barco des de Palma i hi havia un parell de mil persones. Avui no n'hi ha tantes, però aquestes persones se notaran ajudant en el Mallorca en tot el que puguin ells des de Sagrada.
1: Julià, un resultat per al partit d'avui?
3: Jo crec que guanyarem 1-2.
1: Tothom està repetint molta gent.
0: Sí, aquest 1-2 s'ha dit molt.
1: Sí, ho està repetint molta gent.
3: Hombre,
1: sí.
3: Pues mira, l'any 1909, això era l'any 17 d'abril del 60,
1: sí.
3: El resultat va ser 1-2.
1: Idò, el firmàmic es repeteix.
3: I jo te diré qui va marcar gols. El primer el vaig marcar jo,
1: sí.
3: El segon, el Rodríguez segon, del Mallorca, i en Joseito del Levante, que havia jugat a Madrid, en el minut 75, mos va marcar el 2-1.
1: I vàreu patir, sí, sí.
3: Ho vàreu molt punyetero en 3 minuts.
1: Això mos ha dit.
0: Fa més emocionant.
1: En qui veurà el partit, Julià, avui a la baixa?
3: Com?
1: En qui veurà el partit?
3: Ho veig amb un amic que ha vengut de Madrid i està convidat a que meva i el veurem ara tots dos per la televisió aquí.
1: Idò, que no hi hagi molt de nervis i que el Mallorca guanyi fàcil. Seria una bona notícia.
3: Això, tal vegada sigui així.
1: Julià, una ferrada molt forta. Gràcies.
0: Una ferrada gràcies.
1: Història viva en Julià Mir, història viva en Pel Lluís Martí. Pel Lluís firmaria, un 1-2 i patir. Ells varen patir 15 minuts, nosaltres firmant patir 60.
0: Molt pujarem a la taula, sí.
4: Firmaria el que sigui, com tal de 3 punts. Jo crec que això està claríssim. De patir, doncs patim, però...

0: Avui està clar que el partit no serà un partit fàcil, no se guanyarà fàcil. Però anem a veure si avui és el partit que el Mallorca, jo tinc la sensació de que serà la porteria zero.
1: És el moment, queda no res perquè comenci aquesta Llevant a Mallorca, ai, de donar-nos tots molta energia, oients que ens escoltau, televidents que ens estau veient, ara mateix, si teniu qualcú de vora, agafeu-vos les mans.
2: Anem a agafar-nos les mans. Però què és això? Toni
1: Fuster, Toni Fuster, microfònica.
3: Melissa i Miqui, per favor.
1: Agafeu-vos les mans per donar-vos energia. Donar-vos energia. Mira. L'afició del Mallorca, u energies d'aquí i juga amb tu, energia, fibra i mòbil de proximitat per estar sempre connectat. U energia, l'energia que ens uneix. Ai, recorda, tot en u!
3: I abans de cada partit sempre ens agrada saber les dades concretes que envolten en aquell Llevant Mallorca. Els té, com sempre, el nostre company, en José Sallés. Vos faig un spoiler, aferreu-vos quan venguin les dades de l'àrbitre, però mentrestant, què hem de saber, José?
4: Sí. No, que el Mallorca visita una plaça històricament complicada, això ho sabíem, els vermells fa de 9 anys que no guanyen el Camp del Llevant, la darrera va ser un 0-1 a la temporada 2006-2007, i les darreres enfrontaments amb el Llevant, 4 visites, 4 derrotes. A les banquetes viurem un duel inèdit entre Luis Castro i Martín de Michelis, que mai s'han enfrontat. A més, el tècnic portuguès del Llevant mai s'ha enfrontat al Mallorca. Com a jugador, de Michelis s'ha enfrontat en 5 ocasions al Llevant, n'ha guanyat 3 i n'ha perdut 2. El Llevant, a més, és un dels 3 equips de primera divisió a qui Vedat Muriqi encara no ha marcat, juntament amb la Reial Societat i l'Oviedo. Veurem si avui es romp aquesta dada. I l'únic enfrontament amb els granotes, el Kosovà va empatar 1 i va ser la primera volta d'aquesta temporada. Ho dèiem, de l'àrbitre, que serà el manxec Javier Alberola Rojas. El Mallorca és el quart equip que més ha xiulat en la seva carrera, en 20 partits, i els vermells mai han guanyat com a visitants a la Lliga amb aquest col·legiat. Dic a la Lliga perquè a la Copa del Rei sí que ho feren amb el Boiro, crec que va ser la temporada passada. Els 3 precedents aquesta temporada han estat contra 3 equips de la zona baixa, l'Alavés, l'Elx i el Girona, i el Mallorca va perdre els 3 partits. El Llevant també no pot presumir perquè fa 5 temporades que no guanya amb Alberola Rojas, i el VAR hi serà per segona jornada consecutiva el madrileny Carlos del Cerro Grande.
3: Uh-huh. Està a punt de començar el partit. De fet, voten els futbolistes a la gespa, Toni Fuster.
5: Així era el gran protagonista d'aquesta primeríssima final, i esperant que no sigui la única i que pugui haver vida també el pròxim dissabte a l'estadi de Somos, el Real Mallorca, a la nostra dreta de la posició de comentarista, amb aquesta dessuadora vermella i taronja que el som blanc se giren cap als 500 aficionats mallorquinistes, aplaudint i també agraint la seva presència davant el Granotes, els 11 futbolistes damunt la gespa i l'afició del Llevant, més de 20.000 ànimes cantant l'himne de la Unió Esportiva Llevant, Miquel Vergés.
6: Ho fan a capella i ara aplaudeixen els aficionats. El moment que els jugadors ja es lleven aquesta desjugadora serà el moment de les fotografies. Com dèiem, el Llevant jugarà de blaugrana, de granota, i el Mallorca farà totalment de blanc. No ha guanyat molt de partits el Mallorca aquesta temporada fora de casa. Els dos s'ha fet vestit de negre en Lliga, perquè en Copa sí que van guanyar vestits de blancs a Sòria contra el Numància.
3: I els aficionats del Mallorca, que fa Melissa Aliaga?
7: I els aficionats del Mallorca estan tots desbufant de l'aire, animant el conjunt vermell. Han omplert totalment la zona visitant i estan animant, estan fent-se notar els 500 mallorquinistes que avui són aquí, a la ciutat de València.
3: El partit, ja ho sabeu, per IB3 Ràdio, per el YouTube IB3, per IB3 Televisió, i si ho mireu per la plataforma que dona el partit, per on ens han de seguir, Marta Sampas?
8: I doncs han de seleccionar l'àudio 5 i així podran sentir la retransmissió d'IB3 Ràdio i la narració d'Antoni Fuster.
3: una darrera recomanació, Juan Gal.
1: I d'aquest partit que el viurem amb Iberret, Iberret, la fibra immòbil, que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i amb passió. Iberret, la fibra immòbil de casa, de les Illes, des d'aquí. Iberret, la fibra immòbil de la gent de les Illes. Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
9: Iberret! Iberret! Iberret!
3: Comenten el partit Pau Cendrós i Pell Lluís Martí, pendent de tot, amb Miquel Bergeina, Melissa Aliaga, i narra aquell llevant Mallorca, la veu del Mallorca, Antoni Fuster, Dali Toni!
5: Encara pendent d'aquest rellotge, 5 minuts per l'accent de l'hora baixa, el futbolista del Llevant, que ja s'han conjurat, ho fan en aquest mateix instant del Real Mallorca, aquest blanc pur neu que ara mateix a la part lateral de posició de comentaristes, aquests dos futbolistes que ja es troben ara mateix amb el seu capità Martin Ballen animant-se perquè saben la importància d'aquest partit d'avui, d'aquests 3 punts, pilotatge de jugador del Llevant, ara ho fan també del Real Mallorca, perquè han de començar com veieu tots el partit sincronitzats.
7: I l'afició del Mallorca, companys, que no atura l'animat, dreta, tenyint de vermell una zona d'aquest ciutat de València que avui ha penjat el cartell d'entrades exaurides per als 500 mallorquinistes, us ho podem assegurar, al ciutat de València.
6: I brutal la reacció de l'afició granota quan han anunciat per megafonia, per videomarcador, la presència de Luis Castro. Jo crec que som davant dels dos entrenadors que més han canviat la cara dels seus dos equips després d'arribar amb la temporada començada.
5: Dos tècnics de moda en aquestes darreres jornades, vital d'importància d'aquest campionat de Lliga de Primera Divisió, on tot desitjant que el Mallorca continuï viu a la màxima categoria. Van passant poc a poc aquests segons per apropar-nos a les 7 de l'hora baixa, l'hora d'aquest Mallorca-Llevant, recordant-s'hi t'aparell Toni Terrades amb els 11 protagonistes que sortirà el Real Mallorca.
3: Endavant, Toni!
5: Recordeu la porteria, defensarà el pitiú Leo Roman, en defensa amb el lateral dret Pablo Maffeo, amb el lateral esquerrà el colombià Johan Mojica, amb centrals Martin Valgent i el mallorquí David López. Per davant, el mig del camp format per aquest rom ja habitual amb Martín de Michelis, amb l'ensaïmada mecànica Sergi Darder, amb el portugal internacional Samu Costa, amb Manu Morlanes i amb Pablo Torre. I a la punta d'atac, l'angolès Sito Lugumbo i el pirata, el kosovà, el Pichichi, el màxim golejador del Real Mallorca, Vedat Muriqi. Aquests són els 11 del Mallorca i els 11 del Llevant, format per el porter, ratlla de la porteria, en Jeremy Tolja i Manu Sánchez, com a defensa laterals, en Matías Moreno i Adrián de la Fuente, com a centrals al mig del camp, en Kervin Arriaga i Jonander Olasagasti, Iker Lozada, Ivan Romero en el costat de les bandes, Pablo Martínez, viure d'aquest 10 en aquest mitja punta, i l'acompanyarà el dimoni de l'equip granota, Carles Espí. El conjunt del Llevant, recordant que té aquest futbolista, un autèntic també golejador, un home que se l'ha de tenir molt però que molt en compte al llarg del minut que jugui. Pla, no hi cap absolutament ningú, Miquel Berger, en el ciutat de València.
6: La baixada d'aficionats llevantinistes i també dels 500 mallorquinistes que no aturen d'animar i de cantar. Dues imatges abans de començar, abans d'arribar a l'estel Lluís Castro xerrant una bona estona amb el seu central a Mandela, i un altre, ja sabem per què està aquí, en Antonio Rayo. Ha xerrat durant més de 2 minuts amb en Johan Mojica, li ha donat indicacions al lateral colombià, i qui no es cansa de cantar, Melissa, són els 500 aficionats del Mallorca.
7: No aturen, s'estan deixant la veu, estan drets, no han aturat d'animar des de que han entrat, bé, de fet, no han aturat de cantar des de que han arribat avui a València, a la plaça, durant tot el camí fins a l'estadi, fins al ciutat de València, i ara mateix tothom dret, tothom aquesta massa vermella, Miqui, animant el Real Mallorca, perquè això és una final.
5: I atenció, perquè comença a ploure. Comença a ploure al ciutat de València. Ho dèiem a la prèvia, donava aigua
10: un 20%, però aquest 20% ha caigut justament.
3: Ha caigut, sí, sí.
10: Exacte.
3: Un minutet.
10: Oh, Rials.
3: Un minut i 10 segons perquè comenci el partit. Ràpidament, molt ràpidament. Pep Lluís Martí, com se fa aquesta espera? Com passes aquest minutet que diuen no, encara molt, hem d'esperar perquè no
0: molt,
3: són les 7?
0: Se fa molt llarg i l'únic que intentes és estar de vora qualcú. Hem vist qualque jugador que xerrava amb un, l'altre, i aquesta manera d'intentar llevar-te el nervis, no? Donar d'ànims a un company, l'altre que rebis un pot d'informació de l'altre company teu, per intentar que passin el millor antes possible, però és quan més nerviós estàs és aquests moments antes de començar el partit.
3: Pau Cendrós, tu que sempre ets de sa broma, supos que en aquests instants ja tothom s'ha entrat.
11: Sí, està clar, no? Està clar, i quan pites àrbitre ja està. Això són els moments més difícils, aquest moment que estàs en el camp i que no saps què fer fins que no pites àrbitre, que aquí ja comença tot a... Que comença a partir, però a veure que són moments complicats, sabent el que se juga aquí.
3: Idò, queden 18 segons perquè xiuli l'àrbitre, Alberto Las Rojas, li desitjant tota la sort del món a l'àrbitre i també tota la sort del món, evidentment, al Mallorca. Necessita la victòria per tenir la permanència a tocar. Toni Fuster, tot teu!
10: Au, idò, a les 7 en punt, Alberto Las Rojas, Alberto Las, que ja ha arbitrat en 3 ocasions, 3 derrotes, esperant que la quarta sigui una victòria. Ja mirava el seu cronòmetre, el seu rellotge, pendent de lo que li fes de... El bar, Auido, comença el partit, arranca la final a la ciutat de València, Llevant 0, Mallorca 0, això és Esport 3 en joc, d'Inforta Ivetra Ràdio avui, des de la ciutat del Túria. Juga el Mallorca, ha posat la pilota en moviment, ho fa Martin Valien, el capità, obri el joc, cercant espai en David López, el mallorquí, camp esquerra, arran de llespa, tocant per Leo Román, que ja surt de l'àrea, com si fos un lliure més. Alerta en aquesta petita errada de David López. A veure si Mojica la pot corregir. No ha pogut. S'intenta dur la pilota Pablo Martínez. Ara la treu Mojica. Ara ho ha pogut aconseguir. Se li avancen a l'Ubumbo. La pilota del lateral per Toljan. Acabarà la pilota directament als peus de David López, que deixarà passar, deixarà sortir. Servei de banda per l'equip mallorquinista.
12: Bé, que es tranquil·litzi David López després d'aquesta errada important. Important que es tranquil·litzi, vull dir.
3: Sí,
0: perquè a vegades són d'aquestes coses que són els nervis del principi, fins que no passen els minuts i ja, no, ja estàs concentrat sempre a aquest petit nervis que te poden afectar en aquestes situacions.
10: Llança Mojica, un servei de banda lateral, alerta d'aquest rebuig, Bonan ha enviat una pilota dintre de l'àrea, l'esfèrica, però la Sagasti dintre de l'àrea, lluita Mojica, li pren la pilota al colombià, la traurà el Boter Verdes en un servei en llarg, en el control de pilota, se l'endurà Morlane, juga en curt, a l'altra darrere de Samu que fica la cama per recuperar una pilota, no hi ha falta, davant el Verola Rojas, i la pilota acabarà finalment fora, en servei de banda lateral, el dos tenen hidrats, i la tensió ja se mou a la banqueta mallorquinista, Martín de Michelis.
12: Sí, xerrant, ara ho feia amb en Pablo Torre, molta intensitat, també en Samu Costa després d'aquesta errada i recuperació del portuguès, però ja es tranquil·litza, estan tots dos entre dos aixecats, més nerviós de Michelis, o més actiu, podríem dir, de Michelis, que ara demana la defensa una passeta cap endavant.
10: 2 minuts amb empat a 0 i amb quina força plou ara mateix damunt el Ciutat de València.
7: I l'afició del Mallorca que no atura de votar, que no deixa d'animar des de la seva zona d'aquesta ciutat de València, animant el conjunt vermell.
12: Perquè plou molt, però en aquest estadi, si plou, no te mulles si no ets jugador, clar.
3: Està completament tapat el Ciutat
12: sí,
3: de València.
12: Exacte.
3: A IB3 Televisió podeu veure les distintes pantalles amb els nostres companys a la cabina de transmissió d'IB3 a l'estadi Ciutat de València, també aquest estudi a IB3 Ràdio, i també els aficionats del Mallorca que viuen des d'aquí, des de les illes, que no han pogut viatjar, però que també ho viuen en total intensitat. Veuran les seves reaccions cada vegada que hi hagi una oportunitat de perill i que hi hagi, sobretot, Juan Gant, molt de gols del Mallorca en aquest partit que acaba de començar.
1: Ah, esperem que sigui així, que hi hagi molt de gols del Mallorca i hem de passar ràpidament per Inca Centro Auto si cercau una bona oportunitat per estrenar cotxe. A Inca Centro Auto continuen amb ofertes que val la pena aprofitar. A Opel aquest mes podeu conduir un Opel Corsa per només 99 euros al mes. Una de les opcions més atractives per moure's amb estil, tecnologia i eficiència. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum brum, de confiança.
3: Recordant que també estan molt pendents de tot el que succeeix al Martínez Valero entre l'Elche i el Getafe i també el Metropolitano en l'Atlètic de Madrid-Girona. També important el partit al Tartiere entre l'Oviedo i l'Alavés. Si hi ha novetats en aquells partits, tot d'una vos informaran, sonaran ses senyals de gol, on esperant que sonin i aviat a Ciutat de València a favor del Mallorca. Hi havia fora de joc de Lubumbo, Toni.
10: Sí, i ara hi ha una falta damunt Ivan Romero.
12: D'en Manu Morranes, és la primera falta del partit.
10: És una falta a 10 metres aproximadament de la línia que divideix el terreny de joc. Falta favorable al Llevant, zona ampla. I serà el Llevant el qui votarà aquesta falta, el qui picarà aquesta primera acció, pilota aturada. Pilota aturada del partit amb Pablo Martínez i també en Jonander Olasagasti, tot dos de bola la pilota, un dretall i un esquerrà. Tots els futbolistes del Mallorca defensant pràcticament a un metre de la línia de l'àrea, a excepció de Sito Lubumbo, que se fica amb una mini barrera. A veure, serà finalment Martínez el qui traurà la pilota
12: llarga curt
10: per Mojica. I Mojica cerca una pilotada, cercant a Lubumbo. Hi ha hagut una petita empanta de Pablo Martínez de Lubumbo. Ha deixat seguir l'àrbitre del col·legiat. La pilota per l'esquerra, cercant el Pirata Bonici. Amb el set a l'esquena, el màxim golejador del Mallorca. Juga en Sergi Darder, en l'Artenang. Toca per David López, de mallorquí a mallorquí. De mallorquí, de Palmasà, Artenang. En llamps i tot, ara.
12: Sí, sí. Llamps, sí. Pluja, a veure.
7: Batalla èpica.
12: Sí, sí. Entenc que si aquí s'atura... Sí, aquí si atura, s'haurà d'aturar tot.
10: Ah, juga la pilota al Mallorca mitjançant Leo Román.
3: No creia amb el mal temps, però clar, si hi hagués una pana elèctrica en la Ciutat de València, no sé què passaria.
0: Jo crec que no aturaria, no?
3: Hombre, en el bàsquet, Miquel Verge, Toni Fuster, Melissa, recordant fa dues setmanes, el derbi mallorquí no funcionava en els marcadors i això s'havava d'aturar el partit. I això va ser...
12: I els altres no.
3: Clar, un avantatge per ells, perquè ja sabien que feia el partit que els interessava. Veurem què passa.
12: I recordem una darrera jornada, Toni, la temporada 2007-2008, la darrera jornada, Mallorca-Saragossa, també en Mallorca es jugava a entrar a Europa. Va caure també una pluja importantíssima de Montsemós i sí que es va retardar, però que perquè va ser just abans de començar tots els partits.
3: Per Lluís Martí...
10: Pilota llarga, banda esquerra per Carlos Espí, un segon, juga la Sagasti se'n va com a interior, continua la pilota i seguida David López fa la centrada molt forçada, Leo Romà, m'ho pones com, mare meva, quina pilota interior ficat dins la porteria i Leo Romà fent passet enrere, aixecant els braços, pràcticament tocant-la al pal, al travesser, ha pogut blocar aquesta pilota.
12: Per Lluís, xerrant molt, òbviament, naturalment, perquè els gols són els gols de Carlos Espí, però també com ha millorat la confiança de la Sagasti.
0: Sí, és un jugador que ja va créixer molt a la Real i aquí se li ha notat sobretot en el resultat i en els minuts. Però és veritat que en Pablo també és un jugador que li dona molta personalitat en el Llevant. El que jo esperava, el Llevant pressionant molt més a dalt, ara com veiem ara en les darreres jugades, però en el principi no ha sortit un Llevant molt pressionant. I el Mallorca ja han tingut una situació una altra vegada de pressió alta. I, clar, amb aquesta pressió alta, amb una pilotada, si no són capaços de recuperar tot d'una pilota, com aquesta jugada i aquesta centrada, mos agafen pràcticament molt desubicats en la zona, centrals a un costat d'escan que surten per recollir el moviment es punta, i aquí el Mallorca pot sofrir. Hem d'anar alerta en moviments.
11: Sí, és vera que el que veig és que el Llevant ho té més clar que el Mallorca, el tema de jugar amb el seu punt de referència. El Mallorca té un punt de referència que és en Muriqui i ells tenen en Espi, i ells tenen molt més clar que el seu lloc és jugar a la punta de referència, jugar amb molts jugadors a vora d'ell i que a partir d'aquí passin coses. I el Mallorca és vera que està intentant jugar des de darrere, però és vera que hi ha moments i situacions, com en David López fa esperes 10 minuts i després d'aquí 10 minuts, quan agafis confiança, dues altres passades fàcils, comences a jugar i a jugar-te-la.
0: Sí, però Pau, tu ja saps que en Pau, que en Demichelis és de dir que jo vull equip valent, vull sortir a la pilota, ser protagonista de la pilota, però...
11: Això ho sabem, però tu saps que...
0: Estava dos partits de final de Lliga i el que ens interessa ara no és jugar bé o jugar malament o jugar millor. El que ens interessa és treure el resultat.
11: Això és tema, que no per 5 minuts te fan un gol o una tonteria d'aquestes i ja n'edes.
3: A mi que ja s'havia encalentit Pablo Maffeo amb el seu rival sobre la Ciutat de València, a punt d'arribar al minut 8.
10: Mira quina parada entre Lubumbo i Morlanes. Pilota penjada a l'arc, el Mola torna. Morlanes, bon control de pilota amb el peu dret. Juga en Sergi Darder, toca de cara, juga en Mojica. Pressiona ara, una mínima pressió d'Iker Lozada per intentar que el Mallorca no pugui jugar tan tranquil des de la zona de darrere, cercant ara Valient, l'Eslovac, el capità del Real Mallorca. En curta, cercant Leo Román, de nou per David López, i així van passant de moment el minut, 8 minuts d'aquesta primera part amb empat a 0 del marcador, i amb molt de respecte, Miquel Verger,
13: tant Mallorca sí. com Llevant.
12: Sí, especialment el Mallorca. El Mallorca és natural, té la idea de com ha de jugar, sap que ha de canviar la forma de jugar que va tenir Getafe, però també la confiança encara supos que haurà de créixer amb els minuts, perquè encara és un equip tocat segurament i no és tan agressiu com acostuma a ser amb el de Michelis, tot i que ha recuperat ara el seu sistema habitual.
13: Canvi de joc de David López, banda dreta per Pablo Maffeo en el control de pilota. Bon control, mare meva, 50 metres d'un canvi de joc llarguíssim. Valient enrere per Leo Román, la pressió d'ara d'Ola Sagasti i l'esferica per Sergi Derde. En el canvi d'orientació, banda esquerra, control de Mojica, un poc complicat. L'ajuda Lubumbo, li toca de cara, Mojica que la penja malament, mitja altura, Lubumbo que li ve un rebuig. El xut està fluix. Venia també un poquet forçat, però no li ha pegat bé, li ha pegat mossegada la pilota. Una pilota que acaba a l'armant del porter Ryan.
12: Fa mal de fer-ho, però estadísticament és el primer xut a porter del Mallorca. Fa mal de considerar que això és un xut a porteria.
0: Sí. Però bueno, el Mallorca sí que vol combinar i vol tenir la personalitat de tenir la pilota, i amb aquest canvi d'orientació, que molt de pits el llevant bascula molt i els nostres laterals són els que tenen més temps per pensar, perquè amb aquesta situació de rumbo els jugadors de rival tanquen molt, i estan mirant de trobar en els laterals amb el canvi d'orientació. Anem a veure si són capaços després, en aquest moment, aprofitar aquest avantatge. Però de moment el Mallorca no juga molt ràpid perquè, evidentment, té aquesta por de no perdre i no cometre errors, perquè avui els errors no són factibles, és inevitable, han de ser evitables sempre.
13: Jeremy Toljan, un llançament molt vertical, cercant la part d'extrems del Llevant, no ha pogut arribar, sí que ho va fer Mojica ara, i la pilota a la zona ampla, a l'altre costat del terreny, a la banda esquerra de l'atac del conjunt del Llevant, pilota de nou enrere, cercant el porter, a Matthew Ryan, que cerca en cama dreta, un servei cap al mig del camp, s'avança d'Arden amb el cap, la pilota que anava cap a Murici, estava en fora de posició antirreglamentària, Mojica recupera del mig del camp, juga amb Manu Morlanes, Morlanes en curt, vol cercar a Pablo Torre. Ara pràcticament són 3 contra 3. A l'esquerra té a Mojica. Anem a veure si Coacubi demana la pilota. Ho fa Pablo Torre. Pablo Torre, un control. Se li va un poquet la pilota. Cercarà Mojica perquè pugui centrar. Ho fa. Murici que no arriba a rematar. La pilota ve refusada a Manu Morlane. La torna por a. Cercant a Maffeo a un costat. Ha defensat bé Manu Sánchez. Ha pogut treure aquesta pilota. I se'n va i surt a la contra. Joan Romero. Alerta Romero. Se'n va el Manu. Jugador del conjunt del Llevant. Pilota que traerà Morlanes, apteat bé el futbolista del conjunt del Mallorca, però encara hi sona la càrrega, pilota penjada, l'altura del punt de penal, David López, la treu, cau pràcticament en terra, s'aixeca ràpidament, el Mallorca intenta sortir a la contra, li fan falta clara a Pablo Torre, i el Mallorca que treu ràpid, no sé si podíem esperar un poquet, ha volgut sorprendre, però és que n'hi havia 5 darrere el Llevant. Sí.
12: Al minut 11 i mig ha arribat la primera falta del Llevant, i a la jugada anterior, Pau, per Lluís, Samu no pot permetre que aquesta jugada continuï viva.
0: Sí, però era un risc de targeta molt...
12: De targeta,
0: estava,
12: sí.
0: I estava molt en propi camp i supos que pensava que encara li donaria temps a poder arribar o corregir la posició amb un altre company. Però me preocupa més la situació de l'arribada i la centrada en 3 jugadors de Llevant sense cap referència de marca. Teníem pràcticament no el costat de 3.
13: Alerta, Manu Sánchez, un segon peu, Lluís Martí. Quina pilota que li ha donat a Manu Sánchez, entra a l'àrea, ben picat al peu! Martín Valle per salvar! Han badat i ara els hi fot una bona... els arrenya, Martín Valle, algun del seu company està més centrats. Corna favorable del Llevant, Miquel.
12: És el primer corna del partit, el primer a favor dels valencians. L'altre dia a Vigo ja varen fer un gol de corna.
13: Ahí va el 10, hi va Pablo Martínez a treure a la part dreta de la porteria de Leo Román. Tots els futbolistes del Mallorca tancat dintre de l'àrea, vius. Per tant, en aquesta pilota que picarà el futbolista de l'equip granota, el conjunt que prepara Luis Castro, pilota llarga, segon pal, la treu la defensa, David López s'anticipa amb el cap i evitarà Sito Lubumbo, que la pilota surti per el lateral. Lubumbo la pilota, de vora Martín de Michelis, segueix Lubumbo, cau en terra, li fan falta la falta que l'assenyala Alderola Rojas.
12: Falta de Tolian damunt Lubumbo.
13: Treu el Mallorca, mou la pilota David López, ho fa de nou amb horitzontal en curt cap a Valient. Ara ja no està tan accelerat, podem dir així, el partit com ha començat al principi, més expeditatiu, més, una mica més en tranquil, com deixant jugar una mica. Però deixa seguir Alderola, un jugador del Llevant.
12: En Espi l'ha fet...
13: Que era un poquet de força aquí, Pentura. Sí. Una càrrega d'aquesta que diuen que el legal.
12: En Berat Murici li xiulen una de cada 34. Així que alerta, Sergi.
13: Sergi Verde entrega una pilota malament, ho fa damunt Iker Lozada. Lozada cerca per enmig, Aula Sagasti. Pilota a l'esquerra, no arriba Romero. La treu al Mallorca. I no pot controlar de primera. Verà Morici, s'endurà la pilota. Matías Moreno, el central, que puja també a l'atac. Pilota penjada a l'Armand de Leo Román. No pot arribar Carlos Espí. Espí que de moment actua poc, però el punyeter sap on ficar-se i sap on se colga el dimoni. Eh? Sí. És un

0: futbolista que...
1: Ara ve venut a perdre aquesta jugada d'en Vedat, que sí, segurament ha de tranquil·litzar. Era una passada molt complicada cap en Lubumbo.
2: Sí, però si m'hi permetiu, jo els primers 15 minuts aquests no m'agraden gens perquè s'està jugant a el que vol el Llevant. És a dir, sí, el Mallorca té la posició de la pilota, però no té la posició de pilota o on fa mal. La té en el seu propi camp i el Llevant està esperant, i cada vegada que el Llevant és capaç d'arribar a l'àrea, no mos ha xutat a porteria, per ell que no ha fet res, però arriben molt de jugadors i, a més, estan dins l'àrea molt tots sols en situacions. És a dir, que el Llevant, tampoc que estigui afortunat, tindrà ocasió de gol si el Mallorca continua en aquesta situació. Jo personalment no m'agrada el començament del partit.
3: És el que van xerrar l'altre dia. Si jugam així, la pilota s'han de fer faltes. No poden córrer. Si jugam a tenir la pilota i hi ha un moment que perdem la pilota, quan se perd la pilota s'ha de fer una falta, perquè l'equip no està preparat per fer transicions d'atac a defensa. I és veritat que sofrim molt. I necessita fer faltes, i se llançar m'ho costa, és veritat que li podia costar la targeta, però ha de fer falta, no pot deixar córrer un jugador que arribi fins a l'àrea. I després en Sergi Darder ha fallat, perquè és que això d'aturar balon perquè n'hi ha un en terra, qui no s'atura la pilota? I si més és del contrari, tu vés a fer gol, si n'hi ha un menys, n'hi ha un menys, és que això de cas no, però si no... I molt bé que ha fet en Dani López, fort.
0: Matiu Ryan, pilotada llarga, camp del Mallorca, toca amb el cap, Mojica, i guanya en paral·lel la partida. Arriaga el Cito Lugumbo, li torna a pilotar del Mallorca, camp del Llevant, la pentina Adrián Dela, i a les mans de nou del porter del Llevant. S'accelera una mica més el joc, bona recuperació, llàstima, Pablo Torra ha ficat la cama però no ha pogut arribar Samu Costa. Mal canvi de joc del Llevant, que perd una pilota que molt la regala i anima el seu entrenador Luis Castro en aquesta pèrdua de pilota.
1: I mira com xerraren de Michelis amb en David López. Jo crec que no tant pel marcatge en Carlos Espíritu, que de moment està bé, sinó jo crec que xerrava més de...
4: Molt enèrgic en vista de Michelis, eh?
1: Sí,
4: renyant un parell de vegades, ho veiem en el plano general de la tele, es veu que no atura i tot, més que bones paraules, són pats més enèrgics. Sí.
2: Són correccions evidentment que veu i que a més... els ha de fer, perquè els que necessitàvem, de manera, segurament els jugadors estan acostumats a la seva energia en el camp, a la seva manera d'entrenar, i des d'allà, des de la banqueta, ho ha de reflexar també.
4: I Melissa, entre tant aficionat granota, se senten poden sentir jugadors a suport de l'afició mallorquinista o estan callats de moment?
5: Ara mateix estan aplaudint aquesta ocasió que ha tingut Samu Costa, però se fan notar, no aturen d'animar, no aturen de cantar i no aturen d'animar el Reial Mallorca. Se fan notar, són 500, però tenen aquesta cantonada, sí, que han tenyit de vermell, sí. I sí, es fan notar l'afició del Reial Mallorca, i jo crec que sí, que de ben segur els jugadors ho poden sentir.
4: Veiem una imatge ara de Michelis molt enfadat, parlant amb Xisco Campos, enfadadíssim.
6: Com van les pulsacions, com va la tensió, quan hi ha gol?
4: Hi ha gol a primera divisió, un partit que afecta el Mallorca, José Sellers.
7: Hi ha gol a Oviedo, a l'Alavés, marca l'equip d'aquí, que Sánchez Flores, Oviedo 0, Alavés 1.
4: Per tant, l'Oviedo, l'Alavés, perdó, es dispara ja al 43 punts, ara mateix... La zona de descens seguiria sent la mateixa, Marta Sampas.
8: Sí, Real Oviedo, Llevant, Mallorca.
4: Són els tres que baixarien a segona divisió ara mateix.
6: Mare meva, com duim les pulsacions, com duim la tensió. Hem de passar per Juaneda o encara aguantam,
2: Pellos? Aguantam.
6: Encara no passem per Juaneda.
2: Però tenim la tranquil·litat d'aquesta Juaneda allà de vora.
6: Sí, vostè, tu aguantes també, no? No hem de passar per Juaneda.
0: Són altres posicions, però aguantant de moment, sí.
6: Vinga. Recordeu que amb l'aplicació Juaneda amb tu demana cites mèdiques i consulta analítica. Ses esperes, Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
4: De 8 minuts de la primera part, al Ciutat de València, continua l'empat a 0 entre el Llevant i el Mallorca, Toni.
0: Juga el portuguès Samu, cercant a Benamorich, i li torna la pilota, Ferrat en línia, de banda, a la part dreta de l'atac de l'equip mallorquinista. Darder, jugant amb David López, mou la pilota a l'altre costat, cap a Mojica, amb les bones botes verdes, d'aquestes que se veuen de ben en fora. David López, de nou, cap a Valien, li torna la pilota, ara jugant el Mallorca al seu propi camp. Intenta avançar un poc en línia del Llevant.
1: Que
0: la
1: bé,
0: pilota
1: Pablo.
0: Bona, llarga per Mojica, que té carril. Pilota penjada a mitja altura, no arriba. La tornem a recuperar, vinga, Morlaner per Pablo Torre per dintre, Lubumbo, dintre de l'àrea, Lubumbo, retalla, Lubumbo centra, corna!
1: Petroli.
4: Quan hi torna a gol, que afecta el Mallorca.
7: Sí, hi ha gol, Elx, marca Víctor Xust.

0: 1, Getafe 0.
1: Dolentíssim aquest resultat per al Mallorca. Corna favorable al conjunt de Michelis, Toni.
2: Traurà Pablo Torre, col·loca la pilota en aquest racó a la part dreta de la porteria del conjunt del Llevant. Atenció a aquest llançament, pilota picada, directa a les mans. Directa a les mans de Matthew Ryan. Ja ha anat amb afecte, una pilota molt tancada. I Ryan obre a l'esquerra per Manu Sánchez, per al lateral esquerre, deixant per Matías Moreno. Toca el central. Control i passada cap al seu company Adrián Dela, de la Fuente. David López recupera, juga Mojica. Mojica que cerca la pilota llarga per Lumumbo, va Cito. Cito que lluita, no l'agafarà, però ha provocat un banda, ha tret un servei de banda que pot ser bo, a prop del banderó de corna de l'atac mallorquinista, part esquerra. Fa que reculin el futbolista del conjunt local.
3: De Michelis ja es fica dins el camp ja, xerrant amb en Valien.
2: Deixarà la pilota Cito Lumumbo perquè sigui Mojica el qui faci aquest servei de banda lateral.
4: I l'afició anima, anima amb ganes perquè creuen que arribarà aquest gol del Reial Mallorca.
2: Atra Mojica, la pilota per Pablo Torre.
3: Què fa?
2: Ah, deixa de tacó enrere, que no veu que hi havia un jugador. Pablo Torre que recupera, juga Mojica, Mojica que penjarà la pilota. Pot ser bona, la deixa passar Samu. Estava Moritz, sí, però l'apertura no ha fet el millor.
1: I torna a gol en partit que afecta el Mallorca, José.
0: I bones notícies pel Mallorca perquè marca l'Atlètic de Madrid. S'avança Lucano, Atlètic de Madrid 1, Girona 0, marca Lukman.
1: Aquesta és
2: alerta un... del Llevant, pilota! Servei de porteria per Leo Roma.
5: A de mola, mola, Lukman.
2: Ara... El 21 minut d'aquesta primera part i el Llevant caporal l'ull a la graderia.
3: I perdona, però crec que es prepara un canvi al Llevant, eh? Deu haver qualque jugador tocat.
4: Sí, de fet, estaven les assistències preparades, no?
3: Sí.
4: Per entrar. Anem... Tornen a la banqueta.
3: No te sabria dir ara mateix qui és, eh? El jugador que està tocat, però sí que es prepara... Un canvi en el Llevant. Veurem. De moment treu Leo Román.
2: És que totes les sensacions ara mateix fa indicar que serà un partit que es decidirà per un detall, eh? Uh-huh. Perquè de moment cap dels dos porters han tingut cap problema. Tampoc s'han vist jugades combinades amb ocasió de gol ni per part del Llevant ni per part del Real Mallorca clares.
3: I el...
2: I és qui Manco Rades pugui tenir avui s'endurà aquest partit. David López. Rebrà una pilota de Mojica. S'encanta Martin Valient.
3: Nacho Pérez entrarà?
2: Minut 22.
3: Sí, que és el Nacho Pérez.
2: 0-0.
4: Sí.
2: Ciutat de València, es porta en joc i Vitra Ràdio. Penúltim partit del campionat de Lliga. Sí, sí, jornada ja 37. En joc la permanència del Mallorca, la permanència del Llevant, la permanència també de molt d'equificats en aquesta part baixa. I que vol comptant tot des de les 5 del capvespre. Manu Morlanes, la pilota. La deixa enrere, cercant ara Pablo Torre. Perdrà la pilota, però la recupera el Mallorca i ho fan falta.
3: S'ha jugat la targeta, recordem que Pablo Torre és un dels jugadors apercebuts. Normalment que ara Antonio Raio surt a donar indicacions. Abans ho ha fet Abdón per xerrar amb en Demichelis i entrarà Nacho Pérez i se'n va Tolian. Així que aquest jugador del planter, lateral dretà, substituirà el lateral dretà titular, que no pot continuar, que s'ha lesionat amb problemes musculars.
6: I aprofitant per passar per Collunda amb aquest canvi, com l'afició Collunda no falla mai, plats generosos, ingredients frescos i un preu que et sorprendrà. Menjar bé sense gastar de més és possible i és a Collunda. Ves i comprova-ho, Collunda, i menja-lo gran. Que bo!
1: I aquest gol de l'Atlètic de Madrid és molt favorable en el Mallorca. Ara mateix hi ha un triple empat a 40 punts entre el Mallorca, el Llevant i el Girona. Això faria que el Mallorca, guanyant a la darrera jornada, si manté aquest empat, sí, li serviria per mantenir la categoria, perquè recordem que la darrera jornada hi ha un duel directe entre l'Elx i el Girona. Minut 23, el Ciutat de Llevant, empat a 0. Ara mateix seria un bon resultat, Toni.
2: Sí, han superat aquesta guadora a la primera part. El Llevant apreta, el Llevant que pressiona. Alerta! Qui tallarà?
3: Mafeo.
2: Mafeo. Ben Pablo Mafeo ara en aquesta recuperació de pilota dintre de l'àrea. Torna insistència. Hola, Sagasti, com insisteix també el Llevant. Juga a casa, pilota penjada, cercant el punt de penal, rematada fora! Aquí era allà on hem d'evitar aquesta rematada, perquè et centrar a vegades és complicat, però que te rematin a l'altura del punt de penal. Però aquest home, Carlo Respi, ja sabem...
3: El Manco has de molestar aquesta rematada.
7: Sí, però és que hi ha quatre jugadors en el remat i nosaltres pràcticament defensàvem tres dins àrea.

0: per exemple, no fixant-se en Marques. La repetició el veurem perfectament, que hi ha un jugador tot sol dins àrea.
1: Tenim un problema, Pellús, perquè tampoc carregant molt l'àrea.
0: Tenim tres jugadors.
1: Tampoc carregant molt l'àrea.
0: Per això és que hem d'anar alerta i hem de fixar Marques. Cada vegada que una centrada hem de tocar, en el contrari. No permetre que pugui rematar.
1: Això mateix, i la centrada no deixa centrar.
0: Això per començar.
2: Pablo Torre la pilota. Davant la pressió del jugador del Llevant, finalment ha optat Leo Román per un llançament llarg i fora problemes. I la pilota ara és en camp del conjunt local, juga darrer la pilota, deixa enrere dels contraris, per l'esquerra ajuda Morlanes, ara doblarà Mojica, a veure si la pone bé, pilota penjada, pot ser bona, Samu remata! I atura ratlla! Boníssima la rematada del Portugal, la millor que diu el Mallorca! Li ha donat a l'alta baix, cercant el pal, ha pogut de ficar la mà al porter del Llevant per evitar el primer gol del partit.
1: És l'ocasió més clara del Mallorca, no sé si també del partit. El que sí que és el segon corn a favor del Mallorca que traurà Pablo Torre a la cantonada on es troben els aficionats mallorquinistes.
3: Sí, que l'animen amb més força encara perquè tenen ben a prop el seu jugador. A veure si en aquest corner Miqui Berger arriba al primer gol del conjunt vermell.
1: Ho veurem, dali, Toni.
2: La pilota que ja vola, punt, la treuen, a veure Mojica fora de l'àrea, ajuda Mojica, i anava enverinat, l'han pogut treure ells. El que passa que anava també arran de llespa a aquesta altura, ara Mojica demanava una falta.
1: Li ha sortit, bé, però no s'ha de complicar aquí.
2: Fica una pilota, l'avantatge serà per al porter Matthew Ryan.
3: I viuen amb molta intensitat a la banqueta.
1: Diu que no es falta,
2: No. Iker Lozada ha caigut en la lluita de pilota. La cerca serà per Samu. Zona ampla. La pilota lateral. A veure, Pablo Torre. Se'n va Pablo Torre. Li segueix Kervin Arriaga. Cau en terra Pablo Torre. La pilota que se'n perd directament fora, Alberola, que cridarà un jugador del Llevant.
1: A Pablo va fer, perquè jo crec que la banda era clara a favor del Mallorca. L'assistent ha dit que no i ha protestat molt en Pablo Maffeo. Jo crec que també sabem que en aquest tipus de partit li costarà un poquet més al banc en la primera part veure una targeta groga per protestar. Però de moment el que sí fa Alberola Rojas és per segona vegada aquest partit xerrar amb ell.
2: Ara també li diu a un jugador del Llevant que se'n vagi, també que està parlant amb Maffeo, era Pablo Martínez, que ficava en nas, allà no li importava. I el joc que reprèn al minut 27, amb quina tensió i amb quina emoció, aquell Llevant Mallorca que vos contam esportes en joc a IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Pilota llarga, passada, que acabarà fora, banda per al Mallorca.
4: Semblava que li deia Arbelola Rojas en Maffeo de, escolta, tu en 27 minuts i m'estàs fent sa vida impossible.
5: Relaxa't.
4: Pau Centros, com ho veus?
6: Pues... Uf. Bé, sí, és un partit que se nota la tensió, és un partit on els dos equips se nota que s'estan jugant molt. És veure que ells, quan carreguen àrea, la carreguen molt i nosaltres la carreguem menys. És veure que hem tingut dos corners, arribant bé per banda combinant, però han deixat córrer 3 o 4 vegades i això no agrada, però bueno. Doncs estem dins del partit, és veure que el Mallorca està sempre dins del partit i esperem que sigui així fins al final.
4: Que és aquest escàndol, Toni?
2: Sí, ha xiulat falta, però clar, primer pensaven que seguia l'acció i la jugada, hi ha hagut una petita descoordinació, i això que m'ha ajustat entre Leo Román i en David López, però ja havia xiulat Alberola Roja, Miquel.
1: Quan l'ha perdut el Llevant és quan ha tallat aquella llei de l'avantatge, el públic li demanava la targeta groga a en David López, que tot s'ha de dir, serà jugada, però jo crec que aquest tipus de jugada, ni aquest tipus de partit, són targeta la segona part i no la primera.
2: Atenció en aquesta falta lateral entre la Sagasti i Pablo Martínez. Ara han ficat un moment en barrera juntament amb Cito Lobumbo. S'afegeix Pablo Torre i el Llevant que gaudirà de la pilota aturada aquesta falta. Martínez llarga el segon pal. La treu amb el cap, balla la corna.
1: El segon pel Llevant.
2: Que ho treu absolutament tot el descornes. El dirigeix ja cap al cantó en un corna a la part dreta de la porteria de Leo Román. Mira si n'hi ha de trànsit en aquesta àrea, mare meva! Quanta circulació a l'àrea petita, amb eficats! Això bo normal seria que una pilota ficada fos falta amb atac. Això seria bo normal, perquè sempre se sol pitar. Pilota penjada, molt tancada, no l'arriba a tocar. És pila pilota que

0: anirà fora, hi haurà servei de porteria per l'equip mallorquinista.
1: Per sa tele m'ho direu millor, però jo pensava que aquesta era una pilota franca perquè sortís en Leo Román, però bé, rematada molt fluixeta del davanter del Llevant, traurà de porta el porter Vicenç.
2: Li hem de donar energia en aquest Reial Mallorca, li hem de donar energia! Energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Embotens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en...
3: Són les 7 i mitja.
0: Quina falta, quina falta de Montmorlanes, que serà targeta, Berger.
1: La primera targeta del partit pel jugador que ha sortit dels 20 minuts, per Nacho Pérez, però una falta molt clara damunt Manu Morlanes.
0: Ja ha donat el bon vespre. Sí, mare meva, davant a la línia lateral. I la primera de canvi ni se ho ha pensat. I ara... Javier Alberola Rojas en la primera amonestació.
1: Protesta Luis Castro perquè el Mallorca podria haver vist altres. I el de Michelis hi va, sí, també. I el Luis Castro li diu al de Michelis que se'n vagi. I el quart... I bé, això li ha de dir el Luis Castro, no l'ha de dir de Michelis, el que ha de fer, que per això hi ha quart àrbitre i assistent. Així que...
4: És una targeta molt clara, però, eh? És una targeta una trepitjada d'aquestes que fan mal, eh?
0: Sí, i ara prova la pilota aturada a favor del Mallorca.
1: I continua Luis Castro demanant aquesta targeta groga.
0: Pablo Torre i Mojica de vora, amb un futbolista del Llevant, John Ander o la Sagasti, la barrera, no hi ha ni distància. Pablo Torre, cercant llançament directe a porteria, però fàcil per al porter. La pilota, així com anava agafant força, en perdia.
1: I amb aquesta targeta groga el que segur que ha passat, per Lluís Pau, alerta, és mort. Les targetes que es guardava amb en David López, etcètera, ara les traurà.
4: Sí, segurament. Una vegada que treu la primera, ja...
1: Exacte.
4: A partir d'aquí ja... Vamos, via libre.
1: Va de seguir el Mallorca.
0: Canvia l'orientació del joc, el Mallorca, banda esquerra per Mojica. Mojica toca de cara, juga en David López, li pressiona Espi. I entra la pilota, mare meva, Espi marcarà i gol. Mare meva, David López, per favor, senyor meu. I gol, gol, gol, gol, gol del Llevant Unió Esportiva. No se pot fallar això. Mare meva, la pilota i li regala Carlos Espi una errada clamorosa de David López, que aprofita el Llevant per marcar 1-0. Al minut 32 d'aquesta primera part, al Ciutat de València, el Mallorca regala el primer gol, Llevant 1, Mallorca 0.
2: Marca el Llevant i ens envia a tots... a Juanera Hospitals. Amb l'aplicació Juanera amb tu, tot és més fàcil. Consulta analítiques i demana cita al moment més fàcil que marcar porteria buida, perquè curar empieza a cuidar Juanera Hospitals.
3: Errada gravíssima de David López. Com reacciona el central palmesà i la resta de companys i banqueta?
1: El central està enfonsat clarament. El que sí fan la resta de companys no volen permetre. El llenguatge corporal que es va veure a Getafe, Vedat Moritz, i s'ha apropat a ell, ha donat ànims als jugadors. S'han aixecat tota la banqueta del Mallorca, donant ànims als jugadors. Un cop dur, però encara hi ha temps per refer-se.
5: I contrasta ara la imatge del Ciutat de València, dels aficionats granotes celebrant aquesta diana, i l'afició del Reial Mallorca ara mateix. La gerra d'aigua freda per al conjunt, per als seguidors del conjunt vermell, que ara mateix estan païnt aquest gol, que ara mateix no poden animar perquè ha estat un cop dur.
3: Bé, Lluís.
1: Mare meva.
4: Bueno, poc a dir, més que ara ja estan perduts. I ara mateix els resultats que s'estan donant, el Mallorca no té una altra cosa que anar. Ara no poden perdre cap i que me'l facin el segon o que me'l facin el tercer i perdre el partit ja definitivament. Una errada de lo que estaven xerrant tantes, que el Mallorca vol combinar, vol jugar, quasi sempre en sa manera i sa filosofia de Michelis, i l'hem acceptada, però evidentment és una errada, i més una errada d'un mallorquí que és el que més molt sap greu a tots, perquè no s'ho mereix per tot el que ha fet durant aquesta temporada i el que ha donat.
3: Pau.
6: Pues lo que estoy enxerrant. És veritat que en David López està fent un partit de defensa on està marcant bé quan la vigilància és en Espí, la vigilància el té controlat, però el que xerrant fa un minut amb atac. No pot ser que en Mallorca... És que és un partit que t'està jugant tot i les cames moltes de vegades no te donen. I si no te donen, fàcil, i tens en Muriqui, tira-li tres balons en Muriqui i comença a jugar a camp contrari, que ja m'ha parit perfecte que tu vulguis jugar i tal. Però si
0: bona
6: el mateix
0: Moritz,
6: jugador...
0: Un bon remat! Oh! I la bola ratlla! Per evitar el gol de l'empat!
6: Pilota en Muriqui.
0: La millor passada ha estat del Pirata! Matada l'Ubumbo cap a baix, com ha porat la mà Ryan per treure una pilota que ja entrava i que ja estava a punt de cantar el gol a l'empat. Corna a favor!

0: el Mallorca.
1: Però una pilota en Muriqui. Sense ser una pilota controlada, s'ha estat una pilotada
2: i ha anat
1: a la zona de Muriqui. Però és que molt dona amb sa vida.
0: Pablo Torre, corna tancat, als punt de ratlla.
2: Falta, falta de qualque del Mallorca.
0: Falta de qualque futbolista del Mallorca, un futbolista del Llevant que ha caigut a terra dintre l'àrea. I per tant, joc aturat en aquest mateix instant, 35 minuts de la primera part. Llevant 1, Carlos Espi, Mallorca 0.
3: Mentrestant, l'afició del Mallorca ha quedat freda després d'aquest gol del Llevant. Ara mateix algun d'ells comencen a animar perquè encara hi ha temps per cercar la remuntada. Però ara mateix els que animen amb molta més força són els seguidors del Llevant.
4: I els que ens escolten i ens veuen, què diuen, Marta Sampas?
5: En Bernat mos diu ja començant sempre per darrere i que hagués posat en el capità Raillo, mos jugant molt en Santi, que mos diu si queda res de pòlvora s'ha de treure ara, i Sara en majúscules. En Cisco Mas diu un partit d'infart, va de desastre, això és molt dur, supos que canviarà el resultat i podrem estar tranquils. N'Àngela Boussà, que diu no podem fer aquesta errada, no els poden regalar el gol així. Missatges al 646-93-45-01.
6: Els missatges de la nostra audiència en Vive Red, la fibra i mòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i amb passió. Vive Red, la fibra i mòbil de casa de les Illes, des d'aquí. Vive Red, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Vive Red, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol. Vive Red, Vive Red, Vive Red.
4: 36 minuts de partit al Ciutat de València i perd 1-0 el Mallorca. Que Toni.
0: Hi ha un corne a canvi de llançador, no serà Pablo Martínez, serà ara Jolandero la Sagasti, corne a la dreta de la porteria de Leo, el llançament tanca amb esquerra, pilota d'altura al punt de penal, intentava entrar a rematar Adela, la pilota la treu, la refuga la defensa de l'equip mallorquinista i acaba una pilota llarga als peus de Ryan Matthew, de Matthew Ryan. Servirà una pilota en llarg a la zona ampla de la part de l'atac del Llevant. Mojica ha estat el darrer en tocar aquesta pilota. Banda de vora Martín de Michelis. Però ha deixat gelats Miquel Berger.
7: És que increïble.
0: De David López. Jo deia, és que aquest partit se decidirà per detall, perquè és que en principi no hi havia tampoc res perillós. El dos equip tantejaven. Això no...
7: Però que es decideixi per detall no vol dir que s'hagi de decidir per Benitures, però bé, ja està. L'errada de l'altre dia en Valiant, avui la d'en David López, és que en quin moment?
4: L'avui molt greu,
7: ja
4: molt greu. Sí, ja tens, ja tens. Amb el marcador que hi ha a la jornada, sobretot en la derrota del Girona al Metropolitano, l'empat seria bo per al Mallorca.
0: La pilota ara per a Leo Román. I continua plovent. No ho fa amb aquella intensitat al principi del partit, però continua caient aigua aquí al Ciutat de València. Ataca el Mallorca, ho feia per banda dreta, perd la pilota, mala entrega de Mafeo, però l'ha recuperada Samu Costa, que se'n va per la dreta cercant a Sito Lubumbo, encara Sito Lubumbo a Matías Moreno, Lubumbo que fa la centrada, a veure, deixa passar el pirata, Morlane, Mulici lo controla! Morlane, jo pensava que xutaria porta perquè...
7: És que jo no descarc que hagi estat un xut a porta.
0: Molt bé. Pilota que recupera Pablo Mafeo, Puyo Mafeo, des del centre del camp. Deixa la conducció per fer una passada de Samu i a la dreta cap a Lubumbo. Venga Lubumbo, encara Manu Sánchez, va Lubumbo. Lubumbo se'n va cap a línia de fons, intentarà fer la centrada, fica el peu. Manu, al darrer en toca. L'àrbitre assistent diu que ha estat Sito Lubumbo i, per tant, el servei de banda lateral ha de ser favorable a la Unió Esportiva Llevant.
8: Bueno, però el Mallorca ha reaccionat i ha reaccionat en pràcticament de dues arribades, una ocasió molt clara del Lubumbo, però... i ara una altra vegada. Per almenys ha reaccionat i sabem que ara ja pues, aquesta por de perdre ja no la pot tenir i el que li passa és en el Llevant, que ara el Llevant és el que té la por de perdre el que té guanyat.
7: Però per Lluís, en aquesta jugada del Lubumbo, que no ha estat un contraatac infernal de ràpid, només hi havia un per rematar. És que no pots no carregar la teva àrea de defensa i no carregar la teva àrea de davanters. O de migcampistes, vaja.
8: Bueno, el costat contrari ha d'arribar, com ha arribat en Morlanes ara amb aquest tir centrada que ha fet, com el Samu que ha arribat en sol remat de cap, i els interiors han d'arribar, més amb en Pablo Torre i evidentment
0: de davanters. Lenta pilota dividida, entra! Ivan Romero i Leo, sul Leo! Per treure aquesta pilota cap a un lateral i ràpidament recuperar la seva posició.
1: Jo el que me fa ràbia
0: és defensant, sí.
1: Tenien a Muriqui, que és un home que saps que li tires una rentadora i te la baixa i no aprofitarà. Jo em pareix que m'aparim molt bé el que xerram de tal, però és que no li han tirat ni una pilota encara. En tot el partit no li han tirat una pilota per jugar a can contrari. Per favor, si tu tens en el Muriqui, tira-li dos balons i juga un poc de can contrari.
0: Leo! Atura Leo en una altra acció. A tal de l'equip del Llevant.
4: D'un servei de banda,
7: eh? Sí.
0: A veure, Pablo Torre, la pilota, rep una pilota de Samu, pilota per la dreta. A veure, Mafeo, ara si la porta bé. Pilota penjada, cercant a Morici, la toca amb el cap, però sortirà desviada aquesta porta. Pilota que acabarà fora al servei de porteria. Ha de ser el motor, han de cercar pilotes ell. Averán Morici no ha estat el que ha tingut l'ocasió més clara. Ha estat Cito Lubumbo, però la passada ha estat ell. Averán Morici, motor del Mallorca d'aquesta primera part.
6: Ve de Morici, un futbolista en potència, força i amb gol en potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto. Si voleu fer el salt a l'elèctric, a l'Immotor, el nou T03, des de 12.950 euros. Una forma intel·ligent i accessible de començar a conduir 100% elèctric. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum brum, de confiança.
4: Melissa Leaga, que fan els 500 aficionats mallorquinistes presents a la ciutat de València.
3: I demà mateix i passa qualque cosa a la zona de...
7: Sí, estan mirant cap a dalt.
3: L'afició vermella, els membres de seguretat. No vos puc dir exactament què està passant perquè els tenim una mica en fora. Però ara mateix hi ha qualque sí. Moviment a la graderia i intervenen ara els membres de seguretat.
7: Exacte, sembla que són de seguretat, és a dir, no són sanitaris per tranquil·litzar...
3: No.
7: Per tranquil·litzar la gent.
3: Sí.
4: Bé, esperem que no passi...
3: Però no per a res...
7: No sembla greu,
3: no sembla que passi res. Hem de dir que la part baixa d'aquesta cantonada que avui és del Reial Mallorca anima sense aturar i ara també comencen a animar també els de la part alta d'aquesta graderia. Per tant, ha estat un incident, podríem dir, aïllat i no ha passat res.
4: Tot això, falten 3 minuts per arribar al descans. Guanya des del 32 el Llevant gràcies al gol de Carlos Espí després d'una errada clamorosa de David López. A veure si abans del descans arriba el golet del Mallorca, Toni.
0: I la pilota la maneja el Mallorca. Ara Leo Román en un servei llarg cercant a Mojica per banda esquerra. Posició ja d'estrem que lluita amb el seu marcador. Segueix en la pilota, la deixa per Morlaner. Morlaner aixeca el cap. De moment se dona la volta i espera l'arribada de qualque company que vulgui assistir a Manu Morlanes. No troba ningú apropat i opta per cercar un poquet més en fora Martin Valien del centre del camp. Canvi de joc per la dreta, ho provarem ara. Samu vol la pilota, Samu s'ajuda amb Pablo Torre, està tot sol Mojica i demana la pilota. De moment ha de passar per David López. A veure, mentre Morici s'incorpora a l'altura de la mitja lluna, a l'arc, per veure si pot rebre una pilota. A la part perillosa. Oh, de moment teva i meva, en tant teva i meva, encara l'acabaran perdent. I és que jo m'imagino que cada vegada deu estar també més banyat, perquè no ha aturat de ploure Miquel i també de vegades no és fàcil.
7: I més ràpid, en teoria.
0: I més ràpid, per això, i no pot pagar, com ara, per exemple, Pablo Torre, que dorm i li prenen la pilota i la recupera de nou al Llevant. Ara un servei llarg que no arriba a Espi, deixa passar David López i la pilota per al porter Leo, que des de fora de l'àrea controla la pilota i fa una petita conducció jugant en curt ara cap a Martin Valient.
8: I en Pablo Torre, que ho intenta, en Pablo Torre sort 3, però és que les participacions que ha tingut es perdo de pilota tot este, no està tan fi com l'han tingut durant aquest temps de Michelis, que sempre ha trobava les solucions i espais i anava cap a davant, i en aquests moments, avui en el partit, pràcticament totes les pilotes que ha tingut els ha perdudes.
0: David López juga amb Morlanes, de cara cap a Pablo Torre, l'alerta, també podria haver estat falta ara. Recupera David López aquesta pilota, s'ajuda amb Valdien en servei llarg, a veure aquesta pilota allà.

0: Dos minuts extras. És el que ha dit Alberola Rojas.
1: L'Ubumo no ha tornat de la lesió. Ja me sap greu.
0: Poc cap pius, eh? Melissa, l'afició del Mallorca.
2: Sí, sí, des de, ho dèiem, no? Des que ha arribat aquesta diana, arribaven ben animats a l'estadi, no havien deixat d'animar, però des de que ha arribat aquest gol estan una mica més freds. Això sí, cada vegada que hi ha un corna, cada vegada que s'apropa un jugador del Mallorca, li donen ànims perquè encara hi ha temps. Queden 45 minuts perquè el Mallorca pugui tancar aquesta remuntada.
0: A veure aquesta pilota cap a Pablo Maffeo per intentar deixar enrere Ivan Romero, per això ha d'intentar anar superant línies. La pilota ha de passar per l'encima de mecànica per la línia d'arquitectes comandada per Sergi Darder, és Samu i el company, vinga, anant Puget cap endavant, i ànims, David López de l'esquerra té a Mojica, Mojica que se'n vol anar, intentar fer una autopassada,
3: i s'ha quedat aturat
0: i s'endurà la pilota finalment.
3: No és falta.
0: Alberola, però falta favorable al Llevant al mig del camp.
3: No ho és.
4: Ara la veiem. Les protestes. Se'n va indignat Samu Costa per aquesta falta que li han assenyalat. Per Lluís, com la veus?
5: Bueno, veiem que han de reestructurar tot. És veritat que aquí no millor pot evitar aquesta falta, perquè crec que...
4: Però no ho és,
5: tampoc. No ho és, però...
4: Però no per aturar la pilota, no per
5: sí,
4: res més.
5: No per ahir falta, però bueno, que al final el que mos competa en el Mallorca és intentar ser més...
0: Com ha tingut aquesta ocasió. Primera part, s'acaben els primers 45 minuts a l'estadi Ciutat de València. Aplaudiment de l'afició del Llevant. Cap piu al vermell, l'afició mallorquinista. Llevant un gol de Carles Pi, Reial Mallorca 0.
4: Tot d'una cercant reaccions, però IB3 Televisió. Partim per el repàs a l'actualitat al Notícies Vespre. Tornem tot just a comenci la segona part. I a la ràdio continua amb Miquel Berger en la retirada dels futbolistes.
3: Sí, la imatge bàsicament ha estat Leo Román, que ha fet un petit sprint per arribar a la zona d'en David López, ha xerrat amb ell, li ha donat ànims i res, ja està. Ara és el jugador del banquet Antonio Raillo que li està donant ànims a en Samu Costa. Raillo, que fa de capità des de la banqueta, també s'acomiada i felicita, o dona ànims a en Martín Valle en la ras, que ja comencen a arribar al túnel de vestidors després d'aquesta derrota, dura derrota, sobretot pel gol del Llevant, que ha estat una errada molt infantil de la Milova.
4: I supos que l'agradaria un contrast, l'alegria dels aficionats granotes, Meli Saliaga, i la decepció momentània, esperant que només sigui momentània, dels 500 aficionats mallorquinistes.
2: Sí. De fet, bé, quan han sortit, quan ha xiulat el descans, han animat els jugadors mentre partien cap a vestidors. Ara molts d'ells han baixat d'aquesta cantonada, molts s'han assegut per primera vegada perquè han vist tota la primera part drets per agafar forces per aquesta segona part, que esperem que puguin viure amb molta més emoció i alegria que la primera, Toni.
4: Missatges dels espectadors i dels oients, Marta Sampas.
6: Sí, li posàvem veu en aquests aficionats que comentaven a Melissa, avui són allà, però també molts seguint aquest partit de nosaltres i de ràdio. Mos diu en Jordi, diu Mario Ormaetxea, comentarista nostre, col·laborador, diu, han encertat de ple amb totes les seves apreciacions sobre el partit. Diu, en aquesta primera part s'estan complint tots els aspectes mentals que ell destacava abans de començar, demostrant una vegada més la importància del factor psicològic. Diu, el fet de no estar concentrat al 100%, tal com comentava el míster, fa que passi el que passi i després arribin conseqüències negatives, diu, de la importància de la concentració. Anirà bé, diu en Tomeu en 6, en Jaume de Felanits, que troba que avui tenim en Cendros, diu, no entenc que per, diguem, no és car que diu avui no jugant
7: encara
6: bé.
7: Encara queda,
6: molt bé. No és car que diu, uf, avui no jugant bé. En Marc Aficionat diu, és una vergonya, estem caminant i anant perdent. Esperen que el Mallorca se refaci d'aquest ensurt i el Manco empati. Això mos diu una Joana, missatges a les totes, al 646-93-4501, també al xat del YouTube. Recordam, Esports i Vetres, també podeu seguir avui a aquest, de moment, Llevant un Mallorca 0.
4: Pau Cendrós, comença amb tu. Com analitzes la primera part i què ha de canviar el Mallorca en vista la segona?
7: No, és una primera part on tots equips se respetaven, és veritat que l'única diferència és que un ho té molt més clar que l'altre. És veritat que jo crec que nosaltres, que ho he dit,

0: des del principi, a no aprofitar una arma que tu tens perquè t'ho puguin dir, no, si jugues directe, és que si tens un jugador que és superior físicament en els altres, si has de poder centrar les àrees. Hem posat tres centrades, les tres centrades han estat per ahir, per el Llevant. El Llevant és un equip que està a la zona baixa en nosaltres. És un equip que si tu li centres àrea, li han ficat molt, no defensa bé tampoc. Sí, sí. Però si no carregant l'àrea i si no li tirant pilotes a un rematador que li treu un cap en els dos centrals, pues això és molt complicat. El Barraquells ho tenen molt clar. Juguen amb el lateral li tira en Espi i d'aquí comencen a jugar. Nosaltres, a veure, que volen jugar, però volen jugar, però hi ha un moment que ja has d'anar cap endavant. I en el gol, pues és el que passa, que dubtam, una pilota fluixa, se queda fluixa i en el final pues, t'acosta i també en Leo sortint molt de fora per en Pablo Torre que la vol, però per que avui cada vegada que balon va a dins els seus pivots mosseguen i és un equip que se nota que s'està jugant sa vida i nosaltres, a veure, que és un partit que el Mallorca està dins el partit però jo trob que no aprofita no aprofita les armes que té.
1: Sí. Pa Lluís, tu veus com en Pau?
2: Sí, no, jo el que veig és que el Mallorca no és que no estigui competint, però és vera que quan té aquestes pilotes dividides el Llevant és superior, però el Mallorca no li pot dir que no competesqui, no? Però és vera que amb aquesta situació de jugar tan lento, jugar tan per de dins, jugar pràcticament en camp contrari, quan hem accelerat un poc i hem trobat en el Morici, quan hem trobat en el Lubumbo, han tingut les tres arribades, les tres ocasions, que el Mallorca segurament ha tingut més ocasions, però les errades avui en dia en el futbol ho va dir en De Michelis l'altre dia. S'apaga molt car.
1: Sí.
2: I el Mallorca els està pagant molt car i ara mateix el Mallorca ha de reaccionar. És que si no, acaba el partit així i els resultats que s'estan donant, el Mallorca està a segona divisió matemàticament.
1: Sí, sí.
2: És a dir, que és que el Mallorca no li queda una altra cosa que intentar empatar, que tenim l'Elche que guanya 1-0 amb el Getafe amb un jugador menys.
1: Sí, no li queda
2: expulsat d'un del Getafe. És a dir,
1: ara ho recordarem. Sí,
2: hem de reaccionar d'una manera en què si ara ja no és jugar tant per de dins i hem de jugar més pilota llarga en el Morici i juntar més gent, i segurament pues, posen com el Dormós en donar un altre pic.
1: Sí. Juanga.
3: Sí, està sent complicat. Això, l'única cosa que se pot arreglar és si marca el Mallorca, evidentment, si guanya aquest partit i si a lo millor pues, te regalen un cotxe.
1: Que sí, dius, sí.
3: Sí, clar, sí. Si venen, això no m'ho pot...
0: Els hi ho arreglen tot.
3: Clar, per cert, espectacular, ara que ho dius, Pau Sandrós, espectacular, sí. L'imatge, per totes les persones que ens estiguin veient sí. per l'estreaming, espectacular l'imatge d'en Pau Sandrós, que pareix que està esperant perquè el duguin a judici. Que l'ha ficat a una sala indeterminada.
4: S'han ficat allà, pobret, mira.
1: Amb una foto.
0: Amb una foto d'en TT amb en Miquel Soler.
1: Sí. A Mestalla.
3: Quina imatge. Quina imatge.
4: I tu, Toni Terrades.
3: Espectacular. Deia que això només ho pot arreglar. Si te regalen un cotxe d'Inca Centro Auto. Si cercau una bona oportunitat per estrenar cotxe Inca Centro Auto, continuen amb ofertes que val la pena aprofitar. A Peugeot també continuem amb unitats limitades. Només 4 Peugeot Rifter per 19.900 euros o 5 Peugeot Expert per 21.900 euros. Vehicles preparats per entrega immediata i en condicions molt especials. Inca Centro Auto, a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum, brum, brum, de confiança.
5: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
6: El sol que no surti avui.
5: No et perdis la gala dels Premis dels Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
7: A IB3 Ràdio, Esports 3 Joc.

0: Són les 7:55 del vespre. En aquest moment, repassant marcadors a primera divisió. Tots els partits en temps de descans, Marta.
1: Sí, el Llevant 1, Mallorca 0. Pels interessos del conjunt vermell, estem ben pendents de 3 partits. L'Elx 1, Getafe 0 o més. Com bé deia abans en Pel Lluís Martí, el Getafe que s'ha quedat en 10 al minut 39 en l'expulsió de Gené. Guanya l'Atlètic de Madrid 1-0 al Girona. Això va bé pels interessos mallorquinistes. El Real Oviedo 0, l'Aves 1. Aquests, com deia, partits que ens interessen i molt. De la resta, Rayo Vallecano 1, Villarreal 0, Athletic Club de Bilbao 0, Celta de Vigo 1, Sevilla 0, Real Madrid 1, Real Societat 1, València 2, Osasuna 0, Espanyol 1. A les 9:15 jugarà el Barça-Betis. Què vol dir això a la classificació? Que ara mateix l'Oviedo, ja ho sabeu, descendit en 29, el Mallorca en penúltim en 39, en zona
0: penúltim,
1: de descens,
0: penúltim,
1: i el Girona en penúltim amb 40 punts.
0: Sí, sí, aquesta és la situació del descans, esperem que millori. Quan acabi el partit és el que desitjam tots. Ara també és moment de fer un repàs a l'actualitat informativa. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura. I quan sona això,
1: sí,
0: ens dona la benvinguda, Marta, aquí.
1: La nostra companya informativa, Laura Benrey.
0: Com estàs,
1: Laura?
0: Estimada?
2: Molt bon vespre, un poc més contenta que vosaltres. Esteu molt serios, estic preocupada.
1: Clar, és que volem que...
3: No ho estem passant bé.
2: No, ja vos veig i vos sent.
3: No ho estem passant bé.
1: Bé, a veure per on passa l'actualitat que va més enllà de l'esport. No sé si són millors notícies, almenys que de moment aquesta derrota de mallorquinista, Laura.
2: No, gaire. No. Avui hem tingut un ensurt a Menorca. Tres dones han resultat ferides a Ciutadella pel despreniment d'una cornisa que ha corregut aquest matí a la plaça Nova quan estaven assegudes a la terrassa d'un bar i han caigut aquestes runes a sobre d'elles. Han estat traslladades a la clínica Joaneda per ser atesos de múltiples cops, tot i que cap d'elles, hem de dir, està greu. Escoltem el testimoni del cambrer d'aquest bar on ha passat, que és Augusto Iserna.
4: Yo estaba muy cerquita ahí cuando de golpe escucho un ruido y veo cómo cae todo arriba de las personas. Nunca habíamos ni visto ni escuchado nada de si estaba ese lugar roto ya o si tenía alguna grieta. Después nos pusimos a reparar un poquito en todas las mamposterías y vimos varias grietas de estos edificios. Se ve que son de larga data, ¿no?
2: Per part seva, l'Ajuntament afirma que ha estat un element decoratiu de la façana que no s'han constatat anomalies a l'interior d'aquest edifici, que és una casa privada. I recomença la quarta setmana de vaga mèdica contra la reforma de l'Estatut Marc, proposada pel Ministeri de Sanitat i Salut, ja ha establert els serveis mínims. Els hospitals són els mateixos que es preveuen en dies festius, tot i que es reforçaran algunes àrees com aquelles especialitats que tenen pacients ingressats. A urgències, la cobertura serà del 100%, mentre que en els centres de salut hi haurà d'haver al manco un metge y un pediatra al matí. Escolta a Manuela García, que es la consellera de Salud.
5: Nosotros desde aquí podemos hacer poco, solo intentar volver a reubicarlos lo antes posible, a llamarlos lo antes posible, pero podéis entender que eso también lleva un efecto muy importante sobre las listas de espera, porque estamos haciendo, en lo que va de huelga, 65.000 actuaciones médicas que han sido suspendidas. Hay que reprogramar a 65.000 pacientes.
2: També a partir de demà, canvis de circulació formenteren l'accés a la carretera de Porto Saler, que romandrà tancat fins divendres. El motiu són les obres que es viarà pels camins de dalt i de baix de Porto Saler, segons si es ve o es va de tornada a Sant Francesc.
1: I Laura, què sabem de les eleccions a Andalusia?
2: En aquests moments encara són oberts els col·legis electorals, que tancaran en uns minuts, serà això sí més tard de les 8, perquè 3 centres de votació han obert aquest matí més tard per algunes incidències. Així, l'escrutini començarà a les 8:43, segons ha informat la Junta Andalusa, en tancar això serà la darrera taula. La participació era del 52% a les 6 de l'hora baixa, la darrera actualització que han fet, quasi 8 punts més que en els comicis del 2022. La participació ha pujat a totes les províncies. Per cert, que el web TV3, a partir just d'aquests moments, que han tocat just ara mateix les 8, teniu ja disponible el sondatge electoral previ elaborat per Cimados per Forta. I per acabar, ja sé que ho heu dit, heu dit el resultat en directe, amb una connexió a l'hipòdrom de Sant Pardo del nostre company Toni Tenerife,
1: sí.
2: Però recordar que Nike de Font, manat per Toni Valls, ha estat el guanyador del Gran Premi Nacional de Trot, que de fet és el segon que aconsegueix. L'escoltam.
6: En el final sí que pensava que mos posaríem més difícil, al final he arribat tot sol, el cavall ha respost molt bé. Se m'ha compost perquè he pogut anar davant de prest i davant el cavall s'ha crescut.
2: Són les notícies destacades en aquesta hora, seguirem pendents

0: De l'escrutini de les eleccions andaluses, n'informarem en el butlletí de les 10, si n'hi ha, que no saben com anirà el partit,
1: a veure,
0: sí. I si no, demà de matí, primer butlletí del dilluns és a les 6 del matí, després informatiu a partir de les 7.
1: Super, moltes gràcies, Laura Bonrey, és una de les nostres, també sempre afegint informació esportiva, en aquest cas amb el Gran Premi Nacional, gràcies. Laura, i bé.
2: Necessitem energia. Sí. Necessitem energia per encarar tot el que mos ve damunt. I energia de la bona. Sí. Energia positiva. Dale. Necessitem energia, que con l'afició del Mallorca, energia és d'aquí, juga amb tu. Energia, fibra i mòbil de proximitat per estar sempre connectat. Energia, l'energia que ens uneix. Recorda... Tot en...
3: Són les 8 i un minut. Sempre que hi ha jornada unificada, les segones parts comencen una mica més tard perquè tothom pugui tenir el mateix temps de descans. El Ciutat de València hi haurà novetat important a l'alineació del Mallorca, Miqui Verger.
4: Tercer jugador que debuta de la tercera divisió a la primera en tres jornades. Calatayud ho va fer contra el Villarreal, Orejuela contra el Getafe... Avui debutarà a primera divisió el central Javier Olaizola, que ja va debutar en el Mallorca a la Copa del Rei, però a primera divisió serà el seu debut.
3: Entenc que substitueix David López.
4: Sí, així que podem entendre també la situació anímica de David López dins el vestidor.
3: Pen Lluís.
5: Bueno, en De Michelis ha optat per aquesta opció d'intentar...
4: Pen Lluís.
5: No sabrà si és capaç de reposar-se d'aquest error i antes de jugar-se-la, pues, ha fet el canvi.
4: Dic que tal volta no tenia elecció en De Michelis. Bueno, que no ho sé.
5: Una altra opció és confiar que el jugador estarà en fase...
4: No, però potser ha estat ell que ha demanat el canvi.
5: No ho crec. Això sí que no ho crec. Però segurament en De Michelis ho haurà decidit que no està en condició de disputar segona part després d'aquest error.
4: Pues Javier Olaizola, que és un central baixet, tindrà en el seu debut que marcar
5: en això, en aquestes circumstàncies que passen en la jornada 27, segurament en De Michelis no fa aquest canvi, perquè t'ha de gestionar encara moltes jornades per endavant. Però quan ja no queden dues jornades, només queden dues jornades, una jornada i mitja, pues, evidentment fa aquesta gestió de...
3: Per Lluís Martí, tornem a saludar els espectadors i vetres televisió. Hi ha una novetat important, sortirà al camp Olaizola, debuta el fill del mític jugador del Mallorca, ja havia debutat a Copa del Rei, però debuta a primera divisió Javier Olaizola Júnior i substitueix David López. Recordeu que David López ha comès una errada molt greu que li ha costat el gol al Mallorca, el gol amb el que va perdent el conjunt de Michelis al Ciutat de València. Pau Cendrós, a tu que t'apareix la substitució?
6: És un canvi complicat. És veritat que l'assenyala, de ser clars, l'assenyala, és veritat que tampoc havia d'assenyalar molt perquè estava clar que era una errada greu i...
4: Ostres.
6: I l'únic que pot ser és això, no? Que perquè ahir no, lo millor no s'ha vist en condició, però bueno, que ell és veritat que després, ell defensava bé, en defensa no estava malament, ho estava fent bé.
4: Perdona, ha anat en Pablo Torre, és que és esperpendi, ha anat en Pablo Torre a donar anis en Olaizola.
6: I l'ha trepitjat, sí.
4: I l'ha trepitjat, s'ha fet mal en Pablo Torre.
6: Sí.
4: No, ja està bé.
3: Ponga.
2: I no viurem aquesta segona part del Llevant Mallorca amb Juaner Alfitas. I recorda que amb l'aplicació Juaner amb tu demana cita des d'on siguis i rep recordatoris automàtics. Juaner Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar, empieza a cuidar Juaner Hospitals.
3: 15 segons per arribar a les 8 i 5 del vespre. Tot a punt, Toni Fuster, perquè arranqui el segon acte d'aquest Llevant 1, Mallorca 0.
7: Serà el Llevant el qui posarà la pilota en joc. L'àrbitre Alberola Rojas, que mira el seu rellotge per posar en marxa el cronòmetre. A l'esquerra queda el Mallorca, a la dreta el conjunt del Llevant. De la nostra posició de comentarista era el Mallorca. En teoria i a la pràctica atacarà la porta a l'altre costat on es troben els aficionats. La segona part mou la pilota. El Llevant d'Unió Esportiva, primera pilota en llarg. El de la Fuente, que cercava Ivan Romero en el carril de la part esquerra del atal de l'equip granota. Ara la lluita de pilota dividida entre Darné i finalment Ola Sagasti s'endurà la pilota a l'equip mallorquinista. Samu Costa, banda dreta, fica la cama, fica el peu Manu Sánchez per treure i per derviar una pilota que acabarà fora en servei de banda. A veure si el Mallorca surt endollat en aquests inicis del segon.

0: contents.
1: I ja escalfen jugadors del Mallorca, recordant que el Llevant ha fet un canvi a la primera part, s'ha anat tot li han entrat Nacho Pérez per lesió, i ja escalfen Toni Lauto, Antonio Sánchez, Asano i Jan Virgili.
0: I pot intentar empatar o, per què no, remuntar aquest resultat d'un gol a zero. Amb la pilota per Mafeo.
1: Amb els resultats que s'estan produint ara mateix, el Mallorca ho té en xines per
2: assolir la permanència. En negre absolut.
1: Un triple empat, el Osasuna.
2: Sí.
0: Javier Olaizola en la pilota. Com deia, el tercer debutant del conjunt del filial en tres partits. Martin Valiant juga a la dreta cap a Pablo Mafeo. En curt la demana Samu Costa. Samu intentava passar Manu Sánchez, no ha pogut. Talla Manu, però la pilota acaba finalment al peu de nou de Martin Valiant, que jugarà amb Olaizola. A l'altre costat, al central esquerrà, Manu Morlanes, Sergi Derré. Quina pilota de nou en llarg i en... on ha d'anar a cercar pràcticament des de la part del lateral de nou l'Lovac. Pilota per Leo Román. Leo Román cercant a l'esquerra, vinga. Un golet mos duria l'empat i mos tornaria a ficar encara un poquet més en aquesta lluita per la permanència a la primera divisió. Això és Esport 3 en joc i Betra Ràdio. 2 minuts al Ciutat de València del segon temps. 1-0 val el gol de Calespí en una roda clamorosa de David López a la primera part. Vinga Mallorca, juga Mafeo per banda dreta. Bon retall, deixa enrere Ivan Romero. Mafeo, cap esquerra, pilota penjada. Cerca Murici, la lluita en Matthew Ryan. Pilota per al porter, acaba blocant finalment el porter del conjunt local.
3: I l'afició del Mallorca preparada ja per animar, animant de fet el Reial Mallorca quan acaba de començar aquesta segona part, per deixar-s'ho tot, per intentar que el Mallorca remunti aquest partit.
0: Morlanes cap a Murici, cercava de tornar una altra vegada la pilota, cercant l'àrea, el Mojica que la penja, el tall d'Adela, la pilota queda a l'aire. A veure aquesta pilota dividida que la guanya Morlanes davant la presència de Pablo Martínez. Juga per l'esquerra amb Mojica. Demana la pilota Sergi Derder, l'artenang de dreta a esquerra, mou la pilota, cercant a Pablo Torre. Torre per l'esquerra amb Mojica, a veure Mojica, davant el lateral Nacho Pérez, que ja està condicionat amb una targeta groga, recordant que l'ha vista a la primera part. La pilota de nou enrere, Morlanes per darrer, Pulla darrer, bona conducció, segueix cap endavant, intentarà trepitjar-la, la penjava cercant a Murici, que s'havia desmarcat, la pilota a mitja altura, va a veure ara Lugumbo, Sito entra a l'àrea, Samu que la demana, pita falta al Verola. Pita falta en atac.
1: En Lugumbo... No sé.
0: Sí, sí. Pilota per al conjunt del Llevant Unió Esportiva.
2: I és en qui té més confiança de Michelis.
4: Sí, però li haurà de donar frescura a l'equip.
2: Clar,
4: i potser li ha de donar un altre tipus de situacions. No futbol més directe, si no el troba. Suposo que esperarà 15 minuts per fer canvis.
0: Sentit, no? Sí. Quasi 23.000.
1: Sí.
0: Entre els quals, més de 500 mallorquinistes que encara, Melissa Liaga, no perden l'esperança.
3: No perden l'esperança, animen en aquesta cantonada que avui s'ha tenyit de vermell, però hem de dir que hi ha més mallorquinistes a diferents punts de l'estadi que els han vist quan hem entrat, perquè avui no només són ells els que han omplert aquesta cantonada, sinó que altres que viuen aquí, que han comprat entrades al darrer moment, també han volgut venir fins a la Ciutat de València per animar el Mallorca.
0: Doncs hi haurà servei de porteria per l'equip de mallorquinista. Treu ja Leo Román, juga amb Mojica. Des del lateral, Mojica en conducció, li segueix Carlo Respi. Mala passada, recupera el Llevant. Alerta aquesta acció individual d'Ivan Romero, el xuc creua, fora! No ha arribat a tocar Leo Román. I li agradaria aplaudir el llançament del futbolista del Llevant. La pilota que ha sortit a la dreta de la porteria del Reial Mallorca. Primer en surt
4: d'aquesta segona part. Una pèrdua de pilota, però és l'estil de joc del Mallorca i el Llevant ho sap. I el Mallorca vol jugar per de dins i cada vegada que hi ha una pilota per de dins hi ha una anticipació i quan recuperen la pilota, evidentment, el Mallorca està obert i s'aprovaran aquestes situacions.
5: I és vera que avui els dos puntes estan jugant molt separats. El Lugumbo no pot aprofitar res del que crea Muriqui perquè estan un a cada costat, estan molt separats.
0: Sí, és la sensació que també durant la primera part, no he volgut dir res, esperava que comentés, però no veig el mateix Mallorca de... acostumat, no?, del partit que m'era a competir, sobretot fora de camp, les darreres vegades, que li agrada tenir la pilota amb més ajudat.

0: amb passades més curtes, amb parets, amb accions combinades, a dir, no sé si és perquè el Llevant ho evita tot això.
1: Sí, el Mallorca ho intenta, però ho fa a una velocitat que no te permetés que el rival pugui superar el rival. El rival està ben col·locat, és capaç de ser agressiu, que rep d'esquenes, bota per damunt, i quan han trobat qualque situació és perquè la velocitat de la pilota i la circulació de la pilota i la mobilitat dels jugadors ens han donat aquesta possibilitat, però si no, és molt difícil.
0: Ara hi ha falta de l'Ubumbo, Miquel.
2: Sí, falta de l'Ubumbo damunt Moreno. El central del Llevant ja mira quina velocitat treu les pilotes, però bé, queda un munt.
0: Ahí va el porter Ryan a treure aquesta falta, aquesta pilota des de lateral, mentre es repleguen ja, reculen el futbolista del Mallorca. Crida d'atenció al Verola, també a en el porter. Treu ja, mou la pilota al cel de València.
2: I falta de... Com va fer?
0: De Pablo Maffeo, falta lateral que indica el Verola. Protesta el capità Martín Valient. També s'apropa Morlanes. S'encara el Verola, Morlanes. Treu fora el futbolista del seu redol. I indica en l'Sprite on ha de situar la pilota. Una falta lateral, part dreta de la porteria de Leo Román. En l'esplai també situa
1: aquesta falta,
0: la
1: que no és,
3: en altres,
1: que no
3: és, falta, és impossible que m'ho lepitin.
1: Pau, aquesta falta no és falta. Però no quan tens en Arbeloa Rojas i li protestes la primera part, quan li ha protestat en Mafeo, quan li tal, a la mínima que té, te'n va en contra teva, ja ho saps tu, això, com funciona.
3: Que sí. I que és impossible que nosaltres m'ho passi això, perquè no jugam amb un altre punt.
0: Alerta aquesta pilota dintre de l'àrea, alerta que falla Samu, se la trobarà Olaizola, la treu en contundència en pilota llarga, la recull l'Ubumbo, no, la deixa passar. Deixa passar l'Ubumbo, la demanava, bé, la demanava, ja tenia ja la carrera preparada el pirata Morici per si li llançava una pilota en llarg, però opta perquè la pilota surti lateral i torni a començar jugant des de darrere l'equip mallorquinista. Com apreta la ciutat de València, com animen els 20.000, més de 20.000 aficionats del Llevant al seu equip, que veuen que cada vegada s'apropa també la permanència per ells.
4: Sí, una imatge que contrasta ara mateix, Toni, amb la dels aficionats del Reial Mallorca, que ara mateix estan, diria jo, ben preocupats perquè la situació ara mateix del Mallorca es complica i passen els minuts.
2: L'esperança minva.
0: Són 8 d'aquesta segona part en el servei ja de Leo cap a Morici. La baixa amb el pit cap a Mojica. La pilota per a Olaizola, la canvia l'altre company central. El Lovac, Martín Valient. A la dreta té a Maffeo. La demana Pablo Torre. Servei llarg, molt vertical. Talla Manu. La pilota que acabarà fora en servei de banda per a l'equip mallorquinista. Traurà Maffeo. La mou en curt cap aquí Pablo Torre. De vora la banqueta de Michelis, en aquesta altura està la pilota, anem avançant poc a poc, Samu Costa, el portuguès cap a Morlanes, Morlanes que retalla, Morlanes que cercarà, obrir per Maffeo, Maffeo toca amb el cap, no hi ha ningú justament allà damunt l'àrea petita d'aquesta pilota, que arribarà i caurà finalment dels peus de Samu Costa per tornar a provar el Mallorca, sort en aquesta acció d'atac. Morlanes mou la pilota per Sergi Darder, menys la pola bé, Darder, segon pal, no arriba Morici. La pilota que pega un bot llarg, Morici que no arriba i se perd per línia de fons. Servei de porteria per l'equip de Luis Castro.
1: Sí, però
0: 9
1: ja,
0: minuts d'aquesta segona part, 1-0, guanya el Llevant.
1: Però, Toni, dues pilotes que han ficat dins àrea, encara que no, aquesta dins àrea és espectacular i és boníssima, però en Pablo Maffeo, que és una pilota en so cap, una pilotada sí, que ve de tal, però bueno, pots ficar les pilotes, perquè en el final algo passa quan les fiques dins àrea i quan tens el Morici, més possibilitat de que passin coses.
0: Ai, quina llàstima, la intenció era bona, però i la centrada de Sanda...
2: La dibuixada molt.
0: Sí. La dibuixada bé cap a l'Ubumbo, aquesta pilota. El tall de Valien cau en terra, alerta. No sé si és fora de joc. Sí. El Xuca se'n va fora, molt desviat de Cal Lorespi. Ara sí aixeca la bandereta. L'àrbitre assistent assenyalant la posició antirreglamentària del jugador del Llevant.
4: I just abans d'aquesta acció, Leo Román demanant al mallorquinisme, als aficionats vermells, que animin, que no aturin d'animar, perquè ara de ben segur ho necessiten.
0: 10 minuts, el temps és avui aquí al Ciutat de València i més quan el Mallorca va per davall el marcador.
5: El
0: amb aquest gol que ha marcat a la primera part, Cal Lorespi.
5: El temps és or. Idò, no perdis temps. I ves a Inca fent auto a partir de demà, que continuen amb ofertes que val la pena aprofitar. A Peugeot també continuava amb unitats limitades. Només 4 Peugeot Rifter per

0: 9.900 euros o 5 Peugeot Expert per 21.900 euros. Vehicles preparats per entrega immediata i amb condicions molt especials. Inca Centro Auto, el vostre concessionari. Brum, brum, de confiança.
1: El Mallorca va contra rellotge. Són 11 minuts ja de la segona part. Perd 1-0 davant el Llevant. Ha d'arribar el gol de l'empat, Toni.
2: Juga Pablo Torre, li entrega un contrari, que contrari el Nacho Pérez.
3: La segona part d'en Pablo Torre de moment és desastrosa.
2: Ha recuperat prou la Izola que juga en Sergi Darder al centre del camp. Toca de cara, juga Murici. De nou per Martin Valiant, que ja està tancant de l'equip valencià. Pilota per Sergi Darder de nou. Toca en Samu i torna la pilota. Sergi Dardé intentant anar superant línies, anar avançant amb Mafeo ara. Pilota per banda dreta, se'n va a línia de fons, fora centrada, segon pal, molt tancada! I tallanca de nou, bloca.
3: Quines centrades.
2: I allunya aquest perill.
3: Quines centrades de cadet, dels laterals.
2: Alerta Ivan Romero, pilota per dalt, talla bé, Sergi Dardé. El lamenta l'afició del Llevant, la pilota per a l'Aizola. Mou cam esquerra cercant el Colombia Mojica. Aquest cap a Manu Morlanes. Vinga Mallorca, 12 minuts de joc d'aquesta segona part. Perd a punt 1-0 a Orriols, a la ciutat de València, d'aquest partit tan important en lluita per la permanència. I el resultat del rival directe tampoc m'ho acompanya. Per tant, necessitava amb urgència empatar o l'Aizola a la pilota. I aquesta és l'afició del Mallorca.
4: Sí, sí, se fa notar l'afició del Reial Mallorca, ni la del Llevant, però la del Mallorca ara sí, amb més força que en tota aquesta segona part. Passen els minuts aquí al Ciutat de València, però l'afició del Reial Mallorca no perd l'esperança.
2: La força de vermell avui, vestida de blanc.
1: I jo demà, en Pep Lluís Martí, què li passarà de Michelis pel cap? Perquè veu que amb aquestes prestacions
5: no li dona.
1: Falta qualque cosa més.
5: Claro, evidentment està cercant a veure quina és la possibilitat de donar-li un canvi. I estarà, supos que cercant, mirant a la banqueta, que ten Jan, que té Jan Vigili, que ten Nassano, ten Javi Abrés, i cercar una altra manera, però supos que a medida que passin els minuts prendrà decisions.
2: Bona mòfica per Pablo Torre dintre l'àrea. Pablo Torre intenta cercar, xuta de posició, el xut fora. Fluixat i nerviat.
3: Centrades dolentes, xuts fluixats. És que és difícil fer mal així.
6: Però perquè el Mallorca és molt previsible. El Mallorca és molt previsible. Hi ha una imatge que ara fa 2 minuts. El Mallorca tenia la pilota, però és que en el Llevant li és igual que el Mallorca tingui la pilota. Cada vegada que parlen el fiquen a dins, en Pablo Torre el pressionen i li roben. Si és que això és un caramelo per ells. Nosaltres el que necessitem és un poc més de velocitat, el que diuen, necessitem velocitat en la pilota.
3: És que no la tenim.
6: Hem d'anar cap endavant. Però si no tenim velocitat en la pilota, hem de ficar balon dins l'àrea, que passin coses.
5: Sí,
3: però és que ens fiquen malament, Pau. Jo crec que tu i jo encara ens entrem millor.
6: Però no la Izola, per exemple, li han dit que no li tiri un balon a Muriqui i fa una hora que té balon en els peus i mira endavant i no té passa. I la té i li donen en Valiant.
5: Però
6: l'altra
5: solució és posar dos extrems, intentar que en els dos extrems el Mallorca sigui capaç d'omplir i d'obrir més.
3: Això no és groga, això. Per què no és groga, això? Per què no és groga si no lluita la pilota? Per què no és groga?
2: Li fa falta Leo Román quan... Aquí també, Alberola.
1: Estaven posant una repetició.
3: Entrarà Virgili.
1: Estàvem posant una repetició, ara sí que ho veiem. Això és targeta groga, no, Pep Lluís?
2: És que jo no ho entenc,
5: bueno,
2: això.
5: Sobre el reglament, diuen que com no és una jugada prometedora, doncs no és targeta, perquè no te va fer mal. És vera que se desentén de la pilota completament, però avui en dia el reglament diu que si és una ferrada, que no és una jugada prometedora. Però el que ha de fer és, evidentment, és treure la targeta, perquè no té cap intenció de cercar la pilota.
2: La pilota cau al Llevant. La centrada cap a Espí, cap a Carlos Espí, a Teat Javier Olaizola. I l'esfèrica per Samu Costa. Samu per Mafeo en el lateral.
3: Mira en Sergi, mirau en Sergi.
2: En el nostre propi camp. Vinga, zona d'arquitectes, puja Sergi. Sergi Darder la pilota. La mou cap a Samu Costa, vinga. Va, ajuda Mafeo, doblarà Mafeo per la banda dreta. Vinga. Cap allà va la pilota, preparat per rematar. Vinga, Murici Morlanes, pilota penjada.
3: Res, al central. No, si és
2: no arribam,
3: que...
2: no arribam.
3: Va, que llevi ja el Lubumbo i entri en Virgili.
2: Canvi del Mallorca.
3: Veurem què fa, entrarà Jan Virgili i se'n va Pablo Torre. S'acaba el rombo.
5: Bueno, anem a veure si en Jan és capaç d'utilitzar-lo en aquesta posició o se'n van tots dos als costats.
0: Aprofitàvem el canvi per passar per Coyunda ràpidament, perquè Coyunda no només hi ha bon preu, també hi ha sorpreses. Menú amb 6 primers i 6 segons per només 9,95 o pastissos espectaculars. Coyunda i Mangelo Gran, que bo!
1: Pau Cendrós, t'agrada el canvi?
6: M'agrada, perquè si jo suposa canviar de sistema i posar dos a 5
3: per centrar
6: pilotes, pues m'agrada perquè és el que jo crec que necessita el Mallorca. I arribar per de fora i poder centrar, però ràpid, ha de ser una cosa ràpida, no han d'estar una hora per arribar a la banda i tornar enrere, han d'arribar i centrar, i necessitant que se mogui,
3: Quin arbitratge,
5: l'únic que no m'agrada, entre cometes, o no m'agrada, no, perdona, que vull veure les arribades dels altres jugadors, és a dir, si nosaltres tenim els dos costats, ja no tenim dos davanters, si hem de fer centrades i només tenim el Murici, és més complicat, tenir que tenir-se arribat o de Morlanes, o de l'altre costat, de l'interior de l'altre costat, o dels trens de l'altre costat, o d'en Samu Costa, que sempre
3: troba que farà. I el que farà Lluís Casas és treure un estren, treure un Bruguer. Serà després d'aquesta falta.
1: Dale,
2: la treu al davant, la pilota llarga, talla Mafeo amb el cap, la pilota cau al peu d'Ivan Romero, jugant cap al seu company per l'esquerra, Iker Losada, lluita amb Martin Valien, li guanya la partida finalment a l'Ovac, Samu Costa cau en terra, ara sí que indica falta al Verona Rojas.
3: De Manu Sánchez.
2: És una falta lateral, de totes formes.
3: Sí, a l'altura de l'àrea del Mallorca, sí.
2: Li diu l'àrbitre que anà més enrere, va treure la falta Martin Valien.
3: Quin arbitratge.
2: De 7 i mig, amb 1-0 al marcador, guanya el Llevant i complica la permanència al Real Mallorca. Valient ara li deixa perquè sigui Leo Romano.
4: Hi ha Nirvis a les banquetes,
3: sí,
4: no?
3: Sí, Nirvis amb en Raimondi i amb De Michelis, que s'endú en Raimondi, li diu que segui. I ara en Alberola Rojas, que aquestes coses li encanta, tot el que no sigui el futbol li agrada, veurà targeta groga Raimondi i targeta groga per un membre de l'estaf també del Llevant, sembla. Tot el que no sigui jugar.
5: Pues sí, però això ho feim nosaltres, està molt bé que ho feixem nosaltres, que anem perdent i perdem més temps.
3: Ah, però després no descomptarà, mira la victòria, no va descomptar res.
5: Per això t'hi dic.
3: Sí, sí. I ara canvien el Llevant. Entrarà Brugué o Roger Brugué. I se'n va, sí, ara assenyala el rellotge, sí.
4: I vol sortir a sol, al Ciutat de València, tal vegada és una bona senyal.
3: I Carlos Sada se'n va.
7: Substitució al nostre Llevant d'Unió Esportiva. Es retira per Torçal, Tecnic, Iker Losada.
1: Canvi al Llevant.
3: És el segon.
1: I són 26 minuts el que té el Mallorca per intentar marcar un gol que l'aferri a la permanència. Amb els resultats actuals, sobretot la derrota del Girona al camp de l'Atlètic de Madrid, un empat seria bo per al Mallorca.
2: Roger Brugué ja està damunt el terreny de joc, damunt el bar de la Ciutat de València, quan Leo Román traurà aquest servei en llarg. Ui, falta d'un Murici.
3: Sí.
2: Clara, ja la targeta, no? Si li fer i li peguen tota la cara.
3: No, avui no. Crec que ha estat Nerriaga, però bé, la falta ha estat de Murici.
1: Va, i la falta tres quarts de camp, és perillosa.
5: Però ja només el que diu, sí, un Pau.
6: Primera pilota.
5: El que tu dius, Pau. Mira, ja han tret una falta amb en Murici.
6: És una cosa que és evident. La primera pilota, falta, a tres quarts de camp.
2: Vengas. De bola la pilota, Mojica i Jan Virgili.
3: Mojica. Ah, no, semblava que se n'anava en Jan Virgili, però torna.
2: Deixa tan sols un jugador, mini barrera, anem a veure la resta del futbolista del Llevant, defensant per part del Mallorca, pullen també el central, bé, pulla tothom, a excepció de Mafeo i del porter Leo Román. A veure el llançament, 20 minuts d'allò, segona part, amb 1-0. Serà, toca Virgili ara, pilota llarga, segon pal, corna. Encara anant bé, encara anant bé, perquè s'ha embueat.
3: Regalat.
2: Tot jugador regalat, aquest corna.
3: No hi havia un jugador del Mallorca, així que veurem.
2: Cor Jan Virgili, per treure de la cantonada dreta.
3: Sí. No, és catastròfic avui.
2: Cantonada dreta de la porteria de Matthew Ryan, que és la part esquerra de l'atac del Real Mallorca, en cama dreta. Pilota molt tancada. Volia fer un gol olímpic.

0: Mare.
1: Va venint Ryan i ha blocat la pilota.
0: És difícil en un corna fer una centrada i que no hi hagi en 4 metres un jugador del Mallorca. I ho estan aconseguint cada vegada que s'entren avui.
2: O sigui, perquè la gent que no ho veu, tots els futbolistes del Mallorca eren al primer pal sí, i la pilota se'n va al segon pal.
3: És una jugada d'estratègia marcada, tothom en el primer pal per copejar ja, o inclús una jugada que ja van fer amb un gol en Jan Virgili amb el Rayo de fer un moviment, supos que m'imagino que era ser el primer pal, però el Jan no ha estat encertat en el copet. Però clar, això són ocasions que pareix que no li donem importància, però mordonen la possibilitat. Si no has de fer gol, de fer una ocasió, per poder arribar al més nerviós.
1: Pilota per Lubumbo. Lubumbo sortirà de l'àrea. La juga Mafeo, penja la pilota, intenta rematar, Muricci no arriba. El rebuig quedarà amb Virgili. Allà s'entrarà Virgili, pilota pel Llevant. I ara servei llarg, intentar atacar.
0: Això falta de l'Espí.
1: Ara a la vista, però han d'aixecar els braços per que indiqui la falta al Verola. Minut 22.
0: S'ha trencat en Ballen, crec. Sí, s'ha romput en Ballen.
1: Mare meva, només m'ho faltava aquesta ara. Minut 22. Amb 1-0 al marcador i ara Ballen amb molèsties.
0: Mare meva.
1: El capità del Real Mallorca.
4: No pot.
5: Sí, ha demanat que
4: canvi.
3: Haurà d'anar amb Pablo Mafeo de central i col·locar qualque jugador en Antonio Sánchez o en Mateu Jaume, el que sigui, en el lateral.
2: Sí, fa amb el cap que no pot seguir.
6: Sí. I don Martín Valien, que se'n va directe a Juaneda Hospital, se recorda que amb l'aplicació Juaneda amb tu demana cita des d'on siguis i rep recordatoris automàtics. Juaneda Hospital, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitales.
2: Parla Miquel Verger de Miquel Calatayud, seria qui entraria en el lateral dret i Mafeo la posició de central, no, Pell Lluís? Però,
0: sí, entenc que sí. Entrarà Sano també.
3: Sí, claro, aprofitarà per fer doble canvi.
0: Sí.
3: No sé si se retirarà segurament amb Morlanes o... Segurament pugui ser el Morlanes, és que se retiri també. Per intentar donar-li...
0: T'estàs jugant la vida amb una defensa formada per Miguel Calatayud, Pablo Mafeo central, Javier Olaizola central i Johan Mujica.
4: I es pot intuir la preocupació entre l'afició del Real Mallorca. Fa estona ja que no animen. Jo crec que els nervis i el patiment ara mateix és massa, no? per tot el que està passant, i ja aquesta lesió de Martín Valiant ho acaba de
0: se'n va Lubumbo.
2: Lubumbo entrarà a Sano i Miquel Calatayud per Martín Valiant, els espectadors i els oients que també ens envien missatges i molt preocupats.
7: Sí, i tant, en Pedro, que diu estan molt assustats, han de canviar la mentalitat, quan de... Bé, Mamos Mallorca també animen, han de remuntar, en Bernat diu no hi ha ningú que faci dues passades seguides ni ningú que se'n vagi de ningú, patètica la imatge, en Pedro diu tenint la pitjor defensa de la categoria, en Jaume de Felenitz que considera que ja està fet, en punts suspensius, massa lentitud i joc horitzontal, diuen en Pere. Més missatges també.
1: A veure
7: també.
1: Un segon Virgili sí. Dintre l'àrea, a veure la màgia de Virgili. Virgili de Font fa la centrada. Porta. I ara rebutja ell. Servei de porteria per al Llevant.
0: L'equip està col·lapsat total i absolutament.
2: Bé, però està arribant a l'àrea del Llevant, que això és important.
3: Estem arribant.
2: El manco sa pilota està per allà.
3: I tenim presència i ara ens ho refresc. Ara. Es veure que tenim en Olaizola i en Calatayud.
0: Sortirà
3: en
0: Abdon, eh?
3: Sí, supos que no tardarà molt en sortir. Sí. Supos que hi ha un dels mig centros, un de, sí. Ja sigui en Sergi o sigui en Morlanes, per ficar-lo a l'alt.
0: Sí, d'aquí uns minuts, ha tornat a escalfar, però sí, de mitjana està xerrant amb ell.
3: Supos que li dirà quan quedin 20 minuts o 20 ja en queden.
2: 8 i mitja del vespre, camí del 70, el Ciutat de València perd el Mallorca per 1-0, necessita el Mallorca un gol sí o sí, perquè si no el descens seria pràcticament irreversible.
0: Quin arbitratge.
1: Sí,
0: li fan falta en Muricci i se va contra el Mallorca. Quan l'havia robat el Mallorca per fer un contraatac. Perdona, Toni.
7: No. I la reacció de tots els futbolistes del Mallorca també en aquesta decisió ara de l'àrbitre.
0: No, perquè és el mateix arbitratge sempre.
3: No, i que no s'està jugant, que cada vegada que ha una aturada...
0: Clar. És un jugador que és un col·legiat que permet que no es jugui, si ja ho hem vist.
1: Alerta Brugué, la centrada, se'n va directament fora. Una jugada on han centrat ràpid, però la falta ràpid cap a Brugué i la centrada pràcticament de la línia de fons. La pilota ha sortit fora, treu el Mallorca. Román per Olaizola. Pilota llarga. Ara sí que falta damunt Verà Morici, que indica Álvaro. La falta al mig del camp. Treu ràpid. Vinga, Samu. Samu per la dreta. Cercant a Miquel Calatayud. Miquel Calatayud, de moment, encara al seu rival. Deixa i espera la presència de Sergi Darder. Vinga, un futbolista ja amb mera experiència. Darder, pilota penjada. No, penjada sí. Pilota directament fora. Centrada de Darder. No sé si és que ha vist l'esporter un tant avançat.
0: Igual no, que va. No, que avui estan centrant així.
1: Pilota fora. La cara de Michelis és un poema. Al Ciutat de València i també la del mallorquinistes, que no aturen d'animar, però de moment 25 minuts de la segona part i el marcador és d'un 1-0 favorable al Llevant Unió Esportiva.
6: Energia.
1: El gol de Calespi a la primera part.
6: Anem a donar un pot d'energia. Energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Embotens tota l'energia que necessites. Energia Mallorca. Recorda, tot en 1.
1: I ara...
0: Falta, la xiula al públic.
1: Falta.
0: No l'havia xiulat l'Alberola.
1: Ja ha tocat en el braç, no? Sí. En Calatayud, per aquí estan, no? Au, idò, falta que traurà el Llevant de Castro, de Luis Castro. Pot més avançada, d'aquesta àrea tècnica. El Ferradet a la línia lateral. Falta, zona ampla. Pugen 4, 5 homes del Llevant per rematat. La resta de futbolistes del Mallorca tancats. Ara el jugador del Mallorca surt a Morici. És el que encatxala un poquet ara, com si fos capital. I diu, vinga, va, tireu cap endavant. No vull ningú dins l'àrea, vinga. Tot fora, mentre el Llevant es prepara per llançar la falta. Mini barrera amb en Takuma Sano i Jan Virgili. Hola, Sagasti i Pablo Martínez. De vora la pilota, serà finalment Hola Sagasti el que treu. Camp esquerra, pilota penjada, la treu a l'Aizola amb el cap. El rebutja pel Llevant, el xur, rebutja darrer i s'endurà la pilota al Mallorca. Per banda esquerra, Morlanes. Morlanes cercant a Pablo Maffeo, convertit en central dretà. Condicionat aquest Mallorca, recordem ara, per la baixa de Martin Valien, lesionat. Calatayud. Calatayud se fica per dins, deixa la pilota per Samu Costa, a tres quarts de camp. Ja repleguen. Defensa i migcampistes tanquen per cobrir-se i organitzar-se de nou a la defensa de l'equip granota. Calatayud, mentre estan animant, i de quina manera l'afició del Llevant perd la pilota al Mallorca, la treu el Llevant mitjançant de la Fuente fora. Servei de banda, traurà Pablo Maffeo. Mou la pilota, la juga enrere, cercant a Leo Román, molt avançat. Obre per Olaizola, i va la pressió Carlos Espí, cercant en servei llarg a Morici. De la manera, tampoc és pirata de poder agafar una pilota en condicions. També és vera que si no li passen... Si no li passen pilotes com toca, tampoc pot fer miracles. El Pichichi màxim golejador.
3: Ai, que molt difícil, problema, molt difícil, Toni, quan està tot sol, s'ha quedat difícil a vegades. Has de tenir un jugador, com en molt de moments estava en Asano, o estava en Lubum, en seus moments, que anaven a les pentinades molt juntets en el Morici, per aprofitar-se d'aquesta manera que tens els centrals. I supos que Nat Dona serà sindicat per sortir en aquesta posició.
0: Ara.
1: Rebota Asano, Asano per Morici. Vinga, Morici, fora de l'àrea. Segueix la pilota, la juga en Jan Virgili.
0: Va, Jan! És que no se pot sortir així.
1: Ha arribat Roger Bruguer.
0: T'estan golejant en actitud. Golejant en actitud.
1: Se'n va per la dreta, llevant. Calores, pinta de l'àrea, retalla, remata. I gràcies a l'armat del porter Leo Román. Perquè quan arribi a creuar aquesta pilota, acaba dins la porteria del Mallorca.
0: T'estan golejant en actitud. Golejant.
1: Puja Morlanes. Morlanes cercant a Mojica, a camp del Llevant. I tornem enrere.
0: Vale, cap endavant, vinga, cap endavant.
1: Minut 30, segona part. Queda un quart més l'afegit. I mos queden canvis encara, no? Mm-hmm. Encara poden moure.
0: Mos queda
1: la banqueta.
0: Un canvi.
1: Un canvi mos queda.
2: Sí. I la nostra companya Melissa Aliaga, que ha partit ara per... Recordeu que hi haurà un especial a IB3 Televisió també a partir de les 9 del vespre, amb tot el que succeeixi al Ciutat de València. Na Melissa, per tant, s'incorpora ara ja a l'equip de tele. Continuant nosaltres aquí amb en Lluís Martín, amb en Pau Cendrós, amb en Miquel Verger i amb en Toni Fuster. Dali, Toni!
1: Mojica penja la pilota a l'àrea de punt de penal. La treu bé la pilota. Arriba per Leo Román, pràcticament jugant en el centre del camp el porter Pitiu del Real Mallorca. Recull Mafeo, Mafeo per Calatayud. Li torna la pilota a Pablo Mafeo. Vinga, ràpid, mou la pilota aviat. La demana Dardé. Dardé cercant a Samu per anar avançant. Ai, Samu, tan poc es pesa ara. Perd la pilota, cau en terra. Se'n va al llevant. Alerta que era un 3 contra 2, eh? Vius que era un 3 contra 2. Pilota per al centre, Laizora, taia! Ve un lot, juga Sano.
0: És que és increïble. És que és increïble. És que és increïble. Han sortit en Sano i en Virgili dormits. Dormits. Dormidíssims. És increïble sortir en un partit així, així.
1: La pilota per Ivan Romero, en terra. Això, per tant, l'àrbitre diu que no passa res, recupera Samu, venga, va, De Michelis, que li diu al seu company que se'n va cap endavant. La passada, que dolenta,
0: centrada,
1: que dolenta, quina
0: centrada,
1: però això que és, pilota fora. Ivan Romero en terra, no sé si hauran de sortir d'assistència o no. Però ara, el que no pot ser tampoc és que entrem en aquest joc.
0: Xerrarà amb sa banqueta. Xerrarà amb Ivan Romero.
2: Falten 13 minuts per arribar als 90, més el que pugui afegir Alberola Rojas, Pep Lluís Martí i Pau Cendrós. Què ha de fer el Mallorca per fer un gol que el permetria lluitar per la permanència la darrera jornada?
3: Ara m'anaves a dir que havia de fer el Mallorca i t'anava a dir fer un gol, no? Però per fer un gol segurament han de ser més incisius i han de tenir més mala llet, és a dir, en el final. I crec que ara mateix ja no mos queda un altre que recorre una altra vegada que sortirà el Don i ficar dos davanters i ja ficar pilotes. I si hem de fer un futbol més directe amb aquests 15 minuts que quedaran més en so descompte, però no m'estarem a remei.
0: S'ha de ficar pilotes, Pep Lluís, i convendria cercar els que avui van de blanc. Sí, convendria clar, moltíssim però cercar els que van de blanc.
3: Però sobretot, a més,
0: no el que va de verd i en guants, no els de blaugrana.
3: En aquestes pilotes que han de ficar, i un futbol més directe, agafar les segones jugades per insistir i no treure i no permetre que el llevant surti del seu camp.
5: Pep, i en el joc, anar cap endavant.
1: Sí, anar cap endavant. Que hem de fora!
5: Cercar la porteria. És que hem de cercar la porteria. Cal fer Mallorca, cercar la porteria, si no, no farà gol.
1: Cap de Calor, Espica, remata, pilota per damunt, el travesser de la porteria de Leo Román.
0: Se'n va Manu Morlán i s'ha entrat Don Prats.
6: I doncs hi ha entrat Don Prats, han de parlar d'Iberret, la fibra immòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i amb passió. Iberret, la fibra immòbil de casa de les Illes, des d'aquí, Iberret, la fibra immòbil de la gent de les Illes, Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol, Iberret, Iberret, Iberret.
2: Pau Cendrós, el canvi, què t'apareix?
5: Lo normal.
2: Necessari,
5: normal.
2: No?
5: Llavors, sí, necessari. Llavors un pivot, poses una altra punta, carregar l'àrea i lo que xerram d'anar ton, que tingui la seva aura, el seu moment, que no ha tingut enguany, que el tingui
0: 2026,
5: ara.
0: Però
5: el Mallorca ha d'anar cap endavant.
3: No, i d'aquí 10 minuts, si no tal, pues, haurem de cercar una altra situació, de ficar més gent de dalt.
5: Clar que sí.
3: Gassano, ja, tres davanters, sigui el que sigui, pilotades, ficar les pilotes dins àrea, a intentar però finalitzar.
0: El teu jugador més alt, llevat d'un Muricci, deu fer 1,80 m.
3: Correcte.
1: A veure Virgili, jugada personal de Virgili. Agafa l'esprint, penja la pilota, ve rebutjada, no arriba Calatayud, la treu la defensa del llevant, en joc aeri. Olaizola que lluita.
0: Està jugant.
1: Olaizola que ve, Javi.
0: Està jugant molt bé, Olaizola. Molt bé.
1: Per Samu. Samu Costa jugant curt cap a Sergi Dardé, obre per l'esquerra per Mojica. Venguen de cercar ajudes, però ha d'haver més mobilitat de jugadors. Javi Olaizola en la pilota, deixa enrere Calor Espí. Molt bé, Javi. Deixa la pilota per Samu Costa, mig del camp. Jugarà cap a Pablo Mafeo. Ara aquí també hauria d'haver aparicions. Qualcú hauria d'aparèixer per de dins, perquè està molt bé jugar per de fora, però també...
5: I no seria normal també jugar a camp natural. Arribes a línia de centre i centres. I no has de fer un regate cap endadins o centrar en la teva dolenta.
0: És increïble com ha sortit el partit Jan Virgili, però absolutament increïble. Absolutament increïble. Aquesta passada en Mojica, que és una passada d'infantils, i li ha enviat en escorna.
1: traurà el porter del Llevant. 35 minuts d'aquesta segona part. El Ciutat de València perd el Mallorca per 1-0. Voleu comptar amb els pòrters en joc a Ivetra Ràdio. De moment no pinta bé la cosa. Farà... Han vist la permanència i farà canvis Luis Castro.
0: Fins a tres canvis. Entraran Rajuver, que és migcampista, Tondé de banda i Etallón davanter.
6: I aprofitam per passar per Inca Centro Auto.
0: Quan... Sí, dale, dale. Però
6: el canvi. Si voleu fer el salt a l'elèctric, a l'Immotor, el nou T03 des de 12.950 euros, una forma intel·ligent i accessible de començar a conduir 100% elèctric, això i molt més a Inca Centro Auto, a l'Avinguda General Luque 393 d'Inca. Inca.
7: En Jaume diu, deixam els deures per la darrera, ja veurem si aprovam o suspenem, menys si ens dona esperança en Abdon. En Santi que diu, però és que la pilota crema.
1: Alerta, alerta, la contra. Pilota bombejada llarga per Ivan Romero, del contra la pilota entra a l'àrea, alerta que retalla, la deixa enrere, Calor Espí, punt de penal, el Xuca s'anirà fora, serà...
0: Demanen penal.
1: Servei de porteria.
0: Demanen penal, tenen Bruguer.
1: I alerta...
0: En Mojica diu, ara que li ha agredit.
1: Agressió a Mojica, no sé si ha hagut. Dic, no sé si ha hagut, haurem de veure l'acció repetida, perquè crec que ha rebut un cop, ha caigut en terra.
2: Li ha fet una pessigada. Penal. Li ha fet una pessigada en Mojica.
3: Una pessigada, està. Li ha mollat sobre el braç, però...
2: En Mojica li ha fet una pessigada, en Bruguer, i en Bruguer ha respost.
1: Sí, targeta.
5: Però que no necessitem això, o sigui, que hem de jugar, que hem de jugar, hem de jugar...
7: Que s'aixequi. Aquesta repetició...
1: I en Mafeo.
0: Groga per Mojica.
7: Que en Mojica ha anat a reclamar-li que s'aixeca el pol i ha fet estirant-li el que vol.
0: I ara el triple canvi.
1: I ara què passa?
0: Se'n va la Sagasti.
1: No s'ha d'encarar Mojica en seient en sobrefixat del Mallorca.
0: Com del Mallorca?
1: Mira, mira, mira. Mojica mirant i tal i recriminant. Ja no sé què ha passat també. Ja comença en Nirvis i s'ha girat i...
0: Però mira, en Samu, Nirvis per protestar, però aquesta pèrdua de pilota que quasi fa el 2-0, que ha estat tot el partit igual en tots els jugadors del Mallorca, l'actitud sembla ser pilota que s'ha de tenir, però bé.
1: Mira, mira, mira, mira, mira, mira.
0: Se'n va la Sagasti.
1: Ara en Solínier, en Solínier ho té. L'està en Solínier, ara en Mojica. I ara on va? On va? On va en Mojica?
2: Contau, Toni, contau que no ho veiem.
0: No, s'ha apropat ara amb el Larberola Rojas. Ja anava protestant quan ja sabia...
1: Par!
0: Par! Pot ser vermella.
1: Allà var, allà var.
3: A lo millor es pot ser vermella.
1: Allà, Bar, mira en Mojica.
7: Un darrer que l'atura.
1: En Alderola, allà, Bar.
3: A lo millor li treuen la vermella.
7: El que s'ha volgut ser repetició que dèiem abans, que ha anat a recriminar-li...
0: Però no serà pel penal, no?
1: En del Cerro...
2: Per la pessigada en el cap.
3: A lo millor li treuen la vermella.
7: Ja li diu.
5: Reus, i que passis temps, que passis temps, que anant guanyant. Que passis temps. Que passis temps, que vagi aquí, i això donarà 2 minuts i n'hem tingut 5 aquí, fent temporot.
7: Exacte.
1: Ara donen imatge per les pantalles, sí. Per millor marcador.
7: Li estira.
3: No hi poden treure vermella per això, tio, la bofota 1.
5: Pep, però és que no li poden treure per això,
3: no, estic
5: d'acord. Però on ha d'anar en Mojica, que s'està jugant sa vida, que queden 5 minuts o 5 minuts? On ha d'anar en Mojica?
0: El passejant és doble vermella.
3: El millor és doble vermella tots.
2: Sí, sí, en els dos, en els dos.
0: A veure, en un moment continua mirant el bar.
3: S'està mirant-se de...

0: aficionat del Mallorca en sort del Llevant, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: S'estan llançant objectes, se duen aficions, eh?
1: Així és, ja surt la seguretat.
0: Ui, ui, ui, van molt, molt, molt de seguretat. I ara també hi va
1: també la Policia Nacional.
0: La Policia Nacional, sí, sí, sí. Ja se'n va cap allà.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Mare meva, estan volant objectes cap a se duen aficions, eh?
1: La part baixa de la graderia dels del Mallorca i la part baixa de la graderia del Llevant. Ja s'ha reanudat, s'ha reprès el lloc.
2: Exacte, que se jugui. La gent que se demana, que estigui fent, l'actitud de...
0: Alerta el Llevant, arriba! A controlar una pilota dintre de l'àrea, la Sagasti se'n va fora, traurà Leo Roman. 40 minuts, 40 minuts. D'aquesta segona part s'equivoca la Leo Roman.
1: Mare meva.
0: Vinga. A ton de ser grans ocasions. Vinga.
3: Però ha d'arribar a la pilota, Toni. Eh?
0: Vinga, a ton de ser grans ocasions.
4: Però és que s'equivoca ja en treure...
3: Clar.
4: En treure
3: treu,
4: peu.
3: Treu per en banc.
4: Treu per en banc. Que han d'arribar a l'altra porteria, carinyo. Que han d'arribar a l'altra àrea. És que... És que, per l'amor de Déu.
1: Corna.
0: Corna. Ola Sagasti rebutja Ola Izola. I la pilota acabarà a servei de cantonada favorable al conjunt granota.
1: Que s'havien anunciat els tres canvis. Ja havia dit que se n'anava Ola Sagasti, però amb tot el tema de Mojica i en Bruguer no ha fet els canvis encara el Llevant. I jo crec que ara en Murici li ha demanat en el Leo Roman que si la té, cap a dalt. Que ja està bé.
3: Fa un quart d'hora que no se juga absolutament a res.
5: Res. Quan t'ha sortit, des que ha sortit en Atón? Des que ha sortit en Atón? No, jo crec que no.
0: Seteu el corna, llarga el segon pal, rematat i gol. I gol de Kevin Arriaga! I gol de la Unió Esportiva Llevant, treta d'un corna i Arriaga, que li arriba la pilota el propi Arriaga, que remata i Leo està venut. Pilota al fons de la porteria del Mallorca, marca Llevant el segon, al minut 42 de la segona part, gol d'Arriaga, Llevant 2, Mallorca 0.
6: El gol del Llevant que ens deixa sense energia i si en necessites la millor, és una energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més, embotes tota l'energia que necessites, recorda tot en 1.
3: Miqui, reaccions.
1: Ja no hi ha reaccions, ja els jugadors, òbviament, braços en gerra, ja se sap que saben que avui no trobaran res positiu, que la segona divisió és a tocar, que només un miracle, de moment un miracle, el podria salvar la darrera jornada. I el Llevant, tot el contrari, òbviament, l'afició del Mallorca també deixa d'animar, veurem la reacció també. Veurem la reacció de l'afició amb els jugadors perquè aquest partit del Mallorca és per fer-se mirar i perquè la gent segurament estarà decebuda, molt decebuda amb l'actuació del Mallorca que ha vist com el Llevant ha posat aquesta cirereta amb el segon gol de corna del Llevant. El Mallorca enfonsat amb un peu a la segona divisió.
3: Peu i mig.
1: Peu i mig, peu i mig.
3: Sí, sí. Pep Lluís.
5: No, ara no mos queda l'altre que arrasar aquests partits que estan aquí, que és l'Osasun espanyol, que és l'únic que mos interessa.
1: Ara empataran, Pep Lluís. Ara empataran.
5: No.
2: Recordant que guanya l'Espanyol 1-2.
5: Sí, si empata, aquí, doncs encara tindrem una possibilitat carambolesca sí. De salvar-nos.
1: Si empaten ja està, no?
2: Exacte, sí. Si l'Osasun empata, que de moment guanya l'Espanyol 1-2, el Mallorca estaria descendint matemàticament. Si acaba així, Osasun 1, Espanyol 2... No el matemàtic, però peu mig.
3: Sí, sí.
0: La pilota per al Mallorca, Maceo cercant un molt vertical, una pilota per a Sano, a Sano en línia de fons, i regalen el porter.
1: És autènticament, absolutament increïble totes les accions del Mallorca dins l'àrea. Totes les entrades a l'àrea del Mallorca. Tot lo del Mallorca avui és increïble. Increïble.
3: No, no volíem pensar, però ha estat la segona part del que vàrem viure a Getafe. Pensàvem que sí. Getafe podria ser un punt d'inflexió, de que no va jugar bé l'equip, que avui reaccionaríem, però ha estat el mateix Mallorca de l'altre dia, amb el mateix resultat, clar, derrota.
0: Se'n va Dardé, juga per l'esquerra, Jan Virgili, 1 contra 1, intenta cercar a la centrada,

0: Canta enrere Nacho Pérez, el Calatayud, Calatayud cap a Samu.
1: 8 minuts més.
0: Haurem d'arribar, per tant, al minut 98 de partit. A veure, va, un golet que m'ho donaria un poquet de vida i d'esperança. Pilota centrada, no arriba Murici, recordant 10 contra 10.
1: És que no ha rematat, no li han donat una bona centrada en Murici. És que és increïble la falta de qualitat d'aquest equip. És increïble. En Murici no ha rematat una jugada en un partit que vas perdent des de la primera part. És que és increïble. Sumir.
0: Ara farà canvi del Llevant. Llevant Unió Esportiva, 3 canvis.
1: Eta Jong que entra, se'n va Espí, se'n va la Sagasti, entra Rajuver, i faltaria un, no? I entrarà Tunde, i se n'anirà Ivan Romero. I em perdonau, te l'has jugada a 2026 amb Nautot Prat.
2: Pau Fendros, què me comptes?
3: Pues te compte que... Però que han dit de defensivi. És que el córner... Poden xerrar que tu defens bé humanament un córner. Però és que el córner tot bé perquè tu n'has tirat una pilotada endavant en el minut 90, 80 i pico i no li tires en el davanter teu, que fa 2 metres. És que hi ha moments i moments. Jo m'ha parit molt bé que siguem valents en sa pilota i que tal. De ser valents a camp contrari, no en el nostre camp. Tiren molt tirs en el peu. En el minut 80.
4: Però és que no havia passat res, Pau. Fins que mos han fet el gol, pràcticament el partit estava igualat. És vera que mos podien arribar en perill qualque moment per perdre de pilota, que és el que ha passat. Però fins aquell moment, el Llevant no havia fet res per anar davant en el marcador. I clar, si li regalam un gol...
3: Sabien que les transicions...
4: Les transicions... Els regalam un gol.
3: Però és que després...
4: Una dada personal d'un jugador, però també, si tu vols tenir el teu porter avançat i tal, a lo millor, si el porter no està avançat, a lo millor tenim una sort d'aturar-la, després d'una errada.
3: Però va llevar-se a 0 a la segona part. I hem tingut a centrar cap pilota d'arribar a la banda i centrar. Estan jugant-hi cap endadins i cap endadins i juguen... Arriba, que és el minut 92, que te queden 5 minuts. Arriba, se van dir centre.
4: Això és el que hem vist.
0: A veure, Asano ara, Asano a línia de fons, Asano deixa enrere Manu Sánchez, pilota penjada, res fàcil, perquè ho tregui Matías Moreno i serà corna favorable a l'equip mallorquinista. Cor Jan Virgili per treure des del cantó.
1: Un dels equips que més pateix de centrades laterals no han rematat una centrada lateral. Això ha estat el Mallorca avui. Ja després del regal del primer gol... del segon, etcètera. Vinga, corna.
0: Treu Virgili, obert, punt de penal, rematada d'on? I li passa la pilota per davant de Olaizola. Olaizola obre el joc cap a Sergi Derde, a l'altre costat. Està tot sol per aquesta banda, Jan Virgili. Res, li pren la pilota. I encara la contra de Llevant es pot fer mal. Alerta en aquesta pilota llarga. El qui cor és
1: Rajuver.
0: Rajuver deixa la pilota enrere. Eta Jong, el xuc fora. El xuc que se'n va directament fora.
1: De Tundé.
0: Serà servei de port. Serà...
1: No ho saben ni ells, no ho saben.
0: I ara?
1: Ara assenyala dues coses. Ah, mans. Mans d'aquí. Penal?
0: Penal, a favor del Llevant.
2: Ja me diràs.
1: Sí, penal, penal.
2: Ja me diràs, penal, sí, sí.
1: Sí, sí, no. Ara s'entén el públic, sí, sí.
0: Penal a favor del Llevant Unió Esportiva, minut 49 de la segona part.
1: El teu partit, no sé si el faran o no, però el teu partit, el partit del Mallorca... Bé, ja està, que facin el que vulguin, si és penal, però bé.
0: Crec que està esperant que ho confirmin del Cerro.
4: Com pot pitar penal per això? Com pot pitar penal per això? És que de veres, en sèrio.
3: No pot pitar en aquesta situació, que pena.
4: És que són ganes de fer...
0: Serra Sergi Derde amb Álvaro Las Rojas.
4: Però si ningú sabia del que havia pitat, si ningú sabia.
1: No, ja li diran que no és penal i ja està, jugarà menys. Ja ho... Que tampoc està més a prop el 3-0 que el 2-1.
2: I ara vas a guanyar 0-1.
1: Penal
0: i agafa la pilota Adrián Dela.
1: Sí, sí.
0: Adrián Dela Fuente.
4: Que m'expliquin el que és el futbol.
2: Ja,

0: Ja és una puta merda.
1: Per intentar convertir, agafa poca carrera en cama dreta, Leo Roman davall del pal, va Adri, i el pal, el travesset, allò remata fora. Ha fallat el penal, ha llevat Unió Esportiva.
2: Arriben les segones jugades, hasta, fins i tot en un penal arriben a bàsquets del Mallorca en segones jugades. És que és increïble com ha sortit el Mallorca avui, la segona part que han fet, la manca de qualitat en el camp del contrari.
1: Oh, ja hem d'esperar. Ah, ja està, vinga. Sí. Leo Capa, Olaizola.
3: El Girona també perd davant l'Atlètic de Madrid. El Mallorca necessitarà dues derrotes. Si tot acaba com està ara mateix, dues derrotes a la darrera jornada i guanyar el seu partit contra l'Oviedo. Necessitarà les derrotes de l'Elx i de l'Osasuna.
0: I un empat del Llevant, com a mínim.
2: I Osasuna on juga? Getafe. Getafe avui crec que no ha xutat a porteria.
0: Si no m'haig equivocat, sí. El quadruple empate a 42 amb el Llevant, el Mallorca no sortiria perdedor, si no m'haig equivocat, per número, no?
3: Sí, sí.
2: Per lo qual... 42 amb qui? Llevant,
3: Osasuna i Elche.
0: Elche i Mallorca. Aquest 4 crec que els dos que sortirien perdent, però vamos, no el tens aquí, els números, però...
3: Ara després ho repassam.
1: La pilota ha sortit fora en servei de banda favorable al conjunt local. Arribarà al minut 52.
2: Final a Pamplona, no?
1: Faltarà un minut.
4: Sí.
1: Per arribar al 8 que ha afegit Javier Alderó la Roja. Suposo que donarà... Bé, no, ja no crec que doni res net, ja. Anava a dir un minut més per final, però...
4: Osasuna...
1: No sé jo.
4: Osasuna 1, Espanyol 2, finalitzat.
3: Sí, l'Espanyol que ha enllaçat dues victòries consecutives. I, lògicament, salvat.
1: A veure la lluita, de veure el bandoró de corna, Asano li pren la pilota de Llon, ha tocat Samu, banda per al Llevant. Celebren la victòria els futbolistes de Luis Castro, que s'han fet molt forts aquí des de l'arribada d'aquest entrenador en el Ciutat de València. Compten els seus partits per victòries.
2: Les cinc darreres, sí.
1: L'afició del Llevant que creu en la salvació, en la permanència. 20 segons per arribar al final. Daya Sano, pilota fora, un altre servei de banda lateral, posició d'extrema esquerra per l'equip d'Oriols. S'han tranquil·litzat les aficions de moment. Traurà de banda Manu Sánchez. Cercant ficar una pilota a l'àrea, Etallón, fica el peu ara, cada tallut i és... No, ha tocat en darrera instància el futbolista del Llevant.
2: Bueno,
1: això ha sigut... Porteria. Jo crec que està acabat a llum, és igual, ja. Sí, jo crec que no, en Alberola ja...
2: Ja no mirava, perquè vaja.
1: M'imagino que no havia mirat.
2: Mira, com
1: I s'acabarà això, eh? Això s'acabarà perquè ja s'ha complert el temps. Passen de 24 segons, minut 98 i 27 ara.
2: De Michelis que ja saluden en Luis Castro, en Luis Castro.
1: Treu de banda l'equip local. I ara hi ha falta damunt l'equip mallorquinista. Treu ràpid Olaizola per ficar una pilota. Cant del Llevant.
2: Es rebrauran sempre per ser adulta.
1: 15 segons. Miguel Calatallut toca ara per Moritz i la pentina amb el cap. Arriba darrer. Sergi de control. Està tot sol. Mig del camp. Conducció darrer. Se'n va l'Ertanen. Juga per la dreta. Obre el joc per Miguel Calatallut. Cercant Asano. Asano per darrer. Mal aparat. Va, quin desastre. I això ja està llet. S'acabarà. I final. I final al Ciutat de València. El Mallorca que perd. Passa enrere. En vista la permanència. Hi haurà un miracle la setmana que ve perquè el Mallorca continuï a primera divisió. Llevant Unió Esportiva 2, Real Mallorca 0.
2: Bé, la festa és absoluta aquí al Ciutat de València, llevat de 500 espectadors, òbviament, dels mallorquinistes que s'han quedat gelats, saturats. Olaizola, que es llança en terra, un debut... Segurament jo crec que ha estat el millor del Mallorca a la segona part. De fet, en De Michelis ara xerra amb ell, li dona una abraçada en De Michelis en Javier Olaizola, que jo crec que està plorant perquè el debut no pot ser més dur, encara que hagi jugat bé, el debut per ell no pot ser més dur perquè és un 80-90% d'un partit que te condemna a la segona divisió. Però jo crec que segurament és l'única notícia, és l'única notícia del futur. El Mallorca té central per la segona divisió. La resta de jugadors cares llarguíssimes. Manu Morlanes

0: sé des d'aquí si està plorant, però ho sembla. Mafeo també aturadíssim. Ve de 22 gols, bona divisió segurament. Llevat d'un miracle la darrera jornada.
1: Bé, sí, Miquel, si t'apareix, ens acomiadam aquí dels espectadors d'Ivetres Televisió. Comença ara mateix a la tele l'especial Línia de 5, presentat per Marta García. No, continuam aquí a Ivetres Ràdio i continuam amb les dades, si vos pareix. Sí. Després del que ha succeït a la jornada d'avui, el Sevilla, el València, l'Espanyol i l'Alavés estan matemàticament salvats. I si jugaràs de descens a la darrera jornada, el Mallorca, el Girona, l'Elx, Osasuna i Llevant. Ara en Pep Lluís Martí està fent quadruples empats i quintuples, però bé, el que està clar per resumir és que el Mallorca necessita que perdi l'Elx davant el Girona, que perdi Osasuna,
2: que s'ajugui el descens,
1: que perdi Osasuna davant Getafe, que
2: s'ajugui
1: Europa,
2: Europa,
1: i per ventura el més complicat, que puntui el Llevant, però bueno, el Llevant també s'està jugant la vida davant el Betis.
2: Podria descendir.
1: Per tant, si confiem que el Llevant puntui dins el camp del Betis, haurien d'esperar dues derrotes, la de l'Elx a Girona i la d'Osasuna a Getafe. És molt complicat, és una carambola, però encara el Mallorca és equip de primera divisió.
0: Perdona, Toni, sí. Necessitem, demana que perdi Osasuna i Elx i que puntui el Llevant.
1: Sí.
2: Crec que sí, si no vaig equivocat.
1: Sí, sí, perquè hi hagi un triple empat a 42 punts.
2: Perquè en el quadruple, el Mallorca amb el Llevant per enmig només té un punt dels dos partits, els que van empatar. I el Llevant i els altres surten millors parats. Bé, si no vaig equivocat, veurem, els números,
0: Perdonau. Ara els jugadors sí que s'apropen a la zona de l'afició. Des d'aquí és difícil veure què fan, però jo crec que no són les mateixes paraules de l'altre dia a Getafe. Ja. Si l'altre dia xerraven d'ànims, jo crec que el partit que ha fet el Mallorca, jo crec que és mal de pair pels aficionats. I veurem que li diuen els gestos, jo crec que són de que estan ben empipats, de que no entenen el partit que ha fet avui el Mallorca. Els jugadors des d'aquí sembla, però m'estan donant l'esquena, que escolten, que no diuen res, es deixen que es desfoguin els aficionats i ja està, i poca cosa més. Continuen allà tots els jugadors de la plantilla del Mallorca, aturats, escoltant els aficionats empipats. Ara jo crec que Sant Moritzi, qui sí que els diu qualque cosa. Des d'aquí és complicat, però bé. No sé si hi ha qualque imatge. Ara sí que veiem, sí. Jo crec que no hi ha ànims, tampoc hi ha...
1: Bé,
0: Cris d'ànims, però tampoc estan molt, molt, molt enfadats, però sí. És a dir, no veig que hi hagi insults, per exemple, no
1: sí,
0: ho sembla.
1: Sí, molt bé, sí.
0: Sí. Que sí que estan enfadats, però òbviament no els donen els ànims que li donaven l'altre dia a Getafe, però la cosa és molt civilitzada.
1: Sí.
0: Des d'aquí, és la sensació que em fa.
1: Ja sé que no m'apuc...
0: I ja els jugadors ja es comencen a retirar.
1: Sí, veiem que comencen a retirar-se. Ja sé que és aferrar-se en aquesta carambola, però bé. No és... És a dir, no estem
2: a segona divisió.
1: Correcte.
2: Estem per lluitar a quedar a primera divisió.
1: Correcte.
2: I hem de creure que és possible.
1: No.
0: Però, Lluís, sé si aquest equip pot guanyar l'Oviedo. Pot guanyar l'Oviedo.
2: Guanyarà l'Oviedo. Ja, no tinc cap dubte de que guanyarà l'Oviedo.
1: Però, Miquel, guanyant de guanyar, després que el Girona guanyarà l'Elx, jo també ho crec. Jo també ho crec.
2: El Getafe li guanyarà...
1: I el Getafe ha de guanyar Osasuna.
0: El Getafe, perdonau, mirau les estadístiques d'avui. Menys si vol guanyar, menys si vol anar a Europa. Mirau les estadístiques d'avui. Perquè no han xutat cap... T'estic xerrant abans de l'expulsió. En 40 minuts no han xutat a porteria. Són estadístiques, òbviament,
2: no resulta més d'això, és que el Llevant pràcticament està salvat, quasi, perquè els dos que estan per darrere en el Mallorca ja li té gol a veratge, i en el Girona estan 40-42,
1: sí.
2: És a dir, tots dos no poden guanyar, per la qual cosa tots dos no poden passar, però sí que l'Elx li té el gol a veratge.
1: Ara ho expliquen tot. Miquel Verger ja parteix cap a la zona mixta per escoltar les declaracions de Michelis després d'aquest partit, i nosaltres hem d'acomiadar ràpidament

0: En Pau Cendrós, que s'ha d'incorporar a l'especial de la tele. Pau, d'avui ja ho han dit tot. És a dir, que el Mallorca ha fet res per guanyar el partit i se'n va amb una derrota. Respecte a la darrera, has d'esperar que se donin tres resultats per guanyar.
1: Toni.
0: Però sí, ara tot d'una anem a tu, Pau. Escolta'm en Sergi Dardé, sí. I tornem a tot d'una anem a tu. Parla per la Liga, Sergi Dardé.
2: No salió nada. Me parecía que con la llegada del nuevo entrenador pues las cosas cambiaban. Y... jodidos, pedir perdón, evidentemente no queda otra. Disculparnos con toda la gente que siente el club de verdad, con todos los trabajadores del club, con toda la gente que hace que nuestro día a día sea fácil. Y creo que no hemos sido capaces de recompensar en el campo todo lo que nos da tanto nuestra gente como nuestra... la gente que trabaja para nosotros.
3: A pesar de todo, aún no está todo perdido, aún queda una única, aunque sea escasa, esperanza el próximo sábado.
2: Creo que no hemos estado durante toda la temporada como para pensar en eso ahora. Hubiésemos ganado, hubiésemos perdido, hubiésemos empatado. Habríamos luchado por este escudo hasta el final de la mejor manera, pero si esta es nuestra mejor manera, pues merecemos bajar. Entonces, evidentemente, habrá que luchar hasta el final, pero bueno, día jodido, día duro y otra vez discúlpame con toda la gente que siente este dolor.
3: Muchas gracias.
1: Les paraules de Sergi Dardé, el mallorquí, evidentment, molt fotut, sí, amb aquesta derrota.
0: Perdoneu, perquè s'escoltava així dels nostres companys del Movistar, amb aquest molt fort l'ambient i bé, però se podia intuir que demanava, sí, perdó, i que no és moment ara de pensar en salvació després de la temporada que han fet, o que ara mateix
1: que no
0: és el moment. El Mallorca té un 95% de probabilitats, quasi 96, d'anar-se'n a segona divisió. És a dir, de cada 100 situacions que arribéssim a la darrera jornada així, en 96 baixaria el Mallorca, en 4 se salvaria. Per tant, s'ha de pensar que aquestes 4 se poden donar. Pau Cendrós, què me contes?
4: Res. Primera, sempre ho hem dit, no? Tots aquí que estiguin a les màximes categories de futbol nacional, pues millor per les illes. I a més, si mos poden refer d'aquest partit, a veure que mos ha faltat, pues, per cercar la porteria, pues, si no en tens d'una manera, pues, n'has de cercar una altra i en aquests moments hem de tirar un poc més de cor i d'orgull que de lloc.
0: Com t'ha quedat l'ànima després de veure, perquè te sentia que deies per en van, és que la segona, bueno, la primera ja ha estat dolenta, l'errada de David López està clau per anar al descans en derrota al marcador, però després a la segona part no hi ha cap tipus de reacció, Pau.
4: Sí, i és el que t'adavanten, no? Al final, si tu tens... Està clar que tothom té la seva idea de fer les coses, però si arriba un moment que no se t'adona bé o no arriba, has de cercar una altra idea, i al final tu has d'aprofitar tot el arma que tens. Jo crec que tenint en Muriqui, pues no l'aprofitant tot el que el podíem aprofitar. Jo crec que és un tio que se queda pilotes, que te fa jugar en gang contrari, que dins l'àrea és un tio que et superia els altres, i jo crec que no hem estat en la situació de poder jugar en contrari, que és el que volíem. Veure, que teníem la pilota, però els centrals se la passaven entre ells i no era una situació que era favorable per nosaltres, perquè és al revés. Se ficava la pilota de dins i mos la robaven i mos corríem. O sigui que això, que el que hem d'aprofitar són les armes que tenim nosaltres, al final.
0: Ja, bé. Tot se resoldrà dissabte, no hi ha més. És que...
4: Sí, esperen que se donin tots els resultats i que Mallorca se salvi, està clar.
0: Esperen que sí. Pau Cendrós, t'incorpores a l'especial de la tele. Moltes gràcies, company.
4: Va, cap allà.
1: Gràcies, Pau.
4: Avui no n'ha peses.
0: Avui no, avui has perdut la teva ratxa. La teva ratxa, però jo et diré, no, Pau, abans que et llevis els cascos, tu t'estimes més la tele... Passen aquestes coses.
1: Ai.
0: Si tenc compromís en s'escut, me veus, no? Si tenc compromís en s'escut, aquí hauries de ser. Adéu,
1: T'estimam, Pau.
0: Adéu, Pau. Marta Sampas, què diu la gent?
1: Uf, mare meva, no. Explotarà el WhatsApp, Sempre ens envieu moltíssims missatges, però clar. Avui moltes paraules se repeteixen, com per exemple vergonya. Bé, també un nom del qual se'n recorden els aficionats. Enhorabona, senyor Ortells, se no fitxen el gener perquè consideram aquesta plantilla més que suficient per salvar-nos. Diu, vaya un vident, no guanyant ni a l'Oviedo, troben, així com estem no li guanyam a l'Oviedo. Un altre diu, en Bernat diu, pagam començar la lliga amb un entrenador que els jugadors no volien. En Dardé ha aconseguit baixar un altre equip. Bé, la gent està molt enfadada, en Pere Ledo, que diu València, Elx, tots endavant. Ens anem a segona per mèrits propis. Diu...

0: N'Àngela, en Bernat, que diu Foren de Michelis, n'Enric Garcia amb emojis de plorant. Bé, en aquest cas mos diu ara en Nasi, ja no llegim ni els comentaris, no poden anar, si n'hi ha tants avui que és complicat i a més això, no, que és difícil llegir missatges també on és complicada la situació, és el que hi ha. Sí. Però, evidentment, hi ha molt de frustració, molta decepció i molta tristesa avui en els nostres oients que troben que aquests jugadors, que el club se mereix el que li està passant.
1: Però, clar, que segueix quin enviar per nosaltres llegim. Vostra,
0: sí.
1: Totes reflexions, sempre des del màxim respecte, i aquí seran llegides, com han fet sempre aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Dali!
2: Els missatges de la nostra audiència amb Viverret. Amb Viverret tens fibres i 100 megas, més línia mòbil per només 34,90 al mes. Viverret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, des d'aquí. Viverret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Viverret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol. Viverret, Viverret, Viverret.

0: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
0: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: 9 i 13 minuts. Han comptat una derrota del Mallorca, una més, per 2-0 al camp del Llevant, que deixa la situació crítica per al conjunt de Michelis. Ara mateix, ho hem dit abans, té un 96% de probabilitats de baixar a segona divisió. Però ens hem d'aferrar a aquest 4% que li donarien la salvació al Mallorca. Una jornada 37 de primera divisió que ha tingut aquests resultats, Marta Sampas.
1: Mira, la derrota del Mallorca 2-0. Estàvem ben pendents també de l'Elx-Getafe. Finalment l'Elx que ha guanyat 1-0. També estàvem pendents de l'Atlètic de Madrid-Girona, que ha acabat amb el mateix resultat, 1-0. Pel conjunt matalasser, també estem ben pendents de l'Osasuna espanyol. 1-2 s'ha guanyat l'Espanyol i de la resta de la jornada, Atlètic Club 1, Celta de Vigo 1, Rayo Vallecano 2, Villarreal 0, Real Oviedo 0, Alavés 1, Real Societat 3, València 4, Sevilla 0, Real Madrid 1 i ara d'aquí dos minutets a les 9:15 començarà el Barça-Betis. I això que fa, idò, que la classificació, el Real Oviedo ja ha descendit amb 29 punts, el Mallorca penúltim amb 39 i el Girona també marcaria en aquest cas la zona de descens, entre penúltim amb 40 punts, seguit d'Elx, 42, Osasuna mateixos punts, Llevant també amb 42, ja amb un punt més l'Alavés 14, el Sevilla amb els mateixos 43, l'Atlètic Club de Bilbao amb 45.
0: Sí, que això ja estan salvats. Fins Osasuna, no? Fins al Llevant. Sí. Fins al 15, sí. Llevant, Osasuna...
2: Fins des de 42.
1: Sí,
2: sí, sí, sí,
1: sí, sí, el Llevant que té 42 perquè l'Alavés ja en té 40.
0: Sí, l'Alavés
1: ja, sí, ja no
2: perquè s'enfrenten ja no Girona i Elche, sí. Tenen 40-42, tot no poden guanyar.
0: Uh-huh. Juanga.
3: Han de passar per Inca Centro Auto.
0: Vinga,
3: han de passar per Inca Centro
0: Auto. Passàvem, hem d'agafar una bona furgoneta per carregar-la. D'il·lusió, amb vista dissabte aquí ve.
3: D'optimisme. No només una, hauríem de dur moltes.
0: I de moltes,
1: d'espeumes, d'estampetes.
2: Tot el que faci falta.
3: Ja hi són, a Inca Centro Auto. I si cercau una bona oportunitat per estrenar cotxe, Inca Centro Auto continuen amb ofertes que val la pena aprofitar. A Opel, aquest mes, podeu conduir un Opel Corsa des de només 99 euros al mes, una de les opcions més atractives per moure's amb estil, tecnologia i eficiència. Inca Centro Auto, l'avinguda del General Luque, 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el vostre concessionari, brum, brum, de confiança.
0: Anant cap al Ciutat de València, fem una passada per els dos punts de connexió, zona mixta, Miquel Verger, surt de Michelis, o encara hem d'esperar una mica? Miquel Verger, m'escoltes? Miquel Verger, no? Ara tot d'una anem amb tu. Toni Fuster, tu sí que m'escoltes,
4: sí.
0: No?
4: Sí,
0: no, Toni.
4: Sí, jo sí, jo sí.
0: Per allà que segueix la festa, encara estan els aficionats del Mallorca per allà?
4: O ja sí, sí, no sí. Surt absolutament ningú perquè ara mateix hi ha moltíssima policia nacional escoltant aquests aficionats i també moltíssim membres de la seguretat i no deixen sortir, m'imagino, fins que s'hagi... Tota l'afició del Llevant, sí, hagi abandonat l'estadi, sí. I també una mica al voltant, no? Per tant, encara es troben aquí, perquè com hi ha hagut, a més, una petita picabaralla durant el partit entre aficions i tot això, jo m'imagino que més encara, per evitar que hi pugui haver incidents. Estan fent una barrera a la Policia Nacional ara mateix per intentar... Bé, els poc que queden ja intenten abandonar els aficionats del Llevant per ser diferent boca perquè no hi hagi ningú que pugui encara ficar-se en l'afició mallorquinista. Sí. De moment, com dic, tots aquests aficionats, aquests 500 aproximadament, que es troben aquí esperant, sóc ell, que els doni la policia perquè puguin sortir i molt d'ell que m'imagino que partiran cap a l'aeroport perquè hi ha un vol que surt avui vespre, sí, de tornada cap a Palma. La resta, la festa, sí, ja ha acabat, de futbolista del Llevant. A més, no estan salvats, tampoc.
0: No estan salvats.
4: Per això, la festa, molt de... nos vam anar a Sevilla, i ja nos vam anar a Sevilla, és a dir, perquè ells juguen amb el Betis, la darrera jornada, o sigui que suposo que també hi haurà molta afició valencianista del Llevant, en aquest cas Granota, que viatjaran per donar suport també al seu equip en aquesta darrera jornada, que serà apassionant i que també la viurem aquí. No hi ha res perdut encara, sí, no, que no. Està molt difícil, molt complicat, les possibilitats de salvació són mínimes, però mentre hi hagi aquesta mínima esperança, nosaltres... Molt aferram a ella.
0: Clar que sí, clar que sí. Nosaltres, jo, il·lusió intacta. Il·lusió intacta. El Mallorca ha de guanyar. L'Elx ha de perdre Girona. Osasuna ha de perdre Getafe i el Llevant ha de puntuar en el camp del Betis. Tampoc. Tampoc són tantes coses. Anem a veure Messi recuperant, perquè jo crec que hem de recuperar la moral de la tropa. Recuperam en Miquel Verger. Miquel Verger, com estàs?
5: Perdó, l'ha de recuperar jo, la moral de la tropa?
0: O... No, jo la recupero. Tu la tens molt caiguda. Però jo hi crec.
5: Jo crec que avui hem baixat a segona divisió.
0: Què me dius?
2: Nosaltres dissabte guanyarem i se donaran tots els resultats perquè el Mallorca estigui a primera divisió.
0: Sí,
2: no ho posis en dubtes. Hem de confiar, hem de pensar positivament, encara que sabem que hi ha un 4%.
0: Hi ha un 4%?
2: Bueno, doncs aquest 4%...
0: Vos en recordeu de la final Nadal-Medvedev? Vos en recordeu, no? Austràlia?
2: Sí.
0: En això mos hem d'aferrar. Digues, Miqui.
5: Que jo, amb més positivisme que avui, del que avui he arribat a València, no crec que sigui possible.
0: Què dius?
5: I després de la... Sí, clar, que tenia molt de... Era molt positiu respecte al partit d'avui.
0: Sí, has arribat positiu.
5: Perquè pensava que el Mallorca seria el Mallorca de Michelis. I no, és que no he vist res, no. de res. No he vist actitud, no he vist qualitat, no he vist res, i res pel que te puguis aferrar per salvar-te. És que ni per guanyar l'Oviedo. Però no te donen ni per guanyar l'Oviedo el partit d'avui. Ni el partit de Getafe. Els dos darrers partits del Mallorca no te donen per guanyar l'Oviedo.
2: No, però sí. De fet, jo, quan varen guanyar els dos partits del Real Madrid i el del Rayo Vallecano, varen empatar el València, i tots esteu, vos vaig dir, jo l'únic que no m'agradava era el calendari, que el Mallorca fora camp tenia dos partits fora, venia el Villarreal i un altre dos partits fora. I era una situació complicada, perquè el Mallorca fora camp ha demostrat que no és capaç de quan inclús s'avança en el marcador, com, mira, si haguéssim guanyat els partits 2-1, ja estarien salvats. Dos punts que li lleves 2-1, dos punts que no es ponen altres, quasi estarien salvats. És a dir, una vegada te podes ser de dos...
5: La senada és de tornada.
2: Sí, a la senada.
5: Com tots guanyaves 2-0.
2: Sí, a la senada és de tornada. És a dir, però en el final, és vera que això que hem vist en els dos darrers partits no mos dona per creure que el Mallorca se salvarà. Però en el final, a dia d'avui, el Mallorca ha guanyat el seu partit. I anem a veure què passa. Anem a veure què passa després. Perquè jo crec que Getafe voldrà guanyar. Després no sé si guanyarà o no guanyarà. El Girona se la juga. És a dir, el Girona per salvar. I espero que el Llevant sigui capaç de poder empatar, perquè sap que en un hipotètic empat amb l'Elx podria sortir perdedor. Anem a veure si som capaços de que el Llevant empati.

0: per què no se poden donar? No és el que volíem, nosaltres teníem en el cap sempre de que si mos l'havien de jugar els de rejornada seria depenent de nosaltres, no depenent de tres equips, perquè depenent de tres equips.
1: De
0: no
1: tres depenem. Equips, sí, sí.
0: És difícil, sí, però en De Michelis a la roda de premsa quan surti ha de sortir en creure que és possible. I m'agradaria que tots els aficionats que puguin estar dissabte a les 9,
2: a les 9, sí, sí,
0: a l'estadi pugui venir en creure que és possible i tenir una altra festa a Somos.
1: És vera, han de passar tres coses. A part de la victòria del Mallorca, que això és el primer que ha de guanyar el Mallorca, depèn de que guanyi el Girona a casa seva, que guanyi el Getafe a casa seva i que el Llevant puntuï el Camp del Betis, un Llevant que no està salvat. Veurem si pot ser o no pot ser. Però mentre hi ha vida, hi ha esperança, i en això ens hem d'aferrar. Miqui,
3: la darrera jornada passen moltes coses.
1: Sí. Coses Miqui, fem una prova tècnica amb tu i mos quedem amb en Toni. Toni, clar, la darrera jornada precisament és això. És coses que no penses i que poden passar. I som ja d'estable per animar el seu equip, intentar que guanyi el partit, i després, una vegada que guanyis el partit, mirar si les altres variables s'han produït.
0: Dir tot això, correcte, a vegades és molt fàcil dir anem a omplir som molts, anem a creure que és possible, ja, però jo entenc tots aquests missatges, perquè és normal que la gent estigui com està. Sí, estigui no un poc farta de tot. Jo ho entenc perfectament, però és que ho entenc perfectament. Quan tens un sentiment per uns clubs i quan veus que no te sents representat per lo que ha fet el Mallorca en els altres partits i lo que ha fet aquests dos darrers, sí, pues és normal que la gent estigui d'aquest mode.
1: Que tenim de...
3: No, que en un cúmul de coses que han passat, per exemple, sí, totes les baixes que ha tingut el Mallorca aquest darrer dos mesos, també mos haurien de fer un pensament, eh? Sí. Que si Mateo, jo sé que si Rai, que vingui problemes musculars.
1: Sí, sí. És un despropòsit,
3: avui,
1: Toni.
3: Avui pulsat en Mojica, no podrà jugar al pròxim partit. És a dir, és veritat que salvarem Nomar Mascarell, però no sé, han hagut de ficar, han hagut d'acabar en Benlotter bé, en Benlotter de 8 i de 9 anys, dir, jugant. I no sé...
0: Que jugaran, sí, que hauran de jugar dissabte.
1: Sí, avui el que queda molt tocat anímicament i de credibilitat és David López, perquè l'errada que ha comès, a partir d'allà el Mallorca ha anat, sí, costa per avall.
4: És que te marca tota la carrera ja.
1: Sí, sí, ha anat costa per avall. Me'n recordes, pobreta, vaig recordant, però...
3: En Trullol, volen recordar en el Bernabéu també.
1: En Gallà, no, era?
3: En Gallà, perdona, sí, que en Trullol, d'en Gallà.
1: Sí, Josep Gallà.
3: Sí, també.
1: El Bernabéu també va passar això. Què diuen els nostres oients?
5: Idò, no aturen, també el nostre chat, exacte, el nostre chat de YouTube, Esports i Vetra, recordant que seguim en imatges en aquest canal. En Manu, que diu, feia l'o segona des de fa diverses jornades, en Francisco José Comas, diu, i la directiva deia que amb aquests jugadors no anàvem a baixar. En Joan Roca diu, ja han baixat, tenim el gol avaratge perdut amb tots, menys amb l'Elx i Girona, i l'enfrontament entre Girona i Elx mos enterra. Més missatges també al nostre WhatsApp, en aquest cas en Paula, que diu, imperdonable, no hi ha una altra paraula, l'actitud no es negocia i no li demaneu més a l'afició al Mallorca, ja no tenim més per demostrar. La mala situació dels altres partits no s'excusa per haver perdut una jornada que depeníem de nosaltres mateixos. No tenc paraules de lo trist que estic. Bé, així com estem, no li guanyem a l'Oviedo. Mm. Molta gent també assenyalant la directiva. Bé, no hi ha cap missatge positiu, però...
1: I a tot això, el Mallorca encara se pot salvar.
5: Sí,
1: Juanga, què m'ho comptes?
6: Per què? Perquè mentre hi ha vida hi ha esperança.
1: Sí.
6: I mentre hi ha vida hi ha collunda. Hi ha collunda. Vés amb els amics a qualsevol hora.
1: Ara m'ha entrat gana.
0: Oh, jo tinc gana.
1: Sí, jo també. Sí. Jo també.
6: Venim aquí ara i
5: de mira... mi, el mei amb nosaltres. Sí,
6: quan llevan sa tensió aquesta, la tristor, sí, collunda, i vés sí, més allà.
0: Hamburguesa.
6: Amb els amics.
5: Mira, em dic el mateix. Hamburgueseta així.
6: Amb els amics.
0: Que mos han se mirat. Perdona, Juanga, perdona.
6: Voleu que vos deixi intimau i jo me'n vaig a... Vaig a Radio 2 a contar-ho. Vés amb els amics.
5: Que rats.
6: Vés amb els amics, o amb en Pello i Martí, a qualsevol hora i gaudeixen de les seves promocions del capvespre o d'un berenar ben complet. Collunda i menja-lo gran. Que bo!
5: Boníssim.
1: Tenim oients d'honor.
6: Sí.
1: En aquest estudi que avui han vengut a veure si surà abans i com... Jo havia dit tota la setmana, he dit, sense jugar els partits, 0-0. No ha pogut ser, era boníssim. En Juan Gastà, amb els nostres oients.
6: Així és, nom i opinió.
7: Bueno, Sergi...

0: i bé, una llàstima.
1: Ho ha passat malament, tio, estàs malament, estàs tocat.
0: Bueno, a la primera part hi havia pocs motius per creure i d'optimisme, doncs pues ara, encara que les possibilitats siguin remotes, jo crec que almenys han de canviar de mentalitat d'alguna manera. I crec que tot passa per creure que ara ja ho tenen, ja que ho tenen quasi tot perdut, simplement que vagin a guanyar, que ho vagin a donar tot, que si no és possible salvar-se, que és part del joc, és aquest esport, donar-ho tot i dignificar sobretot el paper de l'afició, el club, en el partit contra l'Oviedo. I ja si mos salvam, pues, benvingut sigui, però tractar de canviar de mentalitat és el que proposaria.
1: Aficionat del Real Mallorca i company d'Ivetres Ràdio, com estàs?
2: Molt bé, són Eduard i la veritat un poc trist. Venia amb moltes ganes, amb molt de nervis també, però no ha pogut ser. Jo vull pensar que el Mallorca és de primera i que encara tenim les possibilitats de salvar-nos, però molt nerviós per el que pugui passar la darrera jornada.
1: I doncs el que diu. Els nostres oients o no, que estan cop vius, evidentment, en un partit com el d'avui, en la situació en la que es troba el Real Mallorca. Gràcies per venir, eh? Esperem que la pròxima vegada sigui tot més alegre, no?
0: Sí. Claro que se pot. S'ha de confiar sempre.
1: Ens quedem amb aquesta frase
3: final. Bé, està bé, sí. Gràcies per venir també, en Sergi, que ja l'havien tingut també. I mira, patidor aquí amb nosaltres. Esperant protagonistes també a la ciutat de València, la roda de premsa sobretot de Martín de Michelis, sí. Escoltar el que digui el tècnic argentí i comentar-ho tot aquí amb en Pell Lluís Martí també.
4: Sona mista Miguel Vergés, surt l'entrenador del Mallorca o encara està tancat a vestidor?
5: No, encara no. Està tancat el vestidor, el tècnic, que segurament... bé, no sé quina... Mem Simó ens explica si ha xerrat amb els jugadors, com ha trobat els jugadors, quina explicació li dona al partit que han fet avui els seus jugadors. I res, ja veurem moltes preguntes avui aquí a la sala de premsa pel tècnic després d'aquesta derrota contra el Llevant per 2-0.
4: Pell Lluís Martí, veig que fas comptes, que mires el paper...
1: Vols la calculadora,
6: No,
1: ets un problema, no?
6: Són de paper i bolígrafos,
1: jo. Són
7: dels antics.
1: Per això ets una llegenda.
7: Clar, això mateix.
4: Pell Lluís, el millor que es pot fer és oblidar el partit d'avui. És que l'has d'oblidar, perquè demà no pot treure...
7: L'únic que pot fer és somiar en que les possibilitats que tenen de salvar-te se poden complir. No és fàcil. Han de ser realistes. A dia d'avui, bueno, ho has dit fa un moment, 96% de possibilitat, 95% de possibilitat de baixar. Això és el que hi ha. Bueno, però mentre hi ha vida esperança, que se sol dir el que acabes de dir tu, jo crec que oblidar no se pot oblidar, però sí reconèixer que l'únic que poden fer és no entregar... Perquè he notat en Sergi un poc, evidentment, després del partit, un poc disgustat, sí. Però encara mos queda una possibilitat. I ara mateix... Pareix que és molt difícil. Supos que dimecres ja mos pareixerà que és un poc més fàcil. I dijous un poc més.
4: Sí.
3: Sentim la nostra companya Melissa Aliaga al programa Línia de 5 en directe allà a València, encara en aquest cas amb aficionats mallorquinistes.
8: Avui l'equip aquí a l'estadi. T'havia molt afectat, m'ha estat molt...
9: Molt trist. L'actitud dels jugadors no ha estat la que esperaven, sincerament. I... Fa molt mal.
8: És complicada la situació, queda una petita esperança, però és molt difícil, no?
10: Sí, bueno, el que més crec me sap és que els jugadors que donin la cara són sobretot els jugadors de filial.
3: I va deixar Melissa amb els aficionats perquè compareix ja Martín de Michelis a la sala de premsa de la ciutat de València, a l'estadi del Llevant, per parlar d'aquesta derrota del Mallorca. Sentim Martín de Michelis.
5: Sí, assegut, el cap de premsa, i ara ja les sorres per poder començar aquesta roda de premsa amb en Martín de Michelis. Li dono les altres indicacions, comença la roda de premsa.
11: ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa de Martín de Michelis. Dos partidos, si podéis levantar la mano, nombre medio y una pregunta por turno. Empezamos aquí con los medios de Mallorca, Miki, Juanmi.
12: Sí, mister. Buenas noches. Miquel Berger, per Esports, el lloc de Ivetres Ràdio.

0: Mayorga, que eso obviamente está por encima de todos, ¿no?
1: Pues hasta aquí la rueda de prensa, gràcies, bones noches.
2: La roda de premsa de Martín de Michelis, que parlava d'aferrar-se en aquest darrer, darrera declaració, el miracle matemàtic. Però, a part d'això, Martín de Michelis ha obert la porta de ple a continuar ell com a entrenador del Mallorca, si el club vol, si se produeix un descens a segona divisió, Pallús.
3: Sí, i a més l'he notat un poc com que les possibilitats són molt... o creu molt poc en les possibilitats que se poden donar, no? Després, en el final, ha donat un poc més de possibilitat, però l'he vist un poc de donar ja per fet que de centre és consumat i que a segona divisió estaria encantat de continuar. Sí, sí, Miqui, jo ho sé, però jo...
4: No.
3: Envia disculpes.
4: Clar. El que dic és que ha començat a xerrar d'aquesta petita possibilitat quan se li ha demanat. Ell ha vingut amb el discurs ja del descens fet.
3: Però per això t'he dit que si tu vols demanar disculpes a l'afició, demanar disculpes a l'aficionat i donar-li les gràcies, la millor manera de donar-li gràcies és enviant-li un missatge també de que, joder, de que sí, que està molt malament, que ho tenim molt, molt, molt, però moltíssim complicat. Per això no vol dir que dissabte els jugadors surtin a guanyar. I això és el que jo m'ha estranyat un poc d'ell, perquè sempre l'he vist un home que va cap a davant, que no s'arruga.
4: No és habitual en cap cas que un entrenador xerri així quan no és matemàtic.
3: Sí, sí. Però sí, bueno, sí. En el final jo sé que les situacions no són fàcils i que després de lo que s'ha vist i també ha xerrat un poc de tot aquest... de que la plantilla era correcta, de que les lesions li han passat factura, de que tots els moments se li han produït no ha pogut fer els canvis que li hagués agradat... Bueno, el futbol és aquest i passen molt de pits que els jugadors se lesionen quan hi ha tensió en els darrers partits i quan hi ha un canvi d'entrenador, canvi de sistema d'entrenaments, diferent de tensió, i tot això se produeix i som conscients que és així. Jo, com he dit, la institució és que ha de prendre la decisió. No sé, jo crec que no és el moment de xerrar de l'any que ve. Jo crec que és el moment de xerrar en que cada dia que passi d'aquí a dissabte hem de creure que és possible. Uh-huh. Almenys jo no m'ho havia aferrat a anar dissabte a l'estadi pensant que són de segona.
2: No.
3: Per què? Perquè no vull.
4: Per Lluís.
3: No vull. Després, quan acabis partit, Sarvi Piti, si són de segona, seran de segona i seguirem sent aficionats del Mallorca i continuarem estant apoyant del Mallorca, sigui primera o sigui segona. Però no vol dir això que no m'ha de variar les poques opcions que tenim.
2: Miqui.
4: Sí, però que és cert, el Mallorca segurament el barallarà aquest partit contra l'Oviedo, però que ja no creu ningú, però hi ha infinitat d'aficionats del Mallorca que no han dormit després del Getafe pels nervis del partit d'avui. Jo crec que de cara al partit d'Oviedo dormirà tothom, perquè ja ho dona per fet tothom que som de segona.
3: Els propis jugadors, els propis entrenadors, els propis aficionats, ara ho veuen tot impossible.
2: Clar, dissabte tothom estarà il·lusionat.
3: Però anem a veure dimarts, anem a veure dimecres, no m'ho hauré dijous.
4: Trobau en sèrio que l'afició estarà il·lusionada dissabte?
2: No, però almenys si m'entens, Miqui. No aniran de festa,
3: Miqui,
2: però
3: Miqui,
2: entenem. Jo la pregunta és, veus que el Girona pot guanyar a l'Elge Montilivi?
3: Perfectament.
4: Sí.
2: Vale. Creus que el Getafe pot guanyar a Osasuna? Tu no.
3: Jo crec que sí, que li pot guanyar. Que és difícil perquè Osasuna... Però
4: Osasuna
3: ve de quatre derrotes consecutives, eh? De pensar que estava salvat, d'haver baixat els braços.
4: Lluís, però jo crec que el Getafe no vol anar a la conferència.
3: Però da igual.
4: El Getafe, tu has vist com ha fet l'equip, tu has vist la situació econòmica de l'equip,
3: ja,
4: tu saps l'equip que podrà dissenyar la temporada
3: que
4: ve. Imagina't ja sense Bordalàs i amb un partit cada dijous.
3: Però és que si te classifica...
4: No vol anar al Getafe
3: si
4: conferència, que perdrà diumenge contra... Dissabte perdrà contra Osasuna, Pep Lluís. Getafe perdrà dissabte contra Osasuna.
3: Però jo el que dic és que jo crec que és possible. Ara, que és mínim.
2: Miquel, jo t'entenc, però per aquesta regla de 3 també hauria de perdre contra el Mallorca dimecres.
4: No, perquè no li assegurava l'Europa.
3: Però jo crec que
4: ningú té ganes de fer-ho, però avui és per posar-nos abans de l'expulsió al partit de Getafe i segurament entendrem que aquest equip no vol jugar a Europa. Però bé, ja està, no és culpa del Getafe.
3: Escolta,
4: Getafe té una situació, econòmica que no pot, no sap que no poden jugar.
3: No ens podem enganar en el món de futbol i
5: Mallorca,
3: seguida, no ens podem enganar.
5: Un punt de nou del darrer partit.
3: No ens podem enganar, però Toni,

0: Getafe perden ja, molt
1: ja,
0: llevat.
1: Però,
0: fet...
1: però,
2: 31
1: però,
2: jornades.
1: Sí, però, Toni, tot pensàvem que el Mallorca guanyarà l'Oviedo. Perquè si ja no guanyes l'Oviedo, ja, ja sí que te mereixes anar-te. Val, a partir d'aquí, jo el que dic és que si el Mallorca guanya l'Oviedo, a partir d'aquí s'han d'obrir tres finestres. I si hi ha possibilitat d'obrir-se, i jo dic que no m'apareix descabellat que guanyi el Girona l'Elx, tampoc m'apareix que guanyi el Getafe o Sassuna, i m'apareix que el Llevant pot puntuar a Sevilla.
2: Aquestes és que jo me resulta més incòmode, però és possible. És possible, per què no? I, com, i tu, Miqui, m'ho deies, no, no, l'aficionat no tindrà il·lusió, no tindrà il·lusió, tal. Jo no compro, no tinc molta loteria de dia de Nadal, però a vegades me donen qualque papelet i quan és la sort que vaig pel carrer la mira, a veure si m'ha tocat.
3: Però, però
2: anirem amb aquesta possibilitat, de, aquesta possibilitat de 4% de possibilitat de salvar-nos i anirem amb aquesta. I a medida que se vagin produint els minuts i els partits i els resultats, a lo millor la gent agafa aquesta il·lusió necessària. Anem a veure, anem a veure el que passa. El que no poden fer és donar-nos per morts. I us sona bé, de 4 derrotes consecutives, de pensar que s'havia salvat ja, que ja estava salvat en aquells moments, us sona, des de la jornada que va arribar en De Michelis, 33 punts. En té 42, en va fer 9. 9 punts n'ha fet des de que va arribar en De Michelis, 11 partits. Això és el que diu Sassuna. Per què no podem pensar que pot perdre un altre partit? No m'ho pensaré. Ara.
3: Perquè crec que al rival no li interessa guanyar.
2: No m'he llevit il·lusió. Vale. Clar, ho punto. Ja està, no, no,
1: està bé, està, ja bé que, està bé que tothom tingui ses idees així. Bé,
3: no, no, però... Per
2: no, no, sí, està sí, bé, Miqui, jo t'entenc perfectament serio, clar, i jo tot, sé el sí. que dius i ho entenc perfectament. Eh? I ho entenc perfectament i està clar que el Getafe segurament no li interessa. No ho sé. Però segurament qualque jugador si li interessa. A lo millor el Getafe no li interessa, però qualque jugador si li interessa. Perquè estàs...
0: O per ventura està, entrar, interessa
2: en els contractes, millor... En els contractes entre Europa o no entre Europa és una prima més i una prima menys, eh?
0: Sí.
2: És diferent, eh? O sigui que...
0: I és entrenador, perquè quedarà molt més bé, malgrat se'n vagi en Bordalàs. Per ell també, va classificar-se aquí per Europa. No sé, és que m'hauran d'aferrar a qualsevol
2: I tot
0: cosa,
2: això,
0: ja.
2: Tot això, tota aquesta conversa que tenim venia de la roda de premsa de Michelis, que jo crec que avui ha estat, a lo millor, un poc més tristona, lògicament, perquè només faltaria després de com estan els aficionats, però crec que avui per avui el Mallorca no ha estat l'equip competitiu en aquestes dues darreres jornades, per jo no.
1: Falten 6 minutets per arribar a les 10, que posaran punt final en aquest programa especial, en aquesta final per la permanència que l'havien titulat, i n'hi haurà una altra. Hi haurà una final ja més condicionada amb altres resultats. Avui el Mallorca sí que depenia d'ell mateix. Toni Fuster, des d'allà, qualque cosa més?
0: Sí. No.
3: Ens podeu enviar a Getafe, eh? La setmana que ve.
0: Ja...
1: Bé, precisament és una de les coses que se tractaran a partir de les 10 del vespre en aquesta Santa Casa. On va tothom? Perquè hi ha 4 estadis per fer un carrusel, sí.
0: Ara ja sí, bueno. Mos encomanam, anava a dir. A ser estampetes, a ser fa, en aquesta clar. Il·lusió, en el Getafe,
2: ara,
0: en el Girona i en el Llevant, en el Llevant que pugui puntuar. I lògicament el Mallorca ha de guanyar. Ha de guanyar un Mallorca que arriba una setmana molt difícil, perquè jo crec que serà una setmana molt, molt complicada, tant per De Michelis com també per el propi jugador. No serà una setmana normal, serà una setmana molt difícil i els haurà d'aixecar els ànims i... Els haurà d'aïllar un poquet també de comentaris i de xarxes socials i de més, eh?
2: Jo m'alluc amb en Miqui.
3: Ha sortit, perdona,
2: Miqui, si
3: ha sortit en...
1: Perdona, sí, Miqui?
3: No, que ha sortit en David López i bé, podeu imaginar la cara que
1: la
3: passejava.
1: Cara.
3: El central que particularment, ja sé que no interessa ningú la meva opinió, però particularment em fa molt de mal, perquè aquest lot és mallorquí i és mallorquinista. Sí. I no tots els mallorquins són mallorquinistes. Ell ho és de bon de veres. I em fa mal especialment per ell.
1: Sí.
2: No, de en Miqui...
3: Marca una carrera que te pot refer,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: però tothom,
4: tothom
3: la recordarà,
4: òbviament. Un cop, recordarà, sí.
2: Jo li faré un repte en Miqui, si li fa ganes, i és que si el Mallorca se salva, o no se salva, que tu dones per fer que el Mallorca no se salva i no continua de primera, si el Mallorca continua de primera, dia 6, el dinar de dia 6, el paga, és que no guanyi s'aposta.
1: Molt bé.
5: Ojo,
2: jo dic que el Mallorca se salva.
4: Tots, tots aquí. Perquè seran molts.
1: Entre i dos.
4: Seran 20.
1: Entre i dos.
3: Sí, sí. No, acceptava. Mira, no agafa aquest repte, sinó que te diré, no fa falta que paguis tu. Si se salva el Mallorca, te pac jo el sopar.
1: Sí, molt sí. Bé.
3: L'altre és tan impossible que no t'obligaré a fer això.
1: No, no, no parlem d'impossibles, no parlem d'impossibles. Si, si hi ha un percentatge, encara que sigui un 4%, la cosa és possible. Lots, ho hem d'anar deixant aquí. Sí. Toni Fuster, mil gràcies per la feina i dissabte repicaran, ja ho veuràs.
0: Esperen que no repiquin de mort. Però...
5: Uf, són llargues aquestes.
0: Que punt que repiquin de mort, n'hi ha moltes de possibilitats. Eh?
1: Sí, sí, sí. Que
0: una abraçada gran.
1: Sí,
5: una ferrada, Toni.
1: I bon viatge. Parlarà qualcú?
3: Sí, parlarà, però suposant que es torbaran. I bé, res, ha dit de Michelis que vol dirigir el Mallorca 38 partits. Serà una bona notícia, perquè segons són 42.
1: Sí, són 42. Serà... Sí, ho he pensat. Quan t'ho deia, també ho he pensat. Dic, bueno, serà un parell més. Miqui Berger, tu estàs bé?
5: Sí, estàs bé, man.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí,
3: sí, sí.
1: Sí, eh?
3: Sí, sí.
1: Vale,
3: sí, sí.
1: Perfecte.
5: T'ho apreciem molt.
6: Sí, està per jugar
3: més enllà del resultat, físicament, el genoll està com està, però bé, que ha aguantat, vaja.
1: Molt bé. Dóna-li també una ferrada forta a Melis Aliaga, que ha estat amb nosaltres a la prèvia durant el partit. Juanga, qualque cosa més?
7: I no podem dir, i ja per anar acabant, que demà que obri Inca Centro Auto, i doncs, si voleu, per llevar-vos a la pressió de damunt,
5: comprar un cotxe.
7: Anau i comprar un cotxe elèctric, està molt bé, eh?
5: Sí, no fa renau.
7: Clar, per això, l'Imotor, el nou T03, des de 12.950 euros, una forma intel·ligent i accessible de començar a conduir 100% elèctric, això i molt més a Inca Centro Auto, el vostre concessionari, brum brum, de confiança, ja m'hagi s'acorbada, ja.
1: Lleva s'acorbada, ja, sí. Marta Sant Pas, qualque cosa de més?
5: Res, que bé, jo crec que amb vosaltres de vora, jo crec
1: que tot. Sí. Jo crec, Pell Lluís, que tenim la campanya feta. Durant tota la setmana, IB3 ha de ser...
5: Creim.
1: A IB3 i creim.
2: I creim.
1: I ja està.
2: I, ja està.
1: I dissabte, ja que dissabte veurem, però que hi creim, i creim. Pell Lluís, una ferrada forta.
2: Gràcies.
1: I dissabte...
2: Allà, com
1: al 100%, un... clar que sí.
2: Sense camiseta, si fa falta.
1: Gràcies a tots.
5: Gràcies, Pell Lluís, gràcies.
1: Ha estat, bé, un diumenge que no volíem. Volíem comptar, com a mínim, un resultat positiu del Mallorca, encara que fos un empat, però no ha pogut ser. L'equip de Michelis ha perdut 2-0 al camp del Llevant i té molt complicada la permanència a primera divisió. Però... té un 4% de probabilitats de quedar a la màxima categoria i en això ens aferram. Ja vos ho dic, a IB3 i creiem. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Incacentro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon vespre. A partir de demà comença la quarta setmana de vaga mèdica contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat i Salut, ja establert als serveis mínims. Els hospitals són els mateixos que es preveuen en dies festius, tot i que es reforçaran algunes àrees, com aquelles especialitats que tenen pacients ingressats. A urgències, la cobertura serà del 100%, mentre que en els centres de salut hi haurà d'haver al manco un metge i un pediatre al matí. La consellera de Salut, Manuela García, reitera el missatge als convocants que repensin la seva estratègia, sobretot per les repercussions d'aquestes aturades, diu, que tenen els pacients per la suspensió de cites i intervencions.
3: Nosotros desde aquí podemos hacer poco, solo intentar volver a reubicarlos lo antes posible.

0: A llamarlos lo antes posible, pero podéis entender que eso también lleva un efecto muy importante sobre las listas de espera, porque estamos haciendo, en lo que va de huelga, 65.000 actuaciones médicas que han sido suspendidas. Hay que reprogramar a 65.000 pacientes.
1: També a partir de demà, canvis de circulació a Formentera. L'accés a la carretera de Porto Saler romandrà tancat fins divendres. El motiu són les obres que hi faran per millorar la visibilitat i la seguretat de la calçada. Durant aquests dies, el trànsit es desviarà pels camins de dalt i de baix de Porto Saler, segons si es va o es torna de Sant Francesc. I encara un apunt en mobilitat. Conductors i veïnats de la zona de la Serra de Tramuntana s'han queixat avui de la conducció temerària de centenars de motoristes de la 50a edició de la Volta Internacional a Mallorca en moto. L'agrupació veïnal Indignats de la M10 denuncien aquesta situació. Diuen que alguns participants anaven sense matrícula o bé la tapaven. Demanen a les administracions que revisin els permisos d'esdeveniments com aquest. Ha mort Anna Maria Torres, la propietària de l'emblemàtic bar Cananeta de Sant Carles de Peralta, Eivissa. Havia complit 100 anys aquest passat març. Des dels anys 50 va quedar sola al capdavant d'un establiment que va esdevenir el punt de trobada del moviment hippie a l'illa i també dels veïnats que encara avui hi recullen el seu correu. Serà enterrada al seu poble aquest dimarts. Continua endavant el recompte de vots de les eleccions andaluses. Ara mateix, amb el 72% escrutat, el Partit Popular no aconsegueix la majoria absoluta de 55 escons que la permetria governar en solitari. Es quedaria, o molt pocs, amb 52 perquè ha perdut suport i obtindria fins a 5 manco. Ben igual que la segona força, el PSOE, que també perdria entre un i dos escons, mantenint 29. En canvi, Vox suma més vots que en l'anterior convocatòria assoliria els 16 escons, són entre 2 i 3 més. Just per darrere, Adelante Andalucía, que entra amb força a la cambra i es posicionaria amb 8 escons, mentre que Por Andalucía en perdria un, quedant en 4. Com dèiem, són resultats provisionals, perquè l'escrutini encara no ha acabat. Hem de dir, però, que els sondejos previs donaven la victòria al Partit Popular en majoria. Per tant, Juanma Moreno revalidaria la presidència. A l'arribada a la seu del Partit Popular per seguir la nit electoral, s'ha mostrat prudent en la valoració d'aquests resultats, tot i l'optimisme per l'alta participació, que ha superat avui el 62%. Són 6 punts més que en els anteriors comicis de 2022.
2: Ganar las elecciones, que es el primer objetivo que nos marcamos como proyecto político. El segundo, ganar en las 8 provincias andaluzas, cosa que no es nada fácil. Y lo tercero, intentar tener una mayoría de estabilidad. Vamos a ver si cumplimos los 3, o cumplimos uno, o no cumplimos ninguno, porque eso dependerá de los ciudadanos de Andalucía y lo veremos a lo largo de esta noche.
1: Són les notícies destacades, les actualitzarem demà. També vos donarem el resultat final d'aquests eleccions d'Andalusia. Serà el primer butlletí de dilluns al punt de les 6, després, a partir de les 7, a l'informatiu matí. Ara, aire.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Va ser la primera entrevista que vàrem fer en el nostre darrer viatge a Eivissa. I va ser un inici difícil de millorar, perquè Carmen Tur Ferrer ha estat mestra i investigadora de la cultura popular eivissenca i una de les figures més actives en la preservació del patrimoni etnogràfic d'Eivissa, fins al punt que moltes de les peces que avui es poden veure al Molí d'en Simó de Sant Antoni de Portmany són part de la seva col·lecció particular. Carmen Tur ha estat impulsora de les cavalcades de Reis d'Atzaró i Santa Gertrudis, la Festa de la Flor i la creació de grups de ball tradicional i ha dedicat dècades a la recuperació i transmissió de la memòria popular. A més de tot això, ha dedicat anys a la política activa com a regidora a Santa Eulària d'Esriu i a Sant Joan de Labritja. D'aquí que, com ella diu, hagi viscut diverses vides. A veure si el manco algunes d'elles ens caben en el programa d'avui. Estau escoltant d'Aire i Vetre Ràdio, vos parla Joan Cabot, començam. Jo feim a Vila, Eivissa, on viu Carmen Tur. Ella mateixa es presenta.
2: A veure, el meu nom de veritat oficial és Maria del Carmen Tur Ferrer. Bé, jo vaig estudiar un col·legi de religioses aquí i en els 11 anys vaig anar a fer segon curs de batxiller a l'institut. I passant llista, el professor em diu Maria del Carmen Tur Ferrer. Jo no vaig dir res. Maria del Carmen Tur Ferrer, usted, que jo m'ho trataven d'usted. Usted, que no contesta. Però si jo no me llamo Maria del Carmen, jo me llamo Maruja. I diu, ¿cómo que se llama Maruja? Se me llama, me vaig cap a casa i dic, ei, els mestres m'han dit que no em dic Maruja. Com en deis vosaltres que em diu Maria del Carmen Tur? I es van posar a riure i diu, sí, efectivament, es dic que tothom que em coneix des 12 anys per avall, si ara vengués un i digués, hola Carmen, diria, hola. I un altre, hola Maruja, hola, me coneix. Per Maruja quan era petita, per Carmen quan són grossa. I bueno, i això és el meu nom. I Maria del Carmen, res, de Maria, de la Maria ha desaparegut tota la vida. I vaig néixer a Menorca, jo vaig néixer a Mó, un 3 de desembre del 40. És a dir que, fent càlcul, 85.
1: Els vostres pares eren de Mó?
2: No, els meus pares eren d'aquí. Però el meu pare era militar. I quan la guerra, pues, estava destinat allà. I, bueno, jo va ser republicà a Menorca. I sa mamà, per no quedar allí, pues, va venir 15 família del papà, va estar a sa casa Pairal de Sant Miquel, i van estar separats tota sa guerra. I després, quan va acabar sa guerra, sa meva mare se'n va anar a Menorca, i jo vaig néixer allí. És a dir, que jo som conseqüència, pues, de sa pau. I bueno, jo som menorquina de naixement per circumstàncies, però jo som eivissenca.
1: I com a bona eivissenca, la gent la coneix més pel seu mal nom que pel seu nom real.
2: És que no ens coneixem pel mal nom, perquè Ferrer, Marí, Torres, Torres, Marí, Guas, Marí, que Castellà, Marí, Tur, Marí, tots són iguals.
1: I quin és el vostre mal nom?
2: Bueno, jo molts en tinc molts. Jo, és que em poden conèixer de Can Junqueret de Sant Miquel. Bueno, una. La mestra d'Atzaró, perquè allà estava una escola que es deia Atzaró. De la colla a la bodega, perquè portava la colla a la bodega. De polinom de política. Es dir que... Jo no he fet una vida, no. Jo no he fet, jo crec, 40 de vides. Bueno, el meu pare era de Sant Miquel, de Can Junqueret. La meva mare, els seus pares eren un de Sant Carlos i l'altre de Santa Eulària. Com que el meu avi era guàrdia civil, pues la mamà se'n va anar amb els seus pares i se'n va anar a Menorca. El meu pare, com que no hi havia després possibilitats de que poguessin menjar prou a les cases perquè eren molts a menjar i no donaven les finques, es va fer militar, educando de banda, que deia ell, el grau més baix que hi devia haver-hi, i el van destinar, pues, a Menorca. I allí es van conèixer el papà i la mamà, i els meus avis van continuar allí a Menorca, que de fet estan enterrats allí ells, i els meus pares pues, ja van venir cap aquí. I van continuar, pues, sí, sempre, sempre, a Eivissa.
0: Com va viure la guerra, el vostre pare? Perquè era militar i republicà.
2: Bueno, republicà, no republicà, perquè el va agafar allà que era la república. Pues el papà va tenir molta sort dins la desgràcia. Molta sort perquè el meu pare, clar, està mal dir-ho, els fills sempre diuen que són els millors els seus pares, però el meu pare era una persona, pues, molt bona persona, molt, molt intel·ligent, a pesar que era pagès, fill de pagesos. I allí pues, va tenir la sort de que el van fer comissari, que eren els que pagaven els sueldos en els militars. I, clar, ell no va empunyar mai armes de guerra, perquè només es va dedicar a la part administrativa. Però aleshores, quan els nacionals van ocupar Menorca, el meu pare estava en el bàndol republicà,

se'ls van endur cap a Barcelona, els van portar a la presó de la Modelo de Barcelona i li van fer pues, consell de guerra. Es feien ràpids els consells de guerra, llavors. Tampoc rato els tenien armats. Però el meu pare va tenir, per això jo dins de sort, de que va poder presentar molts d'avals del poble allà on havia estat. Avals de falange, avals del requeter, avals del capellà, avals del metge. És a dir, tot el poble el va avalar. Això li va salvar de que no li van fer llavors consell de guerra. Però clar, va estar a la presó, jo encara tinc, de fet, encara tinc la llibreta, que hi tenia tres pessetes a la llibreta. A la presó, llavors, ell era molt aborrador de l'Ego per tres pessetes a una presó. I, bueno, hi va arribar... Jo van treure una llei, clar, tots espavilats, tots els que les persones que serveixen per molt poca cosa i no serveixen per res, tenen que espavilar, marejar a la gent que serveix. Es fixen en aquell entonces, això era l'any 39 i 40, es van treure els fills dels generals que no servien per res, la veritat és que era veritat. Es van treure una llei que li deien la famosa escala auxiliar dels militars. És a dir, que els militars que no eren d'acadèmia no podien ascendir més que hasta capità, per molt que servissin, perquè ells no haguessin pogut ascendir a res, perquè no tenien ni mèrit ni servien per res. Van treure aquesta famosa escala auxiliar, que jo, de fet, tinc gases escalilles aquí. I, clar, el meu pare, pues, no va poder ascendir més que hasta capità. I a mi em va pareixer que això era de no gaire justícia. Llavors, quan van dir que va venir pues, el canvi de govern, pues, jo vaig demanar a uns amics del papà que si farien un recurs a veure si podien ascendir-lo més. I em van dir que ui, diu, això de molta feina, això, i diran que no. I jo vaig dir, bueno, pues res. Pues, un dia, tenint temps, vaig pensar que si deien que tanta democràcia havia arribat, llavors, si m'ho en repartien un poc. I vaig pensar, bueno, va dur molta feina perquè vaig haver de fer una comparativa dels amics del papà que eren d'acadèmia, que havien ascendit, i havien arribat a coronels, havien arribat a generals. I llavors, jo vaig fer un recurs i els deia, bueno, si vostès diuen que ha arribat la democràcia, doncs pues, m'ho demostrin. I això era quan el papà ja feia, doncs, pues, no, això no. Quan ja havia arribat la democràcia i el papà ja feia millor 20 o 30 o 40 anys que s'havia mort. I en els 3 mesos de la meva petició em van contestar. Algo insòlid, que efectivament el meu pare, amb efectes de l'any 44, el meu pare va morir als 60, se li reconeixia el grau de comandant. Per jo va ser un triomfo. Ja els deia, jo no és per efectes econòmics, perquè ja sé que els efectes econòmics no me'ls donareu. Però sí, i bueno, m'he hagut de conformar perquè tornar a armar perquè li donessin un grau superior, però sí, ell no ho va poder veure, però jo sí que ho he pogut veure, i estic molt satisfeta. Ell era militar perquè se'n va vedrar de casa seu perquè no en podia viure allí. En su sentit que econòmicament no podien. Ell sí li agradava, el que passa que ell sempre havia fet la part administrativa. Ell no sabia picar un tir ni que li aguantar ni les escopeta. Però ell li agradava molt, sempre havia estat la part administrativa, ell havia estat el secretari del famós general Gotardona. I llavors, quan va veure que es anava a retirar i que el meu germà i jo pues, encara no estaven col·locats, ell es preocupava molt per la família. Ell era per la família, només la feina i la família. Va demanar els 2 darrers anys, els 3 darrers anys, anar en el Sara, perquè li computaven doble. Cada any servia per 2, per efectes pues, de jubilar-se, de passar la reserva, que diuen ells. I se n'hi va anar.
I allí pues, va resultar pues, que va anar a la legió.

0: la legió, ell era infanteria. I el van fer un càrrec que es deia comandante, comandante del tercio. Però només ho podien ser comandants d'escala activa. El meu pare era capità i d'escala auxiliar. Es diu que no podia ser-ho de cap manera. Però com que valia molt administrativament, pues, li van nombrar. Claro, tots els de l'escala activa pues, es van queixar de que auxiliar si passàs davant. I aleshores pues, van denunciar el general de Canàries, però va donar la coincidència que el capità general de Canàries era en Gota Redona. I en Gota Redona va venir al Sàhara, el va enviar demanant al papà i el va tenir tota la tarda. I els comentaris diran, ui, el va tenir tota la tarda. Esta sí que la van empapelar, esta sí que la van empapelar. I quan va arribar a casa va dir, què, com ha anat? Diu, molt bé, m'ha tingut tota la tarda allí xerrant. I quan va tornar el capità general, Ramon Gota Redona Prats, a Tenerife, perquè la capitania general no era Gran Canària, era a Tenerife. Va arribar allí, va fer un comunicat confirmant el papà en su càrrec d'auxiliar de la legió, només sent capità. És que el papà valia molt. La veritat és que valia molt. Administrativament, eh? Jo no sé si hagués estat un bon soldat per anar a la guerra o per disparar un blanc o un negre, però sí, valia, sí, el meu pare, sí. Claro, i administrativament tampoc no és tothom que li agradi. Si un militar es fa militar, potser per fer coses de militars, que també ho és, estar un puesto administratiu, però altres càrrecs, passi. Aquí ja ho havia fet, i allà també, i bueno, i llavors va jubilar, i va durar molt poc temps de viure. Va morir al cap de 2 anys. Ja dic que no li va servir de gaire cosa estar. Va ser anat allà, però bueno.
1: El vareu seguir a ell o sempre vareu estar aquí?
0: No, nosaltres vam anar cap allà. Sí, oi, perquè el papà sense la família no era res. Ell no era res sense la família. Van anar la meva mare i jo. El meu germà va quedar pas descans i va quedar estudiant a Menorca i en sus abuelos. I m'ho van anar, jo vaig estar 3 anys allí, en el Sara, molt bé, per cert. I llavors vaig fer oposicions a Gran Canària, claro, ja estava allí. I d'allí me'n vaig anar de mestre un parell de mesos, a Fuerteventura. I llavors Fuerteventura era Fuerteventura, no ara. I sí, vaig estar-hi pues, un parell de mesos. I llavors, com que era obligatori demanar trasllat el primer any, vaig demanar trasllat i me'n vaig anar del Sara, que estàvem, llavors ja, hasta la frontera francesa, a Isil, Lleida. I vaig estar un any, i quan vaig poder venir cap a Eivissa, cap a Eivissa.
1: Quant de temps de la vostra infància vareu passar aquí a Eivissa?
0: Tota la vida. Tota bueno, tota la vida no. Em vaig venir als 4 anys, en els 15 me'n vaig anar a estudiar a Palma, de mestre, la normal de Palma, era via Alemanya, llavors era via Alemanya. Vaig estar 3 anys estudiant, quan vaig acabar vaig demanar una internitat a Barcelona, a l'Esquirol de Bonavic, i de la internitat ja me'n vaig anar cap a Àfrica, 3 anys, un any a Fuerteventura, un any a Lleida, i en els 23 anys vaig venir a Eivissa. I s'ha acabat. Des 23 fins als 85, un parell d'anys, eh? Bueno, quan nosaltres vam arribar l'any 44, a Eivissa no era Eivissa d'ara, eh? A Eivissa era un poblet que això ha crescut. Això s'ha multiplicat com els pans i els peixos, eh? És a dir, que això era un poblet com... que de veritat llavors ens coneixíem tots i no tancaven la porta i... Allò era un viure. I m'on van anar, ara és un barri d'aquí, Ferrat, però allò era molt lluny, les cases barates que deien altres, està, clar, 1,5 km d'aquí, però allò d'un 1,5 km que no hi havia cases entre mig, era molt lluny. I vam estar-hi, pues, poc temps, es pot, un any o dos. Llavors ja vam venir dins Eivissa, s'ha vingut d'Espanya, i que eren les darreres cases quasi que estaven construïdes, que era aquí de vora, al carrer Avinguda d'Espanya, precisament, claro. I vam estar dins Eivissa sempre. I bueno, jo vaig estar de mestra a un poble, que Sant Carlos, una unitària, i llavors d'allí me'n vaig anar. Vaig haver de demanar, perquè van suprimir les unitàries, les van suprimir, l'any 75. Van agrupar tot. Me'n vaig anar a Santa Gertrudis, 4 anys, i llavors de Santa Gertrudis pues, ja vaig venir aquí a Eivissa, a una escola d'aquí dins Eivissa, i allí em vaig jubilar.
1: Vareu tenir clar sempre que volíeu ser mestre? O...
0: No,
1: jo
0: no.
1: Una qüestió de...
0: Va ser total una qüestió crematística. Llavors no era com ara. Per estudiar carreres havia que sortir d'Eivissa, inclús de Mallorca. A Mallorca es feien molt limitades també les carreres. No, a mi m'ha agradat molt fer d'abogat, però no hi havia. I com que no hi havia, doncs ja ni m'ho vaig plantejar. I el meu pare doncs, em va aconseguir, com a filla de militar, doncs una beca, i per això vaig poder anar a estudiar interna a un col·legi on dormíem i menjàvem, les Trinitàries del carrer Concepció, que encara hi són, i anàvem a classe, doncs això és normal. Anàvem a classe els matins, o a voltes les tardes, o a voltes les tardes matins, i vam estar allà 3 anys. Però a mi m'ha agradat molt la carrera d'abogat, molt. Però no va poder ser. I doncs, entonces, doncs magisteri, no hi havia res més. Magisteri o comerç, que jo hi havia allà per a comerç, que, en quin comerç anava jo. I la veritat és que tothom estudiava de mestre per sortir d'Eivissa. Tothom que podia. Estudiàvem lliures, és a dir, estudiàvem aquí a Eivissa, la gent, que no podia desplaçar-se, i s'examinava pues, a Alicant, o Palma, o València, o Barcelona, i bueno, uns anys provava unes, altres aprovava altres assignatures, i els que tenien duros, clar, els que estudien duros, estudiaven d'abogats i de metges i de tota aquesta classe de cosa. Però això és com sempre, eh? És que té, pues, pot fer, i és que no té, pues, a vegades no pot fer.
1: Vareu saber on van estudiar?
0: No molt, eh? No. Diuen que sí, però no em sobrava res, eh? No em sobrava res. Jo veia que em costava més que les altres i no treia tan bones notes com les altres. Vaig passar tots els cursos, els 3 anys els vaig passar, i per aconseguir plaça fixa de mestre doncs vaig fer de venir-me a presentar 2 vegades. La primera vegada vaig aprovar, però el que dèiem fora de plaça, és a dir, per exemple, només podien aprovar doncs, places 34, per exemple. Doncs jo vaig dir 36, però les 34, 36, no, com si no haguessin aprovat. Però a Canàries sí. A Canàries vaig aprovar de seguida i, bueno, i vaig fer doncs, 39 anys, ja. M'ha dit molts d'anys. Jo dic jo que si he vist molt, pues, hauré cobrat més d'ara que no treballant, perquè en duc 25 ja d'anys de jubilada. Són molts, eh? Més que molts de treballar. I bueno.
2: Era Carmen Tur, nascuda a Eivissa del 1940, la nostra protagonista del programa d'avui aquí a Aire. En uns segons, continuem amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: El sol que no surti avui.
2: No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
3: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
4: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
5: Brumels i bessons a mon pare.
6: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
2: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el Coni.
9: En el meu pare.
10: La meva padrina. Dadi cul desboni.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
6: Ràdio Tradicional, sí senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
6: A qui li dediques aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
7: Això, que t'estim molt.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
11: Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les toquen Andrés Coll.
12: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
13: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
12: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestro.
14: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeta. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui tornem a ser per a Eivissa, on vàrem passar uns quants dies fa unes setmanes. I el primer que vàrem fer, gairebé just aterrar a l'illa, va ser conèixer Carmen Tur, mestra, política i una gran coneixedora de la cultura popular de l'illa. Una illa que ella va abandonar durant uns anys, precisament aquells en què començava a transformar-se a gran velocitat.
1: Sí, és quan hi havies canviat. Ja venien, sobretot francesos, Francesos, ja hi havia. I pintors, i gent exiliada política, n'hi havia, sobretot a Santa Eulària. Però el gran canvi va ser ja quasi l'any 60. Quan jo vaig tornar aquí, d'estudiar, va ser el boom turístic, boom en quant a construcció d'hotels i en quant a tot, I va ser quan van començar a pujar les cases, llavors les de preu, que llavors ja... En fi, perquè hasta l'any 75 es va poder comprar una casa a la gent, però després ja no ha pogut. Jo ho dic com a indicatiu perquè la vaig comprar l'any 72-73, encara es podien comprar, però va venir el boom i la gent, alguns no en portaven, però altres portaven sous i compraven el millor, compraven finques i compraven el que no volíem nosaltres, que eren els penjais aquests de vora la mà, que en els que li tocava un d'herència de bof, de vora la mà que m'ha tocat, doncs aquests van fer rics i els hereus de les finques, en les finques, just els va donar per viure. I va venir el boom turístic, va venir quasi, com aquell que diu, en pocs anys, i Eivissa ha crescut, però és que ningú s'ho pot imaginar. Tot això que estem ara, tot això era aigua. Aigua quan plovia, que tot s'inundava. És a dir, tampoc, històricament no són tants anys, tampoc. Però Eivissa ha canviat, i canviat i canvia. Que això és el que no entenem nosaltres, sempre dèiem, ui, això serà la darrera fornada. Ah, i vinga amunt, que hi haurà món. Jo no ho veuré segurament, però la gent jove no sé si arribarà a veure què passarà a Eivissa. Perquè que no es pot, nosaltres deien que no es pot seguir més. Més carreteres, claro. Més cotxes, més gasto. Més farmàcies, més escoles, més hospitals. Però hasta on pot créixer una illa? Una illa no pot anar augmentant de territori. El territori és el que és, igual que Mallorca. Menorca que s'han sabut un poc més reconduir el turisme. Ara pareix que també se'ls ha desmadrat un poc, però Mallorca ha sigut més que nosaltres. Nosaltres no han sigut. Quan m'ho donat compte, ja no tenia remei. Diuen que sí que té remei. Bueno, i de que me diguin quin remei que tenen.
2: O duit una vida paral·lela a la de professora?
1: Ui, si és que el lío que hi havia, el lío que era.
2: Sempre m'ho va agradar.
1: Jo crec que tots els líos que...
2: Éreu de pegar vots dins dels vaciots.
1: Lío que hi havia, lío que era. Vulguen o no vulguen? Conscient o inconscient? Sí, bueno, jo era el temps quan hi havia el de la falange. Llavors hi havia que les dones havien de fer servici social, que no entenc per què, perquè bé, havien de demanar permís per tot. I inclús per treure's el carnet i per tot. Havien de fer 6 mesos servici social. Clar, llavors, ara tothom té cotxe. Però, per exemple, a pal de l'any 80, que llavors no tenia tothom cotxe. Clar, si havien de venir de Santa Eulari, en el camión, que dèiem nosaltres, llavors dèiem els camions, llavors autobusos no, llavors dèiem camión. Que ho eren, els camions. I havien de venir a Eivissa per treure-se un servici social mig any, molta gent no podia fer-ho. Aleshores jo vaig dir, clar, si em fan delegada de secció femenina, jo els faré servici social a Santa Eulària. I em feia, sí, vinga, que t'hi feim. Va nombrar delegada, que no era res, però bueno. I vam fer servici social, tota la gent que estava en els hotels i la gent dels comerços, vam fer servici social allà. No sé, un dia em van venir a buscar per això de les eleccions i vaig pensar que era molt fàcil. Jo, clar, quan un té 20 anys, 23, tot li pareix que és molt fàcil. I, bueno, em vaig presentar a eleccions i jo eren els temps que les dones no havien de sortir a eleccions. Vaig ser la primera regidora a Santa Eulària de dones i vaig estar 4 anys. I llavors em van venir a buscar també per Sant Joan i també vaig sortir i allà vaig estar 12 anys. És a dir, que 12, 4, 16 anys de regidora. Ja vaig saber el que era la política. Bueno, i després pues, he anat fent i... En fi, i després vam anar a Santa Lletrudis i allà a Santa Lletrudis vaig estar molt bé. Amb Antoni, Llucià i sa dona van fundar un grup de ball, que encara és un bon grup, ho és ara. I, bueno, i van fer festes, i van fer festa dels majors, i van fer festa dels reis, que no havia hagut mai allí, bueno, que encara també es fan, eh? Vull dir que després de 30 i escaig d'anys encara es fan. I després ja vaig venir cap aquí, i també, clar, allà era un poc lluny per anar en el ball pagès, vaig fundar un altre grup aquí, i, bueno, en tots els fregats. En tots els fregats, jo crec que hem fet tots els fregats. I, però, bueno, alguna cosa ho havia de fer.
2: Ho heu ballat, de petita?
1: No, no, no, no. Jo, de ball no sé res més que ensenyar, que no en sé, ensenyar a tocar castanyoles. Que no en sé tocar, però han ensenyat a tots els al·lots. Que no s'entén com, però bueno, jo sabia com es tocava, engelots. No havia ballat, però m'ha agradat molt tot el Louis Vicent. Jo, de Menorca, jo he nascut a Menorca, però a mi m'ha agradat molt tot el Louis Vicent. Mobles, cases, els instruments, els vestits, molt. De fet, pues, la meva riquesa pues, ha set, ja es veu, anar acaparant coses d'Eivissa. Cosa que vaig dir, puc aconseguir-la, però jo no és cara, eh?
2: La cultura d'Eivissa és bastant peculiar perquè es va crear com un poc aïllada.
1: És que clar, és que Eivissa i Mallorca estan tan prop i estan tan lluny...
2: Però són molt diferents.
1: Per això, estan tan prop.
2: Així com Menorca i sí. Mallorca culturalment, l'organització social és un poc semblant... Aquí vos organitzar, no hi ha pobles, hi ha parròquies, la gent era com més autònoma i...
1: És que, clar, aquí s'ha notat molts anys l'aïllament, pues, veritat. L'aïllament d'estacar l'any 1700 i pico, llavors. Es van començar a fer pobles, però les cases, sí, efectivament, no són molt antics els pobles. I tot necessita, pues, un nucli, veritat. El nucli eren... les iglesias. Ja està que va venir el primer bisbe i va començar pues, a fer les iglesias. Llavors, als rededors anaven juntant la gent. Pues, la gent vivia molt aïllada. I la gent eivissenca és que és tan diferent la gent de Menorca i la gent de Mallorca que hasta pareix mentida, eh? Tan, tan prop. Menorca i Eivissa s'han entès, generalment. Però Mallorca i Eivissa... Són entès poc, eh? No d'ara, eh? D'ara i de llavors, allò. Perquè ara estic a vegades mirant les hemeroteques, eh? I no, antes de... És que, clar, la Diputació m'ho rebenta, pom, pim, pam. La Diputació, sí, però antes de la Diputació i després de la Diputació es dir que... no m'ho hem entès, no m'ho hem entès mai. Però no és poble, eh? No m'ho tenim que confondre. No és el mateix que no ens entenguem en su poble que no ens entenguem per mort dels polítics. Que aquí hi ha la diferència. Els polítics no s'han entès mai. Perquè la gent dels pobles, pues, tots tenim amics de Mallorca a Eivissa i d'Eivissa a Mallorca. Però els polítics, inclús del mateix Eivissa, a voltes no s'han preocupat d'Eivissa. No s'han preocupat del partit. Jo dic que el que necessitem no són polítics. Polítics m'ho sobren molts, buf, quasi tots. El que necessitem són gestors. Quan tenim un problema, on anem, la gestoria? Pues quan hi ha un problema, també hauríem d'anar en el gestor. I el gestor es distingeix del polític pues, en què el polític treballa per ell i pel partit. I el gestor treballa per ell i pel poble. I això no ho volen entendre la gent. I això no ho volen entendre la gent. I, clar, i Mallorca és que allà ja estava buscant i sempre que han pogut, jo dic que sempre que han pogut, Mallorca políticament m'ho ha rebentat. Però no d'ara, eh? d'ara i de sempre. Jo tinc uns escrits per allí que algun dia millor els publicaré. Però llavors... Diuen que és que dius la veritat, perds amistat. Jo penso que no. Que un amic, perquè li diguis la veritat, no perds amistat. Si perds amistat, però no és amic. Li dius la veritat. I és bé que políticament han tingut mals polítics i no han tingut gestors. No, però bueno. Llavors si ho arreglen algun dia. Jo ja no els hi puc arreglar. Jo els hi he pogut dir com haurien de fer algunes coses. Perquè una cosa que és bona per Eivissa és bona. I si no és bona, doncs no és bona. Però no perquè ho digui aquest polític ni ho diguis altre polític. I bé, nosaltres sempre deien que mos havien de fer independents, també. A Eivissa, perquè no el necessitàvem nosaltres, som molt rics, aquí vivim molt bé, i sempre dic, mos havien d'independents. Tens una idea, oh, cap idea, algun dia potser passarà, eh? Passarà. Ara, per exemple, Formentera, que ha aconseguit pues, que tindrà un senador, eh? El que li ha costat, doncs... Pues, o si funciona un poc millor, que no tingui que dependre tant d'Eivissa. Es té que anar espavilant. Antes la gent no sabia llegir ni escriure, i havien d'anar amb un fascicle i fes una carta. Avui en dia qualsevol persona amb un ordenador fa una carta. I no en necessita. Qualsevol. Però bueno.
2: Jo sí que tinc la sensació que el caràcter d'eivissenc és molt diferent del caràcter mallorquí.
1: Sí, sí, sí, sí. No té res a veure un eivissenc amb un mallorquí, no, de veritat que no.
2: Com sou els eivissencs?
1: Pues eivissenc, som també recelant moltes vegades de les coses, eh? És a dir, que ho tenim com Santo Tomàs, eh? Ver para creer. I clar, com que ens set molt enganyats moltes voltes, pues antes de fer una cosa, pues m'ho la mirant per tots els caires. I el que passa que una vegada que ho hem comprovat, pues... si hem trobat un amic, ha estat un amic de veritat, eh? Però no un amic que et vingui aquí per ser amic, per treure-te pues, beneficis per ells i no per nosaltres. Nosaltres, mira, els pagesos sempre dèiem que... ara ja no tant, claro, perquè la gent va molt pel carrer i pels terços i pels carreteres. Però quan passava un cotxe o una moto, això, sempre... Sempre hi havia ulls que sabien qui havia passat i qui no havia passat, eh? És a dir que no per estar aïllat no vol dir que no es preocupassin de les coses que passaven al redor, eh? I la comunicació que es tenien, pues, potser la tenien, però se'n reservaven per ells. I sí, sí, són molt diferents. I vissencs, no sé, som un poc especials nosaltres, però bueno.
2: Què tal la teva experiència com a regidora?
1: Jo, en realitat, Santa Eulària no vaig poder fer quasi res per no dir res. Jo era de suposició de 22 homes, de 20 homes i una dona. Per això no em va preocupar, això no vaig tenir cap problema. Però clar, vaig poder fer molt poca cosa. També bé que feies proposicions i... Sí, sí, que està molt bé, però entenc que no. Sí que està molt bé, sí, però no. No, únicament vaig poder tirar endavant una biblioteca, que per jo va ser molt, una biblioteca que en realitat va ser la primera biblioteca pues, municipal que es va fer a Eivissa, a tota l'illa. No n'hi havia cap de biblioteca municipal. Hi havia la caixa de pensions i aquí s'acabó, però municipal no n'hi havia. Això sí que ho vaig poder fer. Però poques coses van poder fer, perquè la suposició, en realitat, en que tinguis raó, jo no sé si tens raó, però com que ho has dit tu, pues, no es pot fer. Llavors, Sant Joan sí que van poder fer moltes més coses. Quatre anys van poder estar a l'equip de govern. Jo vaig estar a Cultura, però a Sant Joan era una banda molt petiteta que en realitat s'hi poden fer. Bueno, s'hi poden fer coses també, eh? Em dedicava pues, a les escoles i... Però... no sé, si no tens molta majoria, no pots fer gaire cosa. Però molt que li expliquis, molt... Bé, coses i fets, sí, però tens que enfadar-te i dir-li que això no és així, bueno, i... Jo, la veritat és que va ser uns anys molt positius per jo. No em vaig crear, doncs jo, em vaig crear molt pocs enemics, de veritat, i penso que en tots els regidors... Penso que en tots els regidors que vaig estar, El que dèiem avui en dia, ell podia anar a fer una cervesa. Pens que amb tots, tant si són d'esquerres, com de dretes, com són comunistes, com són de Vox, amb tots els regidors. Jo una cosa era la política i l'altra cosa era la amistat. I en aquest sentit, pues, jo no em vaig sentir discriminada en lo polític, sí, perquè jo no tenia veu, però no tenia vot. Però en l'altre, jo està molt bé, encara des que quedam, que ja no començam a quedar pocs des de l'any 79, quedam pocs, pues, estic molt bona en relació.
2: Clar, és que vas viure els anys de la transició i de la democràcia.
1: Claro. Nosaltres vam ser el primer ajuntament democràtic que deien l'any 79. Primer ajuntament. Llavors tot era a dedòmetro. I sí, vaig estar bé. Ja dic, molt amiga en tots els regidors. I en Sant Joan també, eh? Vull dir que no és allò que quan sortíssim a voltes de... Ah, que te'n vas ara? No vas amb els socialistes? Bé, i que... Ah, no, però quin problema hi ha a fer una cervesa amb els socialistes? Eh? O que em baixin en su cotxe a Eivissa, o que els hi baixi? És a dir, tenen que distingir entre el que és una cosa política i l'altra cosa és la persona. I aquest és el problema que tenen, que és que no són del teu partit, ja tenen que ser els teus enemics. Oh, doncs pues no és així, perquè posem una escala aquí, jo penso que aquí s'han ido a quasi tots els partits. Nosaltres ens duim estupendament, eh? L'amistat és l'amistat, els veïns és veïns, la política és la política, i tens que fer-ho entendre. Però això de que passi un... mira, aquell és socialista. Bueno, i què vols dir amb això? Jo, mira, nosaltres teníem un alcalde que sempre mos deia... Una vegada jo estava esperant fora del despatx de l'alcalde. I va venir un home i el va fer passar primer que jo. Jo vaig pensar, però bueno, jo era primer. I quan vaig entrar vaig dir ell, li vaig dir, escolti, miri, que jo era primer, eh? Diu, sí, ja ho sé, que eres primer. Diu, però aquest que ha entrat no és dels nostres. I li he fet entrar per veure si el fèiem dels nostres. I vaig dir, ah, bueno, per això vull dir que... Hi ha que tractar la gent, si no són de nostre, si us dus cap a tu, eh? No despreciar-lo, perquè despreciar-lo no aconseguiràs res. I, bueno, és que la política... Jo dic que quan s'hi fiques a política, com això, és pare polític i la mare política, quan s'hi fiques a política, mal assumpte.
2: Parlem un poc de la teva vida com a professora. On vas estar donant classes, de què?
1: Bueno, pues jo vaig estar donant classes, quasi sempre he estat donant classes de geografia i història.
2: T'ha agradat donar classes?
1: Sí, m'ha agradat, sí. Jo dic que... M'ha agradat, sí. Jo dic que...

0: vaig fer una segona carrera, que llavors la vaig poder fer aquí, que era ATS, infermera. I guanyaven més les infermeres que els mestres. Però no servia per infermera. És a dir, tinc el títol per allà, però llevat del títol no sé res d'infermera ni m'ha agradat mai. És a dir, allò sí que hagués estat un sacrifici per anar a un hospital i tractar els malalts. I allò sí que hagués estat un sacrifici i una feina pesada. Ara, el d'anar a l'escola, doncs no m'ha passat mai. Mai. En qualsevol escola. De fet, Fuerteventura, que va ser la primera en propietat que vaig tenir, doncs hi tinc molt bones amistats, he anat un parell de vegades i molt bé, molt ben la gent. Vull dir que no. Claro, sempre hi ha diferències, a voltes, perquè els seus fills sempre són, els fills d'un sempre són els més llestos, són els més bons, són els més de tot. Però sí, jo he estat molt bé. I si jo fer història, doncs m'agradava, que és el que donava, que és el que més m'agrada de la història, i sí, he estat bé, jo sí.
1: També vas viure aquell moment de ressorgiment i de recuperació de les arrels eivissenques en un moment en què semblava que tot això estava a punt de desaparèixer. Per exemple, el ball pagès, el cant pagès, hi va aquell moment de transició en què la modernitat semblava que podia rompre les baules de transmissió
0: Sí, però
1: de...
0: aquí no, perquè mira, l'any 83, que vam crear els grups Santa Gertrudis, semblava que n'hi havia menys, hi havia menys grups, i perquè, clar, la guerra pues, va trastocat molt, molt tot, va trastocar pues, per exemple, va trastocar les festes en els pous, que llavors no es podien reunir la gent, el dret de reunió, no es podien reunir, van llevar-se, pues, els balls es van llevar, les joies en la guerra es van tenir molt amagades perquè si no a prou en van ja desaparèixer, veritat, es van d'entregar i clar, la gent pues, tenia un cert recel. Però llavors cap a l'any 80 pues, va tornar a donar-li pues, un fort despitge. Es va espitjar molt, es va despitjar molt, molt, molt, no amb força, però sí amb idees de que havien de tornar pues, a estimar almenys el nostre, que el coneguéssim, que els nostres fills, bueno, jo no he tingut, però és que n'ha tingut, coneguéssim el que havia estat sa vida eivissa. Va ser una vida pues, de subsistència, va ser una vida de treball, va ser una vida de sacrifici, perquè les famílies tenien molts de fills, les terres pues, donaven el que donaven, sobretot les que no tenien aigua. Hi va haver pues, cap a l'any de 60 i 50 i pico que la gent van ser el que ara nosaltres predicant que no els volem, els emigrants, molts emigrants sobretot a Argentina, i Estats Units, se va anar molta gent d'Eivissa perquè, clar, que no hi havia. Uns van tornar i van poder comprar finques aquí, els altres mesquins van tornar sense res, els altres no van tornar. És a dir, que haurien de també pues, comprendre el que passa en els migrants que venen aquí. Aquí nosaltres ara, no, com que estan molt bé, no m'ho recordem perquè són nets, o besnets, és que ja estan. Però del que vam passar en altres, que m'ho vam fer deixar una terra sense res, sense res, amb una maleteta, és que se't duia maleteta, és que duia maleteta. I vam haver de lluitar molt. I, bueno, i ara, entre poc i massa diuen que la mesura passa. Ara tothom, si s'estima molt Eivissa, és molt fàcil de dir que t'estimes Mallorca i que t'estimes Eivissa, però de boquilla és molt fàcil. Com que no costa res, però algo tens que portar tu, no només dir-ho, per dir que t'estimes Eivissa. Algo. És a dir, no perquè passi un carrer per allí i t'agafin tres pals de terra. Oh, és que m'han agafat una terra per un camí que... Oh, pues, la manera d'estimar els altres, És a dir, que volem conservar lo nostre, però també rebentar-lo dels altres. No,

0: Tenim que ser comprensius i si estimam, estimam de veritat. Jo penso que sí, que m'he estimat a Eivissa i penso que ho he demostrat. És a dir, jo, per exemple, tinc una mostra, no sé si la coneixes, d'un museu que hi ha a Sant Antoni, que és el Molí d'en Simó, que jo no ho he donat, però ho he cedit per 25 anys. Tot el que tenia darrere casa, quan espardenyes, quan a flautes, flautes n'hi he deixat 40. A Castanyoles, 11 parells. En fi, cotxilles. Una riquesa, perquè peces úniques, pues, que pagant no els trobaràs. I donat sort que jo tenia, també ho he deixat allí per 25 anys. Ara ja són 23. Pronto seran 22. Bueno, a Eivissa, els polítics per la cultura d'Eivissa es diuen sí que han fet molt. Jo sempre els dic que han fet molt poc. Molt poc. Molta carretera, molta casa, molt d'anar per fires, per fires per fora d'Eivissa perquè vingui turisme, quan m'ho sobra ja turisme, però per l'Eivissa i Eivissa no han fet a prou. La cultura no està prou promocionada, ni... bueno, jo que va ser a dalt de Can Pau, que sempre m'ha enfadat. La cultura és el darrer. La cultura i agricultura sembla que són ses dues facetes que sa gent, en el que s'obre dels pressupostos, el remanent dels pressupostos. No, primer tenen que anar per això, anar per allò, i no pensen que sa cultura és sa base de... sa cultura, i digui jo, i sanitat, i la sanitat se base de tot poble. Però això no dona duros. I el que no dona duros, molts no s'ho creuen. Però bueno.
1: Supos que deu ser complicat, no?, encaixar la imatge de la Eivissa que vas conèixer tu de petita en la imatge de la Eivissa contemporània.
0: Bueno, com que això no s'ha fet d'un dia per l'altre, sinó que s'ha fet d'una forma pausada i ven els canvis i alguns assimilant-los i els altres pues, no assimilant-los, uns entendre-los i els altres no entendre-los, i ara només ens faltava pues, lo de la intel·ligència artificial, veritat que sí, això sí que està trastornant, perquè la intel·ligència artificial té coses bones i coses no tan bones, veritat que sí, i segons quina intel·ligència artificial pues, mal assumpto per la gent. Per moltes coses, per la informació i per escriptors i per moltes coses. Heu que estudiar molt aquest canvi que es vol fer, que es vol fer tan de pressa. Jo penso que si la gent que s'han mort fa 50 anys tornassin a venir, jo crec que es moririen de susto del que està passant.
2: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a Carmen Tur pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies també al gran Toni Llucià, que va ser qui ens va proposar aquesta entrevista. Us recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ib3.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Brennan Barchi amb Johan Bertlich i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo de banda s'ordinador, Òscar Amores a suport visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 658 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge de 7 de maig de 2026. I abans de res, dues cosetes. Primer de tot, mos volem fer ressò que per part del Consell Insular de Mallorca, les rondalles mallorquines han estat catalogades com bé d'interès cultural i immaterial. I crec, bé, de fet, per això, des de fa anys tenim la secció precisament on recoïm, no?, on tractant de divulgar allò, la nostra secció de contes i rondalles i d'altres semblants, no?, de les nostres illes, perquè pensant que s'han de fer arribar en el públic. Perquè, com sempre dic, no?, tot el que es pot extreure d'aquestes antigues històries que els nostres avantpassats i també els nostres majors han anat transmetent d'un en els altres. Així que des d'aquí la nostra alegria, no?, i també el nostre reconeixement a totes aquelles persones que s'han anat dedicant a recollir-les perquè d'altres les puguem difondre. Les mallorquines i les restes de les nostres illes, clar que sí. Així que bona feina i a seguir tractant de donar-li visibilitat, nosaltres, aquí a Font de Misteris, mentre mos deixin, és el que tractarem de seguir fent.

0: I, per altra banda, informar a qui pugui interessar que el proper dissabte, que serà dia 23 de maig de 2026, està previst l'estrena de la segona temporada de Font de Misteris a IB3 Televisió, on ja, bé, com ja vàrem fer la primera temporada, no? El que feim és dur una mica el format d'aquest programa de ràdio cap a la tele. I avui volem agrair a totes les persones que ho heu fet possible i bé, que esperem que vos agradi, ja mos anireu contant que vos sembla, els vostres comentaris, suggerències i el que mos vulgueu dir. Ara, sí, ara no sé si anar a sumar-hi o començar amb el que vull comentar. Bé, realment tampoc és començar, és continuar, perquè tot el tema dels ovnis i la possibilitat o no de ser visitat per naus estranyes, tot això està agafant molta força i protagonisme en el darrer temps, així que volia començar amb això. Però sí, primer farem sumari, formes de contacte per quan vegeu el programa de tele si mos voleu comentar i res, i començam. Cinto sumari, Miguel.
1: Començarem aquest programa 658 de Font de Misteris comentant el tema dels arxius que va desclassificant el govern dels Estats Units perquè és un tema que seguirà donant que parlar. Al Món Diversos d'avui ens volem centrar en un episodi històric com va ser la relació de Balears i l'expedició francesa contra la Ger de l'any 1830. Què passava a les nostres illes en aquell moment i quina relació té amb aquest episodi? I al Contes i rondalles de Nairana Font coneixerem de les rondalles mallorquines d'en Alcover la història anomenada com Sant Vicenç Ferrer i en Simonot. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Ens podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'App Plus ho podeu fer a ib3.org i a ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre al vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web fontdemisteris.com.

I de, com deia, permeteu-me, és que jo crec que és obligat, no?, que tornem amb el tema dels expedients i les investigacions damunt del que ara es diuen UAPs, els ovnis. Tot allò que sobrevola i que es mou pel cel o per l'espai i que no tenim una clara, direm, definició del que pot ser. I és que es veu que, aprofitant que els Estats Units han començat a posar-se de manera seriosa a fer pública molta informació, ara hi ha altres països que s'afegeixen en això. Així ho diuen el manco del Japó.

A part de que ja que es va fent més punta, no, del que es va mostrar en la direm que primera gran desclassificació, la de fa uns pocs dies, on troben coses que criden molt l'atenció, com per exemple, hi ha un objecte que es veu, un vídeo que vola, que és com una estrella de 8 puntes, que diuen que va ser detectada mitjançant infrarojos militars. Les puntes aquestes que té són de diferents mides, diguéssim, és com si fos una estrella, o allò me recorda també una mica un floquet de neu, i bé, es mou com de manera estranya, com surant, volant, si voleu, però com a sense destinació ni cap sentit, no? Va anant d'una banda a l'altra, ja dic, com a volant, però sense anar enlloc, i va deixant com una mena d'estela. I és molt cridadís, i encara més quan un veu en què es podria comparar allò que va ser gravat pels militars nord-americans l'any 2013.

Hi ha qui diu que es podria comparar amb la descripció de certs tipus d'àngels o d'ésser sobrenatural del mateix tipus, no?, del que coneixem com a àngels. Que, per cert, poc han tractat el tema dels àngels a Font de Misteris. No? Però en el que volia dir. Damunt d'aquesta mena d'estrella que sura, fins i tot hi ha qui ho compara en certs passatges de la Bíblia, com l'Eclesiàstic o també en el llibre d'Ezequiel, on mos parla d'aquell carro al cel o les rodes aquestes també del cel, si ve de dir que ho està mirant i tampoc veig tanta semblança, que tot s'ha de dir. Però el que anava, és brutal com descriveix la Bíblia objectes al cel, sí, però no és el que jo he trobat tan semblant en aquesta figura, en aquest vídeo dels militars, o el manco jo no he trobat tanta semblança.

Ara bé, sempre ha d'haver qui posi una mica de... Bé, aquí cadascú que utilitzi el seu adjectiu. Jo no en diré cap, eh? Però és que en Sean Kirkpatrick, és un exoficial d'intel·ligència i també físic, que a més va ser director precisament de la coneguda com a ARO, és a dir, el Departament Oficial dels Estats Units per a la resolució d'anomalies en tots els dominis, que així se diu, que en definitiva és l'organisme que s'encarrega de la recerca d'aquestes coses, ha dit, referit a aquesta curiosa figura en forma d'estrella que es veu volar, que probablement es tracta d'un efecte visual causat per un motor a reacció que està calent. I tu, Borja, espera a dir res, per favor. Diu que això és perquè els infrarojos moderns capten la calor, no la llum. Diu també que els motors tenen un efecte tèrmic llarg i que poden crear formes que semblen impossibles. No ho dic jo, eh? Així ho diu, per exemple, la revista National Geographic de fa uns dies, i diu que podria ser simplement la firma tèrmica d'un avió captada en el ángulo correcto con las turbulencias del aire creando esas puntas irregulares. Que amb això un es pot fer encara més preguntes. Perquè si és cert que ho va dir així, també podem fer punta del que va dir. Ah, també afegeix, referit a la seva feina a l'oficina aquesta, on s'investiguen casos estranys, i d'aquesta feina diu que res m'hauria fet més feliç que haver descobert tecnologia alienígena, però que després d'haver revisat anys i anys de material classificat, ell considera pràcticament nul·la la possibilitat de trobar evidència de vida extraterrestre en aquests arxius.

I si ara, com m'agrada fer, digueu-me tiquismiquis, eh? Però si un comença a tractar de filar prim, de treure-li punta, que deia, tal vegada la cosa no està tan clara. Per una banda, diu aquest senyor que aquella mena d'estrella que estava comentant, diu, probablement sigui un motor de reacció. Vos heu fixat? Clar, és que, si diu probablement, vol dir que no ho saben. Nosaltres tampoc, nosaltres no ho sabem, però és que ells tampoc. I també diu que considera pràcticament nul·la la possibilitat de trobar vida extraterrestre en aquests arxius que s'han fet públics. I clar, aquí tenim que probablement nul·la no vol dir que segur que no es pugui trobar. I per altra banda, també diu, dins aquests arxius. Ho limita, aquesta afirmació, en aquests arxius desclassificats. No parla d'altres possibles arxius o d'altres, el que sigui, altres possibilitats, altres albiraments, altres situacions. Així ho tenim, que si un aprofundeix, segueixen, i jo crec que això és el més interessant, el més captivador de tot això, si un aprofundeix, segueixen sorgint dubtes. Segueixen havent massa preguntes sense respostes. De fet, aquest va ser director de l'oficina aquella i després de tant de temps treuen tantes coses que no saben què són. No sé, però jo crec que no deixa de ser curiós.

0: I dins de tot això hi ha molt més, eh? Perquè, per exemple, hi ha allò de les llums a la superfície de la Lluna, que, pel que he vist, no descarten que pugui ser un objecte físic, no només llums, sinó un objecte físic. I, clar, la pregunta en aquest cas seria què feia un objecte físic desconegut als anys 70 a la superfície de la Lluna? O també hi ha un avió que diuen que va estar a prop de col·lisionar amb un estrany objecte cilíndric a prop de Nova York. Poca broma amb això. I crec que també s'ha de dir que, evidentment, hi ha informació que no l'ha entrat, que no surt a la llum, pel que sigui. O bé per motiu de seguretat, o bé per evitar nervis a la població, o tal vegada és per qualque altre motiu.
1: Jo, sincerament, vos he de dir que aquesta setmana he guardat una miqueta de repòs ufològic, per així dir-ho. He intentat quedar-me una miqueta a la barrera per no enfadar-me d'aquesta manera que m'enfado habitualment, com sabeu. Però és que hi ha per enfadar-se una miqueta, també. Sobretot amb aquestes declaracions d'en Kirkpatrick. És a dir, justament el vídeo que més recorregut ha tingut a xarxes des que se va desclassificar, que és precisament aquest des suposat o no avió reacció, sigui justament d'aquestes que plantegi tant de dubtes, que no saben molt bé què és, que sí, que no, que pot ser un avió, que pot ser... És o... Es va ajustat, i ho diré en tots els meus respectes, per no fer-se damunt, o mos volen fer passar per... És que, clar, si un ho pensa... És a dir, o no donen permès, o mos volen fer passar a nosaltres per lo que no som.
0: Perquè... Se tracta de la part de darrere d'una bioreacció que té una càrrega tèrmica i que ha fet això, i probablement, no ho sé.
1: Segurament és ben fàcil de comprovar si és o no és una bioreacció. Seguríssim. I més perquè... I això comentava l'altre dia a un... I això que m'hem mantingut una miqueta en el marge, vos ho dic. Però això comentava en Ivan de Gran Misteri, un dels grans divulgadors de misteris a Espanya actualment, que, clar, això són gravacions infrarotges, però també són gravacions bones, fetes a 4K. De fet, a qualque dels vídeos, ell ho mostra, se't escapa un fotograma de gravació bona.
0: I d'això quan...
1: I, és a dir, seria fàcil de comprovar el que és i el que no és.
0: Ja que et suposat fotograma que dius que se'ls va escapar o que se'ls va colar en aquests vídeos que tenen una resolució bastant dolenta, aquest vídeo, s'ha de dir, però si hi ha un altre que és en 4K que surt qualque cosa, jo ho vull veure, però, com vàrem estar comentant la setmana passada quan vàrem acabar el programa, ho vull veure de la pàgina oficial del govern dels Estats Units. Ja no me serveix que qualcú ho pengi, això. Que, de fet, si qualcú... Ara tu, Sergio, recordaràs el número de WhatsApp i això. Per si qualcú vol veure aquest vídeo, li podem enviar per WhatsApp o per correu electrònic o tot això, s'enllaç directe en aquest vídeo tan sorprenent d'aquesta estrella que diuen que és una bioreacció.
1: Però si voleu, per allà seguir amb un altre tema, el resum real del meu pare actual damunt aquest tema de la desclassificació OVNI està a un tall de bou que he preparat i que, si voleu, per m'escoltar.
0: Crec que no vull, però, Miguel, si vols, l'escoltarem.
2: Fantástico, amigos de Fronteras de la Ciencia. Tengo ante mi vista y pronto pasaré a mostrarles un documento que ha de cambiar la historia de la ciencia espacial. Veo ante mí un ser verduzco, arrugado, con el rostro cubierto de escamas, pelos y verrugas, de aire siniestro, amenazante, casi diría repugnante. Tiene entre sus extremidades superiores un extraño cilindro metálico.
3: El termo. Es mi señora.
0: Ay. ja sabia jo que no t'havíem de deixar posar un tall al manco. En aquest cas, t'has anat a un dels grans, a Les Luthiers, però crec que sí que pot servir, com a representació del que tal vegada volem transmetre. Crec que és molt, molt interessant. Però, efectivament, has dit, mos anem a altres coses, perquè ara, si vos sembla, anem en la secció d'en Sergio Ribó.

0: bé, mos n'am, deixam, de moment, el tema dels expedients queixos. Ja si un cas, després el reprendrem, i si no, a properes edicions de Font de Misteris. Anam ara en la teva secció, Sergio Rigomont Diversos, amb mos dues històries que mos serveixen per endinsar-nos més, no?, en la nostra pròpia intrahistòria i enca. Així que, quan vulgui, Sergio Rigomont.
1: Idò, avui a Mondiversos, com les darreres setmanes, seguim entre la mà i la terra, i avui volem centrar-nos en un altre episodi poc conegut. Aquesta setmana ens centrarem en la relació entre les Balears i l'expedició francesa contra el Ger de l'any 1830. Això ho farem a partir de l'article de Juan Bautista Vilar, Les Baleares i l'expedició francesa a l'Alger, en 1830, publicat a la revista Mallorca. El punt de partida és important, perquè feia anys que la qüestió de l'Alger passava damunt les potències europees. Des del començament del segle XIX, Espanya havia intentat impulsar una expedició internacional contra els estats barbariscos, però les grans potències reunides, després del Congrés de Viena, no hi mostraren un interès real. Mentrestant, els atacs corsaris i les extensions a la Mediterrània continuaven i diferents estats actuaren pel seu compte. En aquest context, Mahó apareixeria ja com un punt de suport logístic de primer ordre per a les operacions navals a la Mediterrània Occidental. I quan les relacions entre França i l'Alger se rompen definitivament a començaments de 1830, París prepara una gran expedició militar. Espanya formalment no s'hi suma, però això no vol dir que les Balears quedessin en el marge, tot el contrari. Segons explica Vilar, el govern espanyol permeté que la intendència francesa contractés a les Balears els subministraments necessaris per moure aquella enorme maquinària bèl·lica, desenes de milers de soldats, milers de cavalls, més d'un centenar de vaixells de guerra i centenars de transports. A més, s'autoritzà l'ús de ports balears i fins i tot l'obertura a Menorca d'un hospital per atendre ferits i malalts de campanya. I aquí és on la història agafa una dimensió on les Balears seran, en part, els protagonistes. El gran comboi expedicionari sortí de Toló a finals de maig de 1830, però el mal temps alterà els plans. Després d'albirar a Menorca i Mallorca, el vent fort i la mala mar obligaren l'almirall Duperre a cercar refugi a la badia de Palma i altres ports balears. Diverses unitats de l'esquadra anaren confluint sobre Palma i hi estaren uns 10 dies, entre el 1 i el 10 de juny. Aquella estada va convertir temporalment la ciutat en una peça clau de l'operatiu francès. I els francesos foren rebuts, diu Vilar, amb gran franquesa pels habitants de Mallorca i també per les tropes de la guarnició, que organitzaren festes, balls i recepcions, a més de facilitar totes les provisions que necessitava l'esquadra. Palma no només servia de refugi marítim, sinó com un espai d'acollida, d'avituallament i també de sociabilitat. De fet, alguns dels visitants francesos quedaran fascinats per Mallorca. Vilar recull el testimoni de l'intendent Reynal, que lloà la bellesa de Palma, la badia, la fertilitat de l'illa, la suavitat del clima i fins i tot la qualitat de les taronges molt apreciades a França. Finalment, el 10 de juny, aprofitant una millora d'estens, l'expedició se posa en marxa cap al litoral algerià. El desembarcament se produïa a prop de Sidi Farrouch. Des d'allà, l'exèrcit francès avançava cap a l'Alger, mentre la flota del rei quedava immobilitzada dins el port. L'article assenyala que la resistència existí i que la conquesta no fou incruenta, és a dir, es va derramar sang, però el desenllaç acabà sent favorable per als francesos. La ciutat capitulà després de setmanes de bombardeig i presó militar, i la caiguda del Ger va ser celebrada a Europa com un gran esdeveniment polític i militar. Ara bé, si Palma va tenir un paper de refugi i escala, Mahó també va adquirir una funció encara més decisiva. Segons explica Vilar, Menorca s'ha convertit en un punt de suport, hospital i també base de proveïment dels francesos. La posició geogràfica dels Pormones, la seva infraestructura i la seva tradició com a plaça estratègica el feien ideal per acollir instal·lacions sanitàries i també logístiques. A Vilacarlos, a prop de Mahó, s'hi condicionaren edificis militars i també exagerat per convertir-los en hospitals de campanya. Hi arribaren metges, material sanitari i tropes encarregades de custodiar aquests establiments que havien d'estar relativament allò civil. Pel que fa a les xifres, podem dir que impressionen, perquè el 25 de juny els hospitals haveren ja els primers centenars de pacients. Durant la primera quinzena de juliol ingressaren milers de ferits i malalts, afectats també per ferides greus, amputacions, gangrena, disenteria i altres patologies agreujades per la calor estival i també les duríssimes condicions de la campanya. El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població menorquina. Per al mateix temps, tota aquella maquinària també va activar l'economia local. Comerciants, hortalans, menorquins subministraven als hospitals i a l'administració francesa allò que necessitaven. Aliments, roba, utensilis, provisions de tot tipus. Més de 200 espanyols prestaven servei en els hospitals com a infermers, auxiliars, cuiners o bugaders. I també hi participaren moltes dones. I encara més, en Vilar explica que els menorquins també participaren en el proveïment directe de l'exèrcit expedicionari a l'Algèria. Les embarcacions de Silla transportaven provisions fresques cap a quarteraments francesos de Nord-Àfrica fins en el punt que pescadors i mercaders trobaren en aquella activitat una oportunitat. I les conseqüències no acabaran en la presa de l'Alger. Un dels aspectes més interessants també és precisament el que passa després. Quan la campanya conclou i la presència francesa se consolida, nombrosos menorquins i també habitants de la resta de les Balears varen acabar establint-se a la nova colònia. En Milar assenyara que en els primers anys de dominació francesa s'instal·laren milers de menorquins i que a mitjans de segle hi havia també milers de mallorquins residents a l'Algèria. Tant és així que la denominació de Mahoners arriba a emprar-se de manera genèrica per referir-se a molts balears establerts en aquella Terra Nova. Com us pareix?

tan greu va ser aquella arribada de gent ferida, malalta, etc, que se va fer un cementiri només per aquesta gent. Però has demanat que m'ho pareix. Jo m'ho pareix fascinant, com sempre, però per tot el que podem extreure i també per tot el que desconeixem. No? Com per exemple, Alaior es va veure despoblada per mort d'aquella emigració cap a Argel, que, com has dit, va ser tanta l'emigració que va haver des de Menorca cap allà que dir maonès era com dir balear, una mica com a l'Argentina, on dir gallego a qualcú és sinònim de dir-li espanyol. I en aquell cas, el maonès també era la manera de referir-se a la llengua de Balears. I, de fet, així es referia, en el nostre idioma, la nostra llengua, un d'aquells descendents d'aquella emigració massiva de Menorca cap a l'Argèlia francesa. Entre 1830 i 1850 tenc a les meves notes que hi varen anar d'haver 9.500 persones, que és moltíssima de gent. I entre aquestes 9.500 persones, i és per això que jo ho tenia en les meves notes, hi va anar na Caterina Maria Cardona, que va néixer a Menorca i que ja un pic allà a l'Argèlia francesa va tenir una filla, que era na Catalina Elena Sintes Cardona, llinatges ben menorquins, i d'aquesta senyora era sa mare d'en Albert Camus. Vaja quines coses.

0: n'Albert Camí, el Nobel de Literatura, que deia que la seva llengua materna era precisament els maones. I de res que mos pot servir, no, com deia, com a exemple de tot el que m'agrada dir sempre, no, tot el que podem extreure, no, d'aquestes píndoles que mos dus, Sergio, a la teva secció. Així que moltes gràcies. Fem una petita pausa i tot d'una continuam aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
3: A llegir un conte amb el meu fill.
4: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
5: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
6: Rentar dents, rentar cara.
7: I me passes fil dental.
8: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
9: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
1: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
9: I me despert 7 hores després.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara a la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque contarella, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dus per avui?
1: Bé, estàu parlant de coses que es veuen al cel. Evidentment, jo no entraré en això, no és la meva funció ni tampoc opinaré, ja ho saps, però sí que podem contar un parell on el protagonisme el té precisament això d'éssers que volen. Però potser no com vos esperau. Així que començaré per aquesta. Està estreta del volum 5è de les rondalles mallorquines en Alcover. Es titula Sant Vicenç Ferrer i en Simonet. I conta tal que així. Quan Sant Vicenç Ferrer anava pel món, predica que predica amb una partida de frares, sentiren a dir d'un bruixot molt famós, anomenat Simonet, que duia molta de gent al darrere, i que tal dia i a tal poble havia dit que s'empullaria al cel davant tothom. S'hi presentà Sant Vicenç aquell dia amb tota la seva companyia, i troben tot el poble reunit, i un cadafal al mig de la plaça, i en Simonet que hi predicava, i tothom escoltant-lo, bocabadada i sense clucar els ulls. Perquè veieu que tot quan vos he dit és veritat, ara mateix m'empullaré en el cel, i en Simonet ja has partit per amunt i per amunt. Estava esglaiat i amb els cabells drets. Els frares no s'aturaven de dir a Sant Vicenç: «Fra Vicenç, posau-hi remei, capturau-lo, per amor de Déu. Tothom se farà d'ell, si no el capturau». «Deixau-lo fer», deia Sant Vicenç, «que com més amunt se farà, més bon esclat pegarà». I en Simonet, per amunt i per amunt, i tothom que ja deia «no hi ha remei, encara serà veritat el que diu aquest home».

Quan ja havia pujat tan tant que ja arribaven els niguls, Sant Vicenç li fa la senyal de la creu. Aleshores, els dimonis, que eren els qui els empullaven per fer creure tota aquella gent que la doctrina d'en Simonet era la verdadera, i així convertir-los a tots, davant la senyal de la creu que els va fer Sant Vicenç, els dimonis aquells quedaren com arronsats i amollen en Simonet, que pren cap avall tot dret, sense fer cap voltereta. I quan pega en terra, se va fer mil venes.

tothom romangué aborrenat. No sabien què els hi passava. Aquí Sant Vicenç puja damunt d'escadafal i els deixa caure un sermó d'aquells tan rimats que solia fer i va convertir tots els que en Simonet havia desbaratat.

I anem ara amb un altre on també trobem, direm, que fenòmens pel cel que no haurien de ser-hi. En aquest cas, ens anem al poble de Vilafranca de Conflent, on, segons ens conta David Martí, el seu llibre Llegendes de bruixes i altres històries dels boscos, allà es va començar a sospitar d'una veïna de per allà, després de comprovar que cada dissabte, al voltant de la mitjanit, sortia per la xemeneia de casa seva, encavalcada en una escombra i es dirigia al cim del Canigó. Un home, un d'aquells dissabtes, va aconseguir enfilar-se a la teulada de la casa de la bruixa i es va esperar que aquesta iniciés el seu viatge pel cel. Just quan sortia per la xemeneia, amb la seva escombra, s'hi va agafar ben fort i junts van sortir volant pel cel. La bruixa, en veure que l'intrus no la deixava anar, va acabar accedint a la seva petició, però hi va posar una condició. D'acord, deixaré que venguis amb mi a l'aquelarre que celebram al cim del Canigó, però m'has de prometre que faràs exactament tot el que facin els altres. Si et despistes i descobreixen que ets un impostor, ho pagaràs amb la teva vida. Ho has entès bé? L'home, que no era capaç de parlar per culpa de la por que tenia, es va limitar a moure el cap dient que sí. Uns quants minuts després van aterrar al cim de la muntanya i van veure que ja s'havien aplegat totes les amigues de la bruixa, tant lletges i velles com ella.

De seguida es van acostar a una gran foguera i allà van veure el dimoni, que havia adoptat la forma d'un boc. Les bruixes i els bruixots que participaven a l'aplec van agafar-se les mans i van començar a ballar al voltant del diable fins que aquest els va ensenyar el cul. I un per un, els assistents es van haver de posar en filera per fer-li un petó.

Quan va arribar el torn de l'home, en comptes de vessar-li el cul, va agafar una agulla que sempre duia a sobre, ja que el seu ofici era el de sastre, i li va clavar tant endins com va poder. Desconcertat, el dimoni va començar a udolar i saltar com un possès, mentre una ràbia incontrolable creixia dins seu. Maleït sigui aquest bruixot, amb aquesta barba tan punxeguda que du. No vull que em torni a vessar el cul mai més.

El sastre va aprofitar la confusió per marxar cap a Sayudeuma i, segons explicaven els més vells de la comarca, mai més no va voler tornar a trepitjar aquella muntanya carregada de misteris. Per la seva banda, el dimoni va estar un grapat d'anys sense poder seure per culpa d'aquell sastre que va estar a punt de perdre la vida en deixar-se portar per la curiositat. I com a càstig, mai més no es va tornar a celebrar cap altre aquelarre al cim del Canigó.

0: sempre, no? Tot el que es pot extreure de les rondalles i les llegendes. En aquesta primera, la de Sant Vicenç Ferrer i en Simonet, bé, hem de tenir present que Simonet és un llinatge benillenc, eh? Però jo crec que és evident que l'origen d'aquesta rondalla és un altre, perquè fa referència en Simó es Mag, que és un personatge bíblic que trobam en el llibre dels Fets, si no vaig errat, del Fet dels Apòstols, i del que els apòcrifs, els evangelis apòcrifs, conten qualque història ben semblant en aquesta atribuïda en Sant Vicenç Ferrer. I damunt de l'altra que has contada, també aquí podríem estar parlant molt de temps, perquè, per exemple, això de donar-li una besada en el cul, en el boc, era la manera de dir-li en el dimoni, a un aquelarre, que un es sometia a ell, no? Però a part del que podríem comentar damunt dels aquelarres, també me ve al cap un altre semblant de Formentera, amb bruixes, no?, que volen, on un també s'afegeix sense ser convidat a un d'aquests aquelarres, encara que en aquella formenterenca s'autoconvidat va ser el que va sortir mal parat. I després, una altra cosa, i també jo crec que és molt curiós, has parlat del cim del Canigó, el Canigó, com el poema d'en Verdaguer, d'en Jacint Verdaguer, aquell que es va ficar precisament en líos per la seva activitat com a exorcista. Crec que és molt desconeguda la dada de que en Verdaguer hagués exercit d'exorcista amb els problemes que això el va representar. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història. Moltes gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: Idò, com dèiem, no? Que volen seguir una mica amb el tema d'aquells arxius desclassificats per part del govern dels Estats Units fa no arriba una quinzena. I tu, Borja, que abans mos has dit que havies estat com a desconnectat i no sé què, però sí que has dit que volies comentar qualque cas d'aquest que surten, no?, en tota aquesta documentació. Ja està contant des de l'estrella, tampoc massa, no ha entrat en detall, s'ha entrat més amb el que deia el director de l'oficina, exdirector d'aquella oficina, però tu volies anar amb un altre cas.
1: Sí, volia anar amb un altre cas, perquè és veritat que aquesta setmana sí que ha estat una miqueta més retiradet, però tot una que se van publicar els expedients, evidentment, me'ls van tirar damunt i van començar a trascar. I n'hi ha un que m'apareix bastant adequat perquè comentem, perquè, bé, és breu, és només un recull d'informació sobre un testimoni i el que va veure, però de veres que val la pena. És de CFBI i du per número d'arxiu és 62011328 i mos diu lo següent. El dia 26 d'abril de 1967, on Paul L. Peller, en domicili en el número 1430 de Southwest 76 Street, a Miami, Florida, se va presentar a l'oficina de Miami i va facilitar la següent informació sobre un objecte actualment anomenat com a objecte volador no identificat que, segons ell, va poder fotografiar durant el mes de novembre de 1944. Contava que des de 1943 s'havia graduat a l'Acadèmia Aèria Alemanya i que va ser destinat com a membre de la Luftwaffe en el front rus. Cap a cercavalls del 44, el van rellevar d'aquest servei i el van destinar com a pilot de proves en un projecte d'alt secret a la Selva Negra d'Àustria. Va ser durant aquell temps que va observar l'aeronau. Tenia forma de plat, d'uns 21 peus de diàmetre, que vendrien a ser de més 6 metres i mig, anava controlat per ràdio i duia diversos motors de reacció, això és important, muntats a la part exterior. Segons va detallar, la part de fora girava entorn d'una cúpula central que romania ben quieta. La feina d'en Peller era fotografiar l'aparell mentre volava. Va assegurar que havia pogut conservar el negatiu d'una foto que va fer a 7.000 metres d'alçada, de més 20.000 peus. Una còpia d'aquest negatiu, per cert, apareix a la darrera pàgina d'aquest informe. I també s'hi troba una altra foto fixa que, segons diu, la va fer jugant-se a sa vida, on se veu l'objecte aparcat dins un hangar. Segons en Peller, l'aeronau va ser dissenyada per un tal Quer, no se sap res més, només aquest nom, un enginyer alemany des que ara mateix se desconeix on para. Suposava que en Quer va ser detingut per les forces aliades en acabar la guerra. En Peller va declarar que l'enginyer va mirar d'escapolir-se del reclutament alemany sense sort, ja que la Gestapo el va agafar a Viena entre finals del 43 i principis del 44. També pensava que els secrets d'aquest aparell varen caure en mans dels aliats. Deia que aquesta casta d'aeronau va ser la responsable d'haver batut pel cap baix un avió americà B-26. I més va donar dades sobre el combustible i el motor. Diu, entre altres coses, mescla combustible N2H4O en el cometílic CH3OH. En comptes de la mescla portadora d'oxigen de peròxid d'hidrogen, H2O2 en aigua. Dos motors de coet de 7 metres per 1,3 metres d'alçada, flux suau, propulsió rotativa, atenció amb aquest detall, a més de 2.000 metres per segon. És a dir, més de 7.000 quilòmetres per hora. En Peller va dir que va copiar aquestes dades d'un tauler que hi havia a la zona dels hangars.

va aclarar que havia guardat tota aquesta informació perquè se pensava que els Estats Units, també és interessant això, ja la tenia. Però s'havia anat preocupant veient-se notícies no confirmades sobre objectes semblants i que el govern negués tenir aquesta tecnologia. Ell creu que una arma així faria bon servei en el Vietnam i evitaria que moressin més americans. I aquest va ser el motiu principal pel qual va contactar amb l'FBI. Somo va tornar a insistir que encara guarden negatius originals de les dues fotografies. Va dir que les fotos varen fer amb una exposició de 30 segons. Aquí acaba l'informe i jo afegesc que no per oblidar que l'avió més ràpid que va entrar en combat a la Segona Guerra Mundial va ser el Messerschmitt ME-163 Comet, que en picada, només en picada, volia passar dels 1.100 km/h. I afegeix també que no va ser un avió de producció massiva.

0: La veritat és que és molt curiós tot el que dius. És un expedient que se va fer als anys 60, l'any 67, crec que has dit. Queda enrere en el temps, però a més enrere en el temps queda els dubtes que mos sorgeixen damunt tot això, perquè clar...
1: Ah, per cert, hi ha un altre document previ en aquest, que es pipella també la mateixa informació, que diu que en Peller, en el principi, no li feien cas, que va insistir diverses vegades d'anar a l'oficina que l'escoltassin. També és curiós.
0: A denunciar
1: Sí.
0: aquesta mena de prototip alemany que hauria estat, crec que has dit, l'any 44, que hi ha una cosa que m'ha cridat, moltes coses m'han cridat l'atenció, però una d'elles és que va dir que tenia forma de plat l'any 44. La definició de plat volador no arriba fins als 47.
1: Efectivament, també s'ha de dir que, clar, ell ho diu
0: a posteriori,
1: a
0: l'any
1: posteriori, clar,
0: 67.
1: ja supos que ja agafes la terminologia que s'emprava oficialment o extraoficialment o el que vulgueu en aquella època. És a dir, no crec que ell
0: Però...
1: mateix en els anys 40 ja, o sigui, abans que ningú emprés aquesta afirmació. Bé, o sí, no ho sabem.
0: Clar,
1: Clar.
0: no, però li podria haver semblat una baldufa,
1: Clar,
0: no
1: clar.
0: un platet. O sigui, ell
1: Efectivament.
0: parla, no parla de plata volada, diu que tenia forma de coma de plat, no? Que és
1: Sí.
0: el típic que sempre se sol associar, no? amb aquests fenòmens estranys. No he vist la foto aquesta d'aquest informe. Després me la podràs mostrar, aquest informe aquest de l'FBI, d'aquests desclassificats. Però el que més me crida l'atenció de tot això és el tema de la velocitat. Perquè és vera que els alemanys, en aquella Montsà, de fet, després va haver l'operació Paperclip de recuperar, no, prendre a tots aquells científics alemanys que podrien ser útils per la Unió Soviètica i pels americans, d'agafar-los, com en Werner von Braun, per exemple, és a dir, que ja hi havia coets, i ja sabien de com fer els coets. De fet, se sube uno i se sube dos, ja havien fet totes aquelles destrosses que varen fer. Però, clar, has parlat de 7.000 quilòmetres per hora. 7.000 quilòmetres per hora. Això és una mena de Mach 5. Clar, la
1: Efectivament.
0: pregunta aquí, jo crec que es maig 1, durant la Segona Guerra Mundial, Sergio, tu ets historiador, a la Segona Guerra Mundial encara no s'havia superat la velocitat del so, crec.
2: No, de fet, crec que va ser el dia 14 d'octubre del 47, una cosa així.
0: Que se, o
2: Que ho estàs
0: sigui,
2: mirant abans, sí.
0: dues hores,
2: Sí.
0: dues hores, dos
2: Dos
0: anys
2: anys, dos anys després
0: d'haver acabat la guerra. I aquí
2: Exacte.
0: estem parlant que un parell d'anys abans d'acabar la guerra ja hauria qualque cosa que anava a Mach 5, podríem dir així a la
1: Sí,
0: grossa.
1: de fet, ja ho he comentat aquí també, es Messerschmitt, que tenia rècord de velocitat en picada, que és un detall important, no en vol recte, això no va ser de producció massiva. Els avions de producció més massiva, com per exemple el britànic Supermarine Spitfire, que és un dels avions més reconeguts de la història, no arribava a 900 km per hora i era dels més ràpids.
0: Clar, aquí hauríem de veure, jo me planteig, no? Quina és la credibilitat

0: que podria tenir aquest senyor, aquell Peyer, una cosa així, es diu que es nomia, però clar, en el moment que l'FBI ho ha publicat 60 anys després, és perquè qualque cosa hi ha. No estem parlant d'un informe basat en una... en la revista Año Cero, que vàrem comentar fa un parell de setmanes, damunt
1: que,
0: de...
1: Que, per cert, recordau quan la premsa especialitzada del misteri, a Espanya sobretot, parlava dels ovnis d'en Hitler?
0: Bé, sí, però això ha existit sempre. Clar, evidentment. I de fet, hi ha imatges d'aquests prototips
1: clar,
0: que tenen forma de plat, precisament, que més volten amb...
1: Molt semblant a el que dius.
0: És vera. No havia pensat.
1: Què
0: no
1: passa? Que suposadament, o almenys oficialment, aquells prototips no van sortir mai de hangars.
0: Exacte, mai van funcionar. Quan s'aixecaven, al cap de 10 metres d'alçada, més o manco, tornaven cap a baix, s'estavellaven i no haurien funcionat. La veritat és que és molt curiós. Abans, quan he parlat de l'operació Paperclip, també he parlat de... citant, no?, que la URSS també volia aquests científics. Ens varen quedar la setmana passada, no, l'anterior, amb ganes d'acabar de contar aquella història de 10.000 quilòmetres d'albiraments a la vegada d'ovnis, però ja, no, avui ja no dona temps, així que ja serà la propera setmana, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Comença el dia amb la informació més completa.
8: Són les 7.
7: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
7: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
7: Amb totes les veus i les reaccions.
8: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
7: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I aquest dia, les notícies, els mitjans, la gent i nosaltres mateixos, no?, parlant de coses que es veuen en el cel i que no se sap ben bé què són. També parlant de documents desclassificats, del Pentàgon, i ara també diuen que del Japó. I també es parla de testimonis d'astronautes que varen veure llums estranyes a l'espai, bé, i fins i tot suposades entitats a la vora del seu llit. Això ho contaré la propera setmana, crec jo. Però és que a vegades pot semblar com si mos preparàssim o mos preparassin per a un futur on altres, és a dir, éssers d'un altre món, podrien deixar-se de ser, podrien deixar de ser una quimera, una imaginació, una possibilitat, deixar de ser una possibilitat per convertir-se en una, podem dir, que inquietant i inimaginable realitat. Ens fascina, no?, aquesta possibilitat de trobar vida a l'espai, també de comprendre aquelles tecnologies impossibles, i de poder desxifrar senyals que mos venen d'allà on no arribam a veure menys què hi ha, i bé, i en el meu cas personal tampoc arriba el meu enteniment per comprendre-ho. Però clar, un no pot deixar de pensar en que mentre miram el cel cap a les estrelles, cap a l'espai, cercant aquells que haurien de venir d'en fora, no?, és que pot ser que mos estem oblidant una mica dels problemes que molts encara tenen aquí baix, a la Terra. Mentre pensam també en fer colònies a altres planetes, i de cada pic veiem com la vella Europa, cada pic és més difícil el poder viure una mica com hauria de ser. No sé quan va ser que aquell equilibri que crec que hi havia es va rompre, ni qui és culpable, si és que n'hi ha. Però el que sí sé, utopies de la mitjanit del dissabte, ara el diumenge i IB3 Ràdio, és que cada pic, aquell desequilibri, pens que és major. I no sé quina és la resposta donar-hi, ni quina és la solució, ni idea. Tant de bo ho sapigués. Però sí que sé que quan un mira les notícies i mira el nostre voltant és quan un vol tornar a mirar cap al cel, cap a l'espai, i seguir imaginant i seguir amb el món dels misteris. I bé, ja sabeu ja de, que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas és un poema d'en Miquel Fortesa titulat Els exilats, i que diu: he vist els exilats dins les tenebres dels llargs camins silenciosos cercar la pau de les ciutats innotes, cansats i morts de tantes nits d'insomni. He vist els exilats dins les tenebres, he vist els exilats dormir per terra en les estacions tumultuoses, esperant l'hora incerta de proseguir la ruta inconeguda sota les naus de negres armadures. He vist els exilats dormir per terra, he vist els exilats caminar febles pels vells carrers de desolades viles, cercant alberg mentre els infants ploraven, aferrats a llurs mares tremoloses. He vist els exilats caminar febles, he vist els exilats passar a vora abillats amb estranyes vestidures de dol coberta l'ànima per tant de fills perduts en les batalles. He vist els exilats a nit d'insomni, quan la muller de Lot, plens d'enyorança, girar l'esguard vers la llunyana terra, que abandonaren dolorida i densa de mort i de ruïnes, més volant pel cel clar m'apareixia l'àngel de Déu enflamejant espasa. Bé, jo crec que per acomiadar el mort mos encaixa aquesta cançó de John Mustaki, Gran Per, el padrí, el güelo. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.

0: Què tal, com estàu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, programa número 73, 9 i 5 minuts, això és ràdio en directe amb en Raül Vall, sempre aquí acompanyadíssim.
1: Així és, així és. Bon dia a tots i totes, benvingudes, benvinguts a la ràdio pública de les Illes Balears, en aquest magazín que vos acompanyarà fins a les 12 amb actualitat, entreteniment, entrevistes, fires, festes, un poc de tot.
0: Un pot de tot, vos hem de dir que avui el manco aquí a Mallorca a part de 4 nígols baixos, he passat per el passeig marítim, i fa un diarro, Raül, la mà és una bassa d'oli, eh? Una tranquil·litat.
1: Ahir, a la previsió meteorològica, mos van dir que fins dimarts vius.
0: Sí, que podria haver ruixats a diferents punts.
1: Però tot apunta que farà
0: un
1: diarro.
0: I doncs sí, la gent que passeja, que surt a córrer, i he vist que havien, a la part de quan entres a Palma, per la part del Palau de Congressos, i doncs hi ha restriccions de trànsit perquè fan la 50 volta a Mallorca en moto. No sé si tu ets moter o no.
1: Jo no, mon pare ho és per tot dos.
0: Massa, sí.
1: Sí. Així que, sí, només de camisetes de motos, és a dir, així, és a dir...
0: T'he de dir que jo mai he estat de moto, sempre he estat molt...
1: Sí, jo
0: me fa un poc.
1: Tenia moto en els 14 anys, que ara ho pens i dic, mare de Déu.
0: Mare de Déu, quin moment.
1: Sí, però tenia moto en els 14 anys, però llavors ja en els 10 i quan vaig poder tenir el cotxe, sí. Ja la moto se'm va quedar un racó.
0: Sí.
1: I llavors llogarets, que feia en aquesta santa casa, amb un mobiler que no arrencava no. De tres, això és la meva experiència.
0: Sí, tots en qualsevol moment han demanat moto. De fet, la meva filla me va demanar moto i té un casco, per si pujo una moto, però una moto no.
1: Pues és, crec que és millor quasi que vagi ell en sa moto, perquè de paquet...
0: No, la veritat que això va ser un amic que tenia. Ara ja està.
1: Ja està. L'altre amic té cotxe, no? No,
0: ara ja podem vendre el casco.
1: Correcte,
0: és que estem passa volant. Sí, bé, però tots tenim el moment de moto.
1: Sí, anem a lo que anàvem. Avui començarem amb desastres. Desastres perquè en aquestes illes
0: sí.
1: No pensant que tot és la isla de la calma, mentida.
0: Avui,
1: passa de tot.
0: Avui començarem amb en Julio, Bastida, que ja el tenim a l'estudi, ara el saludarem, i és que vull avançar això un poquet, perquè per això deia el tema de les motos, perquè amb motiu d'aquesta 50 volta a Mallorca, ell haurà de ser en el passeig marítim, en Julio Bastida, i per això parlarem de tot el que passi dels successos dels darrers dies aquí a les Balears amb en Julio Bastida, però després també tindrem temps per l'entreteniment.
1: Sí, perquè aquest proper dimarts celebra la primera edició dels Premis Joves Talents que impulsa la direcció insular del Consell de Joventut del Consell de Mallorca. En parlarem de quines són les categories, de qui s'ha presentat, de com serà aquesta festa... Bé, un poquet de tot això.
0: Sí. I ja que xerram d'accident de trànsit, també de circulació de motos, també volem parlar avui amb en Toni Cànovas en el final d'aquesta primera horeta, perquè ell és expert en seguretat vial, i avui parlarem d'un tema concret, i és que sabeu quan heu de canviar les rodes del cotxe o d'un vehicle, de les motos? Sabeu quan s'ha de fer? En quin moment? En temes de seguretat? També sabeu quan s'ha de passar si té bé? Això també demanarem. I també, en el Còmodus, en aquesta primera hora, plantejarem una pregunta que m'han fet una senyora en el carrer, sí, que m'ha demanat a veure si els turistes residents a Mallorca paguen el seguro o no. Ella té aquesta corolla, vol saber...
1: Descotxo.
0: Sí, si han de pagar, si no ho paguen.
1: Si el lloguer ja té seguro.
0: Ja, no, però són la gent que viu aquí a Mallorca. Se suposa que són residents, un alemany, no? Viu aquí.
1: No resident. Bé, està una temporada. O també li donem el carnet de resident.
0: No sé, que ella ho demana i jo vull saber...
1: Molta polèmica, però.
0: Sí, això segur. I després, a la segona hora, farem una entrevista a na Sandra Sallés. Ella és una mallorquina que s'ha anat a viure a Granada amb la seva parella, amb el seu homo. Serà mamà en el mes de novembre. Resulta que s'ha anat allà perquè aquí a Mallorca és impossible viure, no poden pagar lloguers, i mos explicarà la seva experiència, la comparativa, no?, del que era viure a Mallorca i perquè se n'ha anat a viure a Granada. Això és un exemple de molts que darrerament tenim.
1: Sí, perquè de fet, els Balears estem conquerint Astúries, pareix, que estem comprant mitja Astúries.
0: Sí, també a Huelva.
1: En xerrem. Bé, de tot això, després farem una passejada per Mallorca, en aquest cas en la Fira del Caragol, que se celebra avui mateix en el poble de Sant Jordi, aquí a ciutat. Així que...
0: I també farem una volta per al Museu del Calçat d'Inca, perquè fan una exposició cultural per unir llaços entre Senegal i les Balears.
1: Ah, molt bé. Sí. I, com sempre, tindrem una recepta d'aquestes de bones de... Ui, quina boca m'ha sortit ara. De bones d'aquestes de diumenge.
0: Un poc Gloria Fuertes, un globo, dos globos.
1: I d'això, perquè hi ha Manés Partesolla, Anna Maribel Quirós, que mos farà peix a la mallorquina.
0: Ah, que bo, que bo. I acabarem amb una entrevista d'11-12 amb una primera pista, cantant mallorquina però adoptada a Barcelona. Au.
1: Ja està, pam, ja au, ho hem mullat.
0: Pam, ja ho
1: Vinga,
0: hem mullat.
1: Vinga, començam.
0: Començam perquè està flipant en Julio Bastida en aquest moment. Vinga. Vinga, començam.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: I doncs sí, amb en Julio Bastida, de Hockey Diario, responsable d'Hockey Diario Balears. Molt bon dia, com estàs?
3: Què tal? Bon dia a tots. Com
0: Així sou? Començam el programa sempre, nosaltres.
3: Començau bé, eh?
0: Començam bé, pam, pam, pam, pam.
3: Fent de Gloria Fuertes, xerrant de receptes...
0: I tu tens una cita en el passeig marítim, d'aquí 10 minutets més o manco, un quart d'hora hauràs de partir, però abans, clar, hem avançat aquesta secció perquè ve calenteta també, eh?
3: Sí, me'n vaig a les motos, que hi ha 8.000 motos a la 50a volta internacional de motos, sí. I han de ser per allà.
0: Idò, vinga, per on començam? Perquè ha hagut...
3: Jo crec que començaria en l'accident de trànsit. En l'accident de trànsit, que hem de dir que és una autèntica desgràcia el que va passar, va ser ahir vespre, a les 20:10 del vespre, autopista, hem de situar en els oients, autopista d'Inca, però sentit Palma, estem xerrant 3 km 13.500 aproximadament, on hi havia sembla. Segons les primeres hipòtesis de la Guàrdia Civil, hi havia dues motocicletes de gran cilindrada que anaven circulant. S'està investigant, s'està esbrinant què és el que va passar. Hi ha qualque testimoni que diu que tenien una conducció temerari, hi ha altres que no. Bueno, això s'ha d'esbrinar. El que sí que sabem, i són fets ja constatables, és que una d'aquestes motocicletes va caure, va topar contra el guardarrail de l'autopista i va morir exacte. De fet, hem pogut veure un vídeo que m'ho he mostrat, que és impublicable, en el que, bé, sabeu com està molt, bueno, mort, estàs en terra, damunt l'asfalt, aquest jove que té 20 anys, i que va morir exacte.
0: Va morir l'acte i... I bé, és un desastre, les
1: una
0: imatges
1: escarrufen. Evidentment, però
3: bé, he dit que l'altre conductor també està molt greu, està molt, molt greu, i també s'atén per la seva vida.
0: Ah, i les motos, caus, i clar, nosaltres som la carrosseria. Eh? Això passa. Més coses. Detinguda una parella de colombians per copetjar i donar amb una corretja en el seu fill, petit.
3: Sí, correcte. Això és una investigació de SOFAM, de la Policia Nacional. Han de dir que això se va produir ja fa un mes. Són dos nins petits, un nin i una nina. La nina té 13 anys, el nin és més petit, té 7-8 anys, i el que va passar és que tenien ferides, cops, els van endur a l'hospital, bueno, van endur a un PAC. El PAC va veure coses rares i ho va enviar cap a l'hospital. Són els pares, va activar el protocol establert, va dir aquí hi ha coses que no quadren. Varen entrevistar-se només en la nina i la nina va reconèixer que era, en aquest cas, els pares que, inclús amb una corretja, els hi donaven cops, eren compatibles amb el que deien els metges. Després varen agafar el nin, el que ja sabien de la nina, li varen demanar i el nin també va corroborar punt per punt tot el que deia la germana. Automàticament se va detenir aquesta parella. El que va passar és que un és el padrastro, l'altre és la mare. El padrastro va venir, bueno, el nòvio de la mare va venir de Colòmbia a viure també amb aquesta dona, que també és colombiana, i aquí va començar tot el sarau. Però els qui copetjaven eren tots dos, no? O sigui, tots dos agredien en els fills i en els fiastres. I què va passar? Que automàticament, i això és el més rellevant de tot, perquè això t'indica la gravetat, i és que automàticament el Consell de Mallorca va agafar la tutela dels dos nins. Això què significa? Que no són quatre cops i te criden l'atenció, que això no s'ho pot fer i tal. No. Aquí, quan ja veuen que realment hi ha una agressió i prolongada en el temps, perquè també perquè hi ha violència de gènere i tot aquest tema, la policia va detenir tots dos i el jutge va ordenar una, bueno, que retireu la custòdia als pares, s'encarrega el Consell de Mallorca i ells tenen un ordre d'allunyament dels pares i ara veurem, dels nins, i ara veurem què passa.
0: Normalment passa, no? Quan són tant son pare com sa mare que peguen a un infant, en els 90% dels casos també hi ha violència domèstica entre ells.
3: Correcte, i el que és lo habitual és que els hi solen donar els nins a un familiar, o del pare o de sa mare, solen donar a un familiar i li posen un allunyament. Però quan realment el consell automàticament te lleva els nins i se'ls queda ell i un jutge l'autoritza, és perquè realment ja ha passat i està molt prolongat en els temps.
0: També hi ha un altre cas bastant dur, que és la condemna de com titulau OK Diario, un depredador que violava, que bueno, feia de tot amb una nina de 7 anys.
3: Sí, i de Senegal. Era una... Bé, aquesta història nosaltres li dèiem el monstruo del Gaida, perquè és un tipo que, i ara ja sí que ho poden dir, perquè està condemnat a 34 anys de presó. Se diu aviat, eh? Crec que és una de les condemnes més fortes que he vist jo aquí a les Balears. 34 anys de presó. I tot això ve, i és un senyor mallorquí, eh? Un senyor mallorquí que coneix a una dona de Senegal i li diu que vingui cap aquí i que dugui la seva filla. Quan és aquí, a partir d'aquí comença la pesadilla d'aquesta nina. Tenia 7-8 anys quan va arribar. La va tancar a una finca del Gaida, no la deixava sortir, la violava quan volia, no li donava de menjar, la tenia d'esclava sexual i també laboral, li havia de fer totes les feines, i va anar cresquet aquesta nina fins que tenia 16-17 anys, i la tenia tan sotmesa que quan anava a escola, quan anava a l'institut, tal, és que li tenia autèntic por i la tenia gravada, o sigui, li va posar càmeres a sa casa per tot, i això està passant a Mallorca, eh? Això al Gaida, eh? O sigui, no estem xerrant de l'estranger, xerrant del Gaida. La tenia gravada fent totes aquestes barbaritats i la violava dia sí, dia també.
1: Això fa uns anys ja, no?
3: Sí. Bueno, se va prolongar des de que tenia 7 anys fins a nina 16, o sigui, mira els anys que tal. En el final, gràcies a que els instituts, els col·legis, tenen els psicòlegs, tenen els professors, van començar a detectar coses rares d'aquesta nina i van alertar. I la policia va començar, la Guàrdia Civil en aquest cas, va començar a esbrinar què passava, fins en el moment que ho van detenir en aquest home. No li va quedar més remei que reconèixer els fets, perquè a més també està tot gravat, o sigui, és que va gravar les seves barbaritats, i en el final ho van detenir, i ara l'han condemnat a 34 anys de presó.
0: Sense assenyalar absolutament a ningú, però és una pregunta que crec que tothom se fa. Si la varen violar durant 11 anys, quan deim que l'escola va detectar, se tarda tant en detectar? No ho sé.
3: És que a vegades és complicat. A vegades és complicat. Sí, sobretot perquè no se tarda tant, i amb això no és un tema de racisme, simplement és un tema d'idioma. Clar, ve una persona de fora que no domina l'idioma d'espanyol, i clar, fins que comença a fer amics, comença a dominar l'idioma, clar, els professors ho tenen molt més complicat de poder xerrar amb aquesta...
0: I treure informació a una persona que no s'està obrint perquè té un problema d'idioma,
3: de comunicació. I tot dic, és igual si fos alemany, ucranià o el que sigui, l'idioma és una barrera.
0: Han detingut en aquest senyor que no se li va ocórrer res més que a part de robar un altre home, una persona gran de 93 anys a Campos, a una de les places d'allà de Campos, l'han detingut.
3: Sí, l'han detingut i han de dir que és un home. L'agressor és un home de ja mitjana edat, de 40 i pico per amunt, i ojo, mallorquí, del poble, que ara resideix a Palma. Però era del poble, o sigui, un tipus conegut del poble, però que ara resideix a Palma. Mallorquí, amb 8 llinatges mallorquins, i què ha passat? Que, segons la família de l'agressor, que està, bueno, imagina't, un fiteu o un germà, Campos és un poble petit, i tothom se coneix. Què passa? Que sabre que el teu germà o el teu fill ara és que ha fet això a un altre veïnat del poble que ho coneixes...
1: Això és el senyor major que van tomar...
3: Resulta que és del poble, i què diu sa família? Que els sap molt de greu el que ha passat, però està totalment enganxat a les drogues, aquest home, i que per 10 euros mataria inclús a sa mare.
1: Bueno, això és un cas molt molt parescut en el sentit de que l'origen és el mateix, que va passar a sa pobla, que el germà va matar a sa altra germà perquè el germà va entrar i va robar sa mare i tot era perquè estava enganxat a sa...
3: Sí,
1: a
3: i és una pena perquè són famílies, ja dic, mallorquines de tota la vida, que se coneixen entre ells. O sigui, víctima i agressor se coneixen. Uh-huh. O sigui, és un desastre. I que per robar-li 10 euros... Però és que el que va dir sa família, i a més és cert, és igual si hagués estat un nin, aquest home de 92 anys, o inclús sa mare, o sigui, l'hagués robat. Està tan enganxat a ses drogues que faria qualsevol cosa per... De fet, ja no viu a Campos, viu a Palma, per això.
0: Bon. És un desastre, mem, i un altre desastre avui.
1: Jo t'he dit que començàvem amb desastres.
0: Sí, no, no, i una... Bé, què ha passat a Eivissa, un hospital?
3: Buf, això no m'atreve ni... Això és una altra. Tenim, sabeu que a Camp Misses, davant Camp Misses, hi ha el que és el poblat xabolista aquest que tan polèmic, sí. I caravanes i tal, bueno, un desastre que tenen allà a Eivissa, espectacular. Un d'aquests, que està allà, no se li va córrer una altra cosa, que és vespre, de matinada, entrar dins l'hospital, va forçar una porta, perquè està tancat, l'hospital de no es consola els pares i tal, ja està tancat, i només pot, hi ha una porta per accedir, hi ha un vigilant. Per tant, està tancat. Va forçar una porta, se va ficar dins una habitació d'una dona de quasi 70 anys, que té càncer, està en cures paliatives, i va abusar sexualment d'ella. Això, en quasi 70 anys.
1: Mare meva. Mare meva.
3: La dona, així com va poder, va activar el botó d'alarma, van anar i va començar a córrer i va fugir. Ara la Policia Nacional l'ha detingut, ja està a presó, el jutge l'ha ficat a presó i li acusen, evidentment, d'un delicte d'agressió sexual.
0: Vull acabar d'una manera més simpàtica, perquè jo me... saps què t'ho vull dir? No, és el que hi ha. Però a Son Goleu preparen el Mundial de Futbol.
3: A Son Banya.
0: A Son Banya, això, perdoneu. A Son Banya.
3: Han porat tot el que són les xaboles,
0: aquelles... Han vestit,
3: les barraques de Son Banya. Ja està, en camisetes, tot d'Espanya. I, a més, escolta, totes, totes les barraques, tu passes per davant...
1: Quina feinada.
3: I...
0: Sí, també.
3: Tot està pintat d'Espanya...
1: Ja que tenen poques feines.
3: En camisetes d'Espanya... S'han gastat tot bé, no?
0: Vull dir que ja duen uns mesos a fer Fira d'Abril...
3: Sí, han fet un màrqueting i tal.
0: I ara toca Mundial, però s'han currat. Ara... Jo he vist fotos, imatge...
3: Sí, sí. Ara és tot Espanya, tots amb Espanya. Tot
1: se'n riuen de Sant i de la festa, això ho dic.
3: Jo crec que se pensen que així sí. Pues, tindran un pot de bo en la policia i diran, sí. Ja, ara durant el Mundial tindràs una... Però no,
0: exacte.
3: La policia actuarà igual.
0: Molt bé, Julio, idò, te deixant que te'n vagis a ses motos.
1: Vinga.
0: I alerta i res.
3: Fins la setmana que ve.
0: Bon diumenge.
3: Adéu.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: Tentol! Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Pràcticament ja a les 9:30 del matí, avui és dia 7 de maig, com passa el temps, de 7 de maig, i aquest és el programa número 73. Si vos incorporeu ara mateix, heu de saber que tenim moltes coses per endavant i aprofitant que avui és la 50 volta a Mallorca, Raül, hem pensat també que podíem parlar de seguretat vial.
1: Molt bé.
4: Ha hagut accidents de trànsit darrerament, que no mos agradaria no parlar d'aquests temes, però n'hem parlat avui amb en Julio Bastida, ja de bon dematí, i ara sí que volem aprofitar aquesta 50 volta a Mallorca per parlar de seguretat vial. No parlarem tant de motos, sinó d'un fet que a vegades tenim dubtes. A vegades no sabem quan hem de canviar les rodes del cotxe i en quins casos també mos poden sancionar. Quan se canvien? Se canvia una roda, se canvien les dues, han de passar les dues a darrere, quan xerram en aquest cas de cotxes, no? de turismes, si és el dibuix, si és el gruix. Anem a escoltar un senyor primer que feia aquest comentari, jo li demanava fa un parell de dies a veure si ho sabia, quan s'havia de canviar la roda del cotxe, i aquest senyor mos deia això. Tu saps cada quan s'han de canviar les rodes d'un cotxe?
5: A ver, cada cuánto no, sé que cuando se desgastan las líneas para que sea seguro conducir con ellas, pero no tengo ni idea.
4: Sí, per tu és quan se'n va lo que seria el dibuix.
5: La adherencia, sí, pero no tengo ni idea de cuándo se desgastan.
4: Aquest senyor era una senyorita o senyora, però és igual. El cas és que això és una mica el que la gent diu, no?, quan ho demanes. Idò, vinga, anem a posar una mica fil a l'agulla amb aquest tema i parlem amb en Toni Cànovas. En Toni és expert en seguretat vial. Molt bon dia, Toni. Com estàs?
6: Bon dia, Joanmi, de primera.
4: Beníssim. De primera esperen que sigui el Mallorca, també, avui, per cert.
6: Això
4: ja és cosa
1: ja
4: meva.
1: Ja començant.
6: Ja que hi som, anem a tocar fusta.
4: Però encara queden hores per això. A veure, el tema de les rodes és un tema que bastant recurrent. Sabem, realment, en general, penses que sabem que no canviar una roda, això és una altra història, però quan les han de canviar?
6: Sí, concretament aquestes preguntes, com te pots imaginar, són preguntes d'examen en les que s'examinen de cotxe, perquè el tema pneumàtics no és un tema menor, Joanmi. I, com a mínim, cada 5 anys és recomanable canviar. Se considera malament, no treguis molt el vehicle, en els 5 anys és recomanable canviar una roda per la teva seguretat. L'altra cosa és, quan està degradada, com ve de queixa el lota, quan el dibuix del pneumàtic, ara en parlarem, no és correcte, o que hi hagi boins, tal, en aquest cas has de canviar. Això has d'invertir en seguretat i és canviar pneumàtics.
4: Perquè la gent a vegades no ho té clar, jo que sé, per exemple, no, jo és que agafa poques cotxes, l'altre dia n'hi havia un que em deia el meu cotxe té 10 anys i només té 40.000 quilòmetres, això vol dir que pràcticament no l'ha tocat. Me va dir que havia canviat la roda només un pic. Clar, si tu tens un cotxe que l'utilitzem poc, no?, que hi han passat 10 anys, que pot ser que hi ha gent que toca poques cotxes, s'han de canviar aquestes rodes o només quan estiguin desgastades? No és tan important el temps que hagi passat?
6: No, La pregunta realment recomana 5 anys, perquè 5 anys, escolta, la qualitat de lo que és la goma de pneumàtic ja no té la seguretat que tindria. I 10 anys ja seria un excés, però no és que te posin multa pels anys que té la roda, sinó que és una qüestió... Tu pensa una cosa, Joan, mi. El 5% dels accidents, sí. El 5%, perquè la majoria és per factor humà, el conductor, o per mal estat de la via, però el vehicle mal estat també és el 5% de causa d'accidents. I una de les causes principals del pneumàtic en mal estat. Tenen en compte que el pneumàtic és l'únic contacte del vehicle amb en terra. Per tant, és una qüestió de sentit comú que en vez d'invertir en tonterietes en el cotxe o inverteixis en rodes. Cada 5 o 6 anys canvies les rodes i inclús abans quan el dibuix està malament. Perquè també tenen en compte una cosa, el dibuix. Per què serveix el dibuix? Per tenir adherència, és a dir, quan vols frenar que se pugui aturar, i també per drenatge, que quan plou l'aigua no patini el vehicle. Per tant, tot això ha d'estar en bones condicions. És molt important, per tant, que els pneumàtics siguin molt segurs i en bones condicions.
4: Quan tenim una roda desgastada, no? Per exemple, la de davant a la dreta, bueno, normalment se desgasten per igual, entenc, però per què feim el canvi, que és per ell bastant obvi, però per què feim el canvi de les rodes de davant a la de darrere? Això se fa molt o no se recomana, és millor canviar-les i ja està?
6: Bueno, com quasi tot en la vida, tot té la seva avantatge i desavantatge. Per una banda, les rodes de davant se diuen rodes directrius, no és vera, sí. Que són les que se giren a la davant. Per tant, és molt important que a l'hora de girar, sobretot a velocitats altes, les rodes de davant estiguin molt bé en aquest sentit. Per altra banda, les rodes de darrere també van molt bé perquè encara de frenada brusca, si tens una roda de darrere que frena bé, també anirà bé. Per tant, el que sí que és important és que cada eix, hi ha dos eixos, una davant i un eix darrere, que les dues rodes de cada eix siguin exactament igual i que estiguin en les mateixes condicions d'inflado, de la pressió, dels pneumàtics i de l'estat de les rodes. No sé si t'he liat més o t'he aclarit.
4: No, m'has aclarit. De fet, per això parlen d'equilibrado, no?, quan te posen les rodes.
6: Bueno, la paraula desequilibrado és una cosa que te passa quan tu, per exemple, imagina que vas a 80 per una autopista i sense mena manco la cosa comença a vibrar, això és perquè la llanta de la roda davantera ha pegat un cop. I el giro no se fa bé perquè si dones un poc més de gas on lleves, se lleva el desequilibrat. Però això se lleva, la causa segueix existent. En canvi, el que és perillós és que la de la dreta estigui en bones condicions i la de l'esquerra no. O que la de la dreta tingui una pressió i la de l'esquerra... Però això a cada eix sempre han de ser això. I també te diria una cosa, eh? Avui els pneumàtics són molt, molt més segurs que fa 30 anys. Sap per què, Joan Mí? Són molt més segurs.
4: Per què?
6: Perquè abans, en els 600, 700, les rodes, jo me vaig examinar amb uns 600, eren pneumàtics en càmera. Tu anaves a 80 i feies parxe a una carretera,
4: exacte,
6: a la roda davant i rebentaven. Sí. Ara no. Ara se diuen pneumàtic tubelers, que són sense càmera, però que tenen unes tècniques que malament una de tatxa se te fiqui en el pneumàtic, l'aire se'n va a poc. Això ha evitat moltes morts a les carreteres. Molt important.
4: Superimportant, de fet. Si se te clava una tatxa, ara que parlem d'això, de foradar la roda...
2: No la treguis, perquè sortirà l'aire.
4: No, clar, però ara el que hi ha és que te posen com una... No sé si ho explicaré bé, però és com un...
6: Un kit.
4: És un kit que se fica com una...
2: Això ja te fot la llanta o no?
6: No, és a dir, que és una altra pregunta d'examen, Joan Mí, que és la companya que també xerra i així tindreu la informació. És a dir, des de fa anys, tu havies d'anar les quatre rodes i havies de dur una roda de recanvi o un kit, perquè ja també des de fa anys hi ha un kit, que és el que acabes d'explicar, que si tu veus que se t'ha baixat molt la pressió, això ho poses i te pot aguantar fins en el pròxim taller, que diguem. Ben igual que la roda de substitució. Hi ha moltes rodes de substitució, que són més petites, que tenen una franja groga, que, per cert, també, en aquest cas, són per substituir, no per fer 2.000 quilòmetres. De fet, és una pregunta d'examen. Quan dus una roda petita d'emergència o de substitució, només pots anar 80, no pots anar 120 a l'autopista. Ja. I màxim 200 quilòmetres. Però que quedi clar, resumint, I és que avui els pneumàtics són molt més segurs que un temps, sense dubte.
4: I aquesta roda de substitució, que és més petita que l'altra, jo no l'he entesa, però és que vas amb una roda de cotxe o amb un tractor, perquè hi és suficient per arribar al taller, clar, però...
6: Jo m'ha passat, jo fa uns anys tenia una d'aquestes rodes i també és vera que ara ja se fa molt menys parxes que un temps amb això sense, en càmera era un desastre, però quan vas amb aquest vehicle, si vas a 80, vas molt segur, el que no pots és anar a 120, per què? Perquè cas de frenada, en part de drenatge, aquesta roda no està igual de condició que les altres, però va molt bé per sortir d'escàs fins a arribar, les perites fins a arribar a un taller, i sí, que t'arreglin la roda, eh? Però sí que és vera.
4: I ara, quan tens un clau, també te posen com una espècie d'altra clau en forma de cautxo, material prescut a la roda, per substituir, que, i així no, no t'has de posar es parche, no sé... No, és sí, com un substitut, mira, com un clau que és de goma.
6: Mira, sí, sí, és que quan xerrem del pneumàtic, que repetim, que és una de les peces més importants del vehicle, igual que els frenos, són les dues coses que si teu bé miren molt, si teu bé que miren sobretot, l'estat dels pneumàtics i l'estat de frenat, per veure si tu tindràs accidents. Aleshores, les noves tecnologies, és increïble, en 20 anys, tot el que ha millorat, perquè hi ha gent que diu és que les noves tecnologies fa que hi hagi més accidents. Home, no, el balanç és superpositiu, perquè t'avisen si no te poses el cinturó, inclús en el carril d'ara passar autopista un cotxe modern ja se corregeix tot sol, etc. Però en quant a pneumàtic, el mateix. Hi ha molt més modernismes en els temes tecnològics i ha millorat en tots els sentits, eh? En els kits, en el que és la goma, que en el dibuix, en les cadenes quan hi ha neu, tot això també ha pneumàtic de neu, etc etc. I també en claus, en el que acabes d'explicar. Per tant, el vehicle és important i el pneumàtic molt important dins el vehicle, sense dubte.
4: I la darrera pregunta damunt el tema de les rodes, les sancions. En quin cas ens poden sancionar?
6: Sí, ens poden sancionar, per exemple, ja començàvem a CTV. Si tu dus unes rodes que no estan homologades en el tipus de vehicle, és a dir, CTV té tot un llistat reglamentat que, segons el vehicle, tu has de dur un tipus de roda. Tu no pots posar una roda de mig metro, com un tractor, a un cotxe. Sí. És una exageració. El que estic dient és que està tot molt detallat. I tot això, el que és la part lateral del vehicle, hi ha tota una sèrie de lletres i números. Supos que no ho dic qualque vegada, no és vera. Bueno, aquí ja podríem estar una hora xerrant de què volen dir tot això. I aquí la policia, que té molt clar la legalitat quina és, si veu que un pneumàtic ja allò ja és sospitós de que no va bé, pot mirar i segons el vehicle li pot sancionar per tota una sèrie de coses. L'amplada, el perímetre, si segons el dibuix o no, i han de tenir mínim, que inclús tenen unes galgues, que és una eina que tenen a la moto de tràfic, fins i tot, que com a mínim ha de fer 2 mil·límetres, perquè si no ni tiraràs aigua pels costats ni tindrà adherència. Per tant, en aquest cas són... I després hi ha una pregunta d'examen que és molt interessant, i és cada quant has de comprovar la pressió dels pneumàtics,
4: molt
6: i
4: important.
6: Que això, la veritat, sí, però quasi ningú ho fa, fa molt poca gent. Sí. I és una vegada cada 15 dies o cada mes. De fet, quan tu vas a posar benzina, hauries de donar una volta en el vehicle per veure si allò canta. Això hauries de fer i ho feim poc, perquè li donem, en general, poca importància en el pneumàtic, i és molt, molt important el pneumàtic.
4: Idò, Toni, anem a escoltar una sintonia del Comodús. El Comodús és quan jo surto al carrer a fer preguntes, i només posarem una pregunta. És una senyora que té una pregunta. No té res a veure amb les rodes, però bueno, jo volia saber a veure si tu mos podràs respondre. Aguanta un minutet i tot d'una te feim aquesta pregunta.
3: Comodús, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
4: Idò, demanant, em vaig trobar una senyora estrangera que xerrava mallorquí i me va fer aquesta pregunta. Jo dic, idò, li demanarem a en Toni. Vull que l'escoltis a veure si mos pot respondre.
7: No crec si és veritat o no que els cotxes que venen de fora, dels alemans o turistes en general, no paguen gaire d'aquest impost. I
4: pensa que els turistes, quan venen aquí, no paguen l'impost de circulació. Turistes residents, estem parlant?
7: Sí, sí, me refereixo a persones que tenen una casa
4: un alemany que potser viu aquí, que té casa seva, que està empadronat a Palma, per exemple, pensa que no paga impost de circulació en el cotxe?
7: Sí, jo crec que sí. No sé si tinc la raó, si aquesta notícia és vera o és només un rumorologia.
4: No sé si t'he ficat a un vaciot ara, però no sé si has entès la pregunta, Toni, però me vaig quedar loco i dic, ho demanarem. Jo entenc que si tu ets resident aquí i estàs empadronat, pagues igual.
6: Sí, és a dir, és una pregunta tècnica molt bona de respondre. Mallorca és una zona turística i no només venen gent d'Europa, també venen gent de la península, i anem a veure, aclariré molt clar. Un vehicle paga l'impost municipal a l'Ajuntament en el domicili d'aquell vehicle. Si jo tinc el cotxe domiciliat a Son Cervera, perquè aquests imposts són Cervera. Si un que viu a França o que viu a la Corunya ve en vaixell i se passeja per Mallorca un mes o dos, com que té la residència i l'empadronament del vehicle a la Corunya o a París, sí, lògicament no pagaran impost. Per això és tan important, perquè vos entenguem, hi ha molt més de 70.000 vehicles que venen de la península. Si tenen el domicili a Madrid, paguen l'impost municipal a Madrid i desgasten i contaminen Mallorca. Per tant, sí, tot no pot ser en sa vida, però manco que quedi clar una cosa. Se paga l'impost allà on el vehicle està domiciliat, clar, que també és un altre. Ajuntaments que potser ho posen un poc més barat perquè és una font d'ingressos, és un poc injust, perquè potser això... per posar un exemple, si neu, potser si hi ha més barat que Son Cervera, i hi ha empreses de lloguer que posen els vehicles si neu, estic posant un exemple, sí, i després, mentrestant, contaminen més, lògicament, a la zona de Cala Millor, que és allà on estan habitualment. I això passa igual amb un que ven el vaixell. Lògicament, els estrangers, quan venen en vehicle, no paguen l'impost municipal aquí. Només faltaria tot això. A més, crear una infraestructura perquè pagassin una part aquí no seria rentable.
4: Idò, Toni Cànovas, expert en seguretat vial, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui de matí, en diumenge, 9:45. T'agraïm aquests minuts. I, sobretot, aneu alerta, canvieu les rodes quan toca. Moltes gràcies.
6: També. Gràcies a vosaltres, perquè tu i jo, si xerrem, està bé, però quan 1.000 de persones aprenen, és una cosa que estàs fent molt bé també, perquè la seguretat vial també salva vides.
4: El servei públic, així és. Moltes gràcies, Toni. Una ferrada. Bon diumenge.
6: Igualment.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.

0: Vinga, idò, continuem. Són les 9 i 46 minuts d'aquest dematí, de bon diumenge, i ara és moment de parlar-vos dels Premis Joves Talents que impulsa la Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca. Uns premis que cerquen, en primer lloc, una iniciativa per reforçar el reconeixement en els joves talents de l'illa en diverses modalitats.
1: I de, nosaltres tenim una cita, no? Dimarts tenim una cita amb aquesta gala i amb la festa Hora Bauxa Tardeo, que també s'ha organitzat.
0: Sí, perquè aquests premis tenen com a eix central la salut mental mitjançant l'expressió artística. Pintura, disseny gràfic, fotografia, audiovisual, disseny de moda, relat breu, són algunes de les modalitats que se premiaran. Per això anem a xerrar amb el conseller de Presidència, Toni Fuster, del Consell de Mallorca. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Toni. Bé, ara ho dèiem, aquests premis cerquen això, no? A reforçar i fer un reconeixement en aquests joves talents de l'illa que, bueno, milloren la seva salut mental mitjançant una expressió artística.
2: Pues així és. Des del Consell de Mallorca, concretament des de la Direcció Insular de Joventut, estem preparant aquests darrers mesos amb molta il·lusió, i vull dir amb molta il·lusió, els primers premis talent jove que se faran a l'illa de Mallorca.
0: Ha tingut una aturada. Toni, me't sents bé, tu?
2: Sí, jo perfectament.
0: Ara, ja està, perquè crec, vas camí a Lluc, m'apareix, no?
2: Sí, però encara estic per l'autopista, encara no he fet la pujada.
0: Això com es deies?
2: Pues vos deia que és la primera vegada que celebrem aquest premi i els hem preparat amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i el que volem és donar-li a els nostres joves, a els joves de l'illa de Mallorca, una finestra perquè puguin expressar les seves habilitats i les seves actituds en diferents àrees, en diferents entorns. Tu ho has comentat molt bé, els has dit tot, menys el que és creació audiovisual i relat breu, que també estan dins aquest Premi Talent Jove, i el que volem és que també tinguin una possibilitat de donar-se a conèixer. Jo crec que és una responsabilitat també de la Direcció Insular i concretament des del Consell de Mallorca donar aquesta oportunitat en els joves. M'agradaria destacar que tenim sis premis, tenim una dotació total de 9.500 euros. Cada primer classificat o premiat tindrà 1.000 euros. I entenem que és la primera vegada, per ser la primera vegada, jo crec que està molt, molt... Bueno, crec que serà una gala amb un cert èxit, i la volem és convidar aquesta gala, el que és la part pues, més solemne, més d'entrega de premis, de reconeixement, com molt bé ha dit tu, i després, pues sí, una mica de festa per passar-ho bé. M'agradaria destacar també la actuació de Josep Cabot, que té una cançó molt guapa, que és Jaüt, que precisament tracta aquest tema del problema de salut mental i com se pot anar solucionant, i també de na Maria Antònia Rosé i de Jaume Colombàs, que després animaran la festa.
0: És a dir, no només, jo a mi, dimarts tens res a fer, tu.
1: Dimarts, encara no.
0: Encara no. Idò ja està. Idò és cap vespre, ja ho saps, a partir de les 7, en el pati de les dones de la Misericordi, a Palma, aquesta gala dels Premis Joves Talents del Consell de Mallorca.
1: Molt pot anar
0: beníssim. I després, atenció, perquè després de la gala, just després, Hora Bauxa, perquè mos entenguem tardeo.
1: Sí, jo anava per aquí. Jo, quan t'he escoltat de Hora Bauxa, dic, ara aquest és el meu moment.
0: Bé, idò, està bé. Ja ho sabeu, dimarts, idò, Toni, aquesta cita amb tots aquests joves que, per lo que sé, encara no saben els premiats, és a dir, se sabrà la mateixa gala.
2: Exactament, no ho saben ells, i li dic de veres, no ho sé ni jo.
0: Millor.
2: Hi ha un jurat, el jurat és el que selecciona, el que puntua, i el que diu qui són els que tenen, pues, el premi, en aquest cas.
0: Molt bé. Idò, moltes gràcies, Toni, per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres i que disfruteu de la gran vida.
0: Gràcies. Que vagi bé. Gràcies. Adéu. Bé, Joanmi, jo t'he de dir que, ara ho comentava en Toni, aquest dimarts, dia de nou, hi haurà, com ha dit, Cabot, de Maria Antònia Roses i en Jaume Colombàs.
1: En Jaume Colombàs, que està ficat per tot el
0: és
1: brous.
0: Per tot.
1: Ara resulta que també farà acompanya la selecció espanyola en el Mundial, com a speaker i com a...
0: Sí.
1: Ja va estar a la final de la Copa del Rei. És per tot.
0: Sí. Jo avui volia que estigués amb nosaltres, però què passa? Que ahir tenia un run fest, no sé què punyetes.
1: Això també. No ha deixat de fer...
0: No anava a córrer ell ahir. No. Que... Anava a pinxar.
1: A posar música, exacte.
0: Música.
1: Sí.
0: I després, una revolta grossa que hi havia a Palma ahir.
1: No atura.
0: Clar, avui de matí, en aquesta hora, encara dorm.
1: T'he de dir que m'ha sap greu que no estigui a Son Moix, el darrer partit ja no era ell.
0: No.
1: Ja sabeu, jo tenia aquesta connexió...
0: Avui ja hi serà, tu creus? Sí, s'haurà recuperat.
1: No, però avui no, perquè el Mallorca juga fora, juga a Llevant.
0: Bé, però ahir potser hi va, perquè l'aeroport està ple.
1: Hi ha 500 mallorquinistes que hi van a veure el partit.
0: I l'aeroport de Palma està ple de mallorquinistes.
1: Sí.
0: Bé, el que dèiem, dimarts, dia de nou, a partir de les 7, podeu venir, podeu gaudir d'aquests premis joves talents a la Misericòrdia, a Palma, hi ha menjar i beure, hi ha hora baixa, música,
1: sí.
0: Gala, que vol més.
1: Sí, un música,
0: bon dimarts.
1: I una mica de tot.
0: I t'he de dir una cosa, Joan, mi, jo ara mateix he de fer una escapadeta.
1: On?
0: Me'n vaig a fer la nit.
1: Que toca, toca.
0: Per cert, encara no sé com em va anar ahir, però vaja, suposo que molt bé.
1: No t'han donat els
0: números d'audient.
1: No. Hauran anat molt bé perquè teniu una mitjana que fa por.
0: Això és vera. Ara basta que ahir fos un desastre.
1: Sí, ara ahir, però...
0: No. Haurà anat beníssim, però...
1: Ja teniu gent fidel, que espera el programa, això és molt bo.
0: No, és que tenim gent que mos escriu per participar, per concursar.
1: Ah, perquè volen saber a quin poble anireu per anar allà per allà a col·legiar, a veure si li estava.
0: Aposta, jo vull aprofitar, quan encara m'he d'anar una horeta, a fer la nit, després tornaré, perquè no me puc perdre aquesta... entre tu i jo. Jo vull aprofitar per si qualcú que mos està escoltant, que diu, ara no sé on he d'anar a col·legiar, a voltar amb bon diumenge. Veniu fins a fer la nit, en el mercat de Falanich, estarem allà fent es toca-toca. Per tant, podeu passar i podeu participar.
1: Molt bé.
0: Que poten 200 euros.
1: Sí. Perquè, clar, la gent endevina la primera o els hi costa molt?
0: Depèn, però hi ha gent que sí que és molt

0: que hagi sortit, sí, que hagi sortit, te diria que, bueno, una serp que varen ficar, però no era, no era viva,
1: no
0: ni morta. Vull dir que era de mentida.
1: Però pareixia.
0: Sí, pareixia d'aquesta d'Eivissa. Bé, quan sí. Jo el que també n'hi ha, han d'anar a viure amb aquest tema.
1: Ah, això, tipus culebra.
0: De ferradura, que maten les sargantanes i tot això.
1: Exacte.
0: Idò, un bon bitxo. Va haver un bon susto. I llavors hi ha altres coses que són tonteries, que res, que no passa res. Bé, el que t'he dit, que jo me n'he d'anar ara, res, una horeta. Després torn, i no m'has dit més coses d'aquesta artista, perquè m'has dit que és una dona, que
1: Que és una dona mallorquina, mm-hmm. Que pràcticament l'han adoptada a Barcelona, perquè d'ençà que va sortir, això és una altra pista, que va sortir a un programa molt conegut de Catalunya...
0: De TV3.
1: De TV3, tipus Operación Triunfo, no, encara no direm el nom del programa, però... va un triomfar,
0: talent,
1: va quedar semifinalista, va quedar de les primeres i ho va petar i va ser coneguda fins i tot a Catalunya i aquesta Lota ara té uns dies per estar aquí a Mallorca i aprofitam i l'entrevistam.
0: Perfecte, vinga, doncs fem això. Jo me'n vaig una estoneta i després a les 11 menys quarts jo seré per aquí, perquè a les 11 comença ja l'entrevista.
1: I de vinga, nosaltres farem un poquet de música, publi, i ja tornem pràcticament perquè a les 10 continuem amb moltes coses i hem d'anar amb una Lota que viu a Granada, que mos conti la seva vida com és allà.
0: Més barata que aquí, segur.
1: Més barata, segur. Vinga.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és història. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
5: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
6: Brumels i bessons
7: a mon pare.
8: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
2: 646-93-45-01.
9: La vull dedicar a mon mare.
10: A la Coni.
11: A el meu pare.
12: A la meva padrina.
13: Dadi cul desboni.
4: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
8: Ràdio Tradicional, sí senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
8: A qui li dediques aquesta cançó?
4: A tu, Xavi, a tu.
8: Ai.
14: Això, que t'estim molt.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Amb en Lluís Menéndez al control tècnic, benvinguts si vos incorporeu ara mateix aquí a La Gran Vida, quan són les 10 i 6 minuts a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. Això és IB3 Ràdio, vos acompanyem encara fins a les 12. Tenim moltes coses per mostrar-vos. També tindrem, ja sabeu, una recepta especial. Avui farem un peix a la mallorquina. En Maribel Quirós, la nostra sollerica, que mos explicarà quins són els trucs per fer un bon peix a la mallorquina. He de dir que és una recepta que jo m'encanta perquè se fa en el forn, se fa tota sola i pràcticament la podem menjar durant tot l'any. A part d'això, nosaltres farem una passejada, en aquest cas, per Sant Jordi, perquè avui és la Fira del Caragol. Si voleu menjar bons caragols, en podem menjar també tot l'any, però Sant Jordi és típic anar a menjar caragols i en aquesta fira podeu trobar diferents paradetes i totes dedicades a la Fira del Caragol. A més, els restaurants avui estan previstos que se puguin omplir. Hi ha reserves des de fa molt de temps perquè si voleu menjar una bona caragolada podeu anar fins a Sant Jordi. Doncs avui parlarem amb un dels seus organitzadors. I també hem de dir que volem fer una visita, en aquest cas en el Museu del Calçat d'Inca, perquè hi ha una exposició que podreu veure fins al mes d'octubre, que se va estrenar aquesta setmana, i és una exposició cultural per unir llaços amb Senegal. Ja vos explicarem com és aquesta història, però en qualsevol cas podeu anar ja al Museu del Calçat d'Inca per veure aquesta exposició i vos explicarem d'aquí uns minuts. Però abans també començarem aquesta segona hora fins a Granada. Anirem fins a Granada perquè volem parlar amb la Sandra. Sandra és una mallorquina que fa un any pràcticament va pegar el bot fins allà amb el seu home, amb la seva parella, serà mamà d'aquí poc, aquest mateix any. I el que ha passat? El que passa a molta gent de Mallorca, que finalment decideixen anar a viure a fora perquè aquí a Palma tots s'han carit molt. Perdoneu. I vos explicarem aquesta història, la seva història, i també ella coneix més gent que està pensant, no?, si ha de decidir, si ha de seguir a Mallorca, a les Balears, o si finalment se n'ha d'anar fora per viure. És una cosa que està passant i avui volen posar cara i ulls, en aquest cas, amb una telefonada fins a Granada. Idò, venga, jo vaig a tossir una mica tranquil·lament, perquè si no, no me quedaré bé, i un poquet d'aigua. Començam aquesta segona hora fins a les 11, però avui recordeu que també tenim una entrevista amb una cantant mallorquina que ara mateix viu a Barcelona. Tot això aquí a La Gran Vida.
1: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
2: Idò, sí, ja hem tossit un poc, ja està, ja m'ha aclarit la veu i ara ja estic molt millor. Sandra Sellés, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, pues molt bé, aquí estoy.
2: Beníssim, has vist en el directe que a vegades un li pega la tossina, i ha de fer cucabeles. Sí. He contat com he pogut, però després ja he dit, ja, venga, un poquet de musiqueta, perquè si no... Sandra, abans de res, mallorquina de Palma?
3: Sí, mallorquina de Palma.
2: Molt bé. Vius a Granada des de fa gairebé un any?
3: Sí, des d'abril de l'any passat.
2: Idò, tu vares decidir deixar Mallorca, vares començar una nova vida al costat de la teva parella, que ell sí que és de Granada, en aquest cas.
3: Sí, ell sí.
2: Molt bé. Vull que m'ho contis la teva història. Tenim minuts per endavant. O sigui que mos ho pots contar des del principi una mica a què te dedicaves a Mallorca, quina era la teva vida i per què vares decidir marxar a viure a Granada. Quina és la teva història?
3: Jo a Mallorca feia feina a una tenda, era dependenta i vivia amb els meus tios. Vaig conèixer la meva parella, que se'n va anar allà per feina,
2: sí,
3: a fer feina allà, I quan el vaig conèixer, pues, va alquilar un pis per 800 euros i res, vàrem estar allà un temps i vàrem decidir que en el final que ja no podíem viure, per el tema vàrem estar mirant pis per comprar, per mirar de fer pues, una vida un poc més enllà, després per tenir una família i tot això, i era un poc impossible per el meu sou d'allà, que era un sou normal i el seu sou que les fa feina restauració es camarer, bueno, segon
2: Sí,
3: metro,
2: sí.
3: i claro, juntant tots dos era com és una via impossible, i com ell és d'aquí, té família aquí, pues varen decidir, varen dir, pues bueno, anant cap allà, varen estar mirant pis i ni punt de comparació en sa illa, i varen dir, pues ja està, jo vaig deixar tot, perquè jo tinc tota la meva família allà, i mos varen venir cap aquí, i varen comprar una casa, i després, pues, siren papàs a octubre. Així que hem avançat bastant ràpid.
2: Heu avançat, d'aquí a poc ampliareu família. Quan Sandra diu cap aquí, cap allà, heu de pensar que cap aquí és Granada i cap allà és Palma. O sigui, perquè tu vivies a Mallorca
3: Sí.
2: i vares conèixer la teva parella que havia vengut a Mallorca per fer feina i pagàveu en aquell moment, vareu començar pagant un lloguer de 800 euros?
3: A un cinquè pis que no tenia ascensor i era un estudi, una habitació i cuina i lo que és la sala tot junt, i després tenia una terrassa.
2: Quan compares el preu d'un lloguer a Mallorca amb el que pagues ara a Granada, quina és la diferència real que notau a les butxaques?
3: Pues molta diferència, perquè ara, per exemple, tinc la hipoteca, que ja és una casa meva,
2: Sí.
3: i estem pagant 700 euros. O sigui que són aquests 100 euros que pareix que no és res, però és molt, perquè arriba fin de mes i dius, jolín, puc viure. Allà anaves com més justet a fer tot, però claro, dius, estic pagant una casa que no serà meva.
2: Clar.
3: I no puc dur un nen aquí perquè és una habitació, aquí on estic és un adossat, té tres plantes, té tres habitacions, o sigui que és una gran diferència i la manera de viure també.
2: És a dir, que la gran diferència és que més metres quadrats, més habitacions, en aquest cas també paga 100 euros manco del que pagaves abans, però abans era per un lloguer i ara per una hipoteca, per tant, un ca teva, i tot això són molts avantatges. Tens la sensació de que molts joves mallorquins viuen en frustració perquè no poden fer plans de futur, sobretot a ca vostra, a ca nostra, que és Mallorca, les Illes Balears?
3: Sí, no te queda una altra que pues, o viure, en el meu cas, amb els meus tios, que he estat tota la vida, perquè no pot mirar més enllà i dius, jolín, és que com puc fer la meva vida si és que no puc, no m'ho puc permetre, saps?
2: Sí.
3: I és un pot de dir, jolín, és que jo tinc encara 31 i he començat ara, però si arribo a estar un poc més, te trobes amb 35 anys, 36, que dius, què faig? Ja és massa tard, no? I és un poc pues, que te quedes sense res, que dius, jolín, i sí que és un poc frustrant, la
2: Quines
3: veritat.
2: coses te resultaven impossibles o més difícils de fer econòmicament? Teniu dos sous, tu feies feina a una empresa de telèfons, o bueno, una casa de telèfons, no? Una casa de
3: Aquí a
2: material
3: Granada,
2: telefònic.
3: aquí a Granada sí, allà estava una tenda de roba.
2: Ah, d'acord. I la teva parella, que és cambrer, també fa feina de cambrer ara, a Granada?
3: Sí.
2: Per tant, ell sempre ha fet feina a l'hostaleria, que també hi ha bastant de turisme a Granada, així mateix. Granada és una ciutat preciosa, però a Mallorca també ho és. Tu, en quin moment decideixes o penseu que havíeu de partir? Perquè per ell potser ha estat més fàcil. Ell torna a casa seva. No sé quins plans de futur teníeu, però en quin moment decideixes i has d'assumir que te n'has d'anar fora a viure?
3: He de dir que quasi tothom pensa que és com, no, com esteu homes d'allà, pues, t'ha fet l'impuls en anar i que va, tot el contrari. vaig ser jo, que va ser un dia pues, d'aquests que vaig sortir de fer feina i vaig dir, mira, vaig a cercar pisos, que ja hem de mirar cap endavant. Me vaig posar en l'ordenador tranquil·lament a mirar i tot era negatiu, allà era tot negatiu, perquè després de xerrar amb el banc, tot el que me donava de possibilitats, i després de posar-lo tot sobre la taula, vaig dir, és que m'és impossible, jo. El banc me diu que només me puc comprar una casa de 200.000 euros i tot el que vaig és que se me'n va, no hi ha cap casa per aquest import. Entonces va ser algo com dins meu que va dir, és que no, me vaig com molt negativament i vaig dir, mira, ja està, s'acabó. Me'n vaig cap allà, va arribar el meu al lloc de fer feina i li vaig dir, mira, com on anam. I clar, ell se va quedar frenat com si dir, me va dir, Sandra, però que ho deixes tot, o sigui, pensa-ho bé perquè no podem estar ara cap a Granada, mos tornant cap a Mallorca, no. I li vaig dir que no, que ho tenen ben clar, me va fer el canvi de xip, jo ja estava que ja no podia més i vaig dir, me'n vaig.
2: Com va ser, així, o sigui... I com va ser la teva arribada a Granada, les primeres setmanes, els primers dies? Què és el que te va sorprendre més, a part d'aquesta part econòmica, quan tu arribes a Granada, quina sensació tens, sabent que estàs embarassada, evidentment, i que per octubre, novembre tindreu un infant? En aquell moment, els primers dies de Granada, com varen ser?
3: Pues jo, és veritat que ja havia estat aquí, ja havia vist la ciutat, m'agradava molt, i quan vaig arribar, el primer que vaig notar és la tranquil·litat, que, i mira que hi ha gent, perquè hi ha turisme, però la tranquil·litat que hi ha aquí, de, no sé, és que és algo que dius, ho has de viure per poder entendre-ho bé, però dius, és algo de dir, no vaig per el carrer, estic agobiada, no, estàs tranquil, a part també, després de deixar enrere la part econòmica i tot. Sí. Però aquesta tranquil·litat que te dona estar a una ciutat, i mira que Mallorca és la meva ciutat, ho diré sempre, de dir, puc estar tranquil·la, no estic rodejada de tot el turisme, que vivim d'això, però ja jo crec que Mallorca s'ha sobrepassat els límits.
2: Ets més conscient ara que vius a Granada?
3: Molt més, sí. Mm. Després hi vaig estar fa poc de vacances, vaig poder anar a poquet, 4 dies, i li vaig dir al meu lot, estic agobiada. O sigui, a la meva pròpia illa d'estar allà tota la vida, de dir, estic agobiada.
2: Ja. T'has sentit ben acollida? És a dir, clar, tu arribes allà i està... Bé, ara jo diré una cosa que és un sentiment que tenim tots els balears. O un mallorquí, per exemple, se'n va a Granada i dius, això està ple de forasters, perquè els forasters són els altres. Tu te sents com a forastera dins Granada o no? O t'has sentit ben acollida?
3: No, m'han acollit superbé. Jo li tenia un poc de por al tema del treball, que va, o sigui, superbé, amb els seus companys, amb tot, amb la gent d'aquí, tot, els amics del meu lot també, gent que no coneixes de res també, o sigui, amb això he notat molta diferència. Així com allà són un poc més tancats, aquí és que són superoberts tots. Per això no he notat tampoc una enyorança molt gran, perquè com tothom t'acoll també aquí...
2: Mm. A l'octubre seràs mamà, seràs primer fill?
3: Sí.
2: Creus que aquesta nova etapa hauria estat més complicada a Mallorca?
3: Sí. No m'ho hagués plantejat, sa mamà, ja.
2: Te sap greu que un fill teu nesqui a Granada?
3: No t'ho creuràs, però m'ho pregunta tothom. Aquesta pregunta me la fa tothom. Dirà que serà mallorquina o granaïna. Me sap molt de greu, però serà granaïna. O sigui, i no tens res a dir que no sigui d'aquí. O sigui, no és... No, i no te fa que no sigui mallorquina. No. Estic supercontenta de que la meva filla sigui d'aquí, perquè he pogut fer la meva vida, l'he pogut dur en el món perquè m'he vengut aquí. Si no,
2: xerrarà
3: allà no existiria.
2: Xerrarà mallorquí? Te preocuparàs de que xerri mallorquí? Ara m'estic ficant aquí dins un... Però te fa ganes que pugui xerrar mallorquí?
3: Jo ho intentaré...
2: Serà complicat, perquè si només té la referència d'allà, alerta.
3: No, perquè tinc una cunyada que també és mallorquina...
2: I de la cunyada cada dissabte a dinar.
3: No, i de per si el meu al·lama diu, pues jo li xerraré. Mira que és de Granada, diu, pues jo
2: Sí.
3: li xerraré mallorquí. I diu, bueno, pues si son pare que és d'aquí, li xerro mallorquí.
2: Ara sí, t'agradaria tornar algun dia o ja ho veus inviable?
3: Mem, allò m'encantaria poder tenir allà i poder tornar, i la vida que tinc aquí m'encantaria poder fer-la allà i tenir una casa allà, en la meva nina i tot, però crec que està un poc inviable. Ara mateix, no sé si això acabarà qualque dia, però ara mateix és un que va, és inviable i crec que serà impossible.
2: Aquesta és una realitat que és, que darrerament cada vegada en Raül Valls mos ho comentava, ara és de camí a Felanitx, recordeu que ha de gravar programa del Toca Toca i té una cita imprescindible, però tornarà per ser l'entrevista de la tercera hora a l'Entre tu i jo. Clar, això que parlam en Sandra no és un cas aïllat, n'hi ha molts, i mos deia en Raül que molta gent d'Astúries s'ha comprat una caseta per allà, també, no? També ho han fet a la part d'Andalusia, no només a Granada, com la Sandra, sinó també a la part de Huelva, també a Almeria. Tu coneixes més gent com tu que està pensant o ja ha decidit partir de Mallorca o de les Illes Balears per anar a viure a la península?
3: Sí, una companya meva que feia jo feina, sí. Ho està pensant, i molta gent que conec i li explica el meu cas, gent que ha vengut aquí a veure familiars meus de vores a la meva casa i diu, jolín, és que quina comparació. I aquesta lota, pues sí, perquè ja també li és inviable i diu, pues ja estic pensant que tot me surti bé i me'n vaig cap allà, perquè aquí no se pot viure. I també du un munt d'anys a la illa.
2: Ja, i el que volem sobretot és que siguis molt feliç, que tinguis una criatura... És nina o nina?
3: És nina, nina.
2: Nina, idò, molt bé. Idò, una nina mallorquina Granada, no t'oblidis d'això.
3: No, i per si, de moment, el nom és ben mallorquí, perquè de moment és Ona.
2: Ona?
3: Sí.
2: I d'aquí Nona, idò, tindrà... Tema de la mà, com ho dus, per cert?
3: De què, perdó?
2: De les platges, senyora...

0: Per a les platges o no?
1: No, perquè la veritat que en 40 minuts estàs a una playa, com si anessis a... Allà, com ens hem anat? O...
0: A la Colònia de Sant Jordi, no ho sé.
1: O... Sí, per exemple.
0: Per exemple. Per fer la distància de Palma a la Colònia i més o menys tres quarts d'hora.
1: També, sí, per anar al tren tardes 40 minuts.
0: Ja. I de
1: no... Si pots, sí, arriba.
0: I de, mira, tens també... Bé, Granada és una ciutat molt guapa. No t'oblidis de visitar-nos i,
1: no,
0: i tant de bo poguessis tornar perquè Mallorca és casa teva.
1: No, que si no vaig, els meus tios me maten.
0: Sandra, una ferrada. Moltes gràcies per obrir-nos les portes a la finestra de la teva vida, que siguis molt feliç allà on siguis.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu, Sandra. Adéu.
1: Adéu, bon dia.

Vinga, que hem d'anar a Sant Jordi, quedarem a prop de Granada, on anirem a Sant Jordi perquè és la Fira d'Escaragol, però abans un poquet de música amb Michael Jackson i després tornem aquí a la Gran Vida. Fins les 12 avui.

0: Idò, seguim i anem fins a Sant Jordi per parlar d'una de les fires més estimades i també saboroses, gustoses de Mallorca, i és aquesta nova edició de la Fira del Caragol. Vos he de confessar que el meu plat preferit són els caragols, o sigui que s'han de fer molt bons perquè jo m'agradin. La meva madrina fa els millors caragols del món, però possiblement a Sant Jordi després és on els fan més bons. Tot això perquè hi ha aquesta Fira del Caragol que sempre ompleix el poble de Sant Jordi de gastronomia, música, dic poble, perquè funcionen com un poble, tot que sigui Palma, però m'encanta poder dir que a Sant Jordi, que el tenim tan a prop, hi ha aquesta cultura popular d'activitats per totes les edats i sobretot tot enrevoltat per la Fira del Caragol. És una cita que cada any reuneix milers de persones i que s'ha convertit ja en un símbol, no? És un símbol del Pla de Sant Jordi, i avui ens acompanyarà una de les persones i que poden dir que és una de les ànimes d'aquesta fira. Ella és en Bernat Lendínez, és el president de l'Associació de Veïnats del Pla de Sant Jordi i és un dels grans organitzadors d'aquest esdeveniment que combina, com dèiem, tradició, poble i molta estima per la cultura popular mallorquina. Jo ja tinc fam, que vos he de dir. Vinga, Bernat, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, què tal? Aquí estem ja entroiats al 100%.
0: A veure, són 24 edicions, ja n'hi ha, són molts d'anys.
1: Són molts d'anys, en fa 26, el que passa és que, clar, 24 edicions perquè el Covid no me'l va permetre dur a terme durant 2 anys.
0: Supos que se varen menjar caragols el dia del Covid, encara que fos així d'amagat, no? Tothom en va menjar, també.
1: Sí, primer s'havien de llevar la mascareta i llavors torna-se a pujar.
0: Ai, sí, cada caragol, quin cristó. A veure, ja mos hem oblidat de tot això, però n'hem vist...
1: Sí.
0: Està molt bé, sí. Bernat, que té el caragol que mou a tanta gent i tanta passió a Mallorca?
1: Bueno, el caragol en el final el que té és que és un producte que des de sempre, tot de sa vida, n'hi ha hagut per tot, pel camp, per fora vila, i en el final forma part de sa gastronomia mallorquina. Sí. I bé, fa 26 anys mon pare i un grup d'amics se li va córrer a fer una fira, diguéssim, monogràfica dedicada en aquest molusc que en el final no agrada a tothom perquè hi ha gent que és com a reticent, no?, a provar un caragol, suposo, sí, perquè la popositat i demés, però bé, en el final llavors quan t'agraden els caragols la gent disfruta, i a part que se cuinen de moltes formes diferents. Hi ha aquí receptes que són diferents unes de les altres amb el denominador comú del caragol.
0: Abans de parlar de la fira, perquè mos posis un poc d'ulls de que se pot trobar la gent que passegi avui per Sant Jordi, crec que mon pare i ma mare hi volien anar, per cert, i m'esperen, no sé si podré anar, però bé, tant de bo hi pugui anar. Què representa avui dia, per vosaltres, tu dus a la sang, com es comentaves per ton pare, què representa per una persona que viu a Sant Jordi aquesta fira?
1: Pues en el final representa, primer de tot, la culminació d'un esforç, sobretot no tan físic, que en el final acaben cansats, perquè nosaltres també, com a associació Fira del Caragol, també cuinam caragols, i precisament mon mare, en Antònia Vives, fa fideuà en caragols, quan al final pel poble representa una... que ja sol passar en aquest poble, les entitats estem unides, col·laborant, fem feina junts, i en el final tot el poble està esperant que arribi el cap de setmana de la fira amb ànsia, sobretot els infants, per les carreres de caragols, que és una cosa que és agressiva i és bona de veure. Has de tenir paciència, això sí, perquè ja se sap que els caragols precisament ràpids no són.
0: No són, bueno. Hi ha qualque caragol que queda ja a la sortida que no se remena i després s'ha d'esprintar, clar.
1: Sí, però bé, representa això, unes jornades d'unió, de poble, de sentiment de Sant Jordier, i bueno, estem tots molt contents, la veritat.
0: Supos que els dies abans hi ha una feinada i també és cuquet, no? Això que tens a la panxa de dir ara ve la fira,
1: sí,
0: i arriba amb il·lusió.
1: Moltíssima feina, molta il·lusió, També comptem amb l'ajuda de les administracions, perquè nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, i la veritat que sense línia d'ajudes, per exemple, del Consell de Mallorca, mos seria pràcticament impossible i inviable dur a terme la Fira del Caragol. L'Ajuntament de Palma mos proporciona tot el que té a veure amb serveis i infraestructura, i també pues, superagraïts de la col·laboració de la entitat.
0: Mos comentaves que això és un cap de setmana, no? Tot dedicada en el caragol, en aquest producte. I ja divendres amb el vi pel caragol. Què és això?
1: Correcte. Això és, una idea que varen tenir de fer un tast de vi. Venen dues bodegues que enguany han estat, igual que l'any passat, el Camp Majoral del Gaire i el petit celler 7103. Llavors, ells posen el vi, nosaltres posem els pinxos.
0: Ah, molt bé.
1: I en el final, pues, mira, la gent va poder degustar vins i, a part, pues, acompanyar-los amb els pinxos que ens va fer el nostre xef i vicepresident, en Pere Salvà.
0: També teniu actuacions musicals, no? I amb gent de la casa, a més, no? És important
1: sí,
0: donar protagonisme també a artistes locals.
1: Amb gent de la casa, sí. Correcte. Sí que és vera que per divendres hi havia previsió de que actuessin un grup, que per cert són amics meus íntims, que un se dedica a la música professionalment, l'altra persona, Ana Maria, que canta per vocació i per gust. Però per un inconvenient en el final no varen poder fer l'actuació i varen haver de tirar d'altaveu i playlist. I ja, vale. Bueno, a grandes males, grandes solucions, no ho diuen.
0: Exacte, no, tot és solució. I dissabte, ahir també va retenir la nit gastronòmica caragolera.
1: Efectivament.
0: A un vespre així, on tots són caragols, un dirà, bueno, però els caragols no dona per més, és un caragol. No, ho has dit en els principis, els caragols se poden cuinar de maneres molt diferents.
1: De moltíssimes maneres. Hi ha les receptes, hi ha caragols en romaní, els típics caragols en herbes, de tota la vida, caragols amb pilotes i caragols amb pica-pica de xipi, que dius, ostres, quina mescla, no? Però
0: sí,
1: la veritat que molt, molt gustosos i molt sabrosos.
0: Que bé, que bé. També hi ha aquests que són com a fregits, que tenen la closca que a vegades tenen
1: sí.
0: com una mica... que els pot xupar, no? Bé, fins i tot, i té aquest gustet i queden molt bons. De la carrera dels caragols, en què consisteix? Que és una cosa molt curiosa. Ens podem imaginar més o menys com pot ser una cursa de caragols, però com ho feis perquè els nens puguin gaudir i que l'animaló abans de ser menjat no pateixi cap mal?
1: Bueno, comptam, com o no, en la col·laboració de persones veïnes i del poble que no formen part, diguéssim, de la nostra associació, perquè no formen part ni de la junta directiva i a part nosaltres tampoc tenim encara campanya de socis, però gent que se desviu pel poble i per col·laborar. Llavors hi havia dues persones encarregades de fer les llistes dels participants de cada categoria segons l'edat de la criatura i llavors al final pues, tenim des de fa 24 anys, els raïls, diguéssim, de fusta, una estructura de fusta, amb uns raïls que me deixen un metre,
0: sí.
1: I és per aquí on corren els caragols.
0: Molt bé. I fan via, o sigui, estan allà...
1: En dins el manco els hi criden i els animen i els esquitxen amb aigua i paren lletuga i intenten fer lo impossible per guanyar la cursa, això sí.
0: I ja centrats en avui, diumenge, encara són les 10:36. Quin és l'ambient a Sant Jordi ara mateix? Que pot veure tu?
1: Per ara mateix hem d'agrair que hi ha un parell de núvols que ens estan tapant un poc el sol perquè, si no, la veritat que pega i que fa calor. Però s'està començant a animar la cosa, ja hi ha ambient en els carrers adjacents a la plaça, ja a la plaça ja comença a fer l'horeta a caragols perquè ja els estan començant a encalentir per poder servir en els visitants que en vulguin.
0: Molt bé, és a dir, des de les 9:30, si no vaig errat, ja començava la venda i la degustació de caragols.
1: Bueno, començaven
0: a preparar.
1: Sí. Ara, després per menjar caragols
0: també,
1: des del matí.
0: Sí.
1: Ara s'està començant a animar, la veritat.
0: I molt important, també col·laboren entitats molt diverses del poble, també ho comentaves, però és important incidir que això és la clau de l'èxit d'aquesta fira, perquè se pugui renovar i se pugui repetir cada any.
1: Sí, sí, comptem amb això, ja ho he comentat abans, la col·laboració de les entitats i dels membres d'aquestes entitats en quant a, en el muntatge d'estandards que tenim a la plaça, qüestions logístiques. Ara, per exemple, enguany, una altra vegada, l'Associació de Veïnats del Pla de Sant Jordi també mos col·labora activament en la part més, diguéssim, lúdica o festiva del programa. Hi ha jocs infantils, a la ludoteca d'en David, hi ha Circo Stromboli amb un taller de circ, l'actuació musical d'ahir vespre també la va organitzar l'Associació de Veïns, i llavors, per culminar el cap de setmana, a la plaça Monteros hi haurà un poquet d'ambient amb un DJ i un poc de música per acabar la fira de forma festiva i animada.
0: M'ha cridat l'atenció també una ensaïmada gegant de 2 metres de Can Coi, no? Això s'ha
1: de
0: veure.
1: Correcte. El Font de Can Coi també mos col·labora cada any donant aquesta ensaïmada gegant de 2 metres, i superagraïts en Mateu, que any rere any té apuntat en el calendari, prepara la massa i prepara l'ensaïmada a fi de que el diumenge de fira a la una pugui ser mostrada en el públic visitant.
0: Molt bé. Per acabar, Bernat, fer una convidada a la gent, ja sé que vendrà molta gent, però no sé si tens clar el tema d'aparcament, tot això, l'arribada de Sant Jordi. Si jo ara hi vull anar, com he de fer per intentar que la meva arribada no sigui un cristo? Perquè suposo que s'hauran format, no?, places per poder aparcar. No sé com vos organitzeu.
1: Correcte. Sí, mira, nosaltres tenim a l'entrada del poble de Sant Jordi,
0: sí,
1: una finca que s'hi diu Can Reviu, és una finca que és propietat d'Aena, i també des de fa molts anys mos cedeixen aquest terreny, aquesta finca, per nosaltres poder fer l'aparcament pels visitants que vulguin venir, perquè Sant Jordi, com bé sabeu, és un poble petitet, i ja entre setmana, un dia normal, costa trobar puesto per aparcar segon quina hora. Ara no m'ho vull imaginar un dia de fira com avui. Per lo que jo animo la gent a venir, hi ha facilitat d'aparcament, llavors veure que s'ha de caminar 5 minutets pentura per arribar al centre del poble, però bé, de mentre es poden observar, ja arriben, o s'enlairen, sí, o aterren, depenent de la direcció del vent, i bueno, llavors ja arribarien a la plaça de Monteros, la plaça de l'Iglesi, i ja, bé, al final és una fira que és petiteta, no està aglomerat de firans, se respecta aquest, diguéssim, format que fa tant d'anys que duim a terme, i trobaran varietat de coses, des d'artesania, roba, moda, complements, juguetes, pepes, també fetes a mà. Hi ha escultures de caragols. Jo crec que és guapo de veure.
0: Molt completa. I una cosa que no falta mai a Sant Jordi són els avions, això seria, però amb un preball, i els caragols.
1: Sí.
0: I els caragols. I do, Bernat Lendinez, president de l'Associació de Veïnats del Pla de Sant Jordi, moltes gràcies.
1: Disculpa, president de l'Associació Fira del Caragol.
0: Fira del Caragol, Fira del Caragol, Fira del
1: Caragol. Disculpa, que t'hi...
0: No, i així mos queda clar, president de la Fira del Caragol. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I bona fira.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és participació. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
3: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
3: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
3: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
3: El 22% de la plantilla actual,
0: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
4: I ara sí, ja poden saludar a Maribel Quirós, que sé que està enfeinada amb bon diumenge. Com sempre, tenim 6 o 7 minutets per fer una recepta que jo deia que m'agrada molt, que és el peix a la mallorquina. Maribel, molt bon dia, com estàs?
5: Molt bé, aquí, per Solla, en esport.
4: Per Solla. Què tal va anar, Esfiró?
5: Val, beníssim,
4: com sempre. T'ho va passar bé,
5: com sempre. Guanyar. Una altra vegada.
4: Per guanyar, ho veus, és que sí. Nosaltres no tenim a qualsevol aquí, tenim guanyadors només.
5: Sí.
4: Idò, vinga, no tenim massa temps, però un peix a la mallorquina. Anem a veure quins ingredients necessitem.
5: Vale, mem, el peix és qui, bé, normalment aquí jo el faig en gall, en filet de carai, o sigui, sense espines i tal, però, per exemple, una vegada el vaig fer amb en Fos i me va encantar.
4: Vale.
5: Saps el que t'ho vull dir? O sigui, cada vegada que fas peix que més li agradi. O sigui, si el vol fer en filet, queda boníssim i te'l menja directament, si el poses amb espina, has de fer espina. Val?
4: D'acord.
5: Bé, i necessitam, per exemple, així, per quatre persones, necessitam espinacs, una bossa d'aquestes d'espinacs, o sigui, jo m'agrada més de la tenda i fer-los net, però bé, una bossa d'espinacs, una bossa de bledes, dos manats de cebes tendres, alls, porros, un parell de porros, domàtiga, així grosses, domàtiga, així que siguin grossetes, bones,
4: sí.
5: Així grosses,

0: gros, vale? Perquè clar, els espinacs i les bledes ocupen bastant d'espai, o sigui, ha de ser un bol gros, saps? Un ribell, val? I ho té en petitó, o sigui, ho has comprat en bosses, ho poses allà a dins, i fica't, les cebes tendres, t'has així, saps, petitoneta, així, sí, rodat, saps? Després hi fiques els porros, i fiques un pot d'all, així, segons el que t'agradi o no, i si no t'agrada no n'hi posis. Després i ho trempar bé, val? Tot això ho trempar bé.
1: Ben trempat, sí.
0: Un pot d'oliva, sal, prevabor, prevabord, un pot de prevabord picantet, si t'agrada un poc escuentet.
1: Se pot mesclar?
0: Tot mesclat, sí.
1: Val,
0: mesclat,
1: d'acord.
0: I tot, i després dins d'aquest ribell, que estigui ben trempat, així gustós, eh?
1: Molt bé.
0: Ho mescles tot, en sermans, i fiques sermans, i les telefarnetes
1: altres.
0: Manetes,
1: no, no hi ha cap problema. No hem de tenir manies amb això.
0: No. I després de fan les patates, les pelam i les team en rotllos, en rodajas, val? Les patates.
1: D'acord.
0: No sé com s'ha dit, mallorquí, rodajas, no ho sé. I de fam.
1: A lo ample, dic jo. Així, a lo ample, una patata. No com a fregides, sinó en pletes.
0: Sí, redones.
1: Redonetes, sí. Redonetes.
0: Sí. I després agafam una font d'aquestes de forn, val? Que mos càpiga en el forn, i ficam les patates de baix. Val?
1: Li poses paper de forn? Li poses un paper de forn a sa bandeja del forn?
0: No.
1: O directe, directe, amb un poquet d'oli. D'acord.
0: Agafam. L'omplim sencera, val? Que mos quedi sencera de patates. Damunt cada patata hi ficam un poquet de sal. Un poquet, val? Perquè clar, no la tenim trempada, sa patata.
1: Val.
0: I un poquet de prova bo.
1: Sí.
0: Vale. Després, agafam i hi posam el peix damunt, sa patata.
1: Mm.
0: Què passa? Que pot posar el peix, que el tinguis controlat, saps el que te vull dir? Si
1: sí.
0: Fiques quatre peixos, però jo faig per les ganes grosses, i el sol posar que se toquin els peixos. I així, quan t'agafes, te queda una reacció, saps? I vas agafant, saps que te quedi peix per tot.
1: Clar, és la manera de saber on tens el peix.
0: I si no, l'has de fer amb un tot. Has de fer, ho has de ficar separat. Però si ho fiques així, fiques el peix tot junt, també el poses un poquet de sal, un pot de prevó, i després omplim damunt amb molta de la mescla que hem fet dins el ribell, els espinats, les bledes, i omplim damunt, val? Després agafam i damunt hi posam una teada de domàtiga. I és damunt cada pell, damunt el peix que hem posat, i si no, després saps així borda domàtiga, que he dit tot tapat de domàtiga per la ració que vulguem fer. I damunt la domàtiga també hi posam un pot de sal. Llavors agafam un tassonet d'aigua i ho posem i ho tiram de dins l'aigua, saps? Perquè no som us a ferri, comenci a treure, saps, el brugot.
1: Ah, d'acord.
0: I ho posem, sí. I després ho posem a dins el forn, a d'haver 180 graus, d'haver, segons el forn que tinguis, 3 quarts d'hora, 35, 40 minuts, si anem mirant. Vale,
1: també depèn del peix, o més o manco serà igual, de cocció.
0: Ho tenim tapat. Més de manco depèn del forn. Perquè no hi ha cap forn que sigui igual.
1: Okay,
0: no
1: s'ha tampoc. Sí.
0: Agafam i ho posam. I començam i ho miram. Bé, quan començam a veure, perquè clar, ho posam a dalt i a baix.
1: Sí.
0: Quan començam a veure que si ens comença a dorar molt, agafam, ho traiem un poc i posam un paper de plata i ho deixam un foradet.
1: Ah, d'acord. Sí. Com si fos un bracer. Un bracer.
0: Sí. On al principi ho tapam amb paper de plata, deixam un forat a mi perquè sortís vapor, i en el final ho dorem, quan vulguem, val? Però que no se mos cremi, que no quedi cremat a dalt.
1: D'acord. I doncs, si mos falta en un parell de minuts, aquest paper de plata per damunt amb un forat perquè se pugui sortir la caloreta i no se cremi.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I després ja tenim el peix en el fons, boníssim.
1: Mel, Maribel, mel, m'encanta. Sí. És un plat que m'agrada molt, que feia la meva predina, que encara fa mo mare. I un truc per... hi ha gent que li posa pinyonets, no?
0: Ah, sí, els pinyons, clar. És que aquest és pinyon, que les tenim...
1: És que aquest plat el tenc controlat i ara me faltava algo.
0: A dins, quan tenim a dins el ribell totes les espinacs i tot, hem de tirar els pinyons, tot mesclat, ho entens? O per damunt, quan ja ho tens dins la font, clar.
1: Sí. Ara t'has donat compte que el tenia controlat, aquest plat, amb això dels pinyons.
0: Si aquest és en Raül, dic que t'has deixat un ingredient, ho veus?
1: Exacte. I doncs Raül està amb el toca-toca, que està gravant a Falanits, i nosaltres ara, res, ja en tu acabam aquesta segona hora de programa, un poquet de música, i en tornar tenim un entre tu i jo, amb una... mallorquina, cantant, que ha tret un EP, que és una cançó, que no és un disc, que és una cançó, que va participar a un programa, ja direm el nom del programa, va

0: Eufòria fa 3 o 4 anys. Eufòria seria com una Operació Triunfo d'aquests així, però de TV3. Ho va petar, ho va fer molt bé i l'entrevistam, i en Raül s'incorpora en aquesta entrevista en jo per fer aquesta entrevista en aquesta lota mallorquina. Maribel, que moltes gràcies, que és un plaer sempre tenir-te en diferents receptes i a més...
1: Fer mallorquina sempre.
0: Sí, i a més ho fas d'una manera que fa ganes escoltar-te.
1: Vinga. Moltes gràcies.
0: Gràcies, una ferrada, Maribel.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Oh, i un poquet de música, serveis informatius i tornem a les 11:04.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juan Mimàs i Raül Valls.
2: Au, idò, Raül, tercera hora de programa. Un bon diumenge, dia de set, i nosaltres encara tenim una horeta més. Mira que han fet coses, aquest cap de setmana, però...
3: Jo sé que he traginat cap aquí, vera. Cap allà, cap a Felanitx. Vinga, ara torna
2: sí. Anades i tornades.
3: Ja és que tenim un servei en aquesta casa, sí. que flipes.
2: Fem miracles. I t'he dit bé, també, o sigui, amb el toca-toca i tot.
3: El toca-toca és que grosa.
2: Anau a tope.
3: No puc comptar tot.
2: No, m'agrada perquè mai saps que te trobaràs, no? Sempre se fa un poc de... Spoiler, no, però aquests anuncis, no?, des toca-toca.
3: Per cert, moltes gràcies per l'audiència d'ahir, una bonada.
2: Sí, com sempre, Sempre.
3: Cada dissabte, arrasando con la vida.
2: Exacte. Sí. No, tenim unes audiències que flipes.
3: Bé, jo no vull cantar més.
2: Idò, mira, i això que duim avui, duim des de que han començat el programa, dient que anirà per aquí, no? O sigui, ja han donat un parell de pistes, que han dit que era cantant. Han dit que és artista, sobretot.
3: La fan catalana, actriu. Però no ho és.
2: Aquí, quan... Això, o sigui, no és catalana, no, és nostra, però sí que és vera que ha hagut de triomfar a Catalunya perquè això és així.
3: Això va així.
2: No? Diu, mama, quiero ser artista, però on?
3: Això va com va.
2: On m'estimin, on vulguin.
3: Sí, això va com va. Bé, però jo sempre dic que a la roqueta sempre ja tens de tornar.
2: Sí, sempre ja tens
3: de tornar. Està bé d'anar pel món, ja tornarem.
2: És vera. I tu, per cert, quan tu has estat per Sevilla i tal, tenies ganes... Perquè, clar, la Fira d'Abril, en tots els respectes, aquí a Mallorca, igual que qualsevol altra comunitat autònoma, no Sevilla. Però l'ambient de Sevilla és un altre món, eh?
3: És diferent, eh? He de dir que un guany que he anat a Sevilla i després a Jerez per una comiat de Fredí, a punt de comparació és de Sevilla en ser de Jerez. Un beso, Jerez.
2: No, però
3: no a punt de comparació. Clar, llavors compares amb Palma, que no he anat, perquè no era ser de Sevilla, però vaja, m'ho puc imaginar.
2: No hi vagis, perquè això és com...
3: M'ho puc imaginar i és una monada, segur, però...
2: És una fira de ram, però...
3: Però clar...
2: Estentissa.
3: Bueno... Marca blanca.
2: Exacte, sí.
3: Ja està, no passa res.
2: No passa res.
3: El primer pic comencen.
2: Heu d'anar, i heu de firar aquí també.
3: I després de tant d'any de no fer-ho...
2: Renyaran.
3: Vull dir, ja està bé, sí. Massa bé que ho faig, no? Jo sempre, si hi ha trull, m'és igual que sigui. Exacte. D'abril, d'aquí, d'allà, de Sevilla, exacte. Una fira balear, sí. No ho sé, catalana o deus